0: dies inofensius al matí a la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla. De plena canícula, les màximes més altes tocaran els 37 graus a Ponent.
1: 3Cat Info.
0: Bona nit, us informa Oriol Pujador. Comencem.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre de l'any 2017. Serret, però, va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior i Unió Europea durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar també a Catalunya.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més d'actualitat política al Parlament, la consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben exactament què és el que va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns en una compareixença a la Cambra Catalana. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els exàmens de finals d'etapa que podrien haver generat confusió als centres educatius. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de quart d'ESO.
2: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
0: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició que li han demanat la seva dimissió. Anna R. de Junts, Jessica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular.
3: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
4: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
5: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
6: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional. L'error de les proves PISA també ha provocat indignació a la comunitat educativa. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi expulsat les culpes en un primer moment cap als docents.
7: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
0: Mentrestant, l'USTEC acusa el departament de no comunicar l'error fins ara per no atiar més les crítiques a la conselleria. Iolanda Segura, portaveu del sindicat.
8: Primer hi ha d'haver unes instruccions molt clares i algú supervisant. I, per tant, no és un fet purament només tècnic, sinó que hi ha una fallada en l'estructura de funcionament en general. Però el que és més greu és que el fet de que això no s'hagi donat a conèixer en el moment que es va saber que havia passat això, aquí sí que hi ha hagut una decisió política per evitar el debat social.
0: Segura considera que la polèmica és un escàndol a l'altura de la infiltració dels Mossos d'Esquadra a les assemblees de mestres.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Un incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona entre l'estació del Clot i Glòries ha obligat a tallar el servei de la línia entre Universitat i la Sagrera. El foc està extingit, però ha omplert el metro de fum a les

0: sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques.
1: Els fets han passat abans de les 6 de la tarda d'aquest dilluns, quan un revestiment d'un túnel ha entrat en contacte amb la catenària elèctrica i s'ha acabat calant foc. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores.
2: Creiem que aquest foc era provocat per el despreniment i s'ha cremat d'un revestiment que tenia el túnel en aquest punt i que ha caigut i ha cremat.
1: S'espera que aquest dimarts la xarxa de metro ja funcioni amb normalitat. Mentrestant, l'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, per tant, és un balanç encara provisional, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha autoritzat que els veïns de 4 barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa seva. Tot i això, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil investiga l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi, però cada vegada pren més força la possibilitat que l'incendi fos provocat. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic d'en Xavier Espel.
3: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de 4 barris, 3 d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
4: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? I poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era o el dubte que en alguns casos se podia generar que no puguen tornar a les seues vivendes, no? Així que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase, que serà quan acabi l'emergència, quan acabi i s'apagui l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
3: L'incendi ha millorat a les últimes hores. Els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí, a la Vall d'Uixó, i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3Cat Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
5: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del Seprona, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
3: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
1: Front obert, doncs, amb aquests incendis al País Valencià. Front obert també a Madrid i a Àvila. Els incendis continuen cremant aquí fora de control, però sembla que no avancen tan ràpid com ho han fet en els últims dies. Ja són més de 40 les localitats evacuades i unes 93.000 persones estan o confinades o desplaçades a casa seva. Les flames han arrasat més de 75.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar els focs abans de dimecres, quan un canvi de temps pot complicar encara més la situació. Madrid, Àngels Lafuente.
6: El temps s'esgota per intentar controlar uns incendis que estan arrasant Madrid, Toledo i Ávila. Hores decisives per lluitar contra el foc abans que entri l'onada de calor, la quarta d'aquest estiu, que ho pot complicar tot molt més. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior, ha reconegut que Ávila continuen dos fronts molt actius i preocupa especialment el flanc al nord de l'embassament de San Juan, el punt més conflictiu.
7: A partir de les 11 de la mañana, pues sí que está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
6: Aquest dilluns s'han desallotjat més municipis, ja són més de 40 les localitats evacuades i és que els dos grans focs de Madrid i Ávila segueixen actius, sense estabilitzar, i encara que s'han tocat puntualment, no s'han acabat d'unir en un únic incendi. Tot plegat fa que les prop de 91.000 persones desallotjades encara no poden tornar a casa. Continuen en pavellons municipals de poblacions pròximes als incendis. Uns veïns obligats a abandonar els seus domicilis no tant pel perill del foc, sinó pel fum que feia l'aire irrespirable i posava en perill la seva salut.
8: Yo creo que es más que nada por un tema de seguridad del aire que esté muy cargado de humo.
9: Ya comenzó el humo a llegar y consiguientemente nosotros también tuvimos que ser evacuados.
10: Pero que había demasiado humo. Pero yo tengo esperanza que no entre a Zarzalejo porque por la parte que está, allí es fácil de controlar.

0: Carles, que ha firmat un ordre que suspèn temporalment les feines del camp que es fan amb maquinària agrícola a la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo durant la vigència d'emergència d'interès nacional.
1: I a França també, pendents de l'evolució de l'incendi que crema des de fa dies també a la Gironda, un incendi que tendeix a estabilitzar-se, però es temen nous rebrots per la situació meteorològica que ve. El foc ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. De moment no hi ha una data oficial encara perquè puguin tornar a casa seva. Els bombers admeten que podrien trigar setmanes a apagar del tot aquest incendi. El president Emmanuel Macron ha visitat aquest dilluns la zona afectada i ha demanat mantenir-se units davant d'un incendi que ha advertit encara obligarà a afrontar dies difícils. Enviada especial a la zona a marxa prima, Laura Bertran.
2: Optimisme, però sobretot prudència al front dels incendis a la Gironda. Si ara ja fa moltes hores que s'ha estabilitzat amb 42.000 hectàrees afectades, el foc continua actiu amb alguna rabifalla, el que fa tema de cara a les properes hores, perquè de cara ja aquest dimarts i dimecres es preveu una pujada molt significativa de les temperatures per sobre dels 33 i 34 graus amb una baixada de l'humitat. Aquest dilluns, el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha visitat justament tots aquests efectius mobilitzats. Els hi ha vingut a donar el seu suport.
1: Això es deu a una sequera extrema que, òbviament, s'ha produït a les darreres setmanes i que ha assecat moltes de les nostres serralades, ha eliminat la humitat i ens ha fet més vulnerables. Crec que hem de ser realistes. Les properes setmanes seran difícils.
2: El foc es manté amb aquestes 42.000 hectàrees cremades, això sí, en fase d'estabilització, com ens confirma el colonel Wilfried Schneider.
3: Estem en via d'estabilitzar el sinistre amb el suport dels mitjans aeris i terrestres. Des d'ahir el foc no ha evolucionat negativament, tot i que es dirigia cap a l'àrea metropolitana de Bordeus.
2: Vers la métropole bordelaise. Mentrestant, fins que el foc no sigui considerat fixat, ja s'ha anunciat que els 220.000 evacuats no podran tornar encara a casa seva.
1: Aquesta és la situació global dels incendis. Arreu on hi ha, Catalunya Protecció Civil demana encara extremar les precaucions per evitar riscos a les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar els termòmetres als 40 graus en alguns punts del país a partir d'aquest dimecres. De fet, aquest dilluns a la tarda s'ha declarat un incendi en una zona de camps de conreu a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. El foc ha afectat finalment 8 hectàrees. Els bombers l'han pogut estabilitzar ràpidament. Les altes temperatures, però, es mantindran durant dies i això incrementarà el risc de foc. De moment, de cara a aquest dimarts, els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques en nivell 4 del Pla Alfa, que és el nivell més alt. Per aquest motiu també es restringeix l'accés a tres espais naturals, el Montmell, Marmellà, Prades i Montsant. En canvi, es reobren espais naturals de les muntanyes de Tivissa i Vandellòs, Llevaria i Pradell, així com les serres de Cardó i Aboix. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, el nivell 3 del Pla Alfa, afectarà aquest dimarts encara 86 municipis.
4: El temps.
1: Néstor Gómez.
5: Aquest dimarts el temps s'espera molt estable amb un ampli domini del sol, potser amb alguns núvols matinals cap a la costa daurada del Delta de l'Ebre, també a darrera hora del dia poden aparèixer en aquest sector, i sobretot també aquesta tarda els que poden aparèixer cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. En tot cas, de precipitacions avui no n'esperem. El que sí que esperem és que les temperatures pugin una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 37 graus a Ponent, entre els 34, 35, 36 graus a bona part de les comarques de l'interior i a la façana costanera, ambient xafogós, amb màximes a l'entorn dels 30-31 graus. Un dia encara de calor continguda, un dia de calor canicular típica d'aquesta època de l'any, d'un mes de juliol normal. El que no serà normal serà el que tindrem a partir de demà. A partir de dimecres, nova i gran calorada que ens acompanyarà fins a finals de setmana, amb temperatures que cada dia anirem possiblement tocant la xifra o superant dels 40 graus.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: De la crònica del món destaquem que Friedrich Merz ha promès endurir la legislació de menors a Alemanya després de l'atac de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. El canceller alemany diu que no entén per què la policia no va poder detectar l'agressor malgrat l'historial de radicalització que tenia. Berlín, Jordi Regàs.
6: Abdul Balú es va beneficiar d'una legislació que en el cas dels menors els dona una segona oportunitat a Alemanya. L'autor de l'atropellament hauria fet creure al jutge que es volia reformar i per aquest motiu encara es trobava en llibertat, tot i haver estat condemnat en ferm. Són casos com aquests els que es volen evitar amb una reforma de la llei del menor, que ja està en marxa a Alemanya. Un enduriment que compta amb el ple suport del canceller Friedrich Merz.
7: Encara no entenc com va ser possible que aquest home, que està sota vigilància constant, s'acostés a Christopher Street sense ser detectat. La meva pregunta és, es podia haver evitat? No és una pregunta retòrica, sinó una pregunta seriosa. I si la base legal per a una mesura així és insuficient, aleshores cal parlar de disposicions legals que ho facin possible.
6: El canceller ha suggerit aquest dilluns que en casos similars a l'autor dels fets se li hauria de retirar la nacionalitat alemanya. Es dona la circumstància, però, que en molts casos els autors de fets similars són alemanys. És també el cas d'Abdul Balú. Havia nascut a la República Federal i no tenia doble nacionalitat.
1: Mentrestant, a París han detingut un home acusat d'haver atacat amb dos ganivets tres dones de 19, 24 i 36 anys a prop de la Port de Clichy, al nord de la capital. Dues estan ferides greus i una menys greu. Tot i això, segons les autoritats franceses, la seva vida no corre perill. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha confirmat l'arrest del suposat autor, un home de 31 anys, de qui s'està verificant la identitat. Les autoritats no han comunicat cap hipòtesi sobre els motius de l'atac. Sí que han explicat que han sigut detingut per un policia que estava fora de servei. El suposat atacant ha fet declaracions incoherents.
8: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents que, evidentment, condemno fermament.
1: En un vídeo que circula per les xarxes socials es pot veure l'home reduït a terra i dient en veu baixa «És Allah qui m'ho ha ordenat». Les autoritats franceses insisteixen en ser prudents i que seran les autoritats judicials les que determinaran el mòbil d'aquest atac.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: De nou a casa nostra, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, anuncia un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica. També promet mesures de cara a la tardor per compensar els pagesos afectats per les zones de protecció per les aus després d'una reunió amb representants de les organitzacions agràries que han sortit satisfets d'aquests compromisos. Montblanc, Manel Sastre.
9: El pla s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills, el Segrià i l'Urgell. El conseller Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb AgroSeguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
10: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, a més farem també, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
9: A la trobada hi ha fet cap també els representants d'organitzacions agràries com a Saja, el Gremi de la Pagesia, la Plataforma Pagesos o Conills, Manifesta, Gran Urgell o Unió de Pagesos. La responsable de Medi Ambient a Lleida d'aquest sindicat, Carol Eixut, recorda que la inacció dels últims mesos els ha portat a aquesta situació.
11: El fet de deixar fer, ens ha deixat una estaca ara al damunt que costarà d'arreglar-ho i l'únic que s'ha de fer és molta feina endavant i no parar.
9: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus després que se n'hagin cremat dues en les últimes setmanes. Ordeig proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de rec.
1: Ha raïmat el Segrià. Ha començat la verema del raïm, que s'ha avançat per la calor. És una de les zones més primerenques d'Europa, però aquest any s'hi ha batut el rècord per les altes temperatures que han accelerat la maduració del raïm. Lleida, Júlia Bacar.
12: En 109 anys d'història no s'havia veremat mai tan aviat a raïmat, tot i ser una de les zones de tot el continent europeu on es comença a collir abans el raïm. Això per la calor, que també ha obligat a reforçar el rec i canviar la poda de la planta per protegir el fruit. Carles Escola és el cap d'enologia del celler.
13: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps i ara precisament estem intentant deixar-los el màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm, que el cremaria.
12: A banda del canvi climàtic, també cal adaptar-se als mercats i als canvis en el consum de begudes alcohòliques. El vi negre cau, però en canvi el blanc es manté i algunes varietats tenen més acceptació, com l'Albariño. Ho explica el director del raïmat, Joan Esteve.
14: Va lligat amb la tendència del consum. Llavors, evidentment, si ens demanen més vi blanc, doncs intentem anar transformant la finca doncs, a més producció de vi blanc.
12: Són vins que funcionen molt bé al mercat dels Estats Units i les exportacions es mantenen, tot i les traves comercials que posa el govern de Donald Trump.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Les excavacions d'aquest estiu al jaciment d'Empúries han aportat una troballa singular. Es tracta d'un petit cap femení de ceràmica localitzat en una casa grega del barri portuari que formava part d'un vas virtual que data del segle VI abans de Crist. És la primera vegada que es troba un objecte d'aquest tipus en un context domèstic de la Neàpolis. Girona Maria Rovira.
15: Es tracta d'un fragment ceràmic amb un rostre femení d'estil arcaic, encara amb restes de pintura, que podria representar una sirena. S'ha trobat en un nivell d'una de les cases més antigues del barri portuari de la ciutat grega, segons explicava l'arqueòleg d'Empúries, Pere Castanyer.
16: És un fragment d'un ascos, és un recipient on els grecs, diguem, hi guardaven l'oli. Aquest oli podia servir tant per omplir les llànties, també per la cuina, o a vegades s'utilitzaven doncs, amb finalitats, diguem-ne, culturals o rituals. És una peça que té forma de cos d'un animal, però en aquest cas la particularitat és que la cara no és d'un animal, sinó que és una figura femenina.
15: La campanya s'ha focalitzat en tres sectors de l'antic barri portuari de la Neàpolis, al nord del recinte grec, i s'emmarca en el 80è curs internacional d'arqueologia d'Empúries, en què han participat una trentena d'estudiants. Els arqueòlegs també han descobert en aquesta campanya que la trama de carrers d'aquest barri es va mantenir pràcticament inalterada durant els 6 segles de vida de la ciutat grega.
4: Esports.
1: 4:02, Francesc Ripoll.
17: El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. L'equip de Hansi Flick ja ha fet el primer entrenament amb tres novetats. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat. Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important dels mundialistes. Durant aquest estatge, el Barça jugarà dos amistosos divendres contra el Birmingham de la segona divisió anglesa, un partit que podreu seguir a Catalunya Ràdio, i dilluns dia 3, l'últim dia, davant el Preston, també de la segona anglesa. Encara en clau Barça, segons s'ha explicat el Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid. Aquest dimarts serà el torn de l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos. Dimecres contra el Burnley, club també propietat de l'Ampeix, el màxim accionista blanquiblau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
18: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
17: L'equip blanquiblau ha anunciat la sessió de lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada, y según ha dicho él mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
19: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
17: Per cert, el Girona i el Sabadell, que competiran tots dos de la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona, a porta tancada. I encara en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada. Totes les jugadores blaugrana han passat les pertinents proves mèdiques i aquest dimarts faran el primer entrenament. Les primeres sessions no les farà Aitana Bonmatí, que continua sense fer net de les molèsties al peroné de la cama esquerra. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva renovació. Aquest dilluns s'ha anunciat la novena incorporació, Tosin Ebuamu, en l'epivot que substituirà Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai. Ebuamu és anglès, de Newcastle, i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. El Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 centímetres. Té experiència a l'NBA, però encara no ha jugat a cap equip europeu.
4: Trescat Info.
17: En futbol sala, Lorena Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala, un Barça que ha estat dominador i ha guanyat 6 dels 7 premis possibles. Pito també ha guanyat el premi al millor pivot, Mateus el del millor a l'esquerra, Gauna millor a la dreta, Antonio millor tanca i Didac millor porter. El Barça comença la pretemporada dilluns 3 d'agost. L'Indústries ha començat aquest dilluns.
4: Són 2:15.

0: Al punt de dos quarts, com sempre, repassem les informacions més destacades, principals titulars d'aquestes últimes hores. Començant per la decisió del Tribunal Suprem, aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. És la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre amnistiada. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret es mostren satisfets i exigeixen que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes vinculades amb el procés. També destaquem que des del Parlament la consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i reconeix que, tot i assabentar-se'n el mes de març, encara no se sap què va fallar. La hipòtesi principal és que la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa podrien haver generat una confusió als centres. I ens fixem també en l'evolució dels incendis. Els bombers confien a poder atacar el foc que crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo. A les pròximes hores, 6.000 veïns desallotjats han pogut tornar a casa mentre s'espera que aquest dimarts puguin tornar a la resta si res canvia. Les flames han calcinat aquí 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs continuen descontrolats. Han cremat més de 77.000 hectàrees. Tres qüestions principals, tres titulars que de seguida ampliem, però hi afegim més arguments informatius en aquesta propera mitja hora. El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues policials en la manifestació contra la massificació turística d'aquest cap de setmana a Palma. La presidenta Marga Proems l'assenyala a ell com a màxim responsable de l'operatiu i qualifica les imatges d'impactants i lamentables. L'executiu espanyol, més qüestions, ajorna fins al setembre el reial decret de mesures d'habitatge que han de prorrogar 2 anys més els contractes de lloguer. El govern de Pedro Sánchez tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres d'aquest dimarts, però finalment el deixa per després de l'estiu per guanyar temps i aconseguir un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. I també farem agenda d'aquí uns dies. L'interès per trobar un allotjament amb bona visibilitat de cara al 12 d'agost, dia de l'eclipsi, farà que gairebé no hi hagi lloc en lloc. Incorpora també l'opció dels càmpings. El sector reconeix que ha disparat les reserves de ciutadans del país i que ja fa temps no hi ha places disponibles. Dels esports, Francesc Ripoll, què destaques?
1: Que el Barça és a Anglaterra, on farà un estàs de pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al març. Aquest dimarts també viatjarà l'Espanyol i el Girona ha renovat Estuani, que jugarà la seva desena temporada a Montilivi.
0: Temps de juliol típic per aquest dimarts, un dia assolellat de cap a cap amb algun núvol inofensiu al matí a la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla, plena canícula, màximes altes que tocaran els 37 graus a Ponent. Passen 4 minuts del punt de 2 quarts, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre del 2017, però va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior i de la Unió Europea durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui de manera immediata a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar a Catalunya. 3CAT Info. La consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben què va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns en una compareixença que ha fet al Parlament de Catalunya. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els exàmens de final d'etapa que podrien haver generat confusió als centres educatius. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les proves PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de final de l'etapa a l'ESO.
2: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
0: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició que li han demanat la dimissió. Anna R. de Junts, Jéssica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular. Els sentim a tots.
3: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
4: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
5: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
6: Tenien pànico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, però són tan incompetents que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha pogut autoritzar que els veïns de quatre barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa. Malgrat tot, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil investiga l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi, però la més probable... La possibilitat que va guanyant més pes és que l'incendi fos provocat. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb suport tècnic de Xavier Espel.
8: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de quatre barris, tres d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi han surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
9: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? I poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era o el dubte que en alguns casos se podia generar que no pogueren tornar a les seues vivendes, no? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase que serà quan acabi l'emergència, quan acabi i s'apagui l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
8: L'incendi ha millorat a les últimes hores. Els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí, a la Vall d'Uixó, i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3CAT Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
10: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del Seprona, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
8: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
0: Els incendis de Madrid i d'Àvila també continuen cremant fora de control encara dies després. No avancen, però, tan ràpid com ho han fet en les últimes jornades. Ja són més de 40 les localitats evacuades i unes 93.000 les persones que continuen confinades o desplaçades. Les flames han arrasat 76.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar o estabilitzar com a mínim aquests focs abans que dimecres arribi una nova onada de calor que compliqui encara més la situació. La gestió d'aquests focs ha deixat, però, una derivada política. El govern de Pedro Sánchez aprovarà aquest dimarts un reial decret amb ajudes urgents per als afectats d'aquests incendis. Segons fonts de la Moncloa, el Ministeri de Treball assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions d'aquelles empreses i d'aquells treballadors que hagin hagut d'aturar la seva activitat. També es reconeixerà el dret a no anar a la feina en el cas d'evacuacions forçoses i s'ampliarà el permís per mort d'un familiar arran de l'emergència climàtica. Són algunes de les mesures que preveu el decret d'urgència que haurà de convalidar per al Congrés. Amb els incendis descontrolats, Pedro Sánchez insisteix a reivindicar el pacte d'Estat per l'emergència climàtica i reclama al Partit Popular que deixi de banda el negacionisme i s'hi sumi. Però la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recorda que el president espanyol fa anys que parla d'aquesta qüestió i ara diu que no és tan urgent.
11: Que se unan a este pacto de Estado, porque esta sí que es una prioridad nacional. Frente a los fenómenos extremos, pacto de Estado.
12: 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver.
0: El ministre Òscar Puente acusa Ayuso de deixament de funcions amb el cost dels bombers de la Comunitat de Madrid sota mínims.
13: Los servicios propios han alcanzado ya tal nivel de infradotación que prácticamente cualquier incendio requiere ya la intervención de la UME. Esa unidad a cuya creación se pusieron llegando incluso a recurrirla ante el Tribunal Supremo.
0: Malgrat les crítiques, la presidenta madrilenya ha confirmat que dimecres assistirà a la reunió que ha convocat el Ministeri de l'Interior amb les comunitats per abordar aquesta crisi d'incendis.
7: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues a la manifestació contra la massificació turística de Palma que la presidenta Balear ha qualificat d'impactants i de lamentables. La presidenta Marga Proens s'ha desmarcat de l'actuació policial.
14: Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que no és el màxim responsable. Per tant, insisteixo, qui avui s'haurien d'adreçar totes aquestes preguntes és el delegat del govern, a les dues secretàries d'Estat i en el Partit Socialista.
0: Per la seva banda, el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha considerat inacceptable l'actuació contra els manifestants i n'ha responsabilitzat els comandaments policials.
15: Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
0: Els sindicats de policia han criticat aquestes declaracions i atribueixen els incidents a grups de radicals infiltrats a la mobilització que, segons asseguren, van a tancar alguns agents. Però el portaveu de la plataforma convocant Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas, ha denunciat una actuació injustificada i violenta.
16: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
0: El govern de Pedro Sánchez ha ajornat fins al setembre el reial decret de mesures en matèria d'habitatge. L'executiu tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres d'aquest dimarts, però finalment deixarà passar l'estiu per guanyar temps i aconseguir tancar un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. El decret havia de prorrogar 2 anys els contractes de lloguer, entre d'altres mesures. Ernest Ortasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, ha demanat celeritat per poder aplicar-lo el més aviat possible.
17: No hay ningún grupo que se haya bajado de ese diálogo. Ninguno. Todos están dispuestos a dialogar y a hablar con el gobierno, aportando sus propuestas, y creo que nuestra responsabilidad, desde luego, es escucharlas, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
0: Junts ha reclamat a l'executiu de Sánchez un gir de 180 graus en el decret. Entre les demandes dels juntaires hi ha més mesures fiscals. El portaveu de la formació, Josep Rius, ha llançat aquest avís.
18: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat. Per tant, no participarem d'una perpetuació de les actuals polítiques d'habitatge.
0: Junts ja va tombar el primer decret d'habitatge a l'abril perquè no recollia ajudes als llogaters. Un reial decret, doncs, que queda ajornat per després de vacances. Les comunitats autònomes governades pel PP també demanen que s'ajorni fins després de l'estiu, fins al setembre, la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres, en què s'ha d'aprovar la reforma del sistema de finançament autonòmic. Els consellers d'Hisenda i Economia dels 11 territoris, a més de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, argumenten que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya. En una carta enviada al ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, també apunten que la proposta del govern trenca el dret d'un tracte igual a totes les comunitats, tal com estableix, diuen, la llei i la Constitució, i que no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis a Espanya. Abans d'aquesta demanda d'ajornament, aquest dilluns, el govern de les Illes Canàries, liderat per Coalició Canària i amb participació del PP, ha apuntat que dimecres avalarà la proposta del Ministeri d'Hisenda pactada amb Esquerra Republicana sobre un nou model de finançament autonòmic. El president canari, Fernando Clavijo, ha assegurat que el nou model reconeix les singularitats de la seva comunitat i li reportarà 1.300 milions d'euros més a l'any per finançar serveis essencials.
19: Si es bueno para Canarias, y este acuerdo es bueno para Canarias, mejora la financiación. Y tras décadas de infrafinanciación autonómica en Canarias, por fin llegamos a un acuerdo que nos sitúa en la media, pues obviamente el gobierno de Canarias va a estar a favor.
0: Clavijo ha avançat que el seu partit, Coalició Canària, també votarà a favor del text quan arribi al Congrés dels Diputats. I abans de la previsió del temps, una qüestió més. L'acusació particular rebaixa de 24 a 13 anys la pena de presó per a Begoña Gómez, a qui jutjaran per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació en els seus negocis privats. L'acusació contra la dona del president espanyol, liderada per l'entitat d'extrema dreta Hazte Oír, també rebaixa de 22 a 6 anys la petició per a Cristina Álvarez, l'assessora de la parella del president. Des del PSOE, la portaveu Montse Mínguez reitera que Gómez és víctima de persecució política.
20: Begoña és inocente i lo que se le está haciendo es, insisto, una cacería resultado de ser la mujer de quien es, porque es que ya no da más de sí.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
21: Aquest dimarts el temps s'espera molt estable amb un ampli domini del sol, potser amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, també a darrera hora del dia poden aparèixer en aquest sector, i sobretot també aquesta tarda els que poden aparèixer cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. En tot cas, de precipitacions avui no n'esperem. El que sí que esperem és que les temperatures pugin una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 37 graus a Ponent, entre els 34, 35, 36 graus a bona part de les comunitats marques de l'interior i a la façana costanera, ambient xafogós, amb màximes a l'entorn dels 30-31 graus. Un dia encara de calor continguda, un dia de calor canicular típica d'aquesta època de l'any, d'un mes de juliol normal. El que no serà normal serà el que tindrem a partir de demà. A partir de dimecres, nova i gran calorada que ens acompanyarà fins a finals de setmana, amb temperatures que cada dia anirem possiblement tocant la xifra o superant dels 40 graus.
7: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: El govern està pendent de l'informe sobre les causes de l'esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona i demana esperar abans d'atribuir responsabilitats. El forat d'uns 30 metres de diàmetre ja s'ha reomplert tot de formigó i les línies de tren, la R2, la R2 Nord i la R11 de Rodalies tornen a circular per la zona afectada. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que la prioritat ha estat resoldre la incidència i reprendre el servei de manera ràpida i segura, però que ara tocarà saber què és el que va passar. Són declaracions a 3Cat Info.
22: Amb això hem centrat la nostra atenció, hem exigit a DIF, igual que fem amb nosaltres mateixos, que aquesta represa fos el més ràpida possible, i a partir d'aquí ara veure quin és l'origen, veure si es va actuar de la manera adequada, d'acord a projecte, si aquests riscos estaven ben delimitats i si d'aquí en surt alguna oportunitat de millora i d'assegurar que això no pugui tornar a passar.
0: Davant de la coincidència d'aquest esvoranc amb el de la línia 9 del metro i la fuita de gas de les obres de la plaça de Sants de Barcelona, la consellera de Territori ha assegurat que poden passar incidències com aquestes quan s'estan duent a terme tantes obres i tan complexes.
7: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: Falten només 16 dies per l'eclipsi de sol i cada vegada és més difícil trobar allotjament en els llocs on la visibilitat serà màxima. Els càmpings no s'escapen d'aquesta eufòria i reconeixen que s'han multiplicat les reserves, sobretot amb ciutadans del país, Fèlix Martín.
1: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar molt les reserves als càmpings per la setmana del 10 al 16 d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys, amb molts més clients de l'entorn que no estrangers. Ha confirmat a 3Cat Info el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
2: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
1: De fet, a les comarques amb màxima visibilitat de l'eclipsi, és difícil trobar allotjament quan només falten 16 dies per aquest fenomen.
0: A la Vall d'Aran s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna. Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i la progressió d'aquesta espècie. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
3: Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb tres cries i això desmentiria els suposats efectes nocius de l'endogàmia sobre els ossos del Pirineu. Marc Alonso és membre de Depana, l'entitat que col·labora en el seguiment de l'os.
23: L'endogàmia ha existit, però es va diluint cada vegada més perquè el número 2 de l'ombra d'os cada vegada és més gran, no? I que sigui un problema, jo crec que això desmentiria una mica aquestes tesis.
3: A principis de juny, un dels cadells, el més petit d'una de les ventrades, va morir per causes que no s'han pogut determinar.
0: Seguim al Pirineu, al Museu de la Conca d'allà al Pallars Jussà inaugura una exposició dedicada a una figura tan singular com desconeguda, Lluís Ferrer i Condal, un metge rural que entre consulta i consulta va reunir una de les col·leccions de fòssils més importants de Catalunya, Pau Rovira.
24: Ferrer i Condal aprofitava les visites mèdiques per recórrer jaciments paleontològics i recuperar fòssils que avui tenen un gran valor científic. El director del Museu de la Conca d'Allà, Àngel Galobart, destaca la singularitat d'aquesta col·lecció.
25: Per una banda, per la quantitat, perquè tenim més de 3.000 fòssils. A més, Ferrer i Condal les va documentar absolutament totes, però també, clar, com a col·leccionista, també agafava peces excepcionals.
24: Com la primera ploma d'ocell descoberta a Catalunya o els fòssils que van permetre descriure una nova espècie de granota.
25: Ell és el primer que troba una ploma d'ocell fòssil de fa 125 milions d'anys a la Pedrera i també té una altra peça, que és una granota, també del mateix jaciment, que és una espècie nova.
24: La mostra es podrà visitar fins a la tardor i després itinerarà per diversos municipis del Geoparc Orígens i per les poblacions on Lluís Ferrer Condal va exercir com a metge.
7: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Palma és la capital del cinema aquesta setmana amb el Festival Atlàntida, organitzat per Filmin, que arriba a la seva edició més ambiciosa. Ja s'ha batut el rècord d'entrades venudes per a pel·lícules com Forastera, una producció de TV3 i de 3Cat que ha donat el tret de sortida del festival. Palma, Caterina Carmany, Jaume.
26: Forastera és una història de fantasmes deliciosa. Zoe Stein interpreta la neta de Lluís Omar, que agafa el rol de la seva padrina quan aquesta mor. Els seus protagonistes destaquen la llum de la pel·lícula per relatar el dol i el dolor.
27: Fantasmes, però no per com estem acostumats a entendre la típica història de fantasmes, un poc més oscuro, no? Talvez, no? Crec que és una història de llum. I d'un fantasma que l'has de veure si tu vols veure.
28: Sembla que el que és atractiu de cara a aquest moment de consum tan gran de pel·lícules, sèries, és anar a buscar les parts fosques, no? I evidentment que la foscor forma part de la vida, no? Però tenim molt clar que la llum existeix.
26: També es podrà veure Mother Mary, que està cridada a ser una cinta de culte. Anne Hathaway es posa a la pell d'una estrella del pop que torna als escenaris després d'un temps i com reprèn una relació que portarà les protagonistes a aprofundir en la seva culpa i els seus traumes.
0: I abans dels esports, música... Mirar-te

La Mercè programa més d'un centenar de concerts amb noms com La Pegatina, Els Amics de les Arts, Marco Mesquida, Els Catarres, Maria Jaume, Al·lèrgiques al Polen o Esbetlà.

0: que vindran.
1: La programació musical de la Festa Major de Barcelona es desplegarà en 16 escenaris diferents durant 5 dies i presentarà 5 produccions pròpies. En parla Gisela Sais, comissària de la Mercè Música.
2: La Barcelona Flamenca, amb direcció musical de Chicuelo. Després, el projecte d'inclusió social Voces farà un concert amb Marco Mezquida, amb repertori de Manuel de Falla, l'Anna Rossi i la Joana Queiroz. Això és un concert molt dedicat a les dones creadores. La Carola Ortiz, un concert d'havaneres. I, per últim, un espectacle molt especial amb Marco de Anna, que és un coreògraf sobre el poder de protesta.
3: Provar la pena esperar-te, diumenge sense drama.
1: En aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tant la tradicional com l'actual, hi tindran un espai molt destacat.

0: Sen.
1: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
2: El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà una estesa pretemporada fins al 3 d'agost. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat. Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important de mundialistes, dels jugadors del primer equip, que sí que han viatjat. Destacar la presència de Frenkie de Jong, que ja comença la recuperació conservadora de la seva lesió al genoll dret, i la de Marc-André Ter Stegen, que enllesteix la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Durant aquest estatge, el Barça jugarà dos amistosos, divendres contra el Birmingham de la segona anglesa, un partit que es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio, i dilluns, dia 3, davant el Preston North End. Encara en clau Barça, segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest dimarts serà el torn per l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos, dimecres contra el Burnley, club també propietat de l'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también necesitamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
2: L'equip blanquiblu ha anunciat la cessió del lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada i, segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
4: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
2: També en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada. Totes les jugadores blaugrana han passat les pertinents proves mèdiques i aquest dimarts faran el primer entrenament. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina a la seva renovació. Aquest dilluns s'ha anunciat la novena incorporació, Tosan Nwamo, un alè pivot que substituirà el Toko Shengelia, que marxarà al Dubai. Nwamo prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA i el Manresa ha fitxat l'escorta Colby Jones, amb experiència a l'NBA, però sense haver jugat encara a cap equip europeu. En futbol sala, el Verona Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
5: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron, que me elegieron. Y nada, muy contento porque fue un año muy bonito, sin lesiones. Entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga així aquesta pròxima temporada.
2: L'equip blaugrana començarà la pretemporada el proper dilluns 3 d'agost. L'Indústria Santa Coloma, en canvi, l'ha començat aquest dilluns amb les proves mèdiques i el primer entrenament.
1: L'actualitat esportiva a fons. Trescat Info.

0: Són les 3.
1: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. És la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre amnistiada. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret es mostren satisfets i exigeixen que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes vinculades amb el procés. La consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i reconeix que, tot i assabentar-se en el març, encara no saben què va fallar. La hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa, que podrien haver generat confusió als centres. Els partits han demanat la seva dimissió. El servei d'emergències mèdiques ha atès 137 passatgers del metro de Barcelona per l'incendi que hi ha hagut a la catenària de la línia 1 entre les estacions del Clot i Glòries. El foc ha obligat a tallar el servei entre Universitat i Sagrera, però TMB espera que la xarxa de metro torni a la normalitat aquest mateix dimarts. Els bombers confien a poder atacar el foc a crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo. En les pròximes hores, 6.000 veïns desallotjats han pogut tornar a casa i s'espera que aquest dimarts puguin tornar a la resta. Les flames han calcinat 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs també continuen descontrolats. Han cremat més de 77.000 hectàrees. A Catalunya, Protecció Civil demana extremar les precaucions pel risc d'incendi a les portes d'una nova onada de calor a partir de dimecres. 43 municipis de 7 comarques estaran aquest dimarts en nivell extrem per risc de foc i es mantindran tancats els accessos a 3 parcs naturals. Friedrich Merz promet endurir la legislació alemanya després de l'atropellament mortal de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. El suposat autor dels fets estava en llibertat, tot i tenir un ampli historial delictiu i de radicalització islamista. Troballa singular. En les últimes excavacions del jaciment d'Empúries s'ha localitzat per primera vegada en una casa de la ciutat grega el fragment d'un petit cap femení de ceràmica que formava part d'un vas ritual del segle VI abans de Crist. S'utilitzava per contenir i abocar petites quantitats d'oli, vi o mel i és poc habitual trobar-lo en contextos domèstics.
0: 3CAT Info.
1: Esports.
2: El Barça és a Anglaterra on farà una estesa de pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al marge. Aquest dimarts l'Espanyol també viatjarà a Anglaterra. S'hi estarà una setmana i jugarà dos partits amistosos contra el Burnley i el Middlesbrough. L'equip blanquiblau ha cedit Salinas al Màlaga. I el Girona ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Estuani. El davanter uruguaià arribarà a les 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí.
1: I el temps aquest dimarts, el temps serà el típic del juliol, un dia assolellat de cap a cap amb núvols inofensius al matí a la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla, de plena canícula. Les màximes més altes tocaran els 37 graus a Ponent.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Oriol Pujador. Comencem.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre de l'any 2017. Serret, però, va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior i Unió Europea durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar també a Catalunya.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Més d'actualitat política al Parlament, la consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben exactament què és el que va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns en una compareixença a la Cambra Catalana. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els exàmens de finals d'etapa que podrien haver generat confusió als centres educatius. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de quart d'ESO.
3: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
1: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició que li han demanat la seva dimissió. Anna R. de Junts, Jessica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular.
4: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
5: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
6: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui ni sobre els docents ni sobre les direccions.
7: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
1: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional. L'error de les proves PISA també ha provocat indignació a la comunitat educativa. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi expulsat les culpes en un primer moment cap als docents.
8: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
1: Mentrestant, la USTEC acusa el departament de no comunicar l'error fins ara per no atiar més les crítiques a la conselleria. Iolanda Segura, portaveu del sindicat.
9: Primer hi ha d'haver unes instruccions molt clares i algú supervisant. I, per tant, no és un fet purament només tècnic, sinó que hi ha una fallada en l'estructura de funcionament en general. Però el que és més greu és que el fet de que això no s'hagi donat a conèixer en el moment que es va saber que havia passat això, aquí sí que hi ha hagut una decisió política per evitar el debat social.
1: Segura considera que la polèmica és un escàndol a l'altura de la infiltració dels Mossos d'Esquadra a les assemblees de mestres.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Un incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona entre l'estació del Clot i Glòries ha obligat a tallar el servei de la línia entre Universitat i la Sagrera. El foc està extingit, però ha omplert el metro de fum a les estacions més afectades i ha sorprès un comboi a dins del túnel que connecta Glòries i el Clot. 137 usuaris han hagut de ser atesos pel servei d'emergències mèdiques, tot i que cap amb afectacions de gravetat. Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, ha explicat les actuacions que han fet des del cos.
10: Hem activat el pla d'emergències i amb aquestes 22 dotacions hem afrontat l'actuació per les dues boques simultàniament. A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques.
1: Els fets han passat abans de les 6 de la

0: es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, per tant, és un balanç encara provisional, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha autoritzat que els veïns de quatre barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa seva. Tot i això, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil investiga l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi, però cada vegada pren més força la possibilitat que l'incendi fos provocat. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic d'en Xavier Espel.
1: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de quatre barris, tres d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
2: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? I poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era el dubte que en alguns casos se podia generar que no puguen tornar a les seues vivendes, no? Així que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase, que serà quan acabi l'emergència, quan acabi i s'apagui l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
1: L'incendi ha millorat a les últimes hores, els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí a la Vall d'Uixó i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3Cat Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
3: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del CEPRON, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
1: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
0: Front obert, doncs, amb aquests incendis al País Valencià. Front obert també a Madrid i a Àvila. Els incendis continuen cremant aquí fora de control, però sembla que no avancen tan ràpid com ho han fet en els últims dies. Ja són més de 40 les localitats evacuades i unes 93.000 persones estan o confinades o desplaçades a casa seva. Les flames han arrasat més de 75.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar els focs abans de dimecres, quan un canvi de temps pot complicar encara més la situació. Madrid, Àngels Lafuente.
4: El temps s'esgota per intentar controlar uns incendis que estan arrasant Madrid, Toledo i Ávila. Hores decisives per lluitar contra el foc abans que entri l'onada de calor, la quarta d'aquest estiu, que ho pot complicar tot molt més. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior, ha reconegut que Ávila continuen dos fronts molt actius i preocupa especialment el flanc al nord de l'embassament de San Juan, el punt més conflictiu.
5: A partir de les 11 de la mañana, pues sí que está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
4: Aquest dilluns s'han desallotjat més municipis, ja són més de 40 les localitats evacuades i és que els dos grans focs de Madrid i Ávila segueixen actius, sense estabilitzar, i encara que s'han tocat puntualment, no s'han acabat d'unir en un únic incendi. Tot plegat fa que les prop de 91.000 persones desallotjades encara no poden tornar a casa. Continuen en pavellons municipals de poblacions pròximes als incendis. Uns veïns obligats a abandonar els seus domicilis no tant pel perill del foc, sinó pel fum que feia l'aire irrespirable i posava en perill la seva salut.
6: Yo creo que es más que nada por un tema de seguridad del aire que esté muy cargado de humo.
7: Ya comenzó el humo a llegar y consiguientemente nosotros también tuvimos que ser evacuados.
8: Pero que había demasiado humo. Pero yo tengo esperanza que no entre a Zarzalejo porque por la parte que está allí es fácil de controlar.
4: Marlaska ha firmat un ordre que suspèn temporalment les feines del camp que es fan amb maquinària agrícola a la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo durant la vigència d'emergència d'interès nacional.
0: I a França també, pendents de l'evolució de l'incendi que crema des de fa dies també a la Gironda, un incendi que tendeix a estabilitzar-se, però es temen nous rebrots per la situació meteorològica que ve. El foc ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. De moment no hi ha una data oficial encara perquè puguin tornar a casa seva. Els bombers admeten que podrien trigar setmanes a apagar del tot aquest incendi. El president Emmanuel Macron ha visitat aquest dilluns la zona afectada.

0: i ha demanat mantenir-se units davant d'un incendi que ha advertit encara obligarà a afrontar dies difícils. Enviada especial a la zona, marxa prima, Laura Bertran.
1: Optimisme, però sobretot prudència al front dels incendis a la Gironda. Si ara ja fa moltes hores que s'ha estabilitzat amb 42.000 hectàrees afectades, el foc continua actiu amb alguna rabifalla, el que fa tema de cara a les properes hores, perquè de cara ja aquest dimarts i dimecres es preveu una pujada molt significativa de les temperatures per sobre dels 33 i 34 graus amb una baixada de l'humitat. Aquest dilluns, el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha visitat justament tots aquests efectius mobilitzats. Els hi ha vingut a donar el seu suport.
0: Això es deu a una sequera extrema que, òbviament, s'ha produït a les darreres setmanes i que ha assecat moltes de les nostres serralades. Ha eliminat la humitat i ens ha fet més vulnerables. Crec que hem de ser realistes. Les properes setmanes seran difícils.
1: El foc es manté amb aquestes 42.000 hectàrees cremades, això sí, en fase d'estabilització, com ens confirma el colonel Wilfried Schneider.
2: Estem en via d'estabilitzar el sinistre amb el suport dels mitjans aeris i terrestres. Des d'ahir el foc no ha evolucionat negativament, tot i que es dirigia cap a l'àrea metropolitana de Bordeus.
1: Vers la métropole bordelaise. Mentrestant, fins que el foc no sigui considerat fixat, ja s'ha anunciat que els 220.000 evacuats no podran tornar encara a casa seva.
0: Aquesta és la situació global dels incendis. Arreu on hi ha, Catalunya Protecció Civil demana encara extremar les precaucions per evitar riscos a les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar els termòmetres als 40 graus en alguns punts del país a partir d'aquest dimecres. De fet, aquest dilluns a la tarda s'ha declarat un incendi en una zona de camps de conreu a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. El foc ha afectat finalment 8 hectàrees. Els bombers l'han pogut estabilitzar ràpidament. Les altes temperatures, però, es mantindran durant dies i això incrementarà el risc de foc. De moment, de cara a aquest dimarts, els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques en nivell 4 del Pla Alfa, que és el nivell més alt. Per aquest motiu també es restringeix l'accés a tres espais naturals, el Montmell, Marmellà, Prades i Montsant. En canvi, es reobren espais naturals de les muntanyes de Tivissa i Vandellòs, Llavaria i Pradell, així com les serres de Cardó i Aboix. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, el nivell 3 del Pla Alfa, afectarà aquest dimarts encara 86 municipis.
3: El temps.
0: Néstor Gómez.
4: Aquest dimarts el temps s'espera molt estable amb un ampli domini del sol, potser amb alguns núvols matinals cap a la costa daurada delta de l'Ebre, també a darrera hora del dia poden aparèixer en aquest sector, i sobretot també aquesta tarda els que poden aparèixer cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. En tot cas, de precipitacions avui no n'esperem. El que sí que esperem és que les temperatures pugin una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 37 graus a Ponent, entre els 34, 35, 36 graus a bona part de les comarques de l'interior i a la façana costanera, ambient xafogós, amb màximes a l'entorn dels 30-31 graus. Un dia encara de calor continguda, un dia de calor canicular típica d'aquesta època de l'any, d'un mes de juliol normal. El que no serà normal serà el que tindrem a partir de demà. A partir de dimecres, nova i gran calorada que ens acompanyarà fins a finals de setmana, amb temperatures que cada dia anirem possiblement tocant la xifra o superant dels 40 graus.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: De la crònica del món destaquem que Friedrich Merz ha promès endurir la legislació de menors a Alemanya després de l'atac de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. El canceller alemany diu que no entén per què la policia no va poder detectar l'agressor malgrat l'historial de radicalització que tenia. Berlín, Jordi Regàs.
5: Abdul Balú es va beneficiar d'una legislació que en el cas dels menors els dona una segona oportunitat a Alemanya. L'autor de l'atropellament hauria fet creure al jutge que es volia reformar i per aquest motiu encara es trobava en llibertat, tot i haver estat condemnat en ferm. Són casos com aquests els que es volen evitar amb una reforma de la llei del menor, que ja està en marxa a Alemanya. Un enduriment que compta amb el ple suport del canceller Friedrich Merz.
6: Encara no entenc com va ser possible que aquest home, que està sota vigilància constant, s'acostés a Christopher Street sense ser detectat. La meva pregunta és, es podia haver evitat? No és una pregunta retòrica, sinó una pregunta seriosa. I si la base legal per a una mesura així és insuficient, aleshores cal parlar de disposicions legals que ho facin possible.
5: El canceller ha suggerit aquest dilluns que en casos similars a l'autor dels fets se li hauria de retirar la nacionalitat alemanya. Es dona la circumstància, però, que en molts casos els autors de fets similars són alemanys. És també el cas d'Abdul Balú. Havia nascut a la República Federal i no tenia doble nacionalitat.
0: Mentrestant, a París han detingut un home acusat d'haver atacat amb dos ganivets tres dones de 19, 24 i 36 anys a prop de la Port de Clichy, al nord de la capital. Dues estan ferides greus i una menys greu. Tot i això, segons les autoritats franceses, la seva vida no corre perill. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha confirmat l'arrest del suposat autor, un home de 31 anys, de qui s'està verificant la identitat. Les autoritats no han comunicat cap hipòtesi sobre els motius de l'atac. Sí que han explicat que han sigut detingut per un policia que estava fora de servei. El suposat atacant ha fet declaracions incoherents.
7: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents que, evidentment, condemno fermament.
0: En un vídeo que circula per les xarxes socials es pot veure l'home reduït a terra i dient en veu baixa «És Alà qui m'ho ha ordenat». Les autoritats franceses insisteixen en ser prudents i que seran les autoritats judicials les que determinaran el mòbil d'aquest atac.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: De nou a casa nostra, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, anuncia un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica. També promet mesures de cara a la tardor per compensar els pagesos afectats per les zones de protecció per les aus després d'una reunió amb representants de les organitzacions agràries que han sortit satisfets d'aquests compromisos. Montblanc, Manel Sastre.
8: El pla s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills, el Segrià i l'Urgell. El conseller Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb AgroSeguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
9: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, a més farem també, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs, realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
8: A la trobada hi ha fet cap també els representants d'organitzacions agràries com a Saja, el Gremi de la Pagesia, la Plataforma Pagesos o Conills, Manifesta, Gran Urgell o Unió de Pagesos. La responsable de Medi Ambient a Lleida d'aquest sindicat, Carol Eixut, recorda que la inacció dels últims mesos els ha portat a aquesta situació.
10: El fet de deixar fer, ens ha deixat una estaca ara al damunt que costarà d'arreglar-ho i l'únic que s'ha de fer és molta feina endavant i no parar.
8: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus després que se n'hagin cremat dues en les últimes setmanes. Ordeig proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de rec.
0: Ha raïmat el Segrià. Ha començat la verema del raïm, que s'ha avançat per la calor. És una de les zones més primerenques d'Europa, però aquest any s'hi ha batut el rècord per les altes temperatures que han accelerat la maduració del raïm. Lleida, Júlia Albacar.
11: En 109 anys d'història no s'havia veremat mai tan aviat a raïmat, tot i ser una de les zones de tot el continent europeu on es comença a collir abans el raïm. Això per la calor, que també ha obligat a reforçar el rec i canviar la poda de la planta per protegir el fruit. Carles Escola és el cap d'enologia del celler.
12: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps, i ara precisament estem intentant deixar-los el màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm, que el cremaria.
11: A banda del canvi climàtic, també cal adaptar-se als mercats i als canvis en el consum de begudes alcohòliques. El vi negre cau, però en canvi el blanc es manté i algunes varietats tenen més acceptació, com l'albariño. Ho explica el director del raïmat, Joan Esteve.
13: Va lligat amb la tendència del consum. Llavors, evidentment, si ens demanen més vi blanc, doncs intentem anar transformant la finca, doncs, a més producció de vi blanc.
11: Són vins que funcionen molt bé al mercat dels Estats Units i les exportacions es mantenen, tot i les traves comercials que posa el govern de Donald Trump.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les excavacions d'aquest estiu al jaciment d'Empúries han aportat una troballa singular. Es tracta d'un petit cap femení de ceràmica localitzat en una casa grega del barri portuari que formava part d'un vas virtual que data del segle VI abans de Crist. És la primera vegada que es troba un objecte d'aquest tipus en un context domèstic de la Neàpolis. Girona Maria Rovira.
14: Es tracta d'un fragment ceràmic amb un rostre femení d'estil arcaic, encara amb restes de pintura, que podria representar una sirena. S'ha trobat en un nivell d'una de les cases més antigues del barri portuari de la ciutat grega, segons explicava l'arqueòleg d'Empúries, Pere Castanyer.
15: És un fragment d'un ascos, és un recipient on els grecs, diguem, hi guardaven l'oli. Aquest oli podia servir tant per omplir les llànties, també per la cuina, o a vegades s'utilitzaven, doncs, amb finalitats, diguem-ne, culturals o rituals. És una peça que té forma de cos d'un animal, però en aquest cas la particularitat és que la cara no és d'un animal, sinó que és una figura femenina.
14: La campanya s'ha focalitzat en tres sectors de l'antic barri portuari de la Neàpolis, al nord del recinte grec, i s'emmarca en el 80è curs internacional d'arqueologia d'Empúries, en què han participat una trentena d'estudiants. Els arqueòlegs també han descobert en aquesta campanya que la trama de carrers d'aquest barri es va mantenir pràcticament inalterada durant els 6 segles de vida de la ciutat grega.
0: Esports. 4:02, Francesc Ripoll.
16: El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. L'equip de Hansi Flick ja ha fet el primer entrenament amb tres novetats. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat. Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important dels mundialistes. Durant aquest estatge, el Barça jugarà dos amistosos divendres contra el Birmingham de la segona divisió anglesa, un partit que podreu seguir a Catalunya Ràdio, i dilluns dia 3, l'últim dia, davant el Preston, també de la segona anglesa. Encara en clau Barça, segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid. Aquest dimarts serà el torn de l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos. Dimecres contra el Burnley, club també propietat de l'Ampeix, el màxim accionista blanquiblau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
17: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
16: L'equip blanquiblau ha anunciat la sessió de lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada i, segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
18: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
16: Per cert, el Girona i el Sabadell, que competiran tots dos de la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona, a porta tancada. I encara en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada. Totes les jugadores blaugrana han passat les pertinents proves mèdiques i aquest dimarts faran el primer entrenament. Les primeres sessions no les farà Aitana Bonmatí, que continua sense fer net de les molèsties al peroné de la cama esquerra. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva renovació. Aquest dilluns s'ha anunciat la novena incorporació, Tosin Ebuamu, en l'epivot que substituirà Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai. Ebuamu és anglès, de Newcastle, i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. El Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 centímetres, té experiència a l'NBA, però encara no ha jugat a cap equip europeu.
0: Trescat Info. En futbol sala, Lorena Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala, un Barça que ha estat dominador i ha guanyat 6 dels 7 premis possibles.
16: Pito també ha guanyat el premi al millor pivot, Mateus el del millor a l'esquerra, Gauna millor a la dreta, Antonio millor tanca i Didac millor porter. El Barça comença la pretemporada dilluns 3 d'agost, l'Indústries ha començat aquest dilluns.
3: Són 3:45.
0: Al punt de 3:45, com sempre, repassem les informacions més destacades, principals titulars d'aquestes últimes hores. Començant per la decisió del Tribunal Suprem, aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. És la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre amnistiada. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret es mostren satisfets i exigeixen que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes vinculades amb el procés. També destaquem que des del Parlament la consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i reconeix que, tot i assabentar-se'n al mes de març, encara no se sap què va fallar. La hipòtesi principal és que la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa podrien haver generat una confusió als centres. I ens fixem també en l'evolució dels incendis. Els bombers confien a poder atacar el foc que crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo. A les pròximes hores, 6.000 veïns desallotjats han pogut tornar a casa mentre s'espera que aquest dimarts puguin tornar a la resta si res canvia. Les flames han calcinat aquí 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs continuen descontrolats. Han cremat més de 77.000 hectàrees. Tres qüestions principals, tres titulars que de seguida ampliem, però hi afegim més arguments informatius en aquesta propera mitja hora. El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues policials a la manifestació contra la massificació turística d'aquest cap de setmana a Palma. La presidenta Marga Proems l'assenyala a ell com a màxim responsable de l'operatiu i qualifica les imatges d'impactants i lamentables. L'executiu espanyol, més qüestions, ajorna fins al setembre el reial decret de mesures d'habitatge que han de prorrogar 2 anys més els contractes de lloguer. El govern de Pedro Sánchez tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres d'aquest dimarts, però finalment el deixa per després de l'estiu per guanyar temps i aconseguir un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. I també farem agenda d'aquí uns dies. L'interès per trobar un allotjament amb bona visibilitat de cara al 12 d'agost, dia de l'eclipsi, farà que gairebé no hi hagi lloc en lloc. Incorpora també l'opció dels càmpings. El sector reconeix que ha disparat les reserves de ciutadans del país i que ja fa temps no hi ha places disponibles. Dels esports, Francesc Ripoll, què destaques?
16: Que el Barça és a Anglaterra, on farà una estesa pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al març. Aquest dimarts també viatjarà l'Espanyol i el Girona ha renovat Estuani, que jugarà la seva desena temporada a Montilivi.
0: Temps de juliol típic per aquest dimarts, un dia assolellat de cap a cap amb algun núvol inofensiu al matí a la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla, plena canícula, màximes altes que tocaran els 37 graus a Ponent. Passen 4 minuts del punt de 3:45, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre del 2017, però va tornar a Catalunya el març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior i de la Unió Europea durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui de manera immediata a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar a Catalunya.
3: 3CAT Info.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben què va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns en una compareixença que ha fet al Parlament de Catalunya. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els exàmens de final d'etapa que podrien haver generat confusió als centres educatius. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les proves PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de final de l'etapa a l'ESO.
19: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
0: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició que li han demanat la dimissió. Anna R. de Junts, Jéssica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular. Els sentim a tots.
20: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
21: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
22: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
23: Tenien pànico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, però són tan incompetents que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha pogut autoritzar que els veïns de quatre barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa. Malgrat tot, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil investiga l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi, però la més probable... La possibilitat que va guanyant més pes és que l'incendi fos provocat. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb suport tècnic de Xavier Espel.
24: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de quatre barris, tres d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
25: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? I poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era o el dubte que en alguns casos se podia generar que no pogueren tornar a les seues vivendes. No? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase que serà quan acabi l'emergència, quan acabi i s'apagui l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
24: L'incendi ha millorat a les últimes hores. Els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí a la Vall d'Uixó i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3CAT Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
26: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del Seprona, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
24: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 5.000 evacuats.
0: Els incendis de Madrid i d'Àvila també continuen cremant fora de control encara dies després. No avancen, però, tan ràpid com ho han fet en les últimes jornades. Ja són més de 40 les localitats evacuades i unes 93.000 les persones que continuen confinades o desplaçades. Les flames han arrasat 76.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar o estabilitzar, com a mínim, aquests focs abans que dimecres arribi una nova onada de calor que compliqui encara més la situació. La gestió d'aquests focs ha deixat, però, una derivada política. El govern de Pedro Sánchez aprovarà aquest dimarts un reial decret amb ajudes urgents per als afectats d'aquests incendis. Segons fonts de la Moncloa, el Ministeri de Treball assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions d'aquelles empreses i d'aquells treballadors que hagin hagut d'aturar la seva activitat. També es reconeixerà el dret a no anar a la feina en el cas d'evacuacions forçoses i s'ampliarà el permís per mort d'un familiar arran de l'emergència climàtica. Són algunes de les mesures que preveu el decret d'urgència que haurà de convalidar per al Congrés. Amb els incendis descontrolats, Pedro Sánchez insisteix a reivindicar el pacte d'Estat per l'emergència climàtica i reclama al Partit Popular que deixi de banda el negacionisme i s'hi sumi. Però la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recorda que el president espanyol fa anys que parla d'aquesta qüestió i ara diu que no és tan urgent.
1: Que se unan a este pacto de Estado, porque esta sí que es una prioridad nacional. Frente a los fenómenos extremos, pacto de Estado.
2: 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver.
0: El ministre Òscar Puente acusa Ayuso de deixament de funcions amb el cos dels bombers de la Comunitat de Madrid sota mínims.
4: Servicios propios han alcanzado ya tal nivel de infradotación que prácticamente cualquier incendio requiere ya la intervención de la UME. Esa unidad a cuya creación se pusieron llegando incluso a recurrirla ante el Tribunal Supremo.
0: Malgrat les crítiques, la presidenta madrilenya ha confirmat que dimecres assistirà a la reunió que ha convocat el Ministeri de l'Interior amb les comunitats per abordar aquesta crisi d'incendis.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues en la manifestació contra la massificació turística de Palma que la presidenta Balear ha qualificat d'impactants i de lamentables. La presidenta Marga Proens s'ha desmarcat de l'actuació policial.
5: Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que n'és el màxim responsable. Per tant, insisteixo, qui avui s'haurien d'adreçar totes aquestes preguntes és en el delegat del govern, a les dues secretàries d'Estat i en el Partit Socialista.
0: Per la seva banda, el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha considerat inacceptable l'actuació contra els manifestants i n'ha responsabilitat els comandaments policials.
6: Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
0: Els sindicats de policia han criticat aquestes declaracions i atribueixen els incidents a grups de radicals infiltrats a la mobilització que, segons asseguren, van a tancar alguns agents. Però el portaveu de la plataforma convocant Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas, ha denunciat una actuació injustificada i violenta.
7: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
0: El govern de Pedro Sánchez ha ajornat fins al setembre el reial decret de mesures en matèria d'habitatge. L'executiu tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres aquest dimarts, però finalment deixarà passar l'estiu per guanyar temps i aconseguir tancar un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. El decret havia de prorrogar 2 anys els contractes de lloguer, entre d'altres mesures. Ernest Ortasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, ha demanat celeritat per poder aplicar-lo el més aviat possible.
9: No hay ningún grupo que se haya bajado de ese diálogo. Ninguno. Todos están dispuestos a dialogar y a hablar con el gobierno, aportando sus propuestas, y creo que nuestra responsabilidad, desde luego, es escucharlas, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
0: Junts ha reclamat a l'executiu de Sánchez un gir de 180 graus en el decret. Entre les demandes dels juntaires hi ha més mesures fiscals. El portaveu de la formació, Josep Rius, ha llançat aquest avís.
8: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat. Per tant, no participarem d'una perpetuació de les actuals polítiques d'habitatge.
0: Junts ja va tombar el primer decret d'habitatge a l'abril perquè no recollia ajudes als llogaters. Un reial decret, doncs, que queda ajornat per després de vacances. Les comunitats autònomes governades pel PP també demanen que s'ajorni fins després de l'estiu, fins al setembre, la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres, en què s'ha d'aprovar la reforma del sistema de finançament autonòmic. Els consellers d'Hisenda i Economia dels 11 territoris, a més de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, argumenten que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya. En una carta enviada al ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, també apunten que la proposta del govern trenca el dret d'un tracte igual a totes les comunitats, tal com estableix, diuen, la llei i la Constitució, i que no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis a Espanya. Abans d'aquesta demanda d'ajornament, aquest dilluns, el govern de les Illes Canàries, liderat per Coalició Canària i amb participació del PP, ha apuntat que dimecres avalarà la proposta del Ministeri d'Hisenda pactada amb Esquerra Republicana sobre un nou model de finançament autonòmic. El president canari, Fernando Clavijo, ha assegurat que el nou model reconeix les singularitats de la seva comunitat i li reportarà 1.300 milions d'euros més a l'any per finançar serveis essencials.
10: Si es bueno para Canarias, y este acuerdo es bueno para Canarias, mejora la financiación, y tras décadas de infrafinanciación autonómica en Canarias, por fin llegamos a un acuerdo que nos sitúa en la media, pues obviamente el gobierno de Canarias va a estar a favor.
0: Clavijo ha avançat que el seu partit, Coalició Canària, també votarà a favor del text quan arribi al Congrés dels Diputats. I abans de la previsió del temps, una qüestió més. L'acusació particular rebaixa de 24 a 13 anys la pena de presó per a Begoña Gómez, a qui jutjaran per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació en els seus negocis privats. L'acusació contra la dona del president espanyol, liderada per l'entitat d'extrema dreta AZOIR, també rebaixa de 22 a 6 anys la petició per a Cristina Álvarez, l'assessora de la parella del president. Des del PSOE, la portaveu Montse Mínguez reitera que Gómez és víctima de persecució política.
11: Begoña és inocente i lo que se le está haciendo es, insisto, una cacería resultado de ser la mujer de quien es, porque es que ya no da más de sí.
3: El temps.
0: Néstor Gómez.
12: Aquest dimarts el temps s'espera molt estable amb un ampli domini del sol, potser amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, també a darrera hora del dia poden aparèixer en aquest sector, i sobretot també aquesta tarda els que poden aparèixer cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. En tot cas, de precipitacions avui no n'esperem. El que sí que esperem és que les temperatures pugin una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 37 graus a Ponent, entre els 34, 35, 36 graus a bona part de les comarques marques de l'interior i a la façana costanera, ambient xafogós, amb màximes a l'entorn dels 30-31 graus. Un dia encara de calor continguda, un dia de calor canicular típica d'aquesta època de l'any, d'un mes de juliol normal. El que no serà normal serà el que tindrem a partir de demà. A partir de dimecres, nova i gran calorada que ens acompanyarà fins a finals de setmana, amb temperatures que cada dia anirem possiblement tocant la xifra o superant dels 40 graus.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: El govern està pendent de l'informe sobre les causes de l'esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona i demana esperar abans d'atribuir responsabilitats. El forat d'uns 30 metres de diàmetre ja s'ha reomplert tot de formigó i les línies de tren, la R2, la R2 Nord i la R11 de Rodalies tornen a circular per la zona afectada. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que la prioritat ha estat resoldre la incidència i reprendre el servei de manera ràpida i segura, però que ara tocarà saber què és el que va passar. Són declaracions a 3Cat Info.
13: Amb això hem centrat la nostra atenció, en exigir a DIF, igual que fem amb nosaltres mateixos, que aquesta represa fos el més ràpida possible, i a partir d'aquí ara veure quin és l'origen, veure si es va actuar de la manera adequada, d'acord a projecte, si aquests riscos estaven ben delimitats i si d'aquí en surt alguna oportunitat de millora i d'assegurar que això no pugui tornar a passar.
0: Davant de la coincidència d'aquest esvoranc amb el de la línia 9 del metro i la fuita de gas de les obres de la plaça de Sants de Barcelona, la consellera de Territori ha assegurat que poden passar incidències com aquestes quan s'estan duent a terme tantes obres i tan complexes.
3: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Falten només 16 dies per l'eclipsi de sol i cada vegada és més difícil trobar allotjament en els llocs on la visibilitat serà màxima. Els càmpings no s'escapen d'aquesta eufòria i reconeixen que s'han multiplicat les reserves, sobretot amb ciutadans del país, Fèlix Martín.
14: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar molt les reserves als càmpings per la setmana del 10 al 16 d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys, amb molts més clients a l'entorn que no estrangers. Ha confirmat a 3CAT Info el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
15: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
14: De fet, a les comarques amb màxima visibilitat de l'eclipsi és difícil trobar allotjament quan només falten 16 dies per aquest fenomen.
0: A la Vall d'Aran s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna. Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i la progressió d'aquesta espècie. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
16: Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb tres cries i això desmentiria els suposats efectes nocius de l'endogàmia sobre els ossos del Pirineu. Marc Alonso és membre de DEPAN, a l'entitat que col·labora en el seguiment de l'os.
17: L'endogàmia ha existit, però es va diluint cada vegada més perquè el nombre d'ossos cada vegada és més gran, no? I que sigui un problema, jo crec que això desmentiria una mica aquestes tesis.
16: A principis de juny, un dels cadells, el més petit d'una de les ventrades, va morir per causes que no s'han pogut determinar.
0: Seguim al Pirineu, al Museu de la Conca d'allà al Pallars Jussà inaugura una exposició dedicada a una figura tan singular com desconeguda, Lluís Ferrer Rei Condal, un metge rural que entre consulta i consulta va reunir una de les col·leccions de fòssils més importants de Catalunya, Pau Rovira.
18: Ferrer Condal aprofitava les visites mèdiques per recórrer jaciments paleontològics i recuperar fòssils que avui tenen un gran valor científic. El director del Museu de la Conca d'Allà, Àngel Galobart, destaca la singularitat d'aquesta col·lecció.
19: Per una banda, per la quantitat, perquè tenim més de 3.000 fòssils. A més, Ferrer Condal les va documentar absolutament totes, però també, clar, com a col·leccionista, també agafava peces excepcionals.
18: Com la primera ploma d'ocell descoberta a Catalunya o els fòssils que van permetre descriure una nova espècie de granota.
19: Ell és el primer que troba una ploma d'ocell fòssil de fa 125 milions d'anys a la Pedrera i també tenim una altra peça, que és una granota, també del mateix jaciment, que és una espècie nova.
18: La mostra es podrà visitar fins a la tardor i després itinerarà per diversos municipis del Geoparc Orígens i per les poblacions on Lluís Ferrer Condal va exercir com a metge.
3: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Palma és la capital del cinema aquesta setmana amb el Festival Atlàntida, organitzat per Filmin, que arriba a la seva edició més ambiciosa. Ja s'ha batut el rècord d'entrades venudes per a pel·lícules com Forastera, una producció de TV3 i de 3CAT que ha donat el tret de sortida del festival. Palma, Caterina Carmany, Jaume.
20: Forastera és una història de fantasmes deliciosa. Zoe Stein interpreta la neta de Lluís Omar, que agafa el rol de la seva padrina quan aquesta mor. Els seus protagonistes destaquen la llum de la pel·lícula per relatar el dol i el dolor.
27: Fantasmes, però no per lo que, com estem acostumats a entendre la típica història de fantasmes, un poco más oscuro, no? Talvez, no? Crec que és una història de llum. I d'un fantasma que l'has de veure si tu vols veure.
28: Sembla que el que és atractiu de cara a aquest moment de consum tan gran de pel·lícules, sèries, és anar a buscar les parts fosques, no? I evidentment que la foscor forma part de la vida, no? Però tenim molt clar que la llum existeix.
20: També es podrà veure Mother Mary, que està cridada a ser una cinta de culte. Anne Hathaway es posa a la pell d'una estrella del pop que torna als escenaris després d'un temps i com reprèn una relació que portarà les protagonistes a aprofundir en la seva culpa i els seus traumes.
0: I abans dels esports, música.
29: Mirar-te

0: inseparable.
1: La Mercè programa més d'un centenar de concerts amb noms com La Pegatina, Els Amics de les Arts, Marco Mesquida, Els Catarres, Maria Jaume, Al·lèrgiques al Polen o Svetlana.

0: que vindran.
1: La programació musical de la Festa Major de Barcelona es desplegarà en 16 escenaris diferents durant 5 dies i presentarà 5 produccions pròpies. En parla Gisela Sais, comissària de la Mercè Música.
2: La Barcelona flamenca amb direcció musical de Chicuelo. Després, el projecte d'inclusió social Voces farà un concert amb Marco Mezquida, amb repertori de Manuel de Falla, l'Anna Rossi i la Joana Queiroz. Això és un concert molt dedicat a les dones creadores. La Carola Ortiz, un concert d'havaneres. I, per últim, un espectacle molt especial amb Marco de Anna, que és un coreògraf sobre el poder de protesta.
3: Però val la pena esperar-te, diumenge sense drama.
1: En aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tant la tradicional com l'actual, hi tindran un espai molt destacat.

0: Tan.
1: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
2: El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà una estesa pretemporada fins al 3 d'agost. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat. Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treballar al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important de mundialistes, dels jugadors del primer equip, que sí que han viatjat. Destacar la presència de Frenkie de Jong, que ja comença la recuperació conservadora de la seva lesió al genoll dret, i la de Marc-André Ter Stegen, que enllesteix la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Durant aquest estatge, el Barça jugarà dos amistosos, divendres contra el Birmingham de la segona anglesa, un partit que es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio, i dilluns, dia 3, davant el Preston North End. Encara en clau Barça, segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Aquest dimarts serà el torn per l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos, dimecres contra el Burnley, club també propietat d'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
2: L'equip blanquiblau ha anunciat la cessió del lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada i, segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
4: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
2: També en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada. Totes les jugadores blaugrana han passat les pertinents proves mèdiques i aquest dimarts faran el primer entrenament. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina a la seva renovació. Aquest dilluns s'ha anunciat la novena incorporació. Tosan Nebuamo, un alè pivot, que substituirà el Toko Shengelia, que marxarà al Dubai. Nebuamo prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA i el Manresa ha fitxat l'escorta Colby Jones, amb experiència a l'NBA, però sense haver jugat encara a cap equip europeu. En futbol sala, el Verona Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
5: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron, que me elegieron. Y nada, muy contento porque fue un año muy bonito, sin lesiones, entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga així aquesta pròxima temporada.
2: L'equip blaugrana començarà la pretemporada el proper dilluns 3 d'agost. L'Indústria Santa Coloma, en canvi, l'ha començat aquest dilluns amb les proves mèdiques i el primer entrenament.
1: L'actualitat esportiva a fons. Trescat Info.

0: Son las 4.
1: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. És la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre amnistiada. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret es mostren satisfets i exigeixen que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes vinculades amb el procés. La consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i reconeix que, tot i assabentar-se en el març, encara no saben què va fallar. La hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa, que podrien haver generat confusió als centres. Els partits han demanat la seva dimissió. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 137 passatgers del metro de Barcelona per l'incendi que hi ha hagut a la catenària de la línia 1 entre les estacions del Clot i Glòries. El foc ha obligat a tallar el servei entre Universitat i Sagrera, però TMB espera que la xarxa de metro torni a la normalitat aquest mateix dimarts. Els bombers confien a poder atacar el foc a crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo. En les pròximes hores, 6.000 veïns desallotjats han pogut tornar a casa i s'espera que aquest dimarts puguin tornar la resta. Les flames han calcinat 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs també continuen descontrolats. Han cremat més de 77.000 hectàrees. La Catalunya Protecció Civil demana extremar les precaucions pel risc d'incendi a les portes d'una nova onada de calor a partir de dimecres. 43 municipis de 7 comarques estaran aquest dimarts en nivell extrem per risc de foc i es mantindran tancats els accessos a 3 parcs naturals. Friedrich Merz promet endurir la legislació a Alemanya després de l'atropellament mortal de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. El suposat autor dels fets estava en llibertat, tot i tenir un ampli historial delictiu i de radicalització islamista. Troballa singular. En les últimes excavacions del jaciment d'Empúries s'ha localitzat per primera vegada en una casa de la ciutat grega el fragment d'un petit cap femení de ceràmica que formava part d'un vas ritual del segle VI abans de Crist. S'utilitzava per contenir i abocar petites quantitats d'oli, vi o mel i és poc habitual trobar-lo en contextos domèstics.
0: 3CAT Info.
1: Esports.
2: El Barça és a Anglaterra on farà una estesa pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al marge. Aquest dimarts l'Espanyol també viatjarà a Anglaterra. S'hi estarà una setmana i jugarà dos partits amistosos contra el Burnley i el Middlesbrough. L'equip blanquiblau ha cedit Salinas al Màlaga. I el Girona ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Estuani. El davanter uruguaià arribarà a les 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí.
1: I el temps aquest dimarts, el temps serà el típic del juliol, un dia assolellat de cap a cap amb núvols inofensius al matí a la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla, de plena canícula. Les màximes més altes tocaran els 37 graus a Ponent.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Oriol Pujador. Comencem.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre de l'any 2017. Serret, però, va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior i Unió Europea durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar també a Catalunya.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Més d'actualitat política en el Parlament, la consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben exactament què és el que va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns en una compareixença a la Cambra Catalana. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els exàmens de finals d'etapa que podrien haver generat confusió als centres educatius. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de quart d'ESO.
3: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, amb molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
1: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició que li han demanat la seva dimissió. Anna R. de Junts, Jessica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular.
4: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
5: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
6: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
7: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
1: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional. L'error de les proves PISA també ha provocat indignació a la comunitat educativa. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi expulsat les culpes en un primer moment cap als docents.
8: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
1: Mentrestant, l'USTEC acusa el departament de no comunicar l'error fins ara per no atiar més les crítiques a la conselleria. Iolanda Segura, portaveu del sindicat.
9: Primer hi ha d'haver unes instruccions molt clares i algú supervisant. I, per tant, no és un fet purament només tècnic, sinó que hi ha una fallada de l'estructura de funcionament en general. Però el que és més greu és que el fet de que això no s'hagi donat a conèixer en el moment que es va saber que havia passat això, aquí sí que hi ha hagut una decisió política evitar el debat social.
1: Segura considera que la polèmica és un escàndol a l'altura de la infiltració dels Mossos d'Esquadra a les assemblees de mestres.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Un incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona entre l'estació del Clot i Glòries ha obligat a tallar el servei de la línia entre Universitat i la Sagrera. El foc està extingit, però ha omplert el metro de fum a les estacions més afectades i ha sorprès un comboi a dins del túnel que connecta Glòries i el Clot. 137 usuaris han hagut de ser atesos pel Servei d'Emergències Mèdiques, tot i que cap amb afectacions de gravetat. Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, ha explicat les actuacions que han fet des del cos.
10: Hem activat el pla d'emergències i amb aquestes 22 dotacions hem afrontat l'actuació per les dues boques simultàniament. A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques.
1: Els fets han passat abans de les 6 de la tarda d'aquest dilluns, quan un revestiment d'un túnel ha entrat en contacte amb la catenària elèctrica i s'ha acabat calant foc. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores.
11: Creiem que aquest foc era provocat per el despreniment i s'ha cremat d'un revestiment que tenia el túnel en aquest punt i que ha caigut i ha cremat.
1: S'espera que aquest dimarts la xarxa de metro ja funcioni amb normalitat. Mentrestant, l'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, per tant, és un balanç encara provisional, però la situació ha millorat lleugerament.

0: a la muntanya que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
1: Al poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? I poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era, o el dubte que en alguns casos se podia generar, que no pogueren tornar a les seues vivendes, no? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase, que serà quan acabi l'emergència, quan acabi i s'apagui l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
0: L'incendi ha millorat a les últimes hores. Els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí, a la Vall d'Uixó, i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3Cat Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
2: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del Seprona, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
0: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
3: Front obert, doncs, amb aquests incendis al País Valencià. Front obert també a Madrid i a Àvila. Els incendis continuen cremant aquí fora de control, però sembla que no avancen tan ràpid com ho han fet en els últims dies. Ja són més de 40 les localitats evacuades i unes 93.000 persones estan o confinades o desplaçades a casa seva. Les flames han arrasat més de 75.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar els focs abans de dimecres, quan un canvi de temps pot complicar encara més la situació. Madrid, Àngels Lafuente.
4: El temps s'esgota per intentar controlar uns incendis que estan arrasant Madrid, Toledo i Ávila. Hores decisives per lluitar contra el foc abans que entri l'onada de calor, la quarta d'aquest estiu, que ho pot complicar tot molt més. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior, ha reconegut que Ávila continuen dos fronts molt actius i preocupa especialment el flanc al nord de l'embassament de San Juan, el punt més conflictiu.
5: A partir de les 11 de la mañana, pues sí que está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
4: Aquest dilluns s'han desallotjat més municipis, ja són més de 40 les localitats evacuades, i és que els dos grans focs de Madrid i Ávila segueixen actius, sense estabilitzar, i encara que s'han tocat puntualment, no s'han acabat d'unir en un únic incendi. Tot plegat fa que les prop de 91.000 persones desallotjades encara no poden tornar a casa. Continuen en pavellons municipals de poblacions pròximes als incendis. Uns veïns obligats a abandonar els seus domicilis, no tant pel perill del foc, sinó pel fum que feia l'aire irrespirable i posava en perill la seva salut.
6: Yo creo que es más que nada por un tema de seguridad del aire que esté muy cargado de humo.
7: Ya comenzó el humo a llegar y consiguientemente nosotros también tuvimos que ser evacuados.
8: Pero que había demasiado humo. Pero yo tengo esperanza que no entre a Zarzalejo porque por la parte que está allí es fácil de controlar.
4: Marlaska ha firmat un ordre que suspèn temporalment les feines del camp que es fan amb maquinària agrícola a la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo durant la vigència d'emergència d'interès nacional.
3: I a França també, pendents de l'evolució de l'incendi que crema des de fa dies també a la Gironda, un incendi que tendeix a estabilitzar-se, però es temen nous rebrots per la situació meteorològica que ve. El foc ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. De moment no hi ha una data oficial encara perquè puguin tornar a casa seva. Els bombers admeten que podrien trigar setmanes a apagar del tot aquest incendi. El president Emmanuel Macron ha visitat aquest dilluns la zona afectada i ha demanat mantenir-se units davant d'un incendi que ha advertit encara obligarà a afrontar dies difícils. Enviada especial a la zona, a Marxa Prima, Laura Bertran.
9: Optimisme, però sobretot prudència al front dels incendis a la Gironda. Si ara ja fa moltes hores que s'ha estabilitzat amb 42.000 hectàrees afectades, el foc continua actiu amb alguna rabifalla, el que fa tema de cara a les properes hores, perquè de cara ja aquest dimarts i dimecres es preveu una pujada molt significativa de les temperatures per sobre dels 33 i 34 graus, amb una baixada de l'humitat

0: Aquest dilluns, el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha visitat justament tots aquests efectius mobilitzats. Els hi ha vingut a donar el seu suport.
1: Això es deu a una sequera extrema que, òbviament, s'ha produït a les darreres setmanes i que ha assecat moltes de les nostres serralades. Ha eliminat la humitat i ens ha fet més vulnerables. Crec que hem de ser realistes. Les properes setmanes seran difícils.
0: El foc es manté amb aquestes 42.000 hectàrees cremades, això sí, en fase d'estabilització, com ens confirma el colonel Wilfried Schneider.
2: Estem en via d'estabilitzar el sinistre amb el suport dels mitjans aeris i terrestres. Des d'ahir el foc no ha evolucionat negativament, tot i que es dirigia cap a l'àrea metropolitana de Bordeus.
0: Vers la métropole bordelaise. Mentrestant, fins que el foc no sigui considerat fixat, ja s'ha anunciat que els 220.000 evacuats no podran tornar encara a casa seva.
3: Aquesta és la situació global dels incendis. Arreu on hi ha, Catalunya Protecció Civil demana encara extremar les precaucions per evitar riscos a les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar els termòmetres als 40 graus en alguns punts del país a partir d'aquest dimecres. De fet, aquest dilluns a la tarda s'ha declarat un incendi en una zona de camps de conreu a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. El foc ha afectat finalment 8 hectàrees. Els bombers l'han pogut estabilitzar ràpidament. Les altes temperatures, però, es mantindran durant dies i això incrementarà el risc de foc. De moment, de cara a aquest dimarts, els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques en nivell 4 del Pla Alfa, que és el nivell més alt. Per aquest motiu també es restringeix l'accés a tres espais naturals, el Montmell, Marmellà, Prades i Montsant. En canvi, es reobren espais naturals de les muntanyes de Tivissa i Vandellòs, Llevaria i Pradell, així com les serres de Cardó i Aboix. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, el nivell 3 del Pla Alfa, afectarà aquest dimarts encara 86 municipis.
4: El temps.
3: Néstor Gómez.
5: Aquest dimarts el temps s'espera molt estable amb un ampli domini del sol, potser amb alguns núvols matinals cap a la costa daurada del Delta de l'Ebre, també a darrera hora del dia poden aparèixer en aquest sector, i sobretot també aquesta tarda els que poden aparèixer cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. En tot cas, de precipitacions avui no n'esperem. El que sí que esperem és que les temperatures pugin una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 37 graus a Ponent, entre els 34, 35, 36 graus a bona part de les comarques de l'interior i a la façana costanera, ambient xafogós, amb màximes a l'entorn dels 30-31 graus. Un dia encara de calor continguda, un dia de calor canicular típica d'aquesta època de l'any, d'un mes de juliol normal. El que no serà normal serà el que tindrem a partir de demà. A partir de dimecres, nova i gran calorada que ens acompanyarà fins a finals de setmana, amb temperatures que cada dia anirem possiblement tocant la xifra o superant dels 40 graus.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: De la crònica del món destaquem que Friedrich Merz ha promès endurir la legislació de menors a Alemanya després de l'atac de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. El canceller alemany diu que no entén perquè la policia no va poder detectar l'agressor malgrat l'historial de radicalització que tenia. Berlín, Jordi Regàs.
6: Abdul Balú es va beneficiar d'una legislació que en el cas dels menors els dona una segona oportunitat a Alemanya. L'autor de l'atropellament hauria fet creure al jutge que es volia reformar i per aquest motiu encara es trobava en llibertat, tot i haver estat condemnat en ferm. Són casos com aquests els que es volen evitar amb una reforma de la llei del menor, que ja està en marxa a Alemanya. Un enduriment que compta amb el ple suport del canceller Friedrich Merz.
7: Encara no entenc com va ser possible que aquest home, que està sota vigilància constant, s'acostés a Christopher Street sense ser detectat. La meva pregunta és, es podia haver evitat? No és una pregunta retòrica, sinó una pregunta seriosa. I si la base legal per a una mesura així és insuficient, aleshores cal parlar de disposicions legals que ho facin possible.
6: El canceller ha suggerit aquest dilluns que en casos similars a l'autor dels fets se li hauria de retirar la nacionalitat alemanya. Es dona la circumstància, però, que en molts casos els autors de fets similars són alemanys. És també el cas d'Abdul Balú. Havia nascut a la República Federal i no tenia doble nacionalitat.
3: Mentrestant, a París han detingut un home acusat d'haver atacat amb dos ganivets tres dones de 19, 24 i 36 anys a prop de la Port de Clichy, al nord de la capital. Dues estan ferides greus i una menys greu. Tot i això, segons les autoritats franceses, la seva vida no corre perill. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha confirmat l'arrest del suposat autor, un home de 31 anys, de qui s'està verificant la identitat. Les autoritats no han comunicat cap hipòtesi sobre els motius de l'atac. Sí que han explicat que han sigut detingut per un policia que estava fora de servei. El suposat atacant ha fet declaracions incoherents.
8: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents que, evidentment, condemno fermament.
3: En un vídeo que circula per les xarxes socials es pot veure l'home reduït a terra i dient en veu baixa «És Allah qui m'ho ha ordenat». Les autoritats franceses insisteixen en ser prudents i que seran les autoritats judicials les que determinaran el mòbil d'aquest atac.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: De nou a casa nostra, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, anuncia un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica. També promet mesures de cara a la tardor per compensar els pagesos afectats per les zones de protecció per les aus després d'una reunió amb representants de les organitzacions agràries que han sortit satisfets d'aquests compromisos. Montblanc, Manel Sastre.
9: El pla s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills, el Segrià i l'Urgell. El conseller Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb AgroSeguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
10: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, a més farem també, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
9: A la trobada hi ha fet cap també els representants d'organitzacions agràries com a Saja, el Gremi de la Pagesia, la Plataforma Pagesos o Conills, Manifesta, Gran Urgell o Unió de Pagesos. La responsable de Medi Ambient a Lleida d'aquest sindicat, Carol Eixut, recorda que la inacció dels últims mesos els ha portat a aquesta situació.
11: El fet de deixar fer, ens ha deixat una estaca ara al damunt que costarà d'arreglar-ho i l'únic que s'ha de fer és molta feina endavant i no parar.
9: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus després que se n'hagin cremat dues en les últimes setmanes. Ordeig proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de rec.
3: Ha raïmat el Segrià. Ha començat la barema del raïm, que s'ha avançat per la calor. És una de les zones més primerenques d'Europa, però aquest any s'hi ha batut el rècord per les altes temperatures que han accelerat la maduració del raïm. Lleida, Júlia Bacar.
12: En 109 anys d'història no s'havia baremat mai tan aviat a raïmar, tot i ser una de les zones de tot el continent europeu on es comença a collir abans el raïm. Això per la calor, que també ha obligat a reforçar el rec i canviar la poda de la planta per protegir el fruit. Carles Escola és el cap d'enologia del celler.
13: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps i ara precisament estem intentant deixar-los el màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm que el cremaria.
12: A banda del canvi climàtic, també cal adaptar-se als mercats i als canvis en el consum de begudes alcohòliques. El vi negre cau, però en canvi el blanc es manté i algunes varietats tenen més acceptació, com l'albariño. Ho explica el director del raïmat, Joan Esteve.
14: Va lligat amb la tendència del consum. Llavors, evidentment, si ens demanen més vi blanc, doncs intentem anar transformant la finca doncs, a més producció de vi blanc.
12: Són vins que funcionen molt bé al mercat dels Estats Units i les exportacions es mantenen, tot i les traves comercials que posa el govern de Donald Trump.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Les excavacions d'aquest estiu al jaciment d'Empúries han aportat una troballa singular. Es tracta d'un petit cap femení de ceràmica localitzat en una casa grega del barri portuari que formava part d'un vas virtual que data del segle VI abans de Crist. És la primera vegada que es troba un objecte d'aquest tipus en un context domèstic de la Neàpolis. Girona Maria Rovira.
15: Es tracta d'un fragment ceràmic amb un rostre femení d'estil arcaic, encara amb restes de pintura, que podria representar una sirena. S'ha trobat en un nivell d'una de les cases més antigues del barri portuari de la ciutat grega, segons explicava l'arqueòleg d'Empúries, Pere Castanyer.
16: És un fragment d'un ascos, és un recipient on els grecs, diguem, hi guardaven l'oli. Aquest oli podia servir tant per omplir les llànties, també per la cuina, o a vegades s'utilitzaven doncs, amb finalitats, diguem-ne, culturals o rituals. és una peça que té forma de cos d'un animal, però en aquest cas la particularitat és que la cara no és d'un animal, sinó que és una figura femenina.
15: La campanya s'ha focalitzat en tres sectors de l'antic barri portuari de la Neàpolis, al nord del recinte grec, i s'emmarca en el 80è curs internacional d'arqueologia d'Empúries, en què han participat una trentena d'estudiants. Els arqueòlegs també han descobert en aquesta campanya que la trama de carrers d'aquest barri es va mantenir pràcticament inalterada durant els 6 segles de vida de la ciutat grega.
3: Esports. 4:02, Francesc Ripoll.
17: El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. L'equip de Hansi Flick ja ha fet el primer entrenament amb tres novetats. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat. Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important dels mundialistes. Durant aquest estatge, el Barça jugarà dos amistosos divendres contra el Birmingham de la segona divisió anglesa, un partit que podreu seguir a Catalunya Ràdio, i dilluns dia 3, l'últim dia, davant el Preston, també de la segona anglesa. Encara en clau Barça, segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid. Aquest dimarts serà el torn de l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos. Dimecres contra el Burnley, club també propietat de l'Ampeix, el màxim accionista blanquiblau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
18: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
17: L'equip blanquiblau ha anunciat la sessió de lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada, i segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
19: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
17: Per cert, el Girona i el Sabadell, que competiran tots dos de la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona, a porta tancada. I encara en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada. Totes les jugadores blaugranes han passat les pertinents proves mèdiques i aquest dimarts faran el primer entrenament. Les primeres sessions no les farà Aitana Bonmatí, que continua sense fer net de les molèsties al peroné de la cama esquerra. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva renovació. Aquest dilluns s'ha anunciat la novena incorporació, Tosa Nebuamo, en l'epivot que substituirà Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai. Nebuamo és anglès, de Newcastle, i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. El Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 centímetres, té experiència a l'NBA, però encara no ha jugat a cap equip europeu.
3: Trescat Info.
17: En futbol sala, Laurent Lapito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala, un Barça que ha estat dominador i ha guanyat 6 dels 7 premis possibles. Pito també ha guanyat el premi al millor pivot, Mateus el del millor a l'esquerra, Gauna millor a la dreta, Antonio millor tanca i Didac millor porter. El Barça comença la pretemporada dilluns 3 d'agost. L'Indústries ha començat aquest dilluns.
3: Són 4:05.

0: Al punt de dos quarts, com sempre, repassem les informacions més destacades, principals titulars d'aquestes últimes hores. Començant per la decisió del Tribunal Suprem, aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. És la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre amnistiada. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret es mostren satisfets i exigeixen que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes vinculades amb el procés. També destaquem que des del Parlament la consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i reconeix que, tot i assabentar-se'n el mes de març, encara no se sap què va fallar. La hipòtesi principal és que la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa podrien haver generat una confusió als centres. I ens fixem també en l'evolució dels incendis. Els bombers confien a poder atacar el foc que crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo. A les pròximes hores, 6.000 veïns desallotjats han pogut tornar a casa mentre s'espera que aquest dimarts puguin tornar a la resta si res canvia. Les flames han calcinat aquí 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs continuen descontrolats. Han cremat més de 77.000 hectàrees. Tres qüestions principals, tres titulars que de seguida ampliem, però hi afegim més arguments informatius en aquesta propera mitja hora. El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues policials a la manifestació contra la massificació turística d'aquest cap de setmana a Palma. La presidenta Marga Proems l'assenyala a ell com a màxim responsable de l'operatiu i qualifica les imatges d'impactants i lamentables. L'executiu espanyol, més qüestions, ajorna fins al setembre el reial decret de mesures d'habitatge que han de prorrogar 2 anys més els contractes de lloguer. El govern de Pedro Sánchez tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres d'aquest dimarts, però finalment el deixa per després de l'estiu per guanyar temps i aconseguir un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. També farem agenda d'aquí uns dies. L'interès per trobar un allotjament amb bona visibilitat de cara al 12 d'agost, dia de l'eclipsi, farà que gairebé no hi hagi lloc en lloc. Incorpora també l'opció dels càmpings. El sector reconeix que ha disparat les reserves de ciutadans del país i que ja fa temps no hi ha places disponibles. Dels esports, Francesc Ripoll, què destaques?
1: Que el Barça és a Anglaterra, on farà una estesa pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al març. Aquest dimarts també viatjarà l'Espanyol i el Girona ha renovat Estuani, que jugarà la seva desena temporada a Montilivi.
0: Temps de juliol típic per aquest dimarts, un dia assolellat de cap a cap amb algun núvol inofensiu al matí a la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla, plena canícula, màximes altes que tocaran els 37 graus a ponent. Passen 4 minuts del punt de 2 quarts, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre del 2017, però va tornar a Catalunya el març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior i de la Unió Europea durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui de manera immediata a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar a Catalunya. 3CAT Info. La consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben què va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns en una compareixença que ha fet al Parlament de Catalunya. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els exàmens de final d'etapa que podrien haver generat confusió als centres educatius. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les proves PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de final de l'etapa a l'ESO.
2: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
0: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició que li han demanat la dimissió. Anna R. de Junts, Jéssica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular. Els sentim a tots.
3: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
4: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
5: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
6: Tenien pànico a que se confirmara la caída libre del sistema educatiu, però són tan incompetents que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha pogut autoritzar que els veïns de quatre barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa. Malgrat tot, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil investiga l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi, però la més probable... La possibilitat que va guanyant més pes és que l'incendi fos provocat. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb suport tècnic de Xavier Espel.
8: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de quatre barris, tres d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
9: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? I poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era o el dubte que en alguns casos se podia generar que no pogueren tornar a les seues vivendes. No? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase que serà quan acabe la emergència, quan acabe i s'apague l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
8: L'incendi ha millorat a les últimes hores, els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí a la Vall d'Uixó i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3CAT Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
10: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del CEPRONA, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
8: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
0: Els incendis de Madrid i d'Àvila també continuen cremant fora de control encara dies després. No avancen, però, tan ràpid com ho han fet en les últimes jornades. Ja són més de 40 les localitats evacuades i unes 93.000 les persones que continuen confinades o desplaçades. Les flames han arrasat 76.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar o estabilitzar com a mínim aquests focs abans que dimecres arribi una nova onada de calor que compliqui encara més la situació. La gestió d'aquests focs ha deixat, però, una derivada política. El govern de Pedro Sánchez aprovarà aquest dimarts un reial decret amb ajudes urgents per als afectats d'aquests incendis. Segons fonts de la Moncloa, el Ministeri de Treball assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions d'aquelles empreses i d'aquells treballadors que hagin hagut d'aturar la seva activitat. També es reconeixerà el dret a no anar a la feina en el cas d'evacuacions forçoses i s'ampliarà el permís per mort d'un familiar arran de l'emergència climàtica. Són algunes de les mesures que preveu el decret d'urgència que haurà de convalidar per al Congrés. Amb els incendis descontrolats, Pedro Sánchez insisteix a reivindicar el pacte d'Estat per l'emergència climàtica i reclama al Partit Popular que deixi de banda el negacionisme i s'hi sumi. Però la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recorda que el president espanyol fa anys que parla d'aquesta qüestió i ara diu que no és tan urgent.
11: Que se unan a este pacto de Estado, porque esta sí que es una prioridad nacional. Frente a los fenómenos extremos, pacto de Estado.
12: 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver.
0: El ministre Òscar Puente acusa Ayuso de deixament de funcions amb el cos dels bombers de la Comunitat de Madrid sota mínims.
13: Servicios propios han alcanzado ya tal nivel de infradotación que prácticamente cualquier incendio requiere ya la intervención de la UME. Esa unidad a cuya creación se pusieron llegando incluso a recurrirla ante el Tribunal Supremo.
0: Malgrat les crítiques, la presidenta madrilenya ha confirmat que dimecres assistirà a la reunió que ha convocat el Ministeri de l'Interior amb les comunitats per abordar aquesta crisi d'incendis.
7: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues a la manifestació contra la massificació turística de Palma que la presidenta Balear ha qualificat d'impactants i de lamentables. La presidenta Marga Proens s'ha desmarcat de l'actuació policial.
14: Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que no és el màxim responsable. Per tant, insisteixo, qui avui s'haurien d'adreçar totes aquestes preguntes és en el delegat del govern, a ser dues secretàries d'Estat i en el Partit Socialista.
0: Per la seva banda, el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha considerat inacceptable l'actuació contra els manifestants i n'ha responsabilitzat els comandaments policials.
15: Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
0: Els sindicats de policia han criticat aquestes declaracions i atribueixen els incidents a grups de radicals infiltrats a la mobilització que, segons asseguren, van a tancar alguns agents. Però el portaveu de la plataforma convocant Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas, ha denunciat una actuació injustificada i violenta.
16: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
0: El govern de Pedro Sánchez ha ajornat fins al setembre el reial decret de mesures en matèria d'habitatge. L'executiu tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres aquest dimarts, però finalment deixarà passar l'estiu per guanyar temps i aconseguir tancar un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. El decret havia de prorrogar 2 anys els contractes de lloguer, entre d'altres mesures. Ernest Ortasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, ha demanat celeritat per poder aplicar-lo el més aviat possible.
17: No hay ningún grupo que se haya bajado de ese diálogo. Ninguno. Todos están dispuestos a dialogar y a hablar con el gobierno, aportando sus propuestas, y creo que nuestra responsabilidad, desde luego, es escucharlas, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
0: Junts ha reclamat a l'executiu de Sánchez un gir de 180 graus en el decret. Entre les demandes dels juntaires hi ha més mesures fiscals. El portaveu de la formació, Josep Rius, ha llançat aquest avís.
18: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat. Per tant, no participarem d'una perpetuació de les actuals polítiques d'habitatge.
0: Junts ja va tombar el primer decret d'habitatge a l'abril perquè no recollia ajudes als llogaters. Un reial decret, doncs, que queda ajornat per després de vacances. Les comunitats autònomes governades pel PP també demanen que s'ajorni fins després de l'estiu, fins al setembre, la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres, en què s'ha d'aprovar la reforma del sistema de finançament autonòmic. Els consellers d'Hisenda i Economia dels 11 territoris, a més de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, argumenten que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya. En una carta enviada al ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, també apunten que la proposta del govern trenca el dret d'un tracte igual a totes les comunitats, tal com estableix, diuen, la llei i la Constitució, i que no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis a Espanya. Abans d'aquesta demanda d'ajornament, aquest dilluns el govern de les Illes Canàries, liderat per Coalició Canària i amb participació del PP, ha apuntat que dimecres avalarà la proposta del Ministeri d'Hisenda pactada amb Esquerra Republicana sobre un nou model de finançament autonòmic. El president canari, Fernando Clavijo, ha assegurat que el nou model reconeix les singularitats de la seva comunitat i li reportarà 1.300 milions d'euros més a l'any per finançar serveis essencials.
19: Si es bueno para Canarias, y este acuerdo es bueno para Canarias, mejora la financiación, y tras décadas de infrafinanciación autonómica en Canarias, por fin llegamos a un acuerdo que nos sitúa en la media, pues obviamente el gobierno de Canarias va a estar a favor.
0: Clavijo ha avançat que el seu partit, Coalició Canària, també votarà a favor del text quan arribi al Congrés dels Diputats. I abans de la previsió del temps, una qüestió més. L'acusació particular rebaixa de 24 a 13 anys la pena de presó per a Begoña Gómez, a qui jutjaran per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació en els seus negocis privats. L'acusació contra la dona del president espanyol, liderada per l'entitat d'extrema dreta ACOIR, també rebaixa de 22 a 6 anys la petició per a Cristina Álvarez, l'assessora de la parella del president. Des del PSOE, la portaveu Montse Mínguez reitera que Gómez és víctima de persecució política.
20: Begoña és inocente i lo que se le está haciendo es, insisto, una cacería resultado de ser la mujer de quien es, porque es que ya no da más de sí.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
21: Aquest dimarts el temps s'espera molt estable amb un ampli domini del sol, potser amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, també a darrera hora del dia poden aparèixer en aquest sector, i sobretot també aquesta tarda els que poden aparèixer cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. En tot cas, de precipitacions avui no n'esperem. El que sí que esperem és que les temperatures pugin una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 37 graus a Ponent, entre els 34, 35, 36 graus a bona part de les comarques marques de l'interior i a la façana costanera, ambient xafogós, amb màximes a l'entorn dels 30-31 graus. Un dia encara de calor continguda, un dia de calor canicular típica d'aquesta època de l'any, d'un mes de juliol normal. El que no serà normal serà el que tindrem a partir de demà. A partir de dimecres, nova i gran calorada que ens acompanyarà fins a finals de setmana, amb temperatures que cada dia anirem possiblement tocant la xifra o superant dels 40 graus.
7: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: El govern està pendent de l'informe sobre les causes de l'esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona i demana esperar abans d'atribuir responsabilitats. El forat d'uns 30 metres de diàmetre ja s'ha reomplert tot de formigó i les línies de tren, la R2, la R2 Nord i la R11 de Rodalies tornen a circular per la zona afectada. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que la prioritat ha estat resoldre la incidència i reprendre el servei de manera ràpida i segura, però que ara tocarà saber què és el que va passar. Són declaracions a 3Cat Info.
22: Amb això hem centrat la nostra atenció, en exigir a DIF, igual que fem amb nosaltres mateixos, que aquesta represa fos el més ràpida possible, i a partir d'aquí ara veure quin és l'origen, veure si es va actuar de la manera adequada, d'acord a projecte, si aquests riscos estaven ben delimitats i si d'aquí en surt alguna oportunitat de millora i d'assegurar que això no pugui tornar a passar.
0: Davant de la coincidència d'aquest esvoranc amb el de la línia 9 del metro i la fuita de gas de les obres de la plaça de Sants de Barcelona, la consellera de Territori ha assegurat que poden passar incidències com aquestes quan s'estan duent a terme tantes obres i tan complexes.
7: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: Falten només 16 dies per l'eclipsi de sol i cada vegada és més difícil trobar allotjament en els llocs on la visibilitat serà màxima. Els càmpings no s'escapen d'aquesta eufòria i reconeixen que s'han multiplicat les reserves, sobretot amb ciutadans del país, Fèlix Martín.
1: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar molt les reserves als càmpings per la setmana del 10 al 16 d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys, amb molts més clients a l'entorn que no estrangers. Ha confirmat a 3CAT Info el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
2: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
1: De fet, a les comarques amb màxima visibilitat de l'eclipsi és difícil trobar allotjament quan només falten 16 dies per aquest fenomen.
0: A la Vall d'Aran s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna. Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i la progressió d'aquesta espècie. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
3: Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb tres cries i això desmentiria els suposats efectes nocius de l'endogàmia sobre els ossos del Pirineu. Marc Alonso és membre de DEPAN, a l'entitat que col·labora en el seguiment de l'os.
23: L'endogàmia ha existit, però es va diluint cada vegada més perquè el nombre d'ossos cada vegada és més gran, no? I que sigui un problema, jo crec que això desmentiria una mica aquestes tesis.
3: A principis de juny, un dels cadells, el més petit d'una de les ventrades, va morir per causes que no s'han pogut determinar.
0: Seguim al Pirineu, al Museu de la Conca d'allà al Pallars Jussà, inaugura una exposició dedicada a una figura tan singular com desconeguda, Lluís Ferrer Rei Condal, un metge rural que entre consulta i consulta va reunir una de les col·leccions de fòssils més importants de Catalunya, Pau Rovira.
24: Ferrer Condal aprofitava les visites mèdiques per recórrer jaciments paleontològics i recuperar fòssils que avui tenen un gran valor científic. El director del Museu de la Conca d'Allà, Àngel Galobart, destaca la singularitat d'aquesta col·lecció.
25: Per una banda, per la quantitat, perquè tenim més de 3.000 fòssils. A més, Ferrer Condal les va documentar absolutament totes, però també, clar, com a col·leccionista, també agafava peces excepcionals.
24: Com la primera ploma d'ocell descoberta a Catalunya o els fòssils que van permetre descriure una nova espècie de granota.
25: Ell és el primer que troba una ploma d'ocell fòssil de fa 125 milions d'anys a la Pedrera i també tenim una altra peça, que és una granota, també del mateix jaciment, que és una espècie nova.
24: La mostra es podrà visitar fins a la tardor i després itinerarà per diversos municipis del Geoparc Orígens i per les poblacions on Lluís Ferrer Condal va exercir com a metge.
7: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Palma és la capital del cinema aquesta setmana amb el Festival Atlàntida, organitzat per Filmin, que arriba a la seva edició més ambiciosa. Ja s'ha batut el rècord d'entrades venudes per a pel·lícules com Forastera, una producció de TV3 i de 3CAT que ha donat el tret de sortida del festival. Palma, Caterina Carmany, Jaume.
26: Forastera és una història de fantasmes deliciosa. Zoe Stein interpreta la neta de Lluís Omar, que agafa el rol de la seva padrina quan aquesta mor. Els seus protagonistes destaquen la llum de la pel·lícula per relatar el dol i el dolor.
27: Fantasmes, però no per lo que, com estem acostumats a entendre la típica història de fantasmes, un poco más oscuro, no? Talvez, no? Crec que és una història de llum. I d'un fantasma que l'has de veure si tu vols veure.
28: Sembla que el que és atractiu de cara a aquest moment de consum tan gran de pel·lícules, sèries, és anar a buscar les parts fosques, no? I evidentment que la foscor forma part de la vida, no? Però tenim molt clar que la llum existeix.
26: També es podrà veure Mother Mary, que està cridada a ser una cinta de culte. Anne Hathaway es posa a la pell d'una estrella del pop que torna als escenaris després d'un temps i com reprèn una relació que portarà les protagonistes a aprofundir en la seva culpa i els seus traumes.
0: I abans dels esports, música... Mirar-te la...

0: inseparable.
1: La Mercè programa més d'un centenar de concerts amb noms com La Pegatina, Els Amics de les Arts, Marco Mesquida, Els Catarres, Maria Jaume, Al·lèrgiques al Polen o Svetlana.

0: que vindrà.
1: La programació musical de la Festa Major de Barcelona es desplegarà en 16 escenaris diferents durant 5 dies i presentarà 5 produccions pròpies. En parla Gisela Sais, comissària de la Mercè Música.
2: La Barcelona flamenca amb direcció musical de Chicuelo. Després, el projecte d'inclusió social Voces farà un concert amb Marco Mezquida, amb repertori de Manuel de Falla, l'Anna Rossi i la Joana Queiroz. Això és un concert molt dedicat a les dones creadores. La Carola Ortiz, un concert d'havaneres. I, per últim, un espectacle molt especial amb Marco de Anna, que és un coreògraf sobre el poder de protesta.
3: Però val la pena esperar-te, diumenge sense drama.
1: En aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tant la tradicional com l'actual, hi tindran un espai molt destacat.

0: Juan.
1: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
2: El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà una estesa pretemporada fins al 3 d'agost. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat. Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treballar al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important de mundialistes, dels jugadors del primer equip, que sí que han viatjat. Destaca la presència de Frenkie de Jong, que ja comença la recuperació conservadora de la seva lesió al genoll dret, i la de Marc-André Ter Stegen, que enllesteix la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Durant aquest estatge, el Barça jugarà dos amistosos, divendres contra el Birmingham de la segona anglesa, un partit que es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio, i dilluns, dia 3, davant el Preston North End. Encara en clau Barça, segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Aquest dimarts serà el torn per l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos, dimecres contra el Burnley, club també propietat d'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
2: L'equip blanquiblu ha anunciat la cessió del lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada i, segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
4: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
2: També en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada. Totes les jugadores blaugrana han passat les pertinents proves mèdiques i aquest dimarts faran el primer entrenament. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina a la seva renovació. Aquest dilluns s'ha anunciat la novena incorporació, Tosan Nebuamo, un alè pivot que substituirà el Toko Shengelia, que marxarà al Dubai. Nebuamo prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA i el Manresa ha fitxat l'escorta Colby Jones, amb experiència a l'NBA, però sense haver jugat encara a cap equip europeu. En futbol sala, el Verona Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
5: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron, que me elegieron. Y nada, muy contento porque fue un año muy bonito, sin lesiones. Entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga així aquesta pròxima temporada.
2: L'equip blaugrana començarà la pretemporada el proper dilluns 3 d'agost. L'Indústria Santa Coloma, en canvi, l'ha començat aquest dilluns amb les proves mèdiques i el primer entrenament.
1: L'actualitat esportiva a fons. Trescat Info.

0: Són les 5.
1: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. És la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre amnistiada. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret es mostren satisfets i exigeixen que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes vinculades amb el procés. La consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i reconeix que, tot i assabentar-se en el març, encara no saben què va fallar. La hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa, que podrien haver generat confusió als centres. Els partits han demanat la seva dimissió. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 137 passatgers del metro de Barcelona per l'incendi que hi ha hagut a la catenària de la línia 1 entre les estacions del Clot i Glòries. El foc ha obligat a tallar el servei entre Universitat i Sagrera, però TMB espera que la xarxa de metro torni a la normalitat aquest mateix dimarts. Els bombers confien a poder atacar el foc a crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo. En les pròximes hores, 6.000 veïns desallotjats han pogut tornar a casa i s'espera que aquest dimarts puguin tornar la resta. Les flames han calcinat 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs també continuen descontrolats. Han cremat més de 77.000 hectàrees. La Catalunya Protecció Civil demana extremar les precaucions pel risc d'incendi a les portes d'una nova onada de calor a partir de dimecres. 43 municipis de 7 comarques estaran aquest dimarts en nivell extrem per risc de foc i es mantindran tancats els accessos a 3 parcs naturals. Friedrich Merz promet endurir la legislació a Alemanya després de l'atropellament mortal de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. El suposat autor dels fets estava en llibertat, tot i tenir un ampli historial delictiu i de radicalització islamista. Troballa singular. En les últimes excavacions del jaciment d'Empúries s'ha localitzat per primera vegada en una casa de la ciutat grega el fragment d'un petit cap femení de ceràmica que formava part d'un vas ritual del segle VI abans de Crist. S'utilitzava per contenir i abocar petites quantitats d'oli, vi o mel i és poc habitual trobar-lo en contextos domèstics.
0: 3CAT Info.
1: Esports.
2: El Barça és a Anglaterra on farà un estatge de pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al marge. Aquest dimarts l'Espanyol també viatjarà a Anglaterra. S'hi estarà una setmana i jugarà dos partits amistosos contra el Burnley i el Middlesbrough. L'equip blanquiblau ha cedit Salinas al Màlaga. I el Girona ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Estuani. El davanter uruguaià arribarà a les 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí.
1: I el temps aquest dimarts, el temps serà el típic del juliol, un dia assolellat de cap a cap amb núvols inofensius al matí a la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla, de plena canícula. Les màximes més altes tocaran els 37 graus a Ponent.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Oriol Pujador. Comencem.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre de l'any 2017. Serret, però, va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior i Unió Europea durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar també a Catalunya.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Més d'actualitat política al Parlament, la consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben exactament què és el que va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns en una compareixença a la Cambra Catalana. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els exàmens de finals d'etapa que podrien haver generat confusió als centres educatius. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de quart d'ESO.
3: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
1: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició que li han demanat la seva dimissió. Anna R. de Junts, Jessica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular.
4: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
5: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
6: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
7: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
1: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional. L'error de les proves PISA també ha provocat indignació a la comunitat educativa. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi expulsat les culpes en un primer moment cap als docents.
8: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
1: Mentrestant, l'USTEC acusa el departament de no comunicar l'error fins ara per no atiar més les crítiques a la conselleria. Iolanda Segura, portaveu del sindicat.
9: Primer hi ha d'haver unes instruccions molt clares i algú supervisant. I, per tant, no és un fet purament només tècnic, sinó que hi ha una fallada de l'estructura de funcionament en general. Però el que és més greu és que el fet de que això no s'hagi donat a conèixer en el moment que es va saber que havia passat això, aquí sí que hi ha hagut una decisió política per evitar el debat social.
1: Segura considera que la polèmica és un escàndol a l'altura de la infiltració dels Mossos d'Esquadra a les assemblees de mestres.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Un incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona entre l'estació del Clot i Glòries ha obligat a tallar el servei de la línia entre Universitat i la Sagrera. El foc està extingit, però ha omplert el metro de fum a les estacions més afectades i ha sorprès un comboi a dins del túnel que connecta Glòries i el Clot. 137 usuaris han hagut de ser atesos pel Servei d'Emergències Mèdiques, tot i que cap amb afectacions de gravetat. Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, ha explicat les actuacions que han fet des del cos.
10: Hem activat el pla d'emergències i amb aquestes 22 dotacions hem afrontat l'actuació per les dues boques simultàniament. A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques.
1: Els fets han passat abans de les 6 de la tarda d'aquest dilluns, quan un revestiment d'un túnel ha entrat en contacte amb la catenària elèctrica i s'ha acabat calant foc. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores.
11: Creiem que aquest foc era provocat per el despreniment i s'ha cremat d'un revestiment que tenia el túnel en aquest punt i que ha caigut i ha cremat.
1: S'espera que aquest dimarts la xarxa de metro ja funcioni amb normalitat. Mentrestant, l'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, per tant, és un balanç encara provisional, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha autoritzat que els veïns de 4 barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa seva. Tot i això, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil investiga l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi, però cada vegada pren més força la possibilitat que l'incendi fos provocat. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic d'en Xavier Espel.
12: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de 4 barris, 3 d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
13: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de

0: construir les nostres muntanyes.
1: L'incendi ha millorat a les últimes hores. Els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí a la Vall d'Uixó i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3Cat Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
2: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del CEPRONA, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
1: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
3: Front obert, doncs, amb aquests incendis al País Valencià. Front obert també a Madrid i a Àvila. Els incendis continuen cremant aquí fora de control, però sembla que no avancen tan ràpid com ho han fet en els últims dies. Ja són més de 40 les localitats evacuades i unes 93.000 persones estan o confinades o desplaçades de casa seva. Les flames han arrasat més de 75.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar els focs abans de dimecres, quan un canvi de temps pot complicar encara més la situació. Madrid, Àngels Lafuente.
4: El temps s'esgota per intentar controlar uns incendis que estan arrasant Madrid, Toledo i Ávila. Hores decisives per lluitar contra el foc abans que entri l'onada de calor, la quarta d'aquest estiu, que ho pot complicar tot molt més. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior, ha reconegut que Ávila continuen dos fronts molt actius i preocupa especialment el flanc al nord de l'embassament de San Juan, el punt més conflictiu.
5: A partir de les 11 de la mañana, pues sí que está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
4: Aquest dilluns s'han desallotjat més municipis, ja són més de 40 les localitats evacuades i és que els dos grans focs de Madrid i Ávila segueixen actius, sense estabilitzar, i encara que s'han tocat puntualment, no s'han acabat d'unir en un únic incendi. Tot plegat fa que les prop de 91.000 persones desallotjades encara no poden tornar a casa. Continuen en pavellons municipals de poblacions pròximes als incendis. Uns veïns obligats a abandonar els seus domicilis no tant pel perill del foc, sinó pel fum que feia l'aire irrespirable i posava en perill la seva salut.
6: Yo creo que es más que nada por un tema de seguridad del aire que esté muy cargado de humo.
7: Ya comenzó el humo a llegar y consiguientemente nosotros también tuvimos que ser evacuados.
8: Pero que había demasiado humo. Pero yo tengo esperanza que no entre a Zarzalejo porque por la parte que está allí es fácil de controlar.
4: Marlaska ha firmat un ordre que suspèn temporalment les feines del camp que es fan amb maquinària agrícola a la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo durant la vigència d'emergència d'interès nacional.
3: I a França també, pendents de l'evolució de l'incendi que crema des de fa dies també a la Gironda, un incendi que tendeix a estabilitzar-se, però es temen nous rebrots per la situació meteorològica que ve. El foc ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. De moment no hi ha una data oficial encara perquè puguin tornar a casa seva. Els bombers admeten que podrien trigar setmanes a apagar del tot aquest incendi. El president Emmanuel Macron ha visitat aquest dilluns la zona afectada i ha demanat mantenir-se units davant d'un incendi que ha advertit encara obligarà a afrontar dies difícils. Enviada especial a la zona, Marxa Prima, Laura Bertran.
9: Optimisme, però sobretot prudència al front dels incendis a la Gironda. Si ara ja fa moltes hores que s'ha estabilitzat amb 42.000 hectàrees afectades, el foc continua actiu amb alguna rabifalla, el que fa tema de cara a les properes hores, perquè de cara ja aquest dimarts i dimecres es preveu una pujada molt significativa de les temperatures per sobre dels 33 i 34 graus amb una baixada de l'humitat. Aquest dilluns, el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha visitat justament tots aquests efectius mobilitzats, els hi ha vingut a donar el seu suport.
3: Això es deu a una sequera extrema que, òbviament, s'ha produït a les darreres setmanes i que ha secat moltes de les nostres serralades. Ha eliminat la humitat i ens ha fet més vulnerables. Crec que hem de ser realistes. Les properes setmanes seran difícils.
9: El foc es manté amb aquestes 42.000 hectàrees cremades, això sí, en fase d'estabilització, com ens confirma el colonel Wilfried Schneider.
10: On est en train Estem en via d'estabilització.

0: Utilitzar el sinistre amb el suport dels mitjans aeris i terrestres. Des d'ahir, el foc no ha evolucionat negativament, tot i que es dirigia cap a l'àrea metropolitana de Bordeus.
1: Vers la métropole bordelaise.
2: Mentrestant, fins que el foc no sigui considerat fixat, ja s'ha anunciat que els 220.000 evacuats no podran tornar encara a casa seva.
3: Aquesta és la situació global dels incendis. Arreu on hi ha, Catalunya Protecció Civil demana encara extremar les precaucions per evitar riscos a les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar els termòmetres als 40 graus en alguns punts del país a partir d'aquest dimecres. De fet, aquest dilluns a la tarda s'ha declarat un incendi en una zona de camps de conreu a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. El foc ha afectat finalment 8 hectàrees. Els bombers l'han pogut estabilitzar ràpidament. Les altes temperatures, però, es mantindran durant dies i això incrementarà el risc de foc. De moment, de cara a aquest dimarts, els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques en nivell 4 del Pla Alfa, que és el nivell més alt. Per aquest motiu també es restringeix l'accés a 3 espais naturals, el Montmell, Marmellà, Prades i Montsant. En canvi, es reobren espais naturals de les muntanyes de Tivissa i Vandellòs, Llevaria i Pradell, així com les serres de Cardó i Aboix. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, el nivell 3 del Pla Alfa, afectarà aquest dimarts encara 86 municipis.
4: El temps.
3: Néstor Gómez.
5: Aquest dimarts el temps s'espera molt estable amb un ampli domini del sol, potser amb alguns núvols matinals cap a la costa daurada del Delta de l'Ebre, també a darrera hora del dia poden aparèixer en aquest sector, i sobretot també aquesta tarda els que poden aparèixer cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. En tot cas, de precipitacions avui no n'esperem. El que sí que esperem és que les temperatures pugin una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 37 graus a Ponent, entre els 34, 35, 36 graus a bona part de les comarques de l'interior i a la façana costanera, ambient xafogós, amb màximes a l'entorn dels 30-31 graus. Un dia encara de calor continguda, un dia de calor canicular típica d'aquesta època de l'any, d'un mes de juliol normal. El que no serà normal serà el que tindrem a partir de demà. A partir de dimecres, nova i gran calorada que ens acompanyarà fins a finals de setmana, amb temperatures que cada dia anirem possiblement tocant la xifra o superant dels 40 graus.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: De la crònica del món destaquem que Friedrich Merz ha promès endurir la legislació de menors a Alemanya després de l'atac de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. El canceller alemany diu que no entén per què la policia no va poder detectar l'agressor malgrat l'historial de radicalització que tenia. Berlín, Jordi Regàs.
6: Abdul Balú es va beneficiar d'una legislació que en el cas dels menors els dona una segona oportunitat a Alemanya. L'autor de l'atropellament hauria fet creure al jutge que es volia reformar i per aquest motiu encara es trobava en llibertat, tot i haver estat condemnat en ferm. Són casos com aquests els que es volen evitar amb una reforma de la llei del menor, que ja està en marxa a Alemanya. Un enduriment que compta amb el ple suport del canceller Friedrich Merz.
7: Encara no entenc com va ser possible que aquest home, que està sota vigilància constant, s'acostés a Christopher Street sense ser detectat. La meva pregunta és, es podia haver evitat? No és una pregunta retòrica, sinó una pregunta seriosa. I si la base legal per a una mesura així és insuficient, aleshores cal parlar de disposicions legals que ho facin possible.
6: El canceller ha suggerit aquest dilluns que en casos similars a l'autor dels fets se li hauria de retirar la nacionalitat alemanya. Es dona la circumstància, però, que en molts casos els autors de fets similars són alemanys. És també el cas d'Abdul Balú. Havia nascut a la República Federal i no tenia doble nacionalitat.
3: Mentrestant, a París han detingut un home acusat d'haver atacat amb dos ganivets tres dones de 19, 24 i 36 anys a prop de la Port de Clichy, al nord de la capital. Dues estan ferides greus i una menys greu. Tot i això, segons les autoritats franceses, la seva vida no corre perill. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha confirmat l'arrest del suposat autor, un home de 31 anys, de qui s'està verificant la identitat. Les autoritats no han comunicat cap hipòtesi sobre els motius de l'atac. Sí que han explicat que han sigut detingut per un policia que estava fora de servei. El suposat atacant ha fet declaracions incoherents.
8: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents que evidentment condemno fermament.
3: En un vídeo que circula per les xarxes socials es pot veure l'home reduït a terra i dient en veu baixa «és Alà qui m'ho ha ordenat». Les autoritats franceses insisteixen en ser prudents i que seran les autoritats judicials les que determinaran el mòbil d'aquest atac.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: De nou a casa nostra, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, anuncia un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica. També promet mesures de cara a la tardor per compensar els pagesos afectats per les zones de protecció per les aus després d'una reunió amb representants de les organitzacions agràries que han sortit satisfets d'aquests compromisos. Montblanc, Manel Sastre.
9: El pla s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills, el Segrià i l'Urgell. El conseller Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb Agroseguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
10: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, a més farem també, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs, realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
9: A la trobada hi ha fet cap també els representants d'organitzacions agràries com Assaja, el Gremi de la Pagesia, la Plataforma Pagesos o Conills, Manifesta, Gran Urgell o Unió de Pagesos. La responsable de Medi Ambient a Lleida d'aquest sindicat, Carol Eixut, recorda que la inacció dels últims mesos els ha portat a aquesta situació.
11: El fet de deixar fer, ens ha deixat una estaca ara al damunt que costarà d'arreglar-ho i l'únic que s'ha de fer és molta feina endavant i no parar.
9: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus després que se n'hagin cremat dues en les últimes setmanes. Ordeig proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de rec.
3: A Raïmat, al Segrià, ha començat la verema del raïm, que s'ha avançat per la calor. És una de les zones més primerenques d'Europa, però aquest any s'hi ha batut el rècord per les altes temperatures que han accelerat la maduració del raïm. Lleida, Júlia Albacar.
12: En 109 anys d'història no s'havia veremat mai tan aviat a Raïmat, tot i ser una de les zones de tot el continent europeu on es comença a collir abans el raïm. Això per la calor, que també ha obligat a reforçar el rec i canviar la poda de la planta per protegir el fruit. Carles Escola és el cap d'enologia del celler.
13: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps, i ara precisament estem intentant deixar-los el màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm, que el cremaria.
12: A banda del canvi climàtic, també cal adaptar-se als mercats i als canvis en el consum de begudes alcohòliques. El vi negre cau, però en canvi el blanc es manté i algunes varietats tenen més acceptació, com l'Albariño. Ho explica el director del Raïmat, Joan Esteve.
14: Va lligat amb la tendència del consum. Llavors, evidentment, si ens demanen més vi blanc, doncs intentem anar transformant la finca, doncs, a més producció de vi blanc.
12: Són vins que funcionen molt bé al mercat dels Estats Units i les exportacions es mantenen, tot i les traves comercials que posa el govern de Donald Trump.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Les excavacions d'aquest estiu al jaciment d'Empúries han aportat una troballa singular. Es tracta d'un petit cap femení de ceràmica localitzat en una casa grega del barri portuari que formava part d'un vas virtual que data del segle VI abans de Crist. És la primera vegada que es troba un objecte d'aquest tipus en un context domèstic de la Neàpolis. Girona Maria Rovira.
15: Es tracta d'un fragment ceràmic amb un rostre femení d'estil arcaic, encara amb restes de pintura, que podria representar una sirena. S'ha trobat en un nivell d'una de les cases més antigues del barri portuari de la ciutat grega, segons explicava l'arqueòleg d'Empúries, Pere Castanyer.
16: És un fragment d'un ascos, és un recipient on els grecs, diguem, hi guardaven l'oli. Aquest oli podia servir tant per omplir les llànties, també per la cuina, o a vegades s'utilitzaven, doncs, amb finalitats, diguem-ne, culturals o rituals. És una peça que té forma de cos d'un animal, però en aquest cas la particularitat és que la cara no és d'un animal, sinó que és una figura femenina.
15: La campanya s'ha focalitzat en tres sectors de l'antic barri portuari de la Neàpolis, al nord del recinte grec, i s'emmarca en el 80è curs internacional d'arqueologia d'Empúries, en què han participat una trentena d'estudiants. Els arqueòlegs també han descobert en aquesta campanya que la trama de carrers d'aquest barri es va mantenir pràcticament inalterada durant els 6 segles de vida de la ciutat grega.
4: Esports.
3: 4 minuts i 2 quarts, Francesc Ripoll.
17: El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. L'equip de Hansi Flick ja ha fet el primer entrenament amb tres novetats. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat. Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important dels mundialistes. Durant aquest estatge, el Barça jugarà dos amistosos divendres contra el Birmingham de la segona divisió anglesa, un partit que podreu seguir a Catalunya Ràdio, i dilluns dia 3, l'últim dia, davant el Preston, també de la segona anglesa. Encara en clau Barça, segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid. Aquest dimarts serà el torn de l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos. Dimecres contra el Burnley, club també propietat de l'Ampeis, el màxim accionista blanquiblau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
18: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
17: L'equip blanquiblau ha anunciat la cessió de lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada i, segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
19: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
17: Per cert, el Girona i el Sabadell, que competiran tots dos de la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona, a porta tancada. I encara en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada. Totes les jugadores blaugrana han passat les pertinents proves mèdiques i aquest dimarts faran el primer entrenament. Les primeres sessions no les farà Aitana Bonmatí, que continua sense fer net de les molèsties al peroné de la cama esquerra. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva renovació, que dilluns ha anunciat la novena incorporació, Tosa Nebuamo, en l'epivot que substituirà Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai. Nebuamo és anglès, de Newcastle, i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. El Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 centímetres, té experiència a l'NBA, però encara no ha jugat a cap equip europeu.
4: Trescat Info.
17: En futbol sala, Lorena Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala, un Barça que ha estat dominador i ha guanyat 6 dels 7 premis possibles. Pito també ha guanyat el premi al millor pivot, Mateus el del millor a l'esquerra, Gauna millor a la dreta, Antonio millor tanca i Didac millor porter. El Barça comença la pretemporada dilluns 3 d'agost. L'Indústries ha començat aquest dilluns.
4: Són 6:15.

0: Al punt de dos quarts, com sempre, repassem les informacions més destacades, principals titulars d'aquestes últimes hores. Començant per la decisió del Tribunal Suprem, aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. És la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre amnistiada. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret es mostren satisfets i exigeixen que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes vinculades amb el procés. També destaquem que des del Parlament la consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i reconeix que, tot i assabentar-se'n el mes de març, encara no se sap què va fallar. La hipòtesi principal és que la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa podrien haver generat una confusió als centres. I ens fixem també en l'evolució dels incendis. Els bombers confien a poder atacar el foc que crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo. A les pròximes hores, 6.000 veïns desallotjats han pogut tornar a casa mentre s'espera que aquest dimarts puguin tornar a la resta si res canvia. Les flames han calcinat aquí 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs continuen descontrolats. Han cremat més de 77.000 hectàrees. Tres qüestions principals, tres titulars que de seguida ampliem, però hi afegim més arguments informatius en aquesta propera mitja hora. El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues policials a la manifestació contra la massificació turística d'aquest cap de setmana a Palma. La presidenta Marga Proems l'assenyala a ell com a màxim responsable de l'operatiu i qualifica les imatges d'impactants i lamentables. L'executiu espanyol, més qüestions, ajorna fins al setembre el Reial Decret de Mesures d'Habitatge que han de prorrogar 2 anys més els contractes de lloguer. El govern de Pedro Sánchez tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres d'aquest dimarts, però finalment el deixa per després de l'estiu per guanyar temps i aconseguir un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. I també farem agenda d'aquí uns dies. L'interès per trobar un allotjament amb bona visibilitat de cara al 12 d'agost, dia de l'eclipsi, farà que gairebé no hi hagi lloc en lloc. Incorpora també l'opció dels càmpings. El sector reconeix que ha disparat les reserves de ciutadans del país i que ja fa temps no hi ha places disponibles. Dels esports, Francesc Ripoll, què destaques?
1: Que el Barça és a Anglaterra, on farà un estès de pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al març. Aquest dimarts també viatjarà l'Espanyol i el Girona ha renovat Estuani, que jugarà la seva desena temporada a Montilivi.
0: Temps de juliol típic per aquest dimarts, un dia assolellat de cap a cap amb algun núvol inofensiu al matí a la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla, plena canícula, màximes altes que tocaran els 37 graus a Ponent. Passen 4 minuts del punt de 2 quarts, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1 any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre del 2017, però va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior i de la Unió Europea durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui de manera immediata a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar a Catalunya. 3CAT Info. La consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben què va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns en una compareixença que ha fet al Parlament de Catalunya. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els exàmens de final d'etapa que podrien haver generat confusió als centres educatius. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les proves PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de final de l'etapa a l'ESO.
2: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podia haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
0: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició que li han demanat la dimissió. Anna R. de Junts, Jéssica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular. Els sentim a tots.
3: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
4: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
5: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
6: Tenien pànico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, però són tan incompetents que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha pogut autoritzar que els veïns de quatre barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa. Malgrat tot, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil investiga l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi, però la més probable... La possibilitat que va guanyant més pes és que l'incendi fos provocat. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb suport tècnic de Xavier Espel.
8: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de quatre barris, tres d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi han surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
9: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? I poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era o el dubte que en alguns casos se podia generar que no pogueren tornar a les seues vivendes. No? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase que serà quan acabi l'emergència, quan acabi i s'apagui l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
8: L'incendi ha millorat a les últimes hores. Els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí, a la Vall d'Uixó, i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3CAT Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
10: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del Seprona, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
8: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
0: Els incendis de Madrid i d'Àvila també continuen cremant fora de control encara dies després. No avancen, però, tan ràpid com ho han fet en les últimes jornades. Ja són més de 40 les localitats evacuades i unes 93.000 les persones que continuen confinades o desplaçades. Les flames han arrasat 76.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar o estabilitzar, com a mínim, aquests focs abans que dimecres arribi una nova onada de calor que compliqui encara més la situació. La gestió d'aquests focs ha deixat, però, una derivada política. El govern de Pedro Sánchez aprovarà aquest dimarts un reial decret amb ajudes urgents per als afectats d'aquests incendis. Segons fonts de la Moncloa, el Ministeri de Treball assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions d'aquelles empreses i d'aquells treballadors que hagin hagut d'aturar la seva activitat. També es reconeixerà el dret a no anar a la feina en el cas d'evacuacions forçoses i s'ampliarà el permís per mort d'un familiar arran de l'emergència climàtica. Són algunes de les mesures que preveu el decret d'urgència que haurà de convalidar per al Congrés. Amb els incendis descontrolats, Pedro Sánchez insisteix a reivindicar el pacte d'Estat per l'emergència climàtica i reclama al Partit Popular que deixi de banda el negacionisme i s'hi sumi. Però la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recorda que el president espanyol fa anys que parla d'aquesta qüestió i ara diu que no és tan urgent.
11: Que se unan a este pacto de Estado, porque esta sí que es una prioridad nacional. Frente a los fenómenos extremos, pacto de Estado.
12: 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver.
0: El ministre Òscar Puente acusa Ayuso de deixament de funcions amb el cos dels bombers de la Comunitat de Madrid sota mínims.
13: Los servicios propios han alcanzado ya tal nivel de infradotación que prácticamente cualquier incendio requiere ya la intervención de la UME. Esa unidad a cuya creación se pusieron llegando incluso a recurrirla ante el Tribunal Supremo.
0: Malgrat les crítiques, la presidenta madrilenya ha confirmat que dimecres assistirà a la reunió que ha convocat el Ministeri de l'Interior amb les comunitats per abordar aquesta crisi d'incendis.
7: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues a la manifestació contra la massificació turística de Palma que la presidenta Balear ha qualificat d'impactants i de lamentables. La presidenta Marga Proens s'ha desmarcat de l'actuació policial.
14: Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que no és el màxim responsable. Per tant, insisteixo, qui avui s'haurien d'adreçar totes aquestes preguntes és el delegat del govern, a les dues secretàries d'Estat i en el Partit Socialista.
0: Per la seva banda, el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha considerat inacceptable l'actuació contra els manifestants i n'ha responsabilitzat els comandaments policials.
15: Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
0: Els sindicats de policia han criticat aquestes declaracions i atribueixen els incidents a grups de radicals infiltrats a la mobilització que, segons asseguren, van a tancar alguns agents. Però el portaveu de la plataforma convocant Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas, ha denunciat una actuació injustificada i violenta.
16: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
0: El govern de Pedro Sánchez ha ajornat fins al setembre el reial decret de mesures en matèria d'habitatge. L'executiu tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres aquest dimarts, però finalment deixarà passar l'estiu per guanyar temps i aconseguir tancar un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. El decret havia de prorrogar 2 anys els contractes de lloguer, entre d'altres mesures. Ernest Ortasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, ha demanat celeritat per poder aplicar-lo el més aviat possible.
17: No hay ningún grupo que se haya bajado de ese diálogo. Ninguno. Todos están dispuestos a dialogar y a hablar con el gobierno, aportando sus propuestas, y creo que nuestra responsabilidad, desde luego, es escucharlas, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
0: Junts ha reclamat a l'executiu de Sánchez un gir de 180 graus en el decret. Entre les demandes dels juntaires hi ha més mesures fiscals. El portaveu de la formació, Josep Rius, ha llançat aquest avís.
18: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat. Per tant, no participarem d'una perpetuació de les actuals polítiques d'habitatge.
0: Junts ja va tombar el primer decret d'habitatge a l'abril perquè no recollia ajudes als llogaters. Un reial decret, doncs, que queda ajornat per després de vacances. Les comunitats autònomes governades pel PP també demanen que s'ajorni fins després de l'estiu, fins al setembre, la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres, en què s'ha d'aprovar la reforma del sistema de finançament autonòmic. Els consellers d'Hisenda i Economia dels 11 territoris, a més de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, argumenten que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya. En una carta enviada al ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, també apunten que la proposta del govern trenca el dret d'un tracte igual a totes les comunitats, tal com estableix, diuen, la llei i la Constitució, i que no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis a Espanya. Abans d'aquesta demanda d'ajornament, aquest dilluns, el govern de les Illes Canàries, liderat per Coalició Canària i amb participació del PP, ha apuntat que dimecres avalarà la proposta del Ministeri d'Hisenda pactada amb Esquerra Republicana sobre un nou model de finançament autonòmic. El president canari, Fernando Clavijo, ha assegurat que el nou model reconeix les singularitats de la seva comunitat i li reportarà 1.300 milions d'euros més a l'any per finançar serveis essencials.
19: Si es bueno para Canarias, y este acuerdo es bueno para Canarias, mejora la financiación, y tras décadas de infrafinanciación autonómica en Canarias, por fin llegamos a un acuerdo que nos sitúa en la media, pues obviamente el gobierno de Canarias va a estar a favor.
0: Clavijo ha avançat que el seu partit, Coalició Canària, també votarà a favor del text quan arribi al Congrés dels Diputats. I abans de la previsió del temps, una qüestió més. L'acusació particular rebaixa de 24 a 13 anys la pena de presó per a Begoña Gómez, a qui jutjaran per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació en els seus negocis privats. L'acusació contra la dona del president espanyol, liderada per l'entitat d'extrema dreta AZOIR, també rebaixa de 22 a 6 anys la petició per a Cristina Álvarez, l'assessora de la parella del president. Des del PSOE, la portaveu Montse Mínguez reitera que Gómez és víctima de persecució política.
20: Begoña és inocente i lo que se le está haciendo es, insisto, una cacería resultado de ser la mujer de quien es, porque es que ya no da más de sí.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
21: Aquest dimarts el temps s'espera molt estable amb un ampli domini del sol, potser amb alguns núvols matinals cap a la costa daurada del Delta de l'Ebre, també a darrera hora del dia poden aparèixer en aquest sector, i sobretot també aquesta tarda els que poden aparèixer cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. En tot cas, de precipitacions avui no n'esperem. El que sí que esperem és que les temperatures pugin una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 37 graus a Ponent, entre els 34, 35, 36 graus a bona part de les comarques marques de l'interior i a la façana costanera ambient xafogós amb màximes a l'entorn dels 30-31 graus. Un dia encara de calor continguda, un dia de calor canicular típica d'aquesta època de l'any d'un mes de juliol normal. El que no serà normal serà el que tindrem a partir de demà. A partir de dimecres, nova i gran calorada que ens acompanyarà fins a finals de setmana amb temperatures que cada dia anirem possiblement tocant la xifra o superant dels 40 graus.
7: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: El govern està pendent de l'informe sobre les causes de l'esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona i demana esperar abans d'atribuir responsabilitats. El forat d'uns 30 metres de diàmetre ja s'ha reomplert tot de formigó i les línies de tren, la R2, la R2 Nord i la R11 de Rodalies tornen a circular per la zona afectada. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que la prioritat ha estat resoldre la incidència i reprendre el servei de manera ràpida i segura, però que ara tocarà saber què és el que va passar. Són declaracions a 3Cat Info.
22: Amb això hem centrat la nostra atenció, hem exigit a DIF, igual que fem amb nosaltres mateixos, que aquesta represa fos el més ràpida possible, i a partir d'aquí ara veure quin és l'origen, veure si es va actuar de la manera adequada, d'acord a projecte, si aquests riscos estaven ben delimitats i si d'aquí en surt alguna oportunitat de millora i d'assegurar que això no pugui tornar a passar.
0: Davant de la coincidència d'aquest esvoranc amb el de la línia 9 del metro i la fuita de gas de les obres de la plaça de Sants de Barcelona, la consellera de Territori ha assegurat que poden passar incidències com aquestes quan s'estan duent a terme tantes obres i tan complexes.
7: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: Falten només 16 dies per l'eclipsi de sol i cada vegada és més difícil trobar allotjament en els llocs on la visibilitat serà màxima. Els càmpings no s'escapen d'aquesta eufòria i reconeixen que s'han multiplicat les reserves, sobretot amb ciutadans del país, Fèlix Martín.
1: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar molt les reserves als càmpings per la setmana del 10 al 16 d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys, amb molts més clients de l'entorn que no estrangers. Ha confirmat a 3Cat Info el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
2: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
1: De fet, a les comarques amb màxima visibilitat de l'eclipsi, és difícil trobar allotjament quan només falten 16 dies per a aquest fenomen.
0: A la Vall d'Aran s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna. Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i la progressió d'aquesta espècie. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
3: Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb tres cries i això desmentiria els suposats efectes nocius de l'endogàmia sobre els ossos del Pirineu. Marc Alonso és membre de Depana, l'entitat que col·labora en el seguiment de l'os.
23: L'endogàmia ha existit, però es va diluint cada vegada més perquè el número de l'ombra d'os cada vegada és més gran, no? I que sigui un problema, jo crec que això desmentiria una mica aquestes tesis.
3: A principis de juny, un dels cadells, el més petit d'una de les ventrades, va morir per causes que no s'han pogut determinar.
0: Seguim al Pirineu, al Museu de la Conca d'allà al Pallars Jussà inaugura una exposició dedicada a una figura tan singular com desconeguda, Lluís Ferrer i Condal, un metge rural que entre consulta i consulta va reunir una de les col·leccions de fòssils més importants de Catalunya, Pau Rovira.
24: Ferrer i Condal aprofitava les visites mèdiques per recórrer jaciments paleontològics i recuperar fòssils que avui tenen un gran valor científic. El director del Museu de la Conca d'allà, Àngel Galobart, destaca la singularitat d'aquesta col·lecció.
25: Per una banda, per la quantitat, perquè tenim més de 3.000 fòssils. A més, Ferrer i Condal les va documentar absolutament totes, però també, clar, com a col·leccionista, també agafava peces excepcionals.
24: Com la primera ploma d'ocell descoberta a Catalunya o els fòssils que van permetre descriure una nova espècie de granota.
25: Ell és el primer que troba una ploma d'ocell fòssil de fa 125 milions d'anys a la Pedrera i també tenim una altra peça, que és una granota, també del mateix jaciment, que és una espècie nova.
24: La mostra es podrà visitar fins a la tardor i després itinerarà per diversos municipis del Geoparc Orígens i per les poblacions on Lluís Ferrer Condal va exercir com a metge.
7: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Palma és la capital del cinema aquesta setmana amb el Festival Atlàntida, organitzat per Filmin, que arriba a la seva edició més ambiciosa. Ja s'ha batut el rècord d'entrades venudes per a pel·lícules com Forastera, una producció de TV3 i de 3Cat que ha donat el tret de sortida del festival. Palma, Caterina Carmany, Jaume.
26: Forastera és una història de fantasmes deliciosa. Zoe Stein interpreta la neta de Lluís Omar, que agafa el rol de la seva padrina quan aquesta mor. Els seus protagonistes destaquen la llum de la pel·lícula per relatar el dol i el dolor.
27: Fantasmes, però no per com estem acostumats a entendre la típica història de fantasmes, un poc més oscuro, no? Talvez, no? Crec que és una història de llum. I d'un fantasma que l'has de veure si tu vols veure.
28: Sembla que el que és atractiu de cara a aquest moment de consum tan gran de pel·lícules, sèries, és anar a buscar les parts fosques, no? I evidentment que la foscor forma part de la vida, no? Però tenim molt clar que la llum existeix.
26: També es podrà veure Mother Mary, que està cridada a ser una cinta de culte. Anne Hathaway es posa a la pell d'una estrella del pop que torna als escenaris després d'un temps i com reprèn una relació que portarà les protagonistes a aprofundir en la seva culpa i els seus traumes.
0: I abans dels esports, música... Mirar-te

La Mercè programa més d'un centenar de concerts amb noms com La Pegatina, Els Amics de les Arts, Marco Mesquida, Els Catarres, Maria Jaume, Al·lèrgiques al Polen o Svetlana.

0: que vindran.
1: La programació musical de la Festa Major de Barcelona es desplegarà en 16 escenaris diferents durant 5 dies i presentarà 5 produccions pròpies. En parla Gisela Sais, comissària de la Mercè Música.
2: La Barcelona Flamenca, amb direcció musical de Chicuelo. Després, el projecte d'inclusió social Voces farà un concert amb Marco Mezquida, amb repertori de Manuel de Falla, l'Anna Rossi i la Joana Queiroz. Això és un concert molt dedicat a les dones creadores. La Carola Ortiz, un concert d'havaneres. I, per últim, un espectacle molt especial amb Marco de Anna, que és un coreògraf sobre el poder de protesta.
3: Però val la pena esperar-te, diumenge sense drama.
1: En aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tant la tradicional com l'actual, hi tindran un espai molt destacat.

0: Ben.
1: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
2: El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà una estesa pretemporada fins al 3 d'agost. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat. Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important de mundialistes, dels jugadors del primer equip, que sí que han viatjat. Destaca la presència de Frenkie de Jong, que ja comença la recuperació conservadora de la seva lesió al genoll dret, i la de Marc-André Ter Stegen, que enllesteix la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Durant aquest estatge, el Barça jugarà dos amistosos, divendres contra el Birmingham de la segona anglesa, un partit que es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio, i dilluns, dia 3, davant el Preston North End. Encara en clau Barça, segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest dimarts serà el torn per l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos, dimecres contra el Burnley, club també propietat de l'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también necesitamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
2: L'equip blanquiblu ha anunciat la cessió del lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada i, segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
4: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
2: També en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada. Totes les jugadores blaugrana han passat les pertinents proves mèdiques i aquest dimarts faran el primer entrenament. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina a la seva renovació. Aquest dilluns s'ha anunciat la novena incorporació, Tosan Nwamo, un aler pivot que substituirà el Toko Shengelia, que marxarà al Dubai. Nwamo prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA i el Manresa ha fitxat l'escorta Colby Jones, amb experiència a l'NBA, però sense haver jugat encara a cap equip europeu. En futbol sala, el Verona Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
5: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron, que me elegieron. Y nada, muy contento porque fue un año muy bonito, sin lesiones. Entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga així aquesta pròxima temporada.
2: L'equip blaugrana començarà la pretemporada el proper dilluns 3 d'agost. L'Indústria Santa Coloma, en canvi, l'ha començat aquest dilluns amb les proves mèdiques i el primer entrenament.
1: L'actualitat esportiva a fons. Trescat Info.

0: Són les 6.
1: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia. L'exconsellera Meritxell Serret és la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre amnistiada. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret es mostren satisfets i exigeixen que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes vinculades amb el procés. La consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i reconeix que, tot i assabentar-se en el març, encara no saben què va fallar. La hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa, que podrien haver generat confusió als centres. Els partits han demanat la seva dimissió. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 137 passatgers del metro de Barcelona per l'incendi que hi ha hagut a la catenària de la línia 1 entre les estacions del Clot i Glòries. El foc ha obligat a tallar el servei entre Universitat i Sagrera, però TMB espera que la xarxa de metro torni a la normalitat aquest mateix dimarts. Els bombers confien a poder atacar el foc a crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo. En les pròximes hores, 6.000 veïns desallotjats han pogut tornar a casa i s'espera que aquest dimarts puguin tornar a la resta. Les flames han calcinat 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs també continuen descontrolats. Han cremat més de 77.000 hectàrees. A Catalunya, Protecció Civil demana extremar les precaucions pel risc d'incendi a les portes d'una nova onada de calor a partir de dimecres. 43 municipis de 7 comarques estaran aquest dimarts en nivell extrem per risc de foc i es mantindran tancats els accessos a 3 parcs naturals. Friedrich Merz promet endurir la legislació alemanya després de l'atropellament mortal de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. El suposat autor dels fets estava en llibertat, tot i tenir un ampli historial delictiu i de radicalització islamista. Troballa singular. En les últimes excavacions del jaciment d'Empúries s'ha localitzat per primera vegada en una casa de la ciutat grega el fragment d'un petit cap femení de ceràmica que formava part d'un vas ritual del segle VI abans de Crist. S'utilitzava per contenir i abocar petites quantitats d'oli, vi o mel i és poc habitual trobar-lo en contextos domèstics.
0: 3CAT Info.
1: Esports.
2: El Barça és a Anglaterra on farà una estesa de pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al marge. Aquest dimarts l'Espanyol també viatjarà a Anglaterra. S'hi estarà una setmana i jugarà dos partits amistosos contra el Burnley i el Middlesbrough. L'equip blanquiblau ha cedit Salinas al Màlaga. I el Girona ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Estuani. El davanter uruguaià arribarà a les 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí.
1: I el temps aquest dimarts, el temps serà el típic del juliol, un dia assolellat de cap a cap amb núvols inofensius al matí a la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla, de plena canícula. Les màximes més altes tocaran els 37 graus a Ponent.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Oriol Pujador. Comencem.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre de l'any 2017. Serret, però, va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior i Unió Europea durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar també a Catalunya.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Més d'actualitat política al Parlament, la consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben exactament què és el que va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns en una compareixença a la Cambra Catalana. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els exàmens de finals d'etapa que podrien haver generat confusió als centres educatius. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de quart d'ESO.
3: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
1: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició que li han demanat la seva dimissió. Anna R. de Junts, Jessica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular.
4: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
5: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
6: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui ni sobre els docents ni sobre les direccions.
7: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
1: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional. L'error de les proves PISA també ha provocat indignació a la comunitat educativa. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi expulsat les culpes en un primer moment cap als docents.
8: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
1: Mentrestant, l'USTEC acusa el departament de no comunicar l'error fins ara per no atiar més les crítiques a la conselleria. Iolanda Segura, portaveu del sindicat.
9: Primer hi ha d'haver unes instruccions molt clares i algú supervisant. I, per tant, no és un fet purament només tècnic, sinó que hi ha una fallada de l'estructura de funcionament en general. Però el que és més greu és que el fet de que això no s'hagi donat a conèixer en el moment que es va saber que havia passat això, aquí sí que hi ha hagut una decisió política evitar el debat social.
1: Segura considera que la polèmica és un escàndol a l'altura de la infiltració dels Mossos d'Esquadra a les assemblees de mestres.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Un incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona entre l'estació del Clot i Glòries ha obligat a tallar el servei de la línia entre Universitat i la Sagrera. El foc està extingit, però ha omplert el metro de fum a les estacions més afectades i ha sorprès un comboi a dins del túnel que connecta Glòries i el Clot. 137 usuaris han hagut de ser atesos pel servei d'emergències mèdiques, tot i que cap amb afectacions de gravetat. Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, ha explicat les actuacions que han fet des del cos.
10: Hem activat el pla d'emergències i amb aquestes 22 dotacions hem afrontat l'actuació per les dues boques simultàniament. A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques.
1: Els fets han passat abans de les 6 de la tarda d'aquest dilluns, quan un revestiment d'un túnel ha entrat en contacte amb la catenària elèctrica i s'ha acabat calant foc. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores.
11: Creiem que aquest foc era provocat per el despreniment i s'ha cremat d'un revestiment que tenia el túnel en aquest punt i que ha caigut i ha cremat.
1: S'espera que aquest dimarts la xarxa de metro ja funcioni amb normalitat. Mentrestant, l'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, per tant, és un balanç encara provisional, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha autoritzat que els veïns de 4 barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa seva. Tot i això, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil investiga l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi, però cada vegada pren més força la possibilitat que l'incendi fos provocat. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic d'en Xavier Espel.
12: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de 4 barris, 3 d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
13: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no?, i poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era o el dubte que en alguns casos se podia generar que no pogueren tornar a les seues vivendes, no? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no?, i que ara ve una altra fase, que serà quan acabi l'emergència, quan acabi i s'apagui l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
12: L'incendi ha millorat a les últimes hores. Els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la

0: passa i si van poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, doncs, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, doncs, que normalment solen ser investigacions complexes.
1: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
2: Front obert, doncs, amb aquests incendis al País Valencià. Front obert també a Madrid i a Àvila. Els incendis continuen cremant aquí fora de control, però sembla que no avancen tan ràpid com ho han fet en els últims dies. Ja són més de 40 les localitats evacuades i unes 93.000 persones estan o confinades o desplaçades a casa seva. Les flames han arrasat més de 75.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar els focs abans de dimecres, quan un canvi de temps pot complicar encara més la situació. Madrid, Àngels Lafuente.
3: El temps s'esgota per intentar controlar uns incendis que estan arrasant Madrid, Toledo i Ávila. Hores decisives per lluitar contra el foc abans que entri l'onada de calor, la quarta d'aquest estiu, que ho pot complicar tot molt més. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior, ha reconegut que Ávila continuen dos fronts molt actius i preocupa especialment el flanc al nord de l'embassament de San Juan, el punt més conflictiu.
4: A partir de les 11 de la mañana, pues sí que está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
3: Aquest dilluns s'han desallotjat més municipis, ja són més de 40 les localitats evacuades, i és que els dos grans focs de Madrid i Ávila segueixen actius, sense estabilitzar, i encara que s'han tocat puntualment, no s'han acabat d'unir en un únic incendi. Tot plegat fa que les prop de 91.000 persones desallotjades encara no poden tornar a casa. Continuen en pavellons municipals de poblacions pròximes als incendis. Uns veïns obligats a abandonar els seus domicilis, no tant pel perill del foc, sinó pel fum que feia l'aire irrespirable i posava en perill la seva salut.
5: Yo creo que es más que nada por un tema de seguridad del aire que esté muy cargado de humo.
6: Ya comenzó el humo a llegar y consiguientemente nosotros también tuvimos que ser evacuados.
7: Pero que había demasiado humo. Pero yo tengo esperanza que no entre a Zarzalejo porque por la parte que está allí es fácil de controlar.
3: Marlaska ha firmat un ordre que suspèn temporalment les feines del camp que es fan amb maquinària agrícola a la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo durant la vigència d'emergència d'interès nacional.
2: I a França també, pendents de l'evolució de l'incendi que crema des de fa dies també a la Gironda, un incendi que tendeix a estabilitzar-se, però es temen nous rebrots per la situació meteorològica que ve. El foc ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. De moment no hi ha una data oficial encara perquè puguin tornar a casa seva. Els bombers admeten que podrien trigar setmanes a apagar del tot aquest incendi. El president Emmanuel Macron ha visitat aquest dilluns la zona afectada i ha demanat mantenir-se units davant d'un incendi que ha advertit encara obligarà a afrontar dies difícils. Enviada especial a la zona, Marxa Prima, Laura Bertran.
8: Optimisme, però sobretot prudència al front dels incendis a la Gironda. Si ara ja fa moltes hores que s'ha estabilitzat amb 42.000 hectàrees afectades, el foc continua actiu amb alguna rabifalla, el que fa tema de cara a les properes hores, perquè de cara ja aquest dimarts i dimecres es preveu una pujada molt significativa de les temperatures per sobre dels 33 i 34 graus amb una baixada de l'humitat. Aquest dilluns, el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha visitat justament tots aquests efectius mobilitzats, els hi ha vingut a donar el seu suport.
2: Això es deu a una sequera extrema que, òbviament, s'ha produït a les darreres setmanes i que ha secat moltes de les nostres serralades. Ha eliminat la humitat i ens ha fet més vulnerables. Crec que hem de ser realistes. Les properes setmanes seran difícils.
8: El foc es manté amb aquestes 42.000 hectàrees cremades, això sí, en fase d'estabilització, com ens confirma el colonel Wilfried Schneider.
9: Estem en via d'estabilitzar el sinistre amb el suport dels mitjans aeris i terrestres. Des d'ahir el foc no ha evolucionat negativament, tot i que es dirigia cap a l'àrea metropolitana de Bordeus.
10: vers la métropole bordelaise.
8: Mentrestant, fins que el foc no sigui considerat fixat, ja s'ha anunciat que els 220.000 evacuats no podran tornar encara a casa seva.
2: Aquesta és la situació global dels incendis. Arreu on hi ha, Catalunya Protecció Civil demana encara extremar les precaucions per evitar riscos a les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar els termòmetres als 40 graus en alguns punts del país a partir d'aquest dimecres. De fet,

0: Aquest dilluns a la tarda s'ha declarat un incendi en una zona de camps de conreu a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. El foc ha afectat finalment 8 hectàrees. Els bombers l'han pogut estabilitzar ràpidament. Les altes temperatures, però, es mantindran durant dies i això incrementarà el risc de foc. De moment, de cara a aquest dimarts, els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques en nivell 4 del Pla Alfa, que és el nivell més alt. Per aquest motiu també es restringeix l'accés a 3 espais naturals, el Montmell, Marmellà, Prades i Montsant. En canvi, es reobren espais naturals de les muntanyes de Tivissa i Vandellòs, Llevaria i Pradell, així com les serres de Cardó i Aboix. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, el nivell 3 del Pla Alfa, afectarà aquest dimarts encara 86 municipis.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
2: Aquest dimarts el temps s'espera molt estable amb un ampli domini del sol, potser amb alguns núvols matinals cap a la costa daurada delta de l'Ebre, també a darrera hora del dia poden aparèixer en aquest sector, i sobretot també aquesta tarda els que poden aparèixer cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. En tot cas, de precipitacions avui no n'esperem. El que sí que esperem és que les temperatures pugin una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 37 graus a Ponent, entre els 34, 35, 36 graus a bona part de les comarques de l'interior i a la façana costanera, ambient xafogós, amb màximes a l'entorn dels 30-31 graus. Un dia encara de calor continguda, un dia de calor canicular típica d'aquesta època de l'any, d'un mes de juliol normal. El que no serà normal serà el que tindrem a partir de demà. A partir de dimecres, nova i gran calorada que ens acompanyarà fins a finals de setmana, amb temperatures que cada dia anirem possiblement tocant la xifra o superant dels 40 graus.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: De la crònica del món destaquem que Friedrich Merz ha promès endurir la legislació de menors a Alemanya després de l'atac de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. El canceller alemany diu que no entén per què la policia no va poder detectar l'agressor malgrat l'historial de radicalització que tenia. Berlín, Jordi Regàs.
3: Abdul Balú es va beneficiar d'una legislació que en el cas dels menors els dona una segona oportunitat a Alemanya. L'autor de l'atropellament hauria fet creure al jutge que es volia reformar i per aquest motiu encara es trobava en llibertat, tot i haver estat condemnat en ferm. Són casos com aquests els que es volen evitar amb una reforma de la llei del menor, que ja està en marxa a Alemanya. Un enduriment que compta amb el ple suport del canceller Friedrich Merz.
4: Encara no entenc com va ser possible que aquest home, que està sota vigilància constant, s'acostés a Christopher Street sense ser detectat. La meva pregunta és, es podia haver evitat? No és una pregunta retòrica, sinó una pregunta seriosa. I si la base legal per a una mesura així és insuficient, aleshores cal parlar de disposicions legals que ho facin possible.
3: El canceller ha suggerit aquest dilluns que en casos similars a l'autor dels fets se li hauria de retirar la nacionalitat alemanya. Es dona la circumstància, però, que en molts casos els autors de fets similars són alemanys. És també el cas d'Abdul Balú. Havia nascut a la República Federal i no tenia doble nacionalitat.
0: Mentrestant, a París han detingut un home acusat d'haver atacat amb dos ganivets tres dones de 19, 24 i 36 anys a prop de la Port de Clichy, al nord de la capital. Dues estan ferides greus i una menys greu. Tot i això, segons les autoritats franceses, la seva vida no corre perill. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha confirmat l'arrest del suposat autor, un home de 31 anys, de qui s'està verificant la identitat. Les autoritats no han comunicat cap hipòtesi sobre els motius de l'atac. Sí que han explicat que han sigut detingut per un policia que estava fora de servei. El suposat atacant ha fet declaracions incoherents.
5: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents que evidentment condemno fermament.
0: En un vídeo que circula per les xarxes socials es pot veure l'home reduït a terra i dient en veu baixa «és Alà qui m'ho ha ordenat». Les autoritats franceses insisteixen en ser prudents i que seran les autoritats judicials les que determinaran el mòbil d'aquest atac.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: De nou a casa nostra, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, anuncia un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica. També promet mesures de cara a la tardor per compensar els pagesos afectats per les zones de protecció per les aus després d'una reunió amb representants de les organitzacions agràries que han sortit satisfets d'aquests compromisos. Montblanc, Manel Sastre.
6: El pla s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills, al Segrià i a l'Urgell. El conseller Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb AgroSeguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
7: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, a més farem també, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs, realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
6: A la trobada hi ha fet cap també els representants d'organitzacions agràries com Assaja, el Gremi de la Pagesia, la Plataforma Pagesos o Conills, Manifesta, Gran Urgell o Unió de Pagesos. La responsable de Medi Ambient a Lleida d'aquest sindicat, Carol Eixut, recorda que la inacció dels últims mesos els ha portat a aquesta situació.
8: El fet de deixar fer ens ha deixat una estaca ara al damunt que costarà d'arreglar-ho i l'únic que s'ha de fer és molta feina endavant i no parar.
6: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus després que se n'hagin cremat dues en les últimes setmanes. Ordeig proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de rec.
0: Ha raïmat el Segrià. Ha començat la verema del raïm, que s'ha avançat per la calor. És una de les zones més primerenques d'Europa, però aquest any s'hi ha batut el rècord per les altes temperatures que han accelerat la maduració del raïm. Lleida, Júlia Albacar.
9: En 109 anys d'història no s'havia veremat mai tan aviat a raïmar, tot i ser una de les zones de tot el continent europeu on es comença a collir abans el raïm. Això per la calor, que també ha obligat a reforçar el rec i canviar la poda de la planta per protegir el fruit. Carles Escola és el cap d'enologia del celler.
10: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps, i ara precisament estem intentant deixar-los el màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm, que el cremaria.
9: A banda del canvi climàtic, també cal adaptar-se als mercats i als canvis en el consum de begudes alcohòliques. El vi negre cau, però en canvi el blanc es manté i algunes varietats tenen més acceptació, com l'Albariño. Ho explica el director del Raïmat, Joan Esteve.
11: Va lligat amb la tendència del consum. Llavors, evidentment, si ens demanen més vi blanc, doncs intentem anar transformant la finca, doncs, a més producció de vi blanc.
9: Són vins que funcionen molt bé al mercat dels Estats Units i les exportacions es mantenen, tot i les traves comercials que posa el govern de Donald Trump.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les excavacions d'aquest estiu al jaciment d'Empúries han aportat una troballa singular. Es tracta d'un petit cap femení de ceràmica localitzat en una casa grega del barri portuari, que formava part d'un vas virtual que data del segle VI abans de Crist. És la primera vegada que es troba un objecte d'aquest tipus en un context domèstic de la Neàpolis. Girona Maria Rovira.
12: Es tracta d'un fragment ceràmic amb un rostre femení d'estil arcaic, encara amb restes de pintura, que podria representar una sirena. S'ha trobat en un nivell d'una de les cases més antigues del barri portuari de la ciutat grega, segons explicava l'arqueòleg d'Empúries, Pere Castanyer.
13: És un fragment d'un ascos, és un recipient on els grecs, diguem, hi guardaven l'oli. Aquest oli podia servir tant per omplir les llànties, també per la cuina, o a vegades s'utilitzaven, doncs, amb finalitats, diguem-ne, culturals o rituals. És una peça que té forma de cos d'un animal, però en aquest cas la particularitat és que la cara no és d'un animal, sinó que és una figura femenina.
12: La campanya s'ha focalitzat en tres sectors de l'antic barri portuari de la Neàpolis, al nord del recinte grec, i s'emmarca en el 80è curs internacional d'arqueologia d'Empúries, en què han participat una trentena d'estudiants. Els arqueòlegs també han descobert en aquesta campanya que la trama de carrers d'aquest barri es va mantenir pràcticament inalterada durant els 6 segles de vida de la ciutat grega.
0: Esports. 4 minuts i 2 quarts, Francesc Ripoll.
14: El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. L'equip de Hansi Flick ja ha fet el primer entrenament amb tres novetats. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat. Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important dels mundialistes. Durant aquest estatge, el Barça jugarà dos amistosos divendres contra el Birmingham de la segona divisió anglesa, Un partit que podreu seguir a Catalunya Ràdio i dilluns dia 3, l'últim dia, davant el Preston també de la segona anglesa. Encara en clau Barça, segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid. Aquest dimarts serà el torn de l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos. Dimecres contra el Burnley, club també propietat de l'Ampeix, el màxim accionista blanquiblau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
15: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
14: L'equip blanquiblau ha anunciat la cessió de lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada i, segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
16: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
14: Per cert, el Girona i el Sabadell, que competiran tots dos de la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona, a porta tancada. I encara en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada. Totes les jugadores blauran han passat les pertinents proves mèdiques i aquest dimarts faran el primer entrenament. Les primeres sessions no les farà Aitana Bonmatí, que continua sense fer net de les molèsties al peroné de la cama esquerra. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva renovació. Aquest dilluns s'ha anunciat la novena incorporació, Tosane Buamo, en el pivot que substituirà Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai. Buamo és anglès, de Newcastle, i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. El Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 centímetres, té experiència a l'NBA, però encara no ha jugat a cap equip europeu.
1: Trescat Info.
14: En futbol sala, Lorena Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala, un Barça que ha estat dominador i ha guanyat 6 dels 7 premis possibles. Pito també ha guanyat el premi al millor pivot, Mateus el del millor a l'esquerra, Gauna millor a la dreta, Antonio millor tanca i Didac millor porter. El Barça comença la pretemporada dilluns 3 d'agost. L'Indústries ha començat aquest dilluns.
1: Són 6:45.

0: Al punt de dos quarts, com sempre, repassem les informacions més destacades, principals titulars d'aquestes últimes hores. Començant per la decisió del Tribunal Suprem, aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. És la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre amnistiada. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret es mostren satisfets i exigeixen que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes vinculades amb el procés. També destaquem que des del Parlament la consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i reconeix que, tot i assabentar-se'n el mes de març, encara no se sap què va fallar. La hipòtesi principal és que la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa que podrien haver generat una confusió als centres. I ens fixem també en l'evolució dels incendis. Els bombers confien a poder atacar el foc que crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo. A les pròximes hores, 6.000 veïns desallotjats han pogut tornar a casa mentre s'espera que aquest dimarts puguin tornar a la resta si res canvia. Les flames han calcinat aquí 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs continuen descontrolats. Han cremat més de 77.000 hectàrees. Tres qüestions principals, tres titulars que de seguida ampliem, però hi afegim més arguments informatius en aquesta propera mitja hora. El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues policials a la manifestació contra la massificació turística d'aquest cap de setmana a Palma. La presidenta Marga Proems l'assenyala a ell com a màxim responsable de l'operatiu i qualifica les imatges d'impactants i lamentables. L'executiu espanyol, més qüestions, ajorna fins al setembre el reial decret de mesures d'habitatge que han de prorrogar 2 anys més els contractes de lloguer. El govern de Pedro Sánchez tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres d'aquest dimarts, però finalment el deixa per després de l'estiu per guanyar temps i aconseguir un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. I també farem agenda d'aquí uns dies. L'interès per trobar un allotjament amb bona visibilitat de cara al 12 d'agost, dia de l'eclipsi, farà que gairebé no hi hagi lloc en lloc. Incorpora també l'opció dels càmpings. El sector reconeix que ha disparat les reserves de ciutadans del país i que ja fa temps no hi ha places disponibles. Dels esports, Francesc Ripoll, què destaques?
1: Que el Barça és a Anglaterra, on farà una estesa de pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al març. Aquest dimarts també viatjarà l'Espanyol i el Girona ha renovat Estuani, que jugarà la seva desena temporada a Montilivi.
0: Temps de juliol típic per aquest dimarts, un dia assolellat de cap a cap amb algun núvol inofensiu al matí a la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla, plena canícula, màximes altes que tocaran els 37 graus a Ponent. Passen 4 minuts del punt de 2 quarts, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre del 2017, però va tornar a Catalunya el març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior i de la Unió Europea durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui de manera immediata a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar a Catalunya. 3CAT Info. La consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben què va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns en una compareixença que ha fet al Parlament de Catalunya. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els exàmens de final d'etapa que podrien haver generat confusió als centres educatius. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les proves PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de final de l'etapa a l'ESO.
2: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podia haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
0: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició que li han demanat la dimissió. Anna R. de Junts, Jéssica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular. Els sentim a tots.
3: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
4: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
5: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
6: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha pogut autoritzar que els veïns de quatre barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa. Malgrat tot, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil investiga l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi, però la més probable... La possibilitat que va guanyant més pes és que l'incendi fos provocat. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb suport tècnic de Xavier Espel.
8: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de quatre barris, tres d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
9: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? I poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era o el dubte que en alguns casos se podia generar que no pogueren tornar a les seues vivendes. No? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase que serà quan acabi l'emergència, quan acabi i s'apagui l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
8: L'incendi ha millorat a les últimes hores. Els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí a la Vall d'Uixó i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3CAT Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
10: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del SEPRONA, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
8: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
0: Els incendis de Madrid i d'Àvila també continuen cremant fora de control encara dies després. No avancen, però, tan ràpid com ho han fet en les últimes jornades. Ja són més de 40 les localitats evacuades i unes 93.000 les persones que continuen confinades o desplaçades. Les flames han arrasat 76.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar o estabilitzar, com a mínim, aquests focs abans que dimecres arribi una nova onada de calor que compliqui encara més la situació. La gestió d'aquests focs ha deixat, però, una derivada política. El govern de Pedro Sánchez aprovarà aquest dimarts un reial decret amb ajudes urgents per als afectats d'aquests incendis. Segons fonts de la Moncloa, el Ministeri de Treball assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions d'aquelles empreses i d'aquells treballadors que hagin hagut d'aturar la seva activitat. També es reconeixerà el dret a no anar a la feina en el cas d'evacuacions forçoses i s'ampliarà el permís per mort d'un familiar arran de l'emergència climàtica. Són algunes de les mesures que preveu el decret d'urgència que haurà de convalidar per al Congrés. Amb els incendis descontrolats, Pedro Sánchez insisteix a reivindicar el pacte d'Estat per l'emergència climàtica i reclama al Partit Popular que deixi de banda el negacionisme i s'hi sumi. Però la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recorda que el president espanyol fa anys que parla d'aquesta qüestió i ara diu que no és tan urgent.
11: Que se unan a este pacto de Estado, porque esta sí que es una prioridad nacional. Frente a los fenómenos extremos, pacto de Estado.
12: 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver.
0: El ministre Òscar Puente acusa Ayuso de deixament de funcions amb el cos dels bombers de la Comunitat de Madrid sota mínims.
13: Los edificios propios han alcanzado ya tal nivel de infradotación que prácticamente cualquier incendio requiere ya la intervención de la UME. Esa unidad a cuya creación se pusieron llegando incluso a recurrirla ante el Tribunal Supremo.
0: Malgrat les crítiques, la presidenta madrilenya ha confirmat que dimecres assistirà a la reunió que ha convocat el Ministeri de l'Interior amb les comunitats per abordar aquesta crisi d'incendis.
7: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues a la manifestació contra la massificació turística de Palma que la presidenta Balear ha qualificat d'impactants i de lamentables. La presidenta Marga Proens s'ha desmarcat de l'actuació policial.
14: Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que no és el màxim responsable. Per tant, insisteix que qui avui s'haurien d'adreçar totes aquestes preguntes és en el delegat del govern, a ser dues secretàries d'Estat i en el Partit Socialista.
0: Per la seva banda, el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha considerat inacceptable l'actuació contra els manifestants i n'ha responsabilitzat els comandaments policials.
15: Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
0: Els sindicats de policia han criticat aquestes declaracions i atribueixen els incidents a grups de radicals infiltrats a la mobilització que, segons asseguren, van a tancar alguns agents. Però el portaveu de la plataforma convocant Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas, ha denunciat una actuació injustificada i violenta.
16: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
0: El govern de Pedro Sánchez ha ajornat fins al setembre el reial decret de mesures en matèria d'habitatge. L'executiu tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres aquest dimarts, però finalment deixarà passar l'estiu per guanyar temps i aconseguir tancar un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. El decret havia de prorrogar 2 anys els contractes de lloguer, entre d'altres mesures. Ernest Ortasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, ha demanat celeritat per poder aplicar-lo el més aviat possible.
17: No hay ningún grupo que se haya bajado de ese diálogo. Ninguno. Todos están dispuestos a dialogar y a hablar con el gobierno, aportando sus propuestas, y creo que nuestra responsabilidad, desde luego, es escucharlas, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
0: Junts ha reclamat a l'executiu de Sánchez un gir de 180 graus en el decret. Entre les demandes dels juntaires hi ha més mesures fiscals. El portaveu de la formació, Josep Rius, ha llançat aquest avís.
18: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat. Per tant, no participarem d'una perpetuació de les actuals polítiques d'habitatge.
0: Junts ja va tombar el primer decret d'habitatge a l'abril perquè no recollia ajudes als llogaters. Un reial decret, doncs, que queda ajornat per després de vacances. Les comunitats autònomes governades pel PP també demanen que s'ajorni fins després de l'estiu, fins al setembre, la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres, en què s'ha d'aprovar la reforma del sistema de finançament autonòmic. Els consellers d'Hisenda i Economia dels 11 territoris, a més de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, argumenten que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya. En una carta enviada al ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, també apunten que la proposta del govern trenca el dret d'un tracte igual a totes les comunitats, tal com estableix, diuen, la llei i la Constitució, i que no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis a Espanya. Abans d'aquesta demanda d'ajornament, aquest dilluns, el govern de les Illes Canàries, liderat per Coalició Canària i amb participació del PP, ha apuntat que dimecres avalarà la proposta del Ministeri d'Hisenda pactada amb Esquerra Republicana sobre un nou model de finançament autonòmic. El president canari, Fernando Clavijo, ha assegurat que el nou model reconeix les singularitats de la seva comunitat i li reportarà 1.300 milions d'euros més a l'any per finançar serveis essencials.
19: Si es bueno para Canarias, y este acuerdo es bueno para Canarias, mejora la financiación, y tras décadas de infrafinanciación autonómica en Canarias, por fin llegamos a un acuerdo que nos sitúa en la media, pues obviamente el gobierno de Canarias va a estar a favor.
0: Clavijo ha avançat que el seu partit, Coalició Canària, també votarà a favor del text quan arribi al Congrés dels Diputats. I abans de la previsió del temps, una qüestió més. L'acusació particular rebaixa de 24 a 13 anys la pena de presó per a Begoña Gómez, a qui jutjaran per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació en els seus negocis privats. L'acusació contra la dona del president espanyol, liderada per l'entitat d'extrema dreta Hazte Oír, també rebaixa de 22 a 6 anys la petició per a Cristina Álvarez, l'assessora de la parella del president. Des del PSOE, la portaveu Montse Mínguez reitera que Gómez és víctima de persecució política.
20: Begoña és inocente i lo que se le está haciendo es, insisto, una cacería resultado de ser la mujer de quien es, porque es que ya no da más de sí.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
21: Aquest dimarts el temps s'espera molt estable amb un ampli domini del sol, potser amb alguns núvols matinals cap a la costa daurada delta de l'Ebre, també a darrera hora del dia poden aparèixer en aquest sector, i sobretot també aquesta tarda els que poden aparèixer cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. En tot cas, de precipitacions avui no n'esperem. El que sí que esperem és que les temperatures pugin una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 37 graus a Ponent, entre els 34, 35, 36 graus a bona part de les comarques marques de l'interior i a la façana costanera, ambient xafogós, amb màximes a l'entorn dels 30-31 graus. Un dia encara de calor continguda, un dia de calor canicular típica d'aquesta època de l'any, d'un mes de juliol normal. El que no serà normal serà el que tindrem a partir de demà. A partir de dimecres, nova i gran calorada que ens acompanyarà fins a finals de setmana, amb temperatures que cada dia anirem possiblement tocant la xifra o superant dels 40 graus.
7: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: El govern està pendent de l'informe sobre les causes de l'esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona i demana esperar abans d'atribuir responsabilitats. El forat d'uns 30 metres de diàmetre ja s'ha reomplert tot de formigó i les línies de tren, la R2, la R2 Nord i la R11 de Rodalies tornen a circular per la zona afectada. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que la prioritat ha estat resoldre la incidència i reprendre el servei de manera ràpida i segura, però que ara tocarà saber què és el que va passar. Són declaracions a 3Cat Info.
22: Amb això hem centrat la nostra atenció, en exigir a DIF, igual que fem amb nosaltres mateixos, que aquesta represa fos el més ràpida possible, i a partir d'aquí ara veure quin és l'origen, veure si es va actuar de la manera adequada, d'acord a projecte, si aquests riscos estaven ben delimitats i si d'aquí en surt alguna oportunitat de millora i d'assegurar que això no pugui tornar a passar.
0: Davant de la coincidència d'aquest esvoranc amb el de la línia 9 del metro i la fuita de gas de les obres de la plaça de Sants de Barcelona, la consellera de Territori ha assegurat que poden passar incidències com aquestes quan s'estan duent a terme tantes obres i tan complexes.
7: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: Falten només 16 dies per l'eclipsi de sol i cada vegada és més difícil trobar allotjament en els llocs on la visibilitat serà màxima. Els càmpings no s'escapen d'aquesta eufòria i reconeixen que s'han multiplicat les reserves, sobretot amb ciutadans del país, Fèlix Martín.
1: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar molt les reserves als càmpings per la setmana del 10 al 16 d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys, amb molts més clients de l'entorn que no estrangers. Ha confirmat a 3Cat Info el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
2: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
1: De fet, a les comarques amb màxima visibilitat de l'eclipsi, és difícil trobar allotjament quan només falten 16 dies per aquest fenomen.
0: A la Vall d'Aran s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna. Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i la progressió d'aquesta espècie. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
3: Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb tres cries i això desmentiria els suposats efectes nocius de l'endogàmia sobre els ossos del Pirineu. Marc Alonso és membre de DEPAN, a l'entitat que col·labora en el seguiment de l'os.
23: L'endogàmia ha existit, però es va diluint cada vegada més perquè el número de l'ombra d'ossos cada vegada és més gran, no? I que sigui un problema, jo crec que això desmentiria una mica aquestes tesis.
3: A principis de juny, un dels cadells, el més petit d'una de les ventrades, va morir per causes que no s'han pogut determinar.
0: Seguim al Pirineu, al Museu de la Conca d'allà al Pallars Jussà, inaugura una exposició dedicada a una figura tan singular com desconeguda, Lluís Ferrer i Condal, un metge rural que entre consulta i consulta va reunir una de les col·leccions de fòssils més importants de Catalunya, Pau Rovira.
24: Ferrer i Condal aprofitava les visites mèdiques per recórrer jaciments paleontològics i recuperar fòssils que avui tenen un gran valor científic. El director del Museu de la Conca d'Allà, Àngel Galobart, destaca la singularitat d'aquesta col·lecció.
25: Per una banda, per la quantitat, perquè tenim més de 3.000 fòssils. A més, Ferrer i Condal les va documentar absolutament totes, però també, clar, com a col·leccionista, també agafava peces excepcionals.
24: Com la primera ploma d'ocell descoberta a Catalunya o els fòssils que van permetre descriure una nova espècie de granota.
25: Ell és el primer que troba una ploma d'ocell fòssil de fa 125 milions d'anys a la Pedrera i també tenim una altra peça, que és una granota, també del mateix jaciment, que és una espècie nova.
24: La mostra es podrà visitar fins a la tardor i després itinerarà per diversos municipis del Geoparc Orígens i per les poblacions on Lluís Ferrer Condal va exercir com a metge.
7: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Palma és la capital del cinema aquesta setmana amb el Festival Atlàntida, organitzat per Filmin, que arriba a la seva edició més ambiciosa. Ja s'ha batut el rècord d'entrades venudes per a pel·lícules com Forastera, una producció de TV3 i de 3Cat, que ha donat el tret de sortida del festival. Palma, Caterina Carmany, Jaume.
26: Forastera és una història de fantasmes deliciosa. Zoe Stein interpreta la neta de Lluís Omar, que agafa el rol de la seva padrina quan aquesta mor. Els seus protagonistes destaquen la llum de la pel·lícula per relatar el dol i el dolor.
27: Fantasmes, però no per lo que, com estem acostumats a entendre la típica història de fantasmes, un poco más oscuro, no? Tal vez, no? Crec que és una història de llum. I d'un fantasma que l'has de veure si tu vols veure.
28: Sembla que el que és atractiu de cara a aquest moment de consum tan gran de pel·lícules, sèries, és anar a buscar les parts fosques, no? I evidentment que la foscor forma part de la vida, no? Però tenim molt clar que la llum existeix.
26: També es podrà veure Mother Mary, que està cridada a ser una cinta de culte. Anne Hathaway es posa a la pell d'una estrella del pop que torna als escenaris després d'un temps i com reprèn una relació que portarà les protagonistes a aprofundir en la seva culpa i els seus traumes.
0: I abans dels esports, música... Mirar-te!

La Mercè programa més d'un centenar de concerts amb noms com La Pegatina, Els Amics de les Arts, Marco Mesquida, Els Catarres, Maria Jaume, Al·lèrgiques al Polen o Svetlana.

0: que vindrà.
1: La programació musical de la Festa Major de Barcelona es desplegarà en 16 escenaris diferents durant 5 dies i presentarà 5 produccions pròpies. En parla Gisela Sais, comissària de la Mercè Música.
2: La Barcelona flamenca amb direcció musical de Chicuelo. Després, el projecte d'inclusió social Voces farà un concert amb Marco Mezquida, amb repertori de Manuel de Falla, l'Anna Rossi i la Joana Queiroz. Això és un concert molt dedicat a les dones creadores. La Carola Ortiz, un concert d'havaneres. I, per últim, un espectacle molt especial amb Marco de Anna, que és un coreògraf sobre el poder de protesta.
3: Però val la pena esperar-te, diumenge sense drama.
1: En aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tant la tradicional com l'actual, hi tindran un espai molt destacat.

0: Ivan.
1: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
2: El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà una estesa pretemporada fins al 3 d'agost. Fermín Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat. Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treballar al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important de mundialistes, dels jugadors del primer equip, que sí que han viatjat. Destacar la presència de Frenkie de Jong, que ja comença la recuperació conservadora de la seva lesió al genoll dret, i la de Marc-André Ter Stegen, que enllesteix la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Durant aquest estatge, el Barça jugarà dos amistosos, divendres contra el Birmingham de la segona anglesa, un partit que es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio, i dilluns, dia 3, davant el Preston North End. Encara en clau Barça, segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest dimarts serà el torn per l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos, dimecres contra el Burnley, club també propietat d'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
2: L'equip blanquiblau ha anunciat la cessió del lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada i, segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
4: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
2: També en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada. Totes les jugadores blaugrana han passat les pertinents proves mèdiques i aquest dimarts faran el primer entrenament. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina a la seva renovació. Aquest dilluns s'ha anunciat la novena incorporació, Tosan Nwamo, un alè pivot que substituirà el Toko Shengelia, que marxarà al Dubai. Nwamo prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA i el Manresa ha fitxat l'escorta Colby Jones, amb experiència a l'NBA, però sense haver jugat encara a cap equip europeu. En futbol sala, el Verona Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
5: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron, que me elegieron. Y nada, muy contento porque fue un año muy bonito, sin lesiones. Entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga així aquesta pròxima temporada.
2: L'equip blaugrana començarà la pretemporada el proper dilluns 3 d'agost. L'Indústria Santa Coloma, en canvi, l'ha començat aquest dilluns amb les proves mèdiques i el primer entrenament.
1: L'actualitat esportiva a fons.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dimarts. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 15 graus a Solsona, 19 graus a Fornells a la Selva, 23 graus a Falset. Hem tingut una nit raonablement agradable, com a mínim en comparació al que havíem tingut dies enrere, però tornem a tenir un episodi de calor intensa a la cantonada. El Servei Meteorològic, de fet, ja ha emès els primers avisos, sobretot a les comarques de Ponent, on de cara a demà es podrien superar, segons aquestes previsions, els 40 graus una altra vegada. A més, se'ns anuncia que les nits poden tornar a ser complicades de dormir a la ciutat de Barcelona. Jofre Genoer, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Què ens expliques?
1: Doncs mira, que comencem, com bé deies, doncs una jornada amb unes temperatures força agradables. S'ha dormit bé a l'interior, a la costa, evidentment, valors tropicals. Només a la ciutat de Barcelona hi ha alguna xifra que no ha baixat dels 25. I bé, avui, bàsicament, que les temperatures pujaran un palet més que ahir, assolint-se els valors més alts de manera puntual cap al Pla Lleida o la Ribera d'Ebre, doncs la zona de les Terres de l'Ebre. Aquests valors de 38, potser hi ha algun 39 molt puntual, però en general una calor encara força moderada. Sí que a partir de demà les temperatures doncs guanyen més graus. De fet, anien pujant una mica progressivament al llarg dels propers dies i demà podria haver algun primer valor de 40 cap al Pla de Lleida. Per tant, tornarem a començar un episodi de calor ja més intensa, més canicular. Tot plegat amb sol, bàsicament, algun núvol poc important cap al Pirineu o potser de cara al vespre alguns núvols baixos cap al Camp de Tarragona.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest panorama fa que continuï molt alt el risc d'incendis. 43 municipis catalans estan en risc extrem. Protecció Civil demana extremar les precaucions, molt especialment de cara a demà. Això mentre continuen actius els focs de la Vall d'Uixó, el País Valencià, i els d'Àvila i de Madrid. De fet, aquests incendis, sobretot aquests últims, els d'Àvila i Madrid, afronten hores crucials abans que no arribi aquesta onada de calor que deia.
2: Hoy y mañana. Son unos días absolutamente... centrales, lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas.
0: És el que deia el ministre de l'Interior. Estem, per tant, davant de 24 hores crítiques d'un foc que manté 90.000 persones evacuades o desallotjades. 90.000. El Consell de Ministres aprovarà avui la declaració d'aquestes àrees, d'aquests incendis, com a zones greument afectades per emergències, la qual cosa, en teoria, perquè ja sabem com van aquestes coses, però en teoria hauria d'agilitar els ajuts. De fet, aquesta nit passada, Protecció Civil ha apuntat que la situació a l'incendi d'Àvila, que recordem, és el més gran i el més greu de la història d'Espanya, és una mica més favorable. Per tant, veurem com evoluciona les pròximes hores que se'ns anuncien, com dèiem ara mateix, crucials, sobretot abans que arribi demà aquesta pujada de temperatures.
3: I doncs és això que cal consolidar en les pròximes hores i els pròxims dies, amb, sens dubte, demà que serà més complicat que avui.
0: I a França, Emmanuel Macron deia això. Avui serà més complicat que no pas ahir, deia el president francès en una reunió amb bombers a l'incendi de la Gironda. I és que a França estem davant d'un foc que per les seves característiques pot trigar setmanes o mesos en apagar-se del tot. Mesos, deia el govern francès. I en aquestes últimes hores, també parlant de fum, a Barcelona.
4: Sí, sí, sí, està lleno de chispas. Sí que sí, que sí. Mira l'humo, mira l'humo, mira l'humo.
0: Avui torna a funcionar el metro després que un incendi a la catenària de la línia 1 del suburbà de Barcelona fes evacuar les estacions de Clot i de Glòries. Els serveis d'emergència van atendre més d'un centenar de persones, 115, afortunadament cap en estat greu, però 20 sí que les van haver de portar, 20 persones sí que les van haver de portar a hospitals o ambulatoris. Aquesta és una de les notícies de les últimes hores. Insistim que, segons Transports Metropolitans de Barcelona, avui, en principi, el metro funciona com és habitual. Però una notícia d'aquesta nit que té a veure amb la llei d'amnistia, perquè el Tribunal Suprem ha aplicat la llei a l'exconsellera Meritxell Serret, que es converteix així en la primera membre del govern de l'1 d'octubre a rebre l'amnistia. Això el dia que aquí, al matí de Catalunya Ràdio, ens acompanyarà l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye.
5: Imagino que cuando lean las resoluciones se darán cuenta que las vacaciones deberían de esperar. El Tribunal Constitucional ya llega tarde a resolver esto. A partir de hoy, también el Tribunal Supremo está en condiciones de actuar incluso de oficio.
0: És el que deia Gonzalo Boye ara fa pràcticament dues setmanes, poc després de conèixer la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia. Avui, sobre els pròxims plans, sobre les pròximes passes a seguir, parlarem amb Gonzalo Boye aquí al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora d'aquí ben bé, un parell d'hores. I avui al matí de Catalunya Ràdio també parlarem, evidentment, de les proves PISA.
6: Que els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també d'haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, la de PISA i les proves doncs, final d'etapa de quart de l'ESO, que recordin, com deia abans, que eren censals el curs passat i les va fer tot l'alumne.
0: És la consellera d'Educació, la consellera Niubó, insistint en atribuir l'error de la mostra de les proves PISA al fet que van coincidir amb unes altres proves, les proves de quart d'ESO.
7: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament.
8: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol no acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents.
9: Són tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: I l'oposició, evidentment, que aquests els sentíem, no comparaven aquestes justificacions ni aquestes explicacions que donava la consellera Niubó. A banda d'això, una de les previsions destacades del dia és que Pedro Sánchez avui fa balanç del curs polític. Si no hi ha una gran sorpresa, s'espera que insisteixi en la voluntat d'esgotar la legislatura. I en esports, mentre Barça i Espanyol ja han arrencat les estades de pretemporada a Anglaterra, mentre el Madrid fitxa Diomande, avui la Federació Francesa de Futbol presenta oficialment el successor de Didier Deschamps a la banqueta de la selecció. Totes les mirades estan posades en Zinedine Zidane, per bé que encara no s'ha confirmat. I encara una cosa més que volíem explicar.

La cantant Carly Simon ha comunicat aquestes últimes hores que li han diagnosticat Parkinson. La cantant, que té 83 anys, ho ha explicat en un comunicat a la BBC, on ha reconegut que està aprenent a conviure, ha dit, amb aquesta malaltia, i ha afegit que això és francament complicat.

0: 7 i 8 minuts, benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, Vicent Sánchez, Anna Grau, Pere Rossinyol i Marc Font Ribas, però de moment...

0: Sílvia Solanes, Maria Fernández Noguera, Sílvia Comet, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Meritxell Serret.
2: És notícia d'última hora de la nit. El Tribunal Suprem ha aplicat l'amnistia a l'exconsellera i es converteix així en la primera membre del govern de l'1 d'octubre a rebre-la.
0: Joan Vilaplana.
3: L'exconsellera va ser un dels membres d'aquell govern liderat per Carles Puigdemont que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre de 2017. Serret, però, va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Suprem i recollir l'acta de diputada al Parlament. Entre el 2022 i el 2024 també va ser consellera, en aquest cas d'Acció Exterior i Unió Europea, durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que, a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia de la Unió Europea, s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta d'encausats. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joan. Avui en parlarem d'aquesta qüestió i de l'amnistia amb Gonzalo Boye, l'advocat de Carles Puigdemont, serà aquí al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9 del matí. I Esperança.
4: En l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, al País Valencià, el foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha autoritzat que els veïns de 4 barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa. Tot i això, continuen evacuades unes 10.000 persones i podrien tornar a casa aquest matí.
5: Ja ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. No es descarta cap hipòtesi, però cada vegada pren més força la possibilitat que hagi estat provocat.
0: Anem, doncs, a la Vall d'Uixó. Colla Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espel.
6: Bon dia. 6.000 veïns de la Vall d'Uixó ja han pogut tornar a les seves cases i, si no hi han surts d'última hora, a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
7: L'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase que serà quan acabi la emergència, quan acabi i s'apagui l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
6: L'incendi, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu. Des de la Vall d'Uixó, Colla Ballester, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sisè dia.
2: De foc en els incendis de Madrid i Àvila, que continuen cremant, però no avancen tan de pressa. De fet, els tècnics apunten que és vital controlar els focs abans de demà, quan un canvi de temps pot complicar encara més la situació.
4: Les flames ja han arrasat més de 75.000 hectàrees, i a més de 40 municipis evacuats i 93.000 persones confinades o desplaçades.
0: Anem ara a Madrid, Àngels Lafuente.
8: El temps s'esgota per intentar controlar uns incendis que estan arrasant Madrid, Toledo i Àvila. Hores decisives, diu el ministre Grandé Marlaska, per lluitar contra el foc abans que entri l'onada de calor, la quarta d'aquest estiu, que ho pot complicar tot molt més. El ministre de l'Interior ha reconegut que està costant molt estabilitzar l'incendi principal, preocupa el flanc al nord de l'embassament de Sant Juan, el punt més conflictiu.
9: A partir de les 11 de la mañana, pues sí que està previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
8: La superfície cremada és més que tota l'illa de Menorca. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Setmanes.
5: El que podrien trigar els bombers a apagar del tot l'incendi de la Gironda, a França, tendeix a estabilitzar-se, però es temen nous rebrots per la situació meteorològica. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones.
2: Des de la zona afectada, el president Emmanuel Macron demana mantenir-se units.
0: Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
10: Si els bombers consideren el foc estabilitzat, encara no descarten alguna revifalla i es mantenen, doncs, molt prudents. Ahir dilluns, el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, els ha visitat per els donar tot el seu suport.
11: Això es deu a una sequera extrema que, òbviament, s'ha produït a les darreres setmanes i que ha secat moltes de les nostres serralades, ha eliminat la humitat i ens ha fet més vulnerables. Crec que hem de ser realistes. Les properes setmanes seran difícils.
10: Optimisme i prudència, doncs, per aquest incendi a la Gironda, amb 220.000 persones evacuades que encara no saben quan tornaran a casa. Des de Bordeus, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nivell extrem.
4: El que es troben a 43 municipis de 7

0: Espanyol per als damnificats pels grans incendis d'Espanya ho faran l'últim Consell de Ministres del curs polític avui, enmig de la picaralla política amb el PP per l'emergència climàtica i la gestió dels focs.
1: Anem a Madrid també per saber què més preveu el Reial Decret de l'executiu de Pedro Sánchez. Txillo Llespí.
2: Que el Ministeri de Treball assumeixi el cost dels salaris i les cotitzacions d'empreses i treballadors que s'hagin d'aturar pel foc, segons fonts de la Moncloa. En cas d'evacuacions forçoses, es reconeixerà el dret a faltar la feina i, a més, s'ampliarà el permís per mort d'un familiar. Són les mesures de l'executiu de Pedro Sánchez que reclama el PP que aparqui el negacionisme i que s'uneixi al pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Des de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en qüestiona la urgència.
3: Que se unan a este pacto de estado, porque esta sí que es una prioridad nacional.
4: 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver.
2: El ministre Puente acusa Ayuso de deixament de funcions i de dependre de la UME per qualsevol foc.
5: Esa unidad a cuya creación se opusieron llegando incluso a recurrirla ante el Tribunal Supremo.
2: Txell Vallespí pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Psicòlegs
6: avisen que falta una cultura d'estar preparats per situacions com els desallotjaments. En incendis com els de Madrid, la Vall d'Uixó o Bordeus hi treballen psicòlegs per atendre els evacuats.
1: Oriol Pujador.
7: En aquests espais els psicòlegs miren de tranquil·litzar els evacuats. És normal que quan arribin pateixin crisis d'ansietat o tinguin altres reaccions posttraumàtiques. Jordi Martori, responsable de l'equip d'intervenció psicosocial de la Creu Roja, recomana estar preparats per a un desallotjament.
8: Ens falta una cultura d'estar preparats per les situacions que ens estan vinguent. No dic que no s'estem preparant cada mes i s'està fent molta feina, però ens falta molta cultura de dir, jo sé què he de fer. I això m'arribeix l'angoixa, sé què he de fer això.
7: En el que portem de temporada d'incendis a tot l'estat, la Creu Roja ha hagut d'activar 11 equips d'atenció psicosocial per evacuats. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara mateix arribem a 7:45. Error tècnic.
9: És com justifica la consellera d'Educació, Esther Niubol, desgavell de les proves PISA. Reconeix que tot i haver-se'n assabentat al març, encara no saben què va fallar. Des del Parlament, Niubó va defensar-se ahir i assegura que es depuraran les responsabilitats que calguin.
1: Maria Costa.
10: 4 mesos després, la investigació encara no ha determinat per què es van excloure de les proves un 23% dels alumnes quan el topall màxim que marca l'OCDE és del 5%. La hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de finals d'etapa. La consellera Niubó apunta en part als centres.
11: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA, criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
10: Unes explicacions que no van convèncer els partits de l'oposició que li demanen la dimissió. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Com deia la Maria, les explicacions de la consellera no van convèncer els partits de l'oposició que li van dir això.
12: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
13: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
14: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
15: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Són en R de Junts i Calviac dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristina Escribano del PP.
1: I més retrets.
6: Els de la comunitat educativa, que li han retret a la consellera que s'espolsi part de les culpes i que hagi tardat 4 mesos a comunicar-ho.
1: Més detalls, Sàlia Forment.
16: El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi apuntat cap als docents.
17: Ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
16: I Yolanda Segura, del sindicat majoritari USTEC, acusa el departament de voler-se estalviar crítiques.
18: Hi ha d'haver algú supervisant. No és un fet purament només tècnic, sinó que hi ha una fallada en l'estructura de funcionament en general. Però el que és més greu és que el fet de que això no s'hagi donat a conèixer en el moment que es va saber que havia passat això, aquí sí que hi ha hagut una decisió política evitar el debat social.
16: Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Ajornar.
9: Les comunitats governades pel PP demanen deixar per al setembre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per a demà, en què s'ha d'aprovar la reforma del sistema de finançament autonòmic. Això després que les Canàries se sumés a Catalunya i donés suport al nou model.
0: El govern de Canàries, liderat per Coalició Catalana, Canària i amb la participació del PP anunciava ahir que hi donarà suport perquè creu que serà bo per l'arxipèlag. Fernando Clavijo és el seu president.
19: Si es bueno para Canarias, y este acuerdo es bueno para Canarias, mejora la financiación y tras décadas de infrafinanciación autonómica en Canarias, por fin llegamos a un acuerdo que nos sitúa...

0: la media, pues obviamente el gobierno de Canarias va a estar a favor.
1: I ho celebra.
2: Salvador Illa, el president de la Generalitat, aplaudeix que Canàries assumi el nou model de finançament i insta les altres comunitats a recapacitar. N'acaba de parlar des del Vietnam, on segueix de viatge oficial.
1: Anem cap allà, doncs. Albert Prat, què tal? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Sí, Salvador Illa ha rebut amb els braços oberts la decisió del govern de Fernando Clavijo el dia abans que el Ministeri d'Hisenda es reuneixi amb totes les comunitats per seguir tramitant el nou finançament. El president de la Generalitat veu el gest de les Canàries com un bany de realitat i demana al PP que toqui de peus a terra.
4: Nosaltres hem fet una proposta en la que ningú hi perdi, tothom hi guanya. Canàries se n'ha donat compte i s'hi ha sumat, no? I ens sembla que tot el que no sigui posar alternatives clares per quedar-se amb proposicions abstractes i ambigües de dir no volem un millor finançament per tothom sense dir com, quin i de quina manera, doncs és fer bugar coboms i són històries a la vora del foc.
3: A Illa tampoc li ha semblat realista la petició del PP de moure la reunió de demà al setembre i ha demanat que la reforma del finançament s'aprovi el més aviat possible. Ho ha dit just abans de canviar de país i volar cap a Singapur. Des de Hanoi, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Albert. Aquest sí que va al setembre.
5: El decret de mesures en matèria d'habitatge s'havia d'aprovar avui al Consell de Ministres, però el govern de Sánchez es dona més temps per buscar suports. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, diu que volen escoltar tothom, però reclama celeritat.
6: Que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
7: Junts ja va tombar el primer decret d'habitatge a l'abril perquè no recollia ajudes als llogaters ni altres mesures fiscals. El portaveu de la formació, Josep Rius, avisa d'un segon vot en contra.
8: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat.
7: Segons Junts, les mesures incloses al decret perpetuen les ocupacions i no protegeixen ni el llogater ni el petit propietari.
1: Treva.
2: Les organitzacions agràries aturen les protestes durant dues setmanes després que el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica, especialment els conills.
5: La decisió l'han pres en dues assemblees celebrades ahir a la nit a Alfés i a Verdú.
1: Montblanc, Clara Chavarría.
9: Bon dia. El pla de xoc s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills al Segrià i l'Urgell. Durant una trobada amb diverses organitzacions agràries, el conseller Òscar Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb Agroseguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
10: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs, realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
9: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus i es proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de rec. Des de Montblanc, Clara Chavarría, Domingo, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Línia 1.
7: El Servei d'Emergències Mèdiques va haver d'atendre ahir 137 usuaris de la línia 1 del metro de Barcelona per un incendi als túnels entre les estacions del Clot i Glòries. El foc va obligar a aturar un comboi entre les dues parades.
1: Roger Santaló.
11: L'incident va passar abans de les 6 de la tarda, quan un revestiment del túnel va entrar en contacte amb la catenària i es va cremar. El foc va ser extingit ràpidament, però va omplir les andanes de fum i es va haver de tallar la circulació entre les parades d'Universitat i la Sagrera de la L1. Els més afectats van ser els passatgers del metro aturat entre el Clot i Glòries, que explicaven així la seva experiència a aquesta emissora.
12: Intentamos quedarnos adentro tirados en el suelo, procuramos mantener la calma, pero en sí los gritos que se escuchaban eran de terror.
13: Clar, la gent cada vegada més nerviosa, anava entrant al fum i que ens obrien les portes. I allà ha sigut una miqueta intuïció, perquè ja hi havia molt fum i gairebé no hi veies, o sigui, ens ploraven els ulls.
11: Els usuaris van sortir dels vagons pel seu propi peu i cap d'ells va tenir afectacions de gravetat per l'incident. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Aquesta hora, per cert, segons TMB, és important, dir que el servei funciona amb normalitat. I detingut.
2: A París, un home de 31 anys que va atacar amb dos ganivets tres dones prop de la Porte de Clichy, al nord de la capital.
1: Clàudia Serra.
14: Les autoritats franceses no han comunicat de moment cap hipòtesi sobre els motius de l'atac. Sí que han explicat que en ser detingut el suposat atacant ha fet declaracions incoherents. Laurent Núñez és el ministre de l'Interior francès.
15: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents que evidentment condemno fermament.
16: Je condemne fermement.
14: Les dones tenen 19, 24 i 36 anys. Dues estan ferides greus i una menys greu, però, segons les autoritats franceses, la seva vida no corre perill. Clàudia Serra Domènech, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: 7:23, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Anem als esports amb el Pau Dax. Pau, bon dia.
16: Bon dia.
1: El Barça ja s'entrena a Anglaterra amb la reincorporació de jugadors del primer equip.
16: Fermín, Araujo i Bernal van completar ahir la primera sessió. Fermín va ser la principal novetat i torna un cop recuperat de la fractura d'un dit del peu dret que el va deixar sense Mundial. Araujo compleix amb els terminis de la recuperació d'una lesió a l'adductor durant la Copa del Món i Bernal reapareix després que no va jugar amb l'Europa per precaució. Balde, en canvi, continua fent treball al marge. En la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter i 13 del primer equip. Formen part de l'expedició blaugrana Frenkie de Jong, que ja ha començat la recuperació conservadora de la lesió de llarga durada al genoll dret, i Marc-André Ter Stegen, pendent de la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça jugarà divendres contra el Birmingham i dilluns 3 davant el Preston North End, tots dos de la segona divisió anglesa. I encara en clau Barça, segons ha explicat el Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips com el Real Madrid.
1: I pel que fa a l'Espanyol?
16: Comença avui la seva estada a Anglaterra, també d'una setmana, i jugarà dos amistosos, demà contra el Burnley, un club també propietat de l'Ampeis, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. Un dels últims fitxatges dels de Manolo González, Gabriel Muscardo, migcampista brasiler que arriba cedit pel Paris Saint-Germain, va passar ahir pel Tot Costa i és ambiciós.
17: Y creo que nuestro objetivo es sumar más puntos que la otra temporada. Y claro, siempre jugando en casa, buscar los tres puntos. Y estar, buscar siempre una posición mayor en la tabla. Y claro, podemos soñar con algo en Europa y en una clasificación buena y claro.
16: I Cristian Stuani jugarà la seva desena temporada al Girona després de renovar per un any amb l'objectiu de tornar a primera.
18: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
1: 5 minuts ara ens falten per arribar a 7:45. Acabem amb bàsquet, Pau.
16: Perquè el Barça de Sekulić va anunciar ahir el seu nouè fitxatge, Tosan Ewaomo, un alè pivot que substituirà Toko Shengelia, que marxa al Dubai de Xavi Pascual. Ewaomo és anglès, d'ascendència nigeriana, té 25 anys i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA.
19: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
20: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
21: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
22: el 23 de març del 1994.
21: I el número de la sort, el
22: 8.
21: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
23: Ei, ei, a Bezoya som molt de dir que sí a tot. I tu? És dels qui diuen avui de tranquis i acabes cantant Glòria a ple pulmó. Dels de platja, passejar, d'amics, un altre pla més i un altre... Perquè aleshores ets molt de viure molt fort. Molt de Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
24: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui, que al Matí de Catalunya Ràdio, parlem amb Gonzalo Boye. L'advocat de Carles Puigdemont ens acompanyarà d'aquí una hora, una mica més d'una hora, a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio, després que s'apliqués per primera vegada l'amnistia a una membre del govern de l'1 d'octubre, en concret, aquesta nit passada, a la consellera Meritxell Serret. Però per arribar a 7:45, el que farem és repassar alguns dels protagonistes de l'any que tenen a veure, evidentment, amb aquestes altes temperatures, amb el Jovany i companyia.
25: Bon dia, bona hora.
26: Hola.
27: Què tal?
26: Hola,
27: Mauri.
28: Què tal, l'home del temps?
29: Us parla l'home del temps amb noves informacions. Tindrem ruixats i bombes a totes les regions.
28: Què tal, Mauri?
27: No ens el sabem mai, eh?
28: I el que ve ara, tampoc.
29: Muntanyes,
0: Alguns ports el van tancat i molt fred a la Segarra.
1: A la Segarra, a la Segarra.
3: A la Segarra.
1: El fred és a la Segarra.
3: Segarra. Sí, Segarra.
1: Bueno, Mauri, a part de cantar, has vingut a fer alguna altra cosa?
4: Bueno, jo dic que sempre que necessiteu que us recordi que aquí al Mediterrani ens trobem a la zona zero d'un desastre climàtic que acabarà matant-nos a tots, doncs aquí estarem.
1: Doncs gràcies per recordar-nos-ho, Mauri.
4: Per tant, recordar que un estiu terriblement càlid.
1: Sí.
4: Perjudicial pels boscos. Perjudicial per la fauna.
1: Bueno, Mauri, per favor.
4: Perjudicial, en definitiva, per la salut.
1: Gràcies, gràcies.
4: Que acabeu de passar un bon dia.
5: Sí, home.
1: Sí, clar, sí, sí, sí, clar.
5: Moltes gràcies.
1: O sigui, cada cop que sento en Mauri en una entrevista, m'acaba generant una angoixa.
4: Ah, llegeixo mapes. Si voleu que vingui aquí, expliqui que tot va com una seda, que tenim un clima normalíssim, que això del canvi climàtic és una invenció de les esquerres per combatre el sistema capitalista.
1: Home, tampoc és això, però un terme mig, una mica de tacte.
4: No, és que no ho faré. No ho faré, entre d'altres coses, perquè existeix... Atenció.
1: Què?
6: Què passa?
1: Què existeix?
6: Què passa, Mauri?
4: Una gravació de Montserrat Caballé.
1: Què dius, ara?
4: Sí, sí, com ho sentiu? Una gravació de Montserrat Caballé dient...
6: Ai.
4: Que si un dia ella falta...
6: Carai, sí que va deixar testament, aquesta dona.
4: I hi ha un canvi climàtic...
1: Ella ja, ja es bon sumava, no?
6: Sí.
4: Vol que l'expliqui jo.
1: Oh, no, Mauri! Oh. Mauri!
4: I si no t'ho creus, porto.
1: Que una entrevista de Ràdio Reus.
4: Un document de Ràdio Reus que he rescatat abans amb l'ajuda del Cesc. I ara us el poso aquí en directe.
6: A veure si és real.
7: Si un dia falto, que no està a les meves mans, i hi ha un canvi climàtic, m'agradaria que l'expliqués en Francesc Mauri.
1: Cap dubte que era ella, eh? És ella.
8: Amb això arribem a 2:15.

0: Doncs justament la calor és una de les notícies de les pròximes hores, perquè se'ns anuncia un retorn d'una onada de calor. Avui, aquestes últimes hores, ara ens ho explicarà el Jofre Genoa, han estat raonablement fresques, però avui la cosa continuarà a canviar. Això vol dir que el risc d'incendis es dispara. Tot això mentre el panorama al nostre voltant continua francament complicat, perquè segueixen actius els focs de la Vall d'Uixó, el País Valencià i els d'Àvila i Madrid. De fet, avui és un dia clau abans d'aquesta onada de calor.
1: Hoy y mañana. Son unos días absolutamente... centrales, lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas.
0: És el que deia el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Avui mateix, el Consell de Ministres, del qual ell en forma part, aprovarà la declaració de les àrees dels incendis com a zones afectades per emergències. La idea d'aquestes mesures, evidentment, és com la zona catastròfica, per mirar d'agilitar els terminis i agilitar els ajuts, cosa que, d'altra banda, no sempre passa. En fi, tot això en un dia en què el Pedro Sánchez farà balanç del curs polític, fa roda de premsa avui després de la reunió del Consell de Ministres. Si no hi ha una gran novetat, s'espera que digui que pensa esgotar la legislatura. Això mentre, pel que fa encara als incendis a França, ja admeten que el foc que continua a tocar de Bordeus pot trigar setmanes o fins i tot mesos a apagar-se. Tot això mentre aquí, com dèiem, el Servei Meteorològic ja ha emès els primers avisos a les comarques de Ponent de cara a aquesta calor de demà amb màximes que poden tornar tranquil·lament als 40 graus, sobretot en algunes zones del país, com dèiem, les zones de Ponent. I un altre tipus de foc ha estat el que ahir va sorprendre passatgers del metro de la línia 1 entre Clot i Glòries.
2: Sí, sí. Sí, está lleno de chispas. Sí. Mira l'humo.
0: El servei d'emergència es va atendre a més d'un centenar de persones, unes 115. Afortunadament, cap d'elles en estat greu. Avui, el metro torna a funcionar com sempre. I és notícia d'aquesta nit passada, d'ahir pràcticament a última hora, perquè el Suprem ha aplicat l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que es converteix així en la primera membre del govern de l'1 d'octubre a rebre-la. Això el dia que al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Gonzalo Boye. Tot això mentre continuen els retrets a una altra consellera, en aquest cas la titular d'Educació, Esther Niubó, pel fiasco de les proves PISA. Ella va justificar aquest problema amb la coincidència de les proves PISA amb les proves del quart d'ESO, però l'oposició no ho comprava.
3: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament.
4: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol no acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents.
5: Són tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: I els esports, Pau Dax.
6: Fermín, Araujo i Bernal ja entrenen amb el Barça a l'estaix d'Anglaterra. Avui l'Espanyol també viatja a terres britàniques i jugarà demà davant el Burnley i dissabte amb el Middlesbrough. I el Girona ha fet oficial la renovació d'Estuani una temporada més.
0: I el temps, Jofre Genoer, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, doncs avui dimarts esperem que el sol domini arreu del territori. Pocs canvis en aquest sentit. Les temperatures que guanyen alguns graus, sobretot a l'interior, cap al Pla de Lleida, 38, o potser algun primer 39, i poca nuvolositat. De fet, potser de cara al vespre o a l'acabar el dia hi hagi presència d'alguns núvols baixos al voltant del Camp de Tarragona, però seran fenòmens molt puntuals. Un tarannà que es mantindrà al llarg de la setmana i també aquest de que les temperatures diurnes doncs, vagin guanyant graus i la calor vagi també guanyant en terreny.
0: Gràcies, Jofre. La mobilitat a aquesta hora, ara parlant del metro. Què més ens expliques, Maria Fernández Noguera? Bon dia.
8: Bon dia. Doncs Adif adverteix que els trens que circulen entre Castelló de la Plana i Tarragona es poden veure afectats amb endarreriments perquè hi ha una falta d'atenció a la catenària entre Ulldecona i Vinaròs, en el que creuen que pot ser un nou robatori de cable de coure. Se circula per una sola via i no hi ha previsió de quan es podrà fer per totes dues vies, malgrat que el primer tren que ha circulat per aquest punt només ha anat 6 minuts tard. I d'altra banda, com deies, el metro de Barcelona també informa que aquest matí ja hi ha plena normalitat després de l'incendi d'ahir.
0: Gràcies, Maria. Ens falten les carreteres, equip viari. Maliru García, com estàs? Bon dia.
9: Bon dia. Doncs amb cues habituals d'hora punta i d'altra banda la P7 amb retencions a Martorell en direcció Barcelona-Girona per un vehicle avariat que ocupa un carril. També hi ha cua de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà, direcció Tarragona, la C-17 a Parets del Vallès en direcció Barcelona i a Lliçà d'Amunt cap a Vic, la C-58 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i les dues rondes de Barcelona direcció Llobregat.
0: Gràcies, Marilu. Fins ara.
9: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, aproximadament, Vicent Sánchez, Anna Grau, Pere Rossinyol i Marc Font Ribas, però de moment... Moment de fer un cop d'ull als diaris. Obrim la redacció del matí. Comencem per les portades i les opinions destacades. Carlos San Andrés, Pau Bartrolí, què tal? Molt bon dia.
10: Molt bon dia.
0: A les portades dels principals diaris, avui els focs i les conseqüències continuen sent protagonistes.
11: L'Ara, però, destaca també a mitja pàgina les declaracions de la consellera Niubó sobre l'error de les proves PISA i parla d'una crisi d'educació sense precedents.
10: De fet, la compareixença d'ahir és la gran protagonista de les columnes d'opinió.
11: El periòdico diu que el govern exculpa els directors dels centres i al·ludeix a una confusió amb els criteris de les proves d'avaluació, però el seu editorial pressiona la consellera. Segons l'article, els protocols també formen part de l'acció del govern i són responsabilitat dels qui dirigeixen l'administració.
10: En aquesta línia i en el mateix periòdico, Pilar Rahola posa literalment la consellera a la diana i considera inacceptable l'actitud del departament. I ha de considerar que tot això respon només a un problema tècnic.
11: Al Punt avui, l'escriptor i periodista Xavi Sala compara la gestió de la consellera amb la foto que hi va publicar la NASA, on es veu el planeta Terra com una patata i qualifica literalment la gestió de Niubó de Bunyol.
10: En aquest mateix diari, l'alcalde de Banyola i diputat del Parlament, Pere Bosch, critica la intuïció de la consellera per haver donat una resposta sense discurs i sense un coneixement reflexiu.
11: I La Vanguardia també dedica editorial als resultats PISA, amb un to però més moderat, considera que l'exclusió dels alumnes que no van fer les proves és una nova ensopegada i un nou deshonor per al prestigi educatiu, i diu que a Catalunya no es pot permetre aquest tipus de fiascos.
0: Doncs continuem repassant la premsa. Ara mateix, altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Pau Bartró i la Sílvia Comet. La notícia que agradarà als cinèfils del Pirineu.
12: Puigcerdà acollirà finalment el Cerdanya Film Festival després d'un acord d'última hora entre l'entitat organitzadora, la Fundació Cerdanya Cinema i l'Ajuntament. L'acord posa fi a setmanes de tensió arran de la disponibilitat del Casino Ceretà, seu històrica del festival, que havia portat la Fundació a amenaçar de traslladar el certamen a un altre municipi. El festival comença dijous i s'ampliarà tot l'agost amb 250 projeccions. Entre les pel·lícules destacades d'aquesta edició hi ha Balandrau, que es projectarà aquest divendres amb la presència del director Fernando Trullos i l'actor Marc Martínez. Ho llegim al Segre.
0: Atenció amb això, perquè Donald Trump serà el nom d'una futura autopista africana.
11: Sí, el Marroc tindrà l'autopista Donald Trump. La carretera costarà 880 milions d'euros i recorrerà 1.000 quilòmetres de poblacions costaneres, algunes dins la zona ocupada del Sàhara Occidental. Ho llegim al diario.es. Trump va agrair la decisió al rei del Marroc, Mohamed VI, i ha dit que li agradaria poder recórrer-la un dia. Recordem que el president dels Estats Units va reconèixer per primera vegada la sobirania de Rabat sobre el Sàhara Occidental l'any 2020, poc abans del final del seu primer mandat.
0: I els quaderns d'estiu ja no són cosa de nens.
12: També són cosa d'adults. Els quaderns per adults s'han convertit en un dels fenòmens editorials de la temporada i cada cop se'n fan més en català. Els usuaris destaquen poder desconnectar del telèfon i gaudir del fet d'aprendre coses noves pel simple fet d'aprendre. Ho llegim a BTV. Entre els quaderns més demanats hi ha el quadern de Blacky Books, el gran impulsor d'aquesta tendència fa 15 anys i que ven actualment 500.000 d'exemplars arreu del món, 50.000 en català. També destaca el paraulògic en format físic o els murdoku, uns passatemps que combinen la mecànica dels sudokus amb la narrativa del misteri.
0: I acabem amb uns estudis per a universitaris poc comuns.
11: A la Xina s'estan començant a popularitzar campaments per afrontar batudes anti-immigració. Els estudiants que es plantegen estudiar als Estats Units assisteixen a campaments on se simulen batudes com les del Servei d'Immigració i Control de Duanes nord-americà. La tendència d'aquests campaments és creixent perquè la tensió s'ha convertit en la primera causa de preocupació dels estudiants per davant de segrestos, estafes, robatori o assetjament escolar. Sota el segon mandat de Trump, les detencions a persones procedents de països asiàtics s'han multiplicat per 4 respecte a l'administració Biden. Ho llegim a La Vanguardia.
0: I a aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb Maria Fernández Noguera i Sílvia Solanes.
8: El diari britànic The Guardian obre la portada amb els incendis d'Espanya i França i explica que lluiten per combatre les flames abans que arribi una nova onada de calor. També exposa que el paratge natural de les muntanyes de Cairngorms a les Highlands d'Escòcia estan irreconeixibles després de 12 dies d'incendis en aquella zona, on hi ha àrees que encara cremen. El diari nord-americà The Information publica que una empresa xinesa ha començat a produir les seves pròpies màquines de litografia ultraviolada profunda d'immersió. Això què és? Doncs són aparells claus per la fabricació de xips avançats i fins ara la Xina depenia de l'exterior per obtenir-ne. De fet, la publicació d'aquesta notícia ha fet que les empreses neerlandeses i nord-americanes que fan aquest tipus de màquina hagin caigut a la borsa. I mentrestant, el South China Morning Post explica que el fabricant principal xinès de xips de memòria va disparar les seves accions un 466% en el seu primer dia de cotització a la borsa de Xangai ahir dilluns. Això va situar el valor de mercat d'aquesta companyia per sobre dels 480.000 milions de dòlars. Ara bé, el diari analitza la volatilitat dels actius d'aquest tipus de magnats tecnològics després que Elon Musk hagi perdut 130.000 milions de dòlars en 5 sessions borsàries.
13: Pel que fa a la premsa econòmica, on Economia publica una entrevista a Carlota Pi, fundadora i consellera delegada d'Ola Luz, que està en hores baixes, després que el Ministeri per la Transició Ecològica va iniciar un procés per inhabilitar l'activitat de comercialització d'energia elèctrica d'Ola Luz. Pi treu ferro a la situació, dient que és una qüestió puntual de la qual se'n sortiran. Diu que no és el primer cop que els passa i que segurament tampoc serà l'última. Cinco Días explica que les energètiques espanyoles es preparen per liderar la creació de grans corporacions transeuropees que siguin capaces de competir amb els Estats Units, la Xina o Rússia. Relata que en els últims anys Iberdrola, Naturgia, Enagás, Acciona o Repsol s'han anat desfent de les seves posicions a Amèrica per centrar esforços al vell continent i plantar així cara a les grans potències en moments d'inestabilitat geopolítica. Per la seva part, Expansión explica que la filial britànica de Pontegadea, el holding d'inversions de Mancio Ortega, supera els 3.000 milions d'actius al Regne Unit. Això després que el 2025 aquesta filial, que té molts béns immobiliaris, guanyés 85 milions d'euros.
0: Quatre minuts i arribarem a 3:15 al matí de Catalunya Ràdio. Continuem repassant la premsa. Ens falta l'esportiva, Pau Dax.
6: Són dies de partits de pretemporada, molt importants pels entrenadors per preparar els seus equips, però si preguntéssim als Antònia Fonts, ens dirien que són patxangues. Comencem per l'Ara, que es preocupa per la salut mental del president del Real Madrid. Florentino Pérez torna a embogir. Llegim a l'obertura dels esports. La notícia explica que el club blanc pretén pagar 120 milions per l'ivorià Diomandé i també negocia per fitxar Rodri. A La Vanguardia llegim el titular del Raval al món i ens expliquen que la FIFA finança un projecte esportiu i social impulsat al barri per l'Associació Esportiva Ciutat Vella per garantir més oportunitats educatives a infants a través de l'esport. I a l'esportiu, avui un homenatge a Miquel Prat Palaus, llegenda del club Balonmano Granollers i capità de l'equip als anys 70, que ha mort. El club destaca el seu llegat marcat pel compromís, el lideratge i l'èxit esportiu.
0: I ens falta encara alguna premsa, que és la premsa del cor. Carlos Sant Andrés, endavant.
10: Doncs visita fugaç del rei emèrit a Palma. Després de més de 8 anys sense trepitjar l'illa, Joan Carles s'ha deixat veure per Mallorca. Durant la seva estança ha dinat amb un grup reduït d'amics i fins i tot ha tingut una reunió a porta tancada amb la seva encara dona, la reina Sofia. De què hauran parlat? Doncs encara no ho sabem. El que sí que sabem és que gairebé una dècada després ha tornat al Palau de Marivent, on s'ha trobat amb més membres de la família, amb Froilán, les seves filles, tothom a Palau. A qui no ha vist ni veurà és el seu fill, el rei Felip VI, la seva jove i les seves netes, que estan de ruta per Espanya visitant les zones afectades pels incendis. Qui tampoc està de vacances i és protagonista de la premsa del cor és Miguel Bosé, que ha tornat a enviar un missatge literalment incendiari a les xarxes socials. I de quin tema podia parlar ara la Mante Bandido? Doncs dels incendis. El cantant acusa els ecologistes i la gent de 2030 dels focs. Espero que el pròxim infern siguin ells els que cremin, diu el seu Instagram. Aquest cop sembla que Don Diablo s'ha escapat de veritat amb tanta malícia. Si us plau, que algú digui a Bosé que l'estiu el millor és deixar el mòbil a banda.
0: Dos minuts i arribarem a 3:15.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Mira, Isar, com estàs? Bon dia.
4: Bon dia.
3: Qui fa anys avui, va?
4: Doncs avui he tingut feina, perquè la llista és llarga, però la banda sonora la tenia molt clara.
5: Queridos amiguitos, esta es una canción que nosotros hemos compuesto.
4: No sé si t'he transportat a la infància o no.
3: Però molt infància.
4: No vull saber l'edat que tens, però per si un cas. Jo l'he deixat anar. Profofito, un dels membres dels Pallassos de la tele, avui bufarà 77 espelmes. Deu posar encara aquesta cançó quan treu el pastís? També fa anys l'arquitecte i enginyer Santiago Calatrava, 75, i el polític Cristóbal Montoro, que en celebra un mes. Se sumen els que munten festa d'aniversari el 28 de juliol, l'actriu i cantant Leonor Watling, 51, l'exdiputada de la CUP, Mireia Boia, que en farà 47, i l'actriu Rosa Voladera, se'n celebra 54 pocs dies després d'haver rebut el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo.
3: I vindrà al matí de Catalunya Ràdio per parlar-ne. Ens fa molta il·lusió poder parlar amb la Rosa Voladera.
4: La podràs felicitar, també.
3: Exacte, anava a dir, per molts anys d'aquí ja li direm presencialment. I el Santoral, Mireia.
4: A veure, això també era difícil avui. Els sants avui són força curiosos. No sé quin pots tenir l'agenda. Jo provo sort. Santa Caterina Thomas, Sant Gil, Samsó, Nazari o Sant Nebulur de Tabanisa. He fet bingo?
3: No, no en tinc cap. Es felicitem a tots des d'aquí. Gràcies, Mireia.
4: Adéu.
3: I com sempre a aquesta hora, cada estiu, una recomanació literària des d'una llibreria.
6: Soc el Josep Vites, de la llibreria Antinous, la llibreria LGTBIQ Plus de Barcelona, que estem a carrer Casa Nova 72. Us volia aconsellar el Premi Sant Jordi d'enguany, Prometeu de mil maneres, de Carles Rabassa. Carles Rabassa ha publicat diversos llibres de poesia, va guanyar el 2018 el Premi Carles Riba, i en aquesta novel·la, Prometeu de mil maneres, una novel·la obertament gay, s'inicia amb un crucing a la ciutat de Palma de Mallorca i combina el desig homosexual amb el tema de la lluita de classes amb una illa com Palma molt saturada pel turisme. Us la recomano moltíssim per aquest estiu.
3: I encara una altra recomanació, la que ens fa la Sílvia Comet, que avui ens proposa la pel·lícula September 5.
7: Basada en fets reals, recrea l'episodi tràgic que va passar durant els Jocs Olímpics de Múnich del 1972. No se centra en els fets del segrest dels esportistes israelians per part d'un grup terrorista, sinó en la feina dels periodistes esportius de la cadena nord-americana ABC, que van haver d'informar en directe sobre una crisi internacional sense precedents, amb els seus encerts i els seus errors. La història, vista des d'un altre punt de vista força interessant, té un ritme intens i una ambientació realista. La protagonitzen Peter Sarsgaard, John Magaro i Ben Chaplin, entre d'altres. La teniu a Netflix i a Movistar.
3: Ara mateix passen 2 minuts de 7:45. Aquests són els sons del matí.
8: Els sons del matí.
9: L'exconsellera va ser un dels membres d'aquell govern liderat per Carles Puigdemont que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre de 2017. Serret, però, va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Suprem i recollir l'acte de diputada al Parlament.
10: 6.000 veïns de la Vall d'Uixó ja han pogut tornar a les seves cases.
11: Malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase, que és reconstruir les nostres muntanyes.
12: Preocupa el flanc al nord de l'embassament de Sant Juan, el punt més conflictiu.
13: Pues sí que está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
14: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra a PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents.
3: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Mireia Isard. Responsabilitat.
4: Capacitat de respondre d'alguna cosa, de garantir la realització d'una tasca, el compliment d'un deure, de donar-ne raó. La responsabilitat sobre l'error de la mostra d'estudiants que es van sotmetre a les proves PISA és el que s'estan disputant la consellera d'Educació, Esther Niubó, i els docents. Els directors de centres públics lamenten que se'ls apunti sempre a ells.
3: Satisfacció.
4: Acte pel qual s'obté la reparació d'un greuge, d'una ofensa, estat de qui està satisfet. Això és el que senten Esquerra Republicana després de l'aplicació de l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. El Partit Republicà, però, exigeix en un comunicat que la resta d'encausats també pugui rebre aquesta mesura d'oblit judicial de forma immediata.
3: En surt.
4: Sobresalt, impressió sobtosa de por. Segurament aquestes sensacions són les que van viure els passatgers del metro que ahir van viure l'incendi a la línia 1. El sistema d'emergències mèdiques va atendre 137 persones, sobretot per inhalació de fum, i es va haver de desallotjar l'estació de Glòries, tancada del Clot i evacuar en tren.
3: Posem-hi ara mateix tres xifres amb el Marc Perseguer. 170.000.
15: Són les hectàrees de superfície forestal espanyola cremada pels incendis aquest any, una xifra que quadriplica la mitjana aquestes alçades dels darrers anys, però situa lluny de les més de 200.000 afectades que hi havia el juliol del 2022. Respecte al 2025, els grans incendis forestals s'han triplicat.
3: 19.900.
15: És el nou màxim històric intradia de l'IBEX 35, que hi va aprofitar la pausa dels atacs a l'Orient Mitjà i la caiguda del petroli per trencar un nou sostre. Tot i així, va tancar amb xifres més moderades, una pujada del 0,8% i per sota del rècord establert el 3 de juliol.
3: 10 milions.
15: És la inversió que ha anunciat el govern espanyol per a nous refugis climàtics. Del total de la inversió, 2 milions aniran a la construcció dels refugis, 3 al desenvolupament de xarxes locals i 5 per adaptar els centres educatius davant d'aquestes situacions.
3: Ens falten les tres imatges amb la Sílvia Comet. A la primera hi veiem unes muralles mig amagades per la boira i un grup de gent que s'ho mira des de la llunyania.
7: És la boira de fum que cobria ahir la ciutat d'Àvila. Es troba a més de 50 quilòmetres dels incendis que cremen a la província, però el vent ha arrossegat el fum que ara embolcalla tota la ciutat. Aquest foc i el de Madrid continuen cremant, però la progressió s'ha frenat una mica. L'objectiu dels bombers és intentar controlar-los avui mateix, perquè demà es preveu un canvi de temps que dificultaria encara més les feines d'extinció. Les flames ja han devastat 75.000 hectàrees i han obligat a evacuar o confinar més de 90.000 persones.
3: A la segona imatge hi veiem tres maniquins vestits amb roba de tardor, en una botiga que està pràcticament buida.
7: És una botiga Mango, però al contrari del que podria reflectir la foto, la firma de moda continua venent i molt. Durant el primer semestre de l'any ha facturat 1.852 milions i manté els objectius per al final de l'exercici. L'atenció mediàtica que ha generat el cas Andic no ha afectat per a res els ingressos de la companyia. Han augmentat un 7,2% respecte del mateix període de l'any anterior i el negoci a nivell internacional també continua rutllant. Representa el 77% de la facturació.
3: Tercera imatge del dia, persones molt tristes que dipositen flors a terra. De fet, algunes porten banderes de colors vius que despleguen un arc de Sant Martí.
7: Són algunes de les persones que ahir van participar en l'homenatge per a les víctimes de l'atemptat dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI, que va deixar una víctima mortal i una trentena de ferits. Les mostres de condol es van fer a tocar de la porta de Brandenburg, a prop de l'escenari de l'atropellament. L'autor de l'atac havia estat condemnat al Líban per intentar ingressar a Estat Islàmic i Alemanya li havia commutat la pena de presó per llibertat condicional. Ara el govern alemany promet endurir la legislació per evitar que casos com aquest es puguin tornar a repetir.
3: 8 minuts i arribarem a les 8.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
16: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
17: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
2: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
18: Hi ha persones que habiten més un món...
2: Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'API web de Catalunya Ràdio.
19: I també disponible a la plataforma 3CAT.
20: Les tasques d'extinció van bé.
21: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
2: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
21: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
2: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
21: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
2: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: 8 minuts, una mica més, i arribarem a les 8 del matí, al matí de Catalunya Ràdio. Moment de repassar els titulars en 2 minuts d'aquest matí amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bartrolí. El Tribunal Suprem amnistia l'exconsellera Meritxell Serret.
22: D'aquesta manera es converteix en la primera membre del govern de l'1 d'octubre a rebre-la. Des d'Esquerra ho celebren i reclamen que s'apliqui de manera immediata a la resta d'encausats.
3: Avui parlarem de l'amnistia bastament al matí de Catalunya Ràdio perquè ens acompanyarà Gonzalo Boye, l'advocat de Carles Puigdemont. Serà en aquest programa a partir de les 9. I l'incendi forestal de la Vall d'Uixó continua actiu, però sembla que la situació millora una mica.
23: S'ha autoritzat que els veïns de 4 barris del municipi puguin tornar a casa. Si no hi ha canvis, a les 9 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños, alcaldessa.
24: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase, que és reconstruir les nostres muntanyes.
23: cada vegada pren més força que va ser provocat.
3: El temps, en canvi, juga en contra dels incendis de Madrid i Àvila.
22: Els tècnics apunten que és vital controlar els focs abans de demà, quan un canvi de temps pot complicar encara més la situació. Continuen cremant, però no avancen tan de pressa. A França, els bombers admeten que poden trigar setmanes a apagar tot l'incendi de la Gironda.
3: Doncs justament, el govern espanyol, l'executiu de Pedro Sánchez, aprovarà avui mesures urgents pels damnificats pels grans incendis que hem tingut aquests dies.
23: Ho faran l'últim Consell de Ministres del curs polític i enmig de la picabaralla política amb el PP per l'emergència climàtica i la gestió dels focs.
3: Després d'aquest Consell de Ministres passat, Pedro Sánchez farà balanç del curs polític aquest migdia, on, si no hi ha cap granuetat, s'espera que digui que vol acabar la legislatura. Mentrestant, a Catalunya, la consellera d'Educació insisteix que el desgavell de les proves PISA va ser un error tècnic.
22: Esther Niubó va comparèixer ahir al Parlament entre retrets de l'oposició. Sentim també Anna R, de Junts, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
5: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podia haver generat, doncs, confusió.
6: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament.
8: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol, vostès pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
3: I les comunitats governades pel Partit Popular demanen deixar pel setembre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera.
23: Això després que les Canàries trenqués la unitat en contra i s'assumés a Catalunya per donar suport al nou model. Salvador Illa, president de la Generalitat.
9: Se n'ha donat compte, i s'hi ha sumat, no? Tot el que no sigui posar alternatives clares per quedar-se amb proposicions abstractes i ambigües de dir no volem un millor finançament per tothom sense dir com, quin i de quina manera, és fer bobar coboms i són històries a la vora del foc.
3: És el que ha dit el president de la Generalitat aquesta mateixa matinada en aquest viatge oficial de que manté al Vietnam. De seguida connectarem en directe per saber altres detalls de què més ha dit el president de la Generalitat. Això mentre la línia 1 del metro torna a circular amb normalitat a Barcelona després de l'incendi d'ahir.
22: El sistema d'emergències mèdiques va haver d'atendre ahir 137 usuaris per un foc als túnels entre les estacions de Clot i Glòries.
3: I parlem també de més d'un centenar de concerts que són els que hi haurà a les festes de la Mercè.
23: Amb noms com Maria Jaume, La Pegatina, Els Amics de les Arts, Els Catarras o Svetlana. Seran 16 escenaris diferents del 23 al 27 de setembre.
10: Bon dia. Aquesta matinada les temperatures han variat poc. Encara, doncs, ambient molt agradable, fresc a primeres hores, sobretot a l'interior. Potser ha pujat algun grauet cap a la costa, on, evidentment, hi ha aquests valors tropicals i algun valor tòrrid, potser, al voltant de la ciutat, al centre de la ciutat de Barcelona. Bé, avui esperem que les temperatures continuïn guanyant alguns graus més. De fet, no descartem alguns 38 o potser puntualment 39 cap a la zona del Pla de Lleida, però, en general, serà una jornada molt similar a la d'ahir i en conjunt amb una calor força continguda. No desbocada. Amb sol, pocs núvols, algun de tarda al Pirineu poc important, o alguns núvols baixos potser a darreres hores cap al Camp de Tarragona. Pels propers dies la calor, doncs, continuarà lentament intensificant-se.
3: 3 minuts i arribarem a les 8 del matí. Fem ara també un cop d'ull a com tenim la circulació, com tenim el trànsit. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
25: Hola, bon dia. Doncs amb congestió a la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció Tarragona, la C58 de Sant Quirze i entre Montcada i l'entrada de Barcelona pel nus de la Trinitat, també de Montcada a Ripollet en direcció Terrassa, la B20 la Pota Nord entre Santa Coloma de Gramenet i l'accés a Rondes, B23 d'Esplugues a la Diagonal d'entrada de Barcelona, l'autopista del Garraf, la C32 entre Viladecans i Sant Boi, C17 a Parets del Vallès, direcció Barcelona, C59 a Caldes de Montbui en sentit sud i les dues rondes de Barcelona direcció Llobregat.
3: Gràcies, fins ara.
25: Fins ara.
3: Avui al matí de Catalunya Ràdio, ho dèiem abans, parlem bastament, evidentment, de l'última hora de tots aquests incendis, de l'incendi de la Vall d'Uixó, de l'incendi de la Gironda, de l'incendi d'Àvila i Madrid, i connectarem de seguida en directe. I avui també ens acompanyarà l'advocat del president Puigdemont, Gonzalo Boye, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Serà d'aquí una horeta, dins de l'Àcora. I ja sabeu que li hem donat festa al Manu aquestes vacances d'estiu, però això no vol dir que no pugueu dedicar una cançó. Podeu dedicar una cançó a qui vulgueu, li posarem la cançó original. Podeu dedicar, dèiem, una cançó a qui vulgueu pel motiu que vulgueu. Aquest estiu ho podeu fer al Notes de Veu Breus, al 636-360609, 636-360609. És el que ha fet la Sílvia.
26: Hola, aquest missatge és pel meu marit, en Josep, que ha sigut el seu cumpleanys, i li vull dedicar la cançó Illes dins d'un riu, d'en Tomeu Penya. Per molts anys, t'estimo.

0: Bon dia, són les 8. Comencem amb els titulars. El primer pel trànsit. Equip viari, Mariluz García. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Destaquem les cues a l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà, direcció Tarragona, la C58 de Sant Quirze i entre Montcada i l'entrada de Barcelona pel Nus de la Trinitat, també de Montcada a Ripollet, direcció Terrassa, la B23 entre Esplugues i la Diagonal d'entrada a Barcelona, autopista del Garraf, la C32 de Viladecans a Sant Boi i afectacions als trens entre Reus i Castelló per falta de tensió en una via entre Ulldecona i Vinaròs.
0: L'exconsellera republicana Meritxell Serret és la primera membre del govern de Carles Puigdemont a qui amnistia el Tribunal Suprem. El president Salvador Illa confia que hi hagi més decisions en aquest sentit i que el Tribunal vagi enllestint tots els casos pendents. La consellera d'Educació manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que encara no saben què va fallar. Des del Parlament, Esther Niubó va apuntar la coincidència entre els exàmens PISA i els de finals d'etapa que podrien haver generat confusió als centres implicats. Explicacions que no han convençut l'oposició, tampoc els sindicats de l'educació que volen que es depurin responsabilitats. Avui podrien començar a tornar a casa seva part de les 10.000 persones evacuades al País Valencià per l'incendi que crema des de dissabte a la Vall d'Uixó. El foc continua actiu i sense control, però la situació ha millorat a les últimes hores. L'incendi ja ha calcinat 8.500 hectàrees. I els bombers que treballen en els incendis de Madrid i Àvila afronten avui un augment del vent i una pujada de les temperatures que poden dificultar les feines d'extinció. El foc al centre de la península continua sense control després d'arrasar més de 75.000 hectàrees i forçar el desallotjament d'una quarantena de localitats. Per tot plegat, el Consell de Ministres aprovarà avui la declaració com a zones greument afectades per emergències a aquests territoris arrasats pels incendis. També s'aprovaran mesures en l'àmbit laboral, de manera que el Ministeri de Treball assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions d'aquelles empreses i treballadors que hagin d'aturar la seva activitat. Les organitzacions agràries donen un vot de confiança al conseller Ordeig i aturen les protestes durant dues setmanes. El conseller va anunciar ahir un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica, especialment els conills, i flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció d'aus. I convocada per aquest migdia una protesta a Palma per les càrregues policials de diumenge que van deixar diversos ferits entre els participants d'una manifestació contra el turisme massiu a les illes. L'actuació, que està sota investigació, ha enfrontat el govern balear amb la delegació del govern espanyol. I en cultura, la producció de 3CAT Forastera ha donat el tret de sortir del Festival Atlàntida de Palma. Ho ha fet batent tots els rècords d'entrades venudes en una edició més ambiciosa que mai, amb més de 100 estrenes exclusives.
2: Esports.
3: Fermín, Araujo i Bernal ja s'entrenen amb el Barça a l'estaix d'Anglaterra. Avui l'Espanyol també viatja a terres britàniques i jugarà demà amb el Burnley i dissabte amb el Middlesbrough. I el Girona ha fet oficial la renovació fins al juny vinent del capità Christian Stuani, que arribarà a les 10 temporades com a gironí.
0: I el titular del temps, domini del sol, amb temperatures avui una mica més altes, la calor encara es mantindrà en valors normalitzats o com a molt de manera puntual es podrà arribar als 38 graus al Pla de Lleida o a les Terres de l'Ebre i quan acabi el dia podran sorgir alguns núvols baixos al Camp de Tarragona.
2: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí d'avui dimarts 28 de juliol. Molt bon dia, aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. El Tribunal Suprem ha amnistiat l'exconsellera republicana Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre a beneficiar-se de la norma de l'oblit judicial. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. Aquesta és la segona vegada que el Suprem aplica la llei d'amnistia després del pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a favor del text. Divendres ja va amnistiar l'exconseller Roger Torrent i 6 encausats més per delictes de desobediència. De moment, però, la mesura de gràcia continua sense arribar als exiliats a Bèlgica o als encausats pel Tribunal de Comptes. Meritxell Serret va ser un dels membres del govern que es van exiliar després del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Serret, però, va tornar a Catalunya al març del 2021 per comparèixer voluntàriament davant el Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment, va ser consellera d'Acció Exterior durant el govern de Pere Aragonès. Esquerra Republicana, el partit de Serret, ha expressat la seva satisfacció per aquest pas. Afirma que a partir de la sentència del TJUE s'està veient avalada l'estratègia seguida amb la llei d'amnistia. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar a Catalunya. El president de la Generalitat s'ha felicitat per la decisió del Suprem, però insisteix que no es pot quedar aquí perquè encara hi ha molts casos per resoldre. Sentim Salvador Illa.
4: Jo celebro que hi hagi hagut algunes decisions ja del Tribunal Suprem en aquest sentit. Per tant, estic content d'aquestes notícies. M'agradaria que n'arribessin més i ràpid i que, per tant, s'apliqui amb diligència.
0: Declaracions fetes des del Vietnam, on continua de viatge institucional. El president també ha aplaudit que les Canàries s'assumi al nou model de finançament i insta la resta de comunitats a recapacitar. Enviat especial a Hanoi, Albert Prat.
5: Salvador Illa ha rebut amb els braços oberts la decisió del govern canari presidit per Coalició Canària, però amb representació del PP. Tot això el dia abans que el Ministeri d'Hisenda es reuneixi amb totes les comunitats per seguir tramitant el nou finançament. Des d'aquí, el president de la Generalitat veu el gest de les Canàries com un bany de realitat i demana a la resta de governs que controla el Partit Popular que toquin de peus a terra.
4: Nosaltres hem fet una proposta amb que ningú hi perdi, tothom hi guanya. Canàries se n'ha donat compte i s'hi ha sumat, no? I ens sembla que tot el que no sigui posar alternatives clares per quedar-se amb proposicions abstractes i ambigües de dir no volem un millor finançament per tothom sense dir com i quin i de quina manera, doncs és fer bobar coboms i són històries a la vora del foc.
5: A Illa tampoc li ha semblat realista la petició del PP de moure la reunió de demà al setembre i ha demanat que la reforma del finançament s'aprovi el més aviat possible. Ho ha dit just després de reunir-se amb la companyia Vietnam Airlines per començar a estudiar un vol directe Barcelona-Hanoi en un futur. Ara viatja fins a la ciutat de Ho Chi Minh, un motor econòmic del Vietnam, per reunir-se amb el govern de la regió i més tard amb empresaris catalans que treballen aquí.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, atribueix a un error tècnic el desgavell de les proves PISA i admet que, tot i haver-ne tingut coneixement al març, encara no saben exactament què va fallar. Ho ha explicat aquest dilluns en una compareixença al Parlament. Explica la principal hipòtesi que estudia el departament, que és que la coincidència entre les proves PISA i els exàmens de final d'etapa hagués generat confusió als centres. De fet, el 23% dels alumnes que no van fer les proves PISA és un percentatge similar al dels estudiants que no van participar en els exàmens de quart d'ESO.
6: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
0: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que corresponguin. Unes explicacions, però, que no han convençut els partits de l'oposició que n'han demanat la dimissió. És el cas d'Anna R, de Junts, Jéssica Albiach, dels Comuns, Irene Aragonès, d'Esquerra i Cristian Escribano, del Partit Popular.
7: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
8: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
9: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
10: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Vox ha reclamat la dimissió de la consellera, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de protagonitzar un fracàs institucional. Tampoc ha convençut les explicacions a la comunitat educativa. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi carregat en un primer moment part de les culpes als centres educatius.
11: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
0: Mentrestant, la portaveu del Sindicat Majoritari d'Educació, l'USTEC, Iolanda Segura, acusa el departament de no comunicar l'error fins ara per no atiar més crítiques.
12: Primer hi ha d'haver unes instruccions molt clares i algú supervisant. I, per tant, no és un fet purament només tècnic, sinó que hi ha una fallada de l'estructura de funcionament en general. Però el que és més greu és que el fet de que això no s'hagi donat a conèixer en el moment que es va saber que havia passat això, aquí sí que hi ha hagut una decisió política evitar el debat social.
0: Segura considera que la polèmica és un escàndol a l'altura de la infiltració dels Mossos d'Esquadra en les assemblees. 5 minuts i arribarem a 9:15 per la mare dels incendis. Comencem al País Valencià. L'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó ja ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha autoritzat que els veïns de 4 barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa. Tot i això, continuen evacuades unes 10.000 persones que podrien tornar a casa aquest matí. La Guàrdia Civil ja investiga l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi encara, però cada vegada pren més força la possibilitat que l'incendi hagi estat provocat. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, el suport tècnic de Xavier Espel.
13: A aquesta hora s'ha previst que s'aixequi el confinament que es va decretar fa 4 dies quan va començar l'incendi a la Vall d'Uixó. Ahir al vespre, 6.000 veïns de la vall ja van poder tornar a casa. Un d'ells és la Paula, que viu a un barri a la muntanya. El foc li va arribar a 200 metres de casa seva.
14: Molt angoixa perquè no te'n vas, si no saps quan vas a tornar, si el foc va plegar a ta casa, si va cremar-se. Pues la veritat que han sigut, sobretot la nit, que és quan se va descontrolar el foc, perquè tampoc estaven ja els dispositius aeris, aleshores el foc anava sense ningú control.
13: Encara hi ha unes 10.000 persones desallotjades d'altres pobles. Ara, a la Vall d'Uixó i a tota la zona no bufa el vent i, per tant, els mitjans aeris podran treballar. L'alta humitat relativa d'aquesta nit ha anat a favor dels bombers en un foc que ja ha cremat 8.500 hectàrees amb un perímetre de 72 quilòmetres.
0: I els incendis de Madrid i Àvila continuen cremant fora de control, tot i que s'ha frenat la velocitat de les flames. Per avui s'espera que el vent bufi amb més força i que comenci un progressiu augment de les temperatures que podrien empitjorar les feines d'extinció. Les localitats evacuades ja són més de 40 i les flames ja han arrasat més de 75.000 hectàrees. Enviada especial a Naval Carnero, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Luna.
15: Els bombers han continuat treballant tota la nit per mirar de frenar el flanc nord de l'incendi, el que toca el pantà de San Juan, on, malgrat tots els esforços, ahir no se'n van sortir fins al punt que es van haver d'evacuar 2 pobles més. Des de primeríssima hora s'han activat els mitjans aeris perquè, com reconeixia ahir al vespre el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, al marge, abans no es tornin a complicar les coses, és molt curt.
16: La ola de calor és determinante y es un elemento a valorar sustancialmente. A partir de las 11 de la mañana, pues sí que está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
15: Entre confinats i evacuats de Madrid, Ávila i Toledo estem parlant d'unes 93.000 persones. Hi ha albergs habilitats per qui s'hi volia estar, però no tothom pot dormir amb matalassos i llits de campanya, i els que no tenen família o amics que els acollin han optat pels hotels que cada dia apugen els preus.
17: Hemos venido aquí ayer y nos ponen un precio, 63 euros.

0: després d'una nit al poliesportiu d'Alcalá de Henares, va optar per instal·lar-se a un hotel de Navalcarnero. Ara busca una alternativa, però tothom li respon que pel preu que pot pagar no queda res.
1: I a aquesta hora podem marxar en directe cap a la Vall d'Uixó. Ara parlàvem de la situació de l'incendi declarat aquest cap de setmana, però sembla que hi ha novetats. Coia Ballester, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. La nit no ha anat malament, les condicions meteorològiques són bones i ja podem confirmar que es desconfinen els veïns que des de dissabte havien estat tancats a casa en diferents poblacions de tota la zona al voltant de la Vall d'Uixó per aquest incendi que va començar i que està sent tan virulent, però sí que és un canvi de tendència important. La nit ha anat bé, no bufa el vent i, per tant, es desconfinen les 60.000 persones anant curt, perquè eren 64.000, sobre 60.000 que han estat confinades a casa. No, les condicions meteorològiques avui són favorables, a part que hi ha hagut molta humitat relativa a la nit, sobre un 80%. Ara no bufa el vent, això vol dir que, a més de que hi ha ciutadans desconfinats, s'hi podrà treballar molt bé, perquè els mitjans aeris es podran enlairar. Ahir al matí no va ser possible, van haver d'estar aturats durant més de 6 hores, però ara sí es podran enlairar i seguir treballant. La nit ha anat bé, com dèiem, se segueix avançant cap a l'interior i cap al nord en direcció a Onda. És cert, però, que els bombers han de treballar molt a poc, que s'avança molt a poc, però sí que les condicions meteorològiques són, si més no, molt més bones, segons que han confirmat diverses fonts a Trescat Info.
1: Perfecte, doncs bones notícies per a aquests veïns, bones perspectives, veurem com evoluciona la jornada d'avui. D'aquí un quart d'hora, mal comptat, ho tornem a actualitzar. Coia, gràcies. Fins ara.
2: A vosaltres, bon dia.
1: Afegir encara sobre aquesta qüestió que el Consell de Ministres aprovarà avui la declaració com a zones greument afectades per emergències. Aquests territoris arrasats pels incendis també s'aprovaran mesures per als treballadors afectats. La declaració de zones greument afectades permetrà que rebin ajudes de l'Estat un cop s'hagi fet la valoració dels danys. A més de les mesures adreçades als territoris damnificats pels incendis, el Consell de Ministres també donarà llum verda a un reial decret d'ajudes urgents als treballadors afectats professionalment per aquests focs. Aquí a casa nostra, per tancar aquesta qüestió, explicar-vos també que hi ha 43 municipis de 7 comarques i 3 parcs naturals que estan avui en nivell extrem per risc d'incendi. Els agents rurals restringiran l'accés als espais naturals del Montmell, Marmellà, Prades i Montsant. En canvi, es reobriran els de les muntanyes de Tivissa, Vandellòs, Llavaria i Pradell i les serres de Cardó al Boix. Protecció Civil demana extremar les precaucions per evitar incendis a les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar els termòmetres de nou als 40 graus en alguns punts del país aquest dimecres. De fet, els bombers han remullat durant tota la nit les 8 hectàrees afectades. Per un foc es va declarar ahir a la tarda a Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà. Les flames van calcinar terrenys de conreu. Passa un minut i mig d'un quart de nou, connexió amb el nostre equip viari, Mariluz García. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs es mantenen les cues habituals d'hora punta a l'àrea de Barcelona. N'hi ha l'autopista AP7, a lentitud i aturades entre Mollet del Vallès i Barberà, en sentit sud, amb algun tram de retenció a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda. A la C58, l'autopista del Vallès, aturats al tram final d'entrada a Barcelona entre Montcada i el Nus de la Trinitat, i en direcció Terrassa, lentitud entre Montcada i Ripollet. També hi ha lentitud entre Sabadell Sud i Badia en direcció d'entrada a Barcelona. També cues a la C59 a Caldes de Montbui en sentit sud, autopista B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per l'avinguda Diagonal. Autovia A2 de Sant Feliu a Sant Joan d'Espí direcció Barcelona i també a l'altura de Cornellà igualment en direcció d'entrada. A la C32 a sud, a l'autopista del Garraf, lentitud i aturades entre Viladecans i Sant Boi en direcció Barcelona. I continua també la circulació lenta a la B20, la Pota Sud entre Sant Boi i el Prat, també direcció d'entrada. A les rondes de Barcelona, aturats a la Ronda a Dalt entre el Nus de la Trinitat i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a Ronda Litoral, entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc, en sentit en Besòs, i també entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat. Pel que fa a la situació del transport públic, hi ha possibles afectacions als trens entre Reus i Castelló per falta d'atenció a la catenària en una via entre Ulldecona i Vinaròs, segons informa Adif. I d'altra banda, s'ha restablert avui el servei ferroviari entre Lleida i les Borges Blanques, afectat des de feia una setmana per danys a la infraestructura a causa d'un robatori de cable. Entre Lleida i la plana Picamoixons es manté el servei per carretera. Més informació al punt de dos quarts.
1: El temps. Jofre Genuí.
4: Comencem aquest dimarts.

0: Amb temperatures que han pujat un palet, sobretot a Ponent i també cap al nord del país. A la resta s'han mantingut o fins i tot han baixat una mica, però bàsicament valors bastant similars als d'ahir. Per tant, una matinada agradable i fins i tot fresca a l'interior, amb temperatures, evidentment, tropicals per sobre dels 20 a la costa. De fet, a tocar dels 25 al barri del Raval de Barcelona, com a referència de valors més càlids, amb aquesta bombolla ja càlida al centre de la ciutat. I bé, les temperatures més fresques a l'interior, doncs avui ja han quedat una mica per sobre dels 15, al Pirineu, poc per sobre dels 10. Jornada de sol, de temperatures un palet més altes. De fet, avui el termòmetre pot puntualment arribar ja als 38, potser 39, a les zones més càlides de Ponent i Terres de l'Ebre, i pocs núvols. De fet, si n'hi ha algun, serà anecdòtic aquesta tarda al Pirineu, i potser de cada vespre sí que hi hagi un augment de núvols baixos localitzats cap a la zona del Camp de Tarragona. Pels propers dies, la calor que continuarà intensificant-se.
1: Fresca Info. Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Fresca Info.
4: 10 minuts i arribarem a 2:15. Ara ens ho confirmava el nostre equip viari. La línia 1 del metro de Barcelona ha reprès l'activitat aquest matí amb normalitat després que hi ha a la tarda un incendi a la catenària obligués a interrompre el servei i deixés més d'un centenar de persones ateses pel SEM. El foc es va declarar cap a les 6 de la tarda entre l'estació del Clot i Glòria. Se sospita que un revestiment d'un túnel es va desprendre del sostre, va entrar en contacte amb la catenària elèctrica i es va acabar incendiant. Així ho explicava el conseller delegat de TMB, Xavier Flores.
5: Creiem que aquest foc era provocat per el despreniment i s'ha cremat d'un revestiment que tenia el túnel en aquest punt i que ha caigut i ha cremat.
4: L'incendi va omplir de fum les estacions més afectades, va atrapar un comboi a dins del túnel que va ser evacuat. Així ho explicaven a TV3 algunes de les passatgeres.
6: Intentamos quedarnos adentro tirados en el suelo, procuramos mantener la calma, pero en sí los gritos que se escuchaban eran de terror.
7: Clar, la gent cada vegada més nerviosa, anava entrant al fum i que ens obrien les portes. I allà ha sigut una miqueta intuïció, perquè ja hi havia molt fum i gairebé no hi veies, o sigui, ens ploraven els ulls.
4: El sistema d'emergències mèdiques va atendre 137 usuaris, gairebé tots han estat lleu i 6 han estat menys greu. Les organitzacions agràries aturen les protestes durant 2 setmanes després que el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica, especialment els conills. La decisió l'ha emprès en 2 assemblees celebrades ahir a la nit a Alfés, al Segrià i a Verdú, a l'Urgell. Abans s'havien reunit amb el conseller, que també els havia promès compensacions per als pagesos afectats per les zones de protecció per a les aus. Montblanc, Clara Chavarria.
8: El pla de xoc s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills al Segrià i l'Urgell. Durant una trobada amb diverses organitzacions agràries, el conseller Òscar Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb Agroseguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
9: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs, realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
8: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus i es proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de reg.
4: I us ho dèiem en titulars, a Palma aquest migdia s'ha convocat una concentració de protesta per les càrregues policials de diumenge en una manifestació contra la massificació turística. La mobilització es farà a les portes de la delegació del govern, a qui consideren responsable de l'actuació policial. De moment, el delegat del govern espanyol a les Balears ja ha anunciat una investigació. Alfonso Rodríguez ha considerat inacceptable l'actuació contra els manifestants i n'ha responsabilitzat els comandaments policials.
10: Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
4: En canvi, la presidenta balear, Marga Proens, que ha qualificat d'impactants les imatges de les càrregues, apunta directament al delegat.
11: Qui estava al capdavant de l'operatiu? Ja imagino que el delegat del govern, que no és el màxim responsable.
4: Els sindicats de policia atribueixen els incidents a grups de radicals infiltrats a la mobilització que, segons asseguren, van atacar alguns agents. Ens quedem a Palma, però per parlar de cultura, perquè aquests dies és la capital del cinema. De fet, ho és tota aquesta setmana amb el Festival Atlàntida, organitzat per Filmin, que arriba a la seva edició més ambiciosa. Ja s'ha batut el rècord d'entrades venudes per a pel·lícules com Forastera, una producció de 3CAT, que ha donat el tret de sortir del festival. Palma, Caterina Carmany, Jaume.
12: Forastera és una història de fantasmes deliciosos. Zoe Stein interpreta la neta de Lluís Omar, que agafa el rol de la seva padrina quan aquesta mor. Els seus protagonistes destaquen la llum de la pel·lícula per relatar el dol i el dolor.
13: Fantasmes, però no per lo que, com estem acostumats a entendre la típica història de fantasmes, un poco más oscuro, no? Talvez, no? Crec que és una història de llum. I d'un fantasma que l'has de veure si tu vols veure.
14: Sembla que el que és atractiu de cara a aquest moment de consum tan gran de pel·lícules, sèries, és anar a buscar les parts fosques, no? I evidentment que la foscor forma part de la vida, no? Però tenim molt clar que la llum existeix.
12: També es podrà veure Mother Mary, que està cridada a ser una cinta de culte. Anne Hathaway es posa a la pell d'una estrella del pop que torna als escenaris després d'un temps i com reprèn una relació que portarà les protagonistes a aprofundir en la seva culpa i els seus traumes.
4: Esports. Pau Dax, molt bon dia.
15: Bon dia. El Barça continua el seu estatge a Anglaterra, on Fermín, Araujo i Bernal van completar ahir la primera sessió. Fermín va ser la principal novetat i torna un cop recuperat de la fractura d'un dit del peu dret que el va deixar sense Mundial. Araujo deixa enrere una lesió a l'adductor durant la Copa del Món i Bernal reapareix després de no jugar divendres contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge perquè arrossega molèsties al pubis. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter i 13 del primer equip. Formen part de l'expedició blaugrana Frenkie de Jong, en plena recuperació conservadora de la lesió de llarga durada al genoll dret, i Marc-André Ter Stegen, pendent que es tanqui la seva sortida a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça jugarà divendres contra el Birmingham i dilluns 3 davant el Preston North End, tots dos de la segona divisió anglesa. Un club blaugrana que ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp, segons va explicar el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips, com el Real Madrid.
4: 3CAT Info.
15: I avui l'Espanyol també arriba a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada d'una setmana i jugarà dos amistosos. Demà contra el Burnley, club també propietat d'Alan Pace, màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. El migcampista blanc i blau brasiler Gabriel Moscardo, que ha arribat aquest estiu cedit per una temporada pel Paris Saint-Germain, va passar pel Tot Costa i es va mostrar ambiciós.
16: Yo creo que nuestro objetivo es sumar más puntos que la otra temporada. Y claro, siempre jugando en casa, buscar los tres puntos, y buscar siempre una posición mayor en la tabla. Y claro, podemos soñar con algo en Europa y en una clasificación buena, y claro.
15: L'equip blanquiblau ha anunciat la cessió del lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Stuani jugarà la seva desena temporada al Girona després de renovar per un any amb l'objectiu de tornar a primera.
17: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
15: D'altra banda, el Girona i el Sabadell, que competiran a la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona, a porta tancada. Encara en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada amb Aitana Bonmatí entrenant al marge del grup per les molèsties al peroné de la cama esquerra. La davantera del Barça B, Célia Segura, ha estat renovada i marxa cedida a l'Atlètic de Madrid. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva renovació. Ahir es va anunciar la novena incorporació, Tosan Ewamo, un aler pivot que substituirà Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai. Ewamo és anglès, de Newcastle, però té ascendència nigeriana. De 25 anys, prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. I el Manresa, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 m, té experiència a l'NBA, però encara no ha jugat en cap equip europeu. L'exjugador del Madrid, Mario Hezonja, jugarà finalment a l'NBA als Cleveland Cavaliers a raó de 2,5 milions d'euros bruts. I encara a l'NBA, els Sixers han fet oficial el fitxatge de LeBron James.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: En futbol sala, el blaugrana Pitu ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
18: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron, que me elegieron. Y nada, muy contento porque fue un año muy bonito, sin lesiones, entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga así esa próxima temporada.
15: El Barça ha estat el gran guanyador d'aquests premis, ja que han aconseguit 6 dels 7 possibles. Pitu també ha guanyat el premi a millor pivot. Mateus, el de millor a l'esquerra, Gaun, el de millor a la dret, Antoni, el de millor tanca i Didac, el de millor porter. L'equip blaugrana començarà la pretemporada el proper dilluns 3 d'agost. L'Indústria Santa Coloma, en canvi, l'ha començat aquest dilluns amb les proves mèdiques i el primer entrenament. En handbol, el Barça iniciarà la pretemporada el dilluns 10 d'agost a la ciutat esportiva Joan Gamper amb les proves mèdiques a primera hora del matí i dilluns mateix marxarà cap a Encamp, a Andorra. Els campionats d'Europa d'handbol hi seran fins al 13... Els campions d'Europa d'handbol hi seran fins al 13 d'agost.
3: 3CAT Info.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de nou, repàs el més destacat. Pocs minuts després de les 8 del matí, han aixecat el confinament de les 60.000 persones dels pobles afectats des de dissabte per l'incendi que va començar a la Vall d'Uixó. Aquesta nit, les actuacions dels bombers han aconseguit millorar la situació sobre un foc que ha cremat més de 8.000 hectàrees. Això mentre al centre de la península ja hi ha més de 75.000 hectàrees cremades per un foc obligat a desallotjar una quarantena de localitats. I avui el Consell de Ministres, a raó de tot plegat, aprovarà la declaració com a zones greument afectades per emergències a aquests territoris i s'aprovaran mesures en l'àmbit laboral, de manera que el Ministeri de Treball assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions de les empreses que han hagut d'aturar la seva activitat. I notícia d'ahir a darrera hora, el Tribunal Suprem amnistia l'exconsellera republicana Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre, a beneficiar-se de la norma de l'oblit judicial. Estava condemnada a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. També repassarem les declaracions ahir de la consellera d'Educació al Parlament sobre el desgavell de les proves PISA. Les atribueix a un error tècnic. Reconeix que encara no saben però què va fallar exactament. Des del Parlament, Esther Niubó va apuntar la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa. Explicacions que no van satisfer ni l'oposició ni els sindicats de l'educació, que en reclamen responsabilitats. A partir d'ara també us explicarem que han detingut a París un home acusat d'atacar amb dos ganivets tres dones en ple carrer, dues de les quals estan ferides greus, tot i que la seva vida no corre perill. Les autoritats franceses investiguen el motiu d'aquest atac sense confirmar de moment cap hipòtesi. Això mentre Alemanya, el canceller Friedrich Merz, promet endurir la legislació després de l'atropellament mortal de dissabte a Berlín. Durant la marxa de l'orgull LGTBI, el suposat autor dels fets estava en llibertat, tot i tenir un ampli historial delictiu i de radicalització islamista. En cultura us explicarem que fins al 10 d'agost Cambrils al Baix Camp acull el Festival Internacional de Música, el FIM. La programació inclou fins a 14 concerts amb noms com Jethro Tull, la Ludwig Band, Ana Torroja, Joan Dausà, Valeria Castro o Siloé. Fem un repàs també a carreteres i transports públics. Equip viari, Mariluz García, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Encara queden cues a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà del Vallès, direcció Tarragona, també a Barberà, direcció Girona, la C58 a Badia i de Montcada, l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la B20, la Pota Nord entre Santa Coloma de Gramenet i l'enllaç amb Rondes, B23 d'Esplugues a la Diagonal, també l'entrada a Barcelona, i destaquem també la C17 als Hostalets de Balanyà, direcció Vic.
1: En esports, Fermín, Araujo i Bernal ja entrenen amb el Barça i l'estaix d'Anglaterra. Avui l'Espanyol també viatja a Anglaterra i jugarà demà davant al Burnley i dissabte amb el Middlesbrough. I el Girona ha fet oficial la renovació fins al juny vinent del capità Cristian Stuani, que arribarà a les 10 temporades com a gironí. Acabem aquest repàs amb el temps. Domini del sol, temperatures una mica més altes. La calor encara es mantindrà, però amb valors normalitzats avui. Com a molt, de manera puntual, es pot arribar als 38 graus al Pla de Lleida o a les Terres de l'Ebre. I quan acabi el dia, podran sorgir alguns núvols baixos al Camp de Tarragona. Passen 3 minuts i mig de 2:15. S'aixeca el confinament de les 60.000 persones afectades per l'incendi a la Vall d'Uixó, al País Valencià. Els veïns estaven confinats des de dissabte. La millora de la situació durant la nit ha permès posar fi a aquesta mesura. L'incendi, recordem, ja ha cremat més de 8.000 hectàrees. Marxem cap allà en directe. Colla Ballester, molt bon dia.
3: Molt bon dia. Quart dia d'incendi a la Vall d'Uixó i s'aixeca el confinament dels veïns. Ahir al vespre ja van poder tornar a casa 6.000 ciutadans de 4 barris de la Vall d'Uixó, 3 de zona urbana i un de zona boscosa, on viu la Paula, per exemple, que va ser evacuada i a qui el foc li va arribar a només 200 metres de casa.
4: Pues de molta angoixa, perquè no te'n vas, si no saps quan vas a tornar, si el foc va plegar a ta casa, si va cremar-se. Pues la veritat que han sigut, sobretot la nit, que és quan se va descontrolar el foc, perquè tampoc estaven ja els dispositius aeris, aleshores el foc anava sense ningú control.
3: Que els hagin permès tornar a les seves llars marca un punt d'inflexió molt important al poble, com explica l'alcaldessa de la Vall, Tània Baños.
5: Al poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? Perquè una de les preocupacions grans que tenien era que no pogueren tornar a les seues vivendes, no? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat.
3: Aquest matí no bufa el vent. Això significa que els mitjans aeris podran treballar no com ahir, que van haver d'estar aturats durant 6 hores al matí. A més, durant la nit s'ha pogut treballar amb una humitat relativa molt alta, sobre el 80%. Per tant, s'han pogut tancar alguns punts i se segueix avançant cap a l'interior. Tot i això, els bombers han d'avançar molt a poc.
1: Perfecte, doncs aquesta és l'última hora des de la Vall d'Uixó que ens ofereix la Coia Ballester. Coia, gràcies, fins ara.
3: Bon dia.
1: I ara saltem cap a Madrid. Allà batalla contra el rellotge també els incendis que afecten aquesta comunitat, també a Àvila, davant l'horitzó, que les condicions meteorològiques empitjorin. De fet, aquest migdia bufarà més el vent i pujaran progressivament les temperatures. Els municipis evacuats superen la quarantena i els 63.000 afectats. Els mitjans aeris han sortit ja des de primera hora del matí per combatre els dos focs que ja han cremat més de 75.000 hectàrees. I tenim també una enviada especial a Naval Carnero, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Luna.
0: Els mitjans aeris s'han enlairat només sortir el sol per mirar de consolidar els avenços aconseguits durant la nit per més de 400 efectius terrestres. Han treballat amb maquinària pesada i amb foc tècnic i han aconseguit que el foc no arribés a Valldemaqueda. Al marge de treball, abans no s'aixequi el vent i pugin les temperatures, els termòmetres avui aquí poden arribar als 37 graus, és curt, i el foc encara continua actiu i sense control, sobretot al flanc nord, el que toca el pantà de Sant Juan, on ahir es va cremar un club nàutic i es van haver de desallotjar dos pobles més. Hi ha milers de persones en centres d'acollida repartits per Madrid, Toledo i Àvila, però no tothom es pot passar tants dies en llits de campanya i hi ha gent que ha optat pels hotels que cada dia els cobren la nit més cara. La Yolanda i el Luis, veïns de Cenicientos, amb els pares de més de 80 anys, no es creuen el que els està passant.
6: Hemos venido aquí ayer y nos ponen un precio, 63 euros. Vale, pues decimos, vale, 63 euros lo pagamos. Hoy hemos ido a pagar 73. Y ya digo, bueno, pues vamos a hacerlo para mañana, porque más o menos vamos viendo, por si acaso nos dicen que sí, que nos podemos ir a casa, que para reservar para mañana, y nos vale 120 euros. Esto es lo que hay.
7: No sé, yo como persona no trataria nunca d'abusar en estas condiciones d'abusar.
0: Hauran de marxar, però de moment, pel preu que poden pagar, no troben res.
1: I encara hem de parlar també de l'incendi de la Gironda, França, que tendeix a estabilitzar-se, però es temen noves revifades per la situació meteorològica, que apunta a una pujada també de les temperatures en aquest país. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. Els bombers admeten que podrien trigar setmanes a apagar-lo del tot. El president Emmanuel Macron va visitar ahir la zona afectada i va demanar unitat davant d'un incendi que, advertit, encara obligarà a afrontar dies molt difícils.
8: 3CAT Info.
1: Seguim amb altres qüestions. El Tribunal Suprem ha amnistiat l'exconsellera republicana Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre a beneficiar-se de la norma de l'oblit judicial. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació, una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. Aquesta és la segona vegada que el Suprem aplica la llei d'amnistia després del pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a favor del text. Divendres ja va amnistiar l'exconseller Roger Torrent i 6 encausats més per delictes de desobediència. De moment, però, la mesura de gràcia continua sense arribar als exiliats a Bèlgica o als encausats pel Tribunal de Comptes. Serret va ser un dels membres del govern que es van exiliar després del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Va tornar a Catalunya, però el març del 2021, per comparèixer voluntàriament davant el Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha atribuït a un error tècnic el desgavell de les proves PISA i admet que, tot i haver-ne tingut coneixement al març, encara no saben exactament què va fallar. Ho ha explicat aquest dilluns en una compareixença al Parlament. La principal hipòtesi que estudia el departament és que la coincidència entre les proves PISA i els exàmens de final d'etapa hagués generat confusió als centres. De fet, el 23% dels alumnes que no van fer les proves PISA és un percentatge similar al dels estudiants que no van participar als exàmens de quart d'ESO.
9: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
1: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que corresponguin. Unes explicacions, però, que no han convençut els partits de l'oposició que n'han demanat la dimissió. Tampoc ha convençut aquestes explicacions a la comunitat educativa. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi carregat en un primer moment part de les culpes als centres educatius.
8: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
1: I l'USTEC acusa el departament de no comunicar l'error fins ara per no tirar més crítica. Sentim la portaveu, Iolanda Segura.
10: Primer hi ha d'haver unes instruccions molt clares i algú supervisant. I, per tant, no és un fet purament només tècnic, sinó que hi ha una fallada de l'estructura de funcionament en general. Però el que és més greu és que el fet de que això no s'hagi donat a conèixer en el moment que es va saber que havia passat això, aquí sí que hi ha hagut una decisió política per evitar el debat social.
1: L'USTEC considera que la polèmica és un escàndol a l'altura de la infiltració dels Mossos d'Esquadra en les assemblees. Ara marxem, de fet, cap a París. Us ho dèiem en el sumari. Han detingut un home de 31 anys que va atacar amb dos ganivets tres dones a prop de la Port de Clichy, al nord de la capital. Clàudia Serra.
11: Les autoritats franceses no han comunicat de moment cap hipòtesi sobre els motius de l'atac. Sí que han explicat que en ser detingut el suposat atacant ha fet declaracions incoherents. Laurent Núñez és el ministre de l'Interior francès.
12: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents que, evidentment, condemno fermament.
11: Les dones tenen 19, 24 i 36 anys. Dues estan ferides greus i una menys greu, però, segons les autoritats franceses, la seva vida no corre perill.
1: I ara anem cap a Berlín. El canceller alemany Friedrich Merz promet endurir la legislació després de l'atropellament mortal de dissabte durant la marxa de l'orgull LGTBI. A la capital, el suposat autor dels fets estava en llibertat, tot i tenir un ampli historial delictiu i de radicalització islamista. Berlín, Jordi Regàs.
13: Alemanya reformarà la llei del menor per evitar casos com el de l'atropellament de dissabte. Tot i que l'autor Abdul Balut tenia una condemna ferma de presó, continuava al carrer perquè el jutge li havia donat l'opció d'esmenar-se. El govern aposta per la madura. Friedrich Merz, canceller d'Alemanya.
14: La meva pregunta és, es podria haver evitat? No és una pregunta retòrica, sinó una pregunta seriosa. I si la base legal per a una mesura així és insuficient, aleshores cal parlar de disposicions legals que ho facin possible.
13: En casos similars, Merz ha proposat que es retiri la nacionalitat, una opció que només seria possible si l'autor dels fets en té dues. No era el cas d'Abdul Balut.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Tornem a casa nostra. Catalunya ha tractat més de 31.000 pacients amb hepatitis C des del 2015, quan es va posar en marxa un pla integral per detectar aquesta infecció. L'estratègia del Departament de Salut es basa en la prevenció, el diagnòstic precoç i la cerca activa de persones amb infecció no diagnosticada. A través d'una unitat mòbil de cribratge s'han fet més de 2.000 proves a persones i col·lectius allunyats del sistema sanitari i s'han detectat 133 infeccions actives pel virus. Els consumidors de drogues, les persones sense llar i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat continuen presentant un risc més elevat de no ser diagnosticades o de no rebre el tractament i el seguiment clínic adequat. Més d'un 60% de les persones diagnosticades per aquest dispositiu itinerant han iniciat un tractament antiviral. Segons l'OMS, les hepatitis víriques provoquen 1,3 milions de morts anuals al món. Parlem també de les últimes excavacions a les cases del jaciment d'Empúries que han aportat una troballa singular en un context domèstic. S'ha localitzat per primera vegada en una casa de la ciutat grega el fragment d'un petit cap femení de ceràmica que formava part d'un vas ritual del segle VI abans de Crist. Girona, Maria Rovira.
16: El fragment ceràmic amb un rostre femení d'estil arcaic encara té restes de pintura i podria representar una sirena. S'ha trobat en una de les cases més antigues del barri portuari de la ciutat grega, segons explicava l'arqueòleg d'Empúries, Pere Castanyer.
17: És un fragment d'un ascos, és un recipient on els grecs, diguem, hi guardaven l'oli. Aquest oli podia servir tant per omplir les llànties, també per la cuina, o a vegades s'utilitzaven, doncs, amb finalitats, diguem-ne, culturals o rituals. És una peça que té forma de cor, cos d'un animal, però en aquest cas la particularitat és que la cara no és d'un animal, sinó que és una figura femenina.
16: La campanya s'ha focalitzat en tres sectors de l'antic barri portuari, s'emmarca en el 80è curs internacional d'arqueologia d'Empúries, en què han participat una trentena d'estudiants.

0: Hem arribat a 9:15, connexió amb el nostre equip viari. Mariluz García, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Encara queden algunes cues d'hora punta a l'àrea de Barcelona. N'hi ha a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. La B20 la pot anar des de Santa Coloma de Gramenet. La mateixa C58 amb lentitud entre Sabadell Sud i Badia, direcció Barcelona. La B7 també amb circulació lenta entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit a sud. C59 a Caldes de Montbui i a Mollet del Vallès també direcció sud. La C17 a l'altura dels Hostalets de Balanyà per anar cap a Vic. De moment no consta que hi hagi cap incidència en aquesta zona. B23 d'Esplugues a l'entrada de Barcelona per la Diagonal. Autovia A2 amb lentitud entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, direcció d'entrada. La C32 sud, l'autopista del Garraf, també en circulació lenta entre Viladecans i Sant Boi. I més endavant a la B20 la pota sud entre el Sant Boi i el Prat, també direcció d'entrada a Barcelona. I fora de l'àrea de Barcelona, també aturants a la C65 a l'altura de Llambilles, direcció Girona. A les rondes de Barcelona, cues a la ronda de dalt encara, des del nus de Trinitat i fins a la Vall d'Hebron, de forma intermitent, direcció Llobregat. També molta intensitat entre Sant Gervasi i Vallcarca, direcció Besòs. Ronda litoral, aturada entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i entre passeig de la zona Franca i Montjuïc, en sentit Besòs. I a l'extrem sud de la Gran Via també hi ha retencions als voltants de plaça Cerdà, en direcció d'entrada a Barcelona. Pel que fa a la situació del transport públic, recordem que hi ha possibles afectacions als trens entre Reus i Castelló per una falta de tensió en una via a la catenària entre Ulldecona i Vinaròs. S'ha restablert el servei ferroviari entre Lleida i les Borges Blanques, que estava afectat des de feia una setmana per danys a la infraestructura a causa d'un robatori de cable. Entre Lleida i la plana Picamoixons sí que es manté el servei per carretera. I d'altra banda, per una avaria, el tren de l'R11 que havia d'arribar a Portbou a les 9 i 8 minuts ha tingut una avaria al mateix comboi i circula amb un retard d'una hora i 20 minuts. Més informació al punt de les 9.
0: El temps. Crònica aquesta hora del Jofre Genué.
2: Aquesta matinada les temperatures més baixes han quedat al voltant d'aquests 10 graus a Das, a Cerdanya, també a Ger, 10-11 aproximadament, a Guixers, al Solsonès també 10 graus, o a Prades també a tocar gairebé dels 10 a la zona del Baix Camp. Alta muntanya, les temperatures també han pujat al voltant d'aquests 10-11, tant a Núria com també avui a la cota 2.000 i 2.500 respectivament. Hi ha hagut un petit ascens d'un parell o 3 de graus a Ponent, també a zones de muntanya, però tot i així encara l'ambient molt agradable. De fet, les temperatures, com molt, han quedat una mica per sobre dels 15 a l'interior, lleugerament per sobre dels 10, per tant, cap al nord del país, i a la costa aquests valors tropicals per sobre dels 20, però encara no hi ha hagut valors tòrrids. De fet, al barri del Raval de Barcelona el termòmetre ha tornat a baixar per sota lleugerament dels 25 graus. Bé, avui esperem una jornada de sol, d'estabilitat absoluta. Destacarem que les temperatures poden pujar una mica més, però tot i així la calor encara bastant continguda, amb valors els més càlids al voltant dels 38, 39 puntualment, potser cap al Pla de Lledó, les Terres de l'Ebre. I a últimes hores podrien sorgir alguns núvols baixos cap al Camp de Tarragona. Pels propers dies la temperatura anirà pujant i, per tant, la calor s'anirà intensificant, sent cada cop més canicular. De fet, demà podria haver-hi algun primer valor de 40 graus al Pla de Lleida.
3: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
0: Passen 4 minuts de 9:15. Notícia que acabem de conèixer. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys a l'Hospitalet de Llobregat, acusat de matar-ne un altre ahir a la nit. El crim va passar enmig d'un carrer d'aquest municipi. Els agents van rebre un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública i quan van arribar van localitzar la víctima ja morta i un altre home amb ferides greus que van haver de traslladar a un centre hospitalari. No gaire lluny de la zona van localitzar el presumpte autor d'aquestes agressions. Seguim a acord per a l'acomiadament de la plantilla de Llet Pasqual de Gurb, a Osona. Els 86 treballadors afectats han acceptat les indemnitzacions ofertes per l'empresa. Cadascun cobrarà 33 dies de sou per any treballat i 45 dies per cada any de contracte anterior al febrer del 2012. Les instal·lacions passaran, recordem, a partir de divendres a mans de Casa Tarradellas, que hi produirà mozzarella. L'empresa catalana no ha fet cap proposta per contractar els operaris acomiadats de Pasqual. I ara anem cap a Viella. A la Vall d'Aran s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna. Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i la progressió d'aquesta espècie. Sofia Cabanes.
4: Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb tres cries i això desmentiria els suposats efectes nocius de l'endogàmia sobre els ossos del Pirineu. Marc Alonso és membre de Depana, l'entitat que col·labora en el seguiment de l'os.
5: L'endogàmia ha existit, però es va diluint cada vegada més perquè l'ombra d'ossos cada vegada és més gran, no?
4: A principis de juny, un dels cadells, el més petit d'una de les ventrades, va morir per causes que no s'han pogut determinar.
0: A Raïmat, a Segrià, ha començat la verema del raïm, que s'ha avançat per la calor. És una de les zones més primerenques d'Europa, però aquest any s'ha batut el rècord per les altes temperatures, que han accelerat la maduració del raïm. Llei de Júlia Albacar.
6: En 109 anys d'història, no s'havia veremat mai tan aviat a Raïmat, tot i ser una de les zones de tot el continent europeu on es comença a collir abans el raïm. Això per la calor, que també ha obligat a reforçar el rec i canviar la poda de la planta per protegir el fruit. Carles Escola és el cap d'enologia del celler.
7: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a lo que són els raïms i els ceps, i ara precisament estem intentant deixar-los el màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm, que el cremaria.
6: A banda del canvi climàtic, també cal adaptar-se als mercats i per això s'està apostant més pel vi blanc que pel negre.

0: Arrenca el Festival Internacional de Música de Cambrils amb Jethro Tull de caps de cartell. S'han programat 14 concerts al Parc del Pinaret com a escenari principal, per on també passaran noms com Anna Torroja, Joan Dausà, Valeria Castro o la Ludwig van. Ens ho explica des de Tarragona, Manel Sastre.
1: Un concert gratuït de la diva i Barcelona Big Blues Band al Port de Cambrils en seta nova programació, en què destaca el concert exclusiu a Catalunya dels Incombustibles Jethro Tull. Serà el 4 d'agost, al Parc del Pinaret, on la banda britànica Diane Anderson presenta Curiosity Tour, un repàs de gairebé 60 anys de trajectòria. Per aquest escenari, que incorpora un village renovat amb propostes enogastronòmiques, actuacions prèvies i DJs per allargar l'experiència fins a la matinada, també hi passaran la resta de caps de cartell, com Siloé, Valeria Castro, Anna Torroja o Joan Dausà, amb el seu cinquè disc, Immortals. Un altre espai del festival, el Club Nàutic de Cambrils, acollirà el jazz d'Emma Smith i Ignasi Terraza Trio, i a l'espai del Parc del Pescador s'hi ha programat Gospel Beauchoir, Lucrecia, i que celebra els 30 anys als escenaris, i la Ludwig van, que presenta el seu quart disc Pel barri es comenta.
2: Que bonic és sentir la teva veu, encara que sigui per dir adéu.
1: El programa d'aquesta 51a edició de la FIM, que s'allargarà fins al 10 d'agost, inclou també bandes de tribut a Coldplay i Dire Straits. Entre altres novetats, també recupera el Parc Samà per dues propostes de música clàssica.
0: I encara més música. Parlem ara de la Mercè, que programa més d'un centenar de concerts amb noms com Maria Jaume, La Pegatina o Els Amics de les Arts. La programació musical de la Festa Major de Barcelona es desplegarà en 16 escenaris diferents del 23 al 27 de setembre. Marta Vives.
3: Espais com el Teatre Grec, la Seu del Districte de Nou Barris, la Platja del Bogatell, la Fabra i Couts o l'Avinguda de Maria Cristina. De tota la programació, a més, hi haurà 5 produccions pròpies, com ha avançat Gisela Saiz, comissària de Mercè Música.
4: La Barcelona Flamenca, amb direcció musical de Chicuelo. El projecte d'inclusió social Voces farà un concert amb Marco Mezquida, amb repertori de Manuel de Falla, l'Anna Rossi i la Joana Queiroz, un concert molt dedicat a les dones creadores. La Carola Ortiz, un concert d'havaneres. I, per últim, un espectacle molt especial amb Marco de Anna, que és un coreògraf sobre el poder de protesta.
3: En aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tant la tradicional com l'actual, hi tindran un espai de destacat.
0: Esports. Arribarem a les 9 amb tota l'actualitat esportiva i acompanyats del Pau Dax. Pau, molt bon dia.
5: Bon dia. El Barça continua el seu estatge de pretemporada a Anglaterra, on Fermín, Araujo i Bernal van completar ahir la primera sessió. Fermín va ser la principal novetat i torna un cop recuperat de la fractura d'un dit del peu dret que el va deixar sense Mundial. Ara Araujo deixa enrere una lesió a l'adductor durant la Copa del Món i Bernal reapareix després de no jugar divendres contra l'Europa per precaució. Baldi, en canvi, continua fent treball al marge perquè arrossega molèsties al pubis. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter i 13 del primer equip. Formen part de l'expedició blaugrana Frenkie de Jong, en plena recuperació conservadora de la lesió de llarga durada al seu genoll dret, i Marc-André ter Stegen pendent que es tanqui la seva sortida a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça jugarà divendres contra el Birmingham i dilluns 3 davant el Preston North End, tots dos de la segona divisió anglesa. Un club blaugrana que ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp, segons va explicar ahir el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips, com el Real Madrid.
6: 3CAT Info.
5: Avui l'Espanyol també arriba a Anglaterra, on farà un estatge d'una setmana i jugarà dos amistosos. Demà contra el Burnley, club també propietat d'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. El migcampista blanc i blau brasiler Gabriel Moscardo, que ha arribat aquest estiu cedit per una temporada pel Paris Saint-Germain, va passar ahir pel Tot Costa i es va mostrar ambiciós.
7: Yo creo que nuestro objetivo es sumar más puntos que la otra temporada. Y claro, siempre jugando en casa, buscar los tres puntos, estar buscar siempre una posición mayor en la tabla. Y claro, podemos soñar con algo en Europa y en una clasificación buena y claro.
5: L'equip blanquiblau ha anunciat la cessió del lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Stuani jugarà la seva desena temporada al Girona després de renovar per un any, amb l'objectiu clar de tornar a primera.
8: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
5: D'altra banda, el Girona i el Sabadell, que competiran a la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona, a porta tancada. Encara en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada, amb Aitana Bonmatí entrenant al marge del grup per les molèsties al peroné de la cama esquerra. La davantera del Barça B, Estèlia Segura, ha estat renovada i marxa cedida a l'Atlètic de Madrid. I un últim apunt en futbol. L'Andorra ha fitxat el davanter de 21 anys, Julian Rijkaard. Arriba cedit de l'Ajax per una temporada amb opció de compra. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva renovació. Ahir es va anunciar la novena incorporació, Tosan Ewamo, un aler pivot que substituirà Toko Shengelia, que ha decidit marxar del Barça per aterrar al Dubai de Xavi Pascual. Ewamo és anglès, de Newcastle, però té ascendència nigeriana. De 25 anys, prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. I el Manresa, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge de l'escorta Colby Jones, de 24 anys, 1,98 m, té experiència a l'NBA, però encara no ha jugat a cap equip europeu. L'exjugador del Madrid, Mario Hezonja, jugarà finalment a l'NBA, als Cleveland Cavaliers, a raó de 2,5 milions d'euros bruts per temporada. I encara a l'NBA, els Sixers han fet oficial el fitxatge de LeBron James.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: En futbol sala, el blaugrana Pitu ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
9: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron, que me elegieron. Y nada, muy contento porque fue un año muy bonito, sin lesiones, entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga así esa próxima temporada.
5: I ara en vol, el Barça iniciarà la pretemporada el dilluns 10 d'agost a la ciutat esportiva Joan Gamper amb les proves mèdiques a primera hora del matí i dilluns mateix marxarà cap a Encamp, a Andorra. Els campions d'Europa d'handbol hi seran fins al 31 d'agost, després de marxaran a Alemanya per disputar un torneig amistós. I seguim en handbol perquè el Granollers ha informat de la mort als 80 anys de Miquel Prat Palaus, capità de l'equip vallesà que va conquerir el seu primer títol europeu, la Recopa d'Europa, el 1976.
6: 3CAT Info.

0: Dimarts 28 de juliol del 2026. Com està? Anuncien els diaris que el govern de la Generalitat ultima una pròrroga del topall dels lloguers en els municipis declarats com a zona de mercat residencial tensionat, que en són 271, on hi viu el 90% de la població de Catalunya i on Sitges hi és per mèrits propis. Si el govern se'n surt, el topall de preus al lloguer es prorrogarà un any més, del 2027 fins al 2028. A la vida real, consultats als portals immobiliaris més populars, el lloguer més econòmic a Sitges es situa al voltant d'uns 850 euros per un estudi de 30 metres quadrats a Aiguadols. 850 euros. I d'aquí ja passem sense esforç als 1.100-1.200 euros al mes per uns 50 metres quadrats de pis. I si ens volem començar a costar una superfície de 70, 80 o 90 metres quadrats, que era aquella superfície, aquell tamany de pis que fa 40 anys es considerava el mínim per una família, el preu ja no baixa de 1.400, 1.500. I d'aquí, evidentment, tot cap amunt. Fa dues setmanes, les joves que varen participar a la tertúlia dels dimecres ens ho deien. Una de les màximes preocupacions de futur és pensar que no podran viure a Sitges. En aquest context, la futura promoció de 472 pisos públics s'està fent esperar. Ja hi ha molts sitgetans identificats amb la pancarta que la jove de Sitges penjà al cap de la vila durant el memorial Pepe Rodríguez. Volem viure al nostre poble. L'habitatge no hauria de ser un privilegi.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: Avui, 28 de juliol, que s'ha fet clar a les 6 i 12 minuts, el sol ha sortit a les 6 i 44, el sol es pondrà a les 9 i 13 minuts i es farà fosc a 3 quarts de 10 de la nit. El dia s'escurçarà 1 minut i 55 segons, tindrem 14 hores i 29 minuts de llum solar i 9 hores i 30 minuts de foscor. En una estoneta, en uns minuts, saludarem el president del Retiro, Francho Núñez, perquè ha arribat la màquina del clima, el Retiro. És gairebé una protagonista, no direm que inesperada, perquè havia d'arribar, però està clar que l'embalum de la màquina l'ha convertida en una de les protagonistes de l'entorn dels jardins. Bé, quan s'instal·larà, com, quan es podrà començar a obrir el Retiro? Recordin que fa ben poc aquella nota del Retiro assenyalant que pel Festival de Cinema encara no podrien obrir. Bé, doncs, ai, això haurà arribat pels pèls, ens sembla. Bueno, a veure què ens diuen en Francho Núñez. Després, amb l'alcaldessa Aurora Carbonell, l'entrevista mensual, uns quants temes d'actualitat, tots aquells que vostès ja saben, i alguns que n'hi podem afegir, però els que han estat protagonistes dels darrers dies. I acabarem el programa amb en Javi Molina, per un moment, perquè ells mateixos ens han demanat i ens sembla que val la pena també donar suport a aquestes iniciatives. Un nou festival de música a Ribes, a darrere els terrenys de la finca Massoler, s'intitula el Festival Íntim de Música Indie de Sant Pere de Ribes i és el festival Int Ground, un festival que neix, diuen ells mateixos, per recuperar al moment l'atenció i la connexió per tornar a posar al centre allò essencial, la música i l'artista. Un únic escenari, sense solapament, sense presses, un recorregut continu on cada concert es viu des del principi fins al final, compartit i present. Amb en Javi Molina en parlarem en els darrers minuts de programa. A l'agenda d'avui, si passen pel cap de la vila, la BookTrack, a partir de les 9, he dit les 9, a partir de les 10. A partir de les 10 i fins a les 2 del migdia. Els llibres del projecte BookTrack estaran al cap de la vila a partir d'aquí una hora i fins a les 2 del migdia perquè tothom qui ho desitgi pugui triar-ne volums i emportar-se'ls. Els tornem a recordar allò de sempre. La BookTrack no serveix per deixar llibres, serveix per recollir llibres. Totes aquelles persones que desitgin deixar llibres els han de portar a la deixalleria. Allà es seleccionen i els llibres en millor estat formen part del projecte de la BookTrack. I a la BookTrack vostès s'hi acosten, miren, fullegen el que els convingui i s'enduen els que els convingui també. Gratuït, i ja està. I fins una propera. Al cap de la vila avui a partir de les 10 i fins a les 2, la BookTrack amb els seus llibres per reutilitzar. Avui, que és vigília de Santa Marta, demà és la patrona de l'hostaleria, i avui que l'hostaleria celebra la seva festivitat amb el 6è sopar benèfic de Santa Marta. Serà a l'hotel Sunway Playa Golf a partir de 8:45, un sopar que serà solidari en benefici de l'escola de vela adaptada. Això avui, 6è sopar benèfic de Santa Marta de l'hostaleria, perquè demà és Santa Marta i, per tant, el Gremi d'Hostaleria organitza el seu esmorzar tradicional. Un esmorzar que servirà també per reconèixer la feina, per un costat, del xiringuito Papaya Beach, de Sitges, a la secció Platges, del càtering simpàtic en la secció de restauració, i també pel reconeixement a la secció de l'oci nocturn i entreteniment pel fet que el carrer del Pecat, saben vostès que fa uns quants plens, es va declarar bé cultural d'interès local pel significat simbòlic que té el carrer. Doncs aquests reconeixements es donaran demà en un acte que tindrà lloc a l'hotel Calípolis a partir de 11:15 del matí. I en el rerefons ve aquest projecte de llei que prohibirà fumar a les terrasses, projecte de llei que encara ha de passar pel Parlament, ha de passar per molts tràmits, fins que es pugui donar per aprovat. La possibilitat d'augmentar fins al 21% l'IVA al turisme i la marxa també del gremi d'hostaleria del Garraf. Demà, esmorzar tradicional de Santa Marta, patrona de l'hostaleria a l'hotel Calípolis, a partir de 11:15 del matí.

Però avui també hi ha altres activitats. A partir de les 8 del vespre, a la Sala Gòtica del Maricel, avui una proposta d'aquelles que val la pena considerar. Si volen fer un KitKat, si no poden més, de la color, jo dic que no puc més. I espera't, el que ens ha de venir, eh? Si no poden més de tots aquests drames quotidians que vivim, se'n van a la Sala Gòtica del Maricel, perquè avui, a partir de les 8 del vespre, jazz al Mirador amb Retriu, amb Òscar Ferret, amb Joan Pinós i amb Pinyo Martí. El preu, 15 euros. Per tant, una proposta magnífica mirant al mar en aquesta zona del Mirador del Museu Maricel, que és hora en barres, i a passar el vespre fins que després els sortís tornin a topar amb la realitat d'aquesta xafogó. Però mentrestant, jazz al Mirador amb Retriu, Òscar Ferret, Joan Pinós, Pinyo Martí, avui a la Sala Gòtica del Maricel a partir de les 8 del vespre. 15 euros, com els dèiem, l'entrada. Les reserves es poden fer al web de Museus de Sitges. Demà ple municipal. Ple municipal que posarà sobre la taula, entre altres coses, la licitació de la llibreria del Patronat. Saben que la planta baixa del Patronat, la intenció del govern des de la legislatura anterior, era convertir-lo en una llibreria. Bé, doncs, demà es posaran sobre la taula les condicions de la licitació, que més o menys importarà per a aquells que aconsegueixin la concessió de la llibreria un import de lloguer de 700 euros al mes, que per ser Sitges i per ser un local al rovell de l'ou, doncs home, està prou bé. 700 euros de lloguer. Això és el més cridaner, però el debat demà, que també portarà al ple municipal l'aprovació inicial del reglament de les llars d'infants i dues mocions de Vox, una d'elles de reprovació a l'alcaldessa. Veure com es desenvolupa el debat del darrer ple d'aquest curs. Després, a l'agost, vacances, i al setembre arrencarem ja el darrer tram d'aquesta legislatura, trasbalsada. Des del principi fins al final, doncs encararem els darrers 9 mesos de legislatura. Demà, per tant, ple municipal en directe a través de Ràdio Maricel, de Canal Blau, del canal de YouTube de l'Ajuntament, i el dijous al matí us en farem el resum. Demà, dia 29, a la platja de la Fragata, una nova edició del cinema a l'aire lliure, amb Little Amélie. A partir de dos quarts de deu, les 10, més o menys quan enfosqueix el dia, platja de la Fragata, cinema a l'aire lliure, Little Amélie. Aquesta és la pel·lícula que demà es podrà veure a la platja de la Fragata. Demà també, per tots aquells que vulguin continuar demostrant la seva solidaritat amb Venezuela arran del terratrèmol viscut fa un mes. Demà, a l'Espai Joan Tarrida, es continuarà recollint ajut per Venezuela, concretament a partir de les 5 de la tarda fins a les 9. 5 de la tarda fins a les 9. I el que es demana és material ortopèdic, aliments infantils no peribles, menjar per mascotes i altres productes de primera necessitat. Demà dimecres, a partir de les 5 de la tarda fins a les 9, a l'Espai Joan Tarrida es recollirà material, aliments i tot allò que pugui ser de primera necessitat pels afectats pel terratrèmol de Venezuela. Demà dimecres, qui vulgui música, els Nens Cantors de París. A la parròquia, a partir de 8:45 del vespre, l'entrada és gratuïta, l'entrada és lliure, Nens Cantors de París, dirigits per França Polgar. A partir de 8:45 del vespre, a la parròquia, aquest concert demà dimecres, dia 29, a 8:45. Demà dimecres, dia 29, déu-n'hi-do l'agenda, el dijous dia 30 hi ha també un esdeveniment important, a més de finalitzar el campionat d'escacs, l'Open Internacional d'Escacs Vila de Sitges. El dijous es presenta la Festa Major. A partir de 8:45 del vespre, la presentació de la Festa Major, la presentació del programa, el cartell ja es va presentar, com tots vostès saben, i la presentació dels protagonistes d'aquesta Festa Major. Potser després els donem ben alguna pista més, però en principi, dijous es desvetllarà tot a partir de 8:45, dijous també, tots aquells que vulguin trobaran paradeta de marxandatge
de la Festa Major 2025. Durant l'acte de presentació de la Festa Major, a la Torreta hi haurà la paradeta de la comissió. Hi ha un pack de bossa, samarreta, barret, ventall i cinta per penjar el mòbil, tot plegat al preu de 54 euros. Samarreta, bossa, barret, vano i cinta per penjar el mòbil. El dijous estarà disponible la paradeta de la comissió. També es pot adquirir al web de la paradeta de Festa Major o reservar el producte. La paradeta estarà també el divendres dia 31 de juliol al Mercat Municipal, el dissabte 1 d'agost al Mercat Municipal, el 7 d'agost i el 8 d'agost al Mercat Municipal. I el dia del vinyet no pot fallar. La paradeta estarà al Santuari del Vinyet a partir de les 6 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Ja us anirem recordant els horaris, però aquest dijous dia 30, 2:15, es presenta la Festa Major.

difusió, tot això ja ho anirem comentant, i el divendres dia 31 també el primer dels actes en el marc de la Festa de la Mare de Déu d'Ovinyet, el divendres visita guiada i audició d'orgue amb la gent de Gisitges i en Salva Monzó, l'organista Salva Monzó, el preu 15 euros. I de cara al dissabte, bé, el dissabte dia 1, entre les moltes activitats del dissabte n'assenyalem una, sobretot aquells que ja vulguin viure Festa Major el dissabte dia 1 d'agost. Les colles de foc organitzen l'Encesa, una festassa com una casa a la discoteca Mambo a partir de la 1 de la matinada d'aquest dissabte i fins a les 6 del matí de diumenge. La discoteca Mambo, preu de l'entrada 5 euros i el benefici de l'entrada estarà destinat íntegrament a les colles de foc. L'Encesa, la festa encén el foc a Sitges, discoteca Mambo, aquest dissabte a partir de l'una de la matinada fins a les 6 del matí de diumenge. I de cara al diumenge, ahir vàrem parlar amb elles, amb unes quantes Vinyet, també acompanyades de Dani Ferrarons. Em dic Vinyet, un nom de Sitges. El diumenge dia 2, a partir de 2:45 de la tarda, al Santuari del Vinyet, l'actuació de la Suburban, fotografia de grup, brindis amb copa de cava, venda de polseres, per tant, totes aquelles Vinyets que el diumenge a la tarda us hi pugueu acostar, vulgueu viure aquesta celebració, diumenge 2 d'agost a 3:45 de la tarda al Santuari del Vinyet, en Dic Vinyet, un nom de Sitges.

0: Per tant, venen dies de molta activitat i en aquests dies de molta activitat prèvia ja també a Festa Major amb tot un seguit de, diguem-ne, d'elements que ja ens fan una miqueta bullir l'olla i que, òbviament, anirem parlant a la mesura que vagin passant els dies. Però és que cada cop tenim òbviament, més a prop la Festa Major. En l'àmbit de les notícies, més enllà del ple municipal que se celebrarà demà, recordar que també ahir es va celebrar Junta de Govern Local a l'Ajuntament de Sitges. En aquest cas, va aprovar la Junta contractar l'empresa que ha de dur a terme la reforma del sistema de climatització del mercat municipal. Saben que el ple municipal va acordar la compra del sistema de climatització, un sistema de climatització que val la vora d'uns 6.000 euros aproximadament. Aleshores, clar, no n'hi ha prou amb el sistema de climatització, sinó que aquest sistema s'ha d'instal·lar. Doncs la Junta de Govern Local ha aprovat contractar l'empresa que ha de dur a terme la reforma del sistema de climatització del mercat municipal. La Junta de Govern Local també va aprovar la justificació d'una subvenció que es va donar a Creu Roja per millorar l'accessibilitat de l'edifici. En varen parlar fa unes setmanes, i l'atorgament de subvencions a diverses entitats culturals per ajudar a la realització d'activitats que fomenten i difonen la cultura en diferents disciplines. Junta de Govern Local que es va celebrar ahir dilluns i que, com els dèiem, ha enfilat una miqueta més aquest projecte de la reforma de la climatització del mercat municipal. Vinga, i de la climatització del mercat a la climatització del Retiro, perquè més d'un de vostès segurament s'hi han passat pels jardins del Retiro per allò d'anem a prendre alguna cosa o fem drecera fins al carrer Àngel Vidal, hauran vist una màquina, una baluerna gran, és a dir, una maquinària de climatització situada al peu, bé, on havia estat abans l'escenari del Retiro. Si encara no hi hem passat pel Retiro, recordem, que potser hi ha algú que diu, què diu ara? Que l'escenari no hi és, que no en queda res de l'escenari dels Jardins del Retiro. Ara hi ha una paret blanca, immaculada, i allà s'hi situa, de tant en tant, òbviament, un escenari portàtil per fer les diferents activitats d'estiu, els concerts, tot allò que es fa als Jardins del Retiro. Doncs bé, als peus del que havia estat l'escenari hi ha aquesta gran maquinària de climatització. President Francho Núñez, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Vicenç.
0: No sé si esperàveu aquesta maquinària una mica abans o si hagués arribat una mica abans i hagués hagut temps per dir-li als organitzadors del Festival de Cinema que sí, que podrien utilitzar el Retiro.
1: No, tampoc, Tampoc, vull dir, encara que hagués sigut la màquina haver arribat al Retiro doncs, fa dos o tres mesos abans, ens feia falta, bueno, connectar aquesta màquina, connectar amb els conductes.
0: Uh-huh.
1: Primer de tot, pregunto si se m'escolta bé perquè es talla. No sé si s'escolta bé o no.
0: T'escoltem perfectament.
1: Ah, doncs no, doncs...

0: Bueno,
1: però perfectament, eh? Si vols...
0: D'acord, perfecte.
1: D'acord.
0: Doncs no, perquè ens feia falta després, bueno, doncs connectar aquesta màquina amb els conductes que ja hi són al Saló Teatre.
1: Entenc, per tant, que aquesta màquina es quedarà aquí, eh?
0: Sí. Aquesta màquina es quedarà aquí. Ha sigut, bueno, dintre de les dues incerteses que teníem dues incerteses a l'hora de fer aquesta reforma. Una era l'acústica, com quedaria l'acústica d'aquest espai que estem recuperant, i l'acústica, vull dir, va ser un èxit. I la segona incertesa que teníem era com fèiem arribar la gran màquina on tenia que anar. Uh-huh. On tenia que anar. Perquè, clar, el carrer Àngel Vidal és té l'amplada que té, la rampa que hi ha per arribar fins als jardins té l'amplada que té també, llavors era bastant complicat. De fet, va ser bastant complicat ficar-la fins allà.
1: Perquè la idea d'entrada era que la màquina estigués situada on està ara, Franxo, o hi havia alguna altra ubicació alternativa?
0: Sí, l'alternativa, bueno, el primer lloc on tenia que anar aquesta màquina era damunt de la sala d'actes.
1: D'acord.
0: Però era impossible ficar-la perquè llavors allà tenia que pujar a través d'una... Bueno, o la puges a través d'un camió grua,
1: sí,
0: o la fiques en un helicòpter.
1: Perquè, esclar, entenc que, esclar, té un embalum, això és una andròmina gran, eh?
0: Sí.
1: Aquesta màquina deu pesar, deu pesar bastant com per col·locar sobre qualsevol lloc, no?
0: Sí. És una màquina que pesa 1.600 quilos.
1: Caram.
0: Aquesta màquina, en principi, tenia que anar damunt, ja t'he dit, damunt de la sala d'actes, però era molt complicat. Bueno, no era complicat, no, era impossible ficar-la ja. Llavors vam decidir de ficar-la on està ara, al costat de l'antic escenari.
1: Uh-huh.
0: Que per ficar aquesta màquina, doncs, hem tingut de... Bueno, aquell escenari que Retiro va adquirir fa un temps, fa uns anys, ja farà potser 40 anys o 30, bueno, quan va fer el pàrquing.
1: Sí.
0: Doncs, bueno, doncs hem aprofitat i ja hem tingut, bueno, ja hem adquirit un escenari nou, homologat i pas a pas.
1: Aquell escenari també estava...
0: Sí, aquell escenari, un escenari que era, bueno, que era provisional i es va quedar provisional, doncs 35
1: sí,
0: d'anys.
1: 30 anys.
0: No, ja no suposo, vull dir, ja teníem pensat un any o un altre, doncs, modificar aquest escenari perquè bueno, doncs, no, l'estat de l'escenari tampoc era el més correcte. I llavors vam aprofitat a l'hora de ficar la màquina per treure aquest escenari. Ja, mira, la setmana passada, que em sembla que va ser dijous, ens va arribar l'escenari nou, un escenari movible, i poc a poc. I anem fent passets.
1: Una qüestió bàsica, Franxo, per tots aquells que probablement s'han preguntat, esclar, amb la maquinària de la climatització o jardí, això farà molt soroll? Està previst, no sé, aïllar-ho d'alguna manera? Com?
0: Sí, està prevista i primer la provarem, provarem els decibelis que emet aquesta màquina, però està pensat, ja està pensat també, doncs, uns sistemes que estan preparats per això. Però, clar, aquests sistemes costen quasi igual que la màquina.
1: Caram.
0: Els sistemes de minorar l'acústica del soroll d'aquesta màquina, doncs, pues, se'n va una miqueta menys del que costa la màquina.
1: Caram.
0: Llavors, bueno, pues, tenim que anar... Sí. Aquestes,
1: clar, perquè,
0: aquests complements, doncs...
1: Haig d'entendre que és un tipus de maquinària més pensada per estar a un nivell elevat que no pas a peu de terra, no?
0: Exactament. Però, clar, nosaltres ja dic, o la ficàvem allà...
1: Sí.
0: O la ficàvem en un lloc que encara podia molestar més els veïns, perquè damunt de la sala d'actes tens el veïnat que tenim al damunt del Retiro i tenim el Parc Hotel al costat. Vull dir que on està ara mateix és possiblement el lloc on menys, en cas de que hi hagués algun tipus d'emissió acústica que no sigui correcta, d'on, entre cometes, on menys molestarà als nostres veïns.
1: Per tant, hem d'entendre que aquesta maquinària que ara es pot veure tota sencera ha d'anar coberta, ha d'anar tapada.
0: Sí, sí. Té que anar amb un sistema d'aïllament, acústic, i, però bueno, l'aïllament acústic, al igual que també que les connexions, tal com hem dit abans, per connectar aquesta màquina al saló teatre, doncs anirem a poc a poc. Quan dic poc a poc és esperant que entrin recursos econòmics.
1: És a dir, tot el que és l'obra ara d'instal·lació d'aquesta màquina de connexió amb tot el que és el sistema de climatització de l'interior del saló teatre portarà un temps, perquè aquí també hi ha una despesa econòmica molt important per poder fer tota aquesta obra.
0: Sí, sí. A nosaltres, per acabar, tenim que esperar. Vull dir, ara fa la setmana, l'any, el mes passat, van sortir dues línies de subvenció per part de la Generalitat, i perquè ara saps què passa? Que el tema de les subvencions de la Generalitat o Diputació, hi ha algunes subvencions que són bianuals.
1: D'acord.
0: Llavors, l'any passat no van sortir el 24 i ara han sortit el 26.
1: Mhm.
0: Però bueno, anirem a poc a poc en relació a les ajudes que puguem tenir.
1: D'acord. Per tant, per tots aquells que s'acostin als Jardins del Retiro, si veuen la màquina i diguin, mira, ja està, no està encara. El que ja és la màquina,
0: no.
1: El que ja és la màquina, i ara queda tota la part de la
0: instal·lació.
1: Déu-n'hi-do.
0: De la instal·lació. De mentre,
1: sí.
0: Mira, avui és dimarts. No?
1: Avui és dimarts.
0: Avui és dimarts. Avui entra, per exemple, avui entren els pintors a acabar la pintura del Saló Teatre, i també em sembla que... Dic que em sembla perquè estic fora, estic a l'estranger,
1: sí.
0: I però van els membres de la Junta em van informant, i el polit del terra també em sembla que aquesta setmana acabarà. Vull dir que de mentre anem a...
1: avançant en els detalls.
0: Del Saló Teatre.
1: Sí. Francho Núñez, gràcies.
0: Sí. De res, a vosaltres com sempre.
1: Vinga, adéu-siau, Francho.
0: Una abraçada.
1: Adéu-siau. Bé, doncs, això és un maquinot, eh? És un maquinot que hem de suposar que el dia que s'engegui això hauran d'entrar amb abric al Retiro, eh? Perquè això deu fer fred de debò, fred i calor, òbviament. Però com ens ha comentat el president Francho Núñez, la part de la instal·lació és gairebé més cara que la pròpia màquina, perquè la màquina s'ha d'aïllar, perquè òbviament no ha de provocar soroll o no només el veïnat, sinó òbviament si se celebra activitat als Jardins del Retiro, la màquina ha de tenir, diguem-ne, un sistema d'aïllament que permeti no molestar en accés a totes les persones que hi siguin. Per tant, una instal·lació complexa que val els seus diners. I tanquem aquest apartat de notícies. Ahir també que a través de les xarxes socials Fets per Sitges anunciava que presentava una instància per una situació, diuen des de Fets per Sitges, que s'esdevé a l'entorn del cap de futbol de la Blanca. El problema apareix, diu aquesta instància, aquesta informació que ha publicat Fets per Sitges a les xarxes, quan el camp ja és tancat i algunes persones hi accedeixen de manera no autoritzada, generant molèsties als veïns i posant en risc la seguretat. Per tant, en aquest sentit, s'ha demanat millores a la tanca perimetral del camp, més informació sobre les prohibicions i reforç de la vigilància preventiva per protegir els veïns i les instal·lacions municipals.

9 i 28 minuts, tal dia com avui, un 28 de juliol del 1884, Lluís de Dalmau i Sebastià Sans eren nomenats administradors de l'Hospital de Sant Joan. Ocuparen el càrrec fins al 1886. Estem parlant de l'antic hospital, quan encara estava a l'entorn de Maricel, perquè l'hospital que coneixem avui fins a principis del segle XX. I les nostres efemèrides d'arreu del món comencen avui amb una cançó maquíssima, que es va fer immensament popular i que, per als entesos, marca també una de les fites de l'evolució del rock and roll. El seu creador, el seu cantant, el seu solista, home amb unes perpètues ulleres negres i amb una veu molt singular. Aquí va. Estem el 28 de juliol del 1960 i aquest Only the Lonely de Roy Orbison es converteix en un èxit arreu dels Estats Units.

Èxit als Estats Units i més èxit encara a la Gran Bretanya, on el disc es va estar a les llistes britàniques durant més de 6 mesos. 6 mesos. Roy Orbison i aquest Only the Lonely, tal dia com avui del 60, arribava als primers llocs de les llistes de vendes als Estats Units. Avui, que és el Dia Mundial de l'Hepatitis Vírica, per tots aquells que l'han passada en algun moment o per aquells que la puguin estar passant, paciència, que és una d'aquelles malalties que demana paciència. Tal dia com avui del 1929, naixia Jacqueline Bouvier Kennedy, una icona del segle XX, Jackie Kennedy, una de les personalitats més admirades també del segle XX, primer l'esposa de Kennedy, després l'esposa d'Onassis. Jacqueline Bouvier va morir el 1994. Tal dia com avui, de l'any 1945, un avió es va estavellar a l'Empire State de Nova York. Varen morir 14 persones, però l'edifici es va mantenir intacte, un bon esvoranc, però res que n'és més enllà, deixant de banda, òbviament, les desgràcies personals. Tal dia com avui del 1945. Tal dia com avui de l'any 1993, Andorra entrava a la ONU com l'estat número 84. Tal dia com avui, de l'any 1858, s'utilitzava per primer cop l'empremta digital com a mètode d'identificació. Tal dia com avui, de l'any 1989, Dionisio Rodríguez Martín, més conegut com el Dioni, robava el furgó de l'empresa on treballava. 320 milions de pessetes va robar el Dioni que va servir-li també a Joaquín Sabina per inspiració del tema Con un par. El dinero da la felicidad, incluso la más sutil, deia Sabina a Con un par, a l'LP Mentiras Piadosas. El Dioni, tal dia com avui de l'any 1989, robava el furgó de l'empresa, 320 milions de pessetes. Després, com saben tots vostès, es va convertir en un personatge immensament popular, es va sotmetre a una operació d'estètica, va aparèixer a programes de televisió explicant les seves vides, obres, misèries, tot plegat. I tal dia com avui, també es va convertir en un èxit, i amb això acabarem les efemèrides, un tema que en el seu moment, bé, és un tema que ha cantat molta gent, i hem d'anar bastant enrere en el temps, perquè la primera versió va ser del 1962, però el 1987, Kylie Minogue va convertir The Locomotion en un èxit mundial.

Després de veure aquesta versió amb la versió original que varen composar Gary Goffin i la gran Carole King. Estem parlant de l'any 1962, però després la cançó va tenir molt recorregut i entra al recorregut aquesta versió de Kylie Minogue, que va ser un èxit a Austràlia, arribant a la posició número 8, quedant-s'hi 7 setmanes consecutives.

i d'Austràlia a Londres, perquè Kylie Minogue va ser una més del grup d'artistes que els productors anglesos Stock, Aitken i Waterman varen convertir en ídols, diríem ídols de masses, com Rick Astley. Doncs Rick Astley, Kylie Minogue i uns quants més varen ser protagonistes d'un dels èxits més influents de la indústria de la música pop a finals dels anys 1980. Avui amb Kylie Minogue i aquest de Locomotion, aquesta versió d'un tema original de l'any 1962, tanquem les nostres efemèrides.

La cançó de l'estiu ens porta al 2004. Un grup format després, un d'ells va marxar, bé, després la cosa s'ha mogut una miqueta, però originalment eren Dioni, Ángeles i Miguel Ángel. Tres amics que, a més de la seva amistat, compartien afició per la música i en el seu temps lliure solien trobar-se per tocar i cantar cançons d'artistes que admiraven. El 1990 es varen animar a realitzar una maqueta de producció casolana que varen repartir entre familiars i amics, que no es va arribar a comercialitzar mai, i a partir del 1992 varen decidir començar a composar temes propis. I a partir d'aquí, i a través de l'ajut d'amics, família i, òbviament, del talent particular d'ells tres, les vendes varen anar augmentant, això es va començar a fer gran, fins que una productora, una discogràfica independent, Producciones AR, es va fixar amb ells i es va oferir un contracte per enregistrar el que seria el seu primer àlbum d'estudi, Làgrimes d'amor. Això passava al 1994. Va ser un èxit total i la carrera de Camela no va fer cap altra cosa que anar fent-se gran, fent-se gran, fent-se gran. A nosaltres ens agrada molt aquesta cançó que ve ara, perquè és que és tan arquetípica del seu estil i veritablement és un tema també que s'enganxa molt. Estem al 2004, a l'estiu del 2004, un dels èxits d'aquell 2004, Cuando zarpa el amor.

La història d'un amor perdut, després retrobat. Passió arrebatadora. Cuando zarpa el amor, 2004.

No cal dir que és tema de platja, tema de Ràdio Caset, a tota potència. Més o menys, aquests són els paràmetres.

Camel acaba de ser Sitges al Festival Jardins de Terramar el 7 d'agost de l'any 2024. En aquesta gira del seu 30è aniversari i d'entre totes les cançons del 30è aniversari ens quedem amb aquesta que acaba Por todo lo alto, cuando zarpa el amor.

0: 9 i 40 minuts, avui és Santa Caterina, Sant Tomàs, Sant Pere Poveda, Sant Pelegrí, Sant Innocenci i Sant Samsó. La cantant Chanel Terrero, 35 anys, celebra avui la representant en el seu moment de Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. L'actriu i cantant Leonor Watling, 51 anys, celebra avui el cantant Pablo Carbonell, 64 anys, el líder de Toreros Muertos, em sembla que era Pablo Carbonell. L'arquitecte Santiago Calatrava, 75 anys, fa avui, i el pallasso Alfonso Aragón, Fofito, 77 anys, celebra avui. A l'edat de 64 anys, ha mort la senyora Mireia Albiach Targa, a l'edat de 64 anys. La cerimònia funerària serà avui a l'oratori del tanatori a la 1 del migdia. I a l'edat de 67 anys ha mort Ricard Rodríguez Díaz, a l'edat de 67 anys. En aquest cas, la cerimònia funerària serà avui a 6:15 de la tarda a l'oratori del tanatori. Ricard Rodríguez Díaz ha mort a l'edat de 67 anys, cerimònia funerària, avui a 6:15 de la tarda a l'oratori del tanatori. ...27 graus de temperatura a hores d'ara, amb un 73% d'humitat, torna la xafogor, tornen les temperatures cap amunt, i avui encara us suportarem una miqueta, demà dimecres una miqueta més altes, dijous i divendres una miqueta més altes. Sembla que el cap de setmana afluixarà encara una mica, però encara tenim l'esperança d'aquell 10 d'agost, que és més o menys una data en la qual molts meteoròlegs semblen coincidir que això rebaixarà una mica. A veure si és veritat o no, però de moment ens esperen uns dies de calor. Dimecres, dijous, divendres, dies de forta calor. Si serà onada o no serà onada, és igual. El cas és que venen dies de molta calor. Sol, calor, res de pluja, res de res. O sigui que, previsió des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Molt bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. La jornada comença amb una temperatura una mica per sota de la que es va registrar ahir en aquesta mateixa hora al litoral i pujada notable, sobretot, als sectors de la meitat oest. De cara a la resta del dia, esperem una jornada en cel bastant assolellat, tret d'alguns núvols d'evolució diurna que es podrien donar a punts de les serralades, que no descartem que puguin deixar alguna gotellada, i a la resta pràcticament sol tot el dia. La temperatura anirà pujant, tant la màxima com la mínima, i aquesta situació s'anirà repetint durant els propers dies, en els quals esperem, sobretot a partir de demà, que superin els 40 graus als punts del sector del ponent i amb una pujada creixent de cara a finals de la setmana. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: 9 i 47 minuts, Adrià Ballester diu a la contraportada de La Vanguardia: és el líder d'un moviment que es diu Converses Lliures. La vida és el resultat de totes les converses que tens. Aquest titular, que és molt bonic, però esclar, si ens l'agafem al peu de la lletra... La vida és el resultat de totes les converses que tens. Bé, tot plegat va venir... És una història d'aquelles del... Bé, un dia es va cansar de la feina perquè el seu cap el tractava molt bé i va dir adéu-siau. Llavors va tenir un baixón. És una història molt cinematogràfica. I es va trobar amb una persona amb la qual va començar a parlar, una persona gran. I aquesta persona gran més o menys li va obrir els ulls, i aquí els deixem una frase d'aquelles tipus de llibre d'autoajuda, Tu no estàs descontento con la vida, estàs descontento con la vida que lleves. Agafa-t'hi fort. I a partir d'aquí va començar un moviment que es diu Free Conversations. I cada tant, ell, al davant de l'Arc de Triomf, tots els caps de setmana, arriba amb dues cadires i amb un rètol que diu Free Conversations. O sigui, que s'assegui qui vulgui amb la cadira i comencem a parlar del que sigui. I en aquesta entrevista explica bé la història d'aquest moviment que s'ha fet més o menys internacional i que passa per això. Troben un senyor allà amb una cadira, hi ha una altra cadira lliure, s'asseuen i a veure què passa. I clar, s'hi ha assegut gent de tota mena. Ell diu que el que més li ha sorprès de totes les converses que ha mantingut és que és igual al país o la classe social, a tots ens preocupa el mateix: la salut, l'amor i els diners. Vaja, que com el bolero, tres coses hi ha en la vida, bé, doncs això. I que els que s'acostumen a seure més en aquesta taula són menors de 25 anys i majors de 65 anys. Hola, Carola.
1: Bon dia.
0: Estem en aquesta edat que no parlem...
1: que
0: no sembla d'allò. Hola, Pitu.
2: Bon dia.
0: Bueno, aleshores, una per si en algun moment van a Barcelona i veuen allà, que en senyor, doncs hi ha una cadira, doncs això que diu Free Conversation. Ara ens poden imaginar, el cap de la vila.
1: Seria bo,
0: Bé, vindria la policia, es trauria.
1: Segurament.
0: Però podeu imaginar el cap de la vila, una taula i dues cadires, i un senyor assegut allà.
1: Aquestes iniciatives, ara em recorda aquella que hi havia també que va sortir, que de vegades he vist algun vídeo que diu abraçades gratuïtes, també. Posen un cartell, hi ha una persona i llavors tu vas, apropes, fa una abraçada sense dir res, una abraçada i te'n vas.
2: Hi ha gent que...
1: I això genera plaer, satisfacció, és una cosa agradable rebre una abraçada.
2: Sí, hi ha gent que de seguida s'hi presta a fer l'abraçada,
1: sí.
2: I després hi ha els que... No,
1: que els hi costa.
0: Bé, per si s'ho troben, Ahir els parlàvem de la velada d'Ibai Llanos. Mònica Planes, la crítica de l'Ara, ha agafat les tisores de podar i ha apuntat cap a un assumpte que la Carola ens va dir després de la conversa, i és que tot molt bonic, tot el que sigui, però que és un esdeveniment on la publicitat més o menys subliminal i no subliminal apareix a la mínima de canvi. Bé, doncs Mònica Planes diu, en un dels moments de clímax de l'espectacle que, recordem, ha estat l'esdeveniment més vist del cap de setmana i de molts mesos, deixant de banda el Mundial de Futbol, no hi ha res que es faci a la televisió convencional que plegui més de 9 milions de persones, i en la seva majoria joves, per no dir que la gran majoria joves. En un dels moments del clímax de l'espectacle va entrar un home encaputxat amb un maletí amb el nom d'una plataforma d'ocupació laboral. Ibai Llanos va fer un gran anunci. Els que entressin a la web i posessin el codi de la vetllada participarien en el suposat sorteig d'un lloc de treball en la següent edició de la festa amb un sou de 1.000 euros nets en viatge i hotel pagat. Ibai Llanos ho promocionava amb l'alegria de veure quins serien els afortunats que guanyarien el magnífic premi. Mònica Planes diu, la feina no és un dret, sinó que el treballador esdevé un simple concursant subordinat a aquell circ. Aquella promoció rematava els valors al voltant d'aquest show de mal gust, que en realitat és un contenidor publicitari. La festa de la precarietat, on se sortegen llocs de treball com si fossin una loteria. Es disfressa més d'una falsa opulència amb el regal d'un viatge i nit d'hotel. El fals luxe és el nou reclam. Repetim, més de 9 milions de persones enganxats a aquest espectacle. La comercialització d'un privilegi que no existeix. Es fomenta el consum compulsiu de productes mentre s'estimula la brutalitat, es converteix el cos en una mercaderia i es presenta la visibilitat com un símptoma de triomf vital. Aquesta és la idea d'èxit i divertiment que es ven a les generacions més joves amb un estadi ple per aparentar que són uns valors massivament compartits.
1: Molt d'acord. M'ha agradat molt el del contenidor publicitari perquè és ben bé això. La publicitat es presenta com un xou i és que es deia una cosa. És que tot això que diu que representava la velada és el que es veu a les xarxes. És a dir, tots aquests influencers que venen, si no és un fals luxe, uns cossos moltes vegades inassequibles.
0: Una aparença.
1: Una aparença, el tenir, un munt de coses que necessites que realment no necessites. És, les xarxes venen això. O sigui que molt d'acord amb Mònica Planes.
0: Ho diem amb la manera de reflexió, perquè és clar, és un èxit. No hi ha qüestionament possible. És un èxit, però pares, mares d'adolescents absolutament lligats a l'espectacle i al que representa aquest espectacle, doncs al darrere hi ha allò que tots hem viscut en altres èpoques de la nostra vida, però que no es presentava d'una manera tan explícita ni tan potent com es presenta ara, perquè a les xarxes de la publicitat i del consum tots hi hem caigut, però ara diguem que les eines i les estratègies per convèncer-nos de la necessitat de consumir són molt més potents que fa 30, 40 o 50 anys enrere, quan a casa deien, escolta tu, que no hi ha diners, que per això no...
1: És molt més difícil ser pare, mare d'adolescent avui en dia.
0: Jo crec que sí,
1: molt més. I no és que ho digui jo, que sóc mare d'una, o podria dir Pitu, que és pare d'una altra.
0: Molt
1: és que
0: més.
1: Ho diu, sobretot els avis, això ho preguntes, i ho tenim molt més difícil ara.
0: A la nostra època era una heroïcitat allò que no hi hagués un televisor en una casa. I diguem-ne que es podia aguantar més o menys això. Però ara és molt difícil pels pares, sens dubte, poder aguantar aquesta pressió absolutament potent.
2: Podríem dir allò que els adolescents d'avui en dia tenen molts més referents, siguin bons o no bons.
0: Ahà.
2: Que no pas els teníem nosaltres.
0: Totalment.
1: Que els nostres referents,
0: i els nostres referents eren molt de ficció, també.
1: Clar,
0: eh?
1: I també eren coneguts. A vegades era el veí, l'amic,
0: sí,
1: no sé
0: sí.
1: què. Avui en dia els referents són gent que no tens, o sigui, que viuen a l'altra punta del món o que viuen aquí però que apareixen a les xarxes i que el que t'estan fent és vendre publicitat. Aquest és el problema, no? Que no ven en realitat, que el que fan és publicitat.
0: Més enllà d'artistes, cantants, actors de cinema, tot això,
1: per descomptat.
0: Però hi ha tot un món que
1: és
0: aquest món.
1: Però aquest món d'influencers, entres a les xarxes, totes les publicacions que fan, en un 90% és publicitat. A més, és que ara, com que la llei els obliga a posar-ho, ho posen. És publicitat.
0: Ara no els ho puc dir perquè a les xarxes hi ha coses molt interessants i reflexions interessantíssimes. Però n'hi havia una de l'amo d'un restaurant que explicava la història d'un influencer que va arribar a l'establiment i li va dir que si li pagava 800 euros...
1: Ah, sí, i ho va fer ell, no?
0: I aleshores va dir, home, perquè va, 800 euros, ja surto jo i parlo del restaurant i em surto jo menjant calamars a la romana. I hi havia un plat de calamars molt maco, eh? I el propietari del restaurant se'ls menjava davant de la càmera per dir, escolta'm, si és que haig de pagar 800 euros perquè em vingui algú i em faci publicitat del restaurant, ja apareixo jo i menjo jo els meus calamars. En fi, una reflexió, una de les moltes que hi ha hagut a l'entorn d'aquest espectacle del cap de setmana, que després del Mundial ha estat l'espectacle més vist i sobretot per una generació. Segons deien, escolta'm, que el Mundial, els adolescents, mira com han anat darrere del Mundial i del futbol més que mai. Bé, doncs, en paral·lel a això, l'espectacle de La Gran Velada d'Ibai Llanos.

0: Avui que són protagonistes qüestions molt diverses, segurament més d'un de vostès, bé, si va estar més o menys pendent, o si ha vist els diaris, o si ha vist els mitjans, ahir que hi havia Comissió d'Educació al Parlament de Catalunya, amb la consellera Niubó, presideix la Comissió d'Educació del Parlament de Catalunya, la regidora Eva García. Per tant, ahir al costat de la consellera Niubó, Eva García, tant protagonista en el sentit que era qui gestionava aquesta sessió de la Comissió Parlamentària. Ahir també un ensurt al metro de Barcelona, 137 ferits per inhalació de fum. Bàsicament va caure una planxa de les que recobreixen els túnels del metro de Barcelona, va caure sobre la catenària i això va provocar un foc i en fi, i un ensurt molt gran. Per què? Perquè el fum que sortia pel túnel del metro va ser important. 137 ferits per inhalació de fum al metro de Barcelona i els testimonis, bé, aquells testimonis del clàssic que estàs a dins el vagó del metro, escolta, fa una pudor cremat i cada vegada més pudor cremat i aleshores fum i després tota la resta. L'enfonsament de Rodalies, diu La Vanguardia a la seva primera pàgina, que ha causat la mort de peixos al rec Comtal. Aquesta obra que es va tapar tan ràpidament, doncs algú hauria pensar, mira, Déu els hagi perdonat els peixos, perquè hem de tapar això. O sigui que es va desviar el rec Comtal, els trens ja comencen a funcionar, i pau i glòria, i a veure què passa. La consellera Paneque que ha dit que no pateixin, que no és que Catalunya s'enfonsi ara així a la primera de canvi, sinó que han coincidit el que va passar amb les obres de la línia 9 del metro i en aquest enfonsament de Rodalies. I en aquest sentit, en el cas de viure en un poble, tenim més fortuna, perquè com que no hi ha metro, per tant, no, diguem-ne que soterraments d'aquests no en vivim. Perquè si no, si et passa, abans no t'ho arreglen, espera i aguarda, com en molts casos.
1: Explica la crònica de La Vanguardia al respecte d'aquest incident ahir al metro, que va causar aquests ferits per un tema d'inhalació de fum, que creien molts que van arribar, van sortir dels vagons, que no s'havia de fer, però com que hi havia molt de fum van sortir dels vagons esferaïts i van agafar el túnel per buscar la sortida, i els que estaven a les andanes que els veien arribar, diu la crònica, diu, alguns es van posar a ajudar-los, altres van marxar corrents. M'ha fet gràcia aquest apunt de els dos tipus de persones,
2: sí, sí,
1: i aquí
2: sí,
1: veu algú que arriba cridant, corrent, i s'apropa a ajudar-lo, i aquí diu, fuig d'aquí,
2: que
1: no saben què està passant. I per cert, ho explica avui La Vanguardia, i és veritat que després de tots aquests incidents que hem vist, entre altres, a Renfe, explica La Vanguardia que és que Renfe ha apartat Antonio Carmona, a l'històric portaveu de Catalunya, l'ha apartat, i és veritat que després de tot, o sigui, amb tots aquests incidents
0: això
1: no
0: sí
1: l'hem vist.
0: Això sí que és una notícia del dia.
1: És una notícia del dia, perquè és veritat que jo, quan he llegit la notícia, dic, és veritat que no ha aparegut l'Antonio Carmona,
0: no?
1: Que és estrany, perquè l'Antonio Carmona estava ara com a nou director de Relacions Institucionals, després que li donessin a aquest càrrec, però va ser també durant molt de temps el portaveu,
0: sí, sí.
1: I té una relació amb la premsa
0: va
1: meravellosa.
0: Va ser director de Rodalies, sí. Va perdre la direcció de Rodalies. Sí. En fi, que Rodalies ha fet amb Antonio Carmona el que...
2: I què dius, que l'han apartat?
1: L'han apartat, sí. L'han fet fora de... L'han cessat del càrrec.
2: Però si era dels pocs que...
1: Sí. Tenia un tracte excel·lent amb tothom. Doncs l'han fet fa unes setmanes, per això no ha aparegut, ja fa unes quantes setmanes que ha estat cessat per sorpresa del càrrec que ocupava des de feia un any, el de director de Relacions Institucionals. Era, com dèiem, l'interlocutor de Rodalies amb alcaldes, amb Generalitat, amb el Ministeri. Era també el portaveu quan hi havia problemes.
0: Bàsicament era l'home que sempre es posava el telèfon.
1: Sí, doncs ha estat cessat pel president de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, que ha posat en el seu lloc a Josep Enric García Alemany, i vaja, ara doncs diu que assumirà noves funcions dins els serveis, perquè òbviament hi deu tenir plaça a Renfe.
0: Suposo.
1: Veurem què li toca amb aquest pobre
0: bon home. I Renfe
1: deu
0: tenir tantes portes que si no és aquesta és l'altra.
1: Sí. Des d'aquí tots els ànims, Antonio Carmona, que és, o sigui, atent, tenim el seu telèfon, en
0: sí,
1: casos
0: sí.
1: Recents li he escrit i sempre contesta,
2: ah,
1: sempre
2: i tenim,
1: contesta.
2: Anava a dir milers de correus
1: sí.
2: Que ens enviava
1: sempre. Sí. Doncs
0: sí.
1: Que sàpiguen que
0: ara
1: no...
0: Ara anàvem a dir allò, és el millor que té Rodalies.
1: Doncs era del millor, sí.
2: Pues gairebé.
1: Sí. Estic bastant d'acord amb aquesta afirmació.
0: Doncs...
1: doncs ha estat apartat.
0: O almenys per actitud. Una altra cosa és que el servei i tot plegat, eh? Però, com els dèiem, era l'home que no tenia mai un no.
1: No,
0: i, apare... I és el que va aparèixer dia sí dia també arran de, dels malaurats fets
2: sí, sí, la cara.
1: I que sempre donava la cara. I, plegat,
0: i és veritat sí,
2: que quan donava la cara quan probablement amb ell no li pertocava.
1: Sí, sí, per això és veritat que quan he llegit he pensat és veritat que amb aquests recents
0: sí,
1: incidents
0: raó, ten raó.
1: No apareixia ningú sí, sí. I no apareixia ell.
0: Sí, sí.
1: Doncs és perquè
0: en, el, en el sot de Rodalies no ha aparegut Antonio Carmona.
1: No.
0: I doncs... no és perquè estigués de vacances.
1: No, és perquè l'havien cessat.
0: Sinó perquè li han donat unes vacances.
1: Sí.
0: Per dir-ho així. Bueno,
1: sí.
0: A veure...
1: A veure, a veure si qui posen posa, que...
0: i a veure si aquesta persona qui hem posat també despenja el telèfon tan sovint i
1: a tot veure, a
0: el
1: veure.
0: Cas és que els trens ja tornen a circular una miqueta per allà ara que han llançat allà tot el ciment del món mundial per tapar el forat. El drama continua també al, al centre d'Espanya. Ah. Hi ha una fotografia molt eloqüent a la primera pàgina de La Vanguardia de les muralles d'Àvila.
1: Que són precioses, que són, per cert.
0: Bé, aquesta ciutat extraordinària envoltada d'aquesta boira espessa i d'aquest color terrós, de, evidentment pels incendis que afecten a la província. Pitjor és també, pitjor en el sentit d'un drama també, el que està passant al Vall d'Uixó, una altra, a França...
1: Home, que, a França que, diuen que serà el pitjor incendi del segle, diuen.
0: Que, que es plantegen que l'incendi, això continuarà cremant com els americans s'han plantejat en més d'una ocasió. Els incendis cremen, bé, doncs ja s'aturaran, però en el cas de França, que s'apropi al nucli de Bordeus, un nucli d'una capital com Bordeus, doncs això preocupa també moltíssim. Al rerefons, vostès el saben, la resta, tot plegat. Miguel Bosé, que diu que tot això és una conxorxa, tal, oh. Bla, bla, però sembla mentida com són les coses, eh? Pel fet de ser Miguel Bosé, apareixen unes declaracions que les fes qualsevol altra persona, les llançaríem a la paperera directament. I per fer que les... Bueno, doncs, en aquest sentit, clama contra els ecologistes i tot plegat. Bé, en fi.
2: Miguel Bosé ja va tenir el seu moment pandèmic, també.
0: Sí, sí. I a partir d'aquí s'ha doncs, convertit doncs, allò que en diuen els castellans en el adalid de totes aquestes causes. Sí.
1: També diu que ens fumiguen, no? Que les esteles aquelles dels avions sí, sí, que sí. Ens estan fumigant. Sí, sí. En fi, cosa que... Bueno, fi.
0: Això. Exacte, sí, exacte. Sí. Tot el que vulguis. Sí. Bé, total. Que... no direm que els incendis estiguin controlats, estan millor avui les coses que no ahir, però s'espera, com a mínim, poder tenir la situació una miqueta més controlada abans no entrem en un nou episodi de calor com en aquests propers dies. Carola, més coses, si és que n'hi ha alguna
1: sí,
0: més.
1: Sí, hi ha alguna més. Ja has repassat per damunt el tema de la compareixença d'Esther Niubó, que de moment no ha entrat gaire en detall sobre el que ha passat amb les proves PISA. Ha exculpat els professors,
0: exacte.
1: Això sí, no? Però no ha dit l'organisme responsable de la revisió, que és qui se suposa, se sobreentén després d'aquesta comissió, que seria d'alguna manera el responsable d'aquest fet, però no ha dit quin organisme és.
0: Títol aleshores... de la pel·lícula, la culpa és fosca i no la vol ningú.
1: Això mateix.
0: Aquest és el títol de la pel·lícula, perquè si amb aquest assumpte de la DGAIA no hi ha hagut responsable, no es pensin que n'hi hagi ara en aquest. Recordin que dels 2.545 alumnes catalans de 15 anys que havien de participar a les proves PISA, 591 van ser exclosos i finalment només en van fer la prova 1.954, una desviació que, segons la Generalitat, va provocar un problema de representativitat estadística. PISA permet determinades exempcions, etcètera, etcètera, etcètera.
1: Bàsicament, n'han exclòs més dels que n'haurien d'haver exclòs, i això, òbviament, alteraria els resultats i per això no poden ser comparables.
0: Després estarem amb allò, encara que això s'imposti molt, pensin que l'educació no està ni millor ni pitjor que abans o després d'aquestes proves PISA, les hagi fet que les hagi fet.
1: No.
0: Perquè arribarem al setembre i aleshores ens trobarem amb la vida real que va més enllà de l'informe PISA, perquè quan arribava l'informe PISA, aleshores també hi havia el debat sobre si això servia d'alguna cosa o si ens posava de cara a la paret en algunes qüestions. Doncs bé, ara que no entrarem a dins les proves PISA perquè hi ha hagut aquesta errada, ara s'admet l'errada. Allò que abans era un problema tècnic, doncs bé, ara és una errada. I en matèria esportiva, Pitu?
2: En matèria esportiva, doncs, segueix el futur incert a l'entorn de Julián Álvarez. Ahir s'apuntava que Julián Álvarez hauria demanat una trobada amb els responsables de l'Atlético de Madrid aquest divendres i des del club li han dit que Nanai, que el 10 d'agost, que es presenti a Madrid, i que no en parlem més. Per tant, l'Atlético, que segueix enrocat en no voler negociar amb el Barça la seva sortida, i veurem com acaba aquesta història, perquè clar, imaginem per uns moments que Julián Álvarez finalment s'ha de quedar, òbviament a disgust a l'Atlético. Com reaccionarà la facció vers un jugador que ha manifestat públicament i obertament que vol marxar i que vol marxar al Barça?
0: No diuen sempre que si un jugador vol al final ho aconsegueix.
2: Sí, però clar, mentre tu tens un contracte i el teu club no et facilita la marxa, doncs... Mm-hmm. Clar, i després el club pot fer el que vulgui.
0: Quan ha de pagar el Barça? O quan hauria de pagar? O quan ho faria?
2: Entre 100 i 150 milions d'euros.
0: Mare de Déu.
2: Sí. Ell té una clàusula de sortida de 500, però clar...
0: I el Mundial no va fer allò paper de la seva vida,
2: no,
0: eh?
2: No va tenir un paper. Com tampoc va tenir un paper destacat a l'última Lliga, amb l'Atlético. Però vaja... tampoc això sé si és garantia o no de dir que Julián Álvarez és un mal jugador. No ho és.
0: No.
2: Una altra cosa és que tu pensis que val 150 milions d'euros.
0: És aquesta la que anava a dir.
2: Però bé, en qualsevol cas...
0: Menys clar, qui val 150 milions de pessetes? Sí. Nosaltres no. També és veritat, eh? Allò de es de necio confundir valor con precio. Bé, doncs, 150 és el que pot oferir el Barça, però el Madrid, l'Atlètic de Madrid...
2: No.
0: Està per no.
2: Mentrestant...
0: Deu estar plorant, pobra casa seva.
2: Ha aparegut un altre nom, el del jove davanter francès del Bournemouth, que es diu Junior Krupi. I bé, és un jugador que també està a l'aparador per si Julián doncs fes fallida. Qui sí continuarà, en aquest cas el Girona, és Stuani, el davanter uruguaià de 39 anys. Ahir el Girona va anunciar la seva renovació, era gairebé un secret a veus.
0: L'Estuani és el Girona, el que José González.
2: Sí, bueno, crec que aquesta serà la desena temporada la que viurà Stuani al conjunt gironí, que recordem aquesta temporada jugaran a la segona divisió.
0: Exacte, és a dir, que ha complert el compromís de mantenir-se fidel al Girona.
2: Sí,
0: eh?
2: Sí. Després comentar que el Barça de bàsquet ha fitxat un nou jugador, ostres, costa de pronunciar, es diu Tosan Ewoman, és un ale pivot de 25 anys, amb experiència a NBA, amb aquest crec que són 8 o 9 les incorporacions, i encara n'han de venir un parell més, diuen. I atenció, perquè el recent vencedor del Tour, Pogacar, s'estaria plantejant la possibilitat de disputar la Vuelta. No és segur, li van preguntar l'altre dia, va dir que de moment són dies per pensar i per descansar.
0: És el que li falta, no?
2: Sí, ara fa 7 anys que Pogacar no la corre, l'última que va córrer va ser l'any 2019, evidentment no era el gran Pogacar que és ara, però bé, apunten les informacions que Pogacar podria disputar la Vuelta, que arrenca, si no m'erro, el 22 d'agost.
1: Que entenc que això és prestigi per la prova, no? O no?
2: Òbviament. Si tu et garanteixes que Pogacar...
0: Els ciclistes deuen pensar, i no cal que participi.
2: Sí, clar, no, clar, aquesta és una altra. Vull dir,
1: ja no faré l'or.
2: Hi ha la vessant més publicitària i la vessant estrictament esportiva, que com molt bé apunta Vicent, escolta'm, si competeix Pogacar, escolta'm, doncs vinga.
1: Aspirem a la plata o al bronze, no?
2: Sí.
0: Somriem amb el titular de La Vanguardia, perquè és que és molt eloqüent, eh? Pogacar, fins que s'encansi.
2: Sí.
0: Perquè es veu que si no és així, ningú el traurà del lloc. Eh? Per cert, que ara tenim apuntat amb les cròniques de Televisió Espanyola, saben que hi va participar en les cròniques del Tour, en referim, Josep Antoni Fletxa. Doncs va haver un moment de transmissió entre Fletxa i... no sé qui era...
2: Alberto Contador.
0: Alberto Contador.
2: Sí.
0: Alberto Contador, que saben que Alberto Contador, en matèria, diguem-ne, d'impostos i de residència i tot plegat, bé, doncs va haver un creuament de paraules. Contador, diguem-ne, en l'equip de l'Estat ens manlleva els quartos, i Fletxa en l'equip de no ens manlleva els quartos, sinó que nosaltres contribuïm a l'Estat. Bé, doncs va haver... en plena transmissió en directe, un frec a frec en aquestes, diguem-ne, en aquestes dues reflexions, i un cop Fletxa va deixar anar la seva, va haver uns segons de silenci absolut en la transmissió. O sigui que Contador va apretar i Fletxa va respondre aquesta reflexió, i es va quedar la transmissió en silenci durant uns segons, i després, òbviament, la prova continuava i la transmissió havia de continuar. O sigui que... bé... per determinades coses i en determinats moments, diguem-ne que...
1: Silenci és eloqüent.
0: El silenci és molt
2: que
0: eloqüent.
2: Molt, no,
0: que diuen molt, sí, sí, que diuen sí, sí. molt. Pitu, gràcies. Què ens creiem?
2: No, res.
0: És, sí, sí. És... Ah, aquesta és molt bona. Bé, ai, bueno, és molt bona, pobra gent.
2: Sí, ho dic perquè bé, el món dels gegants...
0: Això ens va passar aquí.
2: Té aquestes coses.
0: Això ens va passar aquí, però sí. Es va arribar temps.
2: Sí.
0: En aquella diada de Sant Sebastià, del 150è aniversari de Sant Sebastià.
2: Sí, senyor. Sí,
0: era el gegant o la geganta?
2: La geganta, la que
0: la
2: va geganta. Caure. Sí, sí, sí,
0: no
2: sí, sí.
0: Va arribar a caure del tot.
2: No, perquè en Gepi va ser temps.
0: Però ara els explicaré, en Pitu, una història d'aquest cap de setmana
2: sí,
0: a Cubelles.
2: Aquest diumenge a Cubelles va haver una trobada gegantera en la qual hi van ser els gegants moros. Hi van participar, i bé, ahir el perfil, crec, d'X de Ràdio Cubelles varen poder llegir que bé, la trobada no va acabar gens bé per als gegants locals, per als gegants de Cubelles, que són la parella i el
1: Charlie Rivel.
2: Es veu que en un moment, quan estaven allà plantats, ja havia acabat la trobada, un cop de vent els va tirar a terra i van quedar prou malmesos. Tant és així que... vaja, la seva participació a la propera Festa Major, que és el 14 i el 15 d'agost, estaria de moment
1: en dubte,
2: perquè evidentment han de veure quins són els desperfectes i si seran a temps de poder-los arreglar. Hi ha una solució, i és que la parella, diguéssim, de gegants de Cubelles tenen una rèplica, és a dir, hi ha els vells i els nous. Els que surten són els nous, i els vells són els que no surten.
0: D'acord.
2: Aquests podrien ser reemplaçables.
1: Però el Charlie,
2: no té substitut.
0: No té substituts.
2: No.
1: Però quina ventada,
2: sí,
1: no?
2: Sí,
1: perquè,
2: sí.
1: O sí que pesen jo, poc aquests gegants. Perquè...
2: Clar, jo hi vaig ser diumenge a Cubelles. No recordo...
0: No, quin disgust. Perquè, esclar, totes les parelles, que si diguessis, miren, ha caigut un i l'altre no.
1: Però escolta, m'han de pesar molt poc, no? Perquè el vent els tombi.
0: Ara, els geganters que ens escolten pensaran que s'han de vigilar sempre, perquè sempre poden passar coses. Bueno.
2: Sí. Bé, doncs... Sort i ànims per la gent de Cubelles.
1: No hi havia ningú sota, no? És a dir,
2: no, estaven allò plantats i, escolta'm, el vent...
1: Esclafat per en Charlie Rivel.
0: I una darrera, d'aquesta se n'ha parlat poc. El diputat de Junts, Carles Prats, va demanar el cost de les dietes, de les trobades del govern que s'han fet en aquesta legislatura, de les trobades a Poblet, a la Vall de Núria, saben aquelles trobades de tots els membres del govern amb el president Salvador Illa per òbviament, treballar sobre temes troncals i després trobades amb els mitjans de comunicació. Clar, ha cridat molt l'atenció perquè la darrera trobada, la que es va celebrar al Mont Sant Benet el 25 i el 26 d'abril, va tenir un cost, 25 i 26 d'abril, de 100.000 euros.
1: Caram! Però quants eren?
0: A Mont Sant Benet, tot el govern. 25 i 26 d'abril, 100.000 euros. A la Vall de Núria, que van anar el 4 i el 5 d'abril de 2025, 40.000 euros.
1: Entrepans no van dinar.
0: I això és la resposta que li han...
2: De mortadela.
0: Que li han donat des dels serveis tècnics del Parlament. Dos dies al Mont Sant Benet, tot el govern, 100.000 euros.
1: Que no sé, clar, ja dormint, igual l'allotjament allà és...
0: Home, no ho sé, doncs...
1: No ho sé. Clar, pam, home, a veure, si cobren...
0: Pam, tomàquet i pernil.
1: Però
0: no

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

0: 10 i 17 minuts del matí, segona hora d'aquest cel obert. És dimarts, és 28 de juliol del 2026, a ple estiu. On ho havíem deixat? Bé, ho havíem deixat quan l'alcaldessa va dir que probablement el 6 de juliol hi hauria un ple. Bé, i després ha passat tot allò que vostès ja saben, i si no ho saben és que no són d'aquest món. I ha quedat això com ha quedat. Alcaldessa, bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Havia d'haver,
1: sí,
0: que deia aquell,
1: sí,
0: un ple el 6 de juliol. Bé, de fet, hi havia d'haver dos plens, no? Un sí, de renúncia de l'alcaldessa i un altre de presa de possessió.
1: Exacte, de l'alcaldessa.
0: Esclar, heu vist Una noche en la ópera?
1: Sí.
0: Això
1: sí,
0: és
1: sí,
0: més o menys
1: sí,
0: com el contracte que anava desfullant, sí, Groucho Marx, eh? La parte
1: sí,
0: contratante, no, aquesta
1: sí,
0: no, aquesta no.
1: Però
0: no?
1: Més llarg, més llarg.
0: Del pacte inicial de govern.
1: Sí.
0: Si no recordo malament, l'alcaldessa ho havia dit en repetides ocasions, ella contemplava aquesta legislatura durant 3 anys i el darrer any, diguem-ne, que es mantenia fora de l'alcaldia i... Carme Gasulla seria l'alcaldessa. Això no ha pogut ser per circumstàncies que vostès ja saben. Ha parlat més amb Carme Gasulla des d'aleshores?
1: No, ens hem trobat amb Junta de Portaveus i amb informatives i per feina, per tant, però no, jo crec que encara tenim una conversa pendent seguríssim, perquè també et sap greu, jo ho he dit moltes vegades, no? La Carme ens coneixem de tota la vida, som anàvem a l'escola juntes, de petites, i a mi em sap molt de greu que al final doncs, ella no hagi pogut tenir l'alcaldia, perquè així ho havíem acordat, perquè així s'havia treballat, perquè hem estat molts mesos, la veritat, que això sí que esgota bastant, treballant precisament perquè aquest acord fos possible, i al final et sap greu que les coses acabin així, però bé, jo entenc que en qualsevol moment reprendrem nosaltres les nostres converses.
0: No sé si teniu una certa sensació de confiança trencada o no. Amb tot el que s'ha mogut.
1: Home, una mica sí, home, una mica sí, i sobretot com va acabar, no? Que després de que
0: Esquerra... Perquè al final dona aquella sensació que ningú se'n refia de ningú, al final.
1: No, i després de que Esquerra va ser dels primers que va dir nosaltres tenim l'acord, ho tenim claríssim, ho vam passar per la nostra assemblea, es va ratificar, tot claríssim. Després, si ja és el grup independent, també diu nosaltres també fem l'acord, també vam fer una assemblea. Vull dir, clar, quan els

0: companys de govern ho tenen clar i tiren endavant, i perquè, en fi, els hi ha faltat un vot, no han pogut assolir l'alcaldia, el que et sap greu és que després et sembla que et culpi amb tu, no? Quan dius, home, portem molt de temps, i de fet, a mi, jo segurament la més implicada, perquè jo a finals de l'any passat ja els hi vaig dir, escolteu, home, jo he de saber què faré amb la meva vida, perquè potser, jo què sé, deixo l'Ajuntament, me'n torno a la meva feina, vull dir, ho havia de saber amb temps, no? I es va apurar tant per aconseguir aquest vot que faltava, que clar, sí que arribes amb, al final, que a part d'esgotat, cansat, falta de confiança, perquè tu m'has dit això, jo et vaig dir allò, tu em vas dir no sé què. A veure, aquí tots hem vingut a treballar per Sitges. Jo al final també li vaig dir a la Carme, a dir, Carme, si al final no et falta un vot, escolta'm, no passa res, continuem treballant. Vull dir, amb teoria, no? I quan estàs aquí i treballant per Sitges, t'és igual. Quan estàs a govern, t'és igual, si és de regidor, que d'alcaldessa,
1: és a dir,
0: que sigui.
1: En el sentit de que seguim com estem
0: exacte,
1: i ja està.
0: Seguim com estem, acabem la feina, que ja ha portat projectes molt importants endavant, i jo estic seguríssima que tindria ganes de veure'ls acabats, i acabem la feina i ja està. Però bé, aquí a vegades també els partits, no? Fins i tot els de Barcelona, no? Que diguem a vegades, pues també estan per sobre, no? Potser, i també diuen directrius, entenc, perquè si no com a política municipal a mi em costa d'entendre aquest final.
1: Dues qüestions, una molt, molt retòrica, perquè ens veiem a venir la resposta, però està clar que s'ha de fer. Clar, aquests mesos que queden de legislatura, això ja és més o menys com una inèrcia o no?
0: Una inèrcia, a veure, són mesos, però és un any més, diguem, és l'últim any. Sí que sempre l'últim any, i al final de l'últim any, com hi ha eleccions, la cosa sempre és veritat que es nota.
1: Ho dic perquè tal com ha quedat això...
0: Sí. Home, estem en minoria, però ja estàvem en minoria, sincerament. Vull dir, ja sé exactament, perfectament el que és en minoria. I també sé el que és que a Sitges hi ha 10 partits polítics i no és gens fàcil treballar així. No és gens fàcil. Hi ha una dispersió, pues, molt important. Però la veritat, nosaltres treballem de treballar exactament igual, i tirar endavant tots els projectes que tenim i acabar sobretot amb aquells que estan ja molt en marxa i poder-los acabar amb la legislatura.
1: I una segona, no diré que fins on vulgueu, però probablement també molts dels que ens escoltin o us haguessin escoltat en el seu moment poden pensar, aquí hi ha una part que no s'ha dit. Deu fer referència, quan això es va desfer, a que en el seu moment us havien demanat que prenguéssiu decisions que podien estar gairebé ratllant a la il·legalitat.
0: Sí.
1: I que aquestes eren unes decisions vinculades a l'àrea d'urbanisme. Quines decisions eren aquestes?
0: Doncs arxivar expedients urbanístics, que en part, ja alguns ja estaven fins i tot aprovats una part. Per tant, això no es pot demanar. El que vam explicar nosaltres...
1: Vinculats a algun fet concret, alguna obra concreta.
0: Exacte, sí, concrets. Com... Alguns amb noms, vull dir, amb el nom del carrer, diguem.
1: Sí.
0: Que podia saber perfectament què era. Aquí el que nosaltres hem dit, i amb total transparència, i això es pot explicar i es pot ensenyar, o sigui, aquí hi havia un pacte el 2023 que era un pacte claríssim, que era per fer això, això i això, no? On hi havia Esquerra, Sitges, Grup Independent i Fets per Sitges, i Guanyem es va sumar a la investidura, però és veritat que ells mai van signar.
1: Mai.
0: Vull dir, això s'ha de respectar.
1: Sí.
0: I per tant, en aquell mateix document deia, i a l'últim any Aurora Carbonell renunciaria a l'alcaldia perquè donaria l'alcaldia a Carme Gasulla, que aportaria 11 vots. Així és com estava escrit. I així tenia que ser. I no tenia que passar res més. Què passa? Que quan Guanyem va dir que no...
1: No havia de passar res més en el sentit de col·locar condicions sobre la taula.
0: Exacte. Ja no val ara canviar les condicions.
1: És a dir, això era així i era
0: així. Exacte. És com si ara diguem, bueno, pues ara que hi ha un nou acord, doncs jo ara, mira, vull la regidoria de Cultura i vull canviar i vull fer no sé què. Això no era.
1: És a dir, el que no sabia era de plantejar noves condicions.
0: Exacte. Però podem entendre que quan Guanyem va dir que no... ells diguessin, anem a buscar el vot on sigui. Vale. A veure, alguns jo potser hagués dit, jo soc un partit d'esquerres, aniré a buscar els vots de les esquerres, però cadascú és lliure d'anar a buscar-los on vulgui. Però evidentment, no pots, aleshores no pots fer un nou acord, que és el que dèiem nosaltres. Ens van fer unes peticions per nosaltres inassumibles i vam dir, no, tornem a començar a zero i tornem a anar al del 2023.
1: Permeteu-me que us pregunti, per què creieu que se us demanava arxivar determinats expedients? Quina finalitat podia tenir això?
0: Home, interessos privats i punt, i ja està. I això crec que interessos privats, interessos polítics també d'algun partit en concret, però jo crec que un pacte que es va fer el 2023 i que és per l'alcaldia, o sigui, no és un pacte d'anem a canviar. Algú va dir, no, és que clar, s'ha de canviar tot el govern. No. El pacte era per l'alcaldia i punt. Seguim sent els mateixos que defensem l'habitatge, que defensem les polítiques de sostenibilitat, els que defensem l'educació, la cultura. Seguim defensant el mateix. No era un nou govern, no era un nou pacte.
1: No us estranya que des de Comuns Verds us plantegéssim una proposta que defensés interessos privats?
0: Sí. Sí, a veure, nosaltres vam dir no s'hi val tot, no? Que no teniu línies vermelles, que no va buscar el que sigui per tenir l'alcaldia, i entenc que no. I entenc que no, i de seguida van rectificar i de seguida van dir, no, tornem a començar,
1: agafem acord de 2020. Va ser una proposta fugissera, aquesta.
0: Jo entenc que va ser una proposta que va fer el partit que volia entrar a govern o el que fos, i va dir, mira, jo ho provo. I els comuns en principi van dir, mira, nosaltres també ho provem, però quan nosaltres vam dir que no, ells també ho van entendre, van dir, no, comencem de zero. De fet, van trucar amb el David i li van dir exactament aquestes paraules: David, comencem de zero, agafem el pacte del 2023 i en aquest pacte afegim els que en volen votar que afegissin el que creïn convenient.
1: Bé, passat això, hi ha un posicionament més unànim sobre les pedreres, o almenys això sembla,
0: Sí. La veritat és que sí, és molt unànim perquè... jo crec que el sentiment que tenim els sitgetans per Garraf i pel parc de Garraf és un sentiment claríssim, i amb els anys tothom ha vist com la nostra, la nostra muntanya, diguem, s'ha anat trencant i s'ha anat escarbant al màxim, no? I això crec que, i evidentment qui viu allà, la gent de Garraf, són els primers que ho pateixen i ho veuen cada dia, però els que no vivim allà mateix però tenim aquest sentiment, ho entenem perfectament.
1: Ho dic perquè ha estat un posicionament bastant transversal, no?
0: Sí, això sí, és veritat, perquè jo crec que això, primer, que s'ha escoltat molt els veïns, el que deia, els que viuen allà i viuen directament, i després perquè jo crec que tots els sitgetans ens estimem al parc i entenem que les pedreres han estat molts anys foradant la muntanya, i això jo crec que a la majoria de sitgetans els hi afecta.
1: Per tant, aquí, més enllà de la intenció de les empreses, el no, des del punt de vista de l'Ajuntament, està bastant garantit.
0: Sí.
1: Algú pot forçar aquest no en el sentit de, encara que l'Ajuntament digui això, algú de més amunt pot canviar el destí,
0: veure,
1: o no?
0: La competència és de la Generalitat. Ens han dit, bueno, la competència és de la Generalitat, vosaltres digueu el que sigui, però jo crec que l'Ajuntament pot tenir força i ha de fer la força i ha de demostrar que té força, perquè al final sempre s'haurà de fer algun conveni, s'haurà de fer algun acord, es demanarà algun informe, i nosaltres sempre ens mostrarem ferms, diguem, en estar en contra.
1: Hi ha un posicionament més unitari per les pedreres que pel projecte de Vallcarca?
0: Segurament, sí, perquè el projecte de Vallcarca, el que passa amb el projecte de Vallcarca és que fa molts anys que s'està parlant, ha anat canviant, i el projecte de Vallcarca és un projecte d'un particular sol que vol transformar Vallcarca, és veritat, però aquí hi ha molts components, o sigui, hi ha una part com a component econòmic, com a, si em tu preguntessin, vols que Vallcarca doncs neixi un nou sector econòmic i tal, jo almenys sempre ho he defensat, això, i ho trobo bé, però després hi ha tot el tema del residencial, de l'habitatge, que clar, que si van més de 3.000 habitatges, si tu em preguntes, vols que Vallcarca sigui un altre nou poble, no? Un altre nucli poblacional, igual que tenim Garraf i botigues, home, doncs allà et diré, cuidado, perquè...
1: Per explicar-ho fàcilment, la Generalitat ha enviat, allò que ho expliquem d'una forma molt, com podem dir això, molt simple, una pregunta a l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament es posicioni sobre aquest projecte, però és una pregunta que ens dèieu incideix molt en que l'Ajuntament es posicioni sobre un aspecte, que és l'aspecte del desenvolupament urbanístic, més que no tant del desenvolupament econòmic.
0: Exacte,
1: no?
0: Urbanístic, parla urbanisme. Jo això de la Generalitat, sincerament, no ho entenc.
1: La Generalitat li demana a l'Ajuntament que li digui que sí o que no el desenvolupament urbanístic de Vallcarca.
0: Nosaltres modificacions urbanístiques en fem moltes, que les passem pel ple, que sempre necessitem majoria, i qualsevol modificació urbanística té una tramitació molt llarga, no? que és que demanes a totes les sectorials, i demanes, jo que sé, a carreteres, a l'aigua, a medi ambient, no sé què, demanes informes, i amb tots aquests informes tu fas un document que al final s'aprova o no, una modificació urbanística. Això és el mateix, és una modificació urbanística. El que passa és que en lloc d'anar a l'Ajuntament, ha anat directament a la Generalitat. Pot ser, és un pla director urbanístic, fantàstic. La Generalitat tindria que començar a treballar. I no sé per què ens fa això. No sé si és que volen que aquí quedi més clar si l'Ajuntament de Sitges això vol o no.
1: D'acord.
0: Però clar, la tramitació no està avançada, encara no ha començat, diguem.
1: D'acord. Voleu dir que la Generalitat ha arribat tota aquesta documentació,
0: sí.
1: La Generalitat li demana a l'Ajuntament un posicionament per cobrir-se l'esquena davant
0: exacte.
1: De tot això?
0: Però sí? Abans de demanar els informes, jo podria dir, escolta'm, jo vull saber què diu l'informe mediambiental,
1: ja.
0: O jo vull saber què diu l'informe, jo que sé, què diu Adif amb això. I tot això no ho sabem perquè encara no ha començat la tramitació. Per tant, és un procediment una mica estrany.
1: Estrany. És a dir, la Generalitat hauria d'haver començat la tramitació de tot això i, per tant, demanar informes
0: com
1: als diferents agents
0: exacte,
1: implicats en tot
0: qualsevol
1: això.
0: Qualsevol modificació urbanística, i llavors
1: d'acord.
0: ja ens demanarien a nosaltres,
1: d'acord.
0: l'Ajuntament.
1: I sense haver començat tot aquest procediment,
0: ja
1: li demana a l'Ajuntament un posicionament.
0: Exacte, jo crec que tenen una mica de por.
1: Tot i que sembla no sé si dir, bastant simple respondre la pregunta a partir de les manifestacions que han fet diferents partits polítics aquí a Sitges, no?
0: Sí.
1: Sobre el desenvolupament urbanístic, més
0: sí.
1: enllà del projecte
0: sí.
1: econòmic.
0: Sí, hi ha partits, el que passa és que hi ha diferències, eh? Hi ha partits que estan que ho defensen moltíssim, hi ha partits que no ho volen en absolut, hi ha partits que estan allà al mig, i després l'altra cosa que jo penso que queda pendent és la consulta ciutadana, la participació ciutadana, perquè al final els xatans no han dit res d'això. Llavors, clar, quan ho has de preguntar? Ho has de preguntar ara, que encara no hi ha res, diguem? Ho has de preguntar més endavant, quan ja tiri endavant, i nosaltres ens hem de posicionar abans de preguntar-ho a la gent? Per això et dic que és un procediment, per mi, una mica estrany. Per tant, bé...
1: Com si es volgués forçar alguna cosa?
0: Bé, sí, o que almenys et diguin bé, que l'Ajuntament es mulli ja, ara. Jo és que potser la pregunta és, estem d'acord amb que a Vallcarca s'ha de fer alguna cosa? És que potser surt que no, ja. Llavors ja però ara t'estan preguntant sobre aquesta proposta concreta que porta tants habitatges, que porta aquest desenvolupament
1: sí, sí.
0: econòmic, que porta no sé què, que porta... A lo millor un diria, pues jo sí que vull que es faci Vallcarca alguna cosa, però això no.
1: És a dir, com si la Generalitat entenguessi ja d'entrada que es farà alguna cosa
0: sí,
1: i
0: exacte.
1: Li pregunta a l'Ajuntament si algun aspecte d'aquesta cosa que es farà
0: concret,
1: no li agrada.
0: Exacte. Clar, llavors hi ha gent que diu, pues jo potser sí que voldria, però això no, m'agradaria una altra cosa. Clar.
1: Aleshores, l'Ajuntament haurà de respondre a la Generalitat
0: sí, sí,
1: a aquesta
0: sí,
1: pregunta.
0: Sí.
1: Com li pot respondre?
0: Si no,
1: falten tots aquests informes, si no s'ha fet una consulta
0: exacte.
1: Ciutadana...
0: Nosaltres és el que estem treballant, diguem, per portar-ho a ple de setembre i veure entre tots els partits polítics. Jo ja ho vaig parlar amb ells a la Junta de Portaveus i algú va dir s'hauria de crear una comissió per fer seguiment, un altre vam dir això de la participació ciutadana, un altre ha dit, bueno, doncs la pregunta potser la podem fer més com nosaltres creiem convenient i al final fer una posició al ple. Sí, sí, clar, que és el que demanen mm-hmm. una posició al plenari.
1: No marxem del Garraf abans d'anar a altres coses. El cap dels bombers voluntaris, en Jordi Rius,
0: sí.
1: que mostrava la seva preocupació fa 4 dies sobre el fet que el parc del Garraf necessiti una gestió
0: sí.
1: molt potent perquè és un... En fi, és una preocupació molt gran per bombers i suposo que per tothom en general. Fins a quin punt l'Ajuntament pot forçar a què es pugui avançar en aquesta gestió davant tot el que estem veient al nostre voltant?
0: Fins al màxim, nosaltres al màxim. Parlem amb Diputació, parlem, justament ahir ho estàvem parlant, perquè precisament amb el diputat que porta tot el tema de la prevenció d'incendis, perquè ens preocupa i molt, clar, que ens fa molta por el parc de Garraf i que estem envoltat de verd. Evidentment, estem en contacte i no fa molt, el parc també ens va enviar mitjançant correu electrònic, ens avisava de que estaven prenent mesures, de que estaven fent menys activitats, et van informant del que van fent. Però, per altra banda, nosaltres, evidentment, també amb Protecció Civil, que tenim aquí a l'Ajuntament i que no fa molt, recordeu que vam aprovar això del DuproCIM,
1: sí.
0: que era el document aquest únic, doncs amb això ja hem fet algun simulacre i, per tant, nosaltres contínuament estem amb el grup no?, que tenim de precisament d'emergències i contínuament estem molt alerta de com s'ha d'informar, de quins passos s'ha de fer, però és veritat que amb el parc de Garraf ens costa a vegades, no? Arribar a aquests punts, no? Arribar ja quan dius que s'està cremant tot, que ens expliquin millor què s'està fent, no? I crec que en això sí que nosaltres, com t'he dit, no? Anem fent simulacres, estem en contacte continu, mostrem el nostre suport màxim, nosaltres aquí Sitges, per sort, tenim bombers voluntaris que a més funcionen molt bé. Estem parlant també amb la Generalitat, l'últim que vam parlar precisament, que crec que el Jordi ho va comentar, el parc de bombers,
1: sí.
0: Fa molt de temps que s'han de fer unes obres, molt de temps, ho hem reclamat 1.000 vegades. Com no ho tiraven endavant la Generalitat, nosaltres al final vam dir, bueno, pues ja ho farem nosaltres al final, perquè primer ells tenien que fer el projecte i nosaltres l'obra. Després van dir, no hi ha diners, tal. Ara ens van dir, doncs mira, si fem el mateix que hem fet amb el CAP, que és fer una sessió del terreny i nosaltres ho construirem tot. I estem amb això. Jo vaig dir, doncs endavant. Per mi és el millor, sincerament. Perquè així ens fan ells projecte, obra, ho fan tot, i l'únic que tenim que fer és una sessió a canvi de que ens facin al parc. I agafaran el que... el parc de bombers, més l'edifici al costat, que ja l'estan utilitzant,
1: sí.
0: Però per fer tot un parc de bombers com ha de ser, no? Perquè això sí que han de tenir tot el màxim, no? Material, el parc, tot el dia perfectament perquè no hi hagi res, no? Que et pugui anar malament. No?
1: Anem de la muntanya a mar.
0: Sí.
1: Costes ja ha presentat un projecte per... la façana marítima, la zona de Can Sespina?
0: No, el tenia que presentar el juny, si no recordo malament. No, Costes de moment no presenten res, l'únic que nosaltres continuem fent la petició de que ens ho cedeixin.
1: S'ha sabut alguna cosa sobre els equipaments? Perquè en el darrer comunicat precisament es parlava de la imminència del tancament del pícnic, de la imminència, de que era, diguem, una qüestió ja... a tocar, però no s'ha sabut res més des d'allò.
0: Està ara, perquè nosaltres hem continuat, amb això soc molt pesada jo, i he continuat i ho he demanat a la Generalitat, he parlat amb la consellera Paneque, està tothom ho sap. No, ells no ho veuen malament, sincerament, perquè pensen igual que nosaltres, deien, home, doncs perquè mentrestant algú vetlli per aquest patrimoni, algú pugui estar i no tinguis al mig del passeig, no?, un edifici allà amb aquelles tanques, el més lògic és que se li cedeixi a l'Ajuntament. Per tant, la Generalitat en això està amb nosaltres i per això ho estem treballant més amb ells. Però de moment, Costes, hi ha molta reticència. I no entenem per què, perquè doncs mira, va fer un any ara que venien les màquines i que ho tiraven a terra. I no ha passat absolutament res, que nosaltres ho vam dir. Mentre no passi res, escolta'm, a mi si demà passat digueu que hi ha una sentència i que s'ha de complir el que sigui, serem els primers, només faltaria, no?, que som administració pública. Però mentre no hi hagi cap sentència, deixeu-me que ho obrim a la ciutadania, preservem aquest patrimoni, ho vigilem, i així els hi hem explicat diverses vegades i ara l'última esforç que estem fent és a través de la Generalitat.
1: Però esclar, això serà més o menys, això sembla el perro de l'hortelano, eh?
0: Exacte, és així mateix.
1: Sí?
0: Ni com ell ni com l'amo, totalment. Jo t'ho tanco però no et deixo fer res.
1: Ho dic perquè si algun dia l'Ajuntament hi pot fer alguna cosa, allò estarà tan degradat que la feina serà poder...
0: Clar, home, allà ja s'ha de fer una inversió. Ara si em diguessin, mira, te'l quedes tu per sempre, tindria que fer una inversió increïble, però bé, ja la faria, no? Però per això nosaltres és el que dèiem i és el que li estàvem dient. Clar, potser també és el que busca el Ministeri, que es vagi caient a trossos, potser també, però jo els hi recordo cada dos per tres que és patrimoni catalogat, eh? I per tant, vull dir, allà ells la responsabilitat. Mm-hmm. També.
1: Recordar als oients que el que queda pendent aquí és un procediment judicial on té molt a veure la catalogació del patrimoni. Eh?
0: Sí.
1: És a dir, això és el que encara està com a procediment obert i per tant... això és el que d'alguna manera, no sé si dir permet, bé, o és el que d'alguna manera blinda aquests equipaments
0: exacte.
1: De l'enderroc.
0: Exacte.
1: Perquè la llei catalana no permet enderrocar un bé cultural d'interès local.
0: Clar, i Costes va a per això, a veure si això es pot tirar enrere. Clar, van a que, si no ells saben que nosaltres no ho descatalogarem mai, i per tant van a buscar si aquella catalogació d'aquell dia, d'aquell moment, es va fer correctament.
1: Per tant, perquè tothom ens entengui, Costes pot tancar un establiment, però amb aquest procediment obert el que no pot fer és enderrocar aquest establiment.
0: No, exactament, sí. I per això nosaltres diem, mentre tens aquest procediment, perquè ho sabem, evidentment, que ells han anat, estan intentant descatalogar-ho ells, bueno, doncs mentre ells passa el temps que nosaltres almenys doncs, ho puguem ocupar i ho puguem preservar.
1: Aquest serà el darrer any del Festival Terramar als Jardins de Terramar?
0: Possiblement, possiblement. No 100%, però possiblement, però bàsicament perquè allà en el propietari dels terrenys doncs, vol construir. Clar, jo no sé si començarà a construir tan ràpidament, eh? També és veritat. I l'any que ve són 10 anys de Terramar. No estaria malament acabar els 10 anys allà. Però...
1: En aquest sentit, coincideix, no sé si vaig bé, al final de la licitació, que és aquest any,
0: sí, sí.
1: Amb també aquesta, diguem-ne, aquesta capacitat que ara tindrà la propietat, ja des d'un punt de vista administratiu, es podrà fer allò que la propietat volia fer, de poder construir un hotel en la parcel·la on hi ha l'escenari del Festival Jardins de Terramar. Per tant, coincideixen aquests dos elements i no sé si en aquest sentit, Ajuntament, Festival, han pensat, i no sé si és que hi ha algun altre...
0: Estem parlant de buscar algun altre, sí, com dius, algun altre indret i estem buscant diverses possibilitats.
1: El golf ho pot ser?
0: Amb el golf hem parlat força vegades, però és complicat, perquè el golf és un terreny molt delicat. Llavors, clar, posar-li obra i no sé què, i després tornar-lo a saber... era un dels llocs, sí, que s'havia parlat més d'una vegada.
1: Perquè, esclar, tampoc n'hi ha massa, no?
0: No, queda
1: aquell espai, diguem-ne, a la zona de Can Robert o la zona de Sant tot aquell espai. Queda, òbviament, també l'espai de l'antic aquàtic.
0: Sí, clar, segurament haurà de ser en algun altre espai i recrear-ho. No serà el mateix.
1: Perquè, no, esclar.
0: I després potser també s'havia parlat amb formats més petits, potser també. Es podria, clar, però això s'ha de calcular i s'ha de mirar. Ho estem parlant amb ells.
1: Però, per tant, s'ha d'obrir una nova licitació
0: i en
1: aquesta nova licitació haurà...
0: Si van en un espai públic, sí.
1: D'acord. Ah, entesos.
0: Sí, si van en un espai públic s'ha de licitar.
1: Sí, sí, sí. I aleshores la licitació suposo que s'ha de situar al lloc on es farà el festival, no?
0: Bé, de fet, l'última ja vam dir, no vam dir el lloc exacte, perquè ja ens feia por també que tinguessin que marxar abans. Sí.
1: Anem de licitació a licitació, perquè el ple de demà posarà sobre la taula la licitació de la llibreria del patronat.
0: Sí, exacte. Sí.
1: Com ha d'anar tot aquest procés?
0: Bé, doncs, com hem dit sempre, Sitges no té cap... Ara en té una llibreria, és veritat, però he tingut molts anys que no he tingut llibreries perquè el problema que tenim és els lloguers dels locals, claríssimament. Les llibreries no són, tothom ho sap, que no és un negoci per fer-te milionari, ni molt menys, i si tens un lloguer molt, molt elevat costa molt tirar endavant, i de fet la que hi ha, doncs segur, no?, que també té dificultats. Però nosaltres fa molt de temps que estem treballant. A més, això va sortir, si no ho recordeu malament, d'un procés participatiu que es va preguntar a la gent què volia que es fessin en aquest espai i va sortir que es fes una llibreria, no? Jo penso que és una oportunitat boníssima perquè si ja estigui una llibreria al centre del poble en un lloc emblemàtic com és el patronat i per tant nosaltres jo espero que tiri endavant. Nosaltres el que portem aquí és el plec de clàusules, les condicions perquè es presenti qui vulgui. Es pot presentar un llibreter, una cooperativa, una botiga que ja en tingui, es pot presentar qui vulgui.
1: I com totes les licitacions alcaldesses, si vau presentar, jo què sé, un emprenedor de la Seu d'Urgell o algú de Sitges que tingui ganes de muntar una llibreria.
0: Exacte. N'hi ha un cànon, no és molt alt precisament perquè funcioni, perquè sabem que aquí no anem a fer negoci, aquí el que volem és que hi hagi una llibreria. Que són
1: uns 700 euros al mes, més o menys?
0: Més o menys, sí.
1: Més o menys.
0: Sí.
1: Que per ser Sitges en un local al centre...
0: Evidentment, està
1: doncs
0: molt bé.
1: Està clar, està molt.
0: Però és que és això. Nosaltres jo recordo que quan vam comprar el patronat, que ja ens va costar molt, era en època del Miquel Forns, ens va costar molt perquè la Generalitat també deia home, és que aquell local val molts diners. Nosaltres dèiem, a veure, això és un espai públic. Nosaltres gairebé el compràvem per sentiment, no? És allò el valor immaterial que tenia el patronat. Però sempre vam dir que mai a la vida posaríem algú per fer un negoci. Allà no posaríem mai un restaurant, ni faríem pisos, que el que anàvem a fer allà era servei públic. I per tant, la llibreria, i aquesta llibreria, és un servei públic al final, no? I jo, a mi em faria molta il·lusió, sincerament, tenir una llibreria al centre del poble. Com s'ha dit que Sitges és un dels llocs que compra més llibres per internet, també, home, hem de tenir un espai que, a més, la nostra voluntat, que perquè més el patronat, l'edifici dona per això, ha d'anar més enllà de ser una llibreria, ha de ser un espai de lectura, de literatura, que puguis fer presentacions de llibres, que puguis fer lectures, ha de ser un espai realment de llibres.
1: I hi ha arribat gent interessada? O l'Ajuntament ha pogut copsar si hi ha interès?
0: Sí, a través del Gremi de Llibreters també han estat vigilant una mica per veure com anava el projecte, perquè tenien molt d'interès, i sí, s'ha costat gent, una mica el que deies tu, una mica de tot. Una llibretera de tota la vida, després alguna empresa, després alguna cooperativa, que ha dit entre uns quants també ho podríem agafar. Interès n'hi ha, això sí.
1: Funcionarà?
0: Bé, això és el que... Per això nosaltres posem un cànon...
1: Per tots aquells han dit, ostres, és que les llibreries... Ai, senyor.
0: Esperem que sí. També hem pogut fer aquesta combinació de que puguis prendre un cafè o una aigua mentre estàs allà. És a dir, complementar perquè realment puguis anar a mirar i a buscar un llibre i et puguis quedar una estona, no? Que és com són totes les llibreries ara, no? Que és més quasi una experiència, com es diu ara, que per anar a comprar un llibre te'l puguis estar mirant, remirant i al final te l'emportis. I si hi ha un bon llibreter que t'aconselli, doncs molt millor, no? Però nosaltres, evidentment, nosaltres ho fem perquè funcioni, precisament l'import és un import baix perquè volem que funcioni, evidentment, perquè si no ja sabem el que ha passat, no?, amb les altres llibreries.
1: Anem de licitació a licitació, la del mercat, que està ja en el seu, diguem-ne, en el seu tram final, sí. I sembla que les coses han anat força bé pels actuals periodistes.
0: Exacte.
1: No?
0: Va bé, encara estem en procediment, per tant no està res tancat, però de moment s'ha presentat la gent que està ja ocupant les parades, per tant això ens n'alegrem perquè segueixen endavant i ara tindran una tranquil·litat almenys per 25 anys i això ja és important. I després, sobretot quan es tanqui tot el procediment, es tracta de dinamitzar el mercat perquè aquelles parades que quedin buides, doncs que s'omplin i que hi hagi realment més activitat, no?
1: Primera obra ha de ser la instal·lació de la climatització, no?
0: Sí, que ja hem passat justament el projecte, ja està aprovat i per tant és una obra important perquè val més d'un milió d'euros i és canviar tot el clima del mercat, que molts periodistes tenien molts problemes amb això, no? Perquè tenien problemes d'aigües que queien, d'humitats, i això serà, és un dels factors. Bé, s'han d'anar fent per dinamitzar el mercat. A vegades no és només posar música o fer activitats, sinó també tenir les condicions de l'edifici, tenir-lo bé i en condicions, no? I aquest era un.
1: 10:47, els veïns de la sauna tenien raó. Era una sauna, allò.
0: Bueno, els veïns hem parlat, també han vingut perquè ara està tancat, van venir finalment, clar, quan va anar la policia. Aquesta gent ha fet un frau de llei, i nosaltres els hi hem dit. És clar que veus anunciat una sauna i amb tu t'han dit faré un gimnàs, i clar, i tu em pots dir, home, si estan anunciant, però no ho veus, però hi ha un procediment legal que s'ha de fer, que ha d'anar a la policia...
1: Expliqueu-nos una mica aquest procediment perquè tothom entengui fins a quin punt... És a dir, els veïns ja s'ho veien a venir.
0: Sí.
1: Per tant, en aquest sentit, no és que... Anàvem a dir, no és una qüestió de perspicàcia, si és una qüestió d'observar. Ets veí d'un local i comences a veure que passen coses que et fan entendre que això té un objectiu molt determinat.
0: Sí.
1: Però des del punt de vista administratiu, tot s'ha d'aprovar.
0: Exacte. Tu penses un cartell i poses sauna, inauguració de sauna, i dius, jo el paper tinc que és un gimnàs, però evidentment nosaltres davant d'això...
1: És a dir, a l'Ajuntament la llicència d'activitat era un gimnàs.
0: Està demanat que ni tan sol està encara autoritzada un gimnàs.
1: Perquè sàpiguen que es pot obrir un establiment, a diferència d'anys enrere, es pot obrir un establiment i l'Ajuntament fa la inspecció després.
0: Exacte.
1: Era abans que l'Ajuntament feia la inspecció prèvia.
0: Exacte.
1: I si la inspecció no es passava, no es podia obrir l'establiment.
0: Ara és per comunicació prèvia.
1: Ara és per comunicació.
0: Vull obrir un gimnàs, m'he mirat tota la normativa i estic complint perfectament amb tot.
1: D'acord. Per tant, aquest establiment el que va fer va ser enviar a l'Ajuntament una sol·licitud d'obertura d'un gimnàs mentre publicitava una sauna.
0: Exacte. Però també tot s'ha de dir, això va començar fa 2 anys, fa temps.
1: Ben bé.
0: Al principi, sí que van venir i van dir, volem obrir una sauna. I se'ls va dir, no, aquí no podeu obrir una sauna. I van dir, vale. I després van dir, bueno, pues no, volem obrir un gimnàs, què necessitem? I li vam dir, bueno, pues pots fer això, pots fer allò, a baix no pots tenir màquines ni res, només a dalt, i encara no tenen la llicència de gimnàs. Per això vam dir, escolta, és que no només no tens ni la que vols fer.
1: De moment no hi ha la llicència, es publicitava com una sauna, els veïns adverteixen a l'Ajuntament, escolta'm, que això ha obert i això és una sauna 24 hores.
0: Sí.
1: La policia va cap allà.
0: La policia va cap allà, va anar 2 vegades. Primer va anar una vegada per molestes de so i va dir que era el que hi havia, però la segona vegada li vam dir a la policia que anés a la nit en un horari que sí. Hi hagués activitat, perquè si no... I evidentment van anar allà i van fer una revisió, van estar gairebé 2 hores amb fotografies i estava amb activitat.
1: No direm que no serveixi per res el testimoni del veí, però la policia, per la seva condició de policia,
0: exacte, pot fer de...
1: Pot dona fer, dirigir, dona fer, fer fa de notari.
0: Que és el que necessitem. I nosaltres, per fer un ordre de tancament, o per dir que no estàs complint la llei, necessito això, jo necessito un acte d'un funcionari,
1: una persona habilitada que doni fe.
0: Sí, això és veritat.
1: Per tant, la policia va anar allà un dissabte, va fer totes les comprovacions i va emetre un informe.
0: Ah, exacte, i amb aquest informe nosaltres vam avisar la propietat, vam dir, escolta, us tancarem, anem a tancar ara mateix. I aleshores ells van fer, crec que ja l'han fet, van dir que abans que nosaltres anéssim a posar un precinte, tancàvem voluntàriament.
1: D'acord.
0: Tenim un escrit que diu tanquem voluntàriament, perquè nosaltres els vam dir és que no teniu ni la llicència de gimnàs. Un moment, espereu-vos, hem de mirar que realment esteu complint. I com m'heu fet un frau de llei, doncs ara evidentment no ens en fiem de res. I tot això a banda del procediment de les coses que han fet malament. Diguem que això serà un altre expedient sancionador. Perquè, clar, van obrir... el soterrani, crec que ara no recordo exactament, però van posar en bans, que després els van treure, que m'entens, quan va venir la inspectora estaven posats i després resulta que estaven trets. Tot això és un procediment que...
1: Diguem-ne, il·legalitat sobre il·legalitat.
0: Exacte. Sí.
1: I a part, molts testimonis, perquè evidentment hi ha un web en què també es publicitava com a sauna, hi ha tota la publicitat com a sauna, etcètera.
0: Clar.
1: Ara està tancat.
0: Ara està tancat,
1: La propietat ho ha tancat voluntàriament, perquè si no l'Ajuntament ho hagués
0: precintat.
1: I suposo que per allò de la imatge, de no veure un establiment precintat, doncs millor tancat. Esclar, en principi, si això va com ha d'anar, aquest establiment no pot obrir si no és un gimnàs. Perquè per això ha sol·licitat la llicència.
0: Sí, o qualsevol altra cosa.
1: O qualsevol altra cosa.
0: Exacte.
1: Però en principi no pot obrir com a sauna perquè va demanar la llicència per un gimnàs.
0: Exacte. De totes maneres, nosaltres els hi vam dir, no és el millor local, ni tan sols per fer un gimnàs, perquè és petit, a dalt, a baix no pots, és complicadíssim.
1: Com diria un veí, és clar que no és el millor local per fer un gimnàs, perquè la intenció no era fer un gimnàs.
0: I jo els hi vaig dir, escolta, voleu una sauna? Digueu obertament, voleu posar una sauna? Ho dius i et direm en quins llocs de Sitges pots posar una sauna. Vols un gimnàs? Digue-ho. O sigui, és que s'ha de ser sincer. Perquè si no, després passen aquestes coses. Jo dic, vols un gimnàs? Doncs et diré on pots obrir un gimnàs i potser en millors condicions, perquè això no és un local. Potser, no ho sé. És un local complicadet.
1: Els vins han respirat una mica?
0: Home, entenc que sí, clar, perquè està tancat. això està clar.
1: I anem per una altra qüestió que potser es desllorigui aviat. La venda del Club Natació?
0: Sí.
1: Està pendent
0: d'anar al notari. I fer la signatura. Sí. I després, sobretot, convocar la Junta del Consorci per fer la liquidació del Consorci.
1: Definitiva.
0: Definitivament.
1: I perquè després aquests diners...
0: Des del 2015, obligació de fer-ho,
1: Sí.
0: Més de 10 anys ja portem.
1: I perquè després aquests diners, com va aprovar el ple, es puguin destinar a entitats esportives, a la millora d'entitats esportives. Sí. És imminent aquesta visita a la notaria?
0: Sí. En principi sí, jo ja no vull dir molt perquè ho he dit tantes vegades, però aquesta crec que sí. Quan ens veiem al setembre jo crec que diré, mira, vaig anar després.
1: Quan ens veiem al setembre tindrem contracte de neteja o encara no?
0: Ui, doncs espero que sí, perquè l'estem tancant.
1: Anava a dir, com no vingui algú a arreglar això...
0: Sí. L'estem tancant, el meu contracte.
1: Ens ofegarem entre les deixalles,
0: Sí, bueno, cada estiu ho sabem el que passa, Cada estiu n'hi ha... Però, clar, ara és un contracte més antic i necessitem el nou contracte, clar que sí, que és més gran, que va per totes les zones de Sitges. Us recordo que vam passar un pla de xoc de neteja pel ple perquè teníem els recursos, teníem els diners, teníem els recursos, ho podíem fer i el ple va votar que no. Clar, a mi a vegades em sorprèn, no?, l'oposició que critica molt la neteja, et dius, vale, molt bé, presento el ple, un pla de xoc que puja tants diners, perquè pujava molts diners, i era un pla de xoc exprés perquè no tenim contracte, doncs anem a fer això i voten tots que no. Home, doncs costa molt. Vull dir...
1: Ara no sé si allò, fer una projecció d'aquí un any, si hi ha un nou contracte, l'estiu de l'any que ve estarà millor?
0: Sí. Hauria d'estar millor.
1: Hauria d'estar millor.
0: Bueno, el que passa és que el contracte... Ull, nosaltres aprovarem el nou contracte de neteja, s'ha de fer l'adjudicació, hi haurà recursos, no sé què...
1: En el millor dels casos, si l'estiu de l'any que ve i ja hi ha una nova
0: tant
1: empresa...
0: Tant de bo l'estiu ja es notés. Perquè, clar, si comença el març o gens, l'estiu...
1: Sí, sí.
0: Però sí que s'ha de notar, perquè, evidentment, és això, és un contracte de més diners i, sobretot, que abarca més el municipi, que hi ha més freqüències de pas, que hi ha més... O sigui, tot allò que s'ha anat veient que feia falta, doncs ara s'ha anat posant.
1: Perquè ara fa un efecte, això.
0: Sí, bueno, hi ha punts negres, ho sabem. Ho sabem, Artur Carbonell, punt negre, ho tenim claríssim.
1: Negre barra negríssim.
0: Però també s'ha de dir que altres van millorant. Ahir vaig estar amb una gent de les botigues i em van dir que les botigues...
1: Ara, com deia aquell, per 25 cèntims d'euro. Sí. Punts que vagin millorant.
0: Punts que van millorant.
1: A les
0: botigues, que hi havia molts problemes. Vam tenir que fer una obra per entrar. I l'altre dia els veïns em van dir que havia millorat molt. Vull dir que alguns van millorant, però clar, n'hi ha d'altres. Artur Carbonell, fins que no fem el canvi de mobilitat allà, de viabilitat d'aquest carrer, no solucionarà aquest problema.
1: Ara no sé, fins perquè clar. Això no ha de ser un consol per ningú. Devem ser ara el municipi amb la taxa d'escombraries més econòmica de tota la comarca.
0: Home, sí, tant. Sí, eh? Jo crec que d'Europa.
1: Aquests 60... Ja. Aquests 66 euros.
0: 66 euros, clar, això no s'aguanta.
1: Que qui vingui, i això és un avís per navegants, a qui li toqui manar en el futur, sí. Que se prepari.
0: El primer que ha de fer és pujar la taxa. No, això, perdona, però també va ser, i jo
1: dic
0: obertament, una irresponsabilitat de l'oposició.
1: Però és que dels 66...
0: Em sap greu dir-ho, però era, la pujàvem nosaltres, la taxa, la pugem nosaltres, i vam votar tots que no. Quan la llei t'obliga a que has de cobrar el que et costa. O sigui, era per llei que havien de votar que sí. I van votar que no.
1: Quan
0: es fa una oposició que és a tot no, quan no hi ha un altre possible govern, que jo crec que és el que passa aquí a Sitges, que Sitges ara estem governant nosaltres, pots queixar-te molt, pots dir fatal, perquè tot el que vulguis, no hi ha una altra possibilitat, sinó que ho facin, si no fan una moció de censura és perquè no hi ha un altre possible govern. Doncs el govern que hi ha, jo crec que l'oposició ha de mirar per Sitges, també. No ha de mirar només pel partit, o per fer mal, o per... Anem a votar a tot que no. Anem a votar que no a un pla de xoc de neteja, anem a votar que no a la taxa de regidors, anem a votar que no amb això del mercat o amb el que sigui. Home, jo crec que una oposició, l'oposició ha de fiscalitzar, i tant que sí, ha de controlar, ha de vetllar, però també ha de mirar pel poble. Si estem portant coses per netejar el poble, perquè estigui més net, perquè estigui millor, com has de votar que no?
1: Sigui com sigui, quin quadre que ha quedat, eh?
0: És que... Bueno, en fi, el problema són tants partits, perquè es costa molt arribar a acords, però no sé si les coses canviaran gaire, però el problema jo crec que és que hi ha gent que no entén el que és l'oposició. M'ho dic, tu estàs a l'oposició, com dic, has de fiscalitzar, evidentment que has de criticar tot, has d'anar a buscar el que estigui malament, és clar que sí. Però hi ha coses que si no hi ha un altre govern possible no pots votar, tot que no, perquè llavors què hem de fer?
1: Que està clar que d'aquests 66 euros que passarem, els 200 i alguna cosa?
0: Gairebé. Sí, nosaltres vam començar amb els 150, quan la vam voler tornar a portar i anàvem pels 175, evidentment, amb un nou contracte de neteja que és que puja molt més, sí, haurem de rondar els 200 euros, si tant.
1: Però s'haurà de veure tot una mica millor.
0: Clar, sí, bueno... A veure, ara ho estem pagant igualment, eh? No,
1: sí, sí, sí.
0: No ha de canviar tant en sí, el sentit, sí. El que passa que ara ho estem traient del pressupost.
1: Al cap i a la fi és un parlar per parlar, perquè al final els diners els paga tothom.
0: Clar, l'estem pagant igual tu i jo.
1: Igual.
0: El que passa
1: que els pagui l'Ajuntament, que els pagui el ciutadà directament.
0: El que no pot ser és que perquè no tenim aquesta taxa ho hem de treure del nostre pressupost. Jo sempre he dit, a vegades dic per sort, i no crec que és per sort, jo crec que és bona gestió, tenim les comptes molt sanejades i per tant ens ho podem permetre, però hi haurà un moment potser que no t'ho podràs permetre, ho hauràs de treure d'algun altre lloc. D'on traiem aquests diners? De cultura, de turisme, de serveis socials? D'algun lloc ho hem de treure, no?
1: Dues últimes qüestions de les moltes que hi hauria, ja no parlem dels pisos de promoció, perquè això té un calendari que encara, sí. Que encara ha de trigar una miqueta més, però dues més... Un oient que maldava per dir, escolteu, això dels lavabos al passeig, algun dia s'ha d'arreglar d'alguna manera.
0: Sí, sí.
1: I mira que em fa anys d'això.
0: I tant.
1: Sembla que fins i tot quan en Manu Rodríguez estava a Ciutadans, és a dir, que estic parlant de fa molts anys enrere.
0: Però els lavabos pel passeig entenc a l'hivern.
1: Sí,
0: perquè a l'estiu, amb els nous xiringuitos, cada xiringuito té l'obligació de tenir lavabo i és pel públic, per tothom. Sí,
1: per tothom,
0: i tant. Vull dir que a l'estiu ho tenim solventat.
1: D'acord.
0: Després n'hi ha el de Sant Sebastià i els de Terramar. Aquí el problema més gran que hi ha, bàsicament, és els recursos humans. O sigui, m'entens? Necessites o una empresa o un personal que ho porti, i amb això sempre hem tingut una mica de problemes, eh? Perquè depèn de quin contractes, només per l'hivern, sempre hem tingut una mica de problemes perquè l'hivern estiguin oberts.
1: Però és estrany perquè gent que ha anat a Salou, ja no parlo, a Montserrat. Perquè a Montserrat hi pots anar tota hora i en tot moment.
0: Sí.
1: I aquí que costi tant.
0: Sí. Potser també és per això, eh? Perquè com a l'estiu en tens tants i al final doncs, només és pels mesos d'hivern, però sí, sí.
1: És una assignatura pendent, però gran.
0: És una assignatura
1: pendent,
0: sí. I jo no diria només el passeig, eh? Jo et diria perquè l'aigua se necessita anar a tot arreu.
1: Això mateix.
0: Perquè si no després...
1: I és un poble per passejar.
0: Exacte.
1: I si no després, com estàveu a punt de dir, passa el que passa. Que hi ha més pixades de personal que no de gos en el carrer.
0: Sí.
1: I una segona, ahir que els teníem, que les teníem a totes, l'Ajuntament s'hi pot tornar a ficar amb el d'en Dic Vinyet o no?
0: Sí, podria. Què deien les vinyets?
1: Home, deien les vinyets que, bé, no passa res, però que ho assumeixen tot elles, quan en un moment l'Ajuntament donava un cop de mà i ara han de demanar empreses que puguin... Bé, en fi.
0: Sí, es va...
1: Perquè en el seu dia l'Ajuntament va dir prou, ja està.
0: Sí, va haver-hi un moment que l'Ajuntament va dir prou, perquè exactament, sincerament, ja...
1: No sé per què, mireu, veu.
0: Però sí, es podria tornar a posar.
1: Ho dic perquè, de la mateixa manera que l'Ajuntament dona suport a la Trinitat, per exemple, doncs el vinyet, que pare és municipal, el vinyet, recorda?
0: Sí, i tant. No, i al vinyet donem molt de suport nosaltres,
1: Per això mateix ho dic, que aleshores...
0: Ahir
1: va sortir en la conversa...
0: Ara, a la festa, sí.
1: L'Ajuntament
0: sí, i hi ha gent que m'ho ha dit, a mi, gent de fora, vinyets de fora, m'ho han dit, que venien cada any a fer la festa aquesta. Bé, es pot tornar a plantejar.
1: I que l'Ajuntament torni a poder col·laborar en la celebració de la festa, com que no fan falta massa permisos aquí.
0: Sí, exacte, i com no tenim prou festes...
1: I com que no en tenim prou, però almenys aquesta és molt nostra, eh?
0: Sí, i tant.
1: Demà ple municipal, alcaldessa. Bon estiu també.
0: Moltes gràcies i bon estiu a tots i a totes.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar. Llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Són ara mateix les 11 i 3 minuts del matí. Posem una miqueta d'esports, de futbol, per ser més exactes. El passat 18 de juliol, la Unió Esportiva Sitges anunciava a través de les seves xarxes socials que Ernest Serra es faria càrrec del filial de la Unió Esportiva Sitges, del Sitges B, perquè ens entenem tots plegats. Probablement, bé, això va agafar per sorpresa més d'un. No sé si el propi Ernest Serra també el va sorprendre una miqueta aquesta proposta del club de fer-se càrrec del filial. Ernest, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Pitu, bon dia a tothom.
0: Què tal?
1: Molt bé, gràcies a Déu, tot molt bé. Amb calor, però bé.
0: Et va agafar per sorpresa?
1: Per sorpresa no, perquè bueno, quan queda poc per acabar una temporada ja es comença a parlar de la temporada següent, no? Jo aquest any, la veritat és que aquest any que ha acabat, aquesta temporada ha acabat, la veritat és que he gaudit molt amb un grup de nanos que sota el meu punt de vista han acabat gaudint jugant a futbol, jugant dintre el meu criteri prou bé per l'edat que tenen, però s'ha considerat de que era moment de canviar. El club, bueno, evidentment, vol que continuï amb ells, em fa una sèrie de propostes, i al final doncs, arribem a la conclusió de que portaré el sènior B, a part de continuar dirigint la iniciació, l'escoleta, com molts diuen, la iniciació i fer-me càrrec de també la coordinació d'algun dels equips més petits del club.
0: Surs de la teva zona de confort? Ho veus així?
1: No sé si surto de la meva zona de confort, perquè...
0: Ho dic perquè una cosa és treballar amb canalla, i ho saps millor que ningú, i l'altra és fer-te càrrec d'un grup ja de gent adulta, de gent que porta ja...
1: Sí.
0: Tot i que parlem d'un filial, en aquest cas, un filial normalment jove. Té un planter jove, vull dir que no estem parlant aquí de veterans.
1: Zona de confort no ho sé, el que sí que és cert és que té les seves avantatges, els seus inconvenients, els seus pros, els seus contres. Evidentment, quan estàs a la base et tractes molt amb les famílies, les inquietuds de les famílies són unes, i quan estàs en un equip sènior normalment ja no acostumes a tractar tant a les famílies, sinó que el tracte és de tu a tu amb els joves, no amb els nanos. Bueno, com et deia, això té els seus pros i els seus contres. Afortunadament tinc també experiència anterior, i si em dones a triar, bueno, a mi m'agrada molt formar nanos, no? Però considero, i aquesta també és una de les coses que m'atrau, és que aquests nanos, que la majoria han acabat la seva etapa de juvenil, continuen estant en etapa de formació.
0: Per això t'ho deia, no?, això de la zona de confort, perquè, vaja, sé, i ho acabes de dir, que a tu t'agrada molt treballar amb la canalla, sempre t'agrada molt estar al costat d'ells, ensenyar, formar, que aprenguin a passar-ho bé. I ara, no sé si... Evidentment que el tracte no és el mateix, no?, amb un nen o una nena que...
1: Sí. A mi m'agrada, normalment, perquè... Quan tu comences a treballar amb un nen de 12, 13, 14 anys, normalment, al cap d'un temps, veuràs la feina que has fet, no? I gaudiràs de la feina que has fet. En canvi, si comences a treballar amb un noi, amb un jove de 18, 19, 20 anys, doncs normalment ja té una base a darrere amb una sèrie de virtuts i defectes que costa més de polir. Aleshores, per això a mi m'agrada molt treballar amb la base, perquè considero que al cap d'un temps puc veure el que jo vull veure.
0: Has de canviar el xip en aquest sentit? És a dir, el missatge, ha de prevaldre el missatge?
1: Evidentment sí, s'ha de canviar el xip. Bueno, has de veure que hi ha coses que ja no toquen i coses que abans no tocaven i ara sí. Evidentment... No sé, el tracte, la manera de dirigir-te a ells, que sempre ha de ser correcta i educada, tant amb nens com amb adults, però sí que, en aquest sentit, canvia bastant també la manera d'enfocar els entrenaments. Evidentment, no és el mateix per un nano que està en formació com per un amateur, ja.
0: Mm-hmm. propi Ernest ho acaba de comentar, no? Vull dir, tampoc deixaràs, no serà un blanc o negre, perquè tu evidentment continuaràs doncs, vinculat amb el tema de formació de futbol base, per tant, en aquest sentit, hi guanyes. En el moment que un li plantegen fer-se càrrec del filial, què et passa pel cap? Comences ja a donar voltes i a pensar, bueno, a veure quins jugadors tindré, quina plantilla tindré, com plantejaré els entrenaments, com plantejaré la temporada, suposo que el cap, Ernest, no para.
1: Sí, mira, afortunadament penso que des de la Unió Esportiva Sitges se'n té molt en consideració i el fet és, bueno, és saber, a veure, què és el que m'oferiran i com ho puc desenvolupar. No?
0: Comencem per aquí, perdona'm. Quina idea té el club vers el filial? I crec que això és important que quedi clar, no? Perquè
1: bé, la idea va una miqueta...
0: Perquè sovint, perdona, no han quedat clars els papers dels segons equips, no? Quin ha de ser el paper d'un filial d'un segon equip? El de nutrir jugadors pel primer equip, però òbviament això ha de casar també amb els resultats, no? Amb que sigui un equip, mira, competitiu. És difícil tot això,
1: sí,
0: aquest encaix.
1: Jo t'enllaço les dues preguntes que m'has fet. Evidentment, estem parlant d'un equip sènior, perquè és un filial en el que estem d'acord de que els objectius principals són donar-li continuïtat a una sèrie de jugadors sortits de la Unió Esportiva Sitges i de la Blanca Segura, en aquest cas, que es volien incorporar a nosaltres, més una sèrie de nanos que ja estaven formant part d'aquest equip que es considera que han de tenir continuïtat, tenir-los preparats el millor possible per, si un sènior A els necessita, puguin donar el salt. I això per mi és el principal. Ara bé, aquí s'afegeix una miqueta l'ambició de cada entrenador. Normalment, per ajudar a que això funcioni millor, potser és necessari fer alguna incorporació que surti una miqueta d'aquest guió. Podem dir, ostres, he tingut la sort de que el saber de què em feia càrrec és com tothom, no? Tothom té els seus nanos que aposten per ell, no? Però he tingut la sort de que he rebut comunicació per part de nanos que estaven en altres llocs de que volien valorar la possibilitat d'estar amb nosaltres. I aleshores això, no? Una miqueta treballar el millor possible amb nanos formats dintre del nostre club o sortits dels juvenils de la Blanca Segur que vulguin estar amb nosaltres per donar-los continuïtat, que potser els hi falta un pèl o no ho sé, i que puguin competir per estar preparats per donar el salt a unes categories superiors. I repeteixo, incorporant, si es considera necessari, alguns jugadors que puguin ajudar una miqueta.
0: Veurem un Sitges B molt diferent al de la temporada passada, Ernest, en aquest sentit?
1: No, a veure, molt diferent. Evidentment, jo tinc la meva idea. No sé si diferent o no.
0: Ja no et dic en quant a estil de joc o proposta futbolística, sinó en quant a cares, a jugadors. Ho dic també perquè l'equip ve d'una temporada difícil en què, bé, els últims partits... Ostres, més d'un pensava, ai, a veure si l'equip se'n va cap a quarta, no?
1: Correcte. Jo considero que els nanos que l'any passat van complir amb aquesta temporada complicada es mereixen, si més no, oferir-los la possibilitat de continuar. Evidentment, hi ha hagut algun que s'ha despenjat i amb això, com et deia abans, afegit amb nanos joves que pugen dels juvenils dels clubs de la vora, doncs pràcticament l'equip és que es forma sol, com aquell que diu. No he considerat gaire a fons l'opció d'anar a fitxar aquí i a fitxar allà. No és el meu tarannà. Sí que és cert, com et deia abans, que hi ha hagut una sèrie d'oferiments que els estem valorant i que possiblement algunes dur a terme, però bé, no sé si serà molt diferent al Sitges de l'any passat o no, sobretot en manera de jugar. Jo tinc les meves idees, les tinc claríssimes, sé el que m'agrada, sé el que vull treballar i ara, dia rere dia, penso en com vull que jugui el sènior B de l'any que ve i la meva idea principal és que la gent vulgui anar a Aiguadols a veure els partits del sènior B també és el senyor, evidentment, però és el senyor bé perquè els hi agrada el que veuen.
0: Prefereixes plantilla llarga, curta? Quina idea tens en aquest sentit, Ernest?
1: Mira, pensa que és un el futbol amateur, no sé si dir desgraciadament, però s'ha d'entendre una miqueta. Aquí hi ha nanos que tenen els seus compromisos laborals, els seus estudis, i que el compromís de 100% és molt complicat. És molt complicat. Aleshores, jo des de juny, l'any passat, vaig viure una miqueta la situació del sènior B, i no et dic que no torni a passar, però sí que m'agradaria que no tornés a passar, de trobar-se poca gent entrenant, que costa fer les convocatòries. Afortunadament tenim un juvenil que serà molt competent, però estarà a primera divisió, que també tindrà la seva feina.
0: El Dani Casado va tenir una gestió complicada. Pobre.
1: Sí, sí, sí, per això vull dir que... Però s'entén perquè... Bueno, i per això el que em deies, jo crec que la plantilla ha de ser llarga. El primer de tot, els nanos, cada un ha de tenir més o menys clar el rol que tindrà dintre el grup. Jo els hi deia amb ells...

0: Ara ho dèiem aquí fora, al passadís, el futbol ha canviat i l'Ernest porta molts anys al futbol. I no sé quina idea, tu que tractes amb el futbolista, amb els nois, quina idea tenen ells, no, del futbol i quin compromís, quin grau de compromís arriben a adquirir amb els clubs, amb els equips. Tu ho has vist, això, amb el pas dels anys. No sé si això ha anat a menys, si creus que tot això ha canviat molt i que ara, dintre de l'escala de valors, el futbol està, no sé, de l'1 al 10, al 6 o al 5, o no sé.
1: Sí, evidentment, avui en dia no és fàcil al món laboral trobar una feina i normalment molts dels nanos joves que aconsegueixen trobar feina, moltes vegades és provisional, la defensen tot el que poden, i moltes vegades va relacionada amb horaris difícils de compaginar amb el món del futbol, hostaleria, jo que sé, algunes altres funcions que o feines que com et deia, són difícils.
0: Sí, de compaginar.
1: Aleshores, jo penso que els nanos tenen la mateixa il·lusió i les mateixes ganes que fa anys, però el món laboral és el que s'ha complicat una miqueta més. Abans tothom pràcticament, jo recordo la meva època de jugador, que tothom entrenàvem a les 8 i tothom estava allà a les 8 perquè ja a les 7 ja havia plegat tothom de treballar. Avui en dia hi ha horaris, hi ha nanos joves, quan són joves encara això es dona més, que estan estudiant, alguns tenen estudien a la tarda, se'ls fa complicat arribar a l'hora. L'any passat també això va ser, tinc entès, bueno, complicat, perquè no és el mateix entrenar a les 9 de la nit, 9 i quart de la nit, un quart de 10, al mes de setembre, que fer-ho al mes de desembre. Aleshores, jo els entenc, penso que la implicació dels nanos és la mateixa, però el món ha canviat.
0: Evidentment. Qui formarà part del teu staff? O qui voldries que formés part del teu staff, Ernest?
1: Doncs mira, jo sobretot, bueno, hi ha dues persones, una que ja venia, dos que ja venien amb el càrrec, diguem,
0: amb el PAC,
1: el club me les va, no direm que imposar, perquè
0: oferir.
1: No és imposar,
0: sí, sí,
1: sinó oferir, exacte, i jo encantat, un era el Josep Carbonell, el Japet, el millor delegat que hi ha a la capa de la terra. Després hi ha un altre nano que es diu Arnau, que a mi em sembla molt vàlid, i sobretot jo vull incorporar, que ja m'ha donat a l'okay, un nano de la meva confiança total, que per mi és bueno, una extensió meva, o al revés, jo sóc una extensió seva, però jo és una de les persones que he treballat molt a gust al món del futbol, que és el Cristian González, el Gonza. Aleshores, el Gonza farà de segon amb mi, el Japet de delegat, i l'Arnau Jué ens ajudarà una miqueta amb la part física, diguéssim.
0: Bé, al final una miqueta un s'ha d'envoltar de la gent amb qui confia, no? Això és així, Ernest.
1: Jo crec que és la clau, no? El deixar-te de gent... El mateix et dic amb els futbolistes,
0: sí.
1: Jo els hi vaig dir, els hi parlaré clar, perquè són grandets, de que el que vulgui estar estarà i el que no vulgui estar no estarà. Hi ha diverses maneres de manifestar que no vols estar. Una d'elles és el passotisme, la manera d'actuar... No cal dir jo no vull estar, però si hi ha gestos o actes que ho donen a entendre, doncs no hi haurà cap problema. Jo crec que són grandets, que jo hi ha nanos que aprecio moltíssim, però per això mateix els hi parla claríssim i els hi continuaré parlant claríssim. De fet, hi ha una sèrie de nanos que, com que de moment la quantitat de jugadors que farem la pretemporada és elevada, hi ha una sèrie de nanos que ja saben que estan una miqueta en stand-by, que depèn de com vagi la pretemporada podran continuar nosaltres, i depèn com vagi la pretemporada no. I ja et dic, jo els considero tots supervàlids, però clar, també hi ha una limitació de
0: plantilla,
1: de quantitat,
0: no?
1: De nanos que podem tenir.
0: Quina idea tens de la pretemporada? Quan comenceu a treballar? Vols jugar molts amistosos?
1: Sí, mira...
0: Ja més enllà de la pròpia preparació, no?
1: Ja saps que... He tingut dubtes amb això, perquè a mi m'agrada molt entrenar, començar aviat, anar amb calma, però també és cert que això és Sitges i aquí hi ha una data sagrada per ells i per mi i per tothom, que és el 24 d'agost.
0: Que es diu Festa Major.
1: Que es diu Festa Major, sí, sí, que al ser la majoria de nanos de Sitges hi ha l'inconvenient, entre cometes, perquè no és inconvenient, que molts tenen assajos,
0: que hi participen, ja, ja tenen directament,
1: que hi participen.

0: I aleshores vam plantejar amb el Manel quan era la data ideal i començarem després de la festa major, sembla que és dimecres 26,
1: sí.
0: Els donarem un dia de recuperació, evidentment, i el 26 engegarem, però sí que és veritat que ja he començat a parlar amb ells per la setmana anterior fer un planning una miqueta ja de condicionament i no arribar al 26 d'agost,
1: clar, perquè,
0: que potser és justet.
1: Sí, anava a dir, quedarà menys d'un mes per l'inici de la competició, que comença el cap de setmana del 19 i el 20 de setembre. Per
0: correcte,
1: tant, sí, estem parlant d'un mes allò justet.
0: Per això et deia que els he fet un plantejament de començar a entrenar. Clar, igual algú té assaig a les 8 de la tarda i no podia venir a entrenar, però a les 10 del matí sí que pot fer una sessió de condicionament físic que els hi passarem, més que res perquè no arribin el 26 de zero, diguéssim. Mm-hmm. I els partits, bueno, ara no em faig dir l'ordre,
1: no,
0: però sí que estan tancats. La primera setmana sí que et puc dir que és un partit intern entre nosaltres, entre juvenil, ho hem d'acabar de parlar amb l'organigrama tècnic, però és entre el juvenil o el senyor A, per no arribar amb tres entrenos i a jugar un partit que al final et pugui aportar més dificultats que beneficis.
1: Ja.
0: I a partir d'aquí hi han programats 4 amistosos més abans de començar la temporada.
1: Debuteu a casa amb el Fàtima.
0: Correcte.
1: No sé què et diu això ara mateix.
0: Mira,
1: o t'ho pregunto diferent, ets dels que prefereixes començar a casa o t'és igual?
0: Sí,
1: sí,
0: potser prefereix...
1: Més... Perquè hi ha entrenadors que això li donen una relativa importància i hi ha d'altres que sí que prefereixen... Escolta'm, jo si haig de començar, prefereixo jugar a casa, amb els meus...
0: M'és igual, la veritat que no, tampoc és una cosa que...
1: Ja.
0: Que, amb,
1: que tregui el son. Sí,
0: que tregui el son. Sí. Però sí que és veritat que quan vaig veure el grup que teníem, el primer que vaig fer, vaig dir, amb tots els respectes, hòstia, Fàtima, i dic, a veure quan juguem, i dic, ah, mira, calla, que almenys fins a la segona volta no anem al seu camp, simplement perquè és un desplaçament,
1: sí,
0: que no està aquí mateix, n'hi ha diversos que són a la zona d'Igualada.
1: Sí, evidentment, agafeu zona de Noia. I,
0: correcte,
1: sí, sí.
0: Que ja dic, en tots els respectes, però bueno, són uns desplaçaments una miqueta més incòmodes. No són els del senyor, que van posta i a Tortosa,
1: sí,
0: i tot això.
1: Sí, evidentment, que queda molt més lluny.
0: Però bueno, al final...
1: Recordem que els rivals que tindrà el Sitges B són, més enllà del Fàtima, el Sant Pere Molanta, l'Òdena, Vilanova del Camí, Sant Sadurní, Bas Espirall, Vega, Sant Esteve, Sarrovires, Gelida, La Llacuna, Puigdàlba... La Llacuna, mare de Déu. És com tornar molts anys enrere, això, eh? El Puigdàlber i els quatre derbis amb l'Atlètic Vilafranca, l'Atlètic Vilanova, Canyelles, Cubelles B i Penyajova. Això dels derbis, què, com ho portes? Ho dic perquè també hi ha entrenadors que no els hi fa gens de gràcia.
0: No. Mira, jo com a entrenador de la base només hi havia un partit que m'incomodava una miqueta, que és per carinyo amb els dos clubs, que era quan havia de jugar amb la Blanca.
1: Entenc.
0: Perquè si és Blanca, per mi...
1: Sí.
0: És, ja et deia, és complicat perquè...
1: A nivell estaves, emocional, no?
0: Correcte. Estaves pensant i desitjant que tot anés bé... que a sobre vols guanyar, però bueno, era l'únic partit que m'incomodava. Els altres, bueno, doncs els afrontes com un partit més i procures treure, o sigui, disfrutar-lo dintre de, en comptes de patir-lo, no? Això per un entrenador és complicat, ja t'ho dic, eh?
1: Sí, sí, clar.
0: Jo soc dels que els pateixo més que els disfruto, els partits. Però, bueno, a dia d'avui, que encara falta bastant tros per jugar contra ells, doncs, ostres, que xulo, no? Un derbi contra aquests, contra els altres, segurament el dia abans, no et diré que xulo, sinó et diré, quin estrès o
1: sí,
0: quin no
1: sí,
0: sé
1: sí,
0: què.
1: Sí, sí, sí.
0: Però bé, al final s'ha de jugar contra tots.
1: Què et sembla el grup, Ernest?
0: Bé, em sembla que hi ha bons equips. De totes maneres, una miqueta parlar per parlar. Si mires dintre els coneixements que tinc, hi ha algun equip que conec força jugadors i que veig que, com poden ser l'Atlètic Vilanova, hi ha Canyelles, Penya Jova, que
1: Cubelles B va fer una bona campanya.
0: Cubelles B,
1: sí, sí, sí.
0: I a més amb tots aquests tinc gent que tinc molt bona relació. Bueno, penso que a priori és una lliga que serà competida.
1: Distreta, si més no. Et faig la pregunta del milió. Quin paper creus que ha de tenir l'equip la temporada que ve?
0: Mira, jo amb això sí que ho tinc clar. Jo el que vull és que el meu equip jugui a futbol com a mi m'agrada. Per això ha d'entrenar bé, ha d'estar bé físicament, ha d'estar ben preparat. I aquest bon joc, que no només comporta tocar bé la pilota i crear ocasions de gol, sinó que jugar bé a futbol comporta moltes coses, al final acaba sent decidir en cada moment el que toca, i això ens portarà on calgui que estem.
1: Ara és difícil quin paper pot tenir l'equip, tenint en compte que, evidentment...
0: Correcte, ara mateix la meva gran...
1: És allò que et deia abans, perdona, Ernest, el tema del filial, no? Què se li pot exigir a un filial? Fins a on se li pot exigir que sigui un equip competitiu, supercompetitiu, que s'estigui codejant amb els millors, amb correcte, els equips de dalt? Com casa, no? Tot això amb la filosofia del club, amb la mentalitat... Correcte.
0: Per això vull dir que el que intentava dir-te ara és que la meva idea ara mateix és formar un equip que disfruti jugant a futbol, que competeixi el màxim possible, i penso que els arguments hi són. Aleshores és l'únic ara mateix que em ronda pel cap, el de més. Si ens servirà això per quedar cinquers, no ho sé. Si ens servirà per quedar entre els tres primers, no ho sé. Però ara mateix és l'única preocupació que tinc.
1: T'ho preguntava això també, en certa manera, perquè si traiem aquesta última temporada en què l'equip va tenir més dificultats, les últimes temporades l'equip, tercer, quart, allò, treia el caparró.
0: Sí,
1: I això també generarà il·lusió, no? I això està molt bé, no?
0: Clar, i també aquest any anterior va començar que anava molt bé, que sí, va treure el cap per allà dalt. El que passa que una sèrie de circumstàncies, que ara mateix no estic jo aquí per valorar-les, van portar que l'equip acabés
1: patint.
0: Uh-huh. Aleshores, bé, i sí que genera il·lusió, evidentment. Mira, jo posaré l'exemple de fa uns anys, vaig portar un equip també sènior que entrenàvem a les tantes de la nit, ja no et diré a un quart de 10, sinó que era un quart d'11 que començava a entrenar, que arribàvem a casa, que ja era el dia següent pràcticament,
1: sí.
0: I el que va mantindre el grup fins al final amb afluències d'entrenaments, amb haver de fer convocatòries perquè la gent estava molt implicada, és senzillament de que vam estar tota la lliga al capdamunt.
1: Clar.
0: Si et plantes a mitja lliga que estàs al 10, segurament la motivació
1: Tothom,
0: les ganes i il·lusió es perd una mica.
1: Tothom es desinfla, això és evidentíssim. Senceta, per tant, aquesta nova etapa d'Ernest Serra al capdavant del filial de la Unió Esportiva Sitges, i n'hem volgut parlar durant tota aquesta estona. Ernest, moltíssimes gràcies per venir, per donar-nos una miqueta les claus, no?, del que pretens que vulgui ser aquest Sitges B, i òbviament desitjar-te tota la sort del món i que tingueu una bona temporada.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me, i bé, l'únic que puc dir per tancar és que dintre el que estigui a les meves, no, a les nostres mans, farem el possible perquè la temporada la puguem gaudir el màxim possible.
1: Gràcies, sort.
0: Gràcies.

0: I agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara, tot canviarà.
1: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
0: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

Parlarem en el que queda de programa d'un festival de música, un festival de música que s'estrena nou aquí al territori, en concret a Sant Pere de Ribes, un festival que es presenta com una nova manera de viure els festivals. Es diu InGround o In The Ground, ara ens diran exactament com ho hem de pronunciar. Festival de música indie, pop-rock alternatiu, de seguida en parlarem, però on sonaran músiques, cançons com aquesta.

0: Suena ABBA cuando enciendes el motor, és el títol d'aquest tema de Niña Polaca, un grup indie de Madrid, del barri de Malasaña, que ha tret aquest recent àlbum ¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas? I que jo diria que no l'hem escoltat mai aquí a la comarca, Niña Polaca. Sí que ha estat a Barcelona en algun festival, el Cruïlla, jo crec que el vaig veure en determinat moment, i que tindrem l'oportunitat de gaudir-ne d'aquest i altres grups el proper 29 d'agost a Sant Pere de Ribes amb aquest nou festival que ens presenta avui Javi Molina. Què tal, Javi?
1: Hola, què tal, com estem?
0: Com hem de dir això? In-ground, in-the-ground?
1: In-the-ground, de fet, sí.
0: D'acord.
1: És un tema, això, quan busques nom.
0: Quan busques nom per un festival, no?
1: I després... costa que la gent no l'interpreta correctament, però bueno, és una mica Indie ground.
0: Indie ground. Com neix aquesta iniciativa, aquesta proposta de fer un festival?
1: Bueno, aquesta proposta surt de dos temes, no? El primer és una mica descentralitzar el circuit de música, de cultura i de festivals, que bueno, per motius que poden ser més o menys obvis, doncs hi ha uns circuits on hi ha, bueno, les artistes giren per diferents ciutats, on hi ha més gent, on és més fàcil fer una producció, i llavors és més, molt més complicat que vagin a tocar, no, a localitats doncs més petites, no? Llavors, d'una banda neix d'aquesta idea, no, d'aconseguir que aquests grups més emergents, més consolidats, bueno, puguin vindrà, no? I tindrà el seu espai, no? Aquestes localitats. I també una mica de fugida d'aquests grans festivals on hi ha tots molts escenaris, molts artistes, i al final, bueno, es perd una mica, no? La connexió, es perd l'experiència i bueno, tant per part del públic com per part dels artistes, no? Allò que hi ha molts grups que t'agraden, compres la teva entrada, però després hi arribes i t'adones que dos grups toquen a la mateixa hora, llavors tens que fer 15 minuts aquí, 10 caminant fins a l'altre escenari, llavors, bueno, una mica és fer una selecció curada d'artistes que estan dintre d'un mateix registre i que poden encaixar i que, bueno, el públic sap que comprarà una entrada i que té la possibilitat de veure, no, tots els artistes, i com tot succeeix al mateix espai, doncs tu agafes una mica el nivell d'implicació, no? Vols estar a primera fila, estàs al darrere, estàs, bueno, més a prop, més lluny, més tranquil, més animat, no? Però tot passa ahí i pots sentir la música...
0: Per tant, altres. un únic escenari. Pel que passaran, ara escoltàvem a Niña Polaca, però passaran també altres grups, en aquest cas també de Madrid, en aquest cas que venen del barri d'Hortaleza, com Sexy Zebras.

0: Un festival que preveu una capacitat de fins a 4.000 assistents, per tant una mida més o menys controlada. La iniciativa és d'un tema particular teu, Javi?
1: Sí, sí.
0: Teu, eh? Tu t'hi dediques sí. en això de la
1: a
0: música
1: mi m'agrada molt la
0: o
1: música.
0: Simplement ets un aficionat?
1: No, no, a mi m'agrada molt la música. Jo he estat treballant tota la vida en màrqueting a diferents sí? empreses, però el que m'agrada és la música com a aficionat.
0: Toques en algun grup també?
1: Toco amb
0: fas
1: amics,
0: pinta, eh? Sí. Fa pinta.
1: Toco amb amics, però molt d'estar per casa.
0: Sí?
1: Vull dir,
0: sí, sí.
1: De tant en tant ens veiem i toquem quatre cançons, però bueno, neix una mica de la passió i també de l'experiència, no? Que jo he anat tenint durant els anys i llavors, bueno, doncs volia trobar la manera de construir un concepte de festival que per mi tingués sentit, no? Amb un preu accessible, que pagues el que vas a veure, que està tot clar, que no...
0: Que no hi ha tant d'accessori,
1: sí.
0: no?
1: Que ens centrem una mica en l'experiència, en la música, que és l'important.
0: És a dir, l'important és l'escenari i el que passarà dalt de l'escenari, no? Tot allò sí. que hi ha en l'entorn, no? I que els festivals cada vegada tenen més sí. i cada vegada més et parlen de l'experiència,
1: sí.
0: tu ho concentres en la música i els artistes
1: sí,
0: que venen.
1: Sí, però és una experiència cruda, diguem-ne, no?
0: Sí.
1: Crua, sí. No, no, sí, una experiència brutal, però hi ha molts inputs...
0: Bàsicament
1: no,
0: són
1: no, no,
0: concerts.
1: Sí, concerts, no? A un espai natural...
0: On serà això? Anem a explicar-ho, va.
1: Bueno, això serà a darrere de la Masia Massolers,
0: sí.
1: hi ha uns terrenys agrícoles que estan
0: sí.
1: a part, no tenen res a veure amb la Masia... i bueno, entre vinyes i...
0: És a dir, darrere el que era antic el casino, el que
1: sí,
0: era antic l'antic casino.
1: Exacte.
0: I l'accés allà per on és? Per,
1: bueno,
0: per aquí a mateixa carretera, per
1: sí,
0: l'antiga carretera de Ribes.
1: Exacte. Allà mateix arribes, agafes desviament i ja...
0: Per tant, a l'aire lliure, entre vinyes,
1: lliure.
0: Molt el territori, no?
1: Sí,
0: molt Penedès també.
1: Exacte.
0: També
1: exacte.
0: Això, entenc que hi hagués un escenari... i barres i poca cosa més.
1: Bueno, i food trucks...
0: sí?
1: Bueno,
0: per... Menjar i beure,
1: sí,
0: bàsicament.
1: Exacte,
0: si
1: menjar, beure i música. És el que necessitem. I
0: el 29 d'agost, en quins horaris? Quin horari tindrà el festival?
1: De 5 de la tarda obrirem portes. Primera actuació a les 6 de la tarda, fins les 12 actuacions, i de 12 a 3 tindrem bueno, una sessió de Pablo, que és...
0: Cucut, no? DJ Cucut.
1: Sí.
0: Que té unes sessions xulíssimes, l'heu d'escoltar, eh? No el trobareu a Spotify, l'heu de buscar al SoundCloud, l'heu de buscar a YouTube, però té unes sessions molt xules.
1: Sí, la veritat és que és molt animat, ell quan es fica a la cabina es fa com la seva festa, és una persona que interactua i que connecta molt amb el públic i que, bueno, té un rotllo molt, molt xulo, funky, molt guai.
0: Niña Polaca, Sexy Cebres, dos grups de Madrid, Indie, que no són... Sí, no és que no es moguin, es mouen, però per aquí costa de veure'ls, pel
1: sí.
0: territori, en aquests petits formats. Jo crec que Niña Polaca jo el vaig veure fa uns anys al Cruïlla,
1: sí.
0: si no recordo malament. Per què aquests dos grups t'agraden i tens contacte?
1: Sí,
0: no sé si
1: m'agraden. De fet, Niña Polaca són de València. El que passa que, bueno, al final a Madrid és on
0: no ha crescut de banda, diguéssim.
1: Sí, al final Madrid té poder una mica més de cultura de
0: sí.
1: sales
0: i
1: la gent va a sales a descobrir grups, que això doncs,
0: sí, sí.
1: Bueno, no passa gaire en moltes altres, no, localitats. Llavors, moltes bandes doncs, quan comencen estan a la seva ciutat, però després van a Madrid una mica com per agafar, no, inèrcia i buscar una mica de recolzament.
0: Però el criteri, la tria d'aquests grups ha estat... a tu t'agraden?
1: A mi m'agraden. Jo, la veritat és que el festival ha de passar ara, passarà el 29 d'agost i anirà perfecte, però és algo que, com encara no ha passat, del que estic molt, molt orgullós és del cartell que tenim, realment. Penso que són grups amb projectes molt xulos, que s'ho han currat de veritat, que hi ha grups que porten més de 10 anys i que comencen ara a agafar força, però que han estat molts anys tocant per 20 persones o per... I això no es veu, però clar, has d'entrar una mica, no? I crec que s'ho mereixen moltíssim.
0: I amb aquest segell indi, no?
1: Sí,
0: aquest pop rock alternatiu,
1: sí.
0: no? Que tampoc no... Potser aquí a la comarca el que ens ressona més amb aquest segell seria alguna cosa com el Vida, no?
1: Tot
0: i que el Vida també ha evolucionat, però diguem
1: sí,
0: que la resta de festivals diguem que no encaixen gaire amb aquesta proposta més indi, no? Que és la que tu, que és la que tu portes. És difícil contactar amb aquests grups? I d'altra banda, com ho finances, això? Això és patrocinis?
1: Bueno,
0: que has anat aquí?
1: No. poc a poc, no? Una mica de fons propis, una mica de patrocinis, ajuts, sí. Però bueno, al final és una mica... Clar, tu comences a parlar amb els bookers, i bueno, qui ets, no? Però bueno...
0: I quan et pregunten qui ets, què deies?
1: No,
0: hola, sóc Javi Molina, no, jo sóc d'un poble que es diu Sant Pere de Ribes, no sé si coneixes...
1: Jo sóc Javi d'Indiground, ja començo, sóc Javi d'Indiground.
0: Molt bé, ben fet. I clar, et presentes i què? I què
1: llavors, bueno, tens que vendre una mica...
0: Vull muntar un festival, no? Aquí...
1: No, has d'anar una mica més segur, no? Bueno, estem, o tenim un festival amb aquest concepte, és un festival íntim, on... tractem de recuperar aquesta experiència. El que volem també portar és una mica l'experiència del que pot passar en una sala que hi caben 2.000, 3.000 persones a un festival d'estiu a l'aire lliure, no? Llavors, al final penso que els artistes on disfruten molt on gaudeixen molt és a les petites sales on senten la proximitat amb el públic, no? És tot com molt més proper i bueno, al final, doncs, explicar aquest concepte a les bandes i, bueno...
0: I agrada?
1: Sembla que està agradant perquè
0: és a dir,
1: han acceptat
0: la vindre. Que sí, eh? O has trucat algú que t'ha dit que no, potser per un tema d'agenda també, no? O què? Perquè no sé si també és el difícil, no?
1: Els únics que vaig trucar ja em van dir que no, que vaig tantejar, perquè també, bueno...
0: Sí?
1: Va ser els de Art de Bogotà.
0: Oh, ostres!
1: Ja, però és que estaven... I a més em van dir, no, és que no
0: van
1: no
0: actuar, fent... per cert, l'altre dia, si algú ho ha perdut, van actuar l'altre dia a la rebuda dels jugadors del Mundial a Madrid.
1: Sí.
0: Van tocar la seva cançó de la de los perros, no?
1: Sí, exacte. I bueno, em van dir, no fem festivals perquè, bueno, estaven fent un tema de màrqueting. Llavors a molts festivals apareixia el nom de Bigger Splash, que és el seu nou single. Llavors ningú sabia que anava de Bogotà i tot i sovint apareixen ells a l'escenari, qui és Bigger Splash, no? I vam crear com això, llavors estava una mica com...
0: Bé, potser en futures edicions.
1: Sí, sí.
0: Perquè entenc que això neix amb la intenció de no ser una edició única, sinó
1: exacte,
0: de consolidar-se al territori,
1: sí,
0: no?
1: La idea no és créixer molt en número de persones, perquè el que volem una mica és mantenir aquest concepte i fer algo íntim que es valori, sí que poder fer doncs, un parell de dies en comptes d'un, no? Per també, al tenir més temps de festival, el que podem fer és recolzar també a grups més emergents, no? Que això també és una mica la idea de tot això. O sigui, que això són grups més o menys emergents, però bueno, ja sí que estan una mica consolidats, però no són com...
0: Sí, però diguem que no són tan mainstream, no?
1: Exacte. Però bueno, també donar una mica d'altaveu a grups que, bueno, que estan menys madurs, no? I que...
0: Grups que sonaran aquest any passant en aquesta edició com aquest.

0: És que potser si hem de pensar en un grup indie català, Mishima és com el gran nom que ens ve tots al cap, no? I serà també, no faltarà en aquesta primera edició del, de l'indie ground. I actuarà també Heinz, és a dir, al final heu fet com una tria aquí de quatre grups, no? Més les sessions de DJ Cucut en aquest espai petit. Clar, no sé si t'has inspirat o t'has emmirallat en algun altre festival al que hi hagis anat o això, perquè deies, això no és una mica de la meva experiència, no? De veure festivals i veure que hi ha moltes sales, no sé què, com que acabes perdent una mica, s'acaba perdent una mica com el gaudir d'aquell concert, d'aquell grup, no? Però no sé si hi ha algun festival referent que tu tinguis al cap.
1: No, o sigui, sí que, i més ara que, bueno, amb aquest projecte, doncs, he tingut que empapar-me molt més i aprendre i el que hi ha i el que no hi ha, no? I el que llavors sí que he descobert moltíssims festivals, però el que més em va inspirar a mi és l'experiència d'una sala, no? D'estar al Razzmatazz i tindre l'artista aquí al davant, no? La proximitat, l'artista també com parla, no? com interactua, no? I llavors venia tot una mica d'això, o sigui, és que al final quan tu vas a un concert així, és que és molt, també vaig estar, van vindre així de Cars a Barcelona, van tocar al teatre, i jo també, doncs, un concert al teatre ja, però és que al final es fa un clima com molt íntim que es perd a festivals, tot i que t'agrada molt la música i que vas, que t'ho passes bé i tal, però bueno, volia una mica recuperar tot això i ficar-ho, no?
0: I crear aquest clima, sí. No? Entre vinyes, sí. L'espai, entenc que ha d'ajudar això també,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Aquest espai aquí com entre vinyes, allunyat una mica de la civilització, per dir-ho d'una manera, sí. No? De veïns, tot plegat, que això entenc que és sessió de Sant Pere de Ribes, això és un espai privat, com és
1: sí,
0: això?
1: Sí.
0: Això és un espai privat,
1: Un espai privat, sí, sí.
0: D'acord. Per tant, aquí a Sant Pere de Ribes, re a tocar. Recordem la data, 29 d'agost, entrades molt assequibles, heu fet com tres torns de venda d'entrades, no?
1: Sí, bueno, sobretot perquè bueno, al principi clar, ningú et coneix i necessites una mica el recolzament del públic, una mica el reconeixement, no? Llavors, pues, bueno, també fent uns trams amb preus més reduïts, estimular una mica més la venda, sobretot perquè doncs el poble,
0: sí,
1: el públic
0: sí, sí.
1: Comenci una mica a parlar de
0: del festival.
1: Sí.
0: Ara esteu al segon torn, no? De venda d'entrades, 30 euros és ara? 35,
1: sí.
0: Perdó, 30 era el primer tram, no? 30,
1: sí.
0: 35, si us adormiu i ho decidiu a darrere us costarà 40 euros, vosaltres mateixes. A més, hi afegiu un plus de pàrquing, per si algú en cotxe, o de bus, per si algú diu jo vull que m'hi portin, no?
1: Sí, al final el que intentem és una mica controlar la mobilitat, que sigui el més fluid per tothom, amb el pàrquing, amb les reserves de pàrquing, sobretot el que pretenem és doncs això, no? Tenir controlat quants cotxes podem arribar a rebre perquè tot estigui el millor organitzat possible i sigui com molt més fàcil per tothom, no?
0: Les dates, no sé si ha costat això també, trobar la data adequada,
1: sí.
0: Tenint en compte que diguem, l'agenda cultural del territori, en concret de la comarca del Garraf, és,
1: sí.
0: És ampla, no àmplia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, a l'estiu està molt, molt, ara està molt
0: sí,
1: activa,
0: sí, sí.
1: Però sí, sí, bueno, va ser, volíem fer al final de l'estiu, no sabíem si estirar una mica més i fer la primera de setembre, però bueno, al final la realitat és que el que ens va ajudar a decidir va ser un tema de booking d'artistes i bueno, mira, no ho teníem clar, qui és millor tant? Bueno, al final al 29 podem tindre aquest cartell.
0: No és mala data, és just
1: no,
0: el cap
1: no,
0: de setmana
1: és
0: abans que comenci el curs escolar, per tenint en compte que és per un tema de percepció meva, és a dir, en el món dels fans de l'indie hi ha també molta generació de la meva quinta, que molts ja són pares, no? Diguem.
1: Sí,
0: doncs
1: sí.
0: És just el cap de setmana abans que comenci el curs escolar, just després de la festa major de Sitges. A
1: sí,
0: Sitges
1: exacte.
0: És com, pots estirar una mica més, no?
1: Sí,
0: la festa i ho heu acabat d'encaixar aquí. Clar, òbviament el que ha de passar és que ha de fer bon temps, no? Que la climatologia ens ha d'acompanyar, això ja no es pot controlar. I no hi ha pla bé, entenc, eh? És a dir,
1: no, això
0: és pla únic.
1: Sí, bueno, existeix la possibilitat. estadísticament no tindria cap prueba, però sempre
0: però,
1: pot sortir alguna
0: però sí, podria però passar. Bueno. 4.000 assistents al que s'esperen, amb quina... Com t'imagines tu l'endemà? És a dir, amb quina sensació t'agradaria despertar-te l'endemà?
1: Home, suposo que agotat, però eufòric, no?, una mica. Espero que, bueno, que, bueno, mentre estarà celebrant el festival, tenir la percepció de que la gent, els assistents, estan disfrutant, estan gaudint, estan passant bé, flueix tot, barres, no sé, i veure que la gent està feliç.
0: Tiraràs d'amics i amigues en l'organització? Tires d'amics
1: sí,
0: i amigues?
1: Sí, família, eh? Sí.
0: Has enredat sempre, una mica sempre. Tot el teu entorn, no? Escolta, sí. M'he enredat en això, no?
1: Sí, no, però al final també és un tema de seguretat. O sigui, tenir una persona de confiança i que està recolzant a tu... No sé, et dona aquesta confiança, no? Ostres, la meva família confia en mi, no? Està recolzant-me en això, vale, saps?
0: Perquè quan els hi vas dir, escolta, m'he pensat que voldria organitzar un festival d'aquestes dimensions aquí, perquè tot i ser petit no deixa de ser un festival potent, què et van dir?
1: Ja et pots imaginar les mirades, no? De primer...
0: Potser xalat.
1: No diuen res, però ja la mirada, la primera mirada de... De no entenent
0: què
1: està dient aquest, no? però sí. No, però a poc a poc al final, clar, quan veuen que el treball que s'està ficant, com va avançant tot, com, no?, una mica tot això, doncs, també es van. Ostres, doncs,
0: i entenc que és
1: passant.
0: L'oportunitat, no?, i ha de ser, i suposo que també ho planteges una mica per aquí, no?, l'oportunitat també de gaudir de la música de molts grups que, com deies, toquen molt en sales, no?,
1: sí,
0: o en aquests grans macrofestivals, però si no és difícil veure'ls, no? Sí. És a dir, clar, no fan, o sigui, no és tan, no són potser tan accessibles,
1: exacte,
0: si més no aquí, o si ho has de fer, t'has d'anar doncs, a grans ciutats, Barcelona, Madrid,
1: sí,
0: no?, València, no?, és l'oportunitat de veure'ls una mica a casa teva, no?
1: Sí. I em semblava una idea, bueno, fantàstica, no?, de tindre jo l'oportunitat de dedicar-me a algo que m'apassiona, de poder portar tot això aquí i que la gent ho valori. I al final, a mi el que em dona més força és les xarxes socials, no?, Instagram, és com una mica un termòmetre de la gent. Ostres, doncs, moltes gràcies.
0: I què tal, de moment, les vendes com van i les
1: bé,
0: respostes,
1: la veritat
0: sí?
1: Bé, que molt content, sí, i sobretot és el que et deia, la gent... Doncs moltes gràcies per fer un projecte així, moltes gràcies per portar aquests artistes, moltes felicitats pel cartell, no? Llavors tot això, doncs, dona força.
0: T'ajuda,
1: no? Sí.
0: T'ajuda. Doncs vinga, acabarem... Torna'm a posar la primera, que m'agrada, i a més és nova, és de Niña Polaca, d'aquest darrer àlbum. Sonava Cuando enciendes el motor, jo he dit, segur que sonarà, vaja, intueixo, jo no he parlat amb ells, però vaja, tenint en compte, no?, que apareix en el seu darrer àlbum, és probable. Per tant, amants de la música indie, d'aquest rock pop indie, d'aquestes bandes difícils de veure, no?, moltes vegades aquí al nostre territori, teniu oportunitat el proper 29 d'agost, que cauen dissabte, és dissabte?
1: Exacte.
0: Dissabte 29 d'agost, a Sant Pere de Ribes, just darrere les vinyes que hi ha darrere del casino de Massolers. Hi haurà bus per qui no vulgui anar en cotxe, hi haurà pàrquing per qui vulgui anar en cotxe, tot això ho poden comprar a través de les entrades, a través del propi web de IndieGround, no?, .com, que ja troben les entrades i, sí, i poden comprar-ho tot. Javi, un plaer, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, gràcies. Requiere de tu presencia hasta
0: los 102 años. Posem el punt final, que arribem ja gairebé a les 12. Tornem demà a les 9. Adéu-siau, que vagi bé.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM. 3CAT Info.

0: Aixequen el confinament per l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià. Les actuacions dels bombers durant la nit han permès millorar la situació. El foc ha cremat més de 8.000 hectàrees. I lluita contra el rellotge als incendis de Madrid, Ávila i Toledo, que ja ha cremat més de 75.000 hectàrees. La previsió és que les condicions meteorològiques empitjoraran aviat amb el vent i les temperatures més altes. Els focs que han cremat més de 75.000 hectàrees han provocat 63.000 evacuats. Edificis ensorrats i primers ferits en el sisme de més de 7 graus que s'ha sacsejat al sud-oest del Japó són les primeres dades de les autoritats nipones després d'aixecar l'alerta per tsunami que s'havia decretat preventivament. Avui hem conegut que l'atur baixa a Catalunya fins al 7,9% i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupats, 3,99 milions, ho diu l'enquesta de població activa del segon trimestre. Ara hi ha 130.000 persones més que tenen feina. El govern renova i amplia la llista de municipis on s'aplicarà la limitació del preu del lloguer i altres mesures relacionades amb l'habitatge. Les considerades zones tensionades passen de 271 a 302, amb noves incorporacions com Martorell o Vilaseca i altres municipis que en surten, és el cas de Lleida o Granollers. Donald Trump es reuneix avui a Washington amb el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, enmig de les diferències sobre la guerra contra l'Iran. El president dels Estats Units manté la pausa en els atacs i defensa que hi ha possibilitats d'arribar a un acord amb el règim de Teheran. Convocada a aquesta hora una protesta a Palma per les càrregues policials de diumenge que van deixar diversos ferits entre els participants d'una manifestació contra el turisme massiu a les illes. L'actuació, que està sota investigació, ha enfrontat el govern balear amb la delegació del govern espanyol. I fins al 10 d'agost, Cambrils, al Baix Camp, acull el Festival Internacional de Música, el FIM. La programació inclou fins a 14 concerts amb noms com Jethro Tull, la Ludwig Band, Ana Torroja, Joan Dausà, Valeria Castro o Siloé.
1: Esports.
2: Fermín, Araujo i Bernal ja entrenen amb el Barça a l'estaix d'Anglaterra. Avui l'Espanyol també viatja a terres britàniques i jugarà demà amb el Burnley i dissabte contra el Middlesbrough. I el Girona ha fet oficial la renovació fins al juny vinent del capità Cristian Estuani, que arribarà a les 10 temporades com a gironí. I el Barça de bàsquet fitxa l'alè pivot britànic Tosin Ebuoma per substituir Toko Shengelia, que marxa al Dubai.
0: El titular del temps, sol a dos avui amb temperatures en lleuger ascens, sobretot a l'interior del país. Els termòmetres podran arribar als 38-39 graus a les zones més càlides de Ponent. A la tarda no es descarta algun núvol poc important al Pirineu o de cara al vespre alguns núvols baixos locals a la costa.
1: 3CAT Info.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa: incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.
2: L'ictus és un taponament o trencament d'una artèria que impedeix que arribi sang al cervell. Sol aparèixer de forma sobtada i cal actuar amb rapidesa per garantir una bona recuperació.
3: Com pots reconèixer un ictus? Cal que demanis a la persona que faci aquestes tres accions. Riu. Aixeca els dos braços. Parla. Si la persona té problemes per fer alguna d'aquestes tres accions, truca immediatament a emergències mèdiques a través del telèfon 112.
2: Mentre arriba l'ambulància, no li doni res, ni per menjar ni per beure. I si la persona perdés el coneixement, posa-la en posició lateral de seguretat. Per a qualsevol altra informació sanitària o consell de salut, truca al 061 que et respon.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Que el trimestre anterior.
2: Estàvem sentint el president del govern, Pedro Sánchez, en la compareixença per fer balanç del curs polític. Tot seguit anem fins al Palau de la Generalitat, on la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que està allà amb la roda de premsa posterior a la reunió del govern en el torn de preguntes.
3: S'han de ser declarades zones de mercat tens d'habitatge. Fa una estona les entitats a favor de l'habitatge han criticat que retiri aquesta vintena de municipis de la declaració, perquè hi ha ciutats grans com per exemple Lleida o Reus, que a partir d'ara deixaran de tenir aquest topall en els preus. M'agradaria preguntar-li com s'ho faran, perquè durant aquest any, fins que hi haurà la propera renovació o valoració de la situació, en aquestes zones els preus a partir d'ara no es disparin, si des del govern tenen previst d'alguna manera intentar evitar que això passi. I també m'agradaria preguntar-li, perquè demà farà una setmana de l'esvoranca a Montcada, si en saben alguna cosa més de les causes que van provocar aquest esvoranc, i també si ens pot confirmar que la grua s'ha quedat dins del forat. Gràcies.
4: Perfecte. Respecte a la primera qüestió, aquest tipus de mesures d'intervenció del mercat, de regulació del mercat, han de ser necessàriament mesures temporals i extraordinàries. I aquesta ho és. I estava prevista, efectivament, amb uns criteris, els que els he dit abans, tant el del 30% d'esforç de les famílies com el de l'increment de 3 punts per sobre l'IPC els últims 5 anys, són mesures acotades, i quan un municipi deixa de complir-les, la llei doncs obliga que aquest municipi, perquè com dic són excepcionals i temporals, doncs surti d'aquest mercat tensionat. Ahir vàrem tenir l'oportunitat doncs de traslladar aquesta revisió tant als grups parlamentaris com també doncs algunes d'aquestes entitats vinculades al món de l'habitatge. S'entén el neguit del que pugui passar a partir d'ara, però s'ha d'entendre que aquestes mesures estan fetes perquè tinguin èxit. I el fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir doncs que aquests municipis, doncs, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30%, o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs efectivament es relaxen aquests, doncs, aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure. Si en el futur, en les revisions anuals que s'aniran fent a partir d'ara, es tornessin a donar les circumstàncies, aquests municipis tornarien a entrar en zones de mercat tens. Vull dir també la llei catalana, criteris estan vinculats a la llei espanyola, a la llei d'habitatge. A la llei catalana tenim una altra declaració, que són els de municipis de forta demanda acreditada. Aquesta declaració no ens permet regular el lloguer, però sí que ens permet algunes mesures urbanístiques, com les que vàrem anunciar amb el grup parlamentari dels comuns recentment, que sí que ens permeten insistir en la construcció i ampliació del parc d'habitatge. Per tant, totes aquestes mesures urbanístiques i d'agilització es podran continuar aplicant en aquests municipis. L'única que no és la del topall de lloguer, però com dic, les pròpies dades indiquen que aquests municipis ja han passat a un estadi on no requereix que estiguin declarats de zona de mercat tens. En tot cas, com dic, si es tornessin a complir aquests criteris, doncs hi hauria l'entrada d'aquests municipis. Sobre les causes de l'esvoranc a Vallbona, ADIF continua la seva investigació, no hi ha encara un informe doncs, finalitzat que pugui arribar a conclusions definitives. En qualsevol cas, quan això sigui així, serà ADIF qui pugui traslladar aquesta informació. El que sí que li puc confirmar és que efectivament doncs, la grua està doncs, enterrada doncs, amb aquest formigó que es va injectar per estabilitzar tot aquest terreny.
1: Continuem ara amb Marta Corbalán, de Catalunya Ràdio.
5: Sí, hola, bon dia, consellera. Jo li voldria preguntar sobre l'aplicació de la llei d'amnistia. Hem conegut fa poca estona que el Tribunal Suprem també l'ha aplicada, l'amnistia, a 4 exmembres de la Mesa del Parlament del 2017 i també ahir a l'exconsellera Meritxell Serret. Si ens pot fer una valoració i si confia que això podria ser un senyal que els tribunals espanyols l'acabin aplicant en cadena a partir d'ara. Gràcies.
4: La veritat és que celebrem aquestes decisions, tant la que coneixíem ahir com avui. Saben que sempre hem defensat que la llei d'amnistia, que va comptar amb els suports necessaris al Congrés de Diputats i que, a més, s'ha vist avalada per l'última sentència del TJUE, que és nítida, és clara sobre la seva aplicació, ja des del moment de l'aprovació i posteriorment a la sentència del TJUE hem defensat que aquesta llei s'apliqués amb la màxima celeritat i sense subterfugis. Per tant, celebrem que això sigui així i confiem, doncs, que efectivament es continuï aplicant en aquest sentit i amb aquesta diligència. Per tant, no podem més que dir que estem satisfets amb aquestes decisions i que avalen la llei d'amnistia i que avalen el camí que vàrem iniciar, doncs, de normalització en l'àmbit institucional, social i polític a Catalunya.
1: És el torn de Lorena Enns, de Ràdio 4.
6: Bon dia, consellera. Demà tindrà lloc el Consell de Política Fiscal i Financera. El PP ha enviat una carta al govern central perquè s'ajorni aquesta reunió. Ens podria avançar, que és el que traslladarà demà a Catalunya? I en aquest sentit, consellera, també l'aval que rebrà demà la reforma del model serà el primer pas, però això després haurà de passar pel Congrés dels Diputats. Estan parlant amb Junts per tractar de convèncer-los perquè votin a favor? Moltes gràcies.
4: Sí, respecte a la primera qüestió, no entenem per què s'hauria d'ajornar una discussió, un debat sobre un model àmpliament conegut, traslladat, i que, a més, doncs, en les últimes hores hem vist com precisament aquest diàleg, aquest exercici de traslladar allò que vam dir des del principi, que aquest model de finançament va en favor de Catalunya, per suposat, era la feina que havíem de fer des del govern, juntament amb Esquerra Republicana, però que no anava en detriment de cap altra comunitat. Per tant, hem vist com aquest exercici de diàleg, com dic, ha comptat, doncs, amb l'aval i amb el suport de Canàries, i que, per tant, veiem com altres comunitats van acompanyant aquest debat tan necessari. No entenem que s'hagi d'ajornar. Esperem que demà pugui haver-hi un no perd mai l'esperança, no? Un debat constructiu. Al final es poden posar models complementaris, es poden posar models alternatius. El que crec que no es pot negar per part de les comunitats del Partit Popular és que les comunitats autònomes i Catalunya, per suposat, necessiten un millor finançament per fer front a les polítiques públiques. Per tant, ajornaments o posicions contràries sense presentar alternatives, des del govern de Catalunya no ho entenem, i instem els presidents de les comunitats autònomes, els consellers que representin, que hi hagi un debat constructiu o, en qualsevol cas, que posin sobre la taula un model alternatiu. Catalunya ha posat el seu. I, efectivament, això requerirà d'una tramitació al Congrés de Diputats, i hem traslladat públicament tant a Junts per Catalunya com també a altres grups parlamentaris, però específicament a Junts per Catalunya, per allò que té a veure amb els beneficis que un nou model de finançament a Catalunya podria tenir respecte als catalans i catalanes. I aquí, novament, podem entendre que aquest no sigui el model que defensi Junts, però crec que la pregunta que es cau és si aquest nou model de finançament representa o no un pas endavant en benefici de millors polítiques públiques i més recursos, no?, per tot allò que des del Parlament es reclama, no?, que és millores en la mobilitat, millores en polítiques d'habitatge, millores en salut, millores en educació. Es necessiten recursos i aquest model de finançament podria dotar Catalunya de 4.700 milions d'euros addicionals. Per tant, en fi, no hi ha, si vostè em diu, reunions concretes específiques, no, però sí la reflexió pública i en el debat parlamentari de la necessitat que aquesta tramitació al Congrés de Diputats pugui viure l'aprovació. Seria un pas endavant important per Catalunya.
1: És el torn ara de Lluís Falgàs, de Televisió Espanyola, Catalunya.
7: Sí, bona tarda, consellera. Ahir va haver-hi la compareixença de la consellera d'Ensenyament, la senyora Niubó, en el Parlament de Catalunya, i no va complaure les seves explicacions, no van complaure a la oposició parlamentària, bàsicament, dels quals em van demanar la dimissió. Jo li vull preguntar si el govern ho deixa aquí o bé hi haurà alguna altra qüestió. També s'ha demanat la compareixença del president de la Generalitat per aquest divendres, fet que no es produirà perquè no hi ha hagut vots suficients, però li pregunto si per part del govern ja ho deixen tal com ho va explicar ahir la consellera. I després, per altra part, la festivitat o l'homenatge, no?, que es farà a Josep Tarradellas el 23 d'octubre, si d'alguna manera aquests actes del 23 d'octubre poden substituir els de l'11 de setembre. I en tot cas, si la Generalitat té previst fer un conglomerat de tots dos actes, o bé ja tenen previsió a hores d'ara de cares a l'11 de setembre, si ens la pot explicar o ens la pot avançar. Moltes gràcies.
4: Perfecte. Sí, respecte a la compareixença d'ahir de la consellera Niubó, ella mateixa ho va traslladar, l'expedient, les investigacions continuen obertes, per tant, en cap cas la compareixença d'ahir va ser un punt i final ni deixar aquest capítol per tancat, perquè continuen les investigacions, estan obertes per aclarir què va passar i, sobretot, més enllà, aquest és un pas previ, però sobretot establir els mecanismes per tal d'evitar que això torni a passar. Per tant, aquest va ser el sentit de la declaració de la consellera. Em remeto a les explicacions àmplies que va donar i, per tant, doncs es continuarà informant d'acord al tancament d'aquest expedient i, sobretot, d'aquelles mesures que evitin que una situació com aquesta es pugui tornar a produir. Respecte als diferents actes vinculats al president Tarradellas i a l'11 de setembre. L'11 de setembre és la Diada Nacional de Catalunya, per tant, comptarà amb els actes específics en la diada, que donarem a conèixer, doncs, molt probablement la tornada d'aquest període de vacances, com sempre fem, amb una atenció a premsa específica per explicar els actes, per explicar el lema i tota la campanya, doncs, que acompanya a la diada. I els actes vinculats a aquest centenari, d'aquests 50 anys, d'aquest Ja sóc aquí, doncs aquest comptarà amb actes específics a tot el territori català, com deia, no només a Barcelona, sinó a tot el territori, amb actes durant tot l'any i no tenen a veure l'un amb l'altre. Els dos estan vinculats a la història de Catalunya, no?, i a posar en valor, no?, allò que som com a país, però són actes diferents i en paral·lel.
7: Pel que fa a l'informe PISA, compareixerà el president de la Generalitat, perquè havia de fer-ho divendres, finalment els propis grups han dit que no, però jo li pregunto si compareixerà una hora o altra i si mantindrà la confiança a la consellera. Gràcies.
4: Sí, respecte a la primera qüestió, ja saben que, com sempre, tant el president com els consellers i conselleres, quan els grups i la mesa així ho estableix, estem sempre a disposició. Per tant, el president compareixerà quan els grups doncs ho sol·licitin, i sempre ha estat així i sempre serà així, com hem expressat sempre. I el president ja ha traslladat que manté la seva confiança en la tasca que està fent la consellera Niubó i, sobretot, en aquest, en fi, més que l'anàlisi diagnòstic que també s'ha de fer en aquest camí que hem emprès per la millora del sistema educatiu en el seu global, en aquesta qüestió i en totes les altres. És un camí compartit pel govern, és un camí que la consellera Niubó doncs està caminant des del departament, però, com dic, té tot l'acompanyament del govern, dels consellers i conselleres i de la confiança del president de la Generalitat.
7: Sí, però ja acabo. Hi ha convocada pel primer dia del curs escolar una vaga. Per tant, es manté la confiança i també es manté la vaga. Ens podria dir alguna cosa? Gràcies.
4: Sí, no, és evident que hi ha dificultats en el món educatiu, en la comunitat educativa, que hi ha diferents qüestions, algunes abordades en l'acord que vàrem arribar amb UGT, amb Comissions Obreres, com pot ser doncs la millora de les condicions laborals. És cert que es manté aquest neguit sobre la gestió de la diversitat a les aules, tan cert com que la consellera està parlant amb tota la comunitat educativa, amb direccions de tot Catalunya, de diferents dimensions, d'escola primària, d'escola secundària, per tal de veure quins són els camins per resoldre aquest neguit, aquest malestar, aquestes dificultats que expressa la comunitat educativa davant el que ells mateixos defineixen com l'atenció a la diversitat a les aules. Tant, davant les dificultats només hi ha un camí, que és el del diàleg, la d'establir acords i la d'avançar. Per tant, ningú no nega que hi ha aquest malestar, ningú no nega, és evident, no? S'ha mostrat als carrers, ningú no nega aquesta situació, però davant aquestes dificultats, que haig de dir, moltes d'elles acumulades al llarg dels anys, no han aparegut ara de cop, doncs el que ha de fer el govern i la consellera Niubó al capdavant del departament és buscar els camins que puguin anar revertint una situació acumulada i que, per altra banda, tampoc es podrà resoldre d'un dia per l'altre. Aquest és el camí, igual que en d'altres àmbits i reptes que tenim al govern. Saben que ens allunyem de la clama i de la queixa i que ens centrem a donar respostes als diferents reptes que tenim. I el de l'educació és un d'ells, juntament amb altres reptes que tenim com a govern, com pot ser el de l'habitatge o el de la mobilitat. Allò important és quina resposta dona el govern als diferents reptes, amb quin calendari, amb quins recursos, i explicar-ho a la ciutadania. I, en fi, si em permet també, si haguéssim d'escoltar les propostes d'alguns

0: tensionades. Per una banda, si ens podria corroborar unes dades que surt de la nota de premsa que diu que s'ha reduït de 7 milions d'habitants a 6,1. També si la dada de municipis que es mantenen són 118, això d'una banda, que és més concret. I també volíem preguntar-li sobre els criteris que s'han fet servir per excloure municipis. Per exemple, no sé si ens podria parlar de casos concrets com el de Lleida, Granollers, Figueres, i una mica una valoració de s'exclouen municipis grans. Lleida té 150.000 habitants, Granollers en té 50.000, i en canvi, per exemple, entren municipis petits com seria Sant Joan les Fonts, que només té 3.000 habitants, Navarcles 6.000. No sé si ens podria explicar el per què uns entren i sobretot per què uns altres surten, i també pels que surten, si consideren que el topall de preus de lloguer ha funcionat, ho veuen com una eina eficaç, que aquestes ciutats es quedin sense aquesta eina eficaç, si ho troben una bona direcció. Gràcies.
1: Sí, li faig una resposta global. Precisament, és a dir, l'eficàcia de l'eina, l'objectiu que perseguia per ser eficaç és que aquests municipis algun dia deixessin de ser zones de mercat tensionat. De fet, si vostè em preguntés, l'objectiu últim seria que a Catalunya no hi hagués zones de mercat tensionat. Voldria dir que els catalans i catalanes no han de fer un esforç per sobre del 30% per mantenir un lloguer o la compra d'un habitatge. Per tant, el fet de que municipis deixin de complir aquests criteris mostren precisament que l'eina és eficaç. Ara bé, és veritat que altres municipis, i ho havíem dit quan anàvem revisant les dades trimestrals, els municipis fora de les zones tensionades, alguns estaven mostrant creixements o en l'acumulació d'aquests 5 anys de lloguer i de compra d'habitatge, o en l'esforç de les famílies a l'hora de mantenir un habitatge, tenien un creixement molt exponencial, com el que teníem a Catalunya abans de declarar les zones de mercat tensionat. Per tant, que l'eina sigui eficaç es mostra en el fet de que alguns municipis puguin sortir d'aquestes zones de mercat tensionat. L'entrada d'aquests altres municipis, que efectivament doncs són municipis més petits en dimensions d'habitants, és allò que ja anàvem veient doncs, en aquestes revisions trimestrals, i que veiem que aquests municipis fora de les zones tensionades estaven tinguent increments en els preus de lloguer del 6, del 7 i del 8%, mentre que en les zones tensionades es contenia. El cas de Lleida, per exemple, o el de Figueres, el preu del lloguer està per sota del 30%. Val? Hi ha hagut una contenció que fa que el preu, o sigui, l'esforç de les famílies pel lloguer o per la compra d'habitatge estigui per sota del 30%. Són 4 els indicadors perquè un municipi estigui en una zona tensionada. Que les famílies no hagin de destinar més d'un 30% dels seus ingressos mitjos a la ciutat o al municipi, a mantenir lloguer o la quota hipotecària més les despeses vinculades, o que en els últims 5 anys no hi hagi hagut un increment superior a 3 punts de l'IPC també sobre el lloguer o sobre la compra. Val? Aquests són els 4 criteris. Lloguer, compra, esforç famílies i l'evolució de la compra del lloguer els últims 5 anys per sobre de l'IPC. Val? Aquests són els 4 criteris. Quan no es compleixen, doncs el municipi surt d'aquestes zones tensionades. En aquesta primera revisió, si vostè fa el còmput de la ciutadania, dels municipis que entren en zona tensionada i dels que surten, hi ha una disminució de 300.000 habitants. És a dir, amb aquesta primera revisió, en terme d'habitants, val, que no de municipis, hi ha 300.000 habitants, ciutadans i ciutadanes, menys, amb aquesta primera revisió. En terme de municipis, en surten 22 i n'entren 53. Si fem el còmput global, no sé si és un... Les xifres els hi traslladarem amb tot detall, però si mirem l'escenari final, amb aquesta primera revisió tindríem 302 municipis en zones tensionades. I ja d'aquí 300.000 catalans i catalanes menys. Crec que amb això crec que li dono la resposta a les preguntes que m'havia fet. Si me n'he oblidat alguna, romandrien 118, val? Sortirien 22, entrarien 53.

0: en aquesta primera revisió.
1: Continuem amb el Pol Estrada, de Rap Ràdio.
2: Hola, bon dia, consellera. El president Illa ha explicat des de Hanoi que la Generalitat i Vietnam Airlines han començat a explorar una connexió directa amb Barcelona. Més enllà de la voluntat, en quin punt concret es troben les converses? Hi ha algun compromís, calendari o estudi de viabilitat? O ara mateix és només una declaració d'intencions? Gràcies.
0: Sí, hi ha una aproximació prèvia per part del govern i compartida doncs, per les autoritats de que hi hauria, o en aquests moments, és una dada objectiva, de fet, en aquests moments hi ha uns 50.000 viatgers catalans anuals amb destí a Vietnam, per tant, això són dades que en aquests moments, que en aquest cas doncs no seria un vol directe, però és que són catalans i catalanes que viatgen a Vietnam, i el compromís és de fer un estudi de viabilitat de demanda. El calendari no el podríem aproximar encara en aquests moments, perquè més enllà de l'estudi de viabilitat de demanda de la possibilitat d'aquest vol directe, hi hauria el fet de que es requereix d'avions per aquests quilòmetres, per aquests trasllats, doncs que en aquests moments, en fi, requeririen d'un temps prou llarg com perquè estiguessin fabricats, encarregats i adquirits per la pròpia companyia. Per tant, el calendari vindria marcat per l'adquisició d'aquests avions, però en qualsevol cas sí que ens hem emplaçat a fer aquest estudi de viabilitat de demanda.
1: És el torn del Martí Puig, de l'agència EFE.
3: Bon dia. Li volia preguntar per dues qüestions. Primer, sobre l'esvoranc de Vallbona. Això que ha explicat que la grua ha quedat soterrada amb el ciment, ha calculat el govern si això té algun impacte mediambiental i en cas que sí es descarta del tot que el tingui? Aquesta és la primera part de la pregunta. I la segona és si en algun moment el govern s'ha penedit d'haver avançat cap al soterrament de Montcada, donades les complicacions tècniques i crec que també sobrecostos que està comportant l'obra. Això per una banda. I per l'altra, sobre el plàter, s'ha d'obrir un segon període d'informació pública, no? Així ho ha acordat el govern. Voldria saber que, si ens pot explicar què implica això també a nivell de terminis, de quan es pot acabar aprovant, i si fan algun tipus de, no sé si d'autocrítica o que d'alguna manera s'ha de replantejar el que havíem posat sobre la taula. Gràcies.
0: Val, perfecte. Sobre la primera qüestió, si hi hagués algun impacte mediambiental negatiu sobre l'entorn, ja no s'hagués pres aquesta decisió. Són materials doncs, que ens podríem trobar amb altres infraestructures en quant a composició, vull dir, no que hi hagi grues enterrades en el territori, sinó que en quant a la composició del material doncs no és diferent del que ens podríem trobar amb altres infraestructures. Per tant, no es valora, si s'hagués valorat, doncs s'hagués procedit d'una altra manera. I respecte al soterrament, aquest és un soterrament molt necessari, el de les obres de Montcada. No és només un tema urbanístic, de soterrament, d'estètica, té molt a veure també amb la fiabilitat del propi servei. Si saben que el punt de Montcada i de seguretat, el punt de Montcada era un punt negre en quant a accidents i a més era un punt que limitava molt la fiabilitat d'algunes línies importants a l'entrada de Barcelona, doncs com pot ser l'R1 per tant, o l'R3. Per tant, era del tot necessari per la fiabilitat del servei, per la seguretat de les persones i també a nivell urbanístic. He dit sempre, i ho mantinc, és així, la quantitat d'obres que en aquests moments i d'inversió que s'està fent a Rodalies, tant de bo s'hagués fet en el passat, però s'està fent en aquests moments. És un volum molt important de recursos i d'obres que s'estan fent i, efectivament, generen incidències en el propi servei. No dic que no s'hagi d'investigar, no dic que sigui normal, però sí que és veritat que impliquen aquestes incidències. Fet d'una manera més pautada i més planificada, és probable que n'hagués tingut menys. Però, en qualsevol cas, s'ha de fer. No només no ens n'empenedim, sinó que hem augmentat en 1.700 milions d'euros el pla de Rodalies, precisament per poder incrementar el nivell inversor i revertir la desinversió dels últims 10 anys de la manera més ràpida possible. Respecte al plàter, aquesta segona exposició pública atén a una petició i a un treball que hem fet amb les federacions municipalistes, amb la Federació de Municipis, l'Associació Catalana de Municipis, per tal d'integrar algunes esmenes, al·legacions que han treballat des de les entitats municipalistes i que representen canvis substancials i, per tant, per una major seguretat jurídica, es recomana una segona exposició. Li poso un exemple. Una petició que ens va semblar molt raonable és que en lloc de marcar només objectiu 2050, poguéssim marcar objectius 2030, 2040 i 2050. De manera que la ciutadania i els ajuntaments vegin que la integració de renovables és progressiva, és a dir, que no hi ha una arribada massiva de parcs eòlics i fotovoltaics a Catalunya, i de manera que aquells municipis que potser ja tenen la quota del 2030 assolida poden marcar-se un objectiu 2030-2040 i, per tant, que es vegi d'alguna manera aquesta arribada progressiva de la implantació de renovables a Catalunya. Aquesta podria ser una. Hi ha hagut també, en aquest temps d'elaboració del plàter, una revisió de les categories de sòls agrícoles. Doncs aquesta modificació també la volem integrar en les capes. Això també és un canvi prou substancial que recomana una segona exposició pública. Hi ha debat, i haurem de veure en els propers mesos, si el biogàs, l'estratègia del biogàs, s'incorpora o no com a annex al plàter. Això també seria un canvi prou substancial. Què ens permet aquest segon període d'exposició pública? Doncs ampliar o continuar amb el diàleg amb aquells ajuntaments que tenen una contribució en termes de megawatts major en la seva comarca o respecte a altres municipis, i per tant ens permet continuar amb el diàleg d'un possible fons de compensació en aquells municipis que tenen un major impacte de les renovables en el seu municipi. Per tant, hem fet, si em permet, de la necessitat virtut i, per tant, donem més seguretat jurídica i fem que l'aprovació definitiva s'allargui en el temps. Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
4: Fins aquí la roda de premsa de la consellera portaveu Sílvia Paneque en la roda de premsa posterior a la reunió del govern. Entre d'altres, ha parlat de l'esvoranc de Vallbona, ha confirmat que la grua està enterrada i que encara no se saben les causes, que DIF continua investigant. Ha celebrat la sentència del Tribunal Suprem i amb els nous amnistiats i ha reiterat el suport del govern de Salvador Illa amb la consellera Esther Nicolau Niubó, que ara per ara no té cap intenció de dimitir. I així continuaran la investigació per saber què ha passat amb les proves PISA. I amb això arribem al punt de 2:15.

0: En aquesta primera part de l'informatiu hem sentit el president del govern espanyol que en el balanç del curs polític fet des de la Moncloa ha alertat dels efectes de la nova onada de calor en les feines d'extinció dels 8 incendis que continuen actius, com el de la Vall d'Uixó, Madrid o Àvila, malgrat la bona evolució dels treballs. Sánchez també ha remarcat la bona marxa de l'economia espanyola i les previsions positives dels diferents organismes internacionals. I també hem seguit el torn de preguntes a la portaveu del govern, que en la tradicional roda de premsa dels dimarts també ha valorat, entre d'altres, el pronunciament que ha fet aquest matí el Suprem, que amnistia també 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament del 2017 que presidia Carme Forcadell. Es tracta de Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Els van condemnar a 4 mesos d'inhabilitació per desobeir el Tribunal Constitucional. De fet, bona part del que ens queda de temps el dedicarem a parlar amb Anna Simó, una de les amnistiades. I en clau internacional destacarem que al Japó un terratrèmol de magnitud 7,1 ha obligat a evacuar 150.000 persones de la prefectura de Kumamoto, al sud del país, i hauria provocat una 50ena d'hospitalitzacions. La primera ministra japonesa ha confirmat que hi hauria diverses persones ferides i edificis esfondrats. I pel que fa als esports, Pau Dax.
1: Segona jornada de l'estaix del Barça a Anglaterra amb doble sessió d'entrenament i amb Fermín, Araujo i Bernal reincorporats ahir al grup. I l'Espanyol també viatja a terres britàniques, on ja entrenarà aquesta tarda i jugarà demà davant el Burnley i dissabte amb el Middlesbrough.
0: I pel que fa al temps, molt de sol avui a tot arreu i també més calor amb alguns núvols baixos aquest vespre a la Costa Daurada. Demà serà un dia de sol i de calor intensa un altre cop amb temperatures que arribaran als 40 graus a ponent. A primera hora hi haurà bancs de boira a l'Empordà. Passen 2 minuts i mig del punt de 2:15 del migdia d'aquest dimarts 28 de juliol del 2026. Comencem aquesta segona mitja hora d'aquest informatiu explicant-vos que el Tribunal Suprem amnistia també 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament del 2017 que presidia Carme Forcadell. Es tracta de Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va condemnar a 4 mesos d'inhabilitació i amb 1.200 euros de multa per desobeir el Tribunal Constitucional. De fet, la sentència va arribar després que el Suprem ordenés repetir el judici per falta d'imparcialitat de 2 dels membres del Tribunal. La setmana passada, el Suprem ja va amnistiar els membres de la mesa del Parlament després de l'1 d'octubre que presidia Roger Torrent. I ara, tot seguit, saludem Anna Simó, exconsellera i exmembre de la mesa del Parlament. Anna Simó, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I moltes gràcies per atendre els micròfons de 3CAT Info. Com ha rebut aquesta decisió del Suprem? Com està?
2: Doncs sabíem que això era qüestió de dies. Darrerament, després del TV, s'ha començat a moure tot. Nosaltres, des de l'octubre de l'any passat, ja hauríem pogut ser amnistiats, perquè el Suprem va fer una providència al Constitucional dient que si se'ns podia aplicar o no la llei d'amnistia, i el Constitucional a l'octubre de l'any passat ja va dir que sí, però fins avui no ha passat. Per tant, sabíem que arribaria, però com que sempre arrosseguen els peus el Suprem, doncs mira, ha arribat avui, ahir la Meritxell Serret, fa uns dies en Roger Torrent i els membres independentistes de la seva mesa, i avui es toca els 4 membres de la mesa de l'1 d'octubre, només ens falta la presidenta Forcadell, de tots nosaltres.
0: Ho deia vostè ara mateix, eren conscients que això havia de passar, però qui és el primer que li ha passat pel cap quan ha rebut la notícia?
2: Doncs que moltes coses. Primer, que han passat 9 anys, des de tot l'inici del procediment. Després, pensar en tots els advocats que ens han donat suport i que ens han donat seguretat jurídica. I després també pensar com és important no només tenir gent amb la qual treballar colze a colze i milers de persones que van creure en el que fèiem i per què ho fèiem, sinó també tenir organitzacions polítiques fortes darrere que et donen la seguretat de que hi seran en els bons moments i en els mals moments, i la família. Això és el que he pensat, i he pensat que sort que es va ser capaç de poder fer una llei d'amnistia potent, i això no va ser gens fàcil, i pensar també doncs, que aquesta llei d'amnistia s'ha d'aplicar a les persones doncs, que més ho han pagat, tot el que va fer en aquell moment, que encara no estan amnistiades.
0: 9 anys després, vostè ara em feia un petit resum, el pitjor moment personal de tot aquest període va ser potser el fet que el judici s'hagués de repetir o potser n'hi va haver algun altre?
2: No, que el judici s'hagués de repetir al cap i a la fi va ser conseqüència d'un recurs que la meva defensa va fer al Tribunal Suprem. Per tant, ho vaig demanar i es va acabar fent. Bé, en allò personal, diversos moments, però són molt íntims i són me'ls quedo perquè sí, i perquè sé que no tinc dret a se sent en molts moments quan hi ha hagut gent que ha estat empresonada o que està patint en sí, no? A mi no, al final no va caldre, i per tant res a dir, però en allò més íntim jo tenia un fill de 5 anys en aquell moment i els meus pensaments en aquest moment van ser per ell.
0: Clar. La decisió de la justícia europea sembla haver finalment desencallat el bloqueig. Quan creu que aquest degoteig d'interlocutòries, arribarà als polítics independentistes a qui també s'imputa malversació?
2: Doncs això no es pot dir mai, perquè amb aquesta justícia espanyola que arrossega els peus l'alta justícia.
0: Perfecte. I a partir d'ara què? Quins plans tenim? Doncs sembla que hem perdut la connexió amb Anna Simó, que ha estat recentment amnistiada pel Tribunal Suprem. Nosaltres continuem amb aquest informatiu.
3: 3Cat Info.
0: I ho fem parlant del cas Kitchen. Ha quedat vist per sentència al judici pel conegut cas Kitchen contra l'excúpula d'Interior del govern del PP que tenia Mariano Rajoy com a president. Després de 4 mesos de judici a l'Audiència Nacional Espanyola, a l'última sessió han fet ús del seu dret a última paraula només 3 dels 8 acusats. L'exministre Jorge Fernández Díaz i el seu número 2, Francisco Martínez, s'enfronten a una petició fiscal de 15 anys de presó per tot aquest entramat de clavegueres de l'Estat que hauria operat contra l'extresorer del PP, José Luis Bárcenas, per eliminar tota la documentació i gravacions amb informació sensible contra el partit i els seus dirigents. És la mateixa petició per a l'exdirector adjunt operatiu, el comissari Eugenio Pino. La petició més alta, a més, és per l'excomissari Villarejo, que sí que ha intervingut avui, per qui la Fiscalia demana 10 anys de presó. I avui el president del govern espanyol ha alertat dels efectes de la nova onada de calor en les feines d'extinció dels 8 incendis que continuen actius, com el de la Vall d'Uixó, Madrid o Ávila, malgrat la bona evolució dels treballs.
4: Podemos empezar a ver el final del túnel en la lucha contra estos incendios con todas las precauciones en días y en horas especialmente complejas como las que nos quedan, porque la EMET nos acaba de denunciar un aumento significativo de las temperaturas, una nueva ola de calor.
0: Coincident amb l'aprovació de la declaració de zones greument afectades pels focs, que ha de facilitar tot el tema d'ajudes pels afectats, Pedro Sánchez ha defensat que cal fer un front comú contra l'emergència climàtica amb un pacte d'Estat i ha interpel·lat PP i Vox afirmant que aquest suport no és opcional.
4: Expresar a todos los actores políticos, a todos los gobiernos autonómicos, provinciales y locales, que el negacionismo climático es el peor de los combustibles ante la emergencia climática y que negar la realidad y las alarmas de la ciencia no nos prepara, al contrario, nos hace mucho más vulnerables y a nuestra población mucha más insegura.
0: En la compareixença per fer balanç del curs polític, Sánchez ha remarcat la bona marxa de l'economia espanyola i les previsions positives dels diferents organismes internacionals.
4: Que vamos a cerrar el año 2026, insisto, en un contexto tan difícil y tan complejo como el que tenemos, creciendo 5 veces más que Italia, 4 veces más que Alemania y 3 veces más que Francia.
0: Tornem als incendis. El de la Vall d'Uixó, al País Valencià, entra en el quart dia actiu. Les autoritats han aixecat part del confinament dels veïns, vigent des de dissabte, i el foc ja ha cremat més de 8.000 hectàrees. Pel que fa al de Madrid, els bombers que treballen en els incendis de Madrid i Àvila afronten un matí decisiu davant la previsió que el temps empitjori a la zona. Entre els dos focs s'han cremat 75.000 hectàrees. El més gran és el d'Àvila, amb 50.000 hectàrees calcinades, que s'enfronta amb més bones perspectives. Segons el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, durant la nit s'ha pogut treballar en bones condicions.
5: Razonablemente ha sido una noche positiva con mucho esfuerzo. Ha sido un trabajo muy importante y con un resultado razonablemente positivo, con lo cual hoy podemos estar un poco más tranquilos.
0: Els focs, recordem-ho, han provocat prop de 100.000 persones afectades i 63.000 evacuats. I a Catalunya, recordem-ho, Protecció Civil demana extremar les precaucions per evitar incendis a les portes d'una nova pujada de les temperatures que farà arribar demà els termòmetres als 40 graus en alguns punts del Principat. Avui, els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques en nivell 4 del Pla Alfa, el més alt. Per aquest motiu, també estan restringits els accessos a 3 espais naturals, el Montmell, Marmellà, Prades i Montsant. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, nivell 3 del Pla Alfa, afecta a 86 municipis.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I quan falten dos dies perquè acabi el termini de presentació d'al·legacions, cada cop hi ha més veus que reclamen aturar i replantejar el Plater, el pla dissenyat pel govern per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Avui són els pagesos representats per Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, les JARC. Rebutgen frontalment que posi en risc 300.000 hectàrees de sòl agrari per destinar-les a parcs eòlics o solars. Des del Carràs ens amplia aquesta informació l'Estela Busoms.
6: Si sumem eòlica i solar, el Segrià és la comarca catalana que més energia hauria de produir el 2050, segons un pla del govern que també assigna una gran quantitat de megawatts a les Garrigues, la Noguera i el Solsonès. JARC se suma a altres organitzacions agràries i presenta una esmena a la totalitat. Insisteixen que s'ha fet d'esquena al territori i que posa en perill la sobirania alimentària del país per la gran quantitat d'hectàrees de conreu que quedarien anul·lades per fer-hi energia, incloses terres de regadiu, i en canvi deixa fora espais ja urbanitzats o terrenys forestals on sí que tindrien un sentit. Cisco Esquerda és responsable de transició energètica de JARC.
7: Home, doncs no estaria malament que dins en zones on hi ha molt el risc d'incendi se pugui posar plaques solars, zones on no són agràries, on es faria un com a tallafocs, vale? On seria més accessible i no destrossarien el territori agrari.
6: I es queixen que, mentrestant, proliferen projectes especulatius que frenen que joves pagesos puguin accedir a terres per cultivar. És el cas del Cesc, que té 23 anys i és de Granyena de les Garrigues.
8: I nosaltres pues, anem allí i, clar, la gent s'espera a veure si el parc solar se fa i nosaltres, clar, volem arrendar, volem fer coses, volem tirar endavant i no ens deixen.
6: Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya també fa una crida al Departament d'Agricultura perquè defensi els interessos dels pagesos davant la conselleria que lidera el Plater, que és la de Territori.
0: Centenars de persones han sortit al carrer a Palma per protestar per les càrregues policials que hi va haver en la multitudinària manifestació de diumenge contra el turisme massiu. Els manifestants han demanat la dimissió del delegat del govern espanyol a les Illes i del cap de la policia. Palma, Caterina Carmen Jaume.
9: La policia vergonya me faria o els carrets seran sempre nostres. Són alguns dels crits dels manifestants que reclamen la dimissió del delegat del govern espanyol a les portes de la seva seu. Neguen que diumenge cap manifestant agredís ni a turistes ni a agents i que, al contrari, arribaven al Parc de la Mà per celebrar una manifestació històrica quan la policia va actuar de forma desproporcionada. Diuen que ha quedat en segon pla la manifestació per aquestes càrregues i insinuen que estava planificat. Sentim Jaume Pujol, portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
10: No trobem cap explicació lògica en aquesta càrrega perquè no hi va haver cap provocació per part dels manifestants. Va ser una manifestació totalment pacífica, no hi va haver cap desperfecte en tot el recorregut. Per tant, no li trobem una explicació lògica. El que sí que podem afirmar és que el que han aconseguit és que les imatges que se veuen són les imatges de les càrregues policials i no les imatges de 70.000 persones omplint els carrers de Palma.
9: Tampoc no descarten una demanda col·lectiva amb els 20 ferits, un dels quals encara està hospitalitzat.
0: I amb aquesta informació hem arribat al punt de 2:45 del migdia. Obrim l'àrea de servei. Com sempre, comencem amb la connexió, amb la informació del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
11: Hola, bon dia. Hi ha un vehicle avariat, un camió a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat per les autopistes C58 i C33. Ocupa un carril de circulació i on provoca més retenció és a la B20, la Pota Nord, on hi ha aturades des de Badalona i fins l'entrada a Barcelona pel nus de Trinitat per enllaçar amb rondes o bé amb les autopistes. També afecta la ronda litoral, amb retencions des de Sant Adrià de Besòs fins al nus de Trinitat en aquesta direcció, i la ronda dalt també amb lentitud i aturades entre Horta i el nus de la Trinitat. També aturats a l'autopista P7 entre Bellaterra i Barberà, en sentit nord en direcció Girona. I pel que fa a la resta, també hi ha retencions a la ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i també a l'altura de Montjuïc, en sentit en Besòs. Ara també s'aturen els vehicles a la C16 entre Sallent i Manresa, en sentit sud, en direcció Manresa-Barcelona. Compte per si hi ha alguna incidència en aquest punt. Pel que fa a la situació del transport públic, sense noves incidències, però recordem que sí que hi ha afectacions als trens que uneixen Reus i Castelló per falta d'atenció a la catenària d'una via entre Ulldecona i Vinaròs. I recordem que avui s'ha restablert el servei ferroviari entre Lleida i les Borges Blanques, que estava afectat feia una setmana per danys a la infraestructura provocades per un robatori de cable. En canvi, entre Lleida i la plana Picamoixons encara es manté el servei alternatiu per carretera. Més informació al punt de les dues.
3: El temps.
0: Una crònica d'en Tomàs Molina.
12: Avui és un dia típic d'estiu, típic de la canícula, amb força sol, amb temperatures altes. Encara avui quedaran per sota dels 40 graus les temperatures màximes. Avui al vespre apareixen alguns núvols baixos a la façana litoral de la Costa Daurada, les Terres de l'Ebre, i demà al matí, a primera hora, hi haurà bancs de boira que afectaran alguns punts de la façana litoral del nord, especialment cap a l'Empordà. A la tarda, fins i tot podria haver-hi alguna gotellada en algun punt del Ripollès. Serien coses de poca importància. Demà, les màximes sí que arribaran els 40 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, i estaran per sobre els 35 a bona part de l'interior del país. Per tant, la calor començarà a ser més intensa, una situació de calor que es manté fins al cap de setmana, tot i que la inestabilitat sembla que també serà present al llarg dels propers dies, i això pot fer que, sobretot a les tardes, puguin reaparèixer els ruixats, localment les tempestes, que momentàniament almenys puguin refrescar l'ambient, especialment en zones de muntanya i en àrees del Pirineu.
3: 3CAT Info.
0: Al Japó, un terratrèmol de magnitud 7,1 ha deixat un nombre indeterminat de morts i obliga a evacuar 150.000 persones de la prefectura de Kumamoto, al sud del país. També hauria provocat una cinquantena d'hospitalitzacions. El sisme també ha deixat prop de 40.000 llars sense electricitat i ha interromput el transport ferroviari i aeri de la zona. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha confirmat que hi hauria diverses persones ferides i edificis esfondrats.
13: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric i incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
0: Les autoritats japoneses també estan molt pendents d'un centre comercial on es podrien haver quedat un gran nombre de persones atrapades en el moment del terratrèmol. L'Agència Meteorològica del Japó adverteix que les rèpliques podrien continuar durant aproximadament una setmana i alerta també del risc d'esllavissades de terra a les àrees més afectades. Poc més de 10 minuts i arribarem al punt de les dues. L'atur cau a mínims i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació. La taxa d'atur se situa ara al 7,9%, 2 punts menys que la mitjana de l'estat espanyol, segons l'enquesta de població activa. Ara hi ha 343.000 persones que busquen feina, 93.000 menys que el trimestre anterior. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord, amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, considera que les dades demostren la bona marxa de l'economia catalana.
14: Totes les dades són positives, són satisfactòries, molt satisfactòries, i el que indiquen és una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació, i el que esperem és que aquesta dinàmica es...
0: També s'ha retallat un 20% la llista d'aturats de llarga durada. N'hi ha 35.000 menys que l'enquesta anterior. Des del 1 de maig s'han comptabilitzat més de 2.500 episodis d'insolacions i cops de calor a Catalunya. A urgències hospitalàries han arribat mig miler de casos i una trentena van acabar amb hospitalitzacions. Les insolacions i cops de calor han afectat principalment excelment de la població que va dels 15 als 44 anys i els han atès principalment en centres d'atenció primària. Des de l'1 de maig també s'han registrat 230 episodis de síncopes de calor. En aquest mateix període també s'han atès prop de 2.000 casos de deshidratacions, 200 dels quals van acabar ingressats en centres hospitalaris. Aquests episodis són molt més freqüents entre la població més gran de 80 anys. El sistema d'emergències mèdiques ha gestionat més de 1.800 incidents relacionats amb les altes temperatures. Un 60% van necessitar un trasllat a un centre sanitari. I el projecte europeu Menvest ha desenvolupat una aplicació per a mòbil destinada a prevenir la depressió. L'eina, que es diu Mentina, forma part d'un projecte que coordina a l'Estat l'Hospital del Mar. L'aplicació fa un seguiment de l'activitat diària de l'usuari amb preguntes específiques i ofereix recomanacions adaptades a cada persona. Els continguts els han elaborat psicòlegs i psiquiatres experts a partir de l'evidència científica. Els responsables recorden que l'eina no substitueix cap tractament mèdic. Ara, un assaig clínic amb 660 voluntaris de tota Europa servirà per validar l'aplicació.
3: 3CAT Info.
0: Desarticulada a Badalona una organització criminal dedicada al tràfic de xix. El grup distribuïa la droga a diversos països d'Europa, sobretot França, Alemanya i Itàlia. L'operació a càrrec de la Policia Nacional s'ha saldat amb 4 detinguts i amb la intervenció de més de 300 quilos de xix, 138.000 euros en efectiu, un revòlver i 8 vehicles d'alta gamma. La investigació ha revelat que el grup tenia una estructura organitzada i aplicava mesures per evitar els controls policials. Un dels investigats feia servir el taxi amb què treballava per transportar la droga. La seva filla l'acompanyava per donar aparença de normalitat als desplaçaments. La investigació va començar abans de l'estiu de l'any passat, després de detectar l'activitat del grup a Badalona. Les vigilàncies van permetre identificar els llocs on l'organització amagava la droga i culminar l'operació amb la detecció dels 4 investigats.
15: I see 20 or 30 girls come in here every day. From small towns with big dreams. Some girls crack under the pressure.
0: La pel·lícula danesa The Neon Demon dona el tret de sortida avui al Festival Gandules, al CCCB, un cicle de cinema a la fresca que en aquesta edició es dedica a la bellesa, al cos i la perfecció i que coincideix amb l'exposició El culte a la bellesa que es fa al centre. Desiree Defès, responsable del cicle del Festival Gandules, explica quin tipus de pel·lícules es podran veure.
16: És una selecció molt variada, intentant cobrir diferents dècades. Són pel·lícules que tenen com una premissa molt potent, molt contundent, i a partir d'aquí tot tipus de gèneres i tot tipus de propostes comptant amb que el públic és molt variat.
0: La substància, Els ulls sense rostre i Helter Skelter són altres films que es podran veure en aquest cicle que s'allargarà fins al 13 d'agost, de dimarts a dijous, a partir de les 10 del vespre. I una exposició del Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí, el Baix Empordà, reivindica les fotografies analògiques dels àlbums familiars. El fotògraf i col·leccionista Jordi Barón n'ha anat recopilant i ens ho explica la Núria Peraire.
17: Dues persones al menjador de casa davant les cortines posen disfressades, tot plegat amb un color sèpia. És un exemple de les més de 300 fotografies que es poden veure. Mostren la vida quotidiana de la segona meitat del segle passat, del segle XX. El fotògraf, antiquari i col·leccionista Jordi Barón ha dedicat dècades a recopilar aquestes imatges anònimes que, per tant, estan fora dels circuits artístics.
18: La història de la fotografia és un 1% fotografia de fotògrafs o gent, artistes, no? I un 99% és fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia que és la més corrent?
17: Les vol preservar perquè es tracta, diu, d'un patrimoni visual fràgil i dispers.
18: Hem de reivindicar aquest tipus de fotografia que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o, si no, són iguals o molt similars.
17: També hi ha fotografies eròtiques amateurs, imatges clandestines o sèries marcades pel voyeurisme.
3: Esports.
0: Fins al punt de les dues amb en Pau Dax. Pau, bon dia.
1: Bon dia. Segon dia de l'estaix del Barça masculí de futbol a Birmingham, Anglaterra, on ha acabat el primer entrenament de la doble sessió prevista per avui. Fermín, Araujo i Bernal ja es van exercitar ahir amb el grup. Fermín va ser la principal novetat i torna un cop recuperat de la fractura d'un dit del peu dret que el va deixar sense Mundial. Araujo ha superat una lesió a l'adductor que es va fer durant la Copa del Món i Bernal reapareix després de no jugar divendres contra l'Europa per precaució. Valde segueix al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. A l'estaix hi ha 17 jugadors del planter i 13 del primer equip, entre ells Frenkie de Jong, en plena recuperació conservadora de la lesió de llarga durada al genoll dret, i Marc-André Ter Stegen, pendent que es tanqui la seva sortida a l'Ajax d'Amsterdam. Un Barça que jugarà divendres contra el Birmingham i dilluns 3 davant el Preston North End, tots dos de la segona divisió anglesa. El club blaugrana, d'altra banda, ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp, segons va explicar ahir el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El jugador del Manchester City també el pertenen altres equips, com ara el Real Madrid.
3: 3CAT Info.
1: L'Espanyol també marxa a Anglaterra aquest migdia i aquesta tarda ja hi entrenarà. S'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos demà contra el Burnley, club també propietat de Alan Pace, màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. Al Centre Esportiu Sabadell, el fins ara capità Rubén Martínez ha anunciat fa uns minuts la seva retirada als 36 anys. Després de dues temporades i dos ascensos amb els vallesans, Martínez seguirà vinculat al club arlequinat, ja que passa a ser el nou secretari tècnic del primer equip. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona després de renovar per un any amb l'objectiu de tornar a primera. L'uruguaià diu que per tancar l'acord de renovació s'ha adaptat a les circumstàncies actuals del club. D'altra banda, el Girona i el Sabadell jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a Girona a porta tancada. I el Barça femení ha completat avui el primer entrenament de la pretemporada amb Aitana Bonmatí entrenant-se al marge del grup per les molèsties que arrossega el peroné de la cama esquerra. Tampoc ha participat amb el grup Laia Alexandri, que es recupera del trencament del lligament creuat anterior del genoll dret que va patir al gener. Zinedine Zidane ha estat presentat com a nou entrenador de la selecció francesa aquest matí a la seu de la Federació Francesa de Futbol, a París. Zidane, de 54 anys, signa fins al Mundial del 2030 i feia temps que esperava aquesta oportunitat.
19: J'ai passé ces 4-5 années à attendre...
20: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
1: L'exjugador del Real Madrid substitueix Didier Deschamps, que portava 14 anys amb el càrrec de seleccionador, durant els quals va guanyar el Mundial del 2018, el segon de França, i la Nations League del 2021. La Comunitat de Madrid ha suspès la concessió de l'estadi de Vallecas al Rayo després de detectar deficiències greus de seguretat a les instal·lacions. Les obres per corregir aquestes deficiències començaran demà.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça de bàsquet continua refent l'equip i ahir va anunciar el seu nou fitxatge. Es tracta de Tosin Ebuoma, un aler pivot que arriba per reforçar el joc interior en el lloc de Toko Shengelia, que marxa al Dubai de Xavi Pascual. Ebuoma és anglès, té 25 anys i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. I el Kitsanàs Manresa, per la seva banda, va anunciar ahir l'arribada de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 centímetres. Té experiència a l'NBA, però encara no ha jugat a cap equip europeu. Un últim apunt en bàsquet, l'exjugador del Madrid, Mario Hezonja, jugarà finalment als Cleveland Cavaliers. També a l'NBA, els Sixers han fet oficial el fitxatge de LeBron James. I en motor, les proves del Mundial de Resistència que s'havien de disputar a Qatar i a Bahrain al novembre s'han suspès a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. Finalment, una es correrà al circuit de Catalunya a Montmeló del 16 al 18 d'octubre i l'altra a Monza, a Itàlia.
2: El Tribunal Suprem cedeix davant la justícia europea. Avui ha amnistiat els membres de la mesa del Parlament del 2017. Bon dia, són les dues.
21: Catalunya migdia. Amb Natàlia Ramon.
2: Aquest matí, el tribunal ha aplicat la llei a Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, condemnats per un delicte de desobediència. Formaven part de la mesa del Parlament presidida per Carme Forcadell, que encara està a l'espera que se li apliqui la llei, Marta Prat.
22: El Suprem també va aplicar ahir l'amnistia a l'exconsellera d'Agricultura, Meritxell Serret, de moment primer i únic membre del govern de Carles Puigdemont a beneficiar-se d'aquesta llei. Per l'advocat Gonzalo Boye, el Suprem acabarà aplicant l'amnistia a tothom que hi té dret, també als exiliats.
23: Sí, perquè al final, què van a ser? ¿Dejar solo a cuatro personas, tres personas fuera de la amnistía? Yo creo que eso no va a pasar.
2: I el Consell de Ministres aprova la declaració de zones greument afectades pels focs que ha de permetre tramitar les ajudes per als damnificats. La declaració inclou zones a Catalunya, com ara les Gavarres.
22: Pedro Sánchez, en l'última compareixença abans de les vacances, ha defensat un front comú contra l'emergència climàtica amb un pacte d'estat i ha demanat apartar les teories negacionistes.
2: Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
24: Són 211 zones afectades especialment pels incendis de la zona de Madrid, a Vila i Toledo, però també amb ajudes a la Bisbal d'Empordà per agilitzar les peticions i els beneficis fiscals als afectats. També avui permisos laborals inèdits de més de 4 mesos per a aquells que no poden anar a treballar pels focs que cremen des del 23 de juliol. Un Sánchez molt dur contra el PP, a qui pràcticament equipara a Vox pel negacionisme climàtic.
25: Negacionismo, que por desgracia se está abriendo paso en algunas comunidades autónomas, pues es el peor de los combustibles para luchar contra la emergencia climática.
2: Doncs justament a la Vall d'Uixó la vida recupera la normalitat després que s'hagi aixecat el confinament per l'incendi que crema des de dissabte. En canvi, altres nuclis pròxims al foc continuen confinats i pràcticament buits. La situació als focs de Madrid i Àvila de moment millora poc, mentre que els efectius dels bombers s'afanyen aquest matí amb les tasques d'extinció perquè demà el temps empitjora. Les temperatures es tornaran a enfilar. Anem cap a la Vall d'Uixó, Colla Ballester.
26: Dos pobles tornen a tenir vida, però encara n'hi ha 14 que estan buits, desallotjats. El fum segueix cobrint tota la plana baixa, on es recomana no beure aigua de l'aixeta. Els bombers ja van per davant del foc, però encara no està ni perimetrat ni controlat.
2: I al Japó hi ha hagut un terratrèmol de magnitud 7,1 que ha provocat importants destrosses i un número encara indeterminat de víctimes.
22: Ha estat al sud del país i ha obligat a evacuar prop de 150.000 persones. A més, hi ha més de 40.000 llars sense electricitat i s'ha interromput el transport ferroviari i aèri de la zona.
2: I tornant a Catalunya, tenim un rècord d'ocupació. L'atur baixa per sota del 8% i a Catalunya hi ha gairebé 4 milions de persones que tenen feina. Aquestes dades superen el màxim registrat fins ara el tercer trimestre de l'any passat. Això, segons les dades fetes públiques a l'enquesta de població activa.
22: L'ocupació creix sobretot al sector dels serveis, coincidint amb la temporada turística, també a la indústria i a la construcció. Totes aquestes dades ja comencen a recollir l'efecte de la regularització d'immigrants.
2: I en temps de cultura, la besneta de Richard Wagner aterra a Catalunya. És la directora del Festival Bayreuth, que porta a Barcelona una de les grans obres del seu besavi, l'Anell de Nibelung, en un concert al Palau de la Música el 28 d'agost, amb l'orquestra del festival dirigida per Pablo Heras Casado. I els esports, ja tenim els dos, el Barça i també l'Espanyol, funcionant a ple rendiment, Ernest.
27: Doncs sí, Barça i Espanyol masculí són a Anglaterra, l'Espanyol a punt d'aterrar i el Barça femení amb el primer entrenament ja a casa a la ciutat esportiva. Per cert que a França, fa poca estona, Zinedine Zidane ha estat ja presentat com a nou seleccionador després del fiasco del Mundial dels Estats Units.
2: I ara ens mirem la circulació. Mariluz García.
28: Bon dia, doncs amb poques complicacions, però hi ha un carril tallat a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat a causa d'un camió avariat. Això provoca cues a la B20, la Pota Nord, des de Badalona, la Ronda de Dalt des de Via Júlia, la Ronda Litoral des de Sant Adrià de Besòs, també hi ha cua a la mateixa Ronda Litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i destaquem també l'autopista AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, direcció Sud.
2: I ara ens mirem el temps.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb Gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Perquè avui sembla que ja es comencen a enfilar les temperatures. Tomàs Molina, bon dia.
4: Molt bon dia. Sí, haurem de seguir aquesta situació que durarà com a mínim fins diumenge amb un ascens continuat de les temperatures i un altre cop amb un retorn a partir, sobretot de demà passat, ja de per sobre dels 40 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. De moment avui, el que queda d'avui, les màximes quedaran al voltant dels 38-39 com a molt a Ponent o en algun punt de les Terres de l'Ebre, sol en conjunt, amb algunes nuvolades baixes aquest vespre a la façana litoral de la Costa Daurada i demà al matí amb bancs de boira que seran espessos, especialment cap a l'Empordà. Demà a la tarda no descartiríem ja algun primer ruixadet, alguna gotellada en àrees del Pirineu amb temperatura que ja podrà arribar als 40 graus a les comarques de Ponent i així seguirà la setmana amb temperatures altes però també amb un augment de la inestabilitat que pot donar més ruixats, més tronades i que sobretot de cara a finals de setmana podria ajudar almenys a les zones de muntanya en punts de l'interior en aquest moment de ruixat a baixar una miqueta aquesta calor ambiental.
2: Doncs una bona combinació, calor i una mica de tempesta. Gràcies, Tomàs.
4: Bon dia.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Les 2:07. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. Després que hi anunciés que amnistiava la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, avui s'ha fet públic que també ha concedit la mesura de gràcia a quatre dels membres de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre, la que presidia Carme Forcadell. Jordi Corbalán.
5: Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va condemnar 4 mesos d'inhabilitació i amb 1.200 euros de multa després d'un segon judici per desobeir el Tribunal Constitucional. Anna Simó, una de les amnistiades, n'ha parlat aquest migdia a aquesta emissora.
6: L'amnistia representa un acte de justícia de compliment d'una llei que els alts tribunals espanyols han intentat estalviar-se només després que el TGE, que és el costó de la justícia espanyola, que han començat a moure.
5: La setmana passada, recordem-ho, el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament de després de l'1 d'octubre, la que presidia Roger Torrent. L'alt tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui se li aplica la llei. Va ser condemnada a un any d'inhabilitació quan va tornar a Catalunya després de 3 anys i mig a l'exili. També van ser amnistiats els síndics de l'1 d'octubre. L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boya, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb l'expresident i els exconsellers Comín i Puig quan hagi paït la sentència de la justícia europea. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
7: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes. Porque el TJUE zanjó el tema definitivamente. Esto no va a haber otra sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía de España. No la va a haber.
5: Els dirigents del procés amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal, però, ha mantingut fins ara que el delicte de malversació no és amnistiable. Previsiblement, esperarà l'opinió del Tribunal Constitucional per decidir si també amnistia Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta de membres del govern de l'1 d'octubre. El Constitucional, però, és de vacances i no començarà a estudiar els recursos fins al 22 de setembre.
2: I ara marxem cap a Madrid perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, veu llum al final del túnel en les tasques d'extinció dels greus incendis de Toledo, Ávila i també el de Madrid, tot i que venen hores crítiques amb una nova onada de calor. Ho ha dit després de l'últim Consell de Ministres del curs polític que ha aprovat la declaració de zones greument afectades pel foc amb ajudes per als damnificats. Sánchez ha carregat contra el Partit Popular, a qui ha posat pràcticament el mateix sac que Vox pel negacionisme climàtic. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
24: Bon dia, Pedro Sánchez. S'ha mostrat relativament optimista. Creu que s'ha pogut avançar prou per aturar els focs, tot i que parla encara d'hores crítiques abans de l'entrada d'una nova onada de calor, la quarta. I si és així, és gràcies, afirma, als esforços de tots els efectius.
25: Podemos empezar a ver el final del túnel en la lucha contra estos incendios con todas las precauciones en días y en horas especialmente complejas como las que nos quedan, porque la EMET nos acaba de denunciar un aumento significativo de las temperaturas, una nueva ola de calor.
24: Són ja 170.000 hectàrees cremades en el que va d'estiu. Avui el Consell de Ministres ha declarat 221 zones afectades per emergències de protecció civil, també a Catalunya, com els municipis afectats pel foc de les Gavarres i és la Bisbal d'Empordà. També un paquet laboral inèdit, una prestació extraordinària per emergència extrema de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat pels que no poden anar a treballar o s'han centrat en les tasques de reconstrucció de casa seva. Un president molt dur amb el PP, a qui acusa de posar-se del costat del negacionisme climàtic de Vox, allà on governa, els torna a insistir que és imperatiu, diu, tenir un pacte d'estat contra l'emergència climàtica, no només per apagar els focs, sinó també per prevenir i per reconstruir.
25: Negacionismo, que por desgracia se está abriendo paso en algunas comunidades autónomas, pues es el peor de los combustibles para luchar contra la emergencia climática.
24: Sánchez però ha reconegut que no trucarà a Feijóo, de qui n'espera ben poc en aquest sentit, però diu que té les portes obertes si se volen sumar a aquest acord.
22: I Tania Sánchez també ha aprofitat la compareixença per donar explicacions sobre el judici a la seva dona, de qui n'ha defensat la innocència i la seva professionalitat.
24: Sí, no ha estat tan breu com en altres ocasions. Ha esplaiat més en la defensa de la seva dona. Diu que parlar només d'ella, com la seva parella o del seu germà, els deshumanitza, que tots dos tenen un ampli currículum. De la seva dona ha dit que ho va deixar tot, la seva empresa, quan va entrar a ser president, per no tenir conflictes d'interessos. I s'ha preguntat què més havia de fer, assegura, perquè té una carrera impecable. I s'ha preguntat...
25: La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿la pareja de un presidente o presidenta de gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional? ¿Esa es la España que queremos?
24: Ha recordat que en els dos casos la Fiscalia no va acusar i diu que és una causa política que han impulsat les acusacions populars, entre d'altres, de partits com Vox. Sobre Zapatero, es reitera, diu que ha donat explicacions, manté la seva confiança i diu que no és el seu portaveu, que tot allò que hagi d'explicar ho farà davant del jutge.
22: Doncs hem començat parlant d'aquestes ajudes per les zones cremades per aquests grans focs forestals i ara hem d'anar cap a l'incendi a la Vall d'Uixó, al País Valencià. Perquè ja ha entrat en el quart dia actiu. Els bombers asseguren que van per davant del foc, però l'incendi encara no està ni perimetrat ni controlat. Ja ha cremat més de 8.000 hectàrees i les autoritats han aixecat el confinament de part de la població, que estava vigent des de dissabte. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport d'en Xavier Espel. Coia.
8: Bon dia. Veïns de dos pobles, la Vall d'Uixó i Vilavella, ja han pogut tornar a casa, però 14 municipis encara estan deserts i custodiats per la Guàrdia Civil. Un d'ells és el Fondeguilla, un poble de 800 habitants enclotat en un barranc que és la porta d'entrada al Parc Natural de la Serra d'Espadà i on s'ha cremat tot l'entorn. Ara només s'hi pot entrar per emergències. L'alcalde, Salvo Ventura, n'ha parlat a 3Cat Info.
9: He quedat en gent per a poder entrar a collir medicines i per a gent que li fa falta, perquè, claro, és el tercer dia i n'hi ha gent que va així en lo poc que duia en les mans i esperar que el dia pareix que vagi millor que ahir i evolucione bé cap a la vesprada i ens informen de notícies positives.
8: Entre els veïns que ja han pogut tornar a casa, a la Vall i a la Paula, el foc li va arribar a 200 metres. O l'Elias, que viu a una de les cases de la Vall, que ha fet de barrera del foc. La Paula es va evacuar, l'Elias no.
10: Molta angoixa perquè no te'n vas, si no saps quan vas a tornar, si el foc va plegar a ta casa, si va cremar-se... Pues la veritat que han sigut, sobretot la nit, que és quan més se va descontrolar el foc, perquè tampoc estaven ja els dispositius aeris, aleshores el foc anava sense ningú control.
11: Decir lo que queráis. Si queréis denunciarme, hacer lo que queráis. Yo de aquí no me voy porque toda la vida ha sido para mis tres hijos hacerle su casa y estar todos juntos.
8: L'olor de fum i la boirina de la cendra encara cobreix tota la plana baixa. L'aigua de boca millor si és embotellada i a moltes zones és millor circular amb mascareta, mentre l'incendi continua actiu.
22: Doncs tot això al País Valencià, els incendis de Madrid i Àvila, que han cremat ja 75.000 hectàrees. El més gran és el d'Àvila, amb 50.000 hectàrees calcinades. I avui s'afronta amb una mica de més bones perspectives. Els focs han afectat prop de 100.000 persones, amb 63.000 evacuats. A la província de Toledo, els veïns de 9 municipis ja han pogut tornar a casa després que s'hagi rebaixat l'emergència al nivell 2.
2: Enviada especial a Hinojosa de San Vicente, Montse Poblet, amb el suport de Xavi Luna. Montse.
0: Bon dia. Aquest és un dels primers pobles evacuats on la gent ha pogut tornar a casa seva. Són 500 veïns els que dissabte els van dir que havien de marxar perquè el foc, que s'ha quedat a uns 30 quilòmetres a la Sierra de San Vicente, venia cap aquí. Va marxar tothom, menys l'alcalde, un treballador de l'Ajuntament i el Jesús, un dels propietaris del zoo del poble, l'únic que hi ha a Castella-La Manxa i on viuen 230 animals.
12: Evacuar d'aquí ni jo ni mis hijos no hemos querido salir d'aquí nadie. O sea, porque es que esto hay que cuidarlo. Y ahí, a ver, hay crías, ahí tenemos nacimientos de hace 3 días, hay que darle biberones, en fin, esto no es una cosa que, oiga, como me voy de mi casa y bueno, ya vendré.
0: Malgrat els seus esforços, aquests dies se'ls hi han mort 5 animals. No saben si per la calor o pel fum. De fet, ell continua portant la mascareta a la butxaca, però avui ja es respira bé i no cal posar-se-la. La situació del foc ha millorat durant la nit i fa poca estona la província de Toledo ha sortit de la situació d'emergència i ha ordenat el retorn de tots els evacuats. Els que encara no poden fer-ho són els evacuats d'Àvila i de Madrid, com els veïns de Valdemaqueda, el poble que ahir es va desallotjar i que aquesta nit els bombers han salvat de les flames. El Pedro, un dels veïns més vells del poble, ens assegura que mai havia vist un foc tan virulent.
13: La culpa la tienen que no nos dejan a los pueblos, no nos dejan a sacar la leña muerta, como hace 50 años que todo el pueblo sacaba la leña muerta, iba por la leña, había ganado, se sembraba y todo eso, y eso no te dejan.
0: El Pedro l'hem trobat a un dels poliesportius que s'han habilitat per atendre els evacuats mentre els bombers continuen treballant. La superfície en flames és molt menor que la d'ahir i de moment no bufa el vent. El perill el tenim en la onada de calor que ha de començar demà.
2: Doncs els bombers també treballen perquè l'incendi de la Gironda a França no es continuï expandint. La previsió

0: molta expectació avui, un dia clau per lluitar contra aquest incendi degut a la pujada de les temperatures i també a la reorientació del vent. Això sí, si el foc és estabilitzat, encara no està fixat i tothom mira aquesta previsió del temps. I és per això que la prefectura ha fet evacuar els càmpings del poble de la Canau, el que representa unes 4.000 persones suplementàries. El centre que acull el màxim d'evacuats a Bordeus estan a punt per poder acollir més gent si fes falta. Escoltem Rodrigo Ulrich, responsable de la logística.
1: Hem acollit una part de la gent en les primeres hores, també durant els primers dies, però allò que encara té capacitat per acollir-ne centenars o milers si malauradament fes falta.
0: Els darrers dies s'ha treballat i de valent per crear tallafocs més de 100 quilòmetres de barreres, és a dir, han tallat la llenya, el bosc, tota la matèria que podria cremar, com explica l'operador forestal Martin de Montbron.
2: El que fem és crear una franja de suport per extreure la vegetació, tallar-la i retirar-la de la zona. Així, quan el foc ja arriba, ja no té combustible per continuar avançant i perd intensitat.
0: Fins que el foc no sigui declarat fixat, els evacuats no podran tornar a casa seva.
3: Doncs a Catalunya, Protecció Civil demana extremar les precaucions per evitar incendis de les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar demà els termòmetres a la ratlla dels 40 graus en alguns punts del Principat. Avui els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques en nivell 4 del Pla Alfa, el més alt. Per aquest motiu també estan restringits els accessos a 3 espais naturals, el Montmell Marmellà, també a Prades i al Montsant. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, el de nivell 3 del Pla Alfa, afecta avui a 86 municipis. I els bombers treballen perquè... els bombers de la Generalitat de Catalunya continuaran sense fer hores extres voluntàries tot aquest estiu. Es tracta d'una mesura de protesta per millorar les seves condicions laborals i que ha implicat el tancament momentani d'alguns parcs, a més d'una sobrecàrrega de feina sobre la plantilla en plena campanya d'incendis. Tot això ho ha seguit des de Viella la Sofia Cabanes.
4: Després d'una votació interna, els bombers han decidit mantenir el pols amb Interior. Tot i reconèixer avenços en les negociacions, denuncien que durant anys el funcionament estructural del cos s'ha basat en la bona voluntat de la plantilla per fer hores extres voluntàries. Ara, des de l'inici de juliol, han deixat de fer-ne i això ha tingut conseqüències. Marc Curcó és el delegat de bombers a la UGT.
5: Això què implica? Que hi ha menys gent per treballar. La càrrega de feina és la que carreguem nosaltres. No és del tot la falta de personal, perquè aquí la casa ho està fent relativament bé, sinó la falta de planificació. I això és el que volem, que se planifiquin les coses ben fetes.
4: Entre altres demandes, reclamen implantar més mesures davant l'exposició a contaminants. Joan Viescas, delegat de Comissions Obreres.
6: I els contaminants se pugen al camió, se porten al parc i s'està demostrant que acaben arribant als domicilis particulars dels bombers.
4: El Departament d'Interior, per la seva banda, assegura que la resposta a les emergències està garantida i que quan un parc no disposa de prou efectius, s'activen recursos d'altres parcs per cobrir-ho.
3: Una pausa i obrem la plana econòmica.
7: Catalunya migdia.
8: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
9: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.
8: Tota la informació a buitaull.cat.
9: Buit a Ull, muntanyes d'adrenalina.
10: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
8: Catalunya migdia.
3: Les 2:22. I tornem a Madrid perquè sembla que hi ha alguna novetat pel que fa al Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de fer demà. Tània Tàpia.
11: Sí, bon dia. Doncs ha quedat posposat el 4 de setembre. Ho havia demanat el Partit Popular per carta, adduint falta d'informació i transparència.

0: Transparència per abordar el nou model de finançament i fons del Ministeri d'Hisenda ens confirmen que accepten aquesta petició, tot i negar que hi hagi hagut aquesta manca d'informació. Diuen que és mostra de la bona voluntat que tenen de poder arribar a un acord per un model, recorden, que és positiu per a totes les comunitats i que permetrà injectar 21.000 milions extra a tots els territoris. El model es votava demà, Catalunya hi votava a favor i també Canàries, un territori governat per PP i Coalició Canària. Com diem, aquest acord ja s'haurà d'esperar fins a després de les vacances, el 4 de setembre.
1: Gràcies, Tània. Queda clar, doncs, el Consell de Política Fiscal i Financera ajornat fins al setembre. L'atur cau a mínims i baixa del 8% a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació amb gairebé 4 milions de treballadors. Ho diu l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre, que recull els efectes de la temporada turística. Mireia Sala.
2: La taxa d'atur se situa ara al 7,9%, 2 punts menys que la mitjana de l'estat espanyol. Ara hi ha 343.000 persones que busquen feina. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. Al conjunt de l'estat espanyol, Catalunya lidera tant l'augment de l'ocupació com la caiguda de l'atur. El president Pedro Sánchez destaca la bona marxa de l'economia.
3: Que vamos a cerrar el año 2026, insisto, en un contexto tan difícil y tan complejo como el que tenemos, creciendo 5 veces más que Italia, 4 veces más que Alemania y 3 veces más que Francia.
2: Les últimes dades de l'EPA comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que va iniciar-se al juny, i és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers. Aquesta mateixa xifra l'any passat suposava una cinquena part del total.
1: I el govern ha renovat el mapa de zones tensionades, és a dir, els municipis amb més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu del lloguer. El llistat s'amplia dels 271 municipis que hi ha ara, en total, fins als 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, però també en surten una vintena, Jordi Canal.
4: Sí, entre les noves incorporacions destaquen Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari, Sacalm o Agramunt. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat a l'habitatge, segons el govern, i ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tenses. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
5: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funcionen, i per tant la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen, doncs s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
4: El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, troba absurd excloure municipis del llistat.
6: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
4: Ara el mapa d'àrees tenses se sotmetrà a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el vistiplau. A més d'això, el govern ha aprovat la creació de la Direcció General de Disciplina en l'Habitatge. És un departament pactat amb els comuns que controlarà específicament que es compleixin les normatives d'habitatge i que sancionarà les infraccions.
1: I ara ens fixem en el que està passant a Palma. Són alguns dels crits que s'han sentit aquest migdia en contra de les càrregues policials que hi va haver en la manifestació de diumenge contra el turisme massiu. Els manifestants han demanat la dimissió del delegat del govern espanyol a les Illes. Palma, Caterina Carmany, bon dia.
7: Bon dia. La calor no ha aturat els crits de les 300 persones durant 2 hores contra la policia i per la dimissió del delegat del govern espanyol. Des de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol acusa els agents de carregar injustament diumenge per tapar l'èxit de la manifestació.
8: No trobem cap explicació lògica en aquesta càrrega perquè no hi va haver cap provocació per part dels manifestants. Va ser una manifestació totalment pacífica, no hi va haver cap desperfecte en tot el recorregut, per tant, no li trobem una explicació lògica. El que sí que podem afirmar és que el que han aconseguit és que les imatges que se veuen són les imatges de les càrregues policials i no les imatges de 70.000 persones omplint els carrers de Palma.
7: No descarten una denúncia col·lectiva amb la vintena de ferits en aquestes càrregues policials.
1: Els principals directius de la Generalitat i les seves empreses públiques hauran de passar, a partir d'ara, un procés de selecció i ja no seran triats, ha dit en funció del color polític de cada govern. Així ho recull l'avantprojecte de llei que avui ha aprovat el Consell Executiu per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es tracta d'un dels principals pilars de la reforma de l'administració que el govern de Salvador Illa té previst impulsar aquesta mateixa legislatura. Palau de la Generalitat, Marta Corbalán, bon dia.
9: Hola, bon dia. Els directors generals i de serveis i els subdirectors de les diferents conselleries seran triats per criteris de meritocràcia i els seus mandats seran de 7 anys, prorrogables per al mateix període si hi ha un informe d'idoneïtat. Això vol dir que estaran en el càrrec més enllà d'una legislatura. D'aquesta manera, cada vegada que canviï el color polític d'un govern, no s'hauran de rellevar la majoria dels càrrecs, que es calcula que són entre 400 i 900. Segons la portaveu del govern, Sílvia Paneque, l'objectiu és professionalitzar el personal directiu i garantir una millor prestació dels serveis públics.
10: Un cop aprovada, permetrà, primer, encaminar el relleu generacional que estem vivint al govern de la Generalitat, la captació i retenció de talent a l'administració pública, que és un dels reptes més imminents que tenim com a administració, no només la captació, sinó la retenció d'aquest talent.
9: Aquesta llei, que ara s'haurà d'aprovar al Parlament, exclou els consellers i els secretaris generals dels diferents departaments que seguiran sent triats per designació política.
1: I avui el cas Kitchen ha quedat vist per sentència. Després de 4 mesos de sessions a l'Audiència Nacional Espanyola, ha quedat vist per sentència el judici pel conegut com a cas Kitchen, que és aquell, recordeu, el de les clavegueres de l'Estat durant el govern de Mariano Rajoy, Cristian Roldán.
11: El banc dels acusats per destruir proves de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, contra dirigents del partit, s'hi asseia a l'excúpula d'Interior amb el ministre Jorge Fernández Díaz al capdavant. La fiscalia li manté la petició de 15 anys de presó i també per a qui era el seu número 2, Francisco Martínez, i l'exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino. La petició més alta, 19 anys, es manté per a l'excomissari José Manuel Villarejo, que avui ha estat un dels 3 acusats que ha fet ús del seu dret a l'últim torn de paraula. Villarejo ha insistit que l'han processat per ser un personatge que ha molestat els poderosos.
1: I un terratrèmol de magnitud 7,1 ha sacsejat al sud del Japó i ha causat múltiples víctimes mortals i almenys una cinquantena de ferits que han hagut de ser hospitalitzats. El sisme també ha obligat a evacuar prop de 150.000 persones, ha deixat més de 40.000 llars sense subministrament elèctric i ha interromput el transport ferroviari i l'aeri a tota la zona.
11: Les autoritats japoneses encara no tenen un recompte fiable, però ja treballen amb la previsió que el terratrèmol hauria provocat diversos morts, sobretot a la prefectura de Kumamoto, on s'ha esfondrat el segon pis d'un centre comercial mentre hi havia força activitat al seu interior. De fet, hi ha una vintena de treballadors amb els quals de moment no es pot contactar. Els bombers intenten accedir-hi per rescatar les persones que encara segueixin en vida. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, reconeixia part dels danys i feia una crida a la prudència.
12: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric i incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
11: El terratrèmol també ha esfondrat parts del castell de Kumamoto, un dels monuments més destacats del país. Sentim alguns dels testimonis en declaracions a l'agència Reuters.
13: La paret va començar a esquerdar-se i a despendre's. Queien moltes coses des de dalt.
14: Vaig tenir la sensació que el meu cos flotava a l'aire. Al principi no vaig adonar-me que era un terratrèmol. Només quan vaig veure que la paret s'ensorrava vaig ser conscient del que estava passant.
11: Les autoritats japoneses alerten que hi podria haver rèpliques durant aproximadament una setmana.
1: 3:15. Donald Trump rep avui Benjamin Netanyahu i també Volodymyr Zelensky en una etapa clau per les guerres a l'Iran i a Ucraïna. El president ucraïnès torna a la Casa Blanca en un moment de més suport del president dels Estats Units i espera assegurar més ajuda militar contra Rússia. Pel que fa a Netanyahu, visita Trump per primer cop des de l'inici de l'ofensiva conjunta dels Estats Units i Israel contra l'Iran i enmig de les diferències entre els dos líders sobre aquesta guerra. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
15: Bon dia. El record de l'última visita de Netanyahu al febrer passat pesarà i molt en la reunió d'aquesta tarda. Va ser aleshores quan el primer ministre israelià va acabar de convèncer Trump d'atacar l'Iran en el que havia de ser una operació militar ràpida que es va acabar encallant i que encara cueja. Tot i això, i aprofitant els últims atacs a petita escala entre iranians i nord-americans, el primer ministre israelià assegura que tornarà a la càrrega.
16: Abordarem totes les qüestions de l'ordre del dia, entre les quals destaca l'Iran. Naturalment, el nostre objectiu és salvaguardar la nostra seguretat alhora que ampliem el cercle de pau al nostre voltant.
15: Netanyahu té el dit al gallet per si cal tornar a involucrar-se en el conflicte, però sembla que Trump segueix prioritzant poder arribar a un acord amb el règim dels ayatolars abans de les midterm del novembre. Unes altres eleccions, les generals d'Israel de l'octubre, podrien també explicar la reunió. Netanyahu sap que el suport de Trump li pot anar bé, però abans ha de recuperar la seva confiança. Per això arriba després d'haver fet dos gestos en la línia del que demana Estats Units, això sí, més simbòlics que altra cosa, una prova pilot per retirar tropes del sud del Líban i aprovar l'entrada d'una força internacional a una zona molt concreta de la franja de Gaza. Netanyahu sap que no pot presentar-se a la Casa Blanca amb les mans buides. Ara falta saber si serà suficient per a un Trump que fa no gaire el va menysprear en públic i el va insultar en privat.
1: Doncs amb Volodymyr Zelensky a Washington, Ucraïna ha llançat aquesta matinada un dels atacs més massius contra la regió de Moscou amb gairebé 400 drons. L'objectiu ha tornat a ser el principal magatzem de la companyia coneguda com l'Amazon Rus. És l'11è atac en 10 dies contra l'empresa de comerç en línia i això ha desencadenat un debat sobre si aquests atacs ucraïnesos són o no un crim de guerra. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
17: Bon dia. Un dron ucraïnès s'ha estavellat contra un magatzem a tocar del centre logístic més gran de Wildberries. Aquesta vegada no hi ha hagut ferits, però des de mitjans de mes han mort 9 treballadors d'aquesta empresa i desenes han quedat ferits per atacs ucraïnesos. Zelensky ho justifica perquè Wildberries ven productes que acaben servint a l'exèrcit rus, tot i que quan Moscou ha colpejat l'empresa de missatgeria ucraïnesa Nova Poshta, fent servir el mateix argument, Kiev ho ha denunciat com un crim de guerra. L'analista militar independent rus, Ruslan Leviev, adverteix que mai s'hauria de bombardejar la infraestructura civil.
18: Els atacs contra Nova Poshta són crims de guerra, com també ho són els atacs contra els magatzems de Wildberries. No són instal·lacions militars. Fins i tot si subministren components de doble ús per equipament militar, això no converteix tota la instal·lació en un objectiu legítim.
17: Des del Kremlin neguen que Wildberries abasteixi l'exèrcit rus, malgrat que comercia amb GPS, ràdios, fibra òptica o armilles antibales que reben els soldats del front i té seccions a la web dedicades exclusivament a la guerra d'Ucraïna. Wildberries gestiona més de la meitat de totes les comandes en línia de Rússia i dona servei a centenars de milers de petites empreses. Algunes d'elles, amb aquests atacs, ho han perdut tot.
1: I abans de la cultura, ens mirem un moment al metro de Barcelona. Perquè l'incendi que ahir va cremar el túnel de la línia 1, la vermella, entre Clot i Glòries, el va provocar la combustió d'una malla impermeable. El fum va afectar 136 persones. CMB, que ha obert una investigació, assegura que el material no es troba en cap altre punt de la xarxa. Barcelona, Miquel Jarque.
19: Bon dia. La seqüència dels fets és aquesta. El maquinista veu el foc, atura el metro, contacta amb el centre de comandament, que li indica que es desplaci a la cua del comboi per fer-lo recular fins al Clot, i amb el tren aturat, alguns passatgers premen el botó de sortida d'emergència i les portes s'obren, omplint de fum el comboi. Això precipita l'evacuació pel seu propi peu. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, assegura que el material que es va cremar no es troba a cap altre punt de la xarxa.
20: El que vam determinar després amb la visita in situ és que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en què el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades, eh?
19: TMB ha obert una investigació per esbrinar si aquesta manta tèrmica havia de ser en aquest túnel.
1: Dos quarts i cinc de tres. La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana el pròxim 29 d'agost, en la que serà la seva tercera visita històrica a Barcelona. El concert formarà part d'una gira excepcional per l'estat espanyol, impulsada per Caterina Wagner, directora del certamen i besneta del cèlebre compositor Richard Wagner. Montse Mas.
0: La directora del festival, que ret homenatge a la música del seu besavi des de fa 150 anys, ha destacat avui al Palau de la Música el caràcter extraordinari d'aquesta gira, un tour que després de Barcelona passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
21: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Els espanyols també estan enamorats de la música i la passió, igual que nosaltres. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
0: El concert que tancarà el 40è aniversari del Festival de Peralada estarà dirigit per Pablo Heras Casado i reunirà un centenar de músics i veus de primer nivell, com la soprano Catherine Foster, el tenor Klaus Florian Vogt i el baix baríton Nicholas Brownlee. S'hi interpretaran fragments de l'Anell del Nibelung de Wagner, com la Cavalcada de les Valquíries.
1: I de la música anem als llibres. Perquè un dels llibres més rars impresos mai a Lleida ja forma part del patrimoni públic. L'Institut d'Estudis Ilerdencs ha incorporat aquest migdia un dels pocs exemplars coneguts al món del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485 que constitueix un testimoni excepcional dels inicis de la impremta a la ciutat. Lleida, Pau Rovira.
22: Impresa pel tipògraf Enric Botel i atribuïda històricament a Sant Albert Magne, està considerada una autèntica joia del patrimoni bibliogràfic català. Fins ara només se'n coneixien 5 exemplars originals conservats en biblioteques d'Itàlia i de l'estat espanyol. La família del bibliòfil pallarès Ramon Areny Batlle n'ha formalitzat avui la donació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. La responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental, Sílvia Ferrús, explica de què tracta i també per què és tan important.
23: Un tractat de filosofia que s'utilitzava també per a nivell medieval a les diferents universitats, no? Per explicar, pues, això, característiques aristotèliques, característiques de l'Albert Magne, i doncs perquè és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca, i en teníem un, del Llegat Areny, també precisament, que es pot datar al 1485.
22: L'incunable es conservarà a la reserva de fons antics de l'IEI en condicions especials de preservació.
1: Una exposició de la Fundació Vila Casas a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, reivindica les fotografies clàssiques dels àlbums familiars. El fotògraf i col·leccionista Jordi Barón l'ha anat recopilant en botigues de vell i també als Encants i n'ha fet una selecció. Ara les mostra sota el títol Portes endins, els arxius dels altres. Es pot visitar al Palau Solterra de Torroella i allà hi ha anat la Núria Paraire.
24: Dues persones al menjador de casa davant les cortines posen disfressades, tot plegat amb un color sèpia. És un exemple de les més de 300 fotografies que es poden veure. Mostren la vida quotidiana de la segona meitat del segle passat, del segle XX. El fotògraf, antiquari i col·leccionista Jordi Barón ha dedicat dècades a recopilar aquestes imatges anònimes que, per tant, estan fora dels circuits artístics.
25: La història de la fotografia és un 1% fotografia de fotògrafs o gent, artistes, no?, i un 99% és fotografia feta per aficionats.
24: Les vol preservar perquè es tracta, diu, d'un patrimoni visual fràgil i dispers.
25: Hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o, si no, són iguals o molt similars.
24: També hi ha fotografies eròtiques amateurs, imatges clandestines o sèries marcades pel voyeurisme.
1: Catalunya migdia. I quan falten 19 minuts per les 3, ens mirem als esports amb l'Ernest, perquè avui dia 2 del Barça a Anglaterra i dia 1 de l'Espanyol també a Anglaterra, Ernest.
26: Sí, exactament, i dia 1 també del Barça femení. La pretemporada oficialment arrenca, els equips posen la segona en marxa. La segona marxa, i n'hi ha moltes més de marxes perquè la temporada serà molt llarga, i en el cas del Barça i l'Espanyol, per exemple, trien Anglaterra. La delegació del Barça va volar ahir, una mica més de dues hores i prou, per trobar una climatologia menys hostil que Barcelona, exactament el mateix que busca l'Espanyol. Amb prou feines, Barça i Espanyol es trobaran temperatures superiors als 25 graus, no es deshidratarà cap jugador, per tant, i els entrenaments programats pels dos tècnics, doncs, que podran permetre als dos equips créixer. I precisament al cor d'Anglaterra hi tenim a Ramon Salmurri, que ens explicarà una mica com va aquest segon entrenament del Barça, perquè el Barça ha entrenat aquest matí, va fer ahir i ha entrenat avui ja. Com va aquest segon entrenament de l'equip de Hansi Flick? Com estàs, Ramon? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Doncs de moment es mantenen les bones notícies per Hansi Flick, que continua veient com Fermín forma ja part de les sessions. Ho va fer ahir en el primer entrenament, com dius, a Anglaterra. També Ronald Araujo, mentrestant, Alejandro Valde, continua entrenant-se al marge per aquests problemes a l'esquena. I amb un nom propi, el d'Andreas Christensen, que encara la seva cinquena temporada com a blaugrana. El seu rendiment ha estat marcat fins ara per la capacitat de jugar a alt nivell, però també per una manca de continuïtat absoluta condicionada per les lesions. 98 partits en 4 temporades com a blaugrana d'Andreas Christensen. Després de trencar-se el genoll la temporada passada, ha renovat 2 anys més amb el club i espera poder oferir la seva millor versió.
3: It's difficult.
4: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
3: És possible. Still enjoying the holiday, of course.
2: Ara mateix la plantilla són 4 centrals, Cubarsí, Gerard Martín, Araujo i Christensen, perquè Eric, d'entrada, parteix a la planificació com a teòric lateral dret. La posició del club és que no arribarà cap central fins que no surti ningú. Aquest algú, bàsicament, és Ronald Araujo. Christensen considera que és normal que es vinculin noms al Barça parlant d'un mercat d'estiu, però que si ell és capaç d'oferir el seu millor nivell, no té per què, diguem-ne, tenir una competència que l'aparti de la realitat de l'equip.
4: El mercat de fitxatges no és per a mi. Ja he dit que confio en mi mateix i que necessito recuperar el meu millor nivell. Sé que el meu millor nivell és molt i molt bo, i això és l'única cosa en la qual em puc centrar, tal com he fet durant tota la meva carrera. Es vincula alguns jugadors amb altres equips, però les coses són així. Nosaltres ens centrem en nosaltres mateixos i en la situació actual.
2: Aquesta tarda, segona sessió d'entrenament del dia, i demà l'arribada d'un dels homes pesants d'aquest Barça de Hansi Flick, com és Rafinha.
26: Els clubs catalans i Anglaterra, de seguida parlarem de l'Espanyol, perquè estàvem pendent de si aterrava ja el Regne Unit, però abans l'altre Barça, el femení, també es posa en marxa. Va arrencar amb revisions mèdiques, però avui ha fet la primera sessió a Sant Joan d'Espí amb els 3 nous fitxatges, però sense Aitana. Bon matí, Oriol Corral.
5: La migcampista de Sant Pere de Ribes encara no s'ha reincorporat al treball amb el grup. La mateixa futbolista va explicar durant la clausura del seu campus d'estiu que necessita començar de zero després dels problemes físics que va arrossegar en el tram final de la temporada passada. Aitana va revelar que va arribar a infiltrar-se abans d'alguns partits per poder competir un cop superada la lesió, i ara vol aprofitar aquest inici de curs per recuperar-se del tot. Tampoc s'ha entrenat Lai Alexandri, que continua amb la recuperació de l'operació del lligament encreuat anterior del genoll esquerre. A diferència d'altres temporades, el Barça no farà cap estada de preparació i completarà tota la pretemporada de Sant Joan d'Espí. L'objectiu torna a ser ambiciós: repetir el pòquer de títols conquerit el curs passat, tot i afrontar una renovació important de la plantilla després de les sortides de Mapi León, Ona Batlle, Salma Parayuelo i Alexia Putellas. El primer partit de pretemporada arribarà el 12 d'agost. Les de Pere Romeu rebran el Montpellier en un amistós a l'estadi Johan Cruyff.
26: I us hem explicat fa una estona que estàvem pendents de l'aterratge de l'Espanyol al Regne Unit. Sergi Andreu, bona tarda.
6: Bona tarda, Ernest.
26: Han arribat ja?
6: Ja hi són, sí. Ja hi són. L'expedició blanquiblava ha sortit aquest matí des de Barcelona. Ja són a Anglaterra, han aterrat a l'aeroport de Manchester. Molt a prop hi ha Burnley, i avui s'entrenen, avui mateix a la tarda, a la ciutat esportiva del Burnley, que, com sabeu, és club de la mateixa propietat que l'Espanyol presidit per Alan Pace. Ha viatjat una expedició de 25 jugadors del primer equip. Només hi falten Puado, lesionat de llarga durada, i Miguel Rubio, a qui se li està buscant una sortida del club i, per tant, tampoc no ha anat a Anglaterra. En canvi, sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell, però ha viatjat al central. Del filial hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adama Timera i a lateral dret José Ángel López. Per cert, tampoc no ha viatjat al lateral esquerre valencià José Salinas, que marxa, ho vam saber al vespre,
7: cedit
6: al Màlaga. Exacte, amb una opció de compra. Salinas va arribar lliure a l'Espanyol l'estiu passat, ha jugat 13 partits amb la samarreta blanca i blava. Al lateral esquerre, l'Espanyol aquesta temporada tindrà el neerlandès Harman i el jove del planter Roger Hinojo, per tant no hi havia lloc per José Salinas.
8: Quants dies hi queda l'Espanyol a Anglaterra?
6: Mira, són 5 dies, des d'avui fins dissabte. Demà jugaran el primer amistós en terres angleses contra el Burnley, amb qui comparteix propietat. El partit serà 9:15 a Turf Moor, l'estadi del Burnley. El segon amistós serà dissabte. L'equip de Manolo jugarà contra el Middlesbrough, equip que, com el Burnley, juga a la segona divisió anglesa. Tot just acabi aquell partit de dissabte, l'Espanyol tornarà cap a Barcelona, recordem que l'equip blanquiblau ja ha jugat 3 amistosos aquesta pretemporada. 2 victòries contra l'Olot i el Pau i l'empat de dissabte passat contra el Sabadell.
26: Doncs parlant de partits de pretemporada, aquesta tarda el Madrid jugarà el seu segon amistós de pretemporada. Serà un partit d'entrenament contra el Leganés a la ciutat esportiva de Valdebebas i que jugarà Josep Gai a porta tancada.
9: Serà un partit d'entrenament com el que va jugar fa uns dies contra l'Alcorcón i que va guanyar per 1-0. El maig serà a les 6 de la tarda a porta tancada i es podrà seguir durant uns minuts a través de Real Madrid Televisió. A tot això, el club blanc no podrà comptar amb Thiago Pitarch a causa d'una lesió al lligament intern del genoll esquerre que es va fer en un entrenament i estarà 6 setmanes de baixa. Pitarch se suma a la llista de baixes del Madrid amb Eder Militao, lesionat al mes d'abril del bíceps femoral, però s'espera que es reincorpori a finals de setembre. Rodrigo Goes, que es va trencar els lligaments encreuats i el menisc del genoll dret, tornarà a finals d'any i Ferland Mendy, lesionat del múscul recte femoral, està previst que torni a l'octubre. Dissabte, el Real Madrid jugarà el seu tercer partit amistós, el primer a porta oberta contra la Fiorentina al Bertstadion d'Àustria, a les 6 de la tarda.
26: Deixa'm preguntar-te per una cosa que he vist d'aquestes que se segueix treballant i crec que he vist abans un missatge de Fabrizio Romano en una possible incorporació d'aquell jugador que comentàvem ahir que val tants diners. Que val tants diners, no sé si els val, però almenys els demanen.
9: Sí, són 120 milions d'euros a hores d'ara, encara sí. No és oficial, i s'espera que s'anunciï de manera imminent.

0: Avui ha sigut un dia mogut al mercat de seleccionadors nacionals, perquè, Oriol, ja coneixem el successor de Deschamps al combinat francès.
1: Zinedine Zidane serà el seleccionador francès els propers 4 anys. Zidane explica que ha tingut ofertes, però que ha esperat la selecció.
2: J'ai passé ces 4-5 années...
3: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
1: Zidane ha dit que encara no ha parlat amb Mbappé, la seva estrella, perquè està gaudint d'unes merescudes vacances i ha aprofitat les seves primeres paraules com a seleccionador per donar suport als que estan patint els incendis. L'exfutbolista de la Juventus i el Madrid té 54 anys, fa 5 anys que és lluny de les banquetes i la seva última experiència és al Bernabéu.
0: I a Itàlia, el president de la federació diu que està negociant amb Roberto Mancini com a nou seleccionador.
1: Sí, que ja va entrenar la selecció italiana del 18 fins al 2023, va guanyar l'Eurocopa del 21, però no va poder classificar el seu país pel Mundial de Qatar del 2022 i va renunciar al càrrec. D'altra banda, també la Federació Italiana busca director tècnic perquè Paolo Maldini va dimitir només 2 setmanes després d'acceptar el càrrec per la negativa de la Federació al fitxatge d'Andrea Pirlo i la premsa italiana situa Claudio Ranieri com a favorit.
0: I el mercat de fitxatge segueix obert, seguirà així fins que acabi l'agost, però atenció perquè a Anglaterra hi ha molt moviment i sonen alguns traspassos inesperats.
1: Sí, el Chelsea de Xavi Alonso, sí, després de molts anys fitxant talent jove, s'interessa en 2 jugadors molt veterans de la Lliga anglesa. Jordan Henderson, mític capità del Liverpool, 36 anys ara al Brentford, i Danny Welbeck, el davanter anglès, de 35 anys del Brighton. Més moviments a Anglaterra, el porter suplent del City, James Trafford, fitxaria pel Leeds, segons David Ornstein. El City el va fitxar per més de 30 milions i ara el vendria per 40. I una altra sortida del City, ja sabíem que marxaria John Stones perquè acabava contracte, però ja sabem el destí, marxarà al Inter de Milà, segons Fabrizio Romano.
0: I aquest Mundial hi ha hagut un porter que ha sigut revelació, va fer molt bones actuacions, el porter de Cap Verd, Bosinha, que sembla que té problemes amb el seu fitxatge, eh?
1: Sí, Bosinha tenia previst volar avui a Xile per passar la revisió mèdica i signar el seu contracte amb el Colo-Colo, però el fitxatge del jugador de 40 anys haurà d'esperar per endarreriments amb els tràmits del visat. El president del club xilè ja havia anunciat el seu fitxatge aquest passat dissabte.
0: El Sabadell ha anunciat que Rubén Martínez es retira del futbol professional. És un extrem dret de 36 anys, capità de l'equip l'últim tram de la temporada passada i ha decidit que posa punt i final a 2 temporades al Sabadell.
3: El futbolista de Maó havia acabat contracte amb l'equip de Ferran Costa i després de 2 ascensos en 2 anys es retira i assumeix la secretaria tècnica del primer equip. El Sabadell s'ha entrenat aquest matí per última vegada abans de l'amistós de demà contra el Manresa. Els de Ferran Costa van perdre per 2-0 contra el Castelló a la primera prova de pretemporada i van empatar 1 contra l'Espanyol.
0: Uh-huh. Ahir es va saber que l'idili, no?, entre el Girona i Estuani seguirà una temporada més. Ell vol dur el Girona novament a primera.
3: El davanter uruguaià, que farà 40 anys a l'octubre, renova per una temporada. Estuani va arribar al Girona l'estiu del 2017, coincidint amb el primer ascens a primera. El Girona jugarà demà el tercer amistós de pretemporada contra el Castelló, rival de la segona divisió. Els de Quique Álvarez van guanyar 1-3 a l'Olot, però van perdre contra l'Alavés per 0-1.
0: 7 minuts per les 3.
4: Catalunya migdia.
5: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
4: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Vinga, ha parlat el futur entrenador del Barça de bàsquet, Alexander Sekulić, ho ha fet a un mitjà eslové, on ha reconegut que li va sorprendre, Oriol, que el Barça contactés amb ell.
1: Sí, Sekulić diu que creia que el Barça tenia lligat un altre entrenador i que li va sorprendre aquesta trucada. Demana, això sí, paciència, perquè és un equip totalment nou, però està convençut que aconseguirà fer-lo funcionar. Per cert, ja podem sentir la veu al nou fitxatge del Barça, l'alepivot Tosan Awoma, MVP de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana.
7: What's up, Barca fans? Tosan Awoma here. I'm really excited to have joined this historic club. Can't wait to get things going, and I'll see you all shortly.
0: Ganes que comenci la temporada. Tousan Awoma, quedeu-vos amb com sona fonèticament, no el llegiu perquè podríeu prendre mal. Billy Hernán Gómez, que ha estat al Barça fent una temporada, sobretot aquests últims mesos, pràcticament desaparegut. Ja té nou equip, ha signat per l'Unicaja.
1: Sí, l'expivot del Barça fitxa per una temporada amb els malaguenys, que no juga a l'Eurolliga, sinó a la Champions League, la tercera competició del bàsquet europeu.
0: Molt bé. I l'expivot del Manresa, Caudrici Acumundo, deixarà el CD Vita Ljubljana sense haver jugat ni un sol partit. Ell va fitxar per aquest equip, però amb una clàusula que deia que si venia un equip d'Eurolliga i el volia, ell estripava el contracte i se n'anava. I això és el que ha passat. Jugarà al Žalgiris. Doncs vinga, queden, és una compta enrere, sentíem ara la pretemporada dels equips, perquè és que, clar, queden 18 dies perquè comenci la Lliga de Futbol masculina. Tots els equips estan ja en marxa i ja han iniciat, també en la femenina, els seus estajos de pretemporada. En el cas del femení, avui el Barça ha començat a la Ciutat Esportiva. I l'agenda esportiva, Josep, cada vegada va més plena.
3: Sí, pel que fa a l'agenda esportiva, aquesta setmana arriba carregada d'esdeveniments esportius, perquè, com hem dit abans, avui l'Espanyol ha viatjat a Anglaterra per iniciar el seu stage. I el Madrid jugarà contra el Leganés a Valdebebas a les 6 de la tarda.
1: Demà dimecres, una jornada intensa pels amants del futbol, perquè l'Espanyol s'enfrontarà al Burnley, com hem dit, a 3:15 del vespre. És el seu primer partit a Anglaterra. El Girona jugarà contra el Castelló a 6:45 de la tarda. Amb dos partits, per cert, es podran seguir en directe pel canal Esport 3. També dimecres, el Sabadell jugarà contra el Manresa, 8:45, al complex esportiu de Sant Oleguer, i l'Espanyol femení jugarà a 7:45 del vespre al primer partit de pretemporada contra el Tenerife. Dijous, l'Ajax de Mitchell s'enfrontarà al Vojvodina de Sèrbia, al Johan Cruyff Arena, en el partit de tornada de la final de la fase prèvia de la Conference League. Amb l'Ajax, això sí, encara pendent de tancar la sessió de Marc-André ter Stegen.
3: Divendres, el Barça jugarà contra el Birmingham a 8:45 del vespre. El partit es podrà seguir en directe a través de TV3. El Sabadell s'enfrontarà a l'Inter Escaldes a les 8 al complex esportiu de Sant Oleguer. També divendres començarà el campionat de natació artística que es disputa a París, al Centre Aquàtic Olímpic de Saint-Denis, i que acabarà el dimecres 5 d'agost, en el qual hi participen fins a 7 catalans i catalanes.
1: I l'endemà, dissabte, l'Espanyol torna a jugar a Anglaterra contra el Middlesbrough a 4:00 de la tarda, també en directe per Esport 3. Després d'aquest partit tornaran cap a Barcelona. I el mateix dissabte, el Sabadell s'enfrontarà a l'Andorra al CAR de Sant Cugat a 8:00 del vespre.

0: El jutjat d'instrucció de Sabadell ha arxivat provisionalment la denúncia interposada per la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell pels insults al porter reclinat Diego Foli contra el president del govern espanyol Pedro Sánchez quan van celebrar l'ascens a segona divisió. S'ha arxivat aquesta causa. El circuit a Catalunya, aquesta és una notícia de fa un parell d'hores, el circuit Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primer cop a la seva història. La prova que s'havia de fer a Qatar es farà a Barcelona pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrein, que es disputarà en aquest cas també a Europa, però no a Catalunya, sinó al circuit de Monza, Itàlia, al mes de novembre. El Rayo Vallecano, i això és curiós, no podrà jugar... És curiós perquè ho sap a pocs dies de començar la temporada, no podrà jugar els seus partits a casa, no podrà jugar com a local perquè la Comunitat de Madrid doncs li treu la llicència per jugar-hi després de veure que les instal·lacions estan obsoletes. Una cosa que fa anys que es veu, però ara s'ha fet un estudi. Calen obres urgents, segons l'auditoria que s'ha fet. A més, la conservació de les instal·lacions... Ja no és les obres, és que la conservació tampoc compleix els mínims requerits i, per tant, el Rayo haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa els seus partits. I en hoquei patins, l'hoquei Club Palau de la Lliga Femenina ja té nou entrenador. Es tracta de Dani Alonso.
1: Afronto aquest repte amb molta il·lusió. La veritat és que quan em va arribar la proposta, doncs una proposta engrescadora, motivadora, i que jo crec que aquesta nova temporada que comença doncs és una temporada molt il·lusionant per l'equip i pel club.
0: Dani Alonso ve d'entrenar al Voltregà i viurà doncs la seva segona experiència com a tècnic d'un primer equip. Fins aquí el Catalunya Migdia. Demà més, a aquesta hora, a les dues, amb tota la informació general i esportiva a Catalunya Ràdio.
2: Rescat Info.
3: Bona tarda, són les 3. Suspensió in extremis de la reunió de demà del Consell de Política Fiscal i Financera on s'havia d'abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Les comunitats del PP, contràries a la reforma, havien sol·licitat aquest ajornament fins després de les vacances d'estiu. La reunió es trasllada al 4 de setembre. El Suprem amnistia també els 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre que presidia Carme Forcadell. Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Els van inhabilitar per desobeir el Tribunal Constitucional. El president del govern espanyol diu que els equips d'emergència que treballen en els greus incendis a Toledo, Ávila, Madrid i Castelló comencen a veure la llum al final del túnel, tot i que venen hores crítiques per una nova onada de calor. L'últim Consell de Ministres ha aprovat ajudes pels damnificats. A tot això, l'incendi de la Vall d'Uixó, entre el quart dia actiu, els bombers asseguren que van per davant del foc, però encara no està ni perimetrat ni tampoc controlat. I a Madrid i d'Àvila, els incendis continuen actius també, després de calcinar 75.000 hectàrees. Mentrestant, a Toledo, els veïns de 9 municipis ja han pogut tornar a casa. Un terratrèmol de magnitud 7 al Japó provoca diverses destrosses i un nombre encara indeterminat de víctimes, algunes de les quals presumiblement mortals. I Trump, que rep avui Netanyahu per primer cop des de l'inici de l'ofensiva dels Estats Units i Israel contra l'Iran i enmig de les diferències entre els dos líders sobre la guerra. El president nord-americà també reuneix amb Zelensky, que compta amb més predisposició de Washington a ajudar-lo. En cultura, la banda històrica de rock anglès Jethro Tull són els caps de cartell de la nova edició del FIM, el Festival Internacional de Música de Cambrils, al Baix Camp, que arrenca avui. Fins al 10 d'agost han programat 14 concerts amb noms com Joan Dausà, Valèria Castro o la Ludwig Van.
4: Esports. El Barça s'entrena avui a Anglaterra amb una doble sessió de matí i tarda. Fermín, Araujo i Bernal han completat de nou l'entrenament amb el grup. Valdés segueix al marge. A terres angleses també hi trobem l'Espanyol, que avui ha començat el seu estatge a la ciutat esportiva del Burnley. Demà s'enfrontarà l'equip, que també és propietat de l'Ampeis. I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova es disputarà a Barcelona pel conflicte a l'Orient Mitjà.
3: I el temps, tarda de sol i calor encara moderada amb alguns núvols al vespre a la Costa Daurada. Demà el dia començarà amb boires a l'Empordà i un altre cop farà sol a tot Catalunya amb temperatura màxima que tornarà als 40 graus a Ponent.
2: 3Cat Info.
3: Són les 3 de la tarda i 3 minuts. Salutacions, sóc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 4.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
3: Ens hi posem. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera, l'òrgan on demà havia de debatre amb les comunitats autònomes el nou model de finançament. Els governs autonòmics del PP havien demanat la suspensió d'aquesta trobada. Fons del Ministeri qualifiquen de sorprenent aquesta petició després que el govern canari, on també hi ha els populars, anunciés el vot favorable al nou model. Tot i això, el ministre diu que mai tancarà la porta al diàleg i decideix cedir davant les comunitats governades pel PP i ajorna, per tant, fins després de les vacances, aquest debat. El ministre Arcadi Espanya confia que aquesta vegada les autonomies del PP prioritzin els interessos de la ciutadania davant dels dictats de Gènova. En un comunicat, Esquerra Republicana lamenta l'endarreriment de la reunió i exigeix al govern espanyol que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. El líder del partit, Oriol Junqueras, assenyala que qui bloqueja el nou sistema defensa la continuïtat d'un model que qualifica d'injust. A tot això, el Suprem ha accelerat l'aplicació de la llei d'amnistia després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. Avui s'ha fet públic que també ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre, que presidien en el seu moment Carme Forcadell. Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va condemnar 4 mesos d'inhabilitació i amb 1.200 euros de multa després d'un segon judici per desobeir al Tribunal Constitucional. Anna Simó, una de les amnistiades, n'ha parlat aquest migdia a 3Cat Info.
5: L'amnistia representa un acte de justícia de compliment d'una llei que els alts tribunals espanyols han intentat estalviar-se només després que el TGE, que és el costó de la justícia espanyola, que han començat a moure.
3: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament de després de l'1 d'octubre, la que presidia Roger Torrent. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Ho vam saber ahir a les 10 del vespre. També van ser amnistiats els síndics de l'1 d'octubre. L'advocat Gonzalo Boye està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb l'expresident Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, quan hagi paït la sentència de la justícia europea. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes porque el TJUE zanjó el tema definitivamente. Esto no va a haber otra sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía de España. No la va a haber.
2: 3Cat Info.
3: Ens ocupem d'altres qüestions, de les declaracions del president del govern espanyol, que ha dit que comencen a veure la llum al final del túnel en les tasques d'extinció dels greus incendis que hi ha actius a Toledo, Ávila i Madrid, també al País Valencià, tot i que venen hores crítiques amb una nova onada de calor. En roda de premsa, després de l'últim Consell de Ministres, que ha aprovat ajudes als afectats, per cert, Sánchez ha carregat contra el PP per practicar, diu, negacionisme climàtic. Madrid, Tània Tàpia.
7: Pedro Sánchez ha mostrat relativament optimista, creu que s'ha pogut avançar prou per aturar els focs, tot i que parla encara d'hores crítiques abans de l'entrada d'una nova onada de calor, la quarta de l'estiu.
8: Podemos empezar a ver el final del túnel en la lucha contra estos incendios con todas las precauciones en días y en horas especialmente complejas como las que nos quedan.
7: Són ja 170.000 hectàrees cremades des de començament d'estiu. Avui el Consell de Ministres ha declarat 211 zones afectades per emergència de protecció civil. També a Catalunya, com els municipis afectats pel foc de les Gavarres, ajudes directes per cases cremades o beneficis fiscals. També una prestació extraordinària per emergència extrema. És inèdita de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat pels qui no poden anar a treballar. Un president molt dur amb el PP aquí acusa de posar-se del costat del negacionisme climàtic de Vox allà on governa.
8: Negacionismo que por desgracia se está abriendo paso en algunas comunidades autónomas, pues es el peor de los combustibles para luchar contra la emergencia climática.
7: I d'estendre notícies falses, per exemple, sobre que no es deixa netejar el bosc.
8: Me causa muchísima pena ver a líderes políticos, a representantes de instituciones públicas convertirse en portavoces de bulos.
7: i torna a insistir que és imperatiu un pacte d'estat contra l'emergència climàtica per anar plegats, diu, no només a apagar foc, sinó també la prevenció i la reconstrucció. No trucarà, però, el líder del PP perquè confia poc, afirma, en el seu suport. Un balanç abans de les vacances d'estiu, on també ha parlat dels casos judicials del seu entorn. Ha defensat la trajectòria professional de la seva dona i del seu germà, diu que es busca deshumanitzar-los. I ha descrit amb més detall que Begoña Gómez va deixar la seva empresa per no perjudicar-lo quan ell va arribar a la Moncloa i que tot el que ha fet després és legal.
8: La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿la pareja de un presidente o presidenta de gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional? ¿Esa es la España que queremos?
7: I ha recordat que la Fiscalia no acusa en aquests casos i que les acusacions populars, com PP i Vox, en fan causa política. Ha reiterat també que confia en la innocència de l'expresident Zapatero. En una investigació adverteix que està en els inicis.
9: Repassem com estan aquests incendis actius que explicàvem. L'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, entra en el quart dia actiu. Els bombers asseguren que van per davant del foc, però l'incendi encara no està ni perimetrat ni tampoc controlat. Ja ha cremat més de 8.000 hectàrees. Les autoritats han aixecat el confinament de part de la població vigent des de dissabte. Ens en parla des de la Vall d'Uixó mateix, la Colla Vallestim, el suport tècnic de Xavier Espel.
10: Veïns de dos pobles, la Vall d'Uixó i Vilavella, ja han pogut tornar a casa, però 14 municipis encara estan deserts i custodiats per la Guàrdia Civil. Un d'ells és el Fondeguilla, un poble de 800 habitants enclotat en un barranc que és la porta d'entrada al Parc Natural de la Serra d'Espadà i on s'ha cremat tot l'entorn. Ara només s'hi pot entrar per emergències. L'alcalde, Salvo Ventura, n'ha parlat a 3Cat Info.
11: He quedat en gent per a poder entrar a collir medicines i per a gent que li fa falta, perquè, claro, és el tercer dia i n'hi ha gent que va eixir en lo poc que duia en les mans i esperar que el dia pareix que vagi millor que ahir i evolucione bé cap a la vesprada i ens informen de notícies positives.
10: Entre els veïns que ja han pogut tornar a casa, a la Vall i a la Paula, el foc li va arribar a 200 metres. O l'Elias, que viu a una de les cases de la Vall, que ha fet de barrera del foc. La Paula es va evacuar, l'Elias no.
12: Molt angoixat perquè no te'n vas i no saps quan vas a tornar, si el foc va plegar a ta casa, si va cremar-se. Però la veritat que han sigut, sobretot la nit, que és quan més se va descontrolar el foc, perquè tampoc estaven ja els dispositius aeris, aleshores el foc anava sense ningú control.
13: Decir lo que queráis. Si queréis denunciarme, hacer lo que queráis. Yo de aquí no me voy porque toda la vida ha sido para mis tres hijos hacerle su casa y estar todos juntos.
10: L'olor de fum i la boirina de la cendra encara cobreix tota la plana baixa. L'aigua de boca millor si és embotellada i a moltes zones és millor circular amb mascareta, mentre l'incendi continua actiu.
9: Gràcies, Colla. I els incendis de Madrid i Àvila, mentrestant, han cremat ja 75.000 hectàrees. El més gran és el d'Àvila, amb 50.000 hectàrees calcinades, que s'afronta amb més bones perspectives. Els focs han afectat prop de 100.000 persones, amb 63.000 evacuats. A la província de Toledo, els veïns de 9 municipis ja han pogut tornar a casa després que s'hagi rebaixat l'emergència al nivell 2. Enviada especial a Hinojosa de Sant Vicente, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Lluna.
14: Aquest és un dels primers pobles evacuats on la gent ha pogut tornar a casa seva. Són 500 veïns els que dissabte els van dir que havien de marxar perquè el foc, que s'ha quedat a uns 30 quilòmetres a la Sierra de San Vicente, venia cap aquí. Va marxar tothom, menys l'alcalde, un treballador de l'Ajuntament, i el Jesús, un dels propietaris del zoo del poble, l'únic que hi ha a Castella-La Manxa i on viuen 230 animals.
15: Evacuar d'aquí ni jo ni mis hijos nos hemos querido salir d'aquí nadie. O sea, porque es que esto hay que cuidarlo. Y ahí, a ver, hay crías, ahí tenemos nacimientos de hace 3 días, hay que darles biberones, en fin, esto no es una cosa que, oiga, como me voy de mi casa y bueno, ya vendré.
14: Malgrat els seus esforços, aquests dies se li han mort 5 animals, no sap si per la calor o pel fum. De fet, ell continua portant la mascareta a la butxaca, però avui, tot i que la qualitat de l'aire no és bona, es respira força bé i no la porta posada. La situació del foc ha millorat durant la nit i la província de Toledo ha sortit de la situació d'emergència i ha ordenat el retorn de tots els evacuats. Els que encara no poden fer-ho són els evacuats d'Àvila i de Madrid, com els veïns de Valdemaquer, del poble que ahir es va desallotjar i que aquesta nit els bombers han salvat de les flames. El Pedro, un dels veïns més vells del poble, ens assegura que mai havia vist un foc tan virulent.
16: La culpa la tienen que no nos dejan a los pueblos, no nos dejan a sacar la leña muerta, como hace 50 años que todo el pueblo sacaba la leña muerta, iba por la leña, había ganado, se sembraba y todo eso, y eso no te dejan.
14: El Pedro l'hem trobat a un dels poliesportius que s'han habilitat per atendre els evacuats mentre els bombers continuen treballant. La superfície en flames és molt menor que la d'ahir i de moment no bufa el vent. El perill el tenim amb l'onada de calor que ha de començar demà.
9: A França, els bombers també treballen perquè l'incendi de la Gironda no segueixi expandint-se. La previsió meteorològica d'aquestes pròximes hores preocupa, ho dèiem, i per prevenció s'han evacuat prop de 4.000 turistes de la localitat de la Canau. Aquestes evacuacions se sumen a les de més de 220.000 persones que van haver d'abandonar casa seva des que es va declarar l'incendi i que encara avui no saben quan podran tornar-hi. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
17: Molta expectació avui, un dia clau per lluitar contra aquest incendi degut a la pujada de les temperatures i també a la reorientació del vent. Diverses rabifalles, es veu molt fum a l'horitzó, però la xifra d'hectàrees afectades no es mou encara, són 42.000, és a dir, que està cremant dins del perímetre del que ja era afectat, zones que encara no havien cremat. Això sí, si el foc és estabilitzat, encara no està fixat i tothom mira aquesta previsió del temps. I és per això que la prefectura ha fet evacuar els càmpings del poble de la Canau, el que representa unes 4.000 persones suplementàries. El centre que acull el màxim d'evacuats a Bordeus estan a punt per poder acollir més gent si fes falta. Escoltem Rodrigo Ulrich, responsable de la logística.
18: Hem acollit una part de la gent en les primeres hores, també durant els primers dies, però allò que encara té capacitat per acollir-ne centenars o milers, si malauradament fes falta.
17: Els darrers dies s'ha treballat i de valent per crear tallafocs més de 100 quilòmetres de barreres, és a dir, han tallat la llenya, el bosc, tota la matèria que podria cremar, com explica l'operador forestal Martin de Montbron.
19: El que fem és crear una franja de suport per extreure la vegetació, tallar-la i retirar-la de la zona. Així, quan el foc ja arriba, ja no té combustible per continuar avançant i perd intensitat.
17: Fins que el foc no sigui declarat fixat, els evacuats no podran tornar a casa seva.
9: Fins aquí, doncs, el repàs de com estan els diferents incendis actius que tenim ara mateix, ara àrea de servei, i repassem el temps.
2: El temps.
9: Amb Tomàs Molina.
20: Les properes hores seguim parlant d'aquest cel serè, de sol en conjunt a tot arreu, tot i que al vespre es formaran alguns núvols baixos a la façana litoral, a la Costa Daurada, també a les Terres de l'Ebre. En principi, avui sense precipitacions, amb temperatura encara per sota dels 40 graus, però per sobre dels 38 o 39 a les comarques de Ponent. Per tant, serà una tarda força calorosa. Demà serà un dia que començarà amb núvols baixos o amb boires, especialment cap a l'Alt Empordà o al Baix Empordà, núvols baixos que mantindran a primeres hores del matí l'ambient més fresc, però en conjunt demà les temperatures aniran cap amunt, es podrà arribar ja als 40 graus a les comarques de Ponent o a les Terres de l'Ebre en un dia que tornarà a ser força, força calorós. A la tarda podria aparèixer alguna gotellada, algun petit ruixat en algun punt del Ripollès o Garrotxa. De cara als següents dies, les temperatures seran els protagonistes, un altre cop per sobre dels 40 graus, bona part del Ponent i de les Terres de l'Ebre, però també per sobre dels 35 a la major part del país, i atenció a aquest augment del perill d'incendis que hi haurà en tot el país. A finals de setmana, entre dimecres, dijous, divendres, aniran guanyant terreny la possibilitat de ruixats i de tronades. Això, en alguns casos, doncs podrà ajudar a refrescar una miqueta l'ambient.
9: I completem aquesta àrea de servei parlant d'aquest incendi que es va produir ahir al túnel del metro, la línia 1, la vermella, entre Clot i Glòries, que el va provocar la combustió d'una malla impermeable. El fum va afectar 136 persones. TMB, que ha obert una investigació, assegura que el material no es troba en cap altre punt de la xarxa. Barcelona, Miquel Jarque.
21: La seqüència dels fets és aquesta. El maquinista veu el foc, atura el metro, contacta amb el centre de comandament, que li indica que es desplaci a la cua del comboi per fer-lo recular al Clot. Amb el tren aturat, alguns passatgers premen el botó de sortida d'emergència, les portes s'obren i omplen de fum el tren. Això precipita l'evacuació pel seu propi peu dels passatgers. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, assegura que el material que es va cremar no es troba a cap altre punt.

0: Una investigació d'aquest incendi de la catenària que es va produir a 5:15 de la tarda d'ahir i va mobilitzar 22 dotacions dels bombers, Guàrdia Urbana, 19 ambulàncies per atendre 136 persones, 39 passatgers van haver de ser traslladats a diferents hospitals per inhalació de fum.
1: Ens ocupem ara d'una notícia destacada de la pàgina econòmica. Josep Vilarasau, l'expresident de la Caixa, s'ha mort avui, als 95 anys. Vilarasau va ser un dels artífexs que va modernitzar l'entitat i la va consolidar com a gegant financer internacional. I va arribar al 76 com a director de l'aleshores Caixa de Pensions. Després d'ocupar diversos càrrecs a l'administració de l'Estat i també en institucions econòmiques i empreses estatals. El 1999 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació. Un càrrec que va haver de deixar el 2003 per l'aprovació d'una llei que limitava el temps que els consellers de les caixes podien ser-ho. La seva trajectòria va continuar amb alguns càrrecs en empreses vinculades amb l'entitat com Repsol, Gas Natural o Abertis, i també en va ocupar en entitats del món cultural i científic com el patronat del Palau de la Música Catalana.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: Crònica del món. Trump rep avui Netanyahu i Zelensky en una etapa clau per a les guerres a l'Iran i a Ucraïna. El president ucraïnès torna a 11 a la Casa Blanca en un moment de més suport del president dels Estats Units i espera assegurar més ajuda militar contra Rússia. Pel que fa a Netanyahu, visita Trump per primer cop des de l'inici de l'ofensiva conjunta dels Estats Units i d'Israel contra l'Iran i enmig de les diferències entre els dos líders sobre la guerra. Jerusalem, corresponsal Jordi Berscó.
3: El record de l'última visita de Netanyahu el febrer passat pesarà i molt en la reunió d'aquesta tarda. Va ser aleshores quan el primer ministre israelià va acabar de convèncer Trump d'atacar l'Iran en el que havia de ser una operació militar ràpida que es va acabar encallant i que encara cueja. Tot i això, i aprofitant els últims atacs a petita escala entre iranians i nord-americans, el primer ministre israelià assegura que tornarà a la càrrega.
4: Abordarem totes les qüestions de l'ordre del dia, entre les quals destaca l'Iran. Naturalment, el nostre objectiu és salvaguardar la nostra seguretat alhora que ampliem el cercle de pau al nostre voltant.
3: Netanyahu té el dit al gallet per si cal tornar a involucrar-se en el conflicte, però sembla que Trump segueix prioritzant poder arribar a un acord amb el règim dels ayatolars abans de les midterm del novembre. Unes altres eleccions, les generals d'Israel de l'octubre, podrien també explicar la reunió. Netanyahu sap que el suport de Trump li pot anar bé, però abans ha de recuperar la seva confiança. Per això arriba després d'haver fet dos gestos en la línia del que demana Estats Units, això sí, més simbòlics que altra cosa, una prova pilot per retirar tropes del sud del Líban i aprovar l'entrada d'una força internacional a una zona molt concreta de la franja de Gaza. Netanyahu sap que no pot presentar-se a la Casa Blanca amb les mans buides. Ara falta saber si serà suficient per a un Trump que fa no gaire el va menysprear en públic i el va insultar en privat.
1: Doncs ho veurem. Ara ens traslladem fins al Japó perquè hi ha hagut un terratrèmol de magnitud 7,1 que ha sacsejat al sud del país i que ha causat múltiples víctimes mortals i almenys una cinquantena de ferits que han hagut de ser hospitalitzats. El sisme també ha obligat a evacuar prop de 150.000 persones. Ha deixat més de 40.000 llars sense subministrament elèctric i ha interromput el transport ferroviari i aeri a la zona. Preocupa especialment l'ensorrament del segon pis d'un centre comercial a la prefectura de Kumamoto en un moment de força activitat i que podria haver causat un nombre important de morts que encara no sabem. Els bombers estan intentant accedir-hi per rescatar les persones que encara continuen en vida. La primera ministra japonesa reconeixia part dels danys i feia una crida a la prudència.
5: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric i incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
1: Hi ha hagut, per exemple, l'ensorrament de parts del castell de Kumamoto, un dels monuments més destacats del país. Sentim alguns dels testimonis en declaracions a l'agència Reuters.
6: La paret va començar a escardar-se i a desprendre's. Queien moltes coses des de dalt.
7: Vaig tenir la sensació que el meu cos flotava a l'aire. Al principi no vaig adonar-me que era un terratrèmol. Només quan vaig veure que la paret s'ensorrava vaig ser conscient del que estava passant.
1: Les autoritats japoneses alerten que les rèpliques podrien continuar durant aproximadament una setmana. Dir-vos també que els principals directius de la Generalitat i de les seves empreses públiques hauran de passar a partir d'ara un procés

0: És de selecció i ja no seran triats, ha dit, en funció del color polític de cada govern. Així ho recull l'avantprojecte de llei que avui ha aprovat el Consell Executiu per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es tracta d'un dels principals pilars de la reforma de l'administració que el govern de Salvador Illa té previst impulsar a aquesta legislatura. I ara parlem de cultura, perquè aquesta nit arrenca el Festival Internacional de Música de Cambrils, al Baix Camp. Els històrics Jethro Tull són els caps de cartell d'una edició que ha programat 14 concerts amb noms com ara Ana Torroja, Joan Dausà, Valeria Castro o la Ludwig Band. Tarragona, Manel Sastre.
1: Un concert gratuït de la diva i Barcelona Big Blues Band al Port de Cambrils enceta una programació en què destaca el concert exclusiu a Catalunya dels incombustibles Jethro Tull. Serà el 4 d'agost, al Parc del Pinaret, on la banda britànica Diane Anderson presenta Curiosity Tour, un repàs a gairebé 60 anys de trajectòria. Per aquest escenari, que incorpora un village renovat amb propostes enogastronòmiques, actuacions prèvies i DJs per allargar l'experiència fins a la matinada, també hi passaran la resta de caps de cartell, com Siloé, Valeria Castro, Ana Torroja o Joan Dausà, amb el seu cinquè disc, Immortals. Julieta, un altre espai del festival, el Club Nàutic de Cambrils, acollirà el jazz d'Emma Smith i Ignasi Terraza Trio, i a l'espai del Parc del Pescador s'hi ha programat Gospel Beauchoir, Lucrecia, i que celebra els 30 anys als escenaris, i la Ludwig Band, que presenta el seu quart disc Pel barri es comenta. Que bonic és sentir la teva veu, encara que sigui per dir adéu. El programa d'aquesta 51a edició de la FIM, que s'allargarà fins al 10 d'agost, inclou també bandes de tribut a Coldplay i Dire Straits. Entre altres novetats, també recupera el Parc Samà per dues propostes de música clàssica.
0: Esports. Abregar Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda, Nati. El Barça segueix la seva estada de pretemporada a Anglaterra, a St. George Park, avui amb dos entrenaments. El primer, aquest matí, han completat la sessió Fermín, Araujo i Bernal. En canvi, Valdé segueix al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. Un jugador blaugrana que ha encetat a la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen.
3: It's difficult. I've been ahead of... Well...
4: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
3: Still enjoying the holiday, of course.
2: El Barça, recordem-ho, jugarà divendres l'únic amistós d'aquest estatge. Serà contra el Birmingham de la segona divisió anglesa.
5: 3CAT Info.
2: L'Espanyol també és a Anglaterra, en concret a la ciutat esportiva del Burnley, club propietat del màxim accionista de l'entitat blanquiblava, Alan Pace. A l'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol només hi falten dos membres, Javi Puado, que recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, a qui se li busca una sortida del club. En canvi, sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, tampoc no compta amb ell. Del filial només hi ha tres jugadors, el portens Llorenç Serret, el central francès Adama Timera i el lateral dret José Ángel López. Per cert, tampoc no ha viatjat el lateral esquerre alacantí José Salinas, que marxa cedit al Màlaga amb una opció de compra. L'Espanyol estarà fins dissabte a Anglaterra i jugarà dos amistosos, demà contra el Burnley i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship. A la segona divisió, el Sabadell anuncia que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip, arraquinat, posa punt i final a dues temporades al Sabadell. Ara assumeix la secretaria tècnica del primer equip. I en clau internacional, Zinedine Zidane ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
6: J'ai passé ces 4-5 années... a attendre...
4: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
2: Zidane, de 54 anys, signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec a Didier Deschamps. I tornant a la primera divisió, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. Segons l'auditoria, a més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleixen els mínims requisits. El Rayo haurà de buscar, per tant, una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres que començaran demà dimecres.
5: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
2: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia de disputar a Qatar, es disputarà finalment a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrain, que es disputarà finalment al circuit de Monza al mes de novembre. En hoquei patins, Dani Alonso serà l'entrenador del Generali Hoquei Club Palau la pròxima temporada a l'Hoquei Lliga Masculina. El tècnic, el nou tècnic, no amaga la seva il·lusió.
7: Afronto aquest repte amb molta il·lusió. La veritat és que quan em va arribar la proposta, doncs una proposta engrescadora, motivadora, i que jo crec que aquesta nova temporada que comença doncs és una temporada molt il·lusionant per l'equip i pel club.
2: Alonso arriba al club Vallèsà després d'haver entrenat aquesta temporada al Voltregà. Pel que fa al bàsquet, el nou entrenador del Barça, Alexander Sekulić, reconeix a un mitjà eslové que li va sorprendre que el club blaugrana contactés amb ell. Sekulić també diu que creia que el Barça ja tenia lligat un altre entrenador. El tècnic eslové demana paciència perquè és un equip totalment nou, però està convençut que aconseguirà fer-lo funcionar. Per cert, ja podem sentir la veu, el nou fitxatge del Barça, l'Alepi Botosan Awoma, la novena incorporació blaugrana.
8: What's up, Barca fans? Tosan Awoma here. I'm really excited to have joined this historic club. Can't wait to get things going, and I'll see you all shortly.
2: També en bàsquet, l'exjugador del Barça, Billy Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada. I tornant al futbol, s'ha arxivat provisionalment la denúncia contra el porter del Sabadell, Diego Fuoli, per iniciar un càntic contra Pedro Sánchez durant la celebració de l'ascens dels Vallesans el 22 de juny.

0: Són 3:45 de la tarda. Iniciem aquest bloc informatiu repassant les qüestions més destacades que us estem explicant. Parlem de finançament, suspensió in extremis de la reunió de demà del Consell de Política Fiscal i Financera, on s'havia d'abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Doncs bé, les comunitats del PP, contràries a aquesta reforma, havien sol·licitat, si recordeu, aquest ajornament fins després de les vacances d'estiu. La reunió es traslladarà finalment el 4 de setembre. Ho abordarem. També parlem del Tribunal Suprem, que ha amnistiat 4 membres sobiranistes de la Mesa del Parlament de l'any 2017, que és quan presidia Carme Forcadell. Es tracta de Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Els van condemnar a 4 mesos d'inhabilitació per desobeir el Tribunal Constitucional. És també un dels temes destacats a aquesta hora. I a banda d'aquestes qüestions, fins al punt de les 4, també us parlarem del Plater, perquè el govern obrirà un segon període de delegacions i retarda fins l'estiu de l'any que ve l'aprovació d'aquest polèmic pla que marca la implantació d'energies renovables al país fins al 2050. El Plater ho fan per seguir negociant amb els ajuntaments contraris a un pla que també rebutgen les organitzacions agràries. En parlem de seguida. I de la pàgina cultural us parlarem de l'orquestra del Festival de Bayreuth, que actuarà per primer cop al Palau de la Música el pròxim 29 d'agost en una gira excepcional per l'Estat que impulsa la basneta de Richard Wagner. El concert oferirà fragments emblemàtics de l'Anell de Nibelung amb un centenar de músics i veus de primer nivell. Què és el més destacat de la pàgina esportiva, Ricard?
1: Doncs que el Barça espanyol ja està a Anglaterra. El Barça està fent avui la segona jornada d'estaix amb una doble sessió de matí i tarda. Fermín, Araújo i Bernal han completat de nou l'entrenament amb el grup, mentre que el club blanc i blau avui ha començat el seu estaix a la ciutat esportiva del Barley i demà ja s'enfrontarà a l'equip que també és propietat de l'Ampeix.
0: I el temps, tarda de sol i calor encara moderada amb alguns núvols al vespre a la Costa Daurada. Demà el dia començarà amb boires a l'Empordà i un altre cop farà sol a tot Catalunya amb temperatures màximes que tornaran als 40 graus a Ponent. Dos quarts i 3:45, som-hi. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera, l'òrgan on demà havia de debatre amb les comunitats autònomes el nou model de finançament. Els governs autonòmics del PP havien demanat la suspensió d'aquesta trobada. Doncs bé, fonts del Ministeri qualifiquen de sorprenent aquesta petició després que el govern canari, on també hi ha populars, anunciés el vot favorable a aquest nou model. Tot i això, el Ministeri diu que mai tancarà la porta al diàleg i decideix cedir davant les comunitats governades pels populars i ajornar fins després de vacances aquest debat. El ministre Arcadi Espanya confia que aquesta vegada les autonomies del PP prioritzin els interessos de la ciutadania davant dels dictats de Gènova. En un comunicat, Esquerra Republicana també ha dit la seva, lamenta l'endarreriment de la reunió i exigeix al govern espanyol que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. El líder del partit, que és Oriol Junqueras, assenyala que qui bloqueja aquest nou model defensa la continuïtat d'un sistema injust. L'altre tema destacat del dia, el Suprem, que accelera l'aplicació de la llei d'amnistia després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. I és que avui s'ha fet públic que també ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la Mesa del Parlament de l'1 d'octubre, que presidia Carme Forcadell. Es tracta de Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va condemnar 4 mesos d'inhabilitació i també a 1.200 euros de multa després d'un segon judici per desobeir el Tribunal Constitucional. Anna Simó, que és una de les amnistiades, n'ha parlat aquest migdia 3 Catifo.
2: L'amnistia representa un acte de justícia de compliment d'una llei que els alts tribunals espanyols han intentat estalviar-se només després que el TGUE que és el costó de la justícia espanyola, que han començat a moure.
0: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la Mesa del Parlament de després de l'1 d'octubre, que en aquest cas presidia Roger Torrent. L'alt tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Puigdemont, a qui s'aplica la llei, ho sabíem ahir al vespre. També van ser amnistiats els sindicats de l'1 d'octubre. Per la seva banda, l'advocat Gonzalo Boye està convençut que en aquest context el Suprem seguirà els mateixos passos amb l'expresident Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, quan hagin paït la sentència de la justícia europea. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes. Porque el TJUE zanjó el tema definitivamente. Esto no va a haber otra sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía de España. No la va a haber.
0: Els dirigents del procés amnistiat fins ara pel Suprem estaven condemnats, recordem, per desobediència. L'alt tribunal, però, ha mantingut fins ara que el delicte de malversació no és amnistiable. I a Catalunya, Protecció Civil demana extremar les precaucions per evitar incendis a les portes d'una nova pujada de temperatura que farà arribar demà als termòmetres, com dèiem, als 40 graus en alguns punts del Principat. Avui els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques a nivell 4 del Pla Alfa, que és, recordem, el més alt. Per aquest motiu també estan restringits els accessos a 3 espais naturals, el Momell Marmatllà, Prades i Montsant. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, a nivell 3 del Pla Alfa, ha fet ara mateix 86 municipis. I en aquest context, els bombers de la Generalitat continuaran sense fer hores extres voluntàries aquest estiu. Es tracta d'una mesura de protesta per millorar les seves condicions laborals i que ha implicat el tancament momentani d'alguns parcs, a més d'una sobrecàrrega de feina sobre la plantilla en plena campanya d'incendis. Ens ho expliquen des de Viella, la Sofia Cabanes.
4: Després d'una votació interna, els bombers han decidit mantenir el pols amb interior, tot i reconèixer avenços en les negociacions, denunciar que durant anys el funcionament estructural del cos s'ha basat en la bona voluntat de la plantilla per fer hores extres voluntàries. Ara, des de l'inici de juliol, han deixat de fer-ne i això ha tingut conseqüències. Marc Curcó és el delegat de bombers a la UGT.
5: Això comporta que els parcs de bombers de Catalunya se quedin sota mínims, treballant en precari. Això què implica? Que hi ha menys gent per treballar. La càrrega de feina és la que carreguem nosaltres. No és del tot la falta de personal, perquè aquí la casa ho està fent relativament bé, sinó la falta de planificació. I això és el que volem, que se planifiquin les coses ben fetes.
4: Entre altres demandes, reclamen implantar més mesures davant l'exposició a contaminants. Joan Viescas, delegat de Comissions Obreres.
6: I els contaminants pugen al camió, porten al parc i s'està demostrant que acaben arribant als domicilis particulars dels bombers.
4: El Departament d'Interior, per la seva banda, assegura que la resposta a les emergències està garantida i que quan un parc no disposa de prou efectius, s'activen recursos d'altres parcs per cobrir-ho.
0: El govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plater, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició que ha generat i els canvis substancials que demanen les associacions de municipis. També s'hi oposen frontalment les organitzacions agràries. Lleida, Estela Bosoms.
7: Segons la portaveu del govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, volen estudiar propostes dels ajuntaments, com per exemple que els objectius fins al 2050 es fixin per dècades, incorporar les noves categories de sòls agrícoles o crear un fons de compensació per als municipis que tenen assignats més parcs eòlics i solars. I el resultat és que els terminis s'allarguen.
8: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
7: Sigui com sigui, les veus crítiques amb el Plater no paren de créixer. Avui els pagesos, representats per joves agricultors i ramaders de Catalunya, JARC, han reclamat que s'aturi perquè posa en perill 300.000 hectàrees de sòl agrari imprescindibles per a la sobirania alimentària del país i, en canvi, diuen, deixa fora espais ja urbanitzats o terrenys forestals on sí que tindrien un sentit. Cisco Esquerda és responsable de transició energètica de JARC.
9: Home, doncs no estaria malament que dins en zones on hi ha molt alt risc d'incendi se pugui posar plaques solars, zones on no són agràries, on es faria un com a tallafocs.
7: I es queixen que, mentrestant, proliferen projectes especulatius que frenen que joves pagesos puguin accedir a terres per cultivar. És el cas del Cesc, que té 23 anys i és de Granyena de les Garrigues.
10: I nosaltres doncs, anem allí i, clar, la gent s'espera a veure si el parc solar se fa i nosaltres, clar, volem arrendar, volem fer coses, volem tirar endavant i no ens deixen.
7: També fan una crida al Departament d'Agricultura perquè defensi els interessos dels pagesos davant la conselleria que lidera el Plater, que és la de Territori.
0: Dada macroeconòmica destacada, aquesta hora l'atur cau a mínims i baixa del 8% a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació amb gairebé 4 milions de treballadors. Ho diu l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre que recull els efectes de la temporada turística. La taxa situa ara al 7,9%, que són 2 punts menys que la mitjana de l'Estat. Ara hi ha 343.000 persones que busquen feina. Pel que fa a ocupació, s'aconsegueix un nou rècord, amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. Al conjunt de l'Estat espanyol, Catalunya lidera tant l'augment de l'ocupació com la caiguda de l'atur. Des de la patronal de la petita i mitjana empresa, Pimec, Sílvia Miró, considera que encara hi ha marge per reduir més l'atur.
11: No és una dada excepcional. Hem tingut dades de taxes d'atur millors al llarg de la sèrie històrica i, per tant, tampoc no dona per resolts molts dels dèficits que tenim i que arrosseguem del mercat de treball. Hi ha marge de millora per convertir el creixement econòmic en una reducció més intensa i sostinguda de l'atur.
0: Ha destacat que aquestes últimes dades de l'EPA comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que va començar el juny, i és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers. Aquesta mateixa xifra l'any passat suposava una cinquena part del total. Encara en economia, el govern renova el mapa de zones tensionades, és a dir, els municipis amb més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu de lloguer. El llistat s'amplia dels 271 municipis que hi ha ara, en total, fins als 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, però també en surten una vintena. Entre les noves incorporacions destaquen Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat a l'habitatge, segons l'executiu, i ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tenses. Sílvia Paniquer, consellera de Territori.
8: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funcionen. I, per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com, precisament, en aquests municipis que abandonen, doncs s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
0: Però el portaveu del sindicat de llogaters, Enric Aragonès, troba absurd excloure aquests municipis del llistat.
12: Si la regulació, precisament, comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
0: Ara el mapa d'àrees tenses se sotmetrà a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el vistiplau. En crònica del món, volem passar per Moscou perquè Ucraïna ha llançat aquesta matinada un dels atacs més massius contra la regió de Moscou amb gairebé 400 drons. L'objectiu ha tornat a ser el principal magatzem de la companyia Wildberries, coneguda com l'Amazon Rus. És l'11è atac en 10 dies contra aquesta empresa de comerç en línia i això ha desencadenat un debat sobre si aquests atacs ucraïnesos són o no un crim de guerra. Cristina Solies, Moscou.
13: Un dron ucraïnès s'ha estavellat contra un magatzem a tocar del centre logístic més gran de Wildberries. Aquesta vegada no hi ha hagut ferits, però des de mitjans de mes han mort 9 treballadors d'aquesta empresa i desenes han quedat ferits per atacs ucraïnesos. Zelensky ho justifica perquè Wildberries ven productes que acaben servint a l'exèrcit rus, tot i que quan Moscou ha colpejat l'empresa de missatgeria ucraïnesa Nova Poshta, fent servir el mateix argument, Kiev ho ha denunciat com un crim de guerra. L'analista militar independent rus Ruslan Leviev adverteix que mai s'hauria de bombardejar la infraestructura civil.
14: Els atacs contra Nova Post són crims de guerra, com també ho són els atacs contra els magatzems de Wildberries. No són instal·lacions militars. Fins i tot si subministren components de doble ús per equipament militar, això no converteix tota la instal·lació en un objectiu legítim.
13: Des del Kremlin neguen que Wildberries abasteixi l'exèrcit rus, malgrat que comercia amb GPS, ràdios, fibra òptica o armilles antibales que reben els soldats del front i té seccions a la web dedicades exclusivament a la guerra d'Ucraïna. Wildberries gestiona més de la meitat de totes les comandes en línia de Rússia i dona servei a centenars de milers de petites empreses. Algunes d'elles, amb aquests atacs, ho han perdut tot.
0: A un minut per 3:15, tornem a Catalunya perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys a l'Hospitalet de Llobregat en relació amb l'homicidi d'un altre home ahir a la nit enmig d'un carrer d'aquest municipi. Els agents van arribar al lloc del crim, on van trobar la víctima ja morta i una altra persona ferida que van haver de traslladar a un centre hospitalari. La Policia Nacional, mentrestant, investiga un possible cas d'explotació reproductiva, és a dir, com un cas de ventres de lloguer, una trentena de dones d'origen brasiler que han donat a llum a l'Hospital Universitari de Burgos. L'alarma la van donar els sanitaris del centre, que van detectar que totes les pacients, procedents de Bèlgica i també d'altres països del nord d'Europa, seguien un mateix patró. El gruix del seguiment de l'embaràs s'havia fet al seu país de residència. Totes tenien el domicili en dos municipis burgalesos i anaven a l'Hospital de Burgos en les últimes 3 setmanes de gestació per tenir-hi la criatura. A més, totes arribaven acompanyades del mateix home per fer-se l'última revisió i ser ateses durant el part. I així arribem a 3:15 de la tarda, àrea de servei.
15: El temps.
0: Els detalls amb Tomàs Molina.
16: Temps de temperatures altes, de calor, encara avui amb màximes que no passaran dels 40 graus, almenys no ho esperem que passin massa d'aquest valor, però amb una calor acusada al vespre, amb aquest sol, però també amb núvols baixos que guanyaran terreny en punts de la Costa Daurada o el litoral de les Terres de l'Ebre. De cara a demà, a primeres hores, alguns bancs de boira que afectaran algun punt de l'Empordà, sobretot, i a la tarda, alguna nuvolada que creixerà cap al Ripollès, Garrotxa, que fins i tot podria donar alguna gotellada. Però demà el factor més destacable serà la pujada de temperatura, que tornarà a portar valors de 40 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Això també farà pujar el perill d'incendis. Molta precaució, qualsevol activitat que pugui generar foc s'hauria d'evitar, i immediatament que es vegi fum, avisar a bombers, al 112. Aquesta situació es manté tota la setmana, fins a diumenge, dilluns de la setmana vinent, i la diferència és, pot ser que finals de setmana guanyi terreny les nuvolades i fins i tot la possibilitat d'algun ruixat o d'alguna tronada en punts de muntanya o també en àrees de la Catalunya central, que podrien ajudar a refrescar una miqueta l'ambient.
17: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
15: De dilluns a divendres a 9:15,
17: a Catalunya Ràdio i 3CatInfo. Catalunya Vespre.
15: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
17: Ningú et donarà més.
15: Ningú t'ho explicarà millor.
0: 3:15 de la tarda. Després de 4 mesos de sessions a l'Audiència Nacional Espanyola, ha quedat vist per sentència el judici pel conegut com a cas Kitchen contra les clavegueres de l'Estat durant el govern de Mariano Rajoy. El banc dels acusats per destruir proves de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, contra dirigents del partit. S'hi asseia l'excúpula d'Interior, amb el ministre Jorge Fernández Díaz al capdavant. La Fiscalia li manté la petició de 15 anys de presó, i també per a qui era el seu número 2, Francisco Martínez, i també l'exdirector adjunt operatiu, Eugenio Pino. La petició més alta, 19 anys, es manté per l'excomissari José Manuel Villarejo, que avui ha estat un dels 3 acusats que ha fet ús del seu dret a l'últim torn de paraula. Villarejo ha insistit que l'han processat per ser un personatge que ha molestat els poderosos. Per cert, el Parlament ha sancionat la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, amb una amonestació pública per infringir el codi de conducta dels diputats. Orriols tenia un expedient obert per haver acusat la diputada d'Esquerra, Najat Yoesh, de normalitzar la misogínia i el fonamentalisme islàmic per dur vel. A Garriga se'l responsabilitza de posar cartells titllant d'assassí l'expresident Companys i per afirmar que el PSOE va gastar diners en drogues i prostitució. L'amonestació es llegirà al pròxim ple i apareixerà l'expedient del diputat. La mesa, però, no els ha imposat cap sanció econòmica. Això, mentre els grups de la cambra estan acabant de consensuar una reforma del reglament del Parlament per poder endurir les sancions contra els discursos d'odi i discriminatoris.
15: 3CatInfo.

0: La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost, en la que serà la seva tercera visita històrica a Barcelona. El concert formarà part d'una gira excepcional per l'estat espanyol que ha impulsat Catherine Wagner, directora del festival i alhora besneta del cèlebre compositor Richard Wagner. Ens en parla la Montse Mas.
1: La directora del festival, que ret homenatge a la música del seu besavi des de fa 150 anys, ha destacat el caràcter extraordinari d'aquesta gira, un tour que després de Barcelona passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
2: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Els espanyols també estan enamorats de la música i la passió, igual que nosaltres. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
1: El director del Palau, Joan Oller, ha celebrat la visita a Barcelona de l'Orquestra Alemanya i ha destacat els nombrosos vincles de la seva institució amb Wagner.
3: Serà la tercera vegada que vinguin a Barcelona. Les primeres van ser el 1955 i el 2012. Les dues vegades va ser al Gran Teatre del Liceu i aquesta vegada serà la primera que vinguin aquí al Palau de la Música. El Palau té una llarga tradició wagneriana que es mostra, per exemple, en l'arquitectura de la sala. Veiem unes magnífiques walkíries i també dintre del que és la façana del Palau tenim, doncs, quatre busts que representen els quatre compositors més referents quan es va decidir a l'Orfeó construir el Palau de la Música, que són Palestrina, Bach, Beethoven i Wagner.
1: El concert, que tancarà el 40è aniversari del Festival de Peralada, estarà dirigit per Pablo Heras Casado i reunirà un centenar de músics i veus de primer nivell, com la soprano Catherine Foster, el tenor Klaus Florian Vogt i el baix baríton Nicholas Brownlee. S'hi interpretaran fragments de l'Anell del Nibelung de Wagner, com la Cavalcada de les Valquíries.

0: Ara volem parlar d'art. Perquè una exposició de la Fundació Vilacases a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, reivindica les fotografies clàssiques dels àlbums familiars. El fotògraf i col·leccionista Jordi Barón n'ha anat recopilant en botigues de vell encants, n'ha fet una selecció i ara la mostra sota el títol Portes endins, els arxius dels altres. Es pot visitar fins al novembre a Palau Solterra de Torroella. Ens en parla la Núria Paraire.
1: Dues persones al menjador de casa davant les cortines posen disfressades, tot plegat amb un color sèpia. És un exemple de les més de 300 fotografies que es poden veure. Mostren la vida quotidiana de la segona meitat del segle passat, del segle XX. El fotògraf, antiquari i col·leccionista Jordi Barón ha dedicat dècades a recopilar aquestes imatges anònimes que, per tant, estan fora dels circuits artístics.
2: La història de la fotografia és un 1% fotografia de fotògrafs o gent artistes, no? I un 99% és fotografia feta per aficionats.
1: Les vol preservar perquè es tracta, diu, d'un patrimoni visual fràgil i dispers.
2: Hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o, si no, són iguals o molt similars.
1: També hi ha fotografies eròtiques amateurs, imatges clandestines o sèries marcades pel voyeurisme.
0: I ara parlem de llibres, perquè un dels llibres més rars impresos mai a Lleida ja forma part del patrimoni públic. L'Institut d'Estudis Llardencs ha incorporat aquest migdia un dels pocs exemplars coneguts al món de la Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485 que constitueix un testimoni excepcional dels inicis de la impremta a la ciutat. Lleida, Pau Rovira.
3: El títol sencer de l'obra és Philosophia Pauperum sive isagoge in Aristotelis Physica de caelo et mundo de generatione et corruptione de meteoris et de anima. Impresa pel tipògraf Enric Botel i atribuïda històricament a Sant Albert Magne, està considerada una autèntica joia del patrimoni bibliogràfic català. Fins ara només se'n coneixien 5 exemplars originals conservats en biblioteques d'Itàlia i de l'Estat espanyol. La família del bibliòfil pallarès Ramon Areny Batlle n'ha formalitzat avui la donació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, ampliant així el llegat que Areny va reunir durant dècades i cedint també els drets d'explotació perquè l'obra es pugui estudiar, divulgar i digitalitzar. La responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental de l'IEI, Sílvia Ferrús, explica de què tracta.
4: L'impresor que va venir amb el seu carro de tipus mòbils, que l'Església el va portar perquè venien per comandes concretes, i llavors aquest en especial és un llibre de filosofia, d'un tractat de filosofia que s'utilitzava també per a nivell medieval a les diferents universitats, no? Per explicar, pues, això, característiques aristotèliques, característiques de l'Albert Magne.
3: I també per què és tan important.
4: Doncs perquè és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca, ja en teníem un del llegat Areny també precisament, que era de l'any 1498, aquest es pot datar al 1485.
3: L'incunable es conservarà a la reserva de fons antics de l'IEI en condicions especials de preservació i es digitalitzarà en alta resolució perquè investigadors i ciutadania hi puguin accedir sense posar en risc l'original.
0: També us volem explicar que la Federació Llull es transformarà en una nova organització europea que tindrà com a àmbit d'actuació els Països Catalans. Ho han decidit en una trobada pública les entitats que la formen, Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear. Volen fortir així la capacitat d'acció conjunta en defensa de la llengua, la cultura, els drets civils i polítics. A cada banda, hi era el president d'Òmnium, Xavier Antic, durant 2 anys.
5: Esports.
0: Saludem el Ricard Isidro. Bona tarda.
6: Bona tarda, Nati. El Barça segueix la seva estada de pretemporada a Anglaterra, concretament a St. George Park, i avui amb doble sessió d'entrenaments. A la primera, feta aquest matí, l'han completada sense problemes Fermín, Araujo i Bernal. En canvi, Valde segueix entrenant-se al marge dels seus companys perquè arrossega molèsties al pubis. Un dels jugadors blaugrana que ha encetat la seva 5a temporada al Barça és Andreas Christensen.
7: El mercat de fitxatges no és per a mi. Ja he dit que confio en mi mateix i que necessito recuperar el meu millor nivell. Sé que el meu millor nivell és molt i molt bo, i això és l'única cosa en la qual em puc centrar, tal com he fet durant tota la meva carrera. Es vincula alguns jugadors amb altres equips, però les coses són així. Nosaltres ens centrem en nosaltres mateixos i en la situació actual.
6: El Barça, recordem-ho, jugarà aquest divendres l'únic amistós d'aquest estatge. Serà contra el Birmingham de la segona divisió anglesa.
5: 3CAT Info.
6: L'Espanyol també és a Anglaterra, en concret a la ciutat esportiva del Burnley Club, propietat del màxim accionista de l'entitat blanquiblava Alan Pace. A l'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol només hi falten dos membres. Un és Javi Puado, que ha recuperat d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, a qui se li busca una sortida del club. Per cert, tampoc ha viatjat a lateral esquerre l'alacantí José Salinas, que marxa cedit al Màlaga amb una opció de compra. En canvi, sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manuel González, el tècnic de l'Espanyol, no compta amb ell. Del filial només hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adama Timera i el lateral dret José Ángel López. L'Espanyol s'estarà fins dissabte a Anglaterra i jugarà dos amistosos, demà contra el Burnley i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship. A la segona divisió, el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt i final a dues temporades al Sabadell i ara assumirà la secretaria tècnica del primer equip. En clau internacional, Zinedine Zidane ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol. Zidane, de 54 anys, signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec a Didier Deschamps.
8: J'ai passé ces 4-5 années.
7: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
6: I tornant a la primera divisió, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i que calen obres urgents. Segons l'auditoria, a més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleixen els mínims requerits. El Rayo Vallecano, per tant, haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres que començaran demà dimecres.
5: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
6: Parlem ara de motor i del circuit de Barcelona-Catalunya, que acollirà el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia de disputar a Qatar, es disputarà finalment a Montmeló pels conflictes a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrain, que es correrà al circuit de Monza al mes de novembre. En bàsquet, el nou entrenador del Barça, Alexander Sekulic, reconeix a un mitjà eslovec que li va sorprendre que el club blaugrana contactés amb ell. Sekulic també diu que creia que el Barça tenia lligat un altre entrenador. L'entrenador del tècnic eslové també demana paciència perquè és un equip totalment nou, però està convençut que aconseguirà fer-lo funcionar. Recordem que fins ara són 9 les incorporacions al primer equip del Barça de bàsquet. L'última, la de l'aler pivot Toussaint Awoma, que, com diem, és la novena incorporació blaugrana.
9: What's up, Barça fans? Toussaint Awoma here. I'm really excited to have joined this historic club. Can't wait to get things going, and I'll see you all shortly.
6: També en bàsquet, l'exjugador del Barça, Billy Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada i ha afegit que el Manresa ha obert un repte als jugadors de categories territorials de Catalunya que vulguin començar la pretemporada amb el primer equip, Bajenc. Els interessats hauran d'inscriure al web del club per apuntar-se als entrenaments o trials dels dies 12 i 13 d'agost. Ander Mirambell és el gerent de la Fundació del Bàsquet Manresa.
10: Hem cregut molt en les segones oportunitats i on volem que els somnis es facin realitat. Hi ha molts jugadors que per un motiu o per un altre mai ha arribat a ser professionals, han tingut una lesió, no han tingut nivell suficient, han tingut que prendre decisions complicades de la seva vida. I aquí, en aquests moments, a Manresa, creiem que s'ha de donar una segona oportunitat al millor jugador d'aquests trials.

0: 3Cat Info.
1: Són les 9. Bona nit. El govern espanyol indulta parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté la inhabilitació. Borràs estava condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental comesos quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i concedeix la mesura de gràcia a 4 membres de sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha trepit d'haver triat endavant la llei de l'oblit judicial. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera que demà havia de debatre el nou model de finançament. Ho havien demanat els governs autonòmics del Partit Popular, la consellera d'Economia Alicia Romero, que retreu al Partit Popular que demani més temps per negociar. Des d'Esquerra, Oriol Junqueras exigeix a Pedro Sánchez que compleixi els acords i no ajorni més la reforma del sistema de finançament. Catalunya viurà a partir de demà una nova alerta per calor intensa que comportarà un augment del risc d'incendis. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendis forestals en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. Protecció Civil manté en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Incendis. El govern obrirà un segon període d'al·legacions i retarda fins a l'estiu de l'any que ve l'aprovació del Pla Tar, el pla que marca la implantació d'energies renovables al país fins al 2050. Ho fan per seguir negociant amb els ajuntaments contraris a un pla que també rebutgen les organitzacions agràries. La Casa Blanca qualifica de positives i productives les reunions que Donald Trump ha tingut amb Benjamin Netanyahu d'una banda i amb Volodymyr Zelensky de l'altra. El president ucraïnès diu que ha parlat de la producció de míssils Patriot. Els tres mandataris assisteixen ara a Washington al funeral del senador republicà Lindsey Graham, mort fa uns dies. I el govern aprova l'estratègia per a la llengua de signes catalana per al període 2026-2028. El nou pla integral, que compta amb un pressupost inicial de 2 milions d'euros, conté 45 mesures, entre les quals l'acció coordinada entre tots els departaments de la Generalitat, la creació d'un nou vocabulari general de llengua de signes catalana i beques per a creadors de continguts que siguin signants.
0: Esports.
2: Joan Laporta ha comunicat que li han revertit una arrítmia al president del Barça, ho ha explicat a les seves xarxes socials, i no podrà viatjar a Anglaterra per acompanyar l'equip a l'estaix. Avui el Barça ha fet una doble sessió d'entrenament, Balde encara entrena al marge. A terres angleses també trobem l'Espanyol, que avui ha començat el seu estatge a la ciutat esportiva del Barley. Demà s'enfrontaran a l'equip que també és propietari d'Alan Pace. I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova es farà a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà.
1: Torna la calor extrema. Després de 3 dies de treva, la calor s'intensificarà arreu del país. A Ponent, les màximes tocaran els 40 graus. A l'interior del país rondaran els 38 i a la costa pujaran els 30. El dia serà assolellat amb alguns núvols al Pirineu.
0: 3Cat Info.
1: Ara passen 3 minuts i mig de les 9 de la nit. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat la propera hora fins a les 10.
0: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
1: El Consell de Ministres acorda aplicar l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per una altra de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 4 anys i un dia. D'aquesta manera, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. L'indult se li ha concedit en els mateixos termes que proposava el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que la va condemnar a 4 anys de presó, però que alhora admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Just aquest dimarts fa 4 anys de la seva suspensió com a presidenta del Parlament. Des del partit de Borràs, Junts per Catalunya, el seu secretari general, Jordi Turull, ha dit a través de la xarxa X que l'índul no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Recordem que Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionar irregularment contractes i adjudicació, ha dit quan era directora de l'Institució de les Lletres Catalanes. D'altra banda, el Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i concedeix la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència. Simó ha valorat la decisió a 3cat Info.
3: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
1: La setmana passada, el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la Mesa del Parlament post-1 d'octubre. El Tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. El Tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació que afecta líders independentistes com Puigdemont o Junqueras. Tot i això, l'advocat de l'expresident Gonzalo Boy està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
1: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop ha conegut el moviment del Suprem.
5: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el Gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
1: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
0: 3cat Info.
1: 9 i 6 minuts. El govern espanyol ha decidit suspendre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per demà, dimecres, per tractar el nou model de finançament autonòmic. Ho ha fet després que les comunitats autònomes del Partit Popular demanessin més temps per estudiar la proposta de l'executiu. Consideren que el Ministeri d'Hisenda només ha negociat amb els republicans. La reunió se celebrarà finalment el 4 de setembre a Madrid. Àngels Lafuente.
6: Des d'Hisenda lamenten aquest ajornament, però diuen que mai tancaran la porta al diàleg. Defensen que el canvi de data reflecteix la bona voluntat de l'executiu i confien que aquest cop les comunitats del PP posin els interessos de la ciutadania al davant del dictat de Gènova. Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda.
7: Yo no sé cuál es el modelo del Partido Popular. Entonces, yo creo que deberían de hacer un ejercicio de reflexión y que no antepongan los intereses electorales del señor Feijó a los intereses de sus ciudadanos en cada uno de sus territorios.
6: En tot cas, el govern se sorprèn de la petició dels populars i més després que el govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP, comuniqués ahir el seu vot favorable al nou model de finançament. Les comunitats governades pel PP argumenten que volen tenir més temps per estudiar el nou model de finançament territorial. No el veuen amb bons ulls perquè consideren que la proposta s'ha negociat únicament entre el Ministeri d'Hisenda i els republicans. Diuen que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar al mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya i que ara no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis.
1: La consellera d'Economia, Alicia Romero, retreu al PP que demani més temps per negociar quan no han mostrat cap voluntat de dialogar i li demana responsabilitat.
8: En tot cas, el govern d'Espanya, de manera generosa, ofereix més temps al Partit Popular, obre de nou el diàleg amb el Partit Popular per aproximar posicions o, com a mínim, perquè el Partit Popular pugui analitzar, estudiar millor aquest nou model de finançament, que, insistim, és bo per Catalunya, però també és bo per la resta de comunitats autònomes.
1: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, exigeix a Pedro Sánchez que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. Li recorda que ha de complir amb tots els compromisos si vol el suport d'Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Són declaracions de Junqueras a 3cat Info.
9: Convocar el Consejo de Responsabilitat del govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prou vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
0: 3cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: 9 i 9 minuts, s'incrementa el risc d'incendis a Catalunya davant l'arribada d'una nova alerta per calor intens. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. S'espera que els termòmetres s'enfilin fins als 40 graus en alguns punts. Demà continuaran restringits els accessos a 3 espais naturals, la Serra de Montmell, Marmellà, les Muntanyes de Prades i el Parc Natural de la Serra de Montsant. Imma Soler, sotsdirector directora de Protecció Civil, explicava en declaracions a 3Cat Info que les previsions tornen a apuntar una onada de calor llarga.
10: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
1: Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Protecció Civil de la Generalitat manté activat el fase d'alerta al Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya. I l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu i diversos fronts que s'han anat reactivant aquesta tarda han complicat les tasques d'extinció. L'incendi ja ha cremat 10.000 hectàrees i a hores d'ara encara hi ha 10.000 evacuats. Des de la Vall d'Uixó ens expliquen en directe la Colla Ballester amb el suport tècnic d'en Xavier Espel. Colla, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. S'amplia el nombre de veïns que poden tornar a les seves cases. A la Vall d'Uixó i Villavella s'hi afegeixen els pobles de Batxí i Onda. No obstant, encara hi ha milers de persones desallotjades i a Vilavella no es podrà veure aigua de l'aixeta fins d'aquí a 72 hores. En canvi, s'han tancat els accessos a pobles evacuats, és a dir, pobles que encara estan buits i on fins ara es podia accedir amb els serveis d'emergència per recollir, per exemple, medicina. Els comandaments ressalten que el foc segueix actiu i hi han hagut diversos rebrots. La pitjor zona ara és el parc natural de la Serra d'Espadà. Fernando Pérez és el cap d'extinció.
12: Mantenemos esos objetivos, lo que pasa que vamos con retraso a la planificación que teníamos de la extinción. En función de lo que nos va dejando la climatología, pues nos vamos readaptando ahí. Esta noche las condiciones, en un principio la humedad nos favorece, el viento no es un viento muy preocupante y en función de eso nos vamos a basar para las maniobras que tenemos planificadas.
11: I afegia textualment, queda molt per l'estabilització o per fixar el perímetre. I demà venen temperatures altes amb aquesta onada. Pel que també queda molt és perquè acabin tots els desallotjaments. El poble d'Alfondeguilla és un dels que segueix tancat. El seu alcalde explica a 3Cat Info que algú, cara, 4 dies després, el que ja volen és tornar a casa, tot i que entenguin la situació.
13: Ahir ja se va desconfinar la part de la vall. Nosaltres estem apegats completament a la ciutat, a la població veïna de la vall, i esperem pues, que vagi progressivament cap amunt i vagi dia a dia pues, desconfinant-se les localitats, que esperem avui siga al Font de Guilla.
11: Milers de persones estan evacuades i estan reubicades a polígons o hotels. Alguns pocs no es van veure capaços d'abandonar tota la seva vida. L'Elias és veí de la Vall d'Uixó. La seva casa va fer de muralla pel foc i ell no la va abandonar.
14: Decir lo que queráis. Si queréis denunciarme, hacer lo que queráis. Yo de aquí no me voy porque toda la vida ha sido para mis 3 hijos hacerle su casa y estar todos juntos.
11: Una de les dificultats d'avui ha tornat a ser el vent, que no ha permès als mitjans aeris treballar precisament a la zona més difícil, el parc natural.
1: Des de la Vall d'Uixó, la Colla Ballester, amb el suport tècnic d'en Xavier Espel. Gràcies. Bona tarda a tots dos.
11: Bona tarda.
1: I els bombers aconsegueixen frenar progressivament l'avançament dels focs de Madrid i Ávila, tot i que encara continuen actius, ho ha confirmat fa pocs minuts el ministre Fernando Grande Marlaska.
15: Estamos conteniendo el fuego, algo importante, desde en las últimas 24 horas, el perímetro que estaba fijado no ha habido ningún avance, con lo cual esta noche se seguirá trabajando con la misma intensidad que se hizo ayer en las 3 zonas y con el fin de que mañana, a ver si es factible ya proceder, si toda esta noche va bien, empezar la liquidación.
1: Les bones perspectives han fet que els veïns de 15 pobles de la Comunitat de Madrid i de la província d'Àvila hagin pogut tornar cap a casa seva, però encara n'hi ha que no ho poden fer. Els focs ja han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Un dels pobles on els veïns ja han pogut tornar és a l'aldea del Fresno, a la Comunitat de Madrid, i hi ha l'enviada especial d'aquesta casa, la Montse Poblet, amb el suport tècnic d'en Xavi Luna.
16: Aquí, a l'aldea del Fresno, un poble d'estiueig, l'evacuació els va agafar en una de les setmanes més fortes de feina, però ara ningú lamenta el negoci perdut. Tothom celebra que després de 5 nits en poliesportiu, esportius, cases de familiars i d'amics tornen a casa.
17: Pues la mejor alegría del mundo. Yo, vamos, he estado teletrabajando estos 2 días en casa de mi hermano y estaba un poco pendiente y tal, tenía la televisión puesta y la verdad es que cuando la han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
16: Immediatament després que s'aixequés l'ordre d'evacuació han començat a arribar cotxes, la gent ha obert les portes de les cases, han aixecat persianes i han comprovat que després del mal viure d'aquests dies, almenys aquí, tot està bé.
18: Con todo el tormento este de que si el fuego seguía, que no seguía, que se apagaba, que no se apagaba, que si luego algunos fuegos se volvían a encender en Villaprado y todas esas cosas. Y bueno, y ahora pues contentos de que podemos volver a casa.
19: Muy contentos de poder volver y que esté todo bien. Que hay muchísima gente por ahí, por los pueblos, que no tiene, se ha quedado sin nada.
16: Pels carrers, pels que ho necessitin, passegen psicòlegs voluntaris com els que aquests dies han estat treballant als poliesportius mirant de detectar problemes derivats del que s'està vivint.
20: Y cada uno tiene una emoción diferente. Hay unos que están nerviosos, otros que tienen ansiedad, otros que no pueden respirar, otros que están tranquilos y dicen que se sienten a salvo y bien.
16: Les ordres d'evacuació s'han aixecat perquè al voltant d'aquests pobles ja no queden punts calents ni tampoc s'han detectat revifades. La desescalada de l'operatiu de protecció de la població també es nota a les carreteres. S'han aixecat la majoria de talls i el trànsit ja s'ha animat.
1: Passa mig minut d'un quart de 10 de la nit.
0: El temps.
1: Néstor Gómez.
21: Avui hem tingut un dia prou càlid arreu del país amb unes màximes que s'han enfilat gairebé als 39 graus. Li ha faltat només una dècima Lleida per a tocar aquesta xifra. I aquesta xifra ja obre les portes a la calorada que tindrem a partir de demà, que ens acompanyarà durant tota la setmana i fins i tot inici de la que ve. Unes màximes de 40 graus són les que es preveuen ja cap a demà, a punts de la Conca de Tremp i també cap a Ponent, màximes entre 37-38 graus a l'interior de les comarques de Girona i a la Catalunya Central, i a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dimecres, que s'espera molt assolellat, amb algun núvol matinal cap al Camp de Tarragona, inofensiu, i els que sí que poden deixar puntualment alguna goteta podrien ser els del Pirineu, però molt puntual, i a l'entorn de les capçaleres del Ter i també del Farser. I com dèiem, la calorada que ens ha d'acompanyar més intensa a partir de dijous, quan tocarem pràcticament cada dia la xifra dels 40 graus.
0: 3CAT Info.
1: 9 i 16 minuts, un atropellament al centre de Barcelona ha deixat aquest migdia una dona en estat crític i una menor en estat menys greu. S'investiga què ha pogut passar, perquè tot i que es descarta cap motivació criminal, el conductor del cotxe ha perdut el control del vehicle i ha embestit les dues dones a l'encreuament del carrer Aragó amb la Rambla Catalunya. A la dona l'han traslladat a l'Hospital Clínic i a la menor l'han atès a l'Hospital Sant Joan de Déu. Tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques han anat fins al lloc de l'accident.
0: 3CAT Info.
1: El govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Pla Ter, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició que ha generat i els canvis substancials que demanen les associacions de municipis. També s'hi oposen frontalment les organitzacions agràries. Lleida, Estela Busoms.
22: Segons la portaveu del govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, volen estudiar propostes dels ajuntaments, com per exemple que els objectius fins al 2050 es fixin per dècades, incorporar les noves categories de sòls agrícoles o crear un fons de compensació per als municipis que tenen assignats més parcs eòlics i solars. I el resultat és que els terminis s'allarguen.
23: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
22: Sigui com sigui, les veus crítiques amb el Pla Ter no paren de créixer. Avui els pagesos, representats per Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, han reclamat que s'aturi perquè posa en perill 300.000 hectàrees de sòl agrari imprescindibles per a la sobirania alimentària del país i, en canvi, diuen, deixa fora espais ja urbanitzats o terrenys forestals on sí que tindrien un sentit. Cisco Esquerda és responsable de transició energètica de JARC.
24: Home, doncs no estaria malament que dins en zones on hi ha molt el risc d'incendi se pugui posar plaques solars, zones on no són agràries, on es faria un com a tallafocs.
22: I es queixen que, mentrestant, proliferen projectes especulatius que frenen que joves pagesos puguin accedir a terres per cultivar. És el cas del Cesc, que té 23 anys i és de Granyena de les Garrigues.
25: I nosaltres doncs, anem allí i, clar, la gent s'espera a veure si el parc solar se fa i nosaltres, clar, volem arrendar, volem fer coses, volem tirar endavant i no ens deixen.
22: També fan una crida al Departament d'Agricultura perquè defensi els interessos dels pagesos davant la conselleria que lidera el Pla Ter, que és la de Territori.
1: A les Terres de l'Ebre també hi ha oposició al Pla Ter. Alcaldes i representants de diferents entitats s'han trobat a Miravet, a la Ribera d'Ebre, per lamentar que el pla segueix sacrificant les comarques que ja són productores d'energia i reclamen més reequilibri territorial. Tarragona, Manel Sastre.
2: Una cinquantena d'alcaldes, entitats ecologistes i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre s'han concentrat aquest dimarts per mostrar la seva oposició al Pla Ter. L'alcalde de Miravet, Miquel Morales, ha demanat al govern més diàleg amb el territori i ha recordat que al sud del país la quota energètica està més que saldada.
3: Tenim tres reactors nuclears aquí a la vora. La quota energètica la tenim més que saldada. Llavors fem les coses bé, comptem amb la gent, comptem amb la gent del territori i segur que aconseguirem fer un Pla Ter magnífic.
2: En la mateixa línia, el president del grup ecologista GPEC, Xavi Jiménez, ha lamentat la falta d'equilibri territorial i el fet que el pla continuï castigant les comarques que ja són prou productores d'energia.
4: Volem que el Plàter es torni a iniciar, es torni a començar, sigui aquell Plàter que vol el país, no les promotores, sigui aquell Plàter basat doncs, en la distribuïda, aproximar la producció als llocs de consum, aprofitar espais degradats, on hi hagi participació, on les comunitats energètiques tinguin un paper important, cosa que ni se les espera, i per tant, doncs, bueno, diem no al Plàter i diem que volem un altre Plàter.
2: Totes les entitats han demanat refer des de zero el pla de desplegament de les renovables.
1: L'atur cau a mínims a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació, ho diu l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre, que recull els efectes de la temporada turística. La taxa d'atur se situa ara al 7,9%, 2 punts menys que la mitjana de l'estat espanyol. Ara hi ha 343.000 persones que busquen feina. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, Sílvia Miró, considera que encara hi ha marge per reduir més l'atur.
5: Una zona de excepcional, hem tingut dades de taxes d'atur millors al llarg de la sèrie històrica i, per tant, tampoc no dona per resolts molts dels dèficits que tenim i que arrosseguem del mercat de treball. Hi ha marge de millora per convertir el creixement econòmic en una reducció més intensa i sostinguda de l'atur.
1: Les últimes dades de l'EPA comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que es va iniciar el juny, i és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers. Aquesta mateixa xifra l'any passat suposava una cinquena part del total.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La Casa Blanca qualifica de positives i productives les reunions que Donald Trump ha tingut amb Benjamin Netanyahu d'una banda i amb Volodymyr Zelensky de l'altra. El president ucraïnès diu que en la seva trobada amb Trump ha parlat de la producció de míssils Patriot. Zelensky també ha explicat a través d'un missatge al seu compte de X que ha abordat la importància de reactivar la via diplomàtica per posar fi a la guerra amb Rússia.

0: i ha deixat prop de 40.000 llars sense electricitat. Les autoritats centren ara els esforços en un centre comercial on s'ha ensorrat el segon pis i on una trentena de treballadors continuen desapareguts. No descarten que la xifra de víctimes augmenti en les properes hores. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha fet una crida a la prudència.
1: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric i incendis en diverses zones. D'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
0: El terratrèmol ha destruït carreteres principals i ha interromput el transport ferroviari i aeri. També ha provocat danys al castell de Kumamoto, un dels monuments més emblemàtics del país, segons ha explicat aquests testimonis a Reuters.
2: La paret va començar a escardar-se i a despendre's. Queien moltes coses des de dalt.
3: Vaig tenir la sensació que el meu cos flotava a l'aire. Al principi no vaig adonar-me que era un terratrèmol. Només quan vaig veure que la paret s'ensorrava vaig ser conscient del que estava passant.
0: L'Agència Meteorològica del Japó preveu que les rèpliques es puguin mantenir durant aproximadament una setmana i alerta del risc d'esllavissades del terra a les zones més afectades. El Japó, amb una població d'uns 125 milions d'habitants, registra diversos terratrèmols cada any i concentra aproximadament el 18% dels sismes del món, tot i que la majoria són de baixa intensitat.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern aprova l'estratègia per a la llengua de signes catalanes per al període 2026-2028. El nou pla integral conté 45 mesures i compta amb un pressupost inicial de 2 milions d'euros per aquest any. La nova estratègia busca l'acció coordinada entre tots els departaments de la Generalitat. Francesc Xavier Vila és el conseller de Política Lingüística.
5: Sabem que garantir els drets lingüístics de la comunitat signant no és responsabilitat d'un sol departament, sinó del conjunt del govern, en constant col·laboració amb altres administracions, amb institucions, amb entitats i amb la societat civil.
0: D'aquesta manera, dels diferents àmbits hauran de vetllar perquè els seus plans d'accessibilitat incorporin criteris de respecte als drets lingüístics de les persones signants. Entre les mesures previstes destaquen l'atenció en llengua de signes al 112 per videoconferència, un programa d'intèrprets per a l'alumnat signant de batxillerat i formació professional o l'extensió de l'educació bilingüe intermodal fora de Barcelona. L'estratègia també preveu la creació d'un nou vocabulari general de la llengua de signes catalanes que serà l'eina de referència per a la consulta lingüística i la partida més destacada es destinarà a projectes que fomentin l'ús, la creació de continguts, la divulgació i la recerca aplicada en aquesta matèria. És per això que es posaran en marxa beques per a signants creadors de continguts a les xarxes socials. A més, s'ha declarat el 3 de juny com el Dia de la Llengua de Signes Catalana, una reivindicació històrica de la comunitat signant. 5 minuts i seran 2:15 de la nit.
4: Esports.
0: Amb el Francesc Ripoll, bona nit.
6: Bona nit, Joan Laporta ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca. El president del Barça ho ha explicat a les seves xarxes socials i no podrà viatjar a Anglaterra per acompanyar l'equip a l'estatge. L'equip l'Oran ha fet avui dues sessions d'entrenament. Bernal, Araujo i Fermín continuen entrenant amb el grup. En canvi, Valdé segueix al marge perquè arrossega molèsties al pubis. El Barça, recordem-ho, jugarà divendres un amistós contra el Birmingham de la segona divisió anglesa. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen. El defensa s'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i el seu moment de forma.
7: It's difficult.
8: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
7: Still enjoying the holiday, of course.
6: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Des d'avui, també hi és l'Espanyol. L'equip blanquiblau és de la ciutat esportiva del Burnley, club propietari del club propietat, volíem dir, del màxim accionista de l'entitat blanquiblava, Alan Pace. A l'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol només hi falten dos membres, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, qui se li busca una sortida del club. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc compta amb ell, del filial Només hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adama Timera i el lateral dret José Ángel López. Demà l'Espanyol jugarà el primer amistós de l'estada davant el Burnley. Dissabte, l'últim dia a Anglaterra, s'enfrontarà al Middlesbrough. I a la segona divisió, el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 30.

0: A 6 anys, el capità de l'equip posa punt i final a dues temporades al Sabadell, culminades amb dos ascensos consecutius. Ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
1: Però primer accepto aquesta oportunitat que dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veiés preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió, evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Més futbol, al Madrid a Prat ha jugat un amistós contra el Leganés, ha guanyat per 4-1, i precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
3: J'ai passé ces 4-5 années à attendre.
4: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia, i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
0: Zidane, de 54 anys, signa fins al Mundial del 2030 i substitueix el càrrec a Didier Deschamps.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia de disputar a Qatar, es farà finalment a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrein, que es disputarà al circuit de Monza de novembre. I en hoquei patins, Dani Alonso serà l'entrenador de l'Hoquei Club Palau la propera temporada a l'Hoquei Lliga Femenina. El tècnic no amaga la seva il·lusió en aquesta nova etapa.
5: Afronto aquest repte amb molta il·lusió. La veritat és que quan em va arribar la proposta, doncs una proposta engrescadora, motivadora, i que jo crec que aquesta nova temporada que comença, doncs, és una temporada molt il·lusionant per l'equip i pel club.
0: Dani Alonso, que serà el tècnic, com dèiem, del Palau, obrirà aquesta nova etapa després d'haver entrenat aquesta última temporada a un altre equip de la Lliga Femenina, és en aquest cas el Voltregà.
2: L'actualitat esportiva a fons.

0: Dos quarts de 10 de la nit, sintonitzeu 3CAT Info.
1: 3CAT Info.
0: I comencem aquest repàs a l'actualitat a aquesta hora d'aquest dimarts 28 de juliol amb una notícia que hem sabut fa pocs minuts. Una dona morta assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquesta tarda al districte de Sant Martí. De seguida ho ampliarem. També us parlarem de l'indult parcial que ha rebut l'expresident del Parlament, Laura Borràs, de mans del govern espanyol. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a només 2 anys i li manté, però, la inhabilitació i la multa. Borràs estava condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental comesos quan dirigia la institució de les lletres catalanes. I d'altra banda, el Suprem, que accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i concedeix la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre del 2017. Amnisties que se sumen a la d'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la mesa post-1 d'octubre. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit d'haver tirat endavant la llei de l'oblit judicial. I amb tot, el govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera, que demà havia de debatre el nou model de finançament. Ho havien demanat els governs autonòmics del PP. La consellera d'Economia, Alicia Romero, retreu al PP que demani més temps per negociar, i des d'Esquerra, Oriol Junqueras exigeix a Pedro Sánchez que compleixi els acords i no ajorni més la reforma del sistema de finançament. Ho ampliem tot seguit, però la propera mitja hora us parlarem també del cas Kitchen a l'Audiència Nacional, que ha quedat vist per a sentència, un judici que ha assegut al banc dels acusats a la cúpula del Ministeri de l'Interior de Mariano Rajoy per les clavegueres de l'ESCAT. Parlarem d'Ucraïna, que s'acarnissa contra Wildberries, l'Amazon rus, amb l'argument que s'abasteix l'exèrcit rus, i del govern, que amplia les zones demà tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 10. Francesc, amb quins temes?
2: Doncs parlarem de l'estat del Barça de pretemporada a Anglaterra, també de l'Espanyol i de la notícia de Joan Laporta, que ha comunicat que li han revertit una arrítmia i, per tant, no podrà ser divendres a Anglaterra per acompanyar l'equip al partit amistós que jugarà l'equip de Hansi Flick.
0: Torna la calor extrema després de 3 dies de treva. La calor s'intensificarà arreu del país. A Ponent les màximes tocaran els 40 graus. A l'interior del país rondaran els 38 i a la costa pujaran dels 30. El dia serà assolellat amb alguns núvols al Pirineu. Passant 2 minuts i mig de 2:15 de la nit, una dona, ho dèiem fa només uns minuts, ha mort assassinada a mans, presumptament, de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquesta tarda a l'interior d'un habitatge situat al carrer Andrada del districte de Sant Martí. Els Mossos han rebut un avís per una agressió i quan han arribat a l'habitatge hi han trobat una dona ferida de gravetat. La víctima ha estat atesa pels serveis d'emergència, però ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i els Mossos busquen l'agressor. No se sap si hi havia denúncies prèvies per maltractament.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Consell de Ministres acorda aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó, que tenia de 4 anys, 6 mesos i un dia, per un altre de 2 anys, i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. D'aquesta manera, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. L'indult se li ha concedit en els mateixos termes que proposava el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que la va condemnar a 4 anys de presó, però que alhora admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Just aquest dimarts fa 4 anys de la seva suspensió com a presidenta del Parlament. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern a través de la xarxa X. Remarca que el govern no li estalvia anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent a la valoració del tribunal, considerant la pena com excessiva. Borràs qualifica la condemna de malson i afegeix que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. De més, Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política, segons ha dit. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i la seva família. Des de PP i Vox ataquen el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a la mateixa xarxa X si és un primer pagament de Junts a canvi de que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Recordem que Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental concretament per fraccionar irregularment els contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. I el Tribunal Suprem, d'altra banda, accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i concedeix la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència. Simó ho ha valorat a 3Cat Info.
3: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
0: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la Mesa del Parlament post-1 d'octubre. El Tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, l'advocat de l'expresident Gonzalo Boy està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Son declaraciones al Matí de Cataluña Radio.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
0: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop ha conegut el moviment del Suprem.
5: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
0: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats del procés. I vist per a sentència el judici del cas Kitchen a l'Audiència Nacional que ha assegut al banc dels acusats la cúpula del Ministeri d'Interior de Mariano Rajoy per les clavegueres de l'Estat. Després de 4 mesos de sessions, la Fiscalia manté la petició de 15 anys de presó per a l'exministre Jorge Fernández Díaz, per al seu número 2, Francisco Martínez, i per l'exdirector junt de l'operatiu de la policia, Eugenio Pino, per la suposada operació parapolicial que va servir per robar informacions compromeses per als dirigents del PP, a l'extresorer Luis Bárcenas. Per a l'excomissari José Manuel Villarejo, la Fiscalia demana 19 anys de presó. La majoria d'acusats no han volgut fer ús del seu últim torn de paraula. Villarejo, en canvi, l'ha aprofitat per insistir que l'han processat per ser un personatge que ha molestat als poderosos.
6: Aún me pregunto cómo se me ocurrió pisar, digamos, callos tan importantes para haber terminado donde he terminado.
0: Més qüestions. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Són 2:15 de 10 de la nit. Com dèiem, demà havia de debatre el Consell de Política Fiscal i Financera amb les comunitats autònomes el nou model de finançament. Els governs autonòmics del PP, contraris a la reforma del sistema actual, havien demanat que se suspengués la trobada. Una petició sorprenent, segons fonts del Ministeri d'Hisenda, després que els governs de les Canàries, en què el PP també està representat, anunciés el vot favorable al nou model. El Ministeri insisteix que no tancarà mai la porta al diàleg i ajorna el debat per a després de les vacances. El ministre Arcadi Espanya confia que aquesta vegada les autonomies del PP prioritzin els interessos de la ciutadania davant dels dictats de Gènova. La consellera d'Economia, Alicia Romero, retreu al PP que demani més temps per negociar quan no ha mostrat cap voluntat de dialogar i li demana responsabilitat.
7: En tot cas, el govern d'Espanya, de manera generosa, ofereix més temps al Partit Popular, obre de nou el diàleg amb el Partit Popular per aproximar posicions o, com a mínim, perquè el Partit Popular pugui analitzar, estudiar millor aquest nou model de finançament que, insistim, és bo per Catalunya, però també és bo per la resta de comunitats autònomes.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, lamenta que s'hagi suspès la reunió i exigeix a Pedro Sánchez que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. Li recorda que ha de complir amb els compromisos adquirits si vol el suport d'Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Són declaracions de Junqueras a 3Cat Info.
8: Convocar el Consejo Responsabilitat del Govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prous vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
0: D'altres qüestions de la jornada, els principals directius de la Generalitat i de les seves empreses públiques hauran de passar a partir d'ara un procés de selecció i ja no seran triats, ha dit, en funció del color polític de cada govern. Els seus mandats seran de 7 anys, prorrogables pel mateix període si hi ha un informe d'idoneïtat. Així ho recull l'avantprojecte de llei que avui ha aprovat el govern per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es calcula que hi ha entre 400 i 900 els càrrecs a l'administració catalana. Aquesta llei, que ara s'haurà d'aprovar al Parlament, és un dels principals pilars de la reforma de l'administració que el govern de Salvador Illa té previst impulsar aquesta legislatura.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: En plan internacional, Ucraïna s'acarnissa contra Wildberries, l'Amazon rus, amb l'argument que abasteix l'exèrcit rus. Per això ha bombardejat els seus magatzems 11 cops en 10 dies. L'últim aquest dimarts, una campanya que ha provocat el debat de si són objectius legítims o si es tracta d'un crim de guerra. Moscou, Cristina Solies.
9: Aquest juliol, els drons ucraïnesos han matat 9 treballadors de Wildberries i n'han ferit desenes. Zelensky ho justifica perquè aquesta empresa no només ven GPS, ràdios, fibra òptica o armilles antibales als soldats russos, sinó que fins i tot comptava amb una secció a la web dedicada a la guerra d'Ucraïna, que ara ha desaparegut. En canvi, l'analista militar independent rus, Ruslan Leviev, denuncia que colpejar aquests magatzems i els seus empleats és un crim de guerra.
10: No són instal·lacions militars. Fins i tot si subministren components de doble ús per equipament militar, això no converteix tota la instal·lació en un objectiu legítim.
9: El Kremlin nega que Wildberries subministri a l'exèrcit rus, però evita fer-se responsable dels danys provocats per la guerra, tal com ha assegurat el seu portaveu, Dmitri Peskov.
11: Pel que fa a l'ajuda a l'empresa, la situació està sota el control del govern i continuem dialogant. Fins ara no s'han pres decisions concretes sobre aquest assumpte.
9: Wildberries gestiona més de la meitat de totes les demandes en línia de Rússia i dona servei a centenars de milers de petites empreses. Algunes d'elles, amb aquests atacs, ho han perdut tot.
0: I Keiko Fujimori ja és la nova presidenta del Perú. La líder conservadora ha pres possessió aquest dimarts, Dia Nacional del Perú, després que el mes passat guanyés les eleccions en segona volta per una diferència de menys de 50.000 vots sobre el candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez. Durant el discurs de presa de possessió, que ha acabat fa pocs minuts, ha desgranat els principals objectius que el seu govern es marca per als propers 5 anys, entre els quals ha destacat propostes per millorar la seguretat del país i acabar amb les desigualtats socials.
12: Este mandato nos compromete a trabajar por el bienestar de todos los peruanos, sin excepción. Pero sobre todo de quienes durante demasiado tiempo han permanecido al margen del crecimiento y del progreso del país. Este mandato me compromete a construir el futuro que soñamos.
0: Aquest és el novè canvi a la presidència del Perú en els últims 10 anys. La seva investidura suposa el retorn del fujimorisme al govern, gairebé 26 anys després que el seu pare i expresident del país, Alberto Fujimori, dimitís per un cas de corrupció i fos condemnat a 25 anys de presó. L'acte ha comptat amb la presència de 10 caps d'estat i de govern, entre els quals el rei d'Espanya, Felip VI. Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i el creixement de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions, després d'ocupar diversos càrrecs a l'administració de l'Estat i també en institucions econòmiques i empreses estatals. El 1999 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació i va impulsar l'expansió de l'entitat financera, tal com explicava ell mateix ara fa uns anys.
13: Que la Caixa solament pogués tenir oficines a Catalunya i Balears era condemnar la Caixa amb un lloc que era un 20% de la riquesa, i menys i tot, de la riquesa espanyola. I va ser necessari que Brussel·les digués que qualsevol entitat financera podia obrir o on volgués del mercat comú.
0: El 2003 va haver de deixar la presidència per l'aprovació d'una llei que limitava el temps durant el qual els consellers de les caixes podien tenir aquest càrrec. Va seguir vinculat a empreses relacionades amb la Caixa, com Repsol, Gas Natural o Abertis. També va ocupar responsabilitats en entitats del món cultural i científic, tal com el patronat del Palau de la Música Catalana. I Joan Gaspart deixa Turisme de Barcelona després de formar part de l'ENS des dels seus inicis, ara fa 33 anys, i haver-lo presidit durant més de dues dècades. L'ENS públic o privat es va crear just després dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 per impulsar el sector turístic a la ciutat. La sortida de Gaspart, de 82 anys, es va aprovar en el darrer Consell General de l'organisme la setmana passada. Entre els diferents relleus que hi va haver a Turisme de Barcelona destaca l'entrada de l'hoteler Jordi Espelt i Genís Roca, expert en transformació digital. I abans de l'àrea de serveis, temps per explicar-vos que el govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu del lloguer. La llista passa de 271 municipis a 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, però també en surten una vintena. Entre les noves incorporacions destaquen Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari, Sacalm o Agramunt. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat a l'habitatge, segons el govern, i ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tensionades. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
14: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funcionen. I, per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen doncs s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
0: El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, troba absurd excloure municipis del mapa.
15: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
0: Ara el mapa d'àrees tensionades se sotmetrà a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el vistiplau.
1: El temps.
0: Són 3:15 de la nit. Néstor Gómez.
16: El temps de cara a les properes hores es mostra totalment estable. Tenim un anticicló que ens abraça amb força, ens aixafa l'aire cap a terra i això fa que dia rere dia tinguem temperatures més altes. Si, a més, afegim l'entrada d'una massa nova d'aire càlid, aquestes temperatures quedaran totalment disparades, que és el que tindrem des de dimecres fins a finals de setmana o fins i tot inici de la que ve. Pràcticament cada dia anirem tocant la xifra dels 40 graus, preferentment cap a ponent, però també s'espera que localment a les comarques de Girona, sobretot a finals de setmana, puguin arribar als 40 graus. De cara a demà, ambient assolellat, amb algun núvol matinal al Camp de Tarragona, sense precipitacions, i alguna nuvolada al Pirineu durant la tarda, que potser cap al nord del Ripollès podria deixar alguna gotellada, poca cosa, molt més probable cap al sector de Font-romeu. El que sí que tindrem demà s'entrarà temperatures molt altes, a l'entorn del Pirineu temperatures entre 35 i 37 graus, cap a la Conca de Tremp 40 graus i s'esperen entre 39 i 40 graus des del Solsonès fins al Segrià. Cap a la Catalunya central 38 graus i màximes a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Demà comença aquest període càlid o molt càlid que ens acompanyarà fins a finals de setmana i, com dèiem també, inici de la que ve.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Transports Metropolitans de Barcelona descarta que es pugui repetir un incendi com el d'aquest dilluns en el túnel del metro perquè el revestiment que es va incendiar no hi és en cap altre tram de la xarxa. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha explicat que s'estan revisant les restes de l'incendi, així com les imatges gravades del moment en què va aparèixer el foc i d'uns minuts abans per intentar aclarir-ne les causes.
17: El que vam determinar després amb la visita in situ és que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades, eh?
0: Segons TMB, el maquinista del tren afectat va veure el foc, va aturar el metro i es va posar en contacte amb el centre de comandament, que li va demanar que anés a la cua del tren i fes recular fins a l'estació del Clot. Alguns passatgers proven prem el botó de sortida d'emergència, les portes es van obrir i el tren es va omplir de fum. Això va fer que es precipités l'evacuació pel seu propi peu dels passatgers. L'incident va mobilitzar 22 dotacions dels bombers, Guàrdia Urbana i 19 ambulàncies per atendre 136 persones. 39 passatgers van haver de ser traslladats a diferents hospitals per inhalació de fum. Pas endavant a Girona per millorar el trànsit a la travessera de la C-65 a Llambilles, un punt on es creen molts embussos per entrar i sortir de la ciutat. Avui s'ha presentat el projecte que reordena els accessos on el semàfor provoca llargues cues. Ens ho explica la Maria Rovira amb el suport tècnic del Josep Lluís Blázquez.
18: El projecte preveu la construcció d'una xarxa de vials locals per reforçar la connexió entre la C-65 i el nucli urbà de Llambilles i una nova rotonda, i també que el semàfor ja no sigui tan determinant. Això disminuirà les cues en hores punta i també per fer la connexió de l'àrea urbana de Girona amb la Costa Brava Centre. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
14: Una rotonda que es complementa amb la ja construïda en aquests moments a la part sud del municipi i que permetrà substituir l'actual semàfor. D'aquesta manera es reduirà la velocitat dels vehicles, el seu pas pels municipis, s'ordenaran millor aquests accessos, aquests moviments, i disminuirà, per tant, també el risc d'accidents.
18: Per l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, els canvis milloraran la seguretat en un tram que parteix la població, però diu que caldrà anar més enllà en un futur.
19: Entenem que aquesta proposta és una proposta satisfactòria tant per al poble de Llambilles com per tots els usuaris de la C-65. Nosaltres sempre hem defensat un nou traçat de la C-65 que eviti les zones urbanes, que eviti acostar-se a cruïlles dels pobles.
18: Amb aquesta reordenació dels accessos també es millorarà la mobilitat per les bicicletes i pels vianants amb una connexió amb la Via Verda.
1: 3CAT Info.
0: La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost. El concert formarà part d'una gira excepcional per l'estat espanyol impulsada per Caterina Wagner, directora del festival i besneta del cèlebre compositor Richard Wagner. Wagner ha destacat el caràcter extraordinari d'aquesta gira, que després de Barcelona passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
20: We have a extremely long...
21: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament i volem anar i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
0: El concert que tancarà el 40è aniversari del Festival de Peralada està dirigit per Pablo Heras Casado i reunirà un centenar de músics i veus de primer nivell com la soprano Catherine Foster o el tenor Klaus Florian Vogt. S'han interpretaran fragments de l'Anell de Nibelung de Wagner com la cavalcada de les Valquíries que sentíem al començar. I la Federació Llull vol transformar-se durant el 2027 en una organització europea per abastar tots els territoris de parla catalana. Més enllà del Principat, el País Valencià i les Balears, també vol estendre la seva activitat a Andorra, la Franja de Ponent, la Catalunya Nord i l'Alguer, i representar i defensar els interessos dels 10 milions de catalanoparlants que hi ha a Europa. L'ambició de les tres entitats que la formen, Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear, és convertir-se en una nova entitat europea transestatal per enfortir la capacitat d'acció conjunta, com ha explicat Xavier Antich, president d'Òmnium.
22: Doncs una organització que superi els marcs de l'estat espanyol i dels altres estats en els que actualment estan fragmentats políticament i administrativament els territoris de parla catalana.
0: Xavier Antich serà el president de la nova Federació Llull en els pròxims 2 anys.
1: Trescat Info. Rècords és l'espai de documentals radiofònics sobre l'esport de Cat Ràdio.
23: Catalunya és una potència mundial en motociclisme. La primera victòria d'un pilot català és la que Salvador Canyelles aconsegueix a Montjuïc un 4 de maig del 1968 amb una Voltaco 125 centímetres cúbics. Després vindran Mingrau i Víctor Palomo. I de seguida, als anys 80, els Pons i Garriga, amb la irrupció d'Àlex Cribiller a les acaballes d'aquella dècada. El 24 d'octubre del 1999, Àlex Cribiller Tàpies, nascut a Ceba 29 anys abans, aconsegueix el guardó més gran possible dins del món del motociclisme, el títol mundial de la categoria reina, aleshores anomenada 500 centímetres cúbics. Aquesta és la narració del moment històric del periodista Pere Flores per a Catalunya Ràdio.
24: Cinquè de Gibarreu i atenció que el pilot de Ceba acabarà la cursa a la sisena posició per acabar el que sembla Àlex Cribiller, campió del món dels 500 centímetres cúbics. El nen de Ceba de fa 10 anys acaba de fer història. És el campió de la cilindrada màxima.
23: Aquell títol al circuit de Jacarepaguá, a Rio de Janeiro, és la culminació d'un viatge que havia començat uns anys abans quan un joveníssim Àlex havia falsificat la signatura del pare amb l'ajuda dels germans grans Antoni i Josep per poder inscriure's al Critèrium Solo Moto. El nen de Ceba, com se'l coneix, tenia molt clar que aquell va ser un títol tan desitjat com esperat.
25: Jo ja estava destacat en punts, dic que ara sí que no pot fallar. L'afició ho estava desitjant, tothom ho estava desitjant. No? Era un títol molt esperat pel motociclisme català i espanyol, perquè no hi havia cap pilot que hagués aconseguit el campionat del món de 500. Teníem els 80, els 125, els 225 amb el Cito, però la signatura dels 500 ens feia falta, no?
23: L'any 99, Àlex Cribiller obre les portes de bat a bat. Fa creure als joves que venien pel darrere que allò era possible. I certament, n'hi va haver a la seva època i més tard que ho intenten durant anys. Carles Cardús, Alberto Puig, Emili Alzamora, Carla Checa, Toni Elias, Sete Gibernau, Dani Pedrosa, Pol Espargaró, Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Tito Rabat, Àlex Rins, Àlex Márquez, Jordi Torres, Albert Arenas i Xavi Artigas. Tots ells han guanyat curses o en algun cas més d'un títol, però cap de la classe reina, fins que Marc Márquez ho aconsegueix el 2013.
2: Ens va fer obrir els ulls a tots els pilots de casa que era possible guanyar també les cilindrades grans. No, evidentment allà em deixava guiar molt més per mon pare i per la meva mare, que evidentment pues, apoyaven els pilots de casa, que pel que volia fer jo. Jo no sabia, no tenia ni consciència, no tenia ni idea de que jo es feia en un circuit i que ho veia per la tele. Jo ho veia per la tele i ja està.
23: Crivillé llueix l'1 de campió l'any 2000. És un any de molta pluja. El de Seva no li agrada córrer així. I tampoc no s'entén amb la nova onda. Només guanya una cursa a França. Fa 9è de la general final. A la pretemporada del 2001 ja havia tingut algun episodi de salut a Austràlia. Però fa un podi a Jerez a la tercera cursa i un segon podi a la República Txeca. Mítica és la seva frase, aquesta onda és un tractoret. Aquella mateixa tarda del diumenge 26 d'agost del 2001, en una reunió amb els japonesos del circuit txec, li comuniquen que no el renovaran, ja no tornaria a pujar al podi. De cara al 2002, amb l'entrada dels nous prototips de quatre temps i amb el suport de Repsol, inicia un projecte amb Yamaha a l'equip de Luis Dantin, que no veuria la llum en competició oficial. Aquell mateix any, Crivillé anuncia que es retira de manera temporal, tot i que acabaria sent definitiva.
3: Records, a l'app i al web de CatRàdio i al 3Cat.
1: Esports.
0: Tornem al 2026 i amb els esports, amb el Francesc Ripoll. Bona nit.
4: Bona nit. Joan Laporta ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, el president del Barça, segons explica de les seves xarxes socials, no podrà viatjar a Anglaterra per acompanyar l'equip a l'estatge. L'equip blaugrana ha fet avui dues sessions d'entrenaments. Bernal, Araujo i Fermín continuen entrenant amb el grup. En canvi, Valdé continua al marge perquè arrossega molèsties al pubis. El Barça, recordem, jugarà divendres un amistós contra el Birmingham de la segona divisió anglesa. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen. El defensa s'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i el seu moment de forma.
5: It's difficult.
6: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
5: Still enjoying the holiday, of course.
4: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Des d'avui també hi és l'Espanyol. L'equip blanquiblau és a la ciutat esportiva del Barley, club propietat del màxim accionista de l'entitat blanquiblava, l'Ampeix, de l'expedició de 25 jugadors. Només hi falten Puado, que s'està recuperant d'una lesió, i Miguel Rubio, que se li està buscant una sortida. Demà l'Espanyol jugarà el primer amistós de l'estada contra el Barley. Dissabte, l'últim dia a Anglaterra, s'enfrontarà al Middlesbrough. I a la segona divisió, el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt i final a dues temporades al Sabadell. Ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
7: Però primer, accepto aquesta oportunitat que dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veiés preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió. Evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
4: Més futbol. El Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1, i precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
26: J'ai passé ces 4-5 années.
6: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
4: Zidane, de 54 anys, signa fins al Mundial del 2030 i substitueix En el càrrec a Didier Deschamps, també a canvis de la selecció italiana, l'escollit a la banqueta és Roberto Mancini. Inicialment havia de ser Andrea Pirlo, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. Serà la segona etapa de Mancini com a seleccionador italià. La primera va ser del 2018 al 2023. I acabem explicant que el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia de disputar a Qatar, es disputarà finalment a Montmeló pels conflictes a l'Orient Mitjà.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Bona nit, són les 10. Una dona de 34 anys ha mort assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquesta tarda a l'interior d'un habitatge del districte de Sant Martí. Ara els Mossos d'Esquadra busquen l'agressor. El govern espanyol indulta parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté la inhabilitació. Borràs estava condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental comesos quan dirigia la institució de les Lletres Catalanes. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i concedeix la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera, que demà havia de debatre el nou model de finançament. Ho havien demanat els governs autonòmics del PP. La consellera d'Economia retreu al PP que demani més temps per negociar. I des d'Esquerra, Junqueras exigeix a Sánchez que compleixi els acords i no ajorni més la reforma d'aquest sistema de finançament. Catalunya viurà a partir de demà una nova alerta per calor intensa que comportarà un augment del risc d'incendis. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en 218 municipis de 19 comarques. I el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. Protecció Civil manté en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals. El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, surt al pas de les informacions sobre la tibantor entre Donald Trump i ell i diu que la reunió d'aquest dimarts a la Casa Blanca ha estat una de les millors que ha tingut mai amb un president dels Estats Units. Trump s'ha vist amb Zelensky abans, amb qui ha parlat de la producció a Ucraïna de míssils Patriot. El govern ha aprovat l'estratègia per a la llengua de signes catalana per al període 2026-2028. El nou pla integral, que compta amb un pressupost inicial de 2 milions d'euros, conté 45 mesures, entre les quals l'acció coordinada entre tots els departaments de la Generalitat, la creació d'un nou vocabulari general de la llengua de signes catalana i també beques per a creadors de contingut que siguin signants.
1: Esports.
0: Joan Laporta ha comunicat que li han revertit una arrítmia. El president del Barça ho ha explicat a les xarxes socials i no podrà viatjar a Anglaterra per acompanyar l'equip a l'estaix. Avui l'equip ha fet una doble sessió d'entrenament. Balader encara entrena al marge. En terres angleses també hi trobem l'Espanyol, que avui ha començat el seu estatge a la ciutat esportiva de Burnley. Demà s'enfrontarà a l'equip, que també és propietat de l'Ampeis. I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el campionat del món de resistència de cotxes per primera vegada en la seva història. La prova es farà a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà. I el temps torna a la calor extrema. Després de 3 dies de treva, la calor s'intensificarà arreu del país. A Ponent, les màximes tocaran els 40 graus, a l'interior rondaran els 38 i a la costa pujaran dels 30. El dia serà assolellat amb alguns núvols al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Deu i quatre minuts, soc la Nàtia Dell, us acompanyaré fins al punt de les 11. Salutacions.
1: 3CAT Info.
0: Una informació d'última hora que acabem de saber. Una dona ha mort assassinada a mans, presumptament, de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquesta tarda a l'interior d'un habitatge situat al carrer Andrade, al districte de Sant Martí. Els Mossos han rebut un avís per una agressió i quan han arribat a l'habitatge hi han trobat una dona ferida de gravetat. La víctima, de 34 anys, ha estat atesa pels serveis d'emergència, però ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i els Mossos busquen l'agressió. No se sap si hi havia denúncies prèvies per maltractament. Si es confirmés la mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. Ens ocupem ara d'altres temes d'actualitat. El Consell de Ministres ha acordat aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys. I se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. D'aquesta manera, Borràs esquivaria l'ingrés a presó. L'indult se li ha concedit en els mateixos termes que proposava el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que la va condemnar, si recordeu, 4 anys de presó, però que alhora admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Just avui fa 4 anys de la seva suspensió com a presidenta del Parlament. Borràs ha valorat la decisió del govern a través de la xarxa X, remarca que no li estalvia anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent a la valoració del tribunal, considerant la pena com a excessiva. Borràs qualifica la condemna de malson i afegeix que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont, per la seva banda, també ha reaccionat a través de la mateixa xarxa. L'expresident veu en la causa contra Borràs una evident naturalesa política. També s'hi ha referit al secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera en aquest cas que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i també a la seva família. Des del PP i Vox ataquen el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a la mateixa xarxa si és un primer pagament a Junts a canvi de que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. I recordem que Laura Borràs està condemnada per prevaricació i també per falsedat documental. En concret, per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. El Tribunal Suprem ha accelerat l'aplicació de la llei d'amnistia. El Tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Es tracta de Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. Havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència. Joan Vilaplana.
2: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3Cat Info.
3: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recorre en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
2: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post-1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació, que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
2: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut el moviment del Suprem.
5: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
2: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
0: I passem per Madrid perquè el govern espanyol ha decidit suspendre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per demà per tractar el nou model de finançament. Ho ha fet després que les comunitats autònomes del PP demanessin més temps per estudiar la proposta, que consideren que Hisenda només ha negociat amb els republicans. La reunió es farà finalment el 4 de setembre. Àngels Rafuente.
6: Des d'Hisenda lamenten aquest ajornament, però diuen que mai tancaran la porta al diàleg i defensen que el canvi de data reflecteix la bona voluntat de l'executiu. Confien que aquest cop les comunitats del PP prioritzin els interessos de la ciutadania als dictats de Gènova. Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda.
7: Jo no sé qual és el model del Partit Popular. Entonces, yo creo que deberían de hacer un ejercicio de reflexión y que no antepongan los intereses electorales del señor Feijóo a los intereses de sus ciudadanos en cada uno de sus territorios.
6: En tot cas, el govern se sorprèn de la petició dels populars i més després que el govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP, comuniqués el seu vot favorable al nou model de finançament. Les comunitats governades pel PP argumenten que volen tenir més temps per estudiar el nou model de finançament territorial. No el veuen amb bons ulls, perquè consideren que la proposta s'ha negociat únicament entre el Ministeri d'Hisenda i els republicans. Diuen que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya, i que ara no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis.
0: I la consellera d'Economia, Alícia Romero, retreu als populars que demanin més temps per negociar quan no han mostrat cap voluntat de dialogar, i li demanen responsabilitat.
8: En tot cas, el govern d'Espanya, de manera generosa, ofereix més temps al Partit Popular, obre de nou el diàleg amb el Partit Popular per aproximar posicions, o com a mínim perquè el Partit Popular pugui analitzar, estudiar millor aquest nou model de finançament, que, insistim, és bo per Catalunya, però també és bo per la resta de comunitats autònomes.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, lamenta que s'hagi suspès la reunió i exigeix a Pedro Sánchez que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. Li recorda que ha de complir amb els compromisos si vol el suport d'Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Són declaracions al 3CAT Info.
9: Convocar el Consejo de Responsabilitat del Govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prous vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
0: I des de Junts, la seva portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, ha afirmat per xarxes que quan el PSOE ha de triar entre Catalunya i el PP, tria els populars, i que el model que s'havia d'aprovar era clarament insuficient.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: 10 i 11 minuts, activada l'alerta del pla Procicat per la calor extrema, que tornarà a afectar Catalunya a partir de demà. S'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts, cosa que també incrementa el risc d'incendi. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en 218 municipis de 19 comarques, i el nivell 4 de perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, explicava en declaracions a 3CAT Info que les previsions tornen a apuntar a una onada de calor llarga.
10: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
0: Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Demà continuaran restringits també els accessos a tres espais naturals. I ara ens fixem en com estan els diferents incendis actius que hi ha a tot l'estat. L'incendi de la Vall d'Ujó, comencem per aquí, pel País Valencià, que continua actiu després que al llarg d'aquest dimarts d'avui s'han reactivat diversos fronts. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees en un terreny amb una orografia complicadíssima que dificulta molt les tasques d'extinció. Hi ha unes 10.000 persones evacuades i l'evolució lenta del foc fa que els veïns puguin tornar a casa amb comptagotes. Colla Ballester, el suport tècnic de Xavier Espel.
11: S'amplia el nombre de veïns que poden tornar a les seves cases, als seus habitatges. A la Vall d'Uixó i Vilavella s'hi afegeixen els pobles de Batxí i Onda. No obstant, encara hi ha milers de persones desallotjades, i a Vilavella no es podrà veure aigua de l'aixeta fins aquí a 72 hores. En canvi, s'han tancat els accessos a pobles evacuats, és a dir, pobles que encara estan buits, i on fins ara es podia entrar amb el sistema d'emergències per recollir, per exemple, medicaments. Els comandaments consideren i ressalten que el foc segueix actiu i hi ha hagut diversos rebrots per inversió tèrmica a la zona, sobretot del parc natural de la Serra d'Espadà. Fernando Pérez és el cap d'extinció.
12: Cuando está caliente tiende a subir, y cuando hay inversión térmica es como si tú le pones una tapadera y el humo se queda ahí, lo que hace que en los valles no coja oxígeno, por lo cual el incendio es como si se asfixiase, pero evidentemente cuando tú le quitas esa tapadera y aparece el aire con oxígeno, genera como una especie de rebrote virulento.
11: I afegia textualment: queda molt per l'estabilització o per fixar el perímetre, i aquest dimecres venen temperatures altes. Mentrestant, milers de persones continuen evacuades, estan reubicades a polígons o hotels. Alguns pocs no es van veure capaços d'abandonar casa seva tota la seva vida. L'Elias és un veí de la Vall d'Uixó. La seva casa va fer de muralla pel foc i ell no va ser capaç de marxar.
13: Decir lo que queráis. Si queréis denunciarme, hacer lo que queráis. Yo de aquí no me voy porque toda la vida ha sido para mis tres hijos hacerle su casa y estar todo junto.
11: Una de les dificultats ha tornat a ser el vent, que no ha permès treballar als mitjans aeris justament a la zona més difícil.
0: Hi ha els bombers que aconsegueixen frenar progressivament l'avançament dels focs de Madrid i d'Àvila, tot i que encara continuen actius. Ho ha confirmat fa pocs minuts el ministre Fernando Grande-Marlaska.
14: Estamos conteniendo el fuego, algo importante. Desde en las últimas 24 horas, el perímetro que estaba fijado no ha habido ningún avance. Con lo cual, esta noche se seguirá trabajando con la misma intensidad que se hizo ayer en las tres zonas y con el fin de que mañana, a ver si es factible ya proceder, si toda esta noche va bien, empezar la liquidación.
0: Les bones perspectives han fet que els veïns de 15 pobles de la Comunitat de Madrid i de la província d'Àvila hagin pogut tornar cap a casa seva, però encara n'hi ha que no ho poden fer. Els focs ja han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Un dels pobles on els veïns ja han pogut tornar és l'Aldea del Fresno, la Comunitat de Madrid. Enviada especial Montse Poblet amb el suport tècnic de Xavi Luna.
15: Aquí, a Aldea del Fresno, un poble d'estiueig, l'evacuació els va agafar en una de les setmanes més fortes de feina, però ara ningú lamenta el negoci perdut. Tothom celebra que després de 5 nits en poliesportius, cases de familiars i d'amics tornen a casa.
16: Pues la mejor alegría del mundo. Yo, vamos, he estado teletrabajando estos dos días en casa de mi hermano y estaba un poco pendiente y tal, tenía la televisión puesta y la verdad es que cuando la han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
15: Immediatament després que s'aixequés l'ordre d'evacuació, han començat a arribar cotxes, la gent ha obert les portes de les cases, han aixecat persianes i han comprovat que després del mal viure d'aquests dies, almenys aquí, tot està bé.
17: Con todo el tormento este de que si el fuego seguía, que se apagaba, que si luego algunos focos se volvían a encender en Villaprado y todas esas cosas. Y ahora pues contentos de que podamos volver a casa.
18: Muy contentos de poder volver y que esté todo bien. Que hay muchísima gente por ahí, por los pueblos, que se ha quedado sin nada.
15: Pels carrers, pels que ho necessitin, passegen psicòlegs voluntaris, com els que aquests dies han estat treballant als poliesportius, mirant de detectar problemes derivats del que s'està vivint.
19: Y cada uno tiene una emoción diferente. Hay unos que están nerviosos, otros que tienen ansiedad, otros que no pueden respirar, otros que están tranquilos y dicen que se sienten a salvo y bien.
15: Les ordres d'evacuació s'han aixecat perquè al voltant d'aquests pobles ja no queden punts calents ni tampoc s'han detectat revifades. La desescalada de l'operatiu de protecció de la població també es nota a les carreteres. S'han aixecat la majoria de talls i el trànsit ja s'ha animat.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
20: Avui hem tingut un dia prou càlid arreu del país amb unes màximes que s'han enfilat gairebé als 39 graus. Li ha faltat només una dècima Lleida per a tocar aquesta xifra. I aquesta xifra ja obre les portes a la calorada que tindrem a partir de demà, que ens acompanyarà durant tota la setmana i fins i tot inici de la que ve. Unes màximes de 40 graus són les que es preveuen ja cap a demà, a punts de la Conca de Tremp i també cap a Ponent, màximes entre 37-38 graus a l'interior de les comarques de Girona i a la Catalunya Central, i a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dimecres, que s'espera molt assolellat, amb algun núvol matinal cap al Camp de Tarragona, inofensiu, i els que sí que poden deixar puntualment alguna goteta podrien ser els del Pirineu, però molt puntual, i a l'entorn de les capçaleres del Ter i també del Farcell. I com dèiem, la calorada que ens ha d'acompanyar més intensa a partir de dijous, quan tocarem pràcticament cada dia la xifra dels 40 graus.
0: Un quart i quatre minuts d'11 de la nit. Al Japó es busquen supervivents d'un terratrèmol de magnitud 7,1 que ha sacsejat la prefectura de Kumamoto, al sud del país. El sisme també ha obligat a evacuar 150.000 persones i ha deixat prop de 40.000 llars sense electricitat. Les autoritats focalitzen ara els esforços en un centre comercial on s'ha ensorrat el segon pis i on una trentena de treballadors continuen desapareguts. Per ara, oficialment, no s'ha confirmat un nombre determinat de morts, però les autoritats parlen de diverses víctimes mortals. La primera ministra japonesa ha fet una crida a la prudència.
21: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric i incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
0: L'Agència Meteorològica del Japó preveu que les rèpliques es puguin mantenir durant aproximadament una setmana i alerten del risc d'esllavissades a terra a les zones més afectades. El Japó, amb una població d'uns 125 milions d'habitants, registra diversos terratrèmols cada any i concentra aproximadament el 18% dels sismes del món, tot i que la majoria són de baixa intensitat. I encara a escala internacional, la Casa Blanca i Israel qualifiquen d'excel·lent i molt productiva la reunió que avui han tingut el president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. No hi ha hagut roda de premsa després de l'entrevista entre els dos mandataris al despatx Oval, però Netanyahu ha penjat un vídeo amb una declaració en què diu que és la millor reunió que ha tingut mai amb un president nord-americà.
3: Acabo de tenir una reunió excel·lent amb el president Trump. Quan dic excel·lent, no són només paraules. Ha estat una conversa de plena col·laboració i suport mutu, i sabent que l'objectiu comú és garantir que l'Iran no tingui armes nuclears, a més d'altres qüestions. Aquesta conversa amb el nostre amic Donald Trump ha estat una de les millors converses que he tingut mai amb un president dels Estats Units.
0: Abans de veure's amb Netanyahu, Trump s'ha reunit també a la Casa Blanca amb Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès ha explicat a través d'un missatge del seu compte X que la reunió ha anat molt bé i que ha pogut parlar de la producció ucraïna de míssils Patriots i també de la reactivació de la via diplomàtica per posar fi a la guerra amb Rússia. Els tres mandataris, Trump, Netanyahu i Zelensky, han assistit després al funeral del senador republicà Lindsey Graham, mort fa uns dies. Havia donat suport a la guerra de Trump contra l'Iran i també va fer costat a Ucraïna en nombroses ocasions amb més d'un viatge a la capital ucraïnesa. Keiko Fujimori és la nova presidenta del Perú. La líder conservadora ha pres possessió avui, Dia Nacional del Perú, després que el mes passat guanyés les eleccions en segona volta per una diferència de menys de 50.000 vots sobre el candidat esquerre, que és Roberto Sánchez. Durant el discurs de presa de possessió, ha desgranat els principals objectius que el seu govern es marca pels propers 5 anys, entre els quals hi ha millorar la seguretat al país i acabar amb les desigualtats socials. També ha fet una crida a la unitat, conscient que assumeix el lideratge d'un país dividit, com han demostrat els resultats electorals.
4: No hay dos Perús distintos. Hay un solo Perú, vibrante, multicultural, fuerte y milenario, que está listo para ponerse de pie. Asumo el mando con la firmeza que se necesita para gobernar, pero también con la sensibilidad necesaria para escuchar y sanar las heridas de nuestro pueblo.
0: La seva investidura suposa el retorn del fujimorisme.

0: l'expresident de la Caixa i un dels artífecs de la modernització i creixement de l'entitat. Hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions, després d'ocupar diversos càrrecs a l'administració de l'Estat i també en institucions econòmiques i empreses estatals. El 1999 va ser nomenat president de la Caixa i també de la seva fundació i va impulsar l'expansió de l'entitat financera tal com explicava ell mateix ara fa uns anys.
1: Que la Caixa solament pogués tenir oficines a Catalunya i Balears era condemnar la Caixa en un lloc que era un 20% de la riquesa, i menys i tot, de la riquesa espanyola. I va ser necessari que Brussel·les digués que qualsevol entitat financera podia obrir o on volgués del mercat comú.
0: El 2003 va haver de deixar la presidència per l'aprovació d'una llei que limitava el temps durant el qual els consellers de les caixes podien tenir aquest càrrec. Va seguir, però, vinculat a empreses vinculades amb la Caixa, com Repsol, Gas Natural o Abertis. També va ocupar responsabilitats en entitats del món cultural i científic, com el patronat del Palau de la Música Catalana. I Joan Caspar, que deixa Turisme de Barcelona després de formar part de l'ENS des dels seus inicis, és a dir, ara fa 33 anys, i haver-lo presidit durant més de dues dècades. L'ENS público-privat es va crear just després dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 per impulsar el sector turístic a la ciutat. La sortida de Caspar, de 82 anys, es va aprovar en el darrer Consell General de l'organisme que va ser la setmana passada. Entre els diferents relleus que hi va haver a Turisme Barcelona destaca l'entrada de l'hoteler Jordi Espel i Genís Roca, expert en transformació digital. I el govern que ha aprovat l'estratègia per la llengua de signes catalana pel període 2026-28, un pla integral que conté 45 mesures i que compta amb un pressupost inicial de 2 milions d'euros per aquest any. La nova estratègia busca l'acció coordinada entre tots els departaments del govern. Francesc Xavier Vila és el conseller de Política Lingüística.
2: Sabem que garantir els drets lingüístics de la comunitat signant no és responsabilitat d'un sol departament, sinó del conjunt del govern, en constant col·laboració amb altres administracions, amb institucions, amb entitats i amb la societat civil.
0: Entre les mesures previstes, l'atenció en llengua de signes al 112 per videoconferència, un programa d'intèrprets per alumnat signat de batxillerat i formació professional, o també l'extensió de l'educació bilingüe intermodal fora de Barcelona.
3: Esports.
0: Amb el Francesc Ripoll, bona nit.
4: Bona nit, nou dia d'estada de pretemporada del Barça a Anglaterra. Avui també hi ha arribat l'Espanyol i Joan Laporta ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca. El president del Barça ho ha explicat a les xarxes socials i, per tant, no podrà viatjar a Anglaterra per acompanyar l'equip. Avui el Barça ha fet dues sessions d'entrenament. Bernal, Araujo i Fermín continuen entrenant amb el grup. En canvi, Valde segueix al marge perquè arrossega molèsties al pubis. El Barça, recordem-ho, jugarà divendres en un amistós contra el Birmingham de la segona divisió anglesa. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen. El defensa s'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i el seu moment de forma.
5: It's difficult.
6: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
4: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Des d'avui també hi és l'Espanyol. L'equip blanquiblau és de la ciutat esportiva del Burnley, club propietat del màxim accionista de l'entitat parisca, Alan Pace. L'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol no hi és Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, ni Miguel Rubio, que se l'està buscant una sortida. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell del filial. Tres jugadors. Demà l'Espanyol jugarà el primer partit amistós de l'estada davant el Burnley. Dissabte, l'últim dia a Anglaterra, s'enfrontarà al Middlesbrough.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A la segona divisió, el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt i final a dues temporades al Sabadell. Ara s'incorpora a la secretaria tècnica de l'equip.
7: Però primer accepto aquesta oportunitat que et dona el club, però també perquè crec que estic preparat.

0: la gent que em coneix sap que si no em veiés preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió, evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
1: Més futbol, el Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament, un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
2: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
1: Zidane, de 54 anys, signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec a Didier Deschamps. I a primera divisió, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. Segons l'auditoria Més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleixen els mínims requerits. El Rayo haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres, que començaran demà dimecres.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència d'automobilisme per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia disputat a Qatar, es disputarà finalment a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrein, que farà que es disputi el circuit de Monza a Itàlia el proper mes de novembre.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són 11:15 de la nit, a 3cat Info, dimarts 28 de juliol del 2026, recta final de la jornada. Aquest bloc informatiu estem destacant, estem explicant-vos que una dona ha mort assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquesta tarda a l'interior d'un habitatge al districte de Sant Martí. Els Mossos busquen l'agressor. Una altra informació destacada és que el govern espanyol ha indultat parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i li manté la inhabilitació, però l'ha reduït fins a 2. Borràs estava condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental comesos quan dirigia la institució de Lletres Catalanes. També us hem parlat de la suspensió in extremis de la reunió de demà del Consell de Política Fiscal i Financera, on s'havia d'abordar el nou sistema de finançament autonòmic. I és que les comunitats del PP, contràries a aquesta reforma, havien demanat aquest ajornament després de vacances i la reunió, finalment, es trasllada al 4 de setembre. A banda d'aquestes qüestions destacades del dia, des d'ara i fins a les 11, també us parlarem del cas Kitchen. Ha quedat vist per a sentència al judici per aquest cas a l'Audiència Nacional, que ha assegut al banc dels acusats la cúpula del Ministeri de l'Interior de Mariano Rajoy per les clavegueres de l'Estat. La Fiscalia manté la petició de 15 anys de presó per a l'exministre Jorge Fernández Díaz, entre d'altres. I també us parlarem del Plater, i és que el govern obrirà un segon període d'al·legacions i retarda fins a l'estiu de l'any que ve l'aprovació d'aquest pla que marca la implantació d'energies renovables al país fins al 2050, el pla Plater. Ho fan per seguir negociant amb els ajuntaments contraris a aquest pla, que també rebutgen les organitzacions agràries. Què és el més destacat de la pàgina esportiva?
1: Que Joan Laporta ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca. El president del Barça ho ha explicat a les xarxes socials i no podrà viatjar a Anglaterra per acompanyar l'equip a l'estatge. Avui l'equip ha fet una doble sessió d'entrenament a Anglaterra. També hi ha arribat avui l'Espanyol.
0: I pel que fa al temps, torna la calor extrema. Després de 3 dies de treva, la calor s'intensificarà arreu del país demà. A Ponent, les màximes tocaran els 40 graus, a l'interior del país rondaran els 38 i a la costa pujaran dels 30. El dia serà assolellat amb alguns núvols al Pirineu. Com us dèiem, una dona morta assassinada a mans, presumptament, de la seva parella, a Barcelona. Això ha passat aquesta tarda a l'interior d'un habitatge situat al carrer Andrade, al districte de Sant Martí, de la capital catalana. Els Mossos han rebut un avís per una agressió i quan han arribat a l'habitatge han trobat una dona ferida de gravetat. La víctima, de 34 anys, ha estat atesa pel SEM, però ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i els Mossos busquen l'agressor. No s'ha sap encara si hi havia denúncies prèvies per maltractament. Si es confirmés aquesta mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El Consell de Ministres, com explicàvem, ha acordat aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys. I se li manté la resta de la condemna. Una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
2: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull, considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
0: També destaquem que el Tribunal Suprem ha accelerat l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Barrufet i Lluís Guinó. Condemnats havien estat a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència, Joan.
2: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3CAT Info.
3: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
2: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post 1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació, que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boyer, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
2: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut el moviment del Suprem.
5: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
2: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
0: El govern espanyol ha decidit suspendre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per demà per tractar el nou model de finançament. Ho ha fet després que les comunitats autònomes del PP demanessin més temps per estudiar la proposta. Consideren que el ministre d'Hisenda només ha negociat amb els republicans. La reunió es farà finalment el 4 de setembre a Madrid, Àngels Lafuente.
6: Des d'Hisenda lamenten aquest ajornament, però diuen que mai tancaran la porta al diàleg i defensen que el canvi de data reflecteix la bona voluntat de l'executiu. Confien que aquest cop les comunitats del PP prioritzin els interessos de la ciutadania als dictats de Gènova. Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda.
7: Yo no sé cuál es el modelo del Partido Popular. Entonces, yo creo que deberían de hacer un ejercicio de reflexión y que no antepongan los intereses electorales del señor Feijóo a los intereses de sus ciudadanos en cada uno de sus territorios.
6: En tot cas, el govern se sorprèn de la petició dels populars i més després que el govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP, comuniqués el seu vot favorable al nou model de finançament. Les comunitats governades pel PP argumenten que volen tenir més temps per estudiar el nou model de finançament territorial. No el veuen amb bons ulls, perquè consideren que la proposta s'ha negociat únicament entre el Ministeri d'Hisenda i els republicans. Diuen que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya, i que ara no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis.
0: Ha quedat vist per a sentència el judici del cas Kitchen a l'Audiència Nacional, que ha assegut al banc dels acusats la cúpula del Ministeri de l'Interior de Mariano Rajoy per les clavegueres de l'Estat. Després de 4 mesos, la Fiscalia manté la petició de 15 anys per l'exministre Jorge Fernández Díaz, pel número 2 i també per l'exdirector adjunt operatiu de la policia, per la suposada operació parapolicial que va servir per robar informació compromesa per als dirigents del PP a l'extresorer Luis Bárcenas. Per l'excomissari José Manuel Villarejo, la Fiscalia demana 19 anys de presó. És la pena màxima. La majoria d'acusats no han volgut fer ús del seu últim torn de paraula. Villarejo, en canvi, l'ha aprofitat per insistir que l'han processat per ser un personatge que ha molestat els poderosos.
8: Aún me pregunto cómo se me ocurrió pisar, digamos, callos tan importantes para haber terminado donde he terminado.
0: A Catalunya, els principals directius de la Generalitat i de les seves empreses públiques hauran de passar a partir d'ara un procés de selecció. Ja no seran triats, ha dit, en funció del color polític de cada govern. Els seus mandats seran de 7 anys, prorrogables pel mateix període si hi ha un informe d'idoneïtat. Així ho recull l'avantprojecte de llei que avui ha aprovat el govern per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es calcula que hi ha entre 400 i 900 alts càrrecs a l'administració catalana. Aquesta llei, que ara s'haurà d'aprovar al Parlament, és un dels principals pilars de la reforma de l'administració que el govern de Salvador Illa té previst impulsar aquesta legislatura. El govern ha ampliat el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu de lloguer. La llista passa de 271 municipis a 302. Se n'incorporen una cinquantena i també en surten una vintena. Entre les noves incorporacions destaca Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt. I en canvi surt Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres, que han millorat l'accessibilitat de l'habitatge. Sílvia Paneca, consellera de territori.
9: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funciona. I, per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen, doncs s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
0: El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, troba absurd excloure municipis del mapa.
10: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
0: Ara el mapa d'àrees tensionades se sotmetrà a informació pública i un cop la superi, caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el vistiplau. Parlem ara del plàter, perquè el govern retarda com a mínim fins l'estiu que ve l'aprovació d'aquest pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, el plàter. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició que ha generat de les organitzacions agràries i també els canvis que demanen les associacions de municipis. Escoltem de nou Sílvia Paneca, consellera de Territori.
9: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
0: Precisament una cinquantena d'alcaldes, ecologistes i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre s'han concentrat a Miravet, a la Ribera d'Ebre, perquè diuen que el plàter segueix sacrificant les comarques que ja són productores d'energia i reclamen que se refaci el pla de dalt a baix. Tarragona, Clara Chavarria Domingo.
11: L'alcalde de Miravet, Miquel Morales, ha demanat al govern més diàleg amb el territori i ha recordat que al sud del país la quota energètica està més que saldada.
12: Tenim tres reactors nuclears aquí a la vora. La quota energètica la tenim més que saldada. Llavors, fem les coses bé, comptem amb la gent, comptem amb la gent del territori i segur que aconseguirem fer un plàter magnífic.
11: GPEC ha denunciat que es continua castigant les comarques que ja són productores d'energia. Per tot plegat, els concentrats aquest dimarts a Miravet han reclamat que el pla es refaci des de zero.
0: També el sector agrari continua reclamant replantejar aquest plàter. L'entitat de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, la JARC, denuncia, per exemple, que el pla posa en risc 300.000 hectàrees de sòl agrari per destinar-les a parcs eòlics o solars. Lleida, Júlia Albacar.
13: JARC critica que el pla s'ha fet d'esquena al territori i posa en perill la sobirania alimentària del país per la gran quantitat d'hectàrees de conreu que quedarien anul·lades per fer-hi energia. Lamenten que no s'hagi apostat per espais ja urbanitzats o terrenys forestals. Cisco Esquerda és el responsable de transició energètica de JARC.
14: Home, doncs no estaria malament que dins en zones on hi ha molt el risc d'incendi se pugui posar plaques solars, zones on no són agràries, on es faria un com a tallafocs.
13: I demanen que el Departament d'Agricultura defensi els interessos dels pagesos davant la Conselleria de Territori, qui és qui lidera el plàter.
0: I a nivell internacional encara volem passar per Moscou perquè Ucraïna s'ha carnissat contra Will Berrys, que és l'Amazon rus, amb l'argument que s'abasteix l'exèrcit rus. Per això ha bombardejat els seus magatzems 11 cops en 10 dies. L'últim, avui. Una campanya que ha provocat el debat de si són objectius legítims o si es tracta d'un crim de guerra. Cristina Solies, corresponsal a Moscou.
15: Aquest juliol els drons ucraïnesos han matat 9 treballadors de Will Berrys i n'han ferit desenes. Zelensky ho justifica perquè aquesta empresa no només ven GPS, ràdios, fibra òptica o armilles antibales als soldats russos, sinó que fins i tot comptava amb una secció a la web dedicada a la guerra d'Ucraïna, que ara ha desaparegut. En canvi, l'analista militar independent rus, Ruslan Leviev, denuncia que colpejar aquests magatzems i els seus empleats és un crim de guerra.
16: No són instal·lacions militars. Fins i tot si subministren components de doble ús per equipament militar, això no converteix tota la instal·lació en un objectiu legítim.
15: El Kremlin nega que Will Berrys subministri a l'exèrcit rus, però evita fer-se responsable dels danys provocats per la guerra, tal com ha assegurat el seu portaveu, Dmitri Peskov.
17: Pel que fa a l'ajuda a l'empresa, la situació està sota el control del govern i continuem dialogant. Fins ara no s'han pres decisions concretes sobre aquest assumpte.
15: Wildberries gestiona més de la meitat de totes les demandes en línia de Rússia i dona servei a centenars de milers de petites empreses. Algunes d'elles, amb aquests atacs, ho han perdut tot.
18: El temps.
0: Néstor Gómez.
19: El temps de cara a les properes hores es mostra totalment estable. Tenim un anticicló que ens abraça amb força, ens aixafa l'aire cap a terra, i això fa que dia rere dia tinguem temperatures més altes. Si, a més, afegim l'entrada d'una massa nova d'aire càlid, aquestes temperatures quedaran totalment disparades, que és el que tindrem des de dimecres fins a finals de setmana o fins i tot inici de la que ve. Pràcticament cada dia anirem tocant la xifra dels 40 graus, preferentment cap a ponent, però també s'espera que localment a les comarques de Girona, sobretot a finals de setmana, puguin arribar als 40 graus. De cara a demà, ambient assolellat, amb algun núvol matinal al Camp de Tarragona, sense precipitacions, i alguna nuvolada al Pirineu durant la tarda, que potser cap al nord del Ripollès podria deixar alguna gotellada, poca cosa, molt més probable cap al sector de Font-romeu. El que sí que tindrem demà serà temperatures molt altes, a l'entorn del Pirineu temperatures entre 35 i 37 graus, cap a la Conca de Tremp 40 graus i s'esperen entre 39 i 40 graus des del Solsonès fins al Segrià. Cap a la Catalunya central 38 graus i màximes a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Demà comença aquest període càlid o molt càlid que ens acompanyarà fins a finals de setmana i, com dèiem, també inici de la que ve.
0: Doncs gràcies, ho anem seguint. Dir-vos també que Transports Metropolitans de Barcelona descarta que es pugui repetir un incendi com el d'aquest dilluns en un túnel del metro, perquè el revestiment que es va incendiar no hi és en cap altre tram de la xarxa. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha explicat que s'estan revisant les restes de l'incendi, així com les imatges gravades del moment en què va aparèixer el foc i d'uns minuts abans per intentar aclarir-ne les causes.
20: El que vam determinar després amb la visita in situ és que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades.
0: L'incident va mobilitzar 22 dotacions dels bombers, Guàrdia Urbana i 19 ambulàncies per atendre 136 passatgers. 39 van haver de ser traslladats a diferents hospitals per inhalació de fum. Dir-vos que aquest migdia hi ha hagut un atropellament al centre de Barcelona que ha deixat una dona en estat crític i una menor en estat menys greu. La Guàrdia Urbana investiga què ha pogut passar i descarta que hi hagi cap motivació criminal. L'atropellament ha estat a quarts de 3 del migdia quan el conductor d'un cotxe ha perdut el control del vehicle i ha embestit les dues dones a l'encreuament del carrer Aragó amb la Rambla de Catalunya. La dona l'han traslladat al Clínic i a la menor l'han atès a l'Hospital Sant Joan de Déu. Tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques han anat fins al lloc de l'accident.
18: 3CAT Info.
0: Un apunt econòmic i ens ocupem d'altres qüestions. L'atur ha caigut a mínims a Catalunya i s'ha aconseguit un nou rècord d'ocupació. Ho diu l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre que recull els efectes de la temporada turística. La taxa d'atur es situa ara al 7,9%, dos punts menys que la mitjana de l'estat espanyol. Ara hi ha 343.000 persones que busquen feina. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, Sílvia Miró considera que encara hi ha marge per reduir més l'atur.
21: No és una dada excepcional, hem tingut dades de taxes d'atur millors al llarg de la sèrie històrica i, per tant, tampoc no dona per resolts molts dels dèficits que tenim i que arrosseguem del mercat de treball. Hi ha marge de millora per convertir el creixement econòmic en una reducció més intensa i sostinguda de l'atur.
0: Les últimes dades de l'EPA comencen a recollir ja els efectes de la regularització d'immigrants que es va iniciar el juny. I és que del total dels nou ocupats, la meitat són estrangers. Aquesta mateixa xifra l'any passat suposava una cinquena part del total. Anem a la pàgina cultural, quan falten 10 minuts per les 11. Volem passar pel Vallès Occidental perquè el festival TNT, Terrassa Noves Tendències d'Arts Vives i Nous Formats, aposta en aquesta 19a edició per obrir-se més a la ciutat i programa 6 espectacles de carrer gratuïts. El festival tindrà lloc del 24 al 26 de setembre amb un cartell provocador. prohibit no jugar. Anem a Terrassa, Marta Vallès.
1: La directora del Festival TNT, Marion Betriu, explica el leitmotiv d'aquesta edició.
3: Una referència que tots tenim al cap, que són aquests cartells que prohibien justament jugar a l'espai públic per donar-li la volta, no? Convertir una prohibició, doncs, en una invitació. El lema que a mi més m'agrada és aquest, el de prohibit no jugar, perquè crec que transmet molt bé, doncs, l'esperit del TNT, no? Aquesta idea, doncs, de jugar, com inventar-se un món nou, com desafiar la lògica existent, com inventar, imaginar.
1: 18 propostes a espais com teatres i també carrers, places i parcs de Terrassa. 5 estrenes, 2 espectacles internacionals i 6 de carrer, gratuïts com aquests.
3: La Chachi, que ja va estar al festival fa 3 anys, ella juga, doncs, a partir d'un pal flamenc com el Taranto, doncs, entre l'humor, la improvisació, l'atzar, la irreverència, no? És una artista, doncs, molt divertida, molt potent. Chicho Tamayo, ell és un exfutbolista colombià professional que presenta Oxímoron, que és una performance participativa, és intentar parlar del futbol des d'una altra perspectiva, intentar com lligar el futbol a un llenguatge més artístic.
1: Apostes atrevides i participació del públic. A la pàgina tnt.cat trobareu tota la informació.
0: La Fundació Vilacases reivindica les fotografies analògiques dels àlbums familiars en una exposició al Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Es titula Portes endins, els arxius dels altres, i permet veure una selecció de més de 300 imatges des de 1945 fins l'any 2000, que ha seleccionat el fotògraf i col·leccionista Jordi Barón. Anem a Girona. Més dades. Núria Pereira ens ho explica.
22: Mostren la vida quotidiana de la segona meitat del segle passat, del segle XX. El fotògraf, antiquari i col·leccionista Jordi Barón ha dedicat dècades a recopilar aquestes imatges anònimes que, per tant, estan fora dels circuits artístics.
23: La història de la fotografia és un 1% fotografia de fotògrafs o gent, artistes, no? I un 99% és fotografia feta per aficionats.
22: Les vol preservar perquè es tracta, diu, d'un patrimoni visual fràgil i dispers.
23: Hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada, o si no són iguals o molt similars.
22: També hi ha fotografies eròtiques amateurs, imatges clandestines o sèries marcades pel voyeurisme.
0: I de Girona a Lleida, un dels llibres més rars que s'ha imprès mai a Lleida, ja forma part del patrimoni públic. L'Institut d'Estudis Llardencs ha incorporat aquest migdia un dels pocs exemplars coneguts al món del Philosophia Pauperum, un incurable imprès cap a l'any 1485 que constitueix un testimoni excepcional dels inicis de la impremta a la ciutat. Anem a Lleida. Pau Rovira.
24: Impresa pel tipògraf Enric Botel i atribuïda històricament a Sant Albert Magne, està considerada una autèntica joia del patrimoni bibliogràfic català. Fins ara només se'n coneixien 5 exemplars originals conservats en biblioteques d'Itàlia i de l'Estat espanyol. La família del bibliòfil pallarès Ramon Areny Batlle n'ha formalitzat avui la donació a l'Institut d'Estudis i Llardencs. La responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental, Sílvia Ferrús, explica de què tracta i també per què és tan important.
25: Un tractat de filosofia que s'utilitzava també a nivell medieval a les diferents universitats, no? Per explicar, pues, això, característiques aristotèliques, característiques de l'Albert Magne, i doncs perquè és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca, i en teníem un del Llegat Areny també, precisament, que es pot datar al 1485.
24: L'incunable es conservarà a la reserva de fons antics del DIE en condicions especials de preservació i es digitalitzarà en alta resolució perquè investigadors i ciutadania hi puguin accedir sense posar en risc l'original.
0: La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost. El concert formarà part d'una gira excepcional per l'Estat espanyol impulsada per Caterina Wagner, directora del festival i besneta del cèlebre compositor Richard Wagner. Wagner ha destacat el caràcter extraordinari, doncs, d'aquesta gira, que després de Barcelona passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
2: We have a extremely long...
4: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
2: This is an exception.
0: El concert que tancarà el 40 aniversari del Festival de Peralada.
18: Esports.
0: Fins a les 11 amb el Francesc Ripoll. Bona nit.
5: Bona nit. Joan Laporta ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca. El president del Barça ho ha explicat a les seves xarxes socials i no podrà viatjar a Anglaterra per acompanyar l'equip a l'estaix. L'equip blaugrana ha fet avui dues sessions d'entrenaments. Bernal, Araujo i Fermín continuen entrenant amb el grup. En canvi, Valde segueix al marge perquè arrossega molèsties al pubis. El Barça, recordem-ho, jugarà divendres un amistós contra el Birmingham de la segona divisió anglesa. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen. El defensa s'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i també sobre el seu moment de forma.
6: It's difficult.
7: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
6: Still enjoying the holiday, of course.
5: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra, perquè des d'avui també és l'Espanyol. L'equip blanquiblau és de la ciutat esportiva del Barley, club propietat del màxim accionista de l'entitat blanquiblava, Alan Pace. A l'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol només hi falten dos membres, Javi Puado, que recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, que se li busca una sortida del club. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial només hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adama Timera i el lateral dret José Ángel López. Demà l'Espanyol jugarà el primer amistós de l'estada contra el Burnley. Dissabte, l'últim dia a Anglaterra, s'enfrontarà al Middlesbrough. I a la segona divisió, el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt i final a dues temporades al Sabadell. Ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
8: Però primer accepto aquesta oportunitat que dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veies preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió, evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
18: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
5: Més futbol, el Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1, i precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
26: J'ai passé ces 4-5 années...
7: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
5: Zidane, de 54 anys, signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec a Didier Deschamps. I també canvis de la selecció italiana. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini. Inicialment havia de ser Andrea Pirlo, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. Serà la segona etapa de Mancini com a seleccionador italià. La primera va ser del 2018 al 2023. I tornant a la primera, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. Segons l'auditoria, més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleixen els mínims requerits. El Rayo haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa mentre aturin aquestes obres, que començaran demà dimecres.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia de disputar a Qatar, es disputarà finalment a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrein, que es disputarà al circuit de Monza al novembre.

0: Dimarts 28 de juliol del 2026. Com està? Anuncien els diaris que el govern de la Generalitat ultima una pròrroga del topall dels lloguers en els municipis declarats com a zona de mercat residencial tensionat, que en són 271, on hi viu el 90% de la població de Catalunya i on Sitges hi és per mèrits propis. Si el govern se'n surt, el topall de preus al lloguer es prorrogarà un any més, del 2027 fins al 2028. A la vida real, consultats als portals immobiliaris més populars, el lloguer més econòmic a Sitges es situa al voltant d'uns 850 euros per un estudi de 30 metres quadrats a Aiguadols. 850 euros. I d'aquí ja passem sense esforç els 1.100, 1.200 euros al mes per uns 50 metres quadrats de pis. I si ens volem començar a costar una superfície de 70, 80 o 90 metres quadrats, que era aquella superfície, aquell tamany de pis que fa 40 anys es considerava el mínim per una família, el preu ja no baixa de 1.400, 1.500. I d'aquí, evidentment, tot cap amunt. Fa dues setmanes, les joves que varen participar a la tertúlia dels dimecres ens ho deien. Una de les màximes preocupacions de futur és pensar que no podran viure a Sitges. En aquest context, la futura promoció de 472 pisos públics s'està fent esperar. Ja hi ha molts sitgetans identificats amb la pancarta que la jove de Sitges penjà al cap de la vila durant el memorial Pepe Rodríguez. Volem viure al nostre poble. L'habitatge no hauria de ser un privilegi.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: Avui, 28 de juliol, que s'ha fet clar a les 6 i 12 minuts, el sol ha sortit a les 6 i 44, el sol es pondrà a les 9 i 13 minuts i es farà fosc a 3 quarts de 10 de la nit. El dia s'escurçarà 1 minut i 55 segons, tindrem 14 hores i 29 minuts de llum solar i 9 hores i 30 minuts de foscor. En una estoneta, en uns minuts, saludarem el president del Retiro, Francho Núñez, perquè ha arribat la màquina del clima. El Retiro és gairebé una protagonista, no direm que inesperada, perquè havia d'arribar, però està clar que l'embalum de la màquina l'ha convertida en una de les protagonistes de l'entorn dels jardins. Bé, quan s'instal·larà, com, quan es podrà començar a obrir el Retiro? Recordin que fa ben poc aquella nota del Retiro assenyalant que pel Festival de Cinema encara no podrien obrir. Bé, doncs, ai, això haurà arribat pels pèls, ens sembla. Bé, a veure què ens diuen en Francho Núñez. Després, amb l'alcaldessa Aurora Carbonell, l'entrevista mensual, uns quants temes d'actualitat, tots aquells que vostès ja saben, i alguns que n'hi podem afegir, però els que han estat protagonistes dels darrers dies. I acabarem el programa amb en Javi Molina, per un moment, perquè ells mateixos ens han, així ens han demanat, i ens sembla que val la pena també donar suport a aquestes iniciatives. Un nou festival de música a Ribes, a darrere els terrenys de la finca Massoler, s'intitula el Festival Íntim de Música Indie de Sant Pere de Ribes i és el festival Int Ground, un festival que neix, diuen ells mateixos, per recuperar al moment l'atenció i la connexió per tornar a posar al centre allò essencial, la música i l'artista. Un únic escenari, sense solapament, sense presses, un recorregut continu on cada concert es viu des del principi fins al final, compartit i present. Amb en Javi Molina en parlarem en els darrers minuts de programa. A l'agenda d'avui, si passen pel cap de la vila, la Book Track, a partir de les 9, he dit les 9, a partir de les 10. A partir de les 10 i fins a les 2 del migdia, els llibres del projecte BookTrack estaran al cap de la vila a partir d'aquí una hora i fins a les 2 del migdia perquè tothom qui ho desitgi pugui triar-ne volums i emportar-se'ls. Els tornem a recordar allò de sempre. La BookTrack no serveix per deixar llibres, serveix per recollir llibres. Totes aquelles persones que desitgin deixar llibres els han de portar a la deixalleria. Allà es seleccionen i els llibres en millor estat formen part del projecte de la BookTrack. I a la BookTrack vostès s'hi acosten, miren, fullegen el que els convingui i s'enduen els que els convingui també. Gratuït, iau, i ja està. I fins una propera. Al cap de la vila avui a partir de les 10 i fins a les 2, la BookTrack amb els seus llibres per reutilitzar. Avui, que és vigília de Santa Marta, demà és la patrona de l'hostaleria, i avui que l'hostaleria celebra la seva festivitat amb el 6è sopar benèfic de Santa Marta. Serà a l'hotel Sunway Playa Golf a partir de 8:45, un sopar que serà solidari en benefici de l'escola de vela adaptada. Això avui, 6è sopar benèfic de Santa Marta de l'hostaleria, perquè demà és Santa Marta i, per tant, el Gremi d'Hostaleria organitza el seu esmorzar tradicional. Un esmorzar que servirà també per reconèixer la feina, per un costat, del xiringuito Papaya Beach, de Sitges, a la secció Platges, del càtering simpàtic en la secció de restauració, i també pel reconeixement a la secció de l'oci nocturn i entreteniment pel fet que el carrer del Pecat, saben vostès que fa uns quants plens, es va declarar bé cultural d'interès local pel significat simbòlic que té el carrer. Doncs aquests reconeixements es donaran demà en un acte que tindrà lloc a l'Hotel Calípolis a partir de 10:45 del matí. I en el rerefons ve aquest projecte de llei que prohibirà fumar a les terrasses, projecte de llei que encara ha de passar pel Parlament, ha de passar per molts tràmits, fins que es pugui donar per aprovat. La possibilitat d'augmentar fins al 21% l'IVA al turisme i la marxa també del gremi d'hostaleria del Garraf. Demà, esmorzar tradicional de Santa Marta, patrona de l'hostaleria a l'Hotel Calípolis, a partir de 10:45 del matí.

Però avui també hi ha altres activitats. A partir de les 8 del vespre, a la Sala Gòtica del Maricel, avui una proposta d'aquelles que val la pena considerar. Si volen fer un KitKat, si no poden més, de la color, jo dic que no puc més. I espera't, el que ens ha de venir, eh? Si no poden més de tots aquests drames quotidians que vivim, se'n van a la Sala Gòtica del Maricel, perquè avui, a partir de les 8 del vespre, jazz al Mirador amb Retriu, amb Òscar Ferret, amb Joan Pinós i amb Pinyo Martí. El preu, 15 euros, per tant, una proposta magnífica mirant al mar en aquesta zona del Mirador del Museu Maricel, que és hora en barres, i a passar el vespre fins que després el sortís torni a topar amb la realitat d'aquesta xafogó, eh? Però mentrestant, jazz al Mirador amb Retriu, Òscar Ferret, Joan Pinós, Pinyo Martí, avui a la Sala Gòtica del Maricel a partir de les 8 del vespre. 15 euros, com els dèiem, l'entrada. Les reserves es poden fer al web de Museus de Sitges. Demà ple municipal. Ple municipal que posarà sobre la taula, entre altres coses, la licitació de la llibreria del Patronat. Saben que la planta baixa del Patronat, la intenció del govern des de la legislatura anterior era convertir-lo en una llibreria. Bé, doncs, demà es posaran sobre la taula les condicions de la licitació, que més o menys importarà per a aquells que aconsegueixin la concessió de la llibreria un import de lloguer de 700 euros al mes, que per ser Sitges i per ser un local al Rovell de l'Ou, doncs home, està prou bé. 700 euros de lloguer. Això és el més cridaner, però el debat demà, que també portarà al ple municipal l'aprovació inicial del reglament de les llars d'infants i dues mocions de Vox, una d'elles de reprovació a l'alcaldessa. Veure com es desenvolupa el debat del darrer ple d'aquest curs. Després, a l'agost, vacances, i al setembre arrencarem ja el darrer tram d'aquesta legislatura, trasbalsada, des del principi fins al final. Doncs encararem els darrers 9 mesos de legislatura. Demà, per tant, ple municipal en directe a través de Ràdio Maricel, de Canal Blau, el canal de YouTube de l'Ajuntament, i el dijous al matí us en farem el resum. Demà, dia 29, a la platja de la Fregata, una nova edició del cinema a l'aire lliure, amb Little Amélie. A partir de dos quarts de deu, les 10, més o menys quan enfosqueix el dia, platja de la Fregata, cinema a l'aire lliure, Little Amélie. Aquesta és la pel·lícula que demà es podrà veure a la platja de la Fregata. Demà també, per tots aquells que vulguin continuar demostrant la seva solidaritat amb Venezuela arran del terratrèmol viscut fa un mes. Demà, a l'espai Joan Tarrida, es continuarà recollint ajut per Venezuela, concretament a partir de les 5 de la tarda fins a les 9. 5 de la tarda fins a les 9. I el que es demana és material ortopèdic, aliments infantils no peribles, menjar per mascotes i altres productes de primera necessitat. Demà dimecres, a partir de les 5 de la tarda i fins a les 9, a l'espai Joan Tarrida es recollirà material, aliments i tot allò que pugui ser de primera necessitat pels afectats pel terratrèmol de Venezuela. Demà dimecres, qui vulgui música, els Nens Cantors de París. A la parròquia, a partir de 8:45 del vespre, l'entrada és gratuïta, l'entrada és lliure, Nens Cantors de París, dirigits per François Polgar. A partir de 8:45 del vespre, a la parròquia, aquest concert demà dimecres, dia 29, a 8:45. Demà dimecres, dia 29, déu-n'hi-do l'agenda, el dijous dia 30 hi ha també un esdeveniment important, a més de finalitzar el campionat d'escacs, l'Open Internacional d'Escacs Vila de Sitges. El dijous es presenta la Festa Major. A partir de 8:45 del vespre, la presentació de la Festa Major, la presentació del programa, el cartell es va presentar, com tots vostès saben, i la presentació dels protagonistes d'aquesta Festa Major. Potser després els donem ben alguna pista més, però en principi, dijous es desvetllarà tot a partir de 8:45, dijous també. Tots aquells que vulguin trobaran paradeta de marxandatge
de la Festa Major 2025. Durant l'acte de presentació de la Festa Major, a la Torreta hi haurà la paradeta de la comissió. Hi ha un pack de bosses, samarreta, barret, ventall i cinta per penjar el mòbil, tot plegat al preu de 54 euros. Samarreta, bossa, barret, vano i cinta per penjar el mòbil. El dijous estarà disponible la paradeta de la comissió. També es pot adquirir al web de la paradeta de Festa Major o reservar el producte. La paradeta estarà també el divendres dia 31 de juliol al Mercat Municipal, el dissabte 1 d'agost al Mercat Municipal, el 7 d'agost i el 8 d'agost al Mercat Municipal. I el dia del vinyet no pot fallar. La paradeta estarà al Santuari del Vinyet a partir de les 6 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Ja us anirem recordant els horaris, però aquest dijous dia 30, 2:15, es presenta la Festa Major.

El divendres 31, Festival Jardins de Terramar. Els comentem només. Divendres 31, Sílvia Pérez Cruz. El dissabte, Sergio Dalma. I el diumenge, Joan Dausà. I enmig d'aquests protagonistes, no oblidem el cicle Indispensables, també el Village del Festival Jardins de Terramar. Divendres, dissabte, diumenge, bé, el festival comença i acaba el 12 d'agost. El 31, Jardins del Retiro, Alma de Boquerón, Flamenc Fusió, tot això ja ho anirem comentant. I el divendres dia 31, també el primer dels actes en el marc de la Festa de la Mare de Déu d'Ovinyet. El divendres, visita guiada i audició d'orga amb la gent de Sitges i en Salva Monzó, l'organista Salva Monzó, el preu 15 euros. I de cara al dissabte, bé, el dissabte dia 1, entre les moltes activitats del dissabte n'assenyalem una, sobretot aquells que ja vulguin viure Festa Major el dissabte dia 1 d'agost. Les Colles de Foc organitzen l'Encesa, una festassa com una casa a la discoteca Mambo a partir de la 1 de la matinada d'aquest dissabte i fins a les 6 del matí de diumenge. La discoteca Mambo, preu de l'entrada 5 euros i el benefici de l'entrada estarà destinat íntegrament a les Colles de Foc. L'Encesa, la festa encén el foc a Sitges, discoteca Mambo, aquest dissabte a partir de l'una de la matinada fins a les 6 del matí de diumenge. I de cara al diumenge, ahir vàrem parlar amb elles, amb unes quantes Vinyet, també acompanyades de Dani Ferrarons. Em dic Vinyet, un nom de Sitges. El diumenge dia 2, a partir de 2:45 de la tarda, al Santuari del Vinyet, l'actuació de la Suburban, fotografia de grup, brindis amb copa de cava, venda de polseres, per tant, totes aquelles Vinyets que el diumenge a la tarda us hi pugueu acostar, vulgueu viure aquesta celebració, diumenge 2 d'agost a 3:45 de la tarda al Santuari del Vinyet, en dic Vinyet, un nom de Sitges.

0: Per tant, venen dies de molta activitat, i en aquests dies de molta activitat prèvia ja també a Festa Major, amb tot un seguit de, diguem, d'elements que ja ens fan una miqueta bullir l'olla, i que òbviament anirem parlant a la mesura que vagin passant els dies, però és que cada cop tenim òbviament més a prop la Festa Major. En l'àmbit de les notícies, més enllà del ple municipal que se celebrarà demà, recordar que també ahir es va celebrar Junta de Govern Local a l'Ajuntament de Sitges. En aquest cas, va aprovar la Junta contractar l'empresa que ha de dur a terme la reforma del sistema de climatització del mercat municipal. Saben que el ple municipal va acordar la compra del sistema de climatització, un sistema de climatització que val la vora d'uns 6.000 euros aproximadament. Aleshores, clar, no n'hi ha prou amb el sistema de climatització, sinó que aquest sistema s'ha d'instal·lar. Doncs la Junta de Govern Local ha aprovat contractar l'empresa que ha de dur a terme la reforma del sistema de climatització del mercat municipal. La Junta de Govern Local també va aprovar la justificació d'una subvenció que es va donar a Creu Roja per millorar l'accessibilitat de l'edifici. En varen parlar fa unes setmanes, i l'atorgament de subvencions a diverses entitats culturals per ajudar a la realització d'activitats que fomenten i difonen la cultura en diferents disciplines. Junta de Govern Local que es va celebrar ahir dilluns i que, com els dèiem, ha enfilat una miqueta més aquest projecte de la reforma de la climatització del mercat municipal. Vinga, i de la climatització del mercat a la climatització del Retiro, perquè més d'un de vostès segurament s'hi han passat pels jardins del Retiro, per allò de anem a prendre alguna cosa o fem drecera fins al carrer Àngel Vidal, hauran vist una màquina, una baluerna gran, és a dir, una maquinària de climatització situada al peu, bé, on havia estat abans l'escenari del Retiro. Si encara no hi hem passat pel Retiro, recordem, que potser hi ha algú que diu, el que diu ara, que l'escenari no hi és, que no en queda res de l'escenari dels Jardins del Retiro. Ara hi ha una paret blanca, immaculada, i allà s'hi situa, de tant en tant, òbviament, un escenari portàtil per fer les diferents activitats d'estiu, els concerts, tot allò que es fa als Jardins del Retiro. Doncs bé, als peus del que havia estat l'escenari hi ha aquesta gran maquinària de climatització. President Francho Núñez, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Vicent.
0: No sé si esperàveu aquesta maquinària una mica abans, o si hagués arribat una mica abans i hagués hagut temps per dir-li als organitzadors del Festival de Cinema que sí, que podrien utilitzar el Retiro.
1: No, tampoc, Tampoc, vull dir, encara que hagués sigut la màquina haver arribat al Retiro doncs fa 2 o 3 mesos abans, ens feia falta, bueno, connectar aquesta màquina, connectar amb els conductes. Uh-huh. Primer de tot, pregunto si se m'escolta bé, perquè es talla. No sé si s'escolta bé o no.
0: T'escoltem perfectament.
1: Ah, doncs, bueno...
0: Però perfectament, Si vols...
1: D'acord, perfecte.
0: D'acord.
1: Doncs no, perquè ens feia falta després, bueno, doncs connectar aquesta màquina amb els conductes que ja hi són al Saló Teatre.
0: Entenc, per tant, que aquesta màquina es quedarà aquí,
1: Sí. Aquesta màquina es quedarà aquí. Ha sigut, dintre de les dues incerteses que teníem dues incerteses a l'hora de fer aquesta reforma. Una era l'acústica, com quedaria l'acústica d'aquest espai que estem recuperant. I l'acústica, vull dir, va ser un èxit. I la segona incertesa que teníem era com fèiem arribar la gran màquina on tenia que anar. Uh-huh. On tenia que anar. Perquè, clar, el carrer Àngel Vidal és té l'amplada que té, la rampa que hi ha per arribar fins als jardins té l'amplada que té també, llavors era bastant complicat. De fet, va ser bastant complicat ficar-la fins allà.
0: Perquè la idea d'entrada era que la màquina estigués situada on està ara, Franxo, o hi havia alguna altra ubicació alternativa?
1: Sí, l'alternativa, bueno, la primera, el primer lloc on tenia que anar aquesta màquina era damunt de la sala d'actes.
0: D'acord.
1: Però era impossible ficar-la perquè llavors allà tenia que pujar a través d'una... Bueno, o la puges a través d'un camió grua
0: Sí.
1: o la fiques amb un helicòpter.
0: Perquè, esclar,
1: però ja...
0: entenc que, esclar, té un embalum, això és una andròmina gran, eh?
1: Sí.
0: Aquesta màquina deu pesar,
1: sí, sí,
0: deu,
1: sí.
0: deu pesar bastant com per col·locar sobre qualsevol lloc, no?
1: Sí. Era, és una màquina que pesa 1.600 quilos.
0: Caram.
1: Aquesta màquina en principi tenia que anar damunt, ja t'he dit, damunt de sala d'actes, però era molt complicat. Bueno, no era complicat, no, era impossible ficar-la ja. Llavors vam decidir de ficar-la on està ara, al costat de l'antic escenari.
0: Uh-huh.
1: Que per ficar aquesta màquina doncs hem tingut aquell escenari que Carretiro va adquirir fa un temps, fa uns anys, ja per potser 40 anys o 30, bueno, quan va fer el pàrquing,
0: sí.
1: doncs hem aprofitat i ja hem tingut, bueno, ja hem adquirit un escenari nou, homologat i pas a pas.
0: Aquell escenari també estava...
1: Sí, aquell escenari era un escenari que era, bueno, era provisional i es va quedar provisional doncs 30
0: sí,
1: i escaig d'anys.
0: Sí, 30 anys.
1: No, ja no suposo, vull dir, ja teníem pensat un any o un altre doncs modificar aquest escenari perquè bueno, doncs no a l'estat de l'escenari tampoc era el més correcte. I llavors hem aprofitat a l'hora de ficar la màquina per treure aquest escenari. Ja, mira, la setmana passada, que em sembla que va ser dijous, ens va arribar l'escenari nou, un escenari movible, i poc a poc. I anem fent passets.
0: Una qüestió bàsica, Franxo, per tots aquells que probablement s'han preguntat, esclar, amb la maquinària de la climatització al jardí, això farà molt soroll? Està previst, no sé, aïllar-ho d'alguna manera? Com?
1: Sí. Sí, està prevista i primer la provarem, provarem els decibelis que emet aquesta màquina.

0: Perquè aquests complements, doncs...
1: Haig d'entendre que és un tipus de maquinària més pensada per estar a un nivell elevat que no pas a peu de terra, no?
0: Exactament, exactament. Però que nosaltres ja dic, o la ficàvem allà,
1: sí, sí.
0: O la ficàvem en un lloc que encara podia molestar més els vells, perquè damunt de la sala d'actes
1: sí.
0: Tens el veïnat que tenim al damunt del Retiro i tenim el parc hotel al costat. Vull dir que on està ara mateix és possiblement el lloc on menys, en cas de que hi hagués algun tipus d'emissió acústica que no sigui correcta, d'on menys molestarà els nostres veïns.
1: Per tant, hem d'entendre que aquesta maquinària que ara es pot veure tota sencera ha d'anar coberta, ha d'anar tapada.
0: Sí, sí. Té que anar amb un sistema d'aïllament acústic, però bueno, l'aïllament acústic, al igual que també que les connexions que com he dit abans per connectar aquesta màquina al sala de teatre, doncs anirem a poc a poc. I quan dic poc a poc és esperant que entrin recursos econòmics.
1: És a dir, tot el que és l'obra ara d'instal·lació d'aquesta màquina, de connexió amb tot el que és el sistema de climatització de l'interior del Saló Teatre, portarà un temps, perquè aquí també hi ha una despesa econòmica molt important per poder fer tota aquesta obra.
0: Sí, sí. Nosaltres per acabar tenim que esperar, vull dir, ara fa la setmana, el mes passat van sortir dues línies de subvenció per part de la Generalitat, i perquè ara saps què passa? Que el tema de les subvencions de la Generalitat o Diputació, hi ha algunes subvencions que són bianuals, llavors l'any passat no van sortir el 24 i ara han sortit el 26. Però bueno, anirem a poc a poc en relació a les ajudes que puguem tenir.
1: Per tant, per tots aquells que s'acostin als Jardins del Retiro, si veuen la màquina i diguin, mira, ja està, no està encara. El que ja és la màquina, i ara queda tota la part de la instal·lació. Déu-n'hi-do.
0: De la instal·lació. De mentres, sí. No, mira, avui és dimarts. No?
1: Avui és dimarts.
0: Avui entra, per exemple, els pintors a acabar la pintura del Saló Teatre. I també em sembla que... Dic que em sembla perquè estic fora, estic a l'estranger,
1: sí.
0: I però van els membres de la Junta em van informant. I el polit del terra també em sembla que aquesta setmana acabàvem. Vull dir que, de mentres, anem
1: avançant en els detalls.
0: Del Saló Teatre.
1: Sí. Fran Xenúñez, gràcies. Sí.
0: De res, a vosaltres, com sempre.
1: Vinga, adéu-siau, Franxo.
0: Una abraçada.
1: Adéu-siau. Bé, doncs, això és un maquinot, És un maquinot que hem de suposar que el dia que s'engegui això hauran d'entrar amb abric al Retiro, perquè això deu fer fred de debò, fred i calor, òbviament. Però, com ens ha comentat el president Fran Xenúñez, la part de la instal·lació és gairebé més cara que la pròpia màquina, perquè la màquina s'ha d'aïllar, perquè, òbviament, no ha de provocar soroll no només al veïnat, sinó, òbviament, si se celebra activitat als Jardins del Retiro, la màquina ha de tenir, diguem-ne, un sistema d'aïllament que permeti no molestar en accés a totes les persones que hi siguin. Per tant, una instal·lació complexa que val els seus diners. I tanquem aquest apartat de notícies. Ahir també que a través de les xarxes socials Fets per Sitges anunciava que presentava una instància per una situació, diuen des de Fets per Sitges, que s'esdevé a l'entorn del cap de futbol de la Blanca. El problema apareix, diu aquesta instància, aquesta informació que ha publicat Fets per Sitges a les xarxes, quan el camp ja és tancat i algunes persones hi accedeixen de manera no autoritzada, generant molèsties als veïns i posant en risc la seguretat. Per tant, en aquest sentit, s'ha demanat millores a la tanca perimetral del camp, més informació sobre les prohibicions i reforç de la vigilància preventiva per protegir els veïns i les instal·lacions municipals.

Lluís de Dalmau i Sebastià Sans eren nomenats administradors de l'Hospital de Sant Joan. Ocuparen el càrrec fins al 1886. Estem parlant de l'antic hospital, quan encara estava a l'entorn de Maricel, perquè l'hospital que coneixem avui fins a principis del segle XX. I les nostres efemèrides d'arreu del món comencen avui amb una cançó maquíssima, que es va fer immensament popular i que, per als entesos, marca també una de les fites de l'evolució del rock and roll. El seu creador, el seu cantant, el seu solista, home amb unes perpètues ulleres negres i amb una veu molt singular. Aquí va. Estem el 28 de juliol del 1960 i aquest Only the Lonely de Roy Orbison es converteix en un èxit arreu dels Estats Units.

èxit als Estats Units i més èxit encara a la Gran Bretanya, on el disc es va estar a les llistes britàniques durant més de 6 mesos. 6 mesos. Roy Orbison i aquest Only the Lonely, tal dia com avui del 60, arribava als primers llocs de les llistes de vendes als Estats Units. Only the lonely. No. Avui, que és el Dia Mundial de l'Hepatitis Vírica, per tots aquells que l'han passada en algun moment o per aquells que la puguin estar passant, paciència, que és una d'aquelles malalties que demana paciència. Tal dia com avui del 1929, naixia Jacqueline Bouvier Kennedy, una icona del segle XX, Jackie Kennedy, una de les personalitats més admirades també del segle XX, primer l'esposa de Kennedy, després l'esposa d'Onassis. Jacqueline Bouvier va morir el 1994. Tal dia com avui, de l'any 1945, un avió es va estavellar a l'Empire State de Nova York. Van morir 14 persones, però l'edifici es va mantenir intacte, un bon esvoranc, però res que n'és més enllà, deixant de banda, òbviament, les desgràcies personals. Tal dia com avui del 1945. Tal dia com avui de l'any 1993, Andorra entrava a la ONU com l'estat número 84. Tal dia com avui, de l'any 1858, s'utilitzava per primer cop l'empremta digital com a mètode d'identificació. Tal dia com avui, de l'any 1989, Dionisio Rodríguez Martín, més conegut com el Dioni, robava el furgó de l'empresa on treballava. 320 milions de pessetes va robar el Dioni que va servir-li també a Joaquín Sabina per inspiració del tema Con un par. El dinero da la felicidad, incluso la más sutil, deia Sabina a Con un par, a l'LP Mentiras Piadosas. El Dioni, tal dia com avui de l'any 1989, robava el furgó de l'empresa, 320 milions de pessetes. Després, com saben tots vostès, es va convertir en un personatge immensament popular, es va sotmetre a una operació d'estètica, va aparèixer a programes de televisió explicant les seves vides, obres, misèries, tot plegat. I tal dia com avui, també es va convertir en un èxit, i amb això acabarem les efemèrides, un tema que en el seu moment, bé, és un tema que ha cantat molta gent, i hem d'anar bastant enrere en el temps, perquè la primera versió va ser del 1962, però el 1987, Kylie Minogue va convertir The Locomotion en un èxit mundial.

Després de veure aquesta versió amb la versió original que varen composar Gary Goffin i la gran Carole King. Estem parlant de l'any 1962, però després la cançó va tenir molt recorregut i entra al recorregut aquesta versió de Kylie Minogue, que va ser un èxit a Austràlia, arribant a la posició número 8, quedant-s'hi 7 setmanes consecutives.

i d'Austràlia a Londres, perquè Kylie Minogue va ser una més del grup d'artistes que els productors anglesos Stock, Aitken i Waterman varen convertir en ídols, diríem ídols de masses, com Rick Astley. Doncs Rick Astley, Kylie Minogue i uns quants més varen ser protagonistes d'un dels èxits més influents de la indústria de la música pop a finals dels anys 1980. Avui amb Kylie Minogue i aquest The Locomotion, aquesta versió d'un tema original de l'any 1962, tanquem les nostres efemèrides.

La cançó de l'estiu ens porta al 2004. Un grup format després, un d'ells va marxar, bé, després la cosa s'ha mogut una miqueta, però originalment eren Dioni, Ángeles i Miguel Ángel. Tres amics que, a més de la seva amistat, compartien afició per la música i en el seu temps lliure solien trobar-se per tocar i cantar cançons d'artistes que admiraven. El 1990 es varen animar a realitzar una maqueta de producció casolana que varen repartir entre familiars i amics, que no es va arribar a comercialitzar mai, i a partir del 1992 varen decidir començar a composar temes propis. I a partir d'aquí, i a través de l'ajut d'amics, família i, òbviament, del talent particular d'ells tres, les vendes varen anar augmentant, això es va començar a fer gran, fins que una productora, una discogràfica independent, Producciones AR, es va fixar amb ells i es va oferir un contracte per enregistrar el que seria el seu primer àlbum d'estudi, Làgrimes d'amor. Això passava al 1994. Va ser un èxit total i la carrera de Camela no va fer cap altra cosa que anar fent-se gran. A nosaltres ens agrada molt aquesta cançó que ve ara, perquè és que és tan arquetípica del seu estil i veritablement és un tema també que s'enganxa molt. Estem al 2004, a l'estiu del 2004, un dels èxits d'aquell 2004, Cuando zarpa el amor.

La història d'un amor perdut, després retrobat. Passió, passió arrebatadora. Quan zarpa l'amor? 2004.

No cal dir que és tema de platja, tema de Ràdio Caset, tota potència. Més o menys, aquests són els paràmetres.

Camel acaba de ser Sitges al Festival Jardins de Terramar el 7 d'agost de l'any 2024. En aquesta gira del seu 30è aniversari i d'entre totes les cançons del 30è aniversari ens quedem amb aquesta que acaba Por todo lo alto, cuando zarpa el amor.

0: 9 i 40 minuts, avui és Santa Caterina, Sant Tomàs, Sant Pere Poveda, Sant Pelegrí, Sant Innocenci i Sant Samsó. La cantant Chanel Terrero, 35 anys, celebra avui la representant en el seu moment de televisió espanyola al Festival d'Eurovisió. L'actriu i cantant Leonor Watling, 51 anys, celebra avui el cantant Pablo Carbonell, 64 anys, el líder de Toreros Muertos, em sembla que era Pablo Carbonell. L'arquitecte Santiago Calatrava, 75 anys, fa avui, i el pallasso Alfonso Aragón, Fofito, 77 anys, celebra avui. A l'edat de 64 anys, ha mort la senyora Mireia Albiach Targa, a l'edat de 64 anys. La cerimònia funerària serà avui a l'oratori del tanatori a la 1 del migdia. I a l'edat de 67 anys, ha mort Ricard Rodríguez Díaz, a l'edat de 67 anys. En aquest cas, la cerimònia funerària serà avui a 6:15 de la tarda a l'oratori del tanatori. Ricard Rodríguez Díaz ha mort a l'edat de 67 anys, cerimònia funerària, avui a 6:15 de la tarda a l'oratori del tanatori. -27 graus de temperatura hores d'ara, amb un 73% d'humitat, torna la xafogor, tornen les temperatures cap amunt i avui encara us suportarem una miqueta, demà dimecres una miqueta més altes, dijous i divendres una miqueta més altes. Sembla que el cap de setmana afluixarà encara una mica, però encara tenim l'esperança d'aquell 10 d'agost, que és més o menys una data en la qual molts meteoròlegs semblen coincidir en què això rebaixarà una mica. A veure si és veritat o no, però de moment ens esperen uns dies de calor. Dimecres, dijous, divendres, dies de forta calor. Si serà onada o no serà onada, és igual. El cas és que venen dies de molta calor. Sol, calor, res de pluja, res de res. O sigui que, previsió des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Molt bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. La jornada comença amb una temperatura una mica per sota de la que es va registrar ahir en aquesta mateixa hora al litoral i pujada notable, sobretot, als sectors de la meitat oest. De cara a la resta del dia, esperem una jornada en cel bastant assolellat, tret d'alguns núvols d'evolució diurna que es podrien donar a punts de les serralades que no descartem que puguin deixar alguna gotellada, i a la resta pràcticament sol tot el dia. La temperatura anirà pujant, tant la màxima com la mínima, i aquesta situació s'anirà repetint durant els propers dies, en els quals esperem sobretot a partir de demà que superin els 40 graus als punts del sector del ponent i amb una pujada creixent de cara a finals de la setmana. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: 9:47, Adrià Ballester diu a la contraportada de La Vanguardia: és el líder d'un moviment que es diu Converses Lliures. La vida és el resultat de totes les converses que tens. Aquest titular, que és molt bonic, eh? però esclar, si ens l'agafem al peu de la lletra... La vida és el resultat de totes les converses que tens. Bé, tot plegat va venir... És una història d'aquelles del... Bé, un dia es va cansar de la feina perquè el seu cap el tractava molt bé i va dir adéu-siau. Llavors va tenir un baixón. És una història molt cinematogràfica, eh? I es va trobar amb una persona amb la qual va començar a parlar, una persona gran. I aquesta persona gran més o menys li va obrir els ulls, i aquí els deixem una frase d'aquelles tipus de llibre d'autoajuda, eh? Tu no estàs descontento con la vida, estàs descontento con la vida que lleves. Agafa-t'hi fort. I a partir d'aquí va començar un moviment que es diu Free Conversations. I cada tant, ell, al davant de l'Arc de Triomf, tots els caps de setmana, arriba amb dues cadires i amb un rètol que diu Free Conversations. O sigui, que s'assegui qui vulgui amb la cadira i comencem a parlar del que sigui. I en aquesta entrevista explica bé la història d'aquest moviment que s'ha fet més o menys internacional i que passa per això. Troben un senyor allà amb una cadira, hi ha una altra cadira lliure, s'asseuen i a veure què passa. I clar, s'hi ha assegut gent de tota mena. Ell diu que el que més li ha sorprès de totes les converses que ha mantingut és que és igual al país o la classe social, a tots ens preocupa el mateix: la salut, la mort i els diners. Vaja, que com el bolero. Tres coses hi ha en la vida, bé, doncs això. I que els que s'acostumen a seure més en aquesta taula són menors de 25 anys i majors de 65 anys. Hola, Carola.
1: Bon dia.
0: Estem en aquesta edat que no parlem...
1: que no se sentem.
0: Que no se sentem d'allò. Hola, Pitu.
2: Bon dia. Bé,
0: aleshores, una per si en algun moment van a Barcelona i veuen allà, que ensenyo, doncs hi ha una cadira, doncs això que diu Free Conversation. Ara ens poden imaginar, el cap de la vila.
1: Seria bo, eh?
0: Bé, vindria la policia, es trauria.
1: Segurament.
0: Però pot imaginar el cap de la vila, una taula i dues cadires, i un senyor assegut allà.
1: Aquestes iniciatives, ara em recorda aquella que hi havia també que va sortir, que de vegades he vist algun vídeo que diu abraçades gratuïtes, també. Posen un cartell, hi ha una persona i tu vas a prop, fa una abraçada sense dir res, una abraçada i te'n vas.
2: Hi ha gent que...
1: I això genera plaer, satisfacció, és una cosa agradable rebre una abraçada.
2: Sí, hi ha gent que de seguida s'hi presta a fer l'abraçada,
1: sí.
2: I després hi ha els que...
1: No, que els hi costa.
2: No sé si fan així,
1: sí.
0: Bé, per si s'ho troben, eh? Ahir els parlàvem de la velada d'Ibai Llanos. Mònica Planes, la crítica de l'Ara, ha agafat les tisores de podar i ha apuntat cap a un assumpte que la Carola ens va dir després de la conversa, i és que tot molt bonic, tot el que sigui, però que és un esdeveniment on la publicitat més o menys subliminal i no subliminal apareix a la mínima de canvi. Bé, doncs Mònica Planes diu, en un dels moments de clímax de l'espectacle que, recordem, ha estat l'esdeveniment més vist del cap de setmana i de molts mesos, deixant de banda el Mundial de Futbol, no hi ha res que es faci a la televisió convencional que plegui més de 9 milions de persones, i en la seva majoria joves, per no dir que la gran majoria joves. En un dels moments del clímax de l'espectacle va entrar un home encaputxat amb un maletí amb el nom d'una plataforma d'ocupació laboral. Ibai Llanos va fer un gran anunci. Els que entressin a la web i posessin el codi de la vetllada participarien en el suposat sorteig d'un lloc de treball en la següent edició de la festa amb un sou de 1.000 euros nets en viatge i hotel pagat. Ibai Llanos ho promocionava amb l'alegria de veure quins serien els afortunats que guanyarien el magnífic premi. Mònica Planes diu, la feina no és un dret, sinó que el treballador esdevé un simple concursant subordinat a aquell circ. Aquella promoció rematava els valors al voltant d'aquest show de mal gust, que en realitat és un contenidor publicitari. La festa de la precarietat, on se sortegen llocs de treball com si fossin una loteria. Es disfressa més d'una falsa opulència amb el regal d'un viatge i nit d'hotel. El fals luxe és el nou reclam. Repetim, més de 9 milions de persones enganxats a aquest espectacle. La comercialització d'un privilegi que no existeix. Es fomenta el consum compulsiu de productes mentre s'estimula la brutalitat, es converteix el cos en una mercaderia i es presenta la visibilitat com un símptoma de triomf vital. Aquesta és la idea d'èxit i divertiment que es ven a les generacions més joves amb un estadi ple per aparentar que són uns valors massivament compartits.
1: Molt d'acord. M'ha agradat molt el del contenidor publicitari perquè és ben bé això. La publicitat es presenta com un xou i és que es deia una cosa. És que tot això que diu que representava la velada és el que es veu a les xarxes. És a dir, tots aquests influencers que venen, si no és un fals luxe, uns cossos moltes vegades inassequibles.
0: Una aparença.
1: Una aparença, el tenir, un munt de coses que necessites que realment no necessites. Les xarxes venen d'això. O sigui que molt d'acord amb Mònica Planes.
0: Ho diem amb la manera de reflexió, perquè és clar, és un èxit. No hi ha qüestionament possible. És un èxit, però pares, mares d'adolescents absolutament lligats a l'espectacle i al que representa aquest espectacle, doncs al darrere hi ha allò que tots hem viscut en altres èpoques de la nostra vida, però que no es presentava d'una manera tan explícita ni tan potent com es presenta ara, perquè a les xarxes de la publicitat i del consum tots hi hem caigut, però ara diguem que les eines i les estratègies per convèncer-nos de la necessitat de consumir són molt més potents que fa 30, 40 o 50 anys enrere, quan a casa deien, escolta tu, que no hi ha diners, que per això no...
1: És molt més difícil ser pare, mare d'adolescent avui
0: jo
1: en
0: crec
1: dia,
0: que sí. Molt més.
1: I no és que ho digui jo, que sóc mare d'una, o podria dir Pitu, que és pare d'una altra. És que
0: més.
1: Ho diu, sobretot els avis, això ho preguntes, i ho tenim molt més difícil ara.
0: A la nostra època era una heroïcitat allò que no hi hagués un televisor en una casa. I diguem-ne que es podia aguantar més o menys això. Però ara és molt difícil pels pares, sens dubte, poder aguantar aquesta pressió absolutament potent.
2: Podríem dir allò que els adolescents d'avui en dia tenen molts més referents, siguin bons o no bons, que no pas els teníem nosaltres.
0: Totalment.
1: Que els nostres referents eren
0: coneguts. I els referents
1: eren
0: molt de ficció, també.
1: I també eren coneguts, a vegades era el veí, l'amic, què. Avui en dia els referents són gent que no tens, o sigui, que viuen a l'altra punta del món o que viuen aquí però que apareixen a les xarxes i que el que t'estan fent és vendre publicitat. Aquest és el problema, no? Que no venen realitat, que el que fan és publicitat.
0: Més enllà d'artistes, cantants, actors de cinema, tot això,
1: per descomptat.
0: Però hi ha tot un món que és aquest món.
1: Entres a les xarxes, totes les publicacions que fan, en un 90% és publicitat. A més, és que ara, com que la llei els obliga a posar-ho, ho posen. És publicitat.
0: Ara no els ho puc dir perquè a les xarxes hi ha coses molt interessants i reflexions interessantíssimes. Però n'hi havia una de l'amo d'un restaurant que explicava la història d'un influencer que va arribar a l'establiment i li va dir que si li pagava 800 euros...
1: I ho va fer ell, no?
0: I aleshores va dir, home, perquè va 800 euros, ja surto jo, i parlo del restaurant i em surto jo menjant calamars a la romana. I hi havia un plat de calamars molt maco, I el propietari del restaurant se'ls menjava davant de la càmera per dir, escolta'm, si és que haig de pagar 800 euros perquè em vingui algú i em faci publicitat del restaurant, i apareixo jo i menjo jo els meus calamars. En fi, una reflexió, una de les moltes que hi ha hagut a l'entorn d'aquest espectacle del cap de setmana, que després del Mundial ha estat l'espectacle més vist i sobretot per una generació. Segons deien, escolta'm, que el Mundial, els adolescents, mira com han anat darrere del Mundial i del futbol més que mai. Bé, doncs, en paral·lel a això, l'espectacle de La Gran Velada, d'Ibai Llanos.

0: Avui que som protagonistes, qüestions molt diverses. Segurament més d'un de vostès, bé, si va estar més o menys pendent, o si ha vist els diaris, o si ha vist els mitjans, ahir que hi havia Comissió d'Educació al Parlament de Catalunya, amb la consellera Niubó, presideix la Comissió d'Educació del Parlament de Catalunya, la regidora Eva García. Per tant, ahir al costat de la consellera Niubó, Eva García, tant protagonista en el sentit que era qui gestionava aquesta sessió de la Comissió Parlamentària. Ahir també un ensurt al metro de Barcelona, 137 ferits per inhalació de fum. Bàsicament va caure una planxa de les que recobreixen els túnels del metro de Barcelona, va caure sobre la catenària i això va provocar un foc i en fi, i un ensurt molt gran. Per què? Perquè el fum que sortia pel túnel del metro va ser important. 137 ferits per inhalació de fum al metro de Barcelona i els testimonis, bé, aquells testimonis del clàssic que estàs a dins el vagó del metro, escolta, fa una pudor cremat i cada vegada més pudor cremat i aleshores fum i després tota la resta. L'enfonsament de Rodalies, diu La Vanguardia a la seva primera pàgina, que ha causat la mort de peixos al rec Comtal. Aquesta obra que es va tapar tan ràpidament, doncs algú hauria pensar, mira, Déu els hagi perdonat els peixos, perquè hem de tapar això. O sigui que es va desviar el rec Comtal, els trens ja comencen a funcionar, i pau i glòria, i a veure què passa. La consellera Paneque, que dic que no pateixin, que no és que Catalunya s'enfonsi ara així a la primera de canvi, sinó que han coincidit el que va passar amb les obres de la línia 9 del metro i en aquest enfonsament de Rodalies. I en aquest sentit, en el cas de viure en un poble, tenim més fortuna, perquè com que no hi ha metro, per tant, no, diguem-ne que soterraments d'aquests no en vivim. Perquè si no, si et passa, abans no t'ho arreglen, espera i aguarda, com en molts casos.
1: Explica la crònica de La Vanguardia al respecte d'aquest incident ahir al metro, que va causar aquests ferits per un tema d'inhalació de fum, que creien molts que van arribar, van sortir dels vagons, que no s'havia de fer, però com que hi havia molt de fum, van sortir dels vagons esfereïts i van agafar el túnel per buscar la sortida, i els que estaven a les andanes que els veien arribar, diu la crònica, diu, alguns es van posar a ajudar-los, altres van marxar corrents. M'ha fet gràcia aquest apunt de els dos tipus de persones,
2: sí, sí,
1: i aquí
2: sí,
1: veu algú que arriba cridant, corrent, i s'apropa a ajudar-lo, i aquí diu, fuig d'aquí,
2: que hi ha problemes,
1: que no saben què està passant. I per cert, ho explica avui La Vanguardia, i és veritat que després de tots aquests incidents que hem vist, entre altres, a Renfe, explica La Vanguardia que és que Renfe ha apartat Antonio Carmona, a l'històric portaveu de Catalunya, l'ha apartat, i és veritat que després de tot, o sigui, amb tots aquests incidents,
0: això sí
1: no l'hem vist.
0: Això sí que és una notícia del dia.
1: És una notícia del dia, perquè és veritat que jo, quan ell és la notícia, dic, és veritat que no ha aparegut l'Antonio Carmona,
0: no?
1: Que és estrany, perquè l'Antonio Carmona estava ara com a nou director de Relacions Institucionals, després que li donessin a aquest càrrec, però va ser també durant molt de temps el portaveu,
0: sí, sí.
1: I té una relació amb la premsa
0: va
1: meravellosa.
0: Va ser director de Rodalies,
1: sí.
0: Va perdre la direcció de Rodalies.
1: Sí.
0: En fi, que Rodalies ha fet amb Antonio Carmona el que...
2: I què dius, que l'han apartat?
1: L'han apartat, sí. L'han fet fora de... L'han cessat del càrrec.
2: Però si era dels pocs que...
1: Sí, tenia un tracte excel·lent amb tothom. Doncs l'han fet fa unes setmanes, per això no ha aparegut, ja fa unes quantes setmanes que ha estat cessat per sorpresa del càrrec que ocupava des de feia un any, el de director de Relacions Institucionals. Era, com dèiem, l'interlocutor de Rodalies amb alcaldes, amb Generalitat, amb el Ministeri. Era també el portaveu quan hi havia problemes.
0: Bàsicament era l'home que sempre es posava el telèfon.
1: Sí, doncs ha estat cessat pel president de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, que ha posat en el seu lloc a Josep Enric García Alemany, i vaja, ara doncs diu que assumirà noves funcions dins els serveis, perquè òbviament hi deu tenir plaça a Renfe.
0: Suposo.
1: Veurem què li toca amb aquest
0: pobre bon home. I Renfe
1: deu
0: tenir tantes portes que si no és aquesta és l'altra.
1: Sí. Ara, des d'aquí tots els ànims, Antonio Carmona, que és... O sigui, tenim el seu telèfon, en
0: sí,
1: casos
0: sí.
1: Recents li he escrit i sempre contesta,
2: contesta. I anava a dir milers de correus
1: sí.
2: Que ens enviava
1: sempre. Sí. Doncs
0: sí.
1: Que sàpiguen que
0: ara
1: no...
0: Ara anàvem a dir allò, és el millor que té Rodalies.
1: Doncs era del millor, sí.
2: Pues gairebé.
1: Sí. Estic bastant d'acord amb aquesta afirmació.
0: Doncs...
1: doncs ha estat apartat.
0: O almenys per actitud. Una altra cosa és que el servei i tot plegat, eh? Però, com els dèiem, era l'home que no tenia mai un no.
1: No. I
0: és el que va aparèixer dia sí dia també arran dels malaurats fets.
2: Sí, donava la cara.
1: I que sempre donava la cara.
0: I tot plegat.
1: I sí, sí.
2: Donava la cara quan probablement amb ell no li pertocava.
1: Sí, sí. Per això és veritat que quan he llegit he pensat, és veritat que amb aquests recents incidents no apareixia ningú i no apareixia ell.
0: Sí, sí.
1: Doncs és perquè
0: en el, sot de Rodalies no ha aparegut Antonio Carmona.
1: No.
0: I doncs... no és perquè estigués de vacances.
1: No, és perquè l'havien cessat.
0: Sinó perquè li han donat unes vacances.
1: Sí.
0: Per dir-ho així. Bueno, sí. A veure...
1: A veure si apareix qui posen.
0: I a veure si aquesta persona aquí hem posat també despenja el telèfon tan sovint i
1: a veure,
0: El cas és que els trens ja tornen a circular una miqueta per allà, ara que han llançat allà tot el ciment del món mundial per tapar el forat. El drama continua també al centre d'Espanya. Ah. Hi ha una fotografia molt eloqüent a la primera pàgina de La Vanguardia de les muralles d'Àvila.
1: Que són precioses,
0: que són, per cert. Bé, aquesta ciutat extraordinària envoltada d'aquesta boira espessa i d'aquest color terrós, evidentment pels incendis que afecten a la província. Pitjor és també, pitjor en el sentit d'un drama també, el que està passant a la Vall d'Uixó, una altra... A França...
1: Home, diuen que serà el pitjor incendi del segle, diuen.
0: Que es plantegen que l'incendi, això continuarà cremant, com els americans s'han plantejat en més d'una ocasió. Els incendis cremen, bé, doncs ja s'aturaran. Però en el cas de França, que s'apropi al nucli de Bordeus, un nucli d'una capital com Bordeus, doncs això preocupa també moltíssim. Al rerefons, vostès el saben, la resta, tot plegat. Miguel Bosé, que diu que tot això és una conxorxa tal, oh. Bla, bla, bla. Però sembla mentida com són les coses, eh? Pel fet de ser Miguel Bosé, apareixen unes declaracions que les fes qualsevol altra persona, les llançaríem a la paperera directament. I pel fet que les... Bueno, doncs, en aquest sentit, clama contra els ecologistes i tot plegat. Bé, en fi.
2: Miguel Bosé ja va tenir el seu moment pandèmic, també.
1: Sí,
0: sí. I a partir d'aquí s'ha convertit allò que en diuen els castellans en el adalid de totes aquestes causes, diguem-ne.
1: També diu que ens fumiguen, no? Que les esteles aquelles dels avions ens estan fumigant. Sí. En fi, cosa que... En fi.
0: Això. Exacte, exacte. Tot el que vulguis. Bé, total. No direm que els incendis estiguin controlats, estan millor avui les coses que no ahir, però s'espera, com a mínim, poder tenir la situació una miqueta més controlada abans no entrem en un nou episodi de calor com en aquests propers dies. Carola, més coses, si és que n'hi ha alguna més.
1: Sí, hi ha alguna més. Ja has repassat per damunt el tema de la compareixença d'Esther Niubó, que de moment no ha entrat gaire en detall sobre el que ha passat amb les proves PISA. Ha exculpat els professors,
0: exacte.
1: Això sí. No? Però no ha dit l'organisme responsable de la revisió, que és qui se suposa, se sobreentén després d'aquesta comissió, que seria d'alguna manera el responsable d'aquest fet, però no ha dit quin organisme és.
0: Títol de la pel·lícula, la culpa és fosca i no la vol ningú.
1: Això mateix.
0: Aquest és el títol de la pel·lícula, perquè si amb aquest assumpte de la DGAIA no hi ha hagut responsable, no es pensin que n'hi hagi ara en aquest. Recordin que dels 2.545 alumnes catalans de 15 anys que havien de participar a les proves PISA, 591 van ser exclosos i finalment només en van fer la prova 1.954, una desviació que, segons la Generalitat, va provocar un problema de representativitat estadística. PISA permet determinades exempcions, etcètera, etcètera, etcètera.
1: Bàsicament, n'han exclòs més dels que n'haurien d'haver exclòs, i això, òbviament, alteraria els resultats i per això no poden ser comparables.
0: Després estarem amb allò, encara que això s'imposti molt, pensin que l'educació no està ni millor ni pitjor que abans o després d'aquestes proves PISA, les hagi fet que les hagi fet.
1: No.
0: Perquè arribarem al setembre i aleshores ens trobarem amb la vida real que va més enllà de l'informe PISA, perquè quan arribava l'informe PISA, aleshores també hi havia el debat sobre si això servia d'alguna cosa o si ens posava de cara a la paret en algunes qüestions. Doncs bé, ara que no entrarem a dins les proves PISA perquè hi ha hagut aquesta errada, ara s'admet l'errada. Allò que abans era un problema tècnic, doncs bé, ara és una errada. I en matèria esportiva, Pitu?
2: En matèria esportiva, doncs, segueix el futur incert a l'entorn de Julián Álvarez. Ahir s'apuntava que Julián Álvarez hauria demanat una trobada amb els responsables de l'Atlético de Madrid aquest divendres i des del club li han dit que Nanai, que el 10 d'agost que es presenti a Madrid i que no en parlem més. Per tant, l'Atlético, que segueix enrocat en no voler negociar amb el Barça la seva sortida, i veurem com acaba aquesta història, perquè clar, imaginem per uns moments que Julián Álvarez finalment s'ha de quedar, òbviament a disgust a l'Atlético. Com reaccionarà la facció vers un jugador que ha manifestat públicament i obertament que vol marxar,
0: no diuen
2: i que vol marxar al Barça?
0: No diuen sempre que si un jugador vol al final ho aconsegueix.
2: Sí, sí, però clar, mentre tu tens un contracte i el teu club no et facilita la marxa, doncs... Mm-hmm. Clar, i després el club pot fer el que vulgui.
0: Quan ha de pagar el Barça? O quan hauria de pagar? O quan ho faria?
2: Entre 100 i 150 milions d'euros.
0: Mare de Déu. Sí, sí.
2: Ell té una clàusula de sortida de 500, però clar...
0: I el Mundial no va fer allò paper de la seva vida,
2: No, no va tenir un paper. Com tampoc va tenir un paper destacat a l'última Lliga, amb l'Atlético. Però vaja... Tampoc això sé si és garantia o no de dir que Julián Álvarez és un mal jugador. No ho és.
0: No.
2: Una altra cosa és que tu pensis que val 150 milions d'euros.
0: És aquesta la que anava a dir.
2: Però bé, en qualsevol cas...
0: És clar, qui val 150 milions de pessetes? Sí. Nosaltres no. També és veritat, allò de es de necio confundir valor con precio. Bé, doncs, 150 és el que pot oferir el Barça, però el Madrid, l'Atlètic de Madrid...
2: No.
0: Està per
2: allò. Mentrestant...
0: Deu estar plorant, pobra casa seva.
2: Ha aparegut un altre nom, el del jove davanter francès del Bournemouth, que es diu Junior Krupi. I bé, és un jugador que també està a l'aparador per si Julián doncs fes fallida. Qui sí continuarà, en aquest cas el Girona, és Stuani, el davanter uruguaià de 39 anys. Ahir el Girona va anunciar la seva renovació. Era gairebé un secret a veus.
0: L'Estuani és el Girona, el que José González...
2: Sí, bueno, crec que aquesta serà la desena temporada la que viurà Estuani al conjunt gironí, que recordem aquesta temporada jugaran a la segona divisió.
0: Exacte. És a dir, que ha complert el compromís de mantenir-se fidel al Girona.
2: Sí,
0: eh?
2: Sí. Després comentar que el Barça de bàsquet ha fitxat un nou jugador. Ostres, costa de pronunciar. Es diu Tosan Ewoman. És un aler pivot de 25 anys, amb experiència NBA. Amb aquest crec que són 8 o 9 les incorporacions i encara n'han de venir un parell més, diuen. I atenció, perquè el recent vencedor del Tour, Pogacar, s'estaria plantejant la possibilitat de disputar la Vuelta. No és segur, li van preguntar l'altre dia, va dir que de moment són dies per pensar i per descansar.
0: És el que li falta, no?
2: Sí, ara fa 7 anys que Pogacar no la corre, l'última que va córrer va ser l'any 2019, evidentment no era el gran Pogacar que és ara, però bé, apunten les informacions que Pogacar podria disputar la Vuelta, que arrenca, si no m'erro, el 22 d'agost.
1: Que entenc que això és prestigi per la prova, no? O no?
2: Òbviament. Si tu et garanteixes que Pogacar...
0: Els ciclistes deuen pensar, jo no cal que participis.
2: Sí, clar, no, clar, aquesta és una altra. Vull dir,
1: ja no faré l'or.
2: Hi ha la vessant més publicitària i la vessant estrictament esportiva, que com molt bé apunta Vicent, escolta'm, si competeix Pogacar, escolta'm, doncs vinga.
1: Aspirem a la plata o al bronze, no?
2: Sí.
0: Somriem amb el titular de La Vanguardia, perquè és que és molt eloqüent, eh? Pogacar, fins que s'encansi.
2: Sí.
0: Perquè es veu que si no és així, ningú el traurà del lloc. Per cert, que ara tenim apuntat amb les cròniques de Televisió Espanyola, saben que hi va participar en les cròniques del Tour, en referim, Josep Antoni Fletxa. Doncs va haver un moment de transmissió entre Fletxa i... no sé qui era...
2: Alberto Contador.
0: Alberto Contador.
2: Sí, sí.
0: Alberto Contador, que saben que Alberto Contador, en matèria, diguem-ne, d'impostos i de residència i tot plegat, bé, doncs va haver un creuament de paraules. Contador, diguem-ne, en l'equip de l'Estat ens manlleva els quartos, i Fletxa en l'equip de no ens manlleva els quartos, sinó que nosaltres contribuïm a l'Estat. Bé, doncs va haver, en plena transmissió en directe, un frec a frec en aquestes, diguem-ne, en aquestes dues reflexions, i un cop Fletxa va deixar anar la seva, va haver uns segons de silenci absolut en la transmissió. O sigui que Contador va apretar i Fletxa va respondre aquesta reflexió, i es va quedar la transmissió en silenci durant uns segons, i després, òbviament, la prova continuava i la transmissió havia de continuar. O sigui que... bé... Per determinades coses i en determinats moments, diguem-ne que...
1: Silenci és eloqüent.
0: El silenci és molt eloqüent.
2: Que diuen molt,
0: que diuen molt. Pitu, gràcies. Què ens quedem?
2: No, res.
0: És, sí, sí. És... Ah, aquesta és molt bona. Bé, ai, bueno, és molt bona, pobra gent.
2: Sí, ho dic perquè bé, el món dels gegants...
0: Això ens va passar aquí.
2: Té aquestes coses.
0: Això ens va passar aquí, però sí. Es va arribar a temps.
2: Sí.
0: En aquella diada de Sant Sebastià, del 150è aniversari de Sant Sebastià.
2: Sí, senyor. Sí,
0: era
2: senyor.
0: La gegant o la geganta?
2: La geganta, la que la va caure. Sí, sí, sí,
0: no
2: sí, sí.
0: Va arribar a caure del tot.
2: No, perquè en Jepi va ser temps.
0: Però ara els explicaré en Pitu una història d'aquest cap de setmana
2: sí,
0: a Cubelles.
2: Aquest diumenge a Cubelles va haver una trobada gegantera en la qual hi van ser els gegants moros. Hi van participar, i bé, ahir el perfil, crec, d'X de Ràdio Cubelles varen poder llegir que, bé, la trobada no va acabar gens bé per als gegants locals, per als gegants de Cubelles, que són la parella i el
1: Charlie Rivel.
2: Es veu que en un moment, quan estaven allà plantats, ja havia acabat la trobada, un cop de vent els va tirar a terra i van quedar prou malmesos. Tant és així que... vaja, la seva participació a la propera Festa Major, que és el 14 i el 15 d'agost, estaria de moment
1: en dubte,
2: perquè evidentment han de veure quins són els desperfectes i si seran a temps de poder-los arreglar. Hi ha una solució, i és que la parella, diguéssim, de gegants de Cubelles tenen una rèplica, és a dir, hi ha els vells i els nous. Els que surten són els nous, i els vells són els que no surten.
0: D'acord.
2: Aquests podrien ser reemplaçables.
1: Però el Charlie,
2: no té substitut.
0: No té substitut.
2: No.
1: Però quina ventada,
2: sí,
1: no?
2: Sí, perquè, sí.
1: O sí que pesen jo, poc aquests gegants. Perquè...
2: Clar, jo hi vaig ser diumenge a Cubelles. No recordo...
0: No, quin disgust. Diu, perquè, esclar, totes les parelles, que si em diguessis, miren, ha caigut un i l'altre no.
1: Però escolta, m'han de pesar molt poc, no? Perquè el vent els tombi.
0: A la geganters que ens escolten pensaran que s'han de vigilar sempre, perquè sempre poden passar coses. Bueno.
2: Sí. Bé, doncs... Sort i ànims per la gent de Cubelles.
1: Per no hi havia si... ningú sota, no? És a dir,
2: no, estaven allò plantats i, escolta'm, el vent...
1: Esclafat per en Charlie Rivel.
0: I una darrera, d'aquesta se n'ha parlat poc. El diputat de Junts, Carles Prats, va demanar el cost de les dietes, de les trobades del govern que s'han fet en aquesta legislatura, de les trobades a Poblet, a la Vall de Núria, saben aquelles trobades de tots els membres del govern amb el president Salvador Illa per òbviament, treballar sobre temes troncals i després trobades amb els mitjans de comunicació. Clar, ha cridat molt l'atenció perquè la darrera trobada, la que es va celebrar al Mont Sant Benet el 25 i el 26 d'abril, va tenir un cost, 25 i 26 d'abril, de 100.000 euros.
1: Caram! Però quants eren?
0: A Mont Sant Benet, tot el govern, 25 i 26 d'abril, 100.000 euros. A la Vall de Núria, que van anar el 4 i el 5 d'abril de 2025, 40.000 euros.
1: Entrepans no van dinar.
0: I això és la resposta
2: que li han donat
0: des dels serveis tècnics del Parlament. Dos dies al Mont Sant Benet, tot el govern, 100.000 euros.
1: Que no sé, clar, ja dormint, igual l'allotjament allà és...
0: Home, no ho sé, doncs...
1: No ho sé. Clar, home, a veure, si cobren...
0: Pam, tomàquet i pernil,
1: però
0: no sé.
1: Sí, però clar, també inclou això el dormir...
0: Home, deu incloure tot,
1: clar, doncs,
0: perquè és clar, no
1: clar,
0: sé què no
1: si
0: pot incloure 100.000 euros.
1: Però clar, és que, home, si penses per persona, no sé, que et cobren què? 150-200 euros
0: clar,
1: per pernoctació?
0: Arribes a casa i et pregunten com ha anat. Bé, home, clar, com vols que vagi? 10 i 14 minuts, un quart d'11 d'aquí uns moments, l'alcaldessa Aurora Carbonell. Pitu, gràcies.
2: Adéu-siau.
0: Gràcies.
1: A tu, fins ara.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

0: 10 i 17 minuts del matí, segona hora d'aquest cel obert. És dimarts, és 28 de juliol del 2026, a ple estiu. On ho havíem deixat? Bé, ho havíem deixat quan l'alcaldessa va dir que probablement el 6 de juliol hi hauria un ple. Bé, i després ha passat tot allò que vostès ja saben, i si no ho saben és que no són d'aquest món. I ha quedat això com ha quedat. Alcaldessa, bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Havia d'haver,
1: sí,
0: que deia aquell,
1: sí,
0: un ple el 6 de juliol. Bé, de fet, hi havia d'haver dos plens, no?
1: Sí,
0: un de renúncia tant, de l'alcaldessa
1: i
0: un altre de presa de possessió.
1: Exacte, de l'alcaldessa.
0: Esclar, heu vist Una noche en la ópera?
1: Sí.
0: Això
1: sí,
0: és més
1: sí,
0: o menys
1: sí,
0: com el contracte que anava desfullant,
1: sí,
0: Groucho Marx, eh? La parte
1: sí,
0: contratante, no, aquesta
1: sí,
0: no, aquesta no.
1: Però més llarg, més llarg.
0: Del pacte inicial de govern.
1: Sí.
0: Si no recordo malament, l'alcaldessa ho havia dit en repetides ocasions, ella contemplava aquesta legislatura durant 3 anys i el darrer any, diguem-ne, que es mantenia fora de l'alcaldia i... Carme Gasulla seria l'alcaldessa. Això no ha pogut ser per circumstàncies que vostès ja saben. Ha parlat més amb Carme Gasulla des d'aleshores?
1: No, ens hem trobat amb Junta de Portaveus i amb informatives i per feina, per tant, però no, jo crec que encara tenim una conversa pendent seguríssim, perquè també et sap greu, jo ho he dit moltes vegades, no? La Carme ens coneixem de tota la vida, som anàvem a l'escola juntes, de petites, i a mi em sap molt de greu que al final doncs, ella no hagi pogut tenir l'alcaldia, perquè així ho havíem acordat, perquè així s'havia treballat, perquè hem estat molts mesos, la veritat, que això sí que esgota bastant, treballant precisament perquè aquest acord fos possible, i al final et sap greu que les coses acabin així, però bé, jo entenc que en qualsevol moment reprendrem nosaltres les nostres converses.
0: No sé si teniu una certa sensació de confiança trencada o no. Amb tot el que s'ha mogut.
1: Home, una mica sí, home, una mica sí, i sobretot com va acabar, no? Que després de que Esquerra...
0: Dona aquella sensació que ningú se'n refia de ningú, al final.
1: No,
0: aquí.
1: I després de que Esquerra va ser dels primers que va dir nosaltres tenim l'acord, ho tenim claríssim, ho vam passar per la nostra assemblea, es va ratificar, tot claríssim. Després, si ja és grup independent, també diu nosaltres també fem l'acord, també vam fer una assemblea. Vull dir, clar, quan els companys de govern ho tenen clar i tiren endavant, i perquè, en fi, els hi ha faltat un vot, no han pogut assolir l'alcaldia, el que et sap greu és que després et sembla que et culpi amb tu, no? Quan dius, home, portem molt de temps, i de fet, a mi, jo segurament la més implicada, perquè jo a finals de l'any passat ja els vaig dir, escolteu, home, jo he de saber què faré amb la meva vida, perquè potser, jo què sé, deixo l'Ajuntament, me'n torno a la meva feina, vull dir, ho havia de saber amb temps, no? I es va apurar tant per aconseguir aquest vot que faltava, que clar, sí que arribes amb, al final, que a part d'esgotat, cansat, falta de confiança, perquè tu m'has dit això, jo et vaig dir allò, tu em vas dir no sé què. A veure, aquí tots hem vingut a treballar per Sitges. Jo al final també li vaig dir a la Carme, a dir, Carme, si al final no et falta un vot, escolta'm, no passa res, continuem treballant. Vull dir, amb teoria, no? I quan estàs aquí i treballant per Sitges, t'és igual. Quan estàs a govern, t'és igual, si ets de regidor, que d'alcaldessa,
0: que sigui. És a dir, en el sentit de que seguim com estem
1: exacte,
0: i ja està.
1: Seguim com estem, acabem la feina, que ella ha portat projectes molt importants endavant, i jo estic seguríssima que tindria ganes de veure'ls acabats, i acabem la feina i ja està. Però bé, aquí a vegades també els partits, no? Fins i tot els de Barcelona, no? Que diguem a vegades, pues també estan per sobre, no? Potser, i també diuen directrius, entenc, perquè si no com a política municipal a mi em costa d'entendre.
0: Dues qüestions, una molt, molt retòrica, perquè ens veiem a venir la resposta, però està clar que s'ha de fer. Clar, aquests mesos que queden de legislatura, això ja és més o menys com una inèrcia, o no?
1: Una inèrcia, a veure, són mesos, però és un any més, diguem, és l'últim any. Sí que sempre l'últim any, i al final de l'últim any, com hi ha eleccions, la cosa sempre és veritat que es nota.
0: Ho dic perquè tal com ha quedat això...
1: Sí. Home, estem en minoria, però ja estàvem en minoria, sincerament. Vull dir, jo ja sé exactament, perfectament el que és en minoria. I també sé el que és que a Sitges n'hi ha 10 partits polítics i no és gens fàcil treballar així. No és gens fàcil. N'hi ha una dispersió doncs, molt important. Però la veritat, nosaltres treballem de treballar exactament igual, i tirar endavant tots els projectes que tenim i acabar sobretot amb aquells que estan ja molt en marxa i poder-los acabar amb la legislatura.
0: I una segona, no diré que fins on vulgueu, però probablement també molts dels que ens escoltin o us haguessin escoltat en el seu moment poden pensar, aquí hi ha una part que no s'ha dit. Deu fer referència, quan això es va desfer, a que en el seu moment us havien demanat que prenguéssiu decisions que podien estar gairebé ratllant a la il·legalitat.
1: Sí.
0: I que aquestes eren unes decisions vinculades a l'àrea d'urbanisme. Quines decisions eren aquestes?
1: Doncs arxivar expedients urbanístics, que en part, ja alguns ja estaven fins i tot aprovats una part. Per tant, això no es pot demanar. El que vam explicar nosaltres...
0: Vinculats a algun fet concret, algun àmbit concret.
1: Com... Alguns amb noms, vull dir, amb el nom del carrer, diguem.
0: Sí,
1: podia saber perfectament què era. Aquí el que nosaltres hem dit, i amb total transparència, i això es pot explicar i es pot ensenyar, o sigui, aquí hi havia un pacte el 2023 que era un pacte claríssim, que era per fer això, això i això, no? On hi havia Esquerra, Sitges, Grup Independent i Fets per Sitges. I Guanyem es va sumar a la investidura, però és veritat que ells mai van signar.
0: Mai.
1: Vull dir, això s'ha de respectar.
0: Sí, sí, sí.
1: I per tant, en aquell mateix document deia, i a l'últim any, Aurora Carbonell renunciaria a l'alcaldia perquè donaria l'alcaldia a Carme Gasulla, que aportaria 11 vots. Així és com estava escrit.

0: anar a buscar-los on vulgui, però evidentment no pots, aleshores no pots fer un nou acord, que és el que dèiem nosaltres. Ens van fer unes peticions per nosaltres inassumibles i vam dir no, tornem a començar a zero i tornem a anar al del 2023.
1: Permeteu-me que us pregunti, per què creieu que se us demanava arxivar determinats expedients? Quina finalitat podia tenir això?
0: Home, interessos privats i punt, i ja està. I això crec que interessos privats, interessos polítics també, d'algun partit en concret, però jo crec que un pacte que es va fer el 2023 i que és per l'alcaldia, o sigui, no és un pacte d'anem a canviar, algú va dir, no, és que clar, s'ha de canviar tot el govern, no. El pacte era per l'alcaldia i punt. Seguim sent els mateixos que defensem l'habitatge, que defensem les polítiques de sostenibilitat, els que defensem l'educació, la cultura. Seguim defensant el mateix. No era un nou govern, no era un nou pacte.
1: No us estranya que des de Comuns Verds us plantegéssim una proposta que defensés interessos privats?
0: Sí, a veure, nosaltres vam dir no s'hi val tot, no? Que no teniu línies vermelles, que no va buscar el que sigui per tenir l'alcaldia, i entenc que no, i de seguida van rectificar, i de seguida van dir no, tornem a començar, agafem acord de 2020.
1: Va ser una proposta fugissent, aquesta.
0: Jo entenc que va ser una proposta que va fer el partit que volia entrar a govern o el que fos, i va dir, mira, jo ho provo. I els comuns en principi van dir, mira, nosaltres també ho provem, però quan nosaltres vam dir que no, ells també ho van entendre, van dir, no, comencem de zero. De fet, van trucar amb el David i li van dir exactament aquestes paraules: David, comencem de zero, agafem el pacte del 2023 i en aquest pacte afegim els que en volen votar, que afegissin el que creïn convenient.
1: Bé, passat això, hi ha un posicionament més unànim sobre les pedreres. O almenys això sembla, eh?
0: Sí. La veritat és que sí, és molt unànim, perquè jo crec que el sentiment que tenim els sitgetans per Garraf i pel parc de Garraf és un sentiment claríssim. I amb els anys tothom ha vist com la nostra muntanya, diguem, s'ha anat trencant i s'ha anat escarbant al màxim, no? I això crec que, i evidentment, qui viu allà, la gent de Garraf, són els primers que ho pateixen i ho veuen cada dia, però els que no vivim allà mateix, però tenim aquest sentiment, ho entenem perfectament.
1: Ho dic perquè ha estat un posicionament bastant transversal, no?
0: Sí, això sí, és veritat, perquè jo crec que això, primer, que s'ha escoltat molt els veïns, el que deia, els que viuen allà i viuen directament, i després perquè jo crec que tots els sitgetans ens estimem el parc i entenem que les pedreres han estat molts anys foradant la muntanya, i això jo crec que a la majoria de sitgetans els hi afecta.
1: Per tant, aquí, més enllà de la intenció de les empreses, el no, des del punt de vista de l'Ajuntament, està bastant garantit.
0: Sí.
1: Està bastant garantit.
0: Sí.
1: Algú pot forçar aquest no? En el sentit de, encara que l'Ajuntament digui això, algú de més amunt pot canviar el destí,
0: veure,
1: o no?
0: La competència és de la Generalitat. Ens han dit, bueno, la competència és de la Generalitat, vosaltres digueu el que sigui, però jo crec que l'Ajuntament pot tenir força i ha de fer la força i ha de demostrar que té força, perquè al final sempre s'haurà de fer algun conveni, s'haurà de fer algun acord, es demanarà algun informe, i nosaltres sempre ens mostrarem ferms, diguem, en estar en contra.
1: Hi ha un posicionament més unitari per les pedreres que pel projecte de Vallcarca?
0: Segurament, sí, perquè el projecte de Vallcarca, el que passa amb el projecte de Vallcarca és que fa molts anys que s'està parlant, ha anat canviant, i el projecte de Vallcarca és un projecte d'un particular sol que vol transformar Vallcarca, és veritat, però aquí hi ha molts components, o sigui, hi ha una part com a component econòmic, si em tu preguntessin, vols que Vallcarca doncs neixi un nou sector econòmic i tal, jo almenys sempre ho he defensat, això, i ho trobo bé, però després hi ha tot el tema del residencial, de l'habitatge, que clar, que si van més de 3.000 habitatges, si tu em preguntes, vols que Vallcarca sigui un altre nou poble, no? Un altre nucli poblacional, igual que tenim Garraf i botigues, home, doncs allà et diré, cuidado, perquè...
1: Per explicar-ho fàcilment, la Generalitat ha enviat, allò que ho expliquem d'una forma molt, com podem dir això, molt simple, una pregunta a l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament es posicioni sobre aquest projecte, però és una pregunta que ens dèieu incideix molt en que l'Ajuntament es posicioni sobre un aspecte, que és l'aspecte del desenvolupament urbanístic, més que no tant del desenvolupament econòmic.
0: Exacte,
1: no?
0: Urbanístic, parla urbanisme. Jo això de la Generalitat, sincerament, no ho entenc.
1: La Generalitat li demana a l'Ajuntament que li digui que sí o que no el desenvolupament urbanístic de Vallcarca.
0: Nosaltres

0: Modificacions urbanístiques en fem moltes, que les passem pel ple, que sempre necessitem majoria, i qualsevol modificació urbanística té una tramitació molt llarga, no? Que és que demanes a totes les sectorials, i demanes, jo què sé, a carreteres, a l'aigua, a medi ambient, no sé què, demanes informes, i amb tots aquests informes tu fas un document que al final pues, s'aprova o no, una modificació urbanística. Això és el mateix, és una modificació urbanística. El que passa és que en lloc d'anar a l'Ajuntament, ha anat directament a la Generalitat. Pot ser, és un pla director urbanístic, fantàstic. La Generalitat tindria que començar a treballar. I no sé per què ens fa això... No sé si és que volen que aquí quedi més clar si l'Ajuntament de Sitges això vol o no.
1: D'acord.
0: Però clar, la tramitació no està avançada, encara no ha començat, diguem.
1: D'acord. Voleu dir que la Generalitat ha arribat tota aquesta documentació,
0: sí,
1: i la Generalitat li demana a l'Ajuntament un posicionament per cobrir-se l'esquena davant,
0: exacte,
1: de tot això?
0: Però sí, abans de demanar els informes, jo podria dir, escolta'm, jo vull saber què diu l'informe mediambiental,
1: ja,
0: o jo vull saber què diu l'informe, jo que sé, què diu Adif amb això. I tot això no ho sabem perquè encara no ha començat la tramitació. Per tant, és un procediment una mica estrany.
1: És a dir, la Generalitat hauria d'haver començat la tramitació de tot això i, per tant, demanar informes als diferents agents,
0: exacte,
1: implicats en tot
0: qualsevol
1: això.
0: Qualsevol modificació urbanística, i llavors ja ens demanarien a nosaltres, l'Ajuntament.
1: I sense haver començat tot aquest procediment,
0: ja
1: li demana a l'Ajuntament un posicionament.
0: Exacte, jo crec que tenen una mica de por.
1: Tot i que sembla no sé si dir, bastant simple respondre la pregunta a partir de les manifestacions que han fet diferents partits polítics aquí a Sitges, no?
0: Sí.
1: Sobre el desenvolupament urbanístic, més
0: sí,
1: enllà del projecte sí, econòmic.
0: Sí, hi ha partits, el que passa és que hi ha diferències, eh? Hi ha partits que estan que ho defensen moltíssim, hi ha partits que no ho volen en absolut, hi ha partits que estan allà al mig, i després l'altra cosa que jo penso que queda pendent és la consulta ciutadana, la participació ciutadana, perquè al final els sitgetans no han dit res d'això. Llavors, clar, quan ho has de preguntar? Ho has de preguntar ara, que encara no hi ha res, diguem? Ho has de preguntar més endavant, quan ja tiri endavant, i nosaltres ens hem de posicionar abans de preguntar-ho a la gent? Per això et dic que és un procediment, per mi, una mica estrany. Per tant, bé...
1: Com si es volgués forçar alguna cosa?
0: Bé, sí, o que almenys et diguin bé, que l'Ajuntament es mulli ja, ara. Jo és que potser la pregunta és, estem d'acord amb que a Vallcarca s'ha de fer alguna cosa? És que potser surt que no, ja. Llavors ja... Però ara t'estan preguntant sobre aquesta proposta concreta que porta tants habitatges, que porta aquest desenvolupament
1: sí, sí,
0: econòmic, que porta no sé què, que porta... A lo millor un diria, pues jo sí que vull que es faci Vallcarca alguna cosa, però això no.
1: És a dir, com si la Generalitat entenguessi ja d'entrada que es farà alguna cosa
0: sí,
1: i
0: exacte,
1: li pregunta a l'Ajuntament si algun aspecte d'aquesta cosa que es farà
0: concret,
1: no li agrada.
0: Exacte. Clar, llavors hi ha gent que et diu, pues jo potser sí que voldria, però això no, m'agradaria una altra cosa. Clar.
1: Aleshores, l'Ajuntament haurà de respondre a la Generalitat
0: sí, sí,
1: a aquesta
0: sí,
1: pregunta. Com li pot respondre? Si
0: nosaltres...
1: falten tots aquests informes, si no s'ha fet una consulta
0: exacte,
1: ciutadana...
0: Nosaltres és el que estem treballant, diem, per portar-ho a ple de setembre i veure entre tots els partits polítics. Jo ja ho vaig parlar amb ells a la Junta de Portaveus i algun va dir s'hauria de crear una comissió per fer seguiment, un altre vam dir això de la participació ciutadana, un altre ha dit, bueno, doncs la pregunta potser la podem fer més com nosaltres creiem convenient i al final fer una posició al ple. Sí, sí, clar, que és el que demanen una posició al plenari.
1: No marxem del Garraf abans d'anar a altres coses. El cap dels bombers voluntaris, en Jordi Rius,
0: sí,
1: que mostrava la seva preocupació fa 4 dies sobre el fet que el parc del Garraf necessiti una gestió
0: sí,
1: molt potent perquè és un... En fi, és una preocupació molt gran per bombers i suposo que per tothom en general. Fins a quin punt l'Ajuntament pot forçar a que es pugui avançar en aquesta gestió davant tot el que estem veient al nostre voltant?
0: Fins al màxim, nosaltres al màxim. Parlem amb Diputació, parlem, justament ahir ho estàvem parlant, perquè precisament amb el diputat que porta tot el tema de la prevenció d'incendis, perquè ens preocupa i molt, clar, que ens fa molta por el parc de Garraf i que estem envoltat de verd. Evidentment, estem en contacte i no fa molt, el parc també ens va enviar mitjançant correu electrònic, ens avisava de que estaven prenent mesures, de que estaven fent menys activitats, et van informant del que van fent. Però, per altra banda, nosaltres, evidentment, també amb Protecció Civil, que tenim aquí a l'Ajuntament i que no fa molt, recordeu que vam aprovar això del DuproCIM,
1: sí,
0: que era el document aquest únic, doncs amb això ja hem fet algun simulacre i, per tant, nosaltres contínuament estem amb també amb el grup, no?, que tenim de precisament d'emergències i contínuament estem molt alerta de com s'ha d'informar, de quins passos s'ha de fer, però és veritat que amb el parc de Garraf ens costa a vegades, no?, arribar a aquests punts, no? Arribar ja quan dius que s'està cremant tot, que ens expliquin millor què s'està fent, no? I crec que en això sí que nosaltres, com t'he dit, no?, anem fent simulacres, estem en contacte continu, mostrem el nostre suport màxim, nosaltres aquí Sitges, per sort, tenim bombers voluntaris que a més funcionen molt bé. Estem parlant també amb la Generalitat. L'últim que vam parlar, precisament, que crec que el Jordi ho va comentar, el parc de bombers,
1: sí,
0: fa molt de temps que s'han de fer unes obres, molt de temps. Ho hem reclamat 20.000 vegades. Com no ho tiraven endavant la Generalitat, nosaltres al final vam dir, bueno, pues ja ho farem nosaltres al final. Perquè primer ells tenien que fer el projecte i nosaltres l'obra. Després van dir, no hi ha diners, tal. Ara ens van dir, doncs mira, si fem el mateix que hem fet amb el CAP, que és fer una sessió del terreny i nosaltres ho construirem tot. I estem amb això. Jo vaig dir, doncs endavant. Per mi és el millor, sincerament. Perquè així ens fan ells projecte, obra, ho fan tot, i l'únic que tenim que fer és una sessió a canvi de que ens facin al parc. I agafaran el parc de bombers, més l'edifici al costat, que ja l'estan utilitzant,
1: sí,
0: però per fer tot un parc de bombers com ha de ser, no? Perquè això sí que han de tenir tot el màxim, no?, material, el parc, tot el dia perfectament perquè no hi hagi res, no?, que et pugui anar malament. No?
1: Anem de la muntanya a mar.
0: Sí.
1: Costes ja ha presentat un projecte per la façana marítima, la zona de Can Sespenya?
0: No, el tenia que presentar el juny, si no recordo malament. No, Costes de moment no ha presentat res, l'únic que nosaltres continuem fent la petició de que ens ho cedeixi.
1: S'ha sabut alguna cosa sobre els equipaments? Perquè en el darrer comunicat precisament es parlava de la imminència del tancament del pícnic, de la imminència, de que era, diguem, una qüestió ja a tocar, però no s'ha sabut res més des d'allò.
0: Està ara, perquè nosaltres hem continuat, amb això soc molt pesada jo, i he continuat i ho he demanat a la Generalitat, he parlat amb la consellera Paneque, està tothom ho sap. No, ells no ho veuen malament, sincerament, perquè pensen igual que nosaltres, deien, home, doncs perquè mentrestant algú vetlli per aquest patrimoni, algú pugui estar i no tinguis al mig del passeig, no?, un edifici allà amb aquelles tanques, el més lògic és que se li cedeixi a l'Ajuntament. Per tant, la Generalitat en això està amb nosaltres i per això ho estem treballant més amb ells. Però de moment, Costes, hi ha molta reticència. I no entenem per què, perquè doncs mira, va fer un any ara,
1: sí, sí,
0: que venien les màquines i que ho tiraven a terra. I no ha passat absolutament res, que nosaltres ho vam dir. Mentre no passi res, escolta'm, a mi si demà passat digueu que ja hi ha una sentència i que s'ha de complir el que sigui, serem els primers, només faltaria, no?, que som administració pública. Però mentre no hi hagi cap sentència, deixeu-me que ho obrim a la ciutadania, preservem aquest patrimoni, ho vigilem. I així els hi hem explicat diverses vegades i ara l'última esforç que estem fent és a través de la Generalitat.
1: Però esclar, això serà més o menys, això sembla el perro de l'hortelano, eh?
0: Exacte, és així mateix.
1: Sí?
0: Ni com ell ni com l'amo, totalment. Jo t'ho tanco, però no et deixo fer res.
1: Ho dic perquè si algun dia l'Ajuntament hi pot fer alguna cosa, allò estarà tan degradat que la feina serà poder...
0: Clar, home, allà ja s'ha de fer una inversió. Ara, si em diguessin, mira, te'l quedes tu per sempre, tindria que fer una inversió increïble, però bé, ja la faria, no? Però per això, nosaltres és el que dèiem i és el que li estàvem dient. Clar, potser també és el que busca el Ministeri, que es vagi caient a trossos, potser també, però jo els hi recordo cada dos per tres que és patrimoni catalogat, i per tant, vull dir, allà ells la responsabilitat.
1: Recordar als oients que el que queda pendent aquí és un procediment judicial on té molt a veure la catalogació del patrimoni.
0: Sí, és a dir,
1: això és el que encara està com a procediment obert i per tant això és el que d'alguna manera, no sé si dir permet, bé, o és el que d'alguna manera blinda aquests equipaments de l'enderroc.
0: Exacte.
1: Perquè la llei catalana no permet enderrocar un bé cultural d'interès local.
0: Clar, i Costes va a per això, a veure si això es pot tirar enrere. Clar, van a que, si no ells saben que nosaltres no descatalogarem mai, i per tant van a buscar si aquella catalogació d'aquell dia, d'aquell moment, es va fer correctament.
1: Per tant, perquè tothom ens entengui, Costes pot tancar un establiment, però amb aquest procediment obert el que no pot fer és enderrocar aquest establiment.
0: No, exactament, sí. I per això nosaltres diem, mentre tens aquest procediment, perquè ho sabem, evidentment, que ells estan intentant descatalogar-ho ells, Bueno, doncs mentre ells passa el temps, que nosaltres almenys doncs, ho puguem ocupar i ho puguem preservar.
1: Aquest serà el darrer any del Festival Terramar als Jardins de Terramar?
0: Possiblement, possiblement. No 100%, però possiblement, però bàsicament perquè allà en el propietari dels terrenys doncs, vol construir. Clar, jo no sé si començarà a construir tan ràpidament, també és veritat. I l'any que ve són 10 anys de Terramar. No estaria malament acabar els 10 anys allà. Però...
1: En aquest sentit, coincideix, no sé si hi vaig bé, al final de la licitació, que és aquest any,
0: sí.
1: Amb també aquesta, diguem-ne, aquesta capacitat que ara tindrà la propietat, ja des d'un punt de vista administratiu, es podrà fer allò que la propietat volia fer, de poder construir un hotel en la parcel·la on hi ha l'escenari del Festival Jardins de Terramar. Per tant, coincideixen aquests dos elements i no sé si en aquest sentit, Ajuntament, Festival, han pensat, i no sé si és que hi ha algun altre...
0: Estem parlant de buscar algun altre indret i estem buscant diverses possibilitats.
1: El golf ho pot ser?
0: Amb el golf hem parlat força vegades, però és complicat, perquè el golf és un terreny molt delicat. Llavors, clar, posar-li obra i després tornar-lo a saber... Era un dels llocs que s'havia parlat més d'una vegada.
1: Perquè, esclar, tampoc n'hi ha massa, no?
0: No, queda
1: aquell espai, diguem-ne, a la zona de Can Robert o la zona de Santa, tot aquell espai. Queda, òbviament, també l'espai de l'antic aquàtic.
0: Sí, clar, segurament haurà de ser en algun altre espai i recrear-ho. No serà el mateix.
1: Perquè, no, esclar.
0: I després potser també s'havia parlat amb formats més petits, potser també. Es podria, clar, però això s'ha de calcular i s'ha de mirar. Ho estem parlant amb ells.
1: Però, per tant, s'ha d'obrir una nova licitació
0: i en
1: aquesta nova licitació haurà...
0: Si van en un espai públic, sí.
1: D'acord. Entesos.
0: Sí, si van en un espai públic, s'ha de licitar.
1: Sí. I aleshores la licitació suposo que s'ha de situar al lloc on es farà el festival, no?
0: Sí. Bé, de fet, l'última ja vam dir, no vam dir el lloc exacte, perquè ja ens feia por també que tinguessin que marxar abans. Sí.
1: Anem de licitació a licitació, perquè el ple de demà posarà sobre la taula la licitació de la llibreria del patronat.
0: Sí, exacte. Sí.
1: Com ha d'anar tot aquest procés?
0: Bé, doncs, com hem dit sempre, Sitges no té cap... Ara en té una llibreria, és veritat, però he tingut molts anys que no he tingut llibreries perquè el problema que tenim és els lloguers dels locals, claríssimament. Les llibreries no són, tothom ho sap, que no és un negoci per fer-te milionari, ni molt menys, i si tens un lloguer molt, molt elevat costa molt tirar endavant. I, de fet, la que hi ha, doncs, segur, no?, que també té dificultats. Però nosaltres fa molt de temps que estem treballant. A més, això va sortir, si no ho recordeu malament, d'un procés participatiu que es va preguntar a la gent què volia que es fessin en aquest espai i va sortir que es fes una llibreria, no? Jo penso que és una oportunitat boníssima perquè si ja estigui una llibreria al centre del poble en un lloc emblemàtic com és el patronat i per tant nosaltres jo espero que tiri endavant. Nosaltres el que portem aquí és el plec de clàusules, les condicions perquè es presenti qui vulgui. Es pot presentar un llibreter, una cooperativa, una botiga que ja en tingui, es pot presentar qui vulgui.
1: I com totes les licitacions alcaldesses, si vol presentar, jo què sé, un emprenedor de la Seu d'Urgell o algú de Sitges que tingui ganes de muntar una llibreria.
0: Exacte. N'hi ha un cànon, no és molt alt precisament perquè funcioni, perquè sabem que aquí no anem a fer negoci, aquí el que volem és que hi hagi una llibreria.
1: Que són uns 700 euros al mes, més o menys?
0: Més o menys,
1: Que per ser Sitges en un local al centre...
0: Evidentment, està
1: doncs
0: molt bé.
1: Està clar, està molt.
0: Però és que és això. Nosaltres, jo recordo que quan vam comprar el patronat, que ja ens va costar molt, era en època del Miquel Forns, ens va costar molt perquè la Generalitat també deia home, és que aquest local val molts diners. Nosaltres dèiem, a veure, això és un espai públic. Nosaltres gairebé el compràvem per sentiment, no? És allò el valor immaterial que tenia el patronat. Però sempre vam dir que mai a la vida posaríem alguna cosa per fer un negoci. Allà no posaríem mai un restaurant, ni faríem pisos, que el que anàvem a fer allà era servei públic. I, per tant, la llibreria, i aquesta llibreria, és un servei públic al final, no? I a mi em faria molta il·lusió, sincerament, tenir una llibreria al centre del poble. Com s'ha dit, que Sitges és un dels llocs que compra més llibres per internet, també, home, hem de tenir un espai que, a més, la nostra voluntat, que perquè més el patronat, l'edifici dona per això, ha d'anar més enllà de ser una llibreria, ha de ser un espai de lectura, de literatura, que puguis fer presentacions de llibres, que puguis fer lectures, ha de ser un espai realment de, dels llibres.
1: I hi ha arribat gent interessada, o l'Ajuntament ha pogut copsar si hi ha interès?
0: Sí, sí, sí, sí, a través del Gremi de Llibreters també han estat vigilant una mica per veure com anava el projecte, perquè tenien molt d'interès, i sí, s'ha costat gent, una mica el que deies tu, una mica de tot. Una llibretera de tota la vida, després alguna empresa, després alguna cooperativa, que ha dit entre uns quants també ho podríem agafar. Bé, o sigui, interès n'hi ha, això sí.
1: Funcionarà?
0: Bé, això és el que... Per això nosaltres posem
1: per
0: un pla,
1: per tots aquells han dit, ostres, és que les llibreries... Ai, senyor.
0: Esperem que sí. També hem pogut fer aquesta combinació de que puguis prendre un cafè o una aigua mentre estàs allà. És a dir, complementar perquè realment puguis anar a mirar i a buscar un llibre i et puguis quedar una estona, no? Que és com són totes les llibreries ara, no? Que és més quasi una experiència, com es diu ara, que per anar a comprar un llibre te'l puguis estar mirant, remirant i al final te l'emportis. I si hi ha un bon llibre, llibreter que t'aconselli, doncs molt millor, no? Però nosaltres, evidentment, nosaltres ho fem perquè funcioni, precisament l'import és un import baix perquè volem que funcioni, evidentment, perquè si no ja sabem el que ha passat, no?, amb les llibreries.
1: Anem de licitació a licitació, la del mercat, que està ja en el seu, diguem-ne, en el seu tram final, sí. I sembla que les coses han anat força bé pels actuals paradistes.
0: Exacte.
1: No?
0: Va bé, encara estem en procediment, per tant no està res tancat, però de moment bé, s'ha presentat la gent que està ja ocupant les parades, per tant això ens en alegrem perquè segueixen endavant i ara tindran una tranquil·litat almenys per 25 anys i això ja és important. I bé, i després sobretot quan es tanqui tot el procediment es tracta de dinamitzar el mercat perquè aquelles parades que quedin buides doncs que s'omplin i que hi hagi realment més activitat, no?
1: La primera obra ha de ser la instal·lació de la climatització, no?
0: Sí, sí, que ja hem passat justament el projecte, ja està aprovat i per tant és una obra important perquè val més d'un milió d'euros i és canviar tot el clima del mercat que molts paradistes tenien molts problemes amb això, no? Perquè tenien problemes d'aigües que queien, d'humitats, i això serà, és un dels factors. Bé, s'han d'anar fent per dinamitzar el mercat, a vegades no és només posar música o fer activitats, sinó també tenir les condicions de l'edifici, tenir-lo bé i en condicions, no? I aquest era un.
1: 10:47, els veïns de la sauna tenien raó, era una sauna allò.
0: Bueno, els veïns hem parlat, també han vingut perquè ara està tancat, van venir finalment, clar, quan va anar la policia. Aquesta gent ha fet un frau de llei i nosaltres els hi hem dit, és clar que veus anunciat una sauna i amb tu t'han dit faré un gimnàs i clar, i tu em pots dir, home, si estan anunciant, però no ho veus, però hi ha un procediment legal que s'ha de fer, que ha d'anar a la policia.
1: Expliqueu-nos una mica aquest procediment perquè tothom entengui fins a quin punt, és a dir, els veïns ja s'ho veien a venir.
0: Sí.
1: Per tant, en aquest sentit, no és que... Anàvem a dir, no és una qüestió de perspicàcia, si és una qüestió d'observar. Ets veí d'un local i comences a veure que passen coses que et fan entendre que això té un objectiu molt determinat.
0: Sí.
1: Però des del punt de vista administratiu, tot s'ha d'aprovar.
0: Exacte. Tu penses un cartell i poses sauna, inauguració de sauna, i dius...
1: D'acord.
0: Jo el paper tinc que és un gimnàs, però evidentment nosaltres davant d'això...
1: És a dir, a l'Ajuntament la llicència d'activitat era un gimnàs.
0: Està demanat que ni tan sol està encara autoritzada un gimnàs.
1: Perquè sàpiguen gimnàs. Que es pot obrir un establiment, a diferència d'anys enrere, es pot obrir un establiment i l'Ajuntament fa la inspecció després.
0: Exacte.
1: Era abans que l'Ajuntament feia la inspecció prèvia.
0: Exacte.
1: I si la inspecció no es passava, no es podia obrir l'establiment.
0: Ara és per comunicació prèvia.
1: Ara és per comunicació.
0: Vull obrir un gimnàs, m'he mirat tota la normativa i estic complint perfectament amb tot.
1: D'acord. Per tant, aquest establiment el que va fer va ser enviar a l'Ajuntament una sol·licitud d'obertura d'un gimnàs mentre publicitava una sauna.
0: Exacte. Però també tot s'ha de dir, això va començar fa dos anys, fa temps.
1: Ben bé.
0: Al principi sí que van venir i van dir, volem obrir una sauna. I se'ls va dir, no, aquí no podeu obrir una sauna. I van dir, vale. I després van dir, bueno, doncs no, volem obrir un gimnàs, què necessitem? I li vam dir, bueno, doncs pots fer això, pots fer allò, a baix no pots tenir màquines ni res, només a dalt, i encara no tenen la llicència de gimnàs. Per això vam dir, escolta, és que no només no tens ni la que vols fer.
1: De moment no hi ha la llicència, es publicitava com una sauna, els veïns adverteixen l'Ajuntament, escolta'm, que això ha obert i això és una sauna 24 hores.
0: Sí.
1: La policia va cap allà.
0: La policia va cap allà, va anar dues vegades. Primer va anar una vegada per molestes de so i va dir bueno, que era el que hi havia, però la segona vegada li vam dir a la policia que anés a la nit amb un horari que sí. Hi hagués activitat, perquè si no, i evidentment van anar allà i van fer una revisió, van estar gairebé 2 hores amb fotografies, perquè i estava amb activitat.
1: No direm que no serveixi per reu testimoni del veí, però la policia, per la seva condició de
0: clar,
1: policia,
0: exacte,
1: pot fer de... Pot
0: dona
1: fer, dirigir, dona
0: fe,
1: fe, fa de notari.
0: Que és el que necessitem. D'acord. I nosaltres, per fer un ordre de tancament,
1: sí.
0: O per dir que no estàs complint la llei, necessito això, jo necessito un acte de, sí, sí. D'un funcionari
1: una persona habilitada que doni fe.
0: Sí, això és veritat. No
1: per tant,
0: és
1: la policia va anar allà un dissabte, sí. Va fer sí. Totes les comprovacions i va emetre un informe.
0: Ah, exacte, i amb aquest informe nosaltres vam avisar la propietat, vam dir, escolta, vos tancarem, us anem a tancar ara mateix. I aleshores ells van fer, crec que ja l'han fet, van dir que abans de que nosaltres anéssim a posar un precinte tancaven voluntàriament.
1: D'acord.
0: I tenim un escrit que diu tanquem voluntàriament perquè nosaltres li vam dir és que no teniu ni la llicència de gimnàs. Un moment, espereu-vos, sí, sí. Hem de mirar que realment esteu complint i com heu fet un frau de llei, doncs ara evidentment no ens en fiem de res. I tot això a banda del procediment de les coses que han fet malament, diguem que això serà un altre expedient sancionador. Perquè, clar, van obrir... el soterrani, crec que ara no recordo exactament, però van posar en bans,
1: sí,
0: que després els van
1: sí.
0: Treure, que m'entens, quan va venir l'inspector estaven posats i després resulta que estaven trets. Tot això és un procediment que...
1: Diguem-ne, il·legalitat sobre il·legalitat.
0: Exacte, exacte. Sí.
1: I a part, molts testimonis, perquè evidentment hi ha un web en què també es publicitava com a sauna, hi ha tota
0: clar.
1: La publicitat com a sauna, etcètera, etcètera.
0: Clar.
1: Ara està tancat.
0: Ara està tancat,
1: la
0: sí.
1: Propietat ho ha tancat voluntàriament, perquè si no l'Ajuntament ho hagués
0: no
1: precintat.
0: Precintar,
1: i suposo
0: sí.
1: Que per allò de la imatge, de no veure
0: sí,
1: un establiment
0: sí,
1: precintat,
0: sí, sí.
1: Doncs millor tancat.
0: Sí.
1: Esclar, en principi, si això va com ha d'anar, aquest establiment no pot obrir si no és un gimnàs. Perquè
0: sí,
1: per això
0: exacte,
1: ha sol·licitat la llicència.
0: Sí, o qualsevol altra cosa.
1: O qualsevol altra
0: sigui,
1: cosa.
0: Exacte,
1: però en
0: sí.
1: Principi no pot obrir com a sauna perquè
0: sí.
1: Va demanar la llicència per un gimnàs.
0: Exacte. De totes maneres, nosaltres els hi vam dir, no és el millor local, ni tan sols per fer un gimnàs, perquè és petit, a dalt, a baix no pots,
1: sí, sí.
0: És complicadíssim.
1: Com diria, com diria un veí, és clar que no és el millor local per fer un gimnàs, perquè la intenció no era
0: clar,
1: fer un gimnàs.
0: I jo els hi vaig dir, digue, escolta, voleu una sauna? Digueu obertament, voleu posar una sauna? Ho dius i et direm en quins llocs desitges pots posar una sauna. Vols un gimnàs? Digue-ho. O sigui, és que s'ha de ser sincer. Perquè si no, després passen aquestes coses. Jo dic, vols un gimnàs? Pues et diré on pots obrir un gimnàs i potser en millors condicions, perquè això no és un local. Potser, no ho sé. És un local complicadet.
1: Els vins han respirat una mica?
0: Home, entenc que sí, clar, perquè està tancat. això està clar.
1: I anem per una altra qüestió, que potser es desllorigui aviat la venda del Club Natació.
0: Sí.
1: Està pendent
0: de
1: visitar el notari
0: i fer la signatura. Sí, sí, sí, sí. I després sobretot convocar la junta del consorci per fer la liquidació del consorci.
1: Definitiva.
0: Definitivament.
1: I perquè després aquests
0: des
1: diners
0: des del 2015 obligació de fer-ho,
1: Sí, sí.
0: Més de 10 anys ja portem.
1: I perquè després aquests diners, com va aprovar el ple, es puguin destinar
0: sí.
1: A entitats esportives,
0: sí.
1: a la millora
0: sí.
1: D'entitats esportives.
0: Sí.
1: És imminent aquesta visita a la notaria?
0: Sí. En principi sí, jo ja no vull dir molt perquè ho he dit tantes vegades, però aquesta crec que sí. Quan ens veiem al setembre jo crec que diré, mira, sí, vaig anar després.
1: Quan ens veiem al setembre tindrem contracte de neteja o encara no?
0: Ui, doncs espero que sí, perquè l'estem tancant.
1: Anava a dir,
0: sí.
1: Com no vingui a arreglar això...
0: Sí. L'estem tancant, el
1: ens,
0: contracte.
1: Ens ofegarem entre, sí. Entre les deixalles,
0: Sí, bueno, cada estiu ho sabem el que passa, Cada estiu n'hi ha... Però, clar, ara és un contracte més antic i necessitem el nou contracte, clar que sí, que és més gran, que va per totes les zones de Sitges. Us recordo que vam passar un pla de xoc de neteja pel ple perquè teníem els recursos, teníem els diners, teníem els recursos, ho podíem fer i el ple va votar que no. Clar, a mi a vegades em sorprèn, no?, l'oposició que critica molt la neteja, et dius, vale, molt bé, presento el ple, un pla de xoc que puja tants diners, perquè pujava molts diners, i era un pla de xoc exprés perquè no tenim contracte, doncs anem a fer això i voten tots que no. Home, doncs... costa molt. Vull dir...
1: Ara no sé si jo fer una projecció d'aquí un any, si hi ha un nou contracte, l'estiu de l'any que ve estarà millor?
0: Sí, hauria d'estar millor.
1: Hauria d'estar millor.
0: Sí. Bueno, el que passa és que el contracte... Ui, nosaltres aprovarem el nou contracte
1: sí,
0: neteja, s'ha de fer l'adjudicació, hi haurà recursos, no sé què...
1: en el millor dels casos, si l'estiu de l'any que ve i ja hi ha una nova
0: tant
1: empresa...
0: Tant de bo l'estiu ja es notés. Perquè, clar, si comença el març o gens, l'estiu...
1: Sí, sí.
0: Però sí que s'ha de notar, perquè, evidentment, és això, és un contracte de més diners i, sobretot, que abarca més el municipi, que hi ha més freqüències de pas, que hi ha més... O sigui, tot allò que s'ha anat veient que feia falta, doncs ara s'ha anat posant.
1: Perquè ara fa un efecte, això...
0: Sí, bueno, hi ha punts negres, ho sabem. Artur Carbonell, punt negre, ho tenim claríssim.
1: Negre barra negríssim.
0: Però també s'ha de dir que altres van millorant. Ahir vaig estar amb una gent de les botigues i em van dir que les botigues...
1: Ara, com deia aquell, per 25 cèntims d'euro. Sí. Punts que vagin millorant.
0: Punts que van millorant. A les botigues, que hi havia molts problemes. Vam tenir que fer una obra per entrar. I l'altre dia els veïns em van dir que havia millorat molt. Vull dir que alguns van millorant, però clar, n'hi ha d'altres. Artur Carbonell, fins que no fem el canvi de mobilitat allà, de viabilitat d'aquest carrer, no solucionarà aquest problema.
1: Ara no sé, perquè això no ha de ser un consol per ningú. Devem ser ara el municipi amb la taxa d'escombraries més econòmica de tota la comarca.
0: Home, sí, tant. Sí, jo crec que d'Europa.
1: Aquests 60... Ja. Aquests 66 euros.
0: 66 euros, clar, això no s'aguanta.
1: Que qui vingui, i això és un avís per navegants, a qui li toqui manar en el futur, sí, que se prepari.
0: El primer que ha de fer és pujar la taxa. Això, perdona, però també va ser, una irresponsabilitat. Una irresponsabilitat de l'oposició.
1: Però és que dels 66...
0: Em sap greu dir-ho, però era, la pujàvem nosaltres, la taxa, la pugem nosaltres, i vam votar tots que no. Quan la llei t'obliga a que has de cobrar el que et costa. O sigui, era per llei que havien de votar que sí. I van votar que no. Quan es fa una oposició que és a tot no, quan no hi ha un altre possible govern, que jo crec que és el que passa a Sitges, que Sitges ara estem governant nosaltres, pots queixar-te molt, pots dir fatal, perquè tot el que vulguis. No hi ha una altra possibilitat, si no que ho facin. Si no fan una moció de censura és perquè no hi ha un altre possible govern. Doncs el govern que hi ha, jo crec que l'oposició ha de mirar per Sitges, també. No ha de mirar només pel partit, o per fer mal, o per... Anem a votar a tot que no. Anem a votar que no a un pla de xoc de neteja. Anem a votar que no a la taxa de regidors. Anem a votar que no amb això del mercat, o amb el que sigui. Home, jo crec que una oposició... L'oposició ha de fiscalitzar, i tant que sí. Ha de controlar, ha de vetllar, però també ha de mirar pel poble. Si estem portant coses per netejar el poble, perquè estigui més net, perquè estigui millor, com has de votar que no?
1: Sigui com sigui, quin quadre que ha quedat, eh?
0: És que... Bueno, en fi, el problema són tants partits, perquè es costa molt arribar a acords, però no sé si les coses canviaran gaire. Però el problema jo crec que és que hi ha gent que no entén el que és l'oposició. M'ho dic, tu estàs a l'oposició, com dic, has de fiscalitzar, evident que has de criticar tot, has d'anar a buscar el que estigui malament, és clar que sí. Però hi ha coses que si no hi ha un altre govern possible no pots votar, tot que no, perquè llavors què hem de fer?
1: Que està clar que d'aquests 66 euros que passarem, els 200 i alguna cosa?
0: Gairebé. Sí, nosaltres vam començar amb el 150, quan la vam voler tornar a portar i anàvem pel 175, evidentment, amb un nou contracte neteja, que és que puja molt més, sí, haurem de rondar els 200 euros, si tant.
1: Però s'haurà de veure tot una mica millor.
0: Clar, sí, bueno... A veure, ara ho estem pagant igualment, eh? No,
1: sí, sí, sí.
0: No ha de canviar tant, amb sí, el sentit. Sí, sí. El que passa que ara ho estem traient del pressupost.
1: Al cap i a la fi és un parlar per parlar, perquè al final els diners els paga tothom.
0: L'estem pagant igual tu i jo.
1: Igual, igual.
0: El que passa
1: que
0: és
1: els pagui l'Ajuntament, que els pagui el ciutadà directament.
0: El que no pot ser és que perquè no tenim aquesta taxa ho hem de treure del nostre pressupost. Jo sempre he dit, a vegades dic per sort, i no crec que és per sort, jo crec que és bona gestió, tenim les comptes molt sanejades i per tant ens ho podem permetre, però hi haurà un moment potser que no t'ho podràs permetre, ho hauràs de treure d'algun altre lloc. D'on traiem aquests diners? De cultura, de turisme, de serveis socials? D'algun lloc ho hem de treure, no?
1: Dues últimes qüestions de les moltes que hi hauria, ja no parlem dels pisos de promoció perquè això té un calendari que encara, sí, que encara ha de trigar una miqueta més, però dues més. Un oient que maldava per dir, escolteu, això dels lavabos al passeig, algun dia s'ha d'arreglar d'alguna manera.
0: Sí, sí. I,
1: I mira que em fa anys d'això.
0: I tant.
1: Sembla que fins i tot quan en Manu Rodríguez estava a Ciutadans, és a dir, que estic parlant de fa molts anys enrere.
0: Però els lavabos al passeig, entenc, a l'hivern.
1: Sí,
0: perquè a l'estiu, amb els nous xiringuitos, cada xiringuito té l'obligació de tenir lavabo i és pel públic, per tothom. Sí,
1: per tothom,
0: I tant. Vull dir que a l'estiu ho tenim solventat.
1: D'acord.
0: Després n'hi ha el de Sant Sebastià i els de Terramar. Aquí el problema més gran que hi ha, bàsicament, és els recursos humans. O sigui, m'entens? Necessites o una empresa o un personal que ho porti, i amb això sempre hem tingut una mica de problemes, eh? Perquè depèn de quin contractes, només per l'hivern, sempre hem tingut una mica de problemes perquè l'hivern estiguin oberts.
1: Però és estrany, perquè hi ha gent que ha anat a Salou, ja no parlo, a Montserrat, sí. Perquè a Montserrat hi pots anar tota hora i en tot moment.
0: Sí.
1: I aquí que costi tant.
0: Sí. Potser també és per això, eh? Perquè com a l'estiu en tens tants i al final doncs només és pels mesos d'hivern, però sí.
1: És una assignatura pendent, però gran.
0: És una assignatura pendent, sí. I jo no et diria només el passeig, eh? Jo et diria no, clar, la Vaga, perquè la Vaga s'hi necessiten a tot arreu.
1: Això mateix.
0: Perquè si no després...
1: I és un poble per passejar.
0: Exacte.
1: I si no després, com estàveu a punt de dir, passa el que passa. Que hi ha més pixades de personal,
0: sí,
1: que no de gos en el carrer.
0: Sí.
1: I una segona, ahir que els teníem, que les teníem a totes, l'Ajuntament s'hi pot tornar a ficar amb lo d'en Dic Vinyet o no?
0: Sí, podria... Què deien les vinyets?
1: Home, no deien les vinyets que, bé, no passa res, però que ho assumeixen tot elles, quan sí. En un moment l'Ajuntament donava un cop de mà i ara han de demanar empreses que puguin... Bé, en fi...
0: Sí, es va...
1: Perquè en el seu dia l'Ajuntament va dir prou, ja està.
0: Sí, va haver-hi un moment que l'Ajuntament va dir prou, perquè exactament, sincerament, ja...
1: No sé per què, recordo, mireu, veu.
0: Però sí, es podria tornar a posar.
1: Ho dic perquè, de la mateixa
0: sí.
1: manera que l'Ajuntament dona suport a la Trinitat, per exemple,
0: sí.
1: doncs el vinyet, sí, que pare és municipal, el vinyet, sí. Recorda?
0: Sí, i tant. No, i al Vinyet donem molt de suport nosaltres,
1: per això mateix ho dic, que aleshores... Ahir va sortir
0: sí.
1: en la conversa...
0: Ara, a la festa, sí.
1: L'Ajuntament...
0: Sí, i hi ha gent que m'ho ha dit, a mi, gent de fora, vinyets de fora, m'ho han dit, que venien cada any a fer la festa aquesta. Bé, es pot tornar a plantejar.
1: Es pot tornar a plantejar.
0: I tant que
1: sí. Que l'Ajuntament torni a poder col·laborar en la celebració de la festa, com que no fan falta massa permisos aquí.
0: Sí, exacte, i com no tenim prou festes...
1: I com que no en tenim prou, però almenys aquesta és molt nostra, eh?
0: Sí, i tant.
1: Demà ple municipal, alcaldessa. Bon estiu també.
0: Moltes gràcies i bon estiu a tots i a totes.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: mismo.
1: Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar. Llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: són ara mateix les 11 i 3 minuts del matí i posem una miqueta d'esports, de futbol, per ser més exactes. El passat 18 de juliol, la Unió Esportiva Sitges anunciava a través de les seves xarxes socials que Ernest Serra es faria càrrec del filial de la Unió Esportiva Sitges, del Sitges B, perquè ens entenem tots plegats. Probablement, bé, això va agafar per sorpresa més d'un. No sé si el propi Ernest Serra també el va sorprendre una miqueta aquesta proposta del club de fer-se càrrec del filial. Ernest, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Pitu, bon dia a tothom.
0: Què tal?
1: Molt bé, gràcies a Déu, tot molt bé. Amb calor, però bé.
0: Et va agafar per sorpresa?
1: Per sorpresa no, perquè bueno, quan queda poc per acabar una temporada ja es comença a parlar de la temporada següent, no? Jo aquest any, la veritat és que aquest any que ha acabat, aquesta temporada ha acabat, la veritat és que he gaudit molt amb un grup de nanos que sota el meu punt de vista han acabat gaudint jugant a futbol, jugant dintre el meu criteri prou bé per l'edat que tenen, però s'ha considerat de que era moment de canviar. El club, bueno, evidentment vol que continuï amb ells, em fa una sèrie de propostes i al final doncs arribem a la conclusió de que portaré el senyor B, a part de continuar dirigint la iniciació, l'escoleta, com molts diuen, la iniciació i fer-me càrrec de també la coordinació d'algun dels equips més petits del club.
0: Surs de la teva zona de confort? Ho veus així?
1: No sé si surto de la meva zona de confort, perquè...
0: Potser perquè una cosa és treballar amb canalla i ho saps millor que ningú, i l'altra és fer-te càrrec d'un grup ja de gent adulta, de gent que porta ja...
1: Sí, sí.
0: Tot i que parlem d'un filial, en aquest cas, un filial normalment jove. Té un planter jove, vull dir que no estem parlant aquí de veterans.
1: Zona de confort no ho sé, el que sí que és cert és que té les seves avantatges, els seus inconvenients, els seus pros, els seus contres. Evidentment, quan estàs a la base et tractes molt amb les famílies, les inquietuds de les famílies són unes, i quan estàs en un equip sènior normalment ja no acostumes a tractar tant a les famílies, sinó que el tracte és de tu a tu amb els joves, no? Amb els nanos. Bueno, com et deia, això té els seus pros i els seus contres. Afortunadament tinc també experiència anterior, i si em dones a triar, bueno, a mi m'agrada molt formar nanos, no? Però considero, i aquesta també és una de les coses que m'atrau, és que aquests nanos, que la majoria han acabat la seva etapa de juvenil, continuen estant en etapa de formació.
0: Per això t'ho deia, no?, això de la zona de confort, perquè, vaja, sé, i ho acabes de dir, que a tu t'agrada molt treballar amb la canalla, sempre t'agrada molt estar al costat d'ells, ensenyar, formar, que aprenguin a passar-ho bé. I ara, no sé si... Evidentment que el tracte no és el mateix, no?, amb un nen o una nena que...
1: Sí. A mi m'agrada, normalment, perquè... Quan tu comences a treballar amb un nen de 12, 13, 14 anys, normalment, al cap d'un temps, veuràs la feina que has fet, no? I gaudiràs de la feina que has fet. En canvi, si comences a treballar amb un noi, amb un jove de 18, 19, 20 anys, doncs normalment ja té una base a darrere amb una sèrie de virtuts i defectes que costa més de polir. Aleshores, per això a mi m'agrada molt treballar amb la base, perquè considero que al cap d'un temps puc veure el que jo vull veure.
0: Has de canviar el xip en aquest sentit? És a dir, el missatge, ha de prevaldre el missatge?
1: Que sí, evidentment sí, s'ha de canviar el xip. Bueno, has de veure que hi ha coses que ja no toquen i coses que abans no tocaven i ara sí. Evidentment, no sé, el tracte, la manera de dirigir-te a ells, que sempre ha de ser correcta i educada, tant amb nens com amb adults, però sí que, en aquest sentit, canvia bastant també la manera d'enfocar els entrenaments. Evidentment, no és el mateix per un nano d'aquesta formació com per un amateur, ja.
0: Mm-hmm. però Viernes ho acaba de comentar, no? Vull dir, tampoc deixaràs, no serà un blanc o negre, perquè tu evidentment continuaràs doncs, vinculat amb el tema de formació de futbol base, per tant, en aquest sentit, hi guanyes. En el moment que un li plantegen fer-se càrrec del filial, què et passa pel cap? Comences ja a donar voltes i a pensar, bueno, ara quins jugadors tindré, quina plantilla tindré, com plantejaré els entrenaments, com plantejaré la temporada, suposo que el cap, Ernest, no para.
1: Sí, mira, afortunadament penso que des de la Unió Esportiva Sitges se'n té molt en consideració i el fet és, bueno, és saber a veure què és el que m'oferiran i com ho puc desenvolupar. No?
0: Comencem per aquí, perdona'm. Quina idea té el club vers el filial? I crec que això és important que quedi clar, no? Perquè
1: bé, la idea va una miqueta...
0: Sovint, perdona, no han quedat clars els papers dels segons equips, no? Quin ha de ser el paper d'un filial, d'un segon equip, el de nutrir jugadors pel primer equip, però, òbviament, això ha de casar també amb els resultats, no? Amb que sigui un equip competitiu. És difícil tot això,
1: sí,
0: aquest encaix.
1: Jo t'enllaço les dues preguntes que m'has fet. Evidentment, estem parlant d'un equip sènior, perquè és un filial en el que estem d'acord de que els objectius principals són donar-li continuïtat a una sèrie de jugadors sortits de la Unió Esportiva Sitges i de la Blanca Segura, en aquest cas, que es volien incorporar a nosaltres, més una sèrie de nanos que ja estaven formant part d'aquest equip que es considera que han de tenir continuïtat, tenir-los preparats el millor possible per, si un sènior A els necessita, puguin donar el salt. I això per mi és el principal. Ara bé, aquí s'afegeix una miqueta l'ambició de cada entrenador. Normalment, per ajudar a que això funcioni millor, potser és necessari fer alguna incorporació que surti una miqueta d'aquest guió. Podem dir, ostres, tinc la sort de que el saber de què em feia càrrec és com tothom, no? Tothom té els seus nanos que aposten per ell, no? Però he tingut la sort de que he rebut comunicació per part de nanos que estaven en altres llocs de que volien valorar la possibilitat d'estar amb nosaltres. I aleshores això, no? Una miqueta treballar el millor possible amb nanos formats dintre del nostre club o sortits dels juvenils de la Blanca Segur que vulguin estar amb nosaltres per donar-los continuïtat, que potser els hi falta un pèl o no ho sé, i que puguin competir per estar preparats per donar el salt a unes categories superiors. I repeteixo, incorporant, si es considera necessari, alguns jugadors que puguin ajudar una miqueta.
0: Veurem un Sitges B molt diferent al de la temporada passada, Ernest, en aquest sentit?
1: No, a veure, molt diferent. Evidentment, jo tinc la meva idea, no sé si diferent o no.
0: Ja no et dic en quant a estil de joc o proposta futbolística, sinó en quant a cares, a jugadors. Ho dic també perquè l'equip ve d'una temporada difícil en què, bé, els últims partits... Ostres, més d'un pensava, ai, a veure si l'equip se'n va cap a quarta, no?
1: Correcte. Jo considero que els nanos que l'any passat van complir amb aquesta temporada complicada es mereixen, si més no, oferir-los la possibilitat de continuar. Evidentment, hi ha hagut algun que s'ha despenjat i amb això, com et deia abans, afegit amb nanos joves que pugen dels juvenils dels clubs de la vora, doncs pràcticament l'equip és que es forma sol, com aquell que diu. No he considerat gaire a fons l'opció d'anar a fitxar aquí i a fitxar allà. No és el meu tarannà. Sí que és cert, com et deia abans, que hi ha hagut una sèrie d'oferiments que els estem valorant i que possiblement algunes dura a terme, però bé, no sé si serà molt diferent al Sitges de l'any passat o no, sobretot en manera de jugar. Jo tinc les meves idees, les tinc claríssimes, sé el que m'agrada, sé el que vull treballar i ara, dia rere dia, penso en com vull que jugui el sènior B de l'any que ve i la meva idea principal és que la gent vulgui anar a Aiguadols a veure els partits del sènior B, també és el sènior, evidentment, però és el sènior B perquè els hi agrada el que veuen.
0: Prefereixes plantilla llarga, curta? Quina idea tens en aquest sentit, Ernest?
1: Mira, pensa que és un, el futbol amateur, no sé si dir desgraciadament, però s'ha d'entendre una miqueta, que hi ha nanos que tenen els seus compromisos laborals, els seus estudis, i que el compromís de 100% és molt complicat. És molt complicat. Aleshores, jo des de lluny, l'any passat vaig viure una miqueta la situació del sènior B, i no et dic que no torni a passar, però sí que m'agradaria que no tornés a passar, de trobar-se poca gent entrenant, que costa fer les convocatòries. Afortunadament tenim un juvenil que serà molt competent, però estarà a primera divisió, que també tindrà la seva feina.
0: El Dani Casado va tenir una gestió complicada, pobre.
1: Sí, per això vull dir que... Però s'entén, perquè... Bueno, i per això el que em deies, jo crec que la plantilla ha de ser llarga. El primer de tot, els nanos, cada un ha de tenir més o menys clar el rol que tindrà dintre el grup. Jo els deia amb ells en una reunió que vaig tenir l'altre dia: escolta, jo ara mateix puc tenir una idea que si juguéssim demà faria aquest 11 inicial, però a partir d'aquí, a partir de que donem el tret de sortir de la pretemporada, tothom està per, no per demostrar, perquè a mi no demostrar res, però sinó per fer veure que ell ha d'estar dintre l'equip titular i si no ho està, lluitar per aconseguir-ho.
0: Què té de bo i què no té tan bo que sigui un equip jove? A nivell competitiu parlo, Ernest.
1: De bo té que... Bueno, els nanos joves, sota el meu punt de vista, tenen ganes, estan forts. A mi m'encanta... Sí. M'encanta. Jo sóc un gran defensor, així com hi ha gent que sempre està parlant de que si els joves, avui en dia, jo sóc un gran defensor dels joves. M'encanten i sóc un enamorat dels joves de Sitges. I això és un gran avantatge. I a més, penso que molts volen estar, o sigui, són ells els que han demanat per estar als Sitges. I en contrapartida, i per això, bueno, estem parlant amb el club a veure si és necessari o no, que creiem que sí, fer un petit de unes petites incorporacions o per aquesta inexperiència que puguin tenir. Mm-hmm. Doncs que hi hagi un...
0: Donar-li aquest punt de veterania, digue-li
1: exacte,
0: així.
1: Exacte, un parell de nois amb més experiència i lideratge per ajudar-los una miqueta a créixer.
0: Uh-huh. Ara ho dèiem aquí fora, al passadís. El futbol ha canviat i l'Ernest porta molts anys al futbol. I no sé quina idea, tu que tractes amb el futbolista, amb els nois, quina idea tenen ells, no?, del futbol i quin compromís, quin grau de compromís arriben a adquirir amb els clubs, amb els equips... Tu ho has vist, això, amb el pas dels anys. No sé si això ha anat a menys, si creus que tot això ha canviat molt i que ara, dintre de l'escala de valors, el futbol està, no sé, de l'1 al 10, al 6 o al 5, o no sé.
1: Sí, evidentment, avui en dia no és fàcil al món laboral trobar una feina i normalment molts dels nanos joves que aconsegueixen trobar feina, moltes vegades és provisional, la defensen tot el que poden, i moltes vegades va relacionada amb horaris difícils de compaginar amb el món del futbol, hostaleria, jo què sé, algunes altres funcions que, o feines que, com et deia, són difícils.
0: Sí, de compaginar.
1: Aleshores, jo penso que els nanos tenen la mateixa il·lusió i les mateixes ganes que fa anys, però el món laboral és el que s'ha complicat una miqueta més. Abans tothom pràcticament... jo recordo la meva època de jugador que tothom entrenàvem a les 8 i tothom estava allà a les 8 perquè ja a les 7 ja havia plegat tothom de treballar. Avui en dia hi ha horaris, hi ha nanos joves, quan són joves encara això es dona més, que estan estudiant, alguns tenen estudien a la tarda, se'ls fa complicat arribar a l'hora. L'any passat també això va ser, tinc entès, bueno, complicat perquè no és el mateix entrenar a les 9 de la nit, 9 i quart de la nit, un quart de 10 al mes de setembre, que fer-ho al mes de desembre. Aleshores, jo els entenc, penso que la implicació dels nanos és la mateixa, però el món ha canviat.
0: Evidentment. Qui formarà part del teu staff? O qui voldries que formés part del teu staff, Ernest?
1: Doncs mira, jo sobretot, bueno, hi ha dues persones, una que ja venia, dos que ja venien amb el càrrec, diguem,
2: amb el PAC,
1: el club me les va, no direm que imposar, perquè
2: oferir.
1: No és imposar, sí, sinó
2: sí.
1: Oferir, exacte. Jo encantat, un era el Josep Carbonell, el Japet, el millor delegat que hi ha a la capa de la terra. Després hi ha un altre nano que es diu Arnau, que a mi em sembla molt vàlid, i sobretot jo vull incorporar, que ja m'ha donat l'okay, un nano de la meva confiança total, que per mi és bueno, una extensió meva, o al revés, jo sóc una extensió seva, però jo som una de les persones que he treballat molt a gust al món del futbol, que és el Cristian González, el Gonza. Aleshores, el Gonza farà de segon amb mi, el Japet de delegat, i l'Arnau Jué ens ajudarà una miqueta amb la part física, diguéssim.
2: Bé, al final una miqueta un s'ha d'envoltar de la gent amb qui confia, no? Mm. Això és així, Ernest.
1: Jo crec que és la clau, no? Rodejar-te de gent... El mateix et dic amb els futbolistes,
2: sí.
1: Jo els hi vaig dir, i els hi parlaré clar, perquè són grandets, de que el que vulgui estar estarà i el que no vulgui estar no estarà. Mm-hmm. Hi ha diverses maneres de manifestar que no vols estar. Una d'elles és el passotisme, la manera d'actuar... No cal dir jo no vull estar, però si hi ha gestos o actes que ho donen a entendre, doncs no hi haurà cap problema. Jo crec que són grandets, que jo hi ha nanos que aprecio moltíssim, però per això mateix els hi parla claríssim i els hi continuaré parlant claríssim. De fet, hi ha una sèrie de nanos que, com que de moment la quantitat de jugadors que farem la pretemporada és elevada, hi ha una sèrie de nanos que ja saben que estan una miqueta en stand-by, que depèn de com vagi la pretemporada podran continuar amb nosaltres i depèn com vagi la pretemporada no. I ja et dic, jo els considero tots supervàlids, però clar, també hi ha una limitació de
2: plantilla,
1: de quantitat,
2: no?
1: De nanos que podem tenir.
2: Quina idea tens de pretemporada? Quan comenceu a treballar? Vols jugar amb els amistosos?
1: Sí, mira...
2: Enllà de la pròpia preparació, no?
1: Ja saps que... He tingut dubtes amb això, perquè a mi m'agrada molt entrenar, començar aviat, anar amb calma, però també és cert que això és Sitges i aquí hi ha una data sagrada per ells i per mi i per tothom, que és el 24 d'agost.
2: Que es diu Festa Major.
1: Que es diu Festa Major, sí, sí. Que al ser la majoria de nanos de Sitges hi ha l'inconvenient, entre cometes, perquè no és inconvenient, que molts tenen assajos,
2: que hi participen ja directament, sí,
1: hi participen, i aleshores vam plantejar amb el Manel quan era la data ideal i començarem després de la Festa Major, sembla que és dimecres 26,
2: sí.
1: Els donarem un dia de recuperació, evidentment, i el 26 engegarem, però sí que és veritat que... I he començat a parlar amb ells per la setmana anterior fer un planning una miqueta allà de condicionament i no arribar al 26 d'agost,
2: clar, perquè,
1: que potser és justet.
2: Sí, anava a dir, quedarà menys d'un mes per l'inici de la competició, que comença el cap de setmana del 19 i el 20 de setembre. Per
1: correcte,
2: tant, sí,
1: correcte.
2: Estem parlant d'un mes allò justet.
1: Per això et deia que els he fet un plantejament de començar a entrenar. Clar, igual algú té assaig a les 8 de la tarda i no podia venir a entrenar, però a les 10 del matí sí que pot fer una sessió de condicionament físic que els hi passarem, més que res perquè no arribin al 26 de zero, diguéssim. I els partits, bueno, ara no em faig dir l'ordre, però sí que estan tancats. La primera setmana sí que et puc dir que és un partit intern entre nosaltres, entre juvenil, ho hem d'acabar de parlar amb l'organigrama tècnic, però és entre el juvenil o el senyor A, per no arribar amb tres entrenos i a jugar un partit que al final et pugui aportar més dificultats que beneficis.
2: Ja.
1: I a partir d'aquí hi han programats quatre amistosos més abans de començar la temporada.
2: Debuteu a casa amb el Fàtima.
1: Correcte.
2: No sé què et diu això ara mateix.
1: Mira...
2: O t'ho pregunto diferent. Ets dels que prefereixes començar a casa o t'és igual?
1: Sí.
2: Sí?
1: Potser prefereix...
2: Vull dir, perquè hi ha entrenadors que això li donen una relativa importància i hi ha d'altres que sí que prefereixen... Més... Tot amb jo, si haig de començar, prefereixo jugar a casa, amb els meus...
1: M'és igual, la veritat que no, no, tampoc és una cosa que...
2: Ja.
1: Que, amb,
2: que tregui el son.
1: Que sí. Tregui el son. Però sí que és veritat que quan vaig veure el grup del, que teníem, el primer que vaig fer, dic, vaig dir, amb tots els respectes, hòstia, Fàtima. I dic, a veure quan juguem... I dic, ah, mira, cara, calla, que almenys fins a la segona volta no, no anem al seu camp, simplement perquè és un desplaçament
2: sí.
1: Que no està aquí mateix. N'hi ha diversos que són a la zona d'Igualada.
2: Sí, evidentment, agafeu zona de Noia. I,
1: correcte,
2: sí, sí.
1: Que ja et dic, en tots els respectes, però bueno, són uns desplaçaments una miqueta més incòmodes. No són els del senyor, que van posta i a Tortosa
2: sí,
1: i tot això.
2: Sí, evidentment, que queda molt més lluny.
1: Però bueno, al final...
2: Recordem que els rivals que tindrà el Sitges B són més enllà del Fàtima, el Sant Pere Molanta, l'Òdena, Vilanova del Camí, Sant Sadurní, Bas Espirall, Vega, Sant Esteve, Sarrovira, Gelí de la Llacuna, Puig

0: carinyo amb els dos clubs, que era quan havia de jugar amb la Blanca.
1: Entenc.
0: Per, si és Blanca, per mi...
1: Sí.
0: És, ja et deia, és complicat per, perquè...
1: A nivell estaves, emocional, no?
0: Correcte, estaves pensant i desitjant que tot anés bé, que la sobre vols guanyar, però bueno, era l'únic partit que m'incomodava. Els altres, bueno, doncs els afrontes com un partit més i procures treure, o sigui, disfrutar-lo dintre de, en comptes de patir-lo, no? Això per un entrenador és complicat, ja t'ho dic, eh?
1: Sí, sí, clar.
0: Jo soc dels que els pateixo més que els disfruto, els partits. Però, bueno, a dia d'avui, que encara falta bastant tros per jugar contra ells, doncs, ostres, que xulo, no? Un derbi contra aquests, contra els altres. Segurament el dia abans, no et diré que xulo, sinó et diré quin estrès o quin
1: sí,
0: què.
1: Sí, sí, sí.
0: Però bé, al final s'ha de jugar contra tots.
1: Què et sembla el grup, Ernest?
0: Bé, em sembla que hi ha bons equips. De totes maneres, una miqueta parlar per parlar. Si mires dintre els coneixements que tinc, hi ha algun equip que conec força jugadors i que veig que, com poden ser l'Atlètic Vilanova, Canyelles, Penya Jove, que
1: Cubelles tenen... B va fer una bona campanya
0: Cubelles B, sí, sí, sí. I a més amb tots aquests tinc gent que tinc molt bona relació. Bueno, penso que a priori és una lliga que serà competida.
1: Distreta, si més no. Et faig la pregunta del milió. Quin paper creus que ha de tenir l'equip la temporada que ve?
0: Mira, jo amb això sí que ho tinc clar. Jo el que vull és que el meu equip jugui a futbol com a mi m'agrada. Per això ha d'entrenar bé, ha d'estar bé físicament, ha d'estar ben preparat, i aquest bon joc, que no només comporta tocar bé la pilota i crear ocasions de gol, sinó que jugar bé a futbol comporta moltes coses, al final acaba sent decidir en cada moment el que toca, i això ens portarà on
1: sí, sí.
0: Calgui que estem...
1: Ara és difícil
0: jo
1: ara saber quin paper pot tenir l'equip, tenint en compte que, evidentment...
0: Correcte, ara mateix la meva gran...
1: És allò que et deia abans, perdona, Ernest, el tema del filial, no? Què se li pot exigir a un filial, fins a on se li pot exigir que sigui un equip competitiu, supercompetitiu, que s'estigui codejant amb els millors, amb
0: correcte,
1: els equips de dalt... com casa, no? Tot això amb la filosofia del club, amb la mentalitat.
0: Per això vull dir que el que intentava dir-te ara és que la meva idea ara mateix és formar un equip que disfruti jugant a futbol, que competeixi el màxim possible, i penso que els arguments hi són. Aleshores és l'únic ara mateix que em ronda pel cap el de més. Si ens servirà això per quedar cinquers, no ho sé. Si ens servirà per quedar entre els tres primers, no ho sé. Però ara mateix és l'única preocupació que tinc.
1: T'ho preguntava això també, en certa manera, perquè si traiem aquesta última temporada en què l'equip va tenir més dificultats, les últimes temporades l'equip, tercer, quart, allò, treia el caparró.
0: Sí,
1: I això també generarà il·lusió, no? I això està molt bé, no?
0: Clar, i també aquest any anterior va començar que anava molt bé, que
1: sí,
0: va treure el cap per allà dalt. El que passa que una sèrie de circumstàncies, que ara mateix no estic jo aquí per valorar-les, van portar que l'equip acabés
1: patint.
0: Uh-huh. Aleshores, bé, i sí que genera il·lusió, evidentment. Mira, jo posaré l'exemple de fa... uns anys vaig portar un equip també sènior que entrenàvem a les tantes de la nit, ja no et diré a un quart de 10, sinó que era un quart d'11 que començava a entrenar, que arribàvem a casa,
1: sí, sí,
0: que ja era el dia següent pràcticament,
1: sí, sí.
0: I el que va mantindre el grup fins al final amb afluències d'entrenaments, amb haver de fer convocatòries perquè la gent estava molt implicada, és senzillament de que vam estar tota la lliga al capdamunt.
1: Clar.
0: Si et plantes a mitja lliga que estàs al 10, sí, sí, segurament la motivació,
1: sí, sí,
0: i tothom, les ganes i il·lusió es perd una mica.
1: Tothom es desinfla, això és evidentíssim. Senceta, per tant, aquesta nova etapa d'Ernest Serra al capdavant del filial de la Unió Esportiva Sitges, i n'hem volgut parlar durant tota aquesta estona. Ernest, moltíssimes gràcies per venir, per donar

0: una miqueta les claus, no?, del que pretens que vulgui ser aquest Sitges B, i òbviament desitjar-te tota la sort del món i que tingueu una bona temporada.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-nos, per convidar-me, i bé, l'únic que puc dir per tancar és que dintre el que estigui a les meves, no, a les nostres mans, farem el possible perquè la temporada la puguem gaudir el màxim possible.
0: Gràcies, sort.
1: Gràcies.

0: I agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara tot canviarà.
1: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
0: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

Parlarem en el que queda de programa d'un festival de música, un festival de música que s'estrena nou aquí al territori, en concret a Sant Pere de Ribes, un festival que es presenta com una nova manera de viure els festivals. Es diu In-Ground o In-The-Ground, ara ens diran exactament com ho hem de pronunciar. Festival de música indie, pop-rock alternatiu. De seguida en parlarem, però on sonaran músiques, cançons com aquesta.

0: Suena ABBA cuando enciendes el motor, és el títol d'aquest tema de Niña Polaca, un grup indi de Madrid, del barri de Malasaña, que ha tret aquest recent àlbum ¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas? I que jo diria que no l'hem escoltat mai aquí a la comarca, Niña Polaca. Sí que ha estat a Barcelona en algun festival, el Cruïlla, jo crec que el vaig veure en determinat moment, i que tindrem l'oportunitat de gaudir-ne d'aquest i altres grups el proper 29 d'agost a Sant Pere de Ribes amb aquest nou festival que ens presenta avui Javi Molina. Què tal, Javi?
1: Hola, què tal, com estem?
0: Com hem de dir això? In-ground, in-the-ground?
1: In-the-ground,
0: in-the-ground.
1: De fet, sí.
0: D'acord.
1: És un tema, això, quan busques nom.
0: Quan busques nom per un festival,
1: i tal,
0: no?
1: I després... Costa que la gent no l'interpreta correctament, però bueno, és una mica indie-ground.
0: Indie-ground. Com neix aquesta iniciativa, aquesta proposta de fer un festival?
1: Bueno, aquesta proposta surt de dos temes, no? El primer és una mica descentralitzar el circuit de música, de cultura i de festivals, que, bueno, per motius que poden ser més o menys obvis, doncs, hi ha uns circuits on hi ha, bueno, els artistes giren per diferents ciutats, on hi ha més gent, on és més fàcil fer una producció, i llavors és molt més complicat que vagin a tocar, no, a localitats doncs més petites, no? Llavors, d'una banda neix d'aquesta idea, no, d'aconseguir que aquests grups més emergents, més consolidats, bueno, puguin vindrà, no? I tindrà el seu espai, no? Aquestes localitats. I també una mica de fugida d'aquests grans festivals on hi ha tots molts escenaris, molts artistes, i al final, bueno, es perd una mica, no? La connexió, es perd l'experiència i, bueno, tant per part del públic com per part dels artistes, no? Allò que hi ha molts grups que t'agraden, compres la teva entrada, però després hi arribes i et dones que t'adones que dos grups toquen a la mateixa hora, llavors tens que fer 15 minuts aquí, 10 caminant fins a l'altre escenari, llavors, bueno, una mica és fer una selecció curada d'artistes que estan dintre d'un mateix registre i que poden encaixar i que, bueno, el públic sap que comprarà una entrada i que té la possibilitat de veure, no, tots els artistes, i com tot succeeix al mateix espai, doncs tu agafes una mica el nivell d'implicació, no? Vols estar a primera fila, estàs al darrere, estàs, bueno, més a prop, més lluny, més tranquil, més animat, no? Però tot passa ahí i pots sentir la música...
0: Per tant, un únic escenari. Pel que passaran, ara escoltàvem a Niña Polaca, però passaran també altres grups, en aquest cas també de Madrid, en aquest cas que venen del barri d'Hortaleza, com Sexy Zebras.

0: Un festival que preveu una capacitat de fins a 4.000 assistents, per tant, una mida més o menys controlada. La iniciativa és d'un tema particular teu, Javi?
1: Sí, sí.
0: Teu, eh? Tu t'hi dediques, en això de la música,
1: la
0: o
1: música,
0: simplement ets un aficionat?
1: No, no, a mi m'agrada molt la música. Jo he estat treballant tota la vida en màrqueting, a diferents empreses, però el que m'agrada és la música com a aficionat.
0: Toques en algun grup, també?
1: Toco
0: amb
1: amics.
0: Fas pinta, eh? Fa pinta, fa pinta.
1: Toco amb amics, però molt, molt d'estar per casa.
0: Sí?
1: Vull dir,
0: sí, sí.
1: De tant en tant ens veiem i toquem quatre cançons, però bueno, neix una mica de la passió i també de l'experiència, no?, que jo he anat tenint durant els anys, i llavors, bueno, doncs volia trobar la manera de construir un concepte de festival que per mi tingués sentit, no?, amb un preu accessible, que pagues el que vas a veure, que està tot clar, que no...
0: Que no hi ha tant d'accessori,
1: no? Que centrem una mica en l'experiència, en la música, que és l'important.
0: És a dir, l'important és l'escenari i el que passarà dalt de l'escenari, no? Tot allò que hi ha en l'entorn, no?, i que els festivals cada vegada tenen més, i cada vegada més et parlen de l'experiència, tu ho concentres en la música i els artistes que venen.
1: Sí, això és una experiència cruda, diguem-ne, no?
0: Sí?
1: Crua, sí. No, no, sí, una experiència brutal, però hi ha molts inputs.
0: Bàsicament són concerts.
1: Concerts, no? A un espai natural.
0: On serà això? Anem a explicar-ho, va.
1: Bueno, això serà a darrere de la Masia Massolers.
0: Sí?
1: Hi ha uns terrenys agrícoles que estan a part, no tenen res a veure amb la Masia. I bueno, entre vinyes i...
0: És a dir, darrere el que era el casino, el que era l'antic casino.
1: Exacte.
0: I l'accés allà per on és? Per aquí a mateixa carretera, per l'antiga carretera de Ribes.
1: Exacte. Allà mateix arribes, agafes el desviament i ja...
0: Per tant, a l'aire lliure, entre vinyes, molt el territori, no? Molt Penedès també.
1: Exacte.
0: Això, entenc que hi ubicaré un escenari i barres i poca cosa més.
1: Bueno, i food trucks, però bueno,
0: menjar i beure, bàsicament.
1: Exacte, si menjar, beure i música. Jo sé que necessitem i
0: el 29 d'agost, en quins horaris? Quin horari tindrà el festival?
1: De 5 de la tarda obrirem portes. Primera actuació a les 6 de la tarda, fins les 12 actuacions, i de 12 a 3 tindrem bueno, una sessió de Pablo, que és...
0: Cucut, no? DJ Cucut. Sí. Que té unes sessions xulíssimes, l'heu d'escoltar, eh? No el trobareu a Spotify, l'heu de buscar al SoundCloud, l'heu de buscar a YouTube, però té unes sessions molt xules.
1: Sí, la veritat és que és molt animat. Ell, quan es fica a la cabina, es fa com la seva festa. És una persona que interactua i que connecta molt amb el públic. I que, bueno, té un rotllo molt, molt xulo, funky, molt guai.
0: Niña Polaca, Sexy Cebres, dos grups de Madrid, indi, que no són... Sí, no és que no es moguin, es mouen, però per aquí costa de veure'ls, pel territori, en aquests petits formats. Jo crec que Niña Polaca jo el vaig veure fa uns anys al Cruïlla, si no recordo malament. Per què aquests dos grups t'agraden i tens contacte?
1: Sí, m'agraden. De fet, Niña Polaca són de València. El que passa que, bueno, al final, a Madrid és on
0: ha crescut la banda, diguéssim.
1: Sí, al final Madrid té poder una mica més de cultura de sales i la gent va a sales a descobrir grups, que això doncs, no passa gaire en moltes altres, no?, localitats. Llavors, moltes bandes, doncs, quan comencen, estan a la seva ciutat, però després van a Madrid una mica com per agafar, no?, inèrcia i buscar una mica de recolzament.
0: Però el criteri, la tria d'aquests grups ha estat... a tu t'agraden?
1: A mi m'agraden. Jo, la veritat és que el festival ha de passar ara, passarà el 29 d'agost i anirà perfecte, però és algo que, com encara no ha passat, del que estic molt, molt orgullós és del cartell que tenim, realment. Penso que són grups amb projectes molt xulos, que s'ho han currat de veritat, que hi ha grups que porten més de 10 anys i que comencen ara a agafar força, però que han estat molts anys tocant per 20 persones o per... I això no es veu, però clar, has d'entrar una mica, no? I crec que s'ho mereixen moltíssim.
0: I amb aquest segell indi, no?, aquest pop-rock alternatiu, no?, que tampoc no... Potser aquí a la comarca el que ens ressona més amb aquest segell seria alguna cosa com el Vida, no?, tot i que el Vida també ha evolucionat, però diguem que la resta de festivals, diguem que no encaixen gaire amb aquesta proposta més indi, no?, que és la que tu portes. És difícil contactar amb aquests grups? I d'altra banda, com ho finances, això? Això és patrocinis? Bueno, que has anat aquí...
1: No. poc a poc, no? Una mica de fons propis, una mica de patrocinis, ajuts, sí. Però bueno, al final és una mica... Clar, tu comences a parlar amb els bookers, i bueno, qui ets, no? Però bueno...
0: Clar, i quan et pregunten qui ets, què deies? Hola, soc Javi Molina, no, jo soc d'un poble que es diu Sant Pere de Ribes, no sé si coneixes...
1: Jo soc Javi d'Indiground, ja començo, soc Javi d'Indiground.
0: Molt bé, ben fet. I que et presentes, i què? I què
1: llavors,
0: dius?
1: Bueno, tens que vendre una mica...
0: Vull muntar un festival, no? Aquí...
1: No. Has d'anar una mica més segur, no? Bueno, estem, o tenim un festival amb aquest concepte, és un festival íntim, on tractem de recuperar aquesta experiència. El que volem també portar és una mica l'experiència del que pot passar en una sala que hi caben 2.000, 3.000 persones a un festival d'estiu a l'aire lliure, no? Llavors, al final penso que els artistes on disfruten molt és o on gaudeixen molt és a les petites sales on senten la proximitat amb el públic, no? És tot com molt més proper i bueno, al final doncs explicar aquest concepte a les bandes i, bueno...
0: I agrada?
1: Sembla que està agradant perquè han acceptat
0: la vindre. És a dir, que sí, o has trucat algú que t'ha dit que no, potser per un tema d'agenda també, no? O què? Perquè no sé si també és el difícil, no?
1: Els únics que vaig trucar i em van dir que no, que vaig tantejar, perquè també, bueno...
0: Sí?
1: Va ser els de Art de Bogotà.
0: Oh, ostres!
1: Ja, però és que estaven... I a més em van dir, no, és que no
0: van actuar, fent... per cert, l'altre dia, si algú ho ha perdut, van actuar l'altre dia a la rebuda dels jugadors del Mundial a Madrid.
1: Sí.
0: Van tocar la seva cançó de la de los perros, no?
1: Sí, exacte. I bueno, em van dir, no fem festivals perquè, bueno, estaven fent un tema de màrqueting. Llavors a molts festivals apareixia el nom de Bigger Splash, que és el seu nou single.
0: Uh-huh.
1: Llavors ningú sabia que anava de Bogotà i tot i sovint apareixen ells a l'escenari, qui és Bigger Splash, no? I vam crear com això. Llavors estava una mica com...
0: Bé, potser en futures edicions.
1: Sí, no, sí.
0: Perquè entenc que això neix amb la intenció de no ser una edició única, sinó...
1: Exacte.
0: De consolidar-se el territori,
1: sí.
0: No?
1: La idea no és créixer molt en número de persones,
0: mm-hmm.
1: Perquè el que volem una mica és mantenir aquest concepte i fer alguna cosa íntim i que es valori. Sí que poder fer doncs, un parell de dies en comptes d'un,
0: mm-hmm.
1: No? Per també... Al tenir més temps de festival, el que podem fer és recolzar també a grups més emergents, no?
0: Mm-hmm.
1: Que això també és una mica la idea de tot això. O sigui, que això són grups més o menys emergents, però bueno, ja sí que estan una mica consolidats, però no són com...
0: Sí, però diguem que no són tan mainstream, no?
1: Exacte.
0: Mm-hmm.
1: Però bueno, també donar una mica d'altaveu a grups que, bueno... que estan menys madurs, no? I que...
0: Uh-huh. Sí. Grups que sonaran aquest any, passant en aquesta edició, com aquest,

0: És que potser si hem de pensar en un grup indie català, Mishima és com el gran nom que ens ve tots al cap, no? I serà també, no faltarà en aquesta primera edició de l'indie ground. I actuarà també Heinz, és a dir, al final heu fet com una tria aquí de quatre grups, no? Més les sessions de DJ Cucut en aquest espai petit. Clar, no sé si t'has inspirat o t'has emmirallat en algun altre festival al que hi hagis anat o això, perquè deies, això no és una mica de la meva experiència, no? De veure festivals i veure que hi ha moltes sales, no sé què, com que acabes perdent una mica, s'acaba perdent una mica com el gaudir d'aquell concert, d'aquell grup, no? Però no sé si hi ha algun festival referent que tu tinguis al cap.
1: No, sí que, i més ara que, bueno, amb aquest projecte, doncs, he tingut que empapar-me molt més i aprendre, i el que hi ha i el que no hi ha, no? I el que llavors sí que he descobert moltíssims festivals, però el que més em va inspirar a mi és l'experiència d'una sala, no? D'estar al Razzmatazz i tindre l'artista aquí al davant, no? La proximitat, l'artista també com parla, no? com interactua, no? I llavors venia tot una mica d'això, o sigui, és que al final quan tu vas a un concert així, és que és molt, també vaig estar, van vindre així de Cars a Barcelona, van tocar al teatre, i jo també, doncs, un concert al teatre ja, però és que al final es fa un clima com molt íntim que es perd a festivals, tot i que t'agrada molt la música i que vas, que t'ho passes bé i tal, però bueno, volia una mica recuperar tot això i ficar-ho, no?
0: I crear aquest clima, sí. No? Entre vinyes, sí. L'espai, entenc que ha d'ajudar això també,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Aquest espai aquí com entre vinyes, allunyat una mica de la civilització, per dir-ho d'una manera, sí. No? De veïns, tot plegat, que això entenc que és sessió de Sant Pere de Ribes, això és un espai privat, com és
1: sí,
0: això?
1: Sí.
0: Això és un espai privat, eh?
1: Un espai privat, sí, sí.
0: D'acord. Per tant, aquí a Sant Pere de Ribes, res a tocar. Recordem la data, 29 d'agost, entrades molt assequibles, heu fet com tres torns de venda d'entrades, no?
1: Sí, bueno, sobretot perquè, bueno, al principi, clar, ningú et coneix i necessites una mica el recolzament del públic, una mica el reconeixement, no? Llavors, pues, bueno, també fent uns trams amb preus més reduïts, estimular una mica més la venda, sobretot perquè, doncs, el poble, el públic, comenci una mica a parlar del
0: festival.
1: Sí.
0: A hores d'ara esteu al segon torn, no? De venda d'entrades, 30 euros és ara? 35,
1: sí.
0: Perdó, 30 era el primer tram, no? 30,
1: sí.
0: 35, si us adormiu i vestiu a darrere us costarà 40 euros vosaltres mateixes. A més, hi afegiu un plus de pàrquing per si algú en cotxe o de bus per si algú diu jo vull que m'hi portin, no?
1: Sí, al final el que intentem és una mica controlar la mobilitat, que sigui el més fluid per tothom, amb el pàrquing, amb les reserves de pàrquing, sobretot el que pretenem és, doncs, això, no? Tenir controlat quants cotxes podem arribar a rebre perquè tot estigui el millor organitzat possible i sigui com molt més fàcil per tothom, no?
0: Les dates, no sé si ha costat això també, trobar la data adequada,
1: sí.
0: Tenint en compte que, diguem, l'agenda cultural del territori, en concret de la comarca del Garraf, és ampla, no àmplia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, a l'estiu està molt, molt, ara està molt activa,
0: sí.
1: Però sí, bueno, va ser, volíem fer al final de l'estiu, no sabíem si estirar una mica més i fer la primera de setembre, però bueno, al final la realitat és que el que ens va ajudar a decidir va ser un tema de booking d'artistes i bueno, mira, no ho teníem clar quin és millor, bueno, al final al 29 podem tindre aquest cartell.
0: No és mala data, és just
1: no,
0: el cap
1: no,
0: de setmana abans que comenci el curs escolar, per tenint en compte que és per un tema de percepció meva, és a dir, en el món dels fans de l'indie hi ha també molta generació de la meva quinta, que molts ja són pares, no? Diguem.
1: Sí,
0: doncs
1: sí.
0: És just el cap de setmana abans que comenci el curs escolar, just després de la festa major de Sitges.
1: Sí,
0: Sitges,
1: exacte.
0: És com, pots estirar una mica més, no?
1: Sí,
0: la festa, i ho heu acabat d'encaixar aquí. Clar, òbviament el que ha de passar és que ha de fer bon temps, no? Que la climatologia ens ha d'acompanyar, això ja no es pot controlar. I no hi ha pla bé, entenc, eh? És a dir,
1: no, això
0: és pla únic.
1: Sí, bueno, existeix la possibilitat, estadísticament no tindria cap prova, però sempre
0: però,
1: pot sortir algun
0: però
1: tema, sí,
0: podria però passar. Bueno. 4.000 assistents al que s'esperen, amb quina... Com t'imagines tu l'endemà? És a dir, amb quina sensació t'agradaria despertar-te l'endemà?
1: Home, suposo que agotat, però eufòric, no?, una mica. Espero que, bueno, que, bueno, mentre estarà celebrant el festival, tenir la percepció de que la gent o els assistents estan disfrutant, estan gaudint, estan passant bé, flueix tot, barres, no sé, i veure que la gent està feliç.
0: Tiraràs d'amics i amigues per en l'organització, tires d'amics
1: sí,
0: i amigues.
1: Sí, família, sí.
0: Has enredat sempre, una mica sempre. Tot el teu entorn, no? Escolta, m'he enredat en això, no?
1: Sí, no, però al final també és un tema de seguretat. O sigui, tenia una persona de confiança i que està recolzant a tu, no sé, et dona aquesta confiança, no? Ostres, la meva família confia en mi, no? Està recolzant-me en això, vale, saps?
0: Perquè quan els hi vas dir, escolta, m'he pensat que voldria organitzar un festival d'aquestes dimensions aquí, perquè tot i ser petit no deixa de ser un festival potent, què et van dir?
1: Ja et pots imaginar les mirades, no? De primer...
0: Poder
1: no diuen res, però ja la primera mirada de...
0: Vols dir?
1: De no entenent
0: què dius?
1: Que està dient aquest, no? Però sí. No, però a poc al final, clar, quan veuen que el treball que s'està ficant, com va avançant tot, com, no?, una mica tot això, doncs, també es van. Ostres, doncs,
0: i entenc que és l'oportunitat, no?, i ha de ser, i suposo que també ho planteges una mica per aquí, no?, l'oportunitat de, també de gaudir de la música de molts grups que, com deies, toquen molt en sales, no?,
1: sí,
0: o en aquests grans macrofestivals, però si no és difícil veure'ls, no? És a dir, clar, no fan, o sigui, no és tan, no són potser tan accessibles,
1: exacte,
0: si més no aquí, o si ho has de fer, t'has d'anar doncs, a grans ciutats, Barcelona, Madrid,
1: sí,
0: no?, València, no? És l'oportunitat de veure'ls una mica a casa teva, no?
1: Sí. I em semblava una idea, bueno, fantàstica, no?, de tindre jo l'oportunitat de dedicar-me a algo que m'apassiona, de poder portar tot això aquí i que la gent ho valori. I al final, a mi el que em dona més força és les xarxes socials, no?, Instagram, és com una mica un termòmetre de la gent. Ostres, doncs moltes gràcies.
0: I què
1: gràcies.
0: Tal de moment, les vendes com van i les
1: bé,
0: respostes, sí?
1: Bé, la veritat és que molt content, sí, i sobretot és el que et deia, la gent... Doncs moltes gràcies per fer un projecte així, moltes gràcies per portar aquests artistes, moltes felicitats pel cartell, no? Llavors tot això, doncs, dona força.
0: No?
1: Sí.
0: T'ajuda. Doncs vinga, acabarem... Torna'm a posar la primera, que m'agrada, i a més és nova, és de Niña Polaca, d'aquest darrer àlbum. Sonava cuando enciendes el motor, jo he dit, segur que sonarà, vaja, intueixo, jo no he parlat amb ells, però vaja, tenint en compte, no?, que apareix en el seu darrer àlbum, és probable. Per tant, amants de la música indie, d'aquest rock pop indie, d'aquestes bandes difícils de veure, no?, moltes vegades aquí al nostre territori, teniu oportunitat el proper 29 d'agost, que cauen dissabte, és dissabte?
1: Exacte.
0: Dissabte 29 d'agost, a Sant Pere de Ribes, just darrere de les vinyes que hi ha darrere del casino de Massolers. Hi haurà bus per qui no vulgui anar en cotxe, hi haurà pàrquing per qui vulgui anar en cotxe, tot això ho poden comprar a través de les entrades, a través del propi web de indieground.com, que ja troben les entrades i, sí, i poden comprar-ho tot. Javi, un plaer, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, gràcies. Requiere de tu presencia hasta los
0: 102 años. Posem el punt final, que arribem ja gairebé a les 12. Tornem demà a les 9. Adéu-siau, que vagi bé.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Estava condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha patit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la Mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera a petició dels governs autonòmics del PP. Aquest dimecres s'hi havia de debatre el nou model de finançament. La consellera d'Economia, Alícia Romero, retreu als populars que demanin més temps per negociar i des d'Esquerra, Oriol Junqueras exigeix a Pedro Sánchez que no deixi passar més temps per reformar el sistema de finançament. Una dona de 34 anys ha mort assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat a l'interior de l'habitatge familiar al districte de Sant Martí i ara els Mossos busquen l'agressor. Si es confirma que la mort és per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El perímetre dels incendis de Madrid i Àvila ja no creix i s'ha aixecat l'ordre d'evacuació d'una quinzena de pobles. Els focs, que continuen actius però amb més bon pronòstic, han cremat fins ara prop de 75.000 hectàrees. A la Vall d'Uixó, al País Valencià, els bombers admeten que encara queda molt per poder estabilitzar el foc que ha calcinat 10.000 hectàrees. En total hi ha 10.000 evacuats. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge. La llista passa dels 271 municipis als 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, com ara Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt, i en surten una vintena, com Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres. La directora d'escena i besneta de Richard Wagner, Katharina Wagner, presenta una gira excepcional de l'orquestra del Festival de Bayreuth que arrencarà a Barcelona. El concert, que tindrà lloc al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost, oferirà fragments emblemàtics de l'Anell del Nibelung, amb un centenar de músics i veus de primer nivell. Esports.
2: El Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arritmia cardíaca i no viatjarà. Aquest dimecres l'Espanyol juga el seu quart partit amistós de pretemporada, el primer en la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 8:45 del vespre en directe per Esport 3. També jugaran els dos equips catalans de segona divisió a 7:15 i per Esport 3, Girona-Castelló a 9:15, Sabadell-Manresa.
1: I pel que fa al temps, a partir d'avui una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador al nord del Ripollès.
0: 3CAT Info.
1: El Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
3: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa